0: La circulació és complicada a aquesta hora a l'AP7 entre Torredembarra i Roda de Barà per culpa de diversos accidents. També està saturada la via alternativa a aquesta, la Nacional 340. Més endavant, també a l'AP7, hi ha densitat de trànsit fins a Vilafranca del Penedès i a l'entrada de Barcelona per aquesta autopista. La C32 té circulació densa entre Calafell i Cubelles i també hi ha retencions a la Nacional 340 a l'Ordal. Tot i aquests problemes puntuals en el retorn de moltes persones després de veure l'eclipsi, el Servei Català de Trànsit destaca que no hi ha hagut cap accident mortal. Declaracions del seu director, Ramon Lamiel, a 3Cat Info.
1: El nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i esperem que continuï així.
0: Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona, que tornaven després de l'eclipsi, ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona. Tot i que el tren especial, tot i això, el tren especial que s'havia previst ha eixugat la major part dels viatgers que s'esperaven i que durant una estona ha obligat a tancar l'estació per restringir i ordenar l'accés a les andanes. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
2: La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió de les dues ciutats.
0: El govern de Donald Trump dotarà els agents anti-immigració, anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons diu el fabricant. El pressupost que hi destinarà Washington és de 20 milions de dòlars.
2: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc ha començat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
0: I un problema elèctric a la torre de control de l'aeroport del Prat ha aturat aquest dimecres l'operativa a l'aeroport. Segons AENA, la incidència s'ha arreglat en poca estona, tot i que el servei s'ha vist afectat la resta del dia i les companyies han recomanat consultar els horaris dels vols. Hi ha hagut retards importants. El president colombià decretarà l'urgència econòmica per fer front al terratrèmol que dilluns va afectar l'oest del país.
2: Aquesta mesura autoritza el president a modificar els pressupostos sense haver de passar pel Parlament o eliminar impostos. Paral·lelament, Abelardo de la Esprila ha anunciat aquesta nit la creació d'un fons per a la reconstrucció.
3: La emergència que propongo va crear un fondo milagro, una entitat que va canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos que sufrieron afectaciones por el sismo.
2: En aquesta compareixença d'aquesta nit, el president de l'Esprella ha elevat a 265 el nombre de persones mortes pel terratrèmol. Hi ha encara gairebé 500 persones desaparegudes.
0: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
2: El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol després d'imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
0: El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
2: L'equip blaugrana masculí, Roni Bardet, ja ha estat operat amb èxit del genoll i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip, amb permís del club, perquè està negociant el seu traspàs al PSG.
0: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Jael Sakura de Bestué s'ha classificat per a la final dels 200 metres.
4: Fins aquí les notícies.
5: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
6: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
7: DJ Trapella.
8: Hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
4: DJ Trapella a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
7: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
4: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
7: Música catalana refrescant i emergent.
4: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou amb Lluís Gendrau.
7: Escolta'ls abans que ningú. L'estiu és tu, la llum és dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Arrenca la pista, la de fusta. Ets aïcat a la ràdio inquieta. Són les 8, és la FM. De dilluns a dijous. Però si ho necessites, sempre a 3Cat Cultura. Un cop d'app, baixant de l'aplicació per mòbil o tauleta. I ja tens cada migdia servit la dosis diària. Em dic Miqui Puig, els plats. Conegut així arreu del món, a festes, a supermercats, a balls de tarda. Som un servei diari, una selecció musical feta a partir dels tambors, de quan l'home va agafar un cuir, un tros de pal, o va bufar la flauta feta de l'os d'un mamut. Un dels discs de l'any no ha sortit a les llistes, només a les més selectes. És el mestre Adrian Sherwood, The Collapse of Everything, Spaghetti Best Western. Començar amb un Spaghetti Western és una cosa que només pot sentir la pista.

0: Pista de fusta.
1: La sessió diària que converteix el Ferrà
0: en pista de ball.
2: Adrien Sherwood és un mestre de la taula de mescles. Ell ha fet el dab blanc a UK des dels anys 70. Per això cada cop que treu un disc nou, la premsa, els fanàtics i els seguidors corren a escoltar-lo. Per això aquest disc d'aquest any 2025, The Colossus Everything, ha sigut un dels discos més venerats per connoisseurs. Busca la música d'Adrien Sherwood perquè quedaràs esparverat. Com ha col·laborat de Lee Perry a Blur, de les Slits a Pop Group i mils més. The Grain Designer. Obertura amb Adrien Sherwood. Aquesta més sintètica. O digue-li com vulguis.

un disc altament polític, des de la portada plen de bitllets. Els grans capitalistes, un d'aquells clowns que fa por, i mil traces més d'un home reivindicatiu, Adrian Sherwood, The Grind Designer, una de les peces de la seva darrera obra, el monumental The Collapse of Everything. La política es balla, el ball és política.

0: Shawn Michaels a Ford. Quin tros d'home, quin tros de productor, quin artista més complet i dotat, produint per d'altres, fent arranjaments, on un disc, aquest 20 Hours Sports, signat per ell, on t'invita gent com Clairo a fer coses com aquesta, aquest Anticipate. Bellesa, sempre busquem la bellesa a la pista.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta, ara de dilluns a dijous al mateix bat canal de sempre.
0: Quin tros de beat. És Smooth on Turrell i aquesta The Difference. La diferència, sempre en el beat. I en els grans instruments. Soul del bo.

Quin tros de cançó. Smooth and Toral, els britànics, amb una peça d'un àlbum del 2008 anomenat Antic Soul, The Difference. L'altre dia la tornava a sentir i em cremava les mans. I novetat de l'any passat, ja del 2025, és el nostre amic Nightmares of Walks. Ja ho saps, ha sigut DJ convidat, fa vida a Eivissa, i cada tros de cançó que treu és millor que la següent. I Remember, amb Jean Tia Pink.

El darrer disco de Nine Mars Don't Walks és un homenatge a tots els 45 RPMs, els singles, els 7 polzades amb els que va créixer. Echo 45 Sound System, així ens es diu el disc, i cançons com I Remember, amb la veu de Green Tea Pink. És senzillament per ballar contra maluc. Totes les arrels del dub, del soul i del funk, amb el que va créixer Nine Mars Don't Walks, posats al servei del ball. Més novetats. Water Baby, Beck and Cult.

Eso no és una cosa esquisida. Es diu What a Baby. És un jove d'Estocolm que amb el seu col·laborador Toth, el seu amic Wythe, en petites habitacions s'inventen aquest soul ple de samples de d'acord impossible i un ritme i un mojo que no tindran molts artistes més grans. Recorda que l'has sentit abans que ningú? La pista What a Baby, Beck and Cole. I Charlotte Day Wilson s'apunta al groove amb aquest Selfish.

0: Charlotte Day Wilson, la canadenca, es marca aquest Selfish, un tros de mig temps amb Mayra Sarambe per tancar la seva relació amb el segell discogràfic i començar-me una de nova. Recordo on ets, cada tarda venim.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.

un doble single, una cara, una revisió del Vitamin C de Can, i a l'altre aquest Mr. Magic, un personatge fictici, un home que et fa la vida millor. Com sempre, la cinemàtica dels italians, Calibro 35, petites bandes sonores. Visca les tradicions. Jeremy Dona és un músic australià que ara veu com el segell Saptar Music recopila tots els seus arxius de música feta a casa amb un petit ordinador i moltes ganes de ball. Això es diu Peak Pleasure.

0: Jeremy Donner, un australià que deixa que el segell Chapton Music editi totes les seves maquetes, demos, treballs personals amb ordinador, alguns amb el seu nom, altre com aquest Pat Leisure, sota el nom de Treta Phenomena. Ets a la pista de fusta. Ens encanten les reedicions i que tornin a posar en òrbita cançons que s'han perdut.
1: AICAT, pista de fusta.
0: Més cançons del que va ser el nostre DJ convidat fa dos dies. Te'n recordes que Alex Fernet ens va parlar del seu Modern Night? Speeding Fine, més cançons d'aquest disc.

És o no és una meravella, Modern Night, el disc d'Alex Ferner, aquest artista de prop de Venècia, que fa dos dies era el nostre digi convidat. Spinning Fine. Sembla com si siguessis en una cançó d'aquelles que tota la vida has sentit a la ràdio, però que només era el teu cap esperant que es despertés. Torna. Car, torna Runaway Heart. I torna la vida com si fóssim en una pel·lícula dels 80.

la bogeria americana. Artistes que mil·limetren, calquen un estil i ens fan coses com aquesta. El projecte es diu Car, amb K, dues R's, i la veu la posa Gigi Mist, que sembla que tingui l'edat d'una de les deesses de la ràdio d'FM dels 80. I si parlem de tecnologia, hem de parlar de Ladytron. Les mestresses Ladytron tornen. I see Reed amb el seu mojo intacte.

0: El nou disc de les Lady Tron es dirà Paradise. I peces com Icy Red fan ganes de més.
1: Maquem música a l'FM, al mòbil o al portàtil.
2: És diabòlica.
1: Sempre hi ha lloc per ballar.
2: És la música.
1: Quan el rellotge marca les 8.
2: És electrònica.
1: El cos et demana pista a la fusta.
0: El català. Escolta un disc que es diu Nobody's Listening. Aquesta peça es diu War i té un altre sampler d'aquells mítics.

0: Tots a la pista. Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Loca, loca. És Huda Mami. Aquest combo de Nàpoles, que també li agrada la música dels 70, el disco, el ball. I sobretot la diversió, qui ens posarà? El punt i final a la pista. Recordeu que hi tornem, de dilluns a dijous, i sempre a Trescat Cultura. Que el ball sigui amb vosaltres.
0: Tots a la pista. Miqui Puig i Pau.

0: Pista de fusta, la sessió diària que comparteix el
1: partit. Catalunya Ràdio.
2: Som 3K.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
4: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol replica al Marroc que Ceuta i Melilla són i seran sempre de sobirania espanyola. Això després que en plena crisi migratòria el ministre de Justícia marroquí hagi insistit que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. Mentre la resposta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha estat molt contundent, el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet equilibris per no atacar Rabat.
5: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
6: Marruecos es reconocido como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular.
4: Mentrestant, per primer cop des de l'inici de la crisi, el Partit Popular ha assenyalat el Marroc. La popular Alma Ezcurra ha assegurat que no és un bon aliat per a Espanya.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
4: Els populars, per cert, han amenaçat de portar Robles i Marlaska als tribunals per haver-se negat a compareixer aquesta setmana al Senat, tot i les citacions. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
8: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Caldrà esperar 154 anys, 154 anys... per veure un eclipsi com aquest a casa nostra.
4: L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat la AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. De fet, a aquesta hora encara hi ha circulació puntualment densa en alguns d'aquests punts. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud.
8: El govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda aturdida i reduïda, segons el fabricant. El pressupost que hi destinarà l'administració nord-americana és de 20 milions de dòlars.
4: Eurovisió impedirà que països en guerra puguin organitzar el festival, encara que hagin guanyat l'edició anterior. La mesura, que no afecta la participació en el certamen, es produeix després del boicot a diversos països al festival per la participació d'Israel. A l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant de sortides com arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols.
8: Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna, a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
4: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
8: El Paris Saint-Germain de Luis Enrique ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol. S'ha imposat per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
4: El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
8: L'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi, ha estat operat amb èxit de la ruptura de lligaments al genoll, mentre que Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'entrenament del primer equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG.
4: I a l'europeu, al atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Jael Sakura Betstue s'ha classificat per a la final dels 200 metres.
2: Fins aquí les notícies.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
9: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crim.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
10: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
11: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
12: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
13: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
14: Comencem.
15: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
3: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Les

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Una cosa, quedi per davant. Aquesta setmana segurament hi haurà molta gent que estarà ja de vacances o gent que començarà a partir de dijous aquí cada dia. Dijous sí, divendres ja no, perquè els divendres no tenim programa, però sí que ens podreu escoltar durant tota la Setmana Santa, dilluns, i també hi ha la repetició del diumenge, o sigui que aquí nosaltres no fem festa. Per tant, doncs, ens podreu seguir també durant els dies de festa merescuts, d'altra banda, Aquesta Setmana Santa cau de meravella, aquí enmig del calendari. Avui hem començat el programa, el Delicatessen, amb aquest Enganyar-te. Per mi és una de les grans cançons d'aquest últim àlbum que han publicat la Ludwig Band, Pel Barri es Comenta, i avui doncs us posaré una mica de tot. Avui el menú del programa té coses d'aquí, coses d'allà, i en l'aparador, així com el plat principal, hi tenim el nou treball de Gorillaz, aquesta banda de dibuixos animats amb el Damon Albarn dels Blur al capdavant i amb viatges cap a l'Orient. Tot això us ho explicaré després, però ara una miqueta més d'energia de la mà de Dan Peralbo i el Convoy del seu nou single que es diu Un bitllet per tu.

0: Són unes quantes les bandes com Dan Peralbo i el Comboi o la Ludwig Band, que jo crec que guanyen molt veient-los en directe. Són d'aquestes bandes que encara continuen mantenint ben intacta aquesta energia, aquesta actitud d'artistes, i en d'altres que quan pugen a l'escenari sembla que es desfagin com un sucre amb un got de llet calent, no? Però hi ha bandes que no. Hi ha bandes que jo crec que fins i tot són molt millor veure-les en directe que escoltar-les en l'àlbum, tot i que els àlbums de Dan Peralbo i el Comboi de la Ludwig Band valen molt la pena. I hi ha un tipus que la setmana passada ens va demostrar que això dels directes jo crec que és el number one d'aquest país. Ho escrivia a Instagram, ja sabeu que ens podeu seguir a través d'Instagram, que em fa molta pena, realment em fa molta pena que grans artistes, enormes artistes, gent amb una creativitat desbordant com la que té Xerí Marasté en aquest país encara no, sembla que no s'acaba d'entendre. Érem, no ho sé, si a l'Apolo 2 hi caben 800 persones, doncs potser n'érem 600, que està molt bé per al que és habitual per al Xerí Marasté, que de fet ell doncs era el primer que estava absolutament sorprès d'aquest poder de convocatòria. Però és que el que va fer el Xerí a damunt de l'escenari, dubto molt que hi hagi ningú en aquest país capaç de fer-ho. I no és una qüestió de fer comparacions, sinó que senzillament és que el que vam veure el dijous, no el divendres, de la setmana passada a l'Apolo 2 va ser increïble. Realment increïble. Xerí Marasté té nou àlbum, ja l'heu escoltat aquí al programa, l'hem posat a l'aparador, un nou disc que es diu Punt de Creu, i Xerí Marasté, quan puja a l'escenari, amb una nova banda que ha creat ara, amb un quartet, és que és una cosa, és una experiència tremendíssima. O sigui, que la propera vegada que actuï, aneu-lo a veure, perquè no us en penedireu, de cap de les maneres. Això es diu El Descens, és una de les cançons de l'últim treball del Xerí Marasté.
1: Comença ben a poc el descens. Comença ben a poc

Doncs, insisteixo, realment és que és un artista, però ho explicava, que si el Seri Maraster hagués nascut en una altra punta del món, a Brooklyn, posava l'exemple en comptes de Flix, ara mateix doncs segurament seria cap de cartell d'algun gran festival. És que és sensacional el que fa, de debò, és una barbaritat, i en aquest país doncs continuem badant amb altres coses, a vegades. Jo no dic, hi ha artistes extraordinaris, però és que el de Seri Maraster està en una altra lliga. Bé, anem a l'aparador del Delicatessen del dia d'avui. Com us deia, el plat principal avui el serveixen a taula els Goril·les. Han fet un àlbum en el que hi ha un munt de col·laboracions i la veritat és que no hi haurà temps d'escoltar-les ni totes ni gairebé una aproximació. Però sí que he fet una tria d'un àlbum que és llarguet. El disc es diu The Mountain, té un total de 15 cançons, diguéssim que han tirat la casa per la finestra. Ja sabeu que Goril·les és aquest projecte, i si no ho sabeu us ho explico jo, un projecte encapçalat per Damon Albarn, d'una banda, i de l'altra banda hi tenim doncs un personatge com el senyor, ara us ho diré, espera que tinc el sant al cel, s'ha anat, James Hewlett, que és un dissenyador, un dibuixant, un animador britànic, que és el que fa tots aquests dibuixos que recreen una mica el que són els músics o els personatges. Històricament ja hi havia hagut moltes bandes de dibuixos animats al llarg de la història, que són aquests productes, diguéssim, que van crear a principis dels 80 i als anys 70 algunes discogràfiques i que van funcionar a la mar de bé. Avui en dia amb el K-pop també passa bastant això. Però el de Goril·les és una cosa una mica més seriosa. I aquest últim àlbum, la veritat és que té coses realment espectaculars.

0: Doncs un àlbum completet, no només per lo extens, sinó per la quantitat de col·laboracions. Aquí, entre d'altres, per exemple, hi havia la presència de Bobby Womack, un històric i un tipus de les noves generacions del neo-soul, com és Jalin Gonda, al costat d'altres músics, que hi ha una llista llarguíssima de col·laboradors en aquest disc. Hi ha presència de tota mena d'artistes, perquè, a més, es tracta d'una mena de viatge, diguéssim així, un viatge a la Índia, introspectiu, en el que hi ha moltes coses i molt diverses. Hi ha des de propostes així més electròniques i molt ballables, cosa bastant habitual en el repertori dels Goril·les, i coses, doncs, que, per exemple, entren en territoris més de les músiques del món o músiques ètniques, o com vulgueu dir-li. Hi ha, insisteixo, que presències del tot variopintes. Què us diré jo? Des de la Cara Jackson, des de la presència de Bizarrap, que també hi apareix. L'argentí Bizarrap està en una de les cançons. Tenim a Johnny Marr. Avui tinc un encostipat de por, eh? Johnny Marr, que és el guitarrista dels Smiths. Hi ha Trueno, també, un altre argentí. Hi ha la presència de Marky Smith, per exemple. Hi ha la presència de Guv Rice. Johnny Marr apareix en unes quantes cançons. Paul Simonon també hi apareix. O sigui, un llarguíssim, etcètera, de col·laboracions. Jo n'he triat algunes. El disc és llarg i se'n feia difícil. Però, per exemple, aquesta era inevitable. Això es diu The God of Lying, amb Goril·les i Idols.
1: The unknown, the spiritual, the alien.

Doncs una de les bandes del moment, com són els Idols, al costat d'una banda que ja comença a ser gairebé transversal, universal, de tots els temps, com són Gorillaz, amb un Damon Albarn que cada dia més em sembla que la seva coherència és absoluta a l'hora de queixar-se de les coses que passen als grans festivals, a l'hora de queixar-se una mica també del que està passant en la indústria, d'aquesta especulació. Tot i que aquí jo sempre penso el mateix, molts artistes que a vegades alcen la veu en contra de la indústria musical, la indústria discogràfica, la indústria dels concerts, però després no es queixen quan cobren les milionades que cobren quan acaben el concert. Potser tot plegat s'hauria de començar a regularitzar una mica, potser tot plegat s'hauria de començar a naturalitzar una mica, perquè no és de rebut que els artistes i que les bandes estiguin cobrant els dinerals que cobren, i que després a vegades vagin... en molts casos, i no parlo de tots, evidentment, no parlo de tots, sinó que parlo d'aquells que normalment estan al caps de cartell dels grans festivals, que després es queixen, però que s'embutxaquen unes milionades que són desorbitadíssimes. És un tema per un altre dia. Això es deia The God of Lying, als Idols, conjuntament amb Gorillaz, extreta d'aquesta última publicació que es diu Mountain, que estaran presentant al Primavera Sound d'aquest any. Hi haurà temps ja per parlar de festivals, ben aviat ens hi posarem, perquè ja s'acosten molts d'aquests festivals, però avui de moment ens centrem en el disc. I amb una d'aquestes aproximacions, diguem-ho així, que la música d'arrel, ja que aquí hi ha la presència de dos músics clàssics en la matèria, com són Omar Suleiman i Yassine Bey, acompanyant a Gorillaz. Això es diu Damascus.

Imagino que aquestes alçades no cal dir que acabeu d'escoltar. Home, la cançó potser sí, l'artista no. Jo, Miquel Oliver, un dia us faré un examen, acaba de publicar una nova cançó que es diu Oxitocina. Jo recordo que aquesta oxitocina també l'havia utilitzat, no sé si era el Guillem Roma, que de fet l'escoltarem després en algun dels seus projectes. A mi em sona que sí, després ho buscaré. Però vaja, és el nou single de Joan Miquel Oliver que torna amb nou àlbum que sortirà als voltants de Sant Jordi. O sigui, queda ben poquet ja per conèixer les noves cançons de Joan Miquel Oliver. I aquest és Morrissey. Jo ja sabeu la meva opinió, la vaig dir el dia que vaig posar aquest disc a l'aparador del programa. A mi no em sembla tan dolent el nou àlbum de Morrissey.

The Monsters of Peak Alley és una de les últimes cançons publicades en aquest treball del senyor Morrissey, un disc que vam posar a l'aparador ja, que es diu Make Up Is a Lie. Ja ho sé, que és un tipus que és un... està bujarradíssim i que és un prim mirat en moltes coses i que cancela bolos cada dos per tres, o bé perquè fa olor de carn, o bé perquè a les falles de València hi havia molt de soroll a la nit, i que està com una campana i que evidentment és com per odiar-lo per totes aquestes tonteries. Però a mi l'àlbum no m'ha semblat tan dolent.

Les trenques dels Bridget Calls Me Baby, una banda britànica però que sona... No, una banda americana però que sona britànica, al revés ho estava dient. Són de Boston però sonen molt, doncs això, les maneres de fer de les bandes britàniques dels anys 90 aproximadament, i aquí podríeu posar els Smiths, però també hi ha coses que poden resultar així com de Suede. Ara que fa 4 dies estaven tocant per aquí per Barcelona, i algunes coses, la manera de cantar dels Bridget Calls Me Baby ens pot portar fins i tot a època d'Elvis Presley. A mi em sembla una banda molt interessant, però no acaba d'arrencar encara. Ja tenen publicats 2 àlbums. El segon ha sortit ara fa ben poquet, un disc que algun dia d'aquests us posaré a l'aparador del programa i que es diu Invisible. No sé si és perquè els anglesos doncs no els veuen com una banda americana i els americans no els veuen com una... O no, en aquest cas, els anglesos no els veuen com una banda anglesa i els americans com una banda yankee. Perquè estarà més que a mi de les dues coses. Però a mi em semblen extraordinaris. Bridget Calls Me Baby. I aquest senyor que escoltareu ara és Bonnie Prince Billy, que també té nou àlbum.

Nou àlbum per al bo de Bonnie Prince Billy, d'aquells tipus que no acostuma a fallar, que sempre fa cançons tremendes i, a més, amb bones companyies. El nou disc de Bonnie Prince Billy es diu You Are Together Again. Estem d'enhorabona en aquest país, amb artistes com el Guillem Roma o els que hem sentit avui, que n'han sigut uns quants. I amb el que acabarem també, amb el Mamaduixa, que també té nou àlbum, que es diu Tothom té raó. El vam veure amb una actuació al costat de les Balkan Paradise Orchestra en l'última gala de lliurament dels Premis Enderroc, i és amb el que acabarem avui el programa. Un dia us el poso l'aparador, aquest nou àlbum, perquè val molt la pena. Això es diu He Pensat. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-nos costat. Demà hi tornem a la mateixa hora.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Així ho expressaven aquests testimonis des de Lleida.
4: Són 20 segons que passen molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
5: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla ha sigut una locura. Precioso.
3: L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340, l'A2 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
6: La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí ha insistit en les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
3: Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra.
6: Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport de Barcelona al Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàniament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes.
3: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montvell Marmellà. Problemes de subministrament d'aigua en molts pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera, Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. El Pont de Suert, Pau Rovira.
7: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
8: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
7: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
3: Esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
6: I el Paris Saint-Germain, campió de la Champions, ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol, després d'imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès.
3: El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff.
6: El masculí blaugrana, Roni Bertaggi, ha estat operat a Mèxic de la ruptura de lligaments al genoll, mentre que Ferran Torres no s'ha reincorporat aquest dimecres a l'entrenament del primer equip amb permís del club, que està negociant el seu traspàs al PSG.
3: I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Jael Sakura Bestué s'ha classificat per a la final dels 200 metres.
1: Fins aquí les notícies.
0: Com vas camuflar la intenció?
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Catalunya Ràdio.

0: Ràdio ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: En el capítol anterior...
3: Diumenge 22 de juliol del 2007. Jaime Jiménez Arbe, conegut com El Solitario, surt del seu xalet de les Rozas a Madrid en direcció a Portugal. Condueix una Renault Kangoo de color blanc, amb plaques de matrícula falses. Passa la nit en una pineda propera al municipi de Figueira de Foz. La policia espanyola i portuguesa li segueixen els passos. L'endemà, quan es desperta, puja a la furgoneta per dirigir-se al centre del poble. Va amb una jaqueta ampla i una perilla postissa. Falten 20 minuts per la una. Aparca en un pàrquing descobert al davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola. Surt del cotxe. I quan és a punt d'arribar al banc, 6 agents l'immobilitzen a terra i el detenen.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Durant 14 anys, El Solitario es va fer fonedís per a les forces de seguretat de l'Estat. Va atracar desenes d'entitats bancàries en diferents punts de la geografia espanyola, sempre disfressat amb barba i perruca postissa. La policia també li atribuïa l'assassinat de 2 guàrdies civils de trànsit a Navarra. Les revelacions d'un confident van permetre posar rostre a un dels delinqüents més buscats. La confiança després d'anys d'impunitat i les presses per fugir cap al Brasil per amor no li van permetre culminar el que havia de ser el seu últim cop. El modus operandi d'aquest individu va crear escola. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
5: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
3: Crims. Per què matem?
5: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker,

0: ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: Falta poc més d'un quart d'hora per a la una del migdia. És dilluns 23 de juliol de 2007. Sis agents de la policia portuguesa tenen immobilitzat el solitari a terra davant de la sucursal de la Caixa Rural Agrícola de Figueira da Foz. Jaime Jiménez Arbe no ha tingut l'oportunitat ni d'entrar a l'oficina. Aquell dia, a les quatre caixes fortes hi havia dipositat 160.000 euros. Un grup especial de la policia ha sortit d'una furgoneta aparcada al costat de l'entitat i, en veure'l arribar, li han saltat al damunt, li han pres el maletí, li han agafat les mans perquè no es pugui resistir. En escorcollar-lo, troben que sota la jaqueta hi porta una pistola. Al maletí, un subfusell. A la Renault Kangoo hi ha la clau al contacte. Està folrada amb cinta aïllant de color negre perquè cap vianant veiés des de fora la brillantor del metall de la clau. També comproven que els respatllers dels seients estan revestits amb una planxa d'acer blindat per protegir el conductor en cas de ser tirotejat. El solitario no s'ho esperava de cap manera i l'han enxampat. A comissaria demana tractament militar. Quan el fotografien per la fitxa policial, somriu i aixeca el dit polze. Els agents portuguesos comproven que porta les mans plenes d'esparadrap. Després el traslladen als jutjats de Figueira da Foz. A la porta hi ha desenes de periodistes. Ell entra a l'edifici entre dos policies que han d'obrir camí. Va amb el cap cot, amagant-se de les càmeres. Quan acaba la declaració davant del jutjat, té una breu conversa amb els inspectors portuguesos i li diuen que un delinqüent tan famós com ell no pot sortir amb el cap ajupit. S'ho pensa i els diu que tenen raó i surt a cara descoberta, desafiant i saludant els periodistes que l'esperen a la porta. Jaime Jiménez Arbe diu: "Hola a todos, soy el solitario. Salut, españoles." Ara sentirem el moment. La qualitat del so no és gaire bona, però es pot intuir el que diu. El detingut queda custodiat per les autoritats portugueses. A Espanya, la policia i la Guàrdia Civil escorcollen el xalet de les Rozas i la nau industrial de Pinto, que estaven a nom de la seva mare i la seva exdona britànica.
3: Al xalet hi descobreixen un arsenal d'armes i 19 llibretes plenes d'esquemes, de rutes i de coordenades.
4: Hi havia múltiples anotacions, casi en clave, ¿no? Él no necesitaba escribir mucho más, nada más que iba con el GPS y veía pues eso en su... En la zona donde iba a actuar, veía un cuartel de la Guardia Civil, se paraba por allí, apretaba el GPS y anotaba, ¿no?, la localización, pues en tal punto, y anotaba en el cuaderno, ojo, cuartel de la Guardia Civil. Bueno, iba por una carretera, iba anotando los cruces, cuidado, aquí cruce peligroso. Seguía y ruta 1, y hacía la ruta 1, pues por tal pueblo, tal camino, tal... veía una sucursal y iba una vez o dos o tres las que fueran necesarias para estudiar bien el terreno, provisto de GPS para tener una buena localización.
2: Aquest que escoltava era Jesús Duba, periodista del País, que va conèixer molt bé la trajectòria del solitario. També hi troben perruques, tints de cabells i motlles de màscares de làtex. Les feia servir per dissimular les seues faccions i evitar que la policia pogués extraure'n un retrat robot. La casa també disposa d'un taller on fabricava matrícules falses i les seues pròpies armes. Al jardí, la policia hi localitza una petita plantació de marihuana. I més coses, oi, Mercè Folch?
3: Sí, a la nau de Pinto els investigadors descobreixen molts objectes relacionats amb els atracaments, plaques de matrícula falses, material per pintar cotxes, molles per fabricar caretes de làtex, un tot terreny cremat i dos contenidors de fusta. A l'interior hi ha els trossos metàl·lics de la carrosseria d'un cotxe que la policia creu que és un Suzuki.
2: La policia científica analitza les armes del cop fallit de Portugal i conclouen que el subfusell que portava el solitari al maletí és el mateix que es va utilitzar en l'assassinat dels dos guàrdies civils a Castejón i en el tiroteig de la Vall d'Uixó. Es tracta d'una metralleta M3 de fabricació americana amb cartutxos del calibre 45 i amb el número de sèrie esborrat. Ara que se sap qui és, es comença a parlar del personatge i les seves motivacions. Pel periodista Jesús Duba, el solitario era un antisistema.
4: Creo que atracaba bancos porque era su modus vivendi. Él sostiene efectivamente su ideología anarquista, pero hay que tener en cuenta que, en fin, todos los delincuentes, cualquier tipo de delincuentes, y fundamentalmente los que se dedican a los delitos contra el patrimonio, es decir, robos, atracos, muchos, es muy frecuente en ellos que tengan una raíz anarquista, un temperamento, no diría yo una ideología, sino una actitud ante la vida de tipo anarquista, es decir, de desobedecer al sistema, de ir contra el régimen establecido, de no respetar las normas. Bueno, esto es muy típico en este tipo de personas, ¿no?, de delincuentes y atracadores.
3: Del botí aconseguit, després de tants anys d'atracaments, va ser molt difícil seguir-ne el rastre.
4: Según la policía y según consta y según todos los indicios, no parece que se dedicara a repartirlo entre los pobres ni que fuera un Robin Hood que iba dando el dinero a las monjitas. Es de suponer que se lo gastaba. Evidentemente, lo que sabemos es a partir de que la policía le identifica, y es desde ese momento cuando se tiene más o menos constancia del dinero que obtuvo en los golpes que dio, en los últimos golpes que dio, pero no en toda su larga carrera. Claro, es que son más de una década atracando bancos. Es imposible saber qué hizo con el dinero.
2: El judici contra Jaime Jiménez Arbe per l'assassinat dels guàrdies civils Palmero i Vidal va començar el 15 de juliol del 2008 a l'Audiència Provincial de Navarra. El fiscal demanava 52 anys de presó. Aquell dia, el solitario portava texans, una dessuadora negra amb caputxa i una polsera blava amb la inscripció Brasil.
3: A preguntes del fiscal, Jiménez Arbes va enorgullir de la seva trajectòria delictiva.
0: Usted es un profesional del atraco, ¿es cierto?
5: Vamos a ver. Primero, yo no soy un atracador. Yo soy un expropiador de bancos.
0: Un profesional expropiador de bancos.
5: Soy un expropiador de bancos y además a mucha honra.
0: Mucha honra. Las pelucas, las mascarillas, todo lo que se ha encontrado en su casa es suyo.
5: Sí, evidentemente.
0: ¿Usted utilizaba esos artilugios, esos enseres para disfrazarse?
5: Pues efectivamente, para hacerlo más difícil a los...
0: Como buen profesional.
5: Bueno, yo no, llámame profesional, pues evidentemente las utilizaba para no facilitarle a las fuerzas del orden, al Estado cleptocrático este que sufrimos, pues facilidades para que me secuestraran, vaya, básicamente.
0: ¿Usted también utilizaba normalmente esparadrapo en las manos?
5: Bueno, tenía una serie de técnicas, sí, efectivamente.
0: ¿Eso era para no dejar huellas?
5: No sé si tiene algo que ver esto con el tema de los guardias civiles. ¿Tiene algo que ver con el tema de los guardias
0: civiles? Yo creo que sí. Usted contésteme si quiere, y si no quiere, no me conteste.
2: Jiménez Arbe va defensar en tot moment la seva innocència i va dir que els guardias civils els havia matat un terrorista de Còrsega. Parlen el fiscal i el solitario.
0: Que lo primero que había que hacer es pedir perdón a la familia de esos guardias.
5: Yo no puedo pedir perdón de algo que no he hecho. Eso sí que se lo puedo decir.
6: Hay un testigo que dice que le vio entre Valverde y Ágreda un vehículo todoterreno, que el testigo le vio muy cerca y luego, sin ser localizado por la Guardia Civil, sino de moto propio,
5: quiere decir usted, ¿no?
6: Sí, señor Jiménez, muy amable.
2: En el judici, els experts en balística van insistir que l'arma utilitzada en el crim dels dos guàrdies civils és la mateixa que es va fer servir en l'atracament de la Vall d'Uixó.
6: Usted sabe perfectamente que ese es el arma que usted reconoce que se utilizó en el atraco donde murió un policía municipal en Vall d'Uixó. Esa es el mismo arma que se utilizó. Hay prueba balística sobre eso y usted lo ha reconocido,
5: sí,
6: además.
5: Efectivamente, la usé yo en Vall d'Uixó.
6: Vall d'Uixó, sí.
5: Es verdad.
0: En el episodio de Vall d'Uixó en el que murió un policía municipal.
5: En que otro policía municipal mató a otro policía.
0: Murió, he dicho murió.
5: Y del cual fui acusado injustamente durante mucho tiempo. Vamos, a sabiendas de que había sido muerto por otro policía.
2: Els forenses van dir que Jiménez Arbe tenía una personalidad histriónica.
7: Sufre un trastorno de la personalidad de tipo mixto, con rasgos disociales, histriónicos y paranoides. Si bien eso no disminuye su capacidad psíquica para la comprensión de sus actos.
4: Es frecuente también en muchos delincuentes, así lo dicen los psiquiatras forenses, sobre todo en, digamos, delincuentes que han sido famosos, por decirlo de alguna forma, o que han tenido trascendencia mediática, el narcisismo es una de sus características, ¿no? El hecho, pues hombre, de haber estado, haber conseguido, pues eso, más de una década, haberse burlado de la potente y numerosa, miembros de seguridad del Estado, ¿no? Todas las fuerzas de seguridad, toda la maquinaria del Estado, consiguió burlarla durante muchos años. Hombre, lógicamente eso es para venirte a hacer que te vengas arriba, ¿no? Como se dice vulgarmente, ¿no?
2: Jaime Jiménez Arbe va ser condemnat a 47 anys de presó per la mort dels dos guàrdies civils de trànsit, 20 per cada víctima i 7 més per tinença il·lícita d'armes. A Jiménez Arbe se li van imputar més d'una trentena d'atracaments. El van condemnar a 51 anys de presó més, que se sumen als 47 pel crim dels guàrdies civils. El total de penes va pujar fins als 98 anys. Del 1993 al 2007 havia atracat 36 entitats bancàries, 7 bancs i 29 caixes d'estalvi. Es calcula que va obtenir un botí de 690.000 euros. Actualment té 64 anys i ha passat per diverses presons espanyoles: Madrid, Valdemoro, Picassent, Huelva o La Corunya. L'any 2018 el van traslladar de la presó de Teixeiro a La Corunya al centre penitenciari de Villahierro, a Lleó, perquè era un pres molt conflictiu. Aquesta és la història del solitario. Una història, però, que no acaba aquí, perquè la seva manera de fer va crear escola. I no gaire lluny de casa nostra. De la meua, almenys.
8: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
3: Albatàrrec és un dels 38 pobles que integren el Segrià, una comarca dedicada majoritàriament a la fruita i a la indústria que en depèn. Situat a 7 quilòmetres de la capital, que és Lleida, té més de 2.000 habitants. L'estiu del 2020, molts van situar aquesta zona sobre el mapa a causa del coronavirus.
9: El confinament perimetral afecta la comarca del Segrià. La més poblada de Lleida, que inclou la capital, limita l'oest amb l'Aragó i compta amb una població de 210.000 habitants i una quarantena de municipis. L'augment dels casos positius de la Covid-19 ha obligat a prohibir-ne l'entrada i sortida, excepte per motius laborals.
2: Traslladem-nos a 12 anys abans de l'arribada del virus. Albatàrrec, Albatàrri, que diuen alguns, és un poble tranquil. El 5 de setembre del 2008, quan despunta el dia, els pagesos van cap al tros perquè ja han començat la collita de la poma. I en aquest poble del Segrià, travessat pel canal de Serós, hi predominen els cultius de pomeres. Durant el matí, els veïns van a comprar, passegen i fan gestions, entre altres llocs, a la sucursal d'Ibercaja, situada a la carretera comarcal 230, que al seu pas per Albatàrrec pren el nom del carrer Doctor Robert. La caixa està només a un minut a peu de l'Ajuntament. Pocs minuts abans de les 2 del migdia, un home entra a l'entitat quan està a punt de tancar. A dins només hi queda una treballadora.
10: Entra dins amb un pretext que, si en aquest cas crec recordar, que volia cobrar un xec de la caixa, i la noia li va dir: no, és que això és d'Ibercaja i tal, i amb aquest pretext ja treu l'arma, apunta en canona i demana els diners.
2: El sergent Jordi, del grup de delictes violents de l'àrea d'investigació criminal de Ponent dels Mossos, fa temps que investiga aquest tipus de fets. I li direm sergent Jordi, sense el cognom, perquè ell ens ho ha demanat.
10: Sembla ser que la treballadora, no sé si per alguna reacció prèvia, no ho sabem, però la qüestió és que la va agredir violentament amb la culata del revòlver. Li va pegar cops al cap i tal. Fins que, bueno, se van sortir a la seva i es van dur els diners que havia en aquell moment.
2: Abans de sortir de l'entitat, l'atracador tanca l'empleada al lavabo i la lliga amb brides i cinta americana.
10: Una persona sola, i aquesta persona el que feia és, per cobrir la fugida de l'autor, la posava al lavabo o a l'oficineta tancada, fins que hagués marxat el, bueno, fins que marxava l'autor i tal. Llavors l'única persona que podia activar els serveis d'alarma és la treballadora d'allà. Llavors un cop va marxar, doncs activen els serveis, els, bueno, l'alarma antiatracament.
2: Els Mossos arriben al lloc dels fets i prenen declaració a la víctima, que els fa aquesta descripció.
10: El atracador era el perfil d'una persona de 45-50 anys, de complexió alta, bueno, bastant normal, fort, i els diners que es van dur era sobre els, segons la entitat bancària o la treballadora, 60 i pico mil euros, era, 60 i pico mil.
2: La treballadora d'Ibercaja els diu que l'atracador parla castellà.
10: El que ens van assegurar és que aquella persona era nacional, era una, no era una persona estrangera, l'accent era d'aquí.
2: Un atracament causa inquietud, però un de violent pot ser el preludi d'alguna acció encara més violenta. A més, en un poble petit, l'alarma és gran.
3: Els Mossos analitzen les imatges de videovigilància de la sucursal d'Ibercaja d'Albatàrrec amb l'objectiu d'identificar-lo.
10: Ell el que fa és entrar dins amb uns certs elements de disfressa, que més o menys anava variant una mica, ulleres de sol fosques, de vegades amb una gorra tipus visera de béisbol i tal. Entra dins, més que res per ocultar una mica la fesomia i que no el poguessin reconèixer bé.
2: Amb la descripció física i per la manera d'actuar, els investigadors formulen una primera hipòtesi.
10: Donava el perfil de l'atracador clàssic dels anys 80, que ha passat pel seu període de presó, etc. I la primera hipòtesi que vam tenir nosaltres és aquesta, de que, bueno, l'atracador que actua sol, amb molta fredor, bastant agressiu, bastant violent, doncs el perfil anava encaminat cap a el típic atracador de bancs dels anys 80, perquè és quan se van forjar els bons atracadors de bancs. S'han anat fent grans, han acabat a presó, han mort per, bueno, pues per la seva vida agitada que han pogut tenir. Llavors, en aquest cas, als anys 2005, 2008, 2010, encara teníem uns quants atracaments que més o menys doncs, ens anaven entrant.
2: Les investigacions s'intensifiquen i s'amplien.
10: Donem difusió per si aquest home o algú semblant ha pogut atracar en altres llocs de Catalunya o de l'estat espanyol. Després també, com que és un perfil molt concret que segurament ha passat per presó, doncs mirem antics possibles sospitosos de fer aquests fets, fem reconeixement fotogràfic si és possible, si se'l pot reconèixer per part dels treballadors, diferents coses, i després també, evidentment, hi ha una tasca de policia científica, que són els que van a la zona, a l'escena, miren si hi ha empremtes, doncs, al mostrador, si ha tocat algun paper, a la porta, etc. Bueno, una sèrie de circumstàncies que fem per obtenir informació dels fets i estirar d'on puguem.
2: A l'oficina d'Ibercaja, la policia científica no troba rastre d'empremtes. Els investigadors tampoc localitzen possibles sospitosos. Només els queda tenir paciència, com explica el sergent dels Mossos.
10: No vam poder copsar més informació que la que vam tenir de l'estudi de les imatges i dels fets, donar la difusió i esperar a que tornés a actuar.
2: I torna a atracar dos mesos després, el 27 de novembre.
10: Al cap d'un mes i pico, dos mesos, que actua en un altre poble dels voltants de Lleida, curiosament. Va actuar a Artesa, amb un BBVA.
3: Artesa de Lleida, igual que Albatàrrec, és un poble molt pròxim a la capital del Segrià. Té uns 1.500 habitants i la seva economia també està basada en el cultiu d'arbres fruiters, sobretot de pomeres.
2: Els Mossos veuen que l'atracador utilitza el mateix modus operandi que Albatàrrec.
10: La operativa de treball d'aquest senyor era la mateixa, o sigui, ens vam trobar en antropometria igual, o sigui, el mateix perfil d'atracador. L'hora de l'atracament sempre al tancament, sobre les dues. La víctima, en aquest cas, una altra dona. Tot molt semblant, per tant, no hi havia cap dubte de que aquesta persona havia tornat a reincidir.
2: La proximitat d'Artesa amb Lleida fa sospitar els investigadors.
10: Tenia una vinculació amb Lleida ciutat. De fet, si tu surts de la barriada de la Bordeta de Lleida, una carretera dona Albatàrrec i l'altra carretera dona Artesa de Lleida. O sigui, són els primers pobles en arribar des de la Bordeta i precisament va atracar aquests pobles. Llavors nosaltres ja vam obrir els ulls amb això, perquè vam dir que té una zona, diguem, de comoditat que ha de ser Lleida, almenys de moment sembla això. I el centre de la Diana era Lleida.
2: A més, ha tornat a triar un poble de pocs habitants.
10: La reacció policial és menys ràpida que en una ciutat, perquè en els pobles normalment hi ha menys empleats i hi havia unes quantitats més o menys doncs, que podien apetir, diguem, a l'atracador.
2: De la sucursal del BBVA d'Artesa s'emporta uns 7.000 euros. Sobre l'arma que utilitza, els Mossos creuen que és un revòlver, però després de parlar amb la víctima no ho acaben de veure clar.
10: La descripció de l'arma, nosaltres sempre això ho posem en quarantena. Per què? Perquè la percepció és igual que l'antropometria, vull dir, la percepció de les víctimes que estan sota un estrès important en el moment dels fets, nosaltres l'hem de posar en quarantena en el sentit de que cadascú té la seva percepció i, a més, si al damunt estàs en una situació de molt nerviosisme, doncs pots veure aquella persona més gran, més forta, etc. No? Llavors, sobre l'arma, igual. Normalment ens descrivien una pistola de color fosc.
2: El d'Artesa és l'últim cop del 2008 del qual els Mossos tenen constància. La policia creu que l'atracador pot seguir patrons temporals i actuar més o menys cada mes i mig o cada dos mesos. No trigarà gaire a tornar-hi.
3: Recordem que el sospitós és un home d'uns 45-50 anys, de complexió forta, violent i armat, que entra a les sucursals amb ulleres de sol i una gorra i, segons la declaració d'una de les víctimes, parla castellà.
2: El 2009 comença amb els greus efectes de la crisi econòmica que va esclatar un any abans. El col·lapse va deixar milions de persones sense feina i sense casa. Al mes de gener, l'economia catalana va entrar oficialment en recessió. D'aquesta manera ho va explicar els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: L'economia catalana tanca l'any amb un creixement interanual del 0,9%, tot i que es troba en situació de recessió, donat que el quart trimestre ha caigut el 0,6% interanual. Ho explica el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells.
12: L'últim trimestre en taxa anual serà d'un 0,6% i en taxa trimestral, que és com valorem si hi ha una recessió, serà el tercer trimestre consecutiu en el que tenim un creixement negatiu.
2: De seguida sabreu per què us parlem d'aquesta caiguda de l'economia. Al Segrià els hiverns són freds i amb dies de boira, però no sempre. El 23 de gener del 2009 és divendres. A Alpicat, el dia s'ha aixecat plujós i amb una temperatura mínima de 4 graus.
3: A Alpicat hi viuen unes 6.000 persones i està situat a 9 quilòmetres al nord-oest de Lleida. La seva economia també està basada majoritàriament en el conreu de fruiters, sobretot pereres i pomeres. El poble té diverses cooperatives. La més antiga és la cooperativa del Camp L'Íntima, que s'encarrega de comercialitzar bona part de la producció agrícola. També hi ha sucursals bancàries, com la d'Ibercaja, situada al carrer de Lleida, a tocar de l'Ajuntament.
2: Poc abans de les 2 del migdia, un home entra a l'entitat.
10: Hi havia dos treballadores, dos empleades, la que era la directora i la, suposo que la companya seva, que estava a finestreta. Llavors, la seva operativa va ser exactament la mateixa, o sigui, entrar, amenaçar-les, promoure l'atracament, tancar, les va lligar amb brides, les va tancar...
2: L'atracador aconsegueix marxar sense aixecar sospites amb uns 3.000 euros de botí. És curiós, sempre atraca entitats bancàries on treballen dones. De seguida sabrem per què. Els Mossos prenen declaració a les víctimes i analitzen les imatges de les càmeres de seguretat.
10: Aquí ja vam veure de què canviava el que és els elements de disfressa. I duia aquest folre polar que era molt significatiu perquè era fosforito.
2: El folre polar al qual es refereix el sergent dels Mossos és un jersei de treball fosc amb la part superior groc fluorescent.
10: Moltes vegades els atracadors, per tal de, diguem, de que les víctimes no es fixin amb la seva cara, què fan? Doncs porten alguna peça que cridi l'atenció per captivar, diguem, la visió cap allà i que no es fixin tant en la cara de l'atracador.
2: Els investigadors segueixen el fil d'aquesta peça de roba.
10: Hem de buscar un lloc on hagi algú que vengui roba de treball i components d'aquest tipus. I què vam fer? Doncs centrar-nos en això. Vam anar a diferents ferreteries i en una de les ferreteries, d'una ferreteria gran d'aquí, molt coneguda, de Lleida, ens vam trobar només entrar la jaqueta allà.
2: I tornen a revisar les imatges de les càmeres de seguretat per comprovar que és la mateixa jaqueta.
10: Vam comparar amb les imatges i vam dir, és aquesta, segur. Anem a veure si aquesta jaqueta té rastre.
2: I com es mira si una jaqueta té rastre?
10: Doncs tan fàcil com demanar un llistat de clients que han pogut comprar aquella jaqueta. I aquí va haver el fil conductor de la resolució de la investigació. Què va ser? Doncs això. Vam arribar amb un dels clients que havia comprat això i el que ens va obrir definitivament els ulls és que en la mateixa comanda d'aquella compra, doncs havia el xaleco aquest fosforescent i a més unes brides que precisament eren les que havia utilitzat o de similars característiques per lligar les treballadores d'aquell atracament.
2: En la comanda hi apareix un nom.
10: Va sortir un albarán pagat en efectiu, com no podia ser d'una altra manera, Ausencio Calleja Guzmán. Hòstia, Ausencio Calleja Guzmán no en sonava de res. Dels atracadors clàssics que teníem una mica controlats, i hòstia, que no en surt enlloc.
2: Els Mossos creuen que ja tenen el nom de l'atracador de les tres entitats bancàries del Segrià. Ara el que els falta saber és quina cara té. Les imatges de les càmeres de seguretat no permeten identificar-lo perquè entre les sucursals amb ulleres de sol fosques i una gorra.
10: El primer que fem és sol·licitar una foto del DNI per mirar ara la cara que feia, clar. Teníem unes dades, però no teníem cara.
2: Els Mossos investiguen on viu aquell home, que té 52 anys.
10: Llavors vam veure doncs, que vivia a la zona alta de Lleida, de Carvinyes, entre de Carvinyes i Rovira i Roure, en una zona acomodada. Vull dir, vam veure que tenia una empresa de reformes. Bueno, hem de pensar que aquella conjuntura era la de la crisi del 2008... Llavors, tot el que era construcció estava a pique, per tant, nosaltres ja vam veure, ostres, una empresa de reformes. Possiblement aquí tinguem algun problema de finançament. Fèiem especulacions, no?
2: L'empresa de reformes es diu Casa 24 Hores. La periodista Ana Maria Ortiz va escriure un reportatge al Mundo.
7: Casa 24 Hores no figura inscrita en el registro mercantil porque no es una empresa como tal. Ausencio Calleja en realidad era un autónomo con 4 trabajadores rumanos en nómina. Casa 24 Horas no se publicitaba. Ni siquiera figura en las páginas amarillas de la localidad. Captaba la clientela por el boca a boca. Durante los años de construcción desaforada, Ausencio aprovechaba las migajas que las grandes empresas dejaban. Pocas se prestaban a acudir a un pueblo remoto para alicatar una cocina o arreglar una caldera. Él estaba disponible 24 horas al día para un abanico inabarcable de faenas.
2: Els investigadors reben la foto del DNI.
10: Vam rebre la fotografia, vam veure que la imatge que teníem no era actual, per tant, podia distorsionar una mica el que és les imatges nostres amb la que teníem. No acabem d'estar segurs, tot i que s'assemblava. Tampoc estava actuant a cara descoberta, per tant, no era fàcil el poder comprovar la cara del individu. Vam demanar a veure si havia fet algun tipus de renovació en el permís de conduir, crec que va renovar-lo 2 anys abans. I allà ja vam veure que s'assemblava molt.
2: Amb tota la informació de què disposen, els Mossos comencen a vigilar-lo.
10: Ens vam situar sobre la zona i vam fer el que es diu en argot policial, començar a fer les tronxes, vigilàncies, seguiments, veure la seva rutina. Bueno, vam veure que era una persona que coincidia plenament, una vegada que el vam veure en viu, vam veure que coincidia plenament amb el que eren les imatges dels atracaments.
2: Les tasques de vigilància donen fruits de seguida.
10: Instal·lem un grup de treball ja sobre la zona en la franja horària, especialment de primera hora del matí, i ens posem per la zona i veiem de que... És que potser va ser a la segona vigilància. No vam tardar, és que vam tenir molta sort en el sentit de que de seguida, clar, aquest senyor més o menys tenia un patró d'un atracament per mes. Llavors, el que havia comès a Ibercaja del Picat era el 23 de gener i sabíem perfectament que al febrer en cabria un altre. Llavors, l'estàvem esperant ja.
2: El 12 de febrer del 2009 és dijous. Han passat 20 dies des de l'atracament del Picat.
10: Aquell dia, que crec que era el dia 12 de febrer, 12, sí, un equip de gent que teníem desplegats a la zona, amb un caporal responsable, van veure una cosa estranya. Sortia el vehicle, un Jeep Cherokee, i sortia de Lleida, i van començar a seguir. De tal manera de que va agafar la carretera per anar, diguem, direcció Ebre, per la C-12, l'eix de l'Ebre, diguem. I aquell dia jo estava a comissaria, no formava part del grup de seguiment, estava a comissaria, i el que fem moltes vegades, no? Ens posem en l'emissora i jo des de Lleida coordino una mica, diguem, el que és l'operatiu.
2: L'equip de vigilància el formen tres vehicles que segueixen el tot terreny de l'Ausencio per la carretera C-12. En tot moment informen el sergent dels seus moviments.
10: En un moment donat, se va desviar en una pista forestal, els nostres se van quedar sobtats, el van sobrepassar i l'últim vehicle doncs, se va quedar ja esperant a veure què feia. Al cap de 5 minuts no va tardar massa, es va reincorporar una altra vegada a la carretera i van veure que aquella persona s'havia canviat de roba.
2: Pels Mossos, aquest canvi d'indumentària només pot significar una cosa.
10: El caporal encarregat de l'operatiu de seguida em va dir: ostres, aquest ens va atracar a algun lloc. No sabíem on. En aquell moment va dir: què fem? Ja l'interceptem i el detenim? I, clar, jo vaig estar rumiant-me-ho, perquè, clar, són fets molt greus, clar, no podem exposar-nos massa, però també volia assegurar la situació. I vam dir: a veure, ara el tenim controlat, esperem una mica, a veure quins moviments fa.
2: La situació és de molta tensió. Recordem que estem davant d'un atracador que va armat i és violent.
10: Estàvem tots nerviosos per veure què passaria. Primer, nerviosos, per si el teníem que assaltar, era una possible una persona hostil perquè podia portar l'arma, i després, perquè si el deixàvem actuar, terceres persones podien prendre mal. Llavors, moltes vegades has de decidir la responsabilitat de decidir en poc temps, en minuts, una cosa que després te pot causar grans problemes a nivell personal i laboral. Però bueno, en aquest sentit vaig prendre la decisió de continuar el seguiment i no assaltar-lo.
2: Que difícil ha de ser fer de policia pensant en les repercussions personals i laborals. En fi, el sospitós arriba al seu destí.
10: Vam veure que va arribar a la població d'Ascó i que s'encarava cap a un banc. Llavors van dir: bueno, si això continua així, la veritat és que l'haurem d'interceptar abans de que entri al banc, evidentment. Aquí sí que no hi ha dubte per no exposar-nos més.
3: El banc de què parla el sergent és una sucursal del BBVA situada al carrer Creu Nova d'Ascó. Ascó és un poble de la Ribera d'Ebre, a poc més de 60 quilòmetres de Lleida en direcció sud. Hi viuen unes 1.700 persones, la majoria de les quals treballen a la central nuclear, ubicada al marge dret del riu Ebre. Segons els plans del govern espanyol, l'últim reactor hauria de tancar a tot estirar el 2035.
2: L'equip de vigilància veu que l'atracador surt del tot terreny.
10: Va sortir fora, va estar per fora, però ja no va arribar a entrar, no sabem per què. Va agafar el cotxe i va tornar. Equip de seguiment el segueix, igual, torna i va tornar cap a Lleida, va canviar-se i allà va acabar. Va dir: bueno, cap problema. Ja hem vist de que aquí a Ascó té alguna vinculació, té algun objectiu.
2: Els Mossos creuen que només ha fet tasques de planificació sobre el terreny.
10: Nosaltres, també l'experiència ens diu de que quan hi ha atracaments d'aquest tipus, no són atracaments, diguem, precipitats en el sentit de que: ostres, mira, passo per aquí i atraco el banc. No. Normalment hi ha unes vigilàncies prèvies, hi ha una presa d'informació per part de l'atracador, i que en el moment que considere més adequat, doncs executa l'acció.
2: L'endemà és divendres 13 de febrer. A les 7 del matí, la unitat de vigilància ja fa guàrdia a casa del sospitós, a la zona alta de Lleida.
10: I vam fer dos equips de treball, perquè ja veiem de que la seva acció, o sigui, la seva intenció era atracar sí o sí. una mica també moguts per l'experiència que tenim, ja vam veure que havien frustrat per alguna cosa, s'havia frustrat aquell atracament i que el faria segur un dia, dos dies, nosaltres estaríem allà.
2: Els Mossos s'anticipen als passos de l'atracador.
10: Personalment vaig estar jo amb una companya pels voltants de l'entitat bancària i un altre vehicle, que era el que nosaltres li diem la Roberta, que és un vehicle de vigilància camuflat, vigilant l'entrada de la entitat bancària per gravar tota l'operació. I l'altre equip s'encarregava de fer-li el comboi de seguiment a l'objectiu, és a dir, anar darrere de l'atracador i anar informant dels seus moviments fins a arribar a la zona on nosaltres pensàvem que anava a atracar, que era el BBVA d'Ascó.
2: Com ja preveien, el sospitós surt de casa seva, ho fa 20 minuts abans de les 9 del matí. Condueix el tot terreny, Cherokee de color blanc, surt de Lleida i agafa la carretera C12 en direcció sud.
10: Va tornar a parar, a desviar-se en una pista forestal, 5 minuts, canvi de roba, i llavors ja vam dir, quan ha fet això, vam dir, a veure, aquesta vegada sí que ja no tindrà opció i aquí segurament sí que ja l'interceptarem per no tentar més la sort.
2: A les 10 del matí arriba a Ascó.
8: You want it darker.
1: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
8: I'm ready, my lord.
1: Amb Carles Porta.
10: L'Ausencio va aparcar a uns metres a peu de carretera abans d'arribar a l'entitat bancària i ja es va dirigir cap a l'entitat bancària. Nosaltres ja veiem ja que s'havia posat les ulleres de sol, que portava el folre polar, i la companya i jo estàvem al costat mateix de l'entitat bancària, una botiga, bueno, dissimulant per allà.
2: El sergent i la seva companya veuen que està a punt d'entrar al banc.
10: I en el moment ja que anava a entrar a l'entitat bancària, a metre i mig, ja veiem que es tirava el braç per entrar. Llavors ja el vam interceptar, el vam reduir, la companya i jo, el vam reduir al terra. El company que estava vigilant des de la Roberta va sortir corrents per auxiliar-nos, perquè, clar, no ho veia clar, i el vam interceptar allà, ni més ni menys.
2: L'home interceptat va ben equipat.
10: Un cop al terra, emmanillat, ja vam veure que portava l'arma, que portava un machete de muntanya, que portava les brides, bueno, portava tot el kit de l'atracador. Va quedar perplexe perquè no s'esperava res de tot això. Va quedar totalment perplexe.
2: Els Mossos comproven que l'arma és un revòlver, però de fogueig. La periodista Ana Maria Ortiz ho va explicar així.
7: En Torreferrera se hizo con un arma de fogueo. Como esta, pero con el cañón más largo, dice José María Bosch, el dueño de la armería donde Ausencio adquirió el revólver, mostrando un blow del calibre 38. La ley no obliga al armero a pedir identificación a los compradores de armas de fogueo, pero él tiene por costumbre guardar una fotocopia del DNI del cliente en la que siempre anota el modelo dispensado.

0: para, no te toques les mans, perquè clar, el tenia emmanillat, llavors el vam tenir que separar-li els braços, i era perquè portava els dits encintats per no deixar empremtes.
1: Quan arriben a comissaria li prenen declaració.
0: Se va veure tan atrapat que en la declaració com a detingut és que ho va declarar tot.
1: Els confessa que triava sucursals on només hi treballessin dones.
0: Feia vigilàncies prèvies. Per què feia vigilàncies prèvies? Home, primer, per saber que aquella entitat bancària tenia una dona treballant. Perquè, curiosament, en tots els fets havia dones. Fos per misogínia? No ho crec. Pues, pot ser per la capacitat de reacció que pugui tenir. Llavors, clar, per saber si dins de l'entitat bancària hi ha una dona, evidentment has de fer vigilàncies prèvies. I després, esperar, sobretot, esperar a que no hagi testimonis. S'assegurava de que l'actuació seva fos neta, per tant, no tingués que pegar massa a ningú, no fes hostatges, fora dels mateixos empleats. I després, un cop aïllava els empleats, se facilitava la fugida. Vull dir, ell volia un atracament net. No volia problemes.
1: Per la policia, l'Ausencio no era un professional.
0: Ell no era un delinqüent, o sigui, en el sentit de que tot això li va venir de nou. És més, ens va explicar, el dia que el vam detenir, ens va explicar que ell se va, diguem, basar en el Jiménez Arbe aquell, l'atracador solitari, perquè va veure una sèrie i això doncs, va ser la seva font d'inspiració.
1: I la inspiració li va venir un any abans.
2: El 16 de gener del 2008, Antena 3 va estrenar Soy el Solitario, inspirada en la història de Jaime Jiménez Arbe i la investigació policial que va permetre detenir-lo a Portugal. La sèrie, de dos capítols, es va emetre a 10:15 de la nit, en horari de màxima audiència. Entre els protagonistes hi havia Pepo Oliva, en el paper de l'atracador, i Emilio Gutiérrez Cava, que feia de comissari.
3: ¿Cómo actúa? ¿Cómo se comporta?
4: Tenía un andar muy marcial. Daba la impresión de estar muy seguro de sí mismo.
5: Mediría unos 73 o por ahí. Era un poco fortachón, un poco gordote y tenía bolsas en los ojos. No creo que estuviera más de 2 minutos en total.
6: Dame toda la pasta, esto es un atraco. Bajad las manos. Bajad las manos, coño, ¿qué queréis, que nos vean desde la calle?
2: L'Ausencio va mirar la sèrie amb molt d'interès.
0: Clar, el seu patró d'atracament més o menys volia imitar a Jiménez Arbe. El que passa que, clar, el solitari era un tio que era dolent de per si i no dubtava en matar ningú o disparar o fer el que fes falta, i aquest no arribava en aquest extrem.
1: Entre l'emissió de la sèrie Antena 3 al gener i el seu primer atracament al setembre al Batàrrec van passar 9 mesos. La premsa el va batejar com el solitario de Lleida.
0: El que ens va explicar, se va veure una mica abocat a fer els atracaments pels impagaments que tenia, que no volia treure la gent que estava treballant al carrer, que tenia una família que no volia causar-los més problemes perquè anteriorment ja havia tingut algun altre problema empresarial, de se n'havia anat una mica a Norris i clar, no volia tornar a passar pel mateix. Això és el que ens va explicar ell.
2: La periodista Ana María Ortiz va investigar els possibles motius que van empènyer aquell home a delinquir.
7: Cuentan en su entorno que para buscar un porqué quizás haya de retrotraerse 15 años atrás. Entonces Ausencio Calleja era un empresario de éxito, nacido en La Rioja en 1956, en el seno de una familia de agricultores numerosísima. Él y su gemelo hacen los números 5 y 6 de los 9 hermanos. Había encarrilado muy bien su vida profesional tras emigrar siendo muy joven a Lérida. Inauguró los 90 regentando un negocio de distribución de alimentos y bebidas con muy buena implantación en la provincia catalana. La familia está casado y tiene 3 hijos, todos ya mayores de edad. Vivía holgadamente, instalada en la comodidad, pero fue víctima de una estafa, siempre según sus allegados, y el negocio se fue a pique. Aquella caída de la cúspide, aseguran, lo dejó muy tocado. Buscó después un socio y montó una empresa de mantenimiento que tampoco acabó de fructificar.
0: La familia no s'ho creia, es van quedar fosos perquè era una família normal i corrent, i normal i corrent en el sentit de que primer a nivell econòmic semblava que vivien acomodadament, i després que no sabien d'un entorn delictiu que...

0: no tenien ni idea, vivien totalment aliens ells a la seva vida normal i corrent i ja està.
1: Aquell home tenia molt bona fama a la zona.
2: En los pueblos de la zona se ganó fama de educado y cumplidor. Dan testimonio de ello en Alcanó, 250 habitantes, donde la estampa de su furgoneta blanca llegando a la localidad bien temprano para dejar a sus empleados hace años que forma parte del paisaje habitual. No se explican muy bien allí el origen de sus deudas, cuando dicen a ellos siempre les cobraba por adelantado.
1: El solitario de Lleida va atracar tres entitats bancàries del Segrià i ho va intentar amb una quarta a Ascó, a la Ribera d'Ebre. Però el recorregut delictiu també el va portar fins a Osca.
0: El tercer fet és a Penyalba. El que passa que nosaltres aquest tercer fet no el considerem el nostre tercer fet, perquè aquest tercer fet el va gestionar la Guàrdia Civil i nosaltres els hi vam facilitar tota la informació per a que li poguessin, en l'argot policial o judicial, imputar-li els fets. El fet aquest de Penyalba nosaltres no en vam tenir constància fins després.
3: I aquest fet a què es refereix el sergent va ser un atracament a la seu d'Ibercaja divendres 5 de desembre del 2008 a Penyalba, una localitat d'Osca, 65 quilòmetres de Lleida, de poc més de 700 habitants. Així ho va recollir el diari El Heraldo de Aragón.
4: El atraco de Penyalba se produjo el viernes 5 de diciembre sobre las 14:30, cuando un hombre vestido con un mono de trabajo, una gorra, gafas de sol y pasamontañas entró en la entidad y amenazó con un arma a la única empleada. Tras maniatarla, la encerró en una habitación y se llevó una cantidad indeterminada de dinero. La trabajadora, sin embargo, logró desatarse, aunque cuando pidió auxilio, el atacador ya había huido a bordo de un coche de color blanco, según algunos testigos.
1: En 5 mesos va aconseguir un botí d'uns 80.000 euros. Va copiar meticulosament el modus operandi de Jaime Jiménez Arbel, solitario. Atracava disfressat, s'encintava les mans per no deixar empremtes i feia vigilàncies prèvies per preparar-se els cops. Però, a diferència de Jiménez Arbe, la necessitat urgent de diners el va fer actuar de manera precipitada i massa a prop de casa.
0: Ell va dir que tots els diners ho feia per que la seva família i la seva empresa no tingués cap mena, o sigui, pogués seguir anant fent els pagaments perquè estava molt enrampat a nivell econòmic i que per culpa seva ningú tingués que patir problemes econòmics. Llavors ell volia seguir pagant puntualment el lloguer de la nau on treballaven, dels treballadors. Clar, aquest senyor ens hagués seguit atracant eternament fins que l'haguéssim desactivat.
1: El març del 2010 va acceptar una condemna d'11 anys i mig de presó per 3 robatoris amb violència comesos a Catalunya i per l'intent frustrat d'Ascó. La condemna, acordada entre la Fiscalia i la Defensa, també va incloure la devolució dels 80.000 euros del botí. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
5: I els diners, maleïts diners.
2: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folch. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
5: I els diners, maleïts diners.
2: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'eclipsi d'ahir al vespre va fer que la circulació per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció, també en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. L'A2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
4: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
3: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
5: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig es va fer completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic, seguit per milers de persones arreu del país i viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. Caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra.
3: A Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
5: Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que, quatre dies després de la tragèdia, cada vegada és més difícil trobar persones en vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de la Espriella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats.
3: La sequera a la conca de la Noguera Ribagorçana ja provoca problemes de subministrament d'aigua al Pirineu. Els nuclis de les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí

0: s'han detectat baixades de pressió i cabal en el moment de més consum pel turisme. L'aeroport del Prat va viure ahir també una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
1: Segons Anna, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en una jornada densa a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts trajectes tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna, a Sicília, que des de divendres ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols.
0: Esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. La Federació Neerlandesa ho ha anunciat aquest dimecres al vespre.
1: I ja en competició, el Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol. Ahir va derrotar l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG.
1: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, al Regne Unit, Joel Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I en tenis, els nord-americans Brandon Nakashima i Ben Shelton s'enfrontaran en la final del Masters 100 de Montreal, al Canadà. Nakashima s'ha desfet aquesta matinada de l'espanyol Rafael Jodar i Shelton ha eliminat el nord-americà Lerner Tin.
2: Fins aquí les notícies.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
4: Com vaig camuflar la intenció?
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
2: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
2: D'una a dues.
6: Vinga, va, a la casa.
7: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo.
0: Doncs avui tenim una entrevista ben interessant amb una sàvia per conèixer.
1: Ah, sí? Qui ve?
0: La Violant Bonet, conservadora i restauradora d'art.
1: Bueno, restauradora d'art... Al final el que fan és treure merda, eh?
0: Què vols dir?
1: Bueno, és anar traient merda al quadre per mirar el que hi ha sota.
0: A veure, poca broma, eh? Perquè ha restaurat obres tan importants com la portalada del monestir de Santa Maria Ripoll o Pantocràtor de Sant Climent de Taüll.
1: Bueno, això ja és més gros.
0: Ah, collons, no, noi. Ah, vull dir que sí. Vigilo el que dius, eh? Sí, vale. També farà millor de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens.
1: Sí.
0: I l'Arnau i la Laia ens parlant de música electrònica catalana.
1: Existeix l'electrònica catalana?
0: Es veu que existeix l'electrònica catalana. I avui dedicarem el capítol al ratolí de l'ordinador.
1: El ratolí de l'ordinador?
0: Sí.
1: O vols dir que es fa servir encara el ratolí?
0: Es fa servir l'ordinador.
1: El ratolí de
0: l'ordinador. Calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
2: I visca el

0: La Renaixença.
1: El ratolí és dels objectes més joves que han passat per aquest programa, eh? Mm? És un invent del 1963, vull dir que és 8-10 anys més vell que vosaltres i prou, eh?
2: Ah, mira, doncs, som més joves que el ratolí, feixetes.
3: Oh, sí, està bé, a mi quan dic, quants anys tens? Diria, soc més jove que el ratolí.
1: Veus? Com no podia ser d'una altra manera, l'inventen uns americans.
3: Collons d'americans.
1: Sí. Douglas Engelbart i Bill English, a Silicon Valley, inventen el primer ratolí de la història l'any 1963. Era de fusta, amb unes rodetes a sota i un botó vermell al capdamunt. Està bastant lluny, de la imatge que tenim del ratolí actual, però el funcionament era pràcticament el mateix. Patenten l'invent amb el nom de XY Position Indicator for Display System. Poc comercial.
2: Sí, molt poc. Sí. Vull dir, tu vas a la botiga i dius, doni'm un white XY position per indications de color blau.
1: System.
2: System.
3: Et donen un medicament, no? Sí, no ho has demanat.
1: Aquest parell ho patenten el 1963. Cinc anys més tard, presenten l'invent davant de més de 1.000 informàtics i l'any 73 inventen un ordinador amb ratolí incorporat, però casualment mai surt a la venda perquè consideraven que allò només era una prova, no li veien potencial comercial. Això no farà res, això no servirà per res. Molta visió, la gent.
3: Sí, sí.
1: Jo també la primera vegada que em van ensenyar que era YouTube vaig pensar, això no farà servir ningú, això. Qui penjarà vídeos?
3: Ningú.
1: Sabeu qui va ser el primer d'omplir-se les butxaques gràcies al ratolí?
3: Sí, en Bill Gates o l'altre.
1: Doncs l'altre, mira, l'Steve Jobs. L'Steve Jobs popularitza el ratolí el 1984 amb l'aparició del seu ordinador Macintosh.
2: El Macintosh.
1: Sí, la patent de l'invent expira al cap de poc i els creadors originals, aquells dos que us he dit abans, no van ser capaços de veure mai ni un duro. Que ha de cardar una gràcia, diu això, eh? Guaita, saps allò que m'hem inventat jo? Doncs, oita, aquest s'ha cardat milionari i nosaltres aquí anàvem mirant.
2: Això m'ho fa a mi i el mato. Bueno, la mare que el va parir, eh?
3: A veure, ara ja és mort.
1: Sí, però en aquell moment era viu, eh? El podíem haver matat.
3: Bueno, si és viu l'Itali... On Déu no ho diré, tanta la ràbia que tinc.
1: Què li faries, què li faries?
3: Li tallo el coll, ara m'has sentit. Ara. És trist, també, eh?
1: Sí, nois. No, home, més d'un ja devia provar-ho, eh? Perquè home, molts enemics, l'Steve Jobs, eh?
2: Molt bueno, això és enveja.
1: Enveja, però
2: tu saps els enemics que tens, tu?
1: Sí, però no m'han intentat tallar el coll.
3: Espera.
1: Ell sí, ell per això anava amb aquells jerseis de collal, però no se li veiessin les cicatrius. Bueno, el ratolí ha anat evolucionant. Primer només tenia un botó, llavors s'incorpora el segon. I més endavant aquesta rodeta. Sabeu la rodeta aquella per desplaçar la pantalla?
2: Sí, és veritat. Sí.
1: Que això hi ha gent que ho configura al revés de com ho tens tu, et deixen el seu ordinador i et tornes boig, eh?
3: Al revés.
1: Hi ha gent que per anar avall van amunt, eh?
3: Sí.
1: M'explico?
2: No vaig acabar girant la pantalla.
1: És que... Hòstia!
2: A on va al revés? Vaig fer així, ara va bé.
1: Però la gent no els hi funciona el cervell malament. Hi ha gent molt estranya.
2: Aquest món molt...
1: Hòstia, per anar avall has d'anar avall, no amunt.
2: Exacte.
1: Hi ha gent que va amunt per anar avall.
3: Bueno, hi ha problemes més grans a la vida. Vaig molt obsessionat.
1: Pensa que ara hi ha gent escoltant això i fent amb el dit, jo el tinc amunt o el tinc avall?
3: Ho estàs dient i ara m'aniria a casa.
1: A provar-ho,
3: ara no sé com ho tinc.
1: Els que ho escolteu des del cotxe no ho feu, sobretot. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A banda de l'invent del ratolí,
1: sí,
0: doncs també hi ha una persona que va inventar el sistema del doble clic.
1: Clic, clic.
0: És un informàtic que es diu Tim Moult i que ha explicat unes quantes vegades que això del doble clic se li va acudir després d'haver fumat bastanta marihuana.
2: Bueno, mira. Bueno, sí, després d'una mica de marihuana fots un invent d'aquests, vull dir, escolta, t'ha de fotre milionari, porteu la marihuana a mi, eh?
0: A veure, no es va fer milionari,
1: tampoc,
0: eh? No. Al Tim Moult també li van robar l'invent del doble clic. I sabeu qui li va robar la idea?
1: Mira, espero que com a mínim en Bill Gates aquesta vegada.
0: Doncs va ser una altra vegada l'Steve Jobs.
1: Collons, sí. Steve Jobs.
3: No. Sí. Potser sí que tenia raó. Amb allò del collal? Podria ser que li volien tallar el coll, aquest home.
2: O sigui, entre en Bill Gates i l'Steve Jobs, el bo és en Bill Gates.
0: A veure, s'ha de matisar una mica. L'invent del doble clic és del que tal Tim Moult, l'Steve Jobs li va copiar i el 2002 Microsoft li sol·licita la patent i li concedeixen. Hòstia. O sigui que a dia d'avui qui fa servir el sistema de doble clic i que ha de passar per caix i quan... Vull dir que quan fas servir el sistema clic, de doble clic, has de passar per caixa per casa del Bill Gates.
1: Hòstia, tu.
0: Sí.
1: Mira, tu.
2: Hi ha gent.
1: També trobo que s'ha de pagar per tot, aquest
0: món. Sí, per tot.
1: Si vostè vol fer doble clic al meu ordinador,
2: has de pagar.
1: Això ho porta en Bill Gates. Ah, vale.
0: Ens hem de dedicar a reclamar patents.
1: Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita una sàvia per conèixer. Una dona que ha recorregut el país de dalt a baix restaurant i conservant bona part del nostre patrimoni cultural. Gràcies a les seves mans i els seus coneixements podem admirar, entre altres monuments, la portalada del monestir de Santa Maria de Ripoll.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Violant Bonet. Bravo!

0: Violant Bonet, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Què has menjat avui per esmorzar?
1: Menjar no he menjat res.
0: Què
1: he
0: dius?
1: Begut.
0: Has begut?
1: Sí, he begut un got de llet d'arròs amb mel i gengibre.
0: Hòstia de Déu. Et cuides.
1: Saps què passa? Que jo tinc panellons als peus.
0: Sí. Tens panellons als peus?
1: Sabeu el que són els panellons?
2: Sí, sí,
0: allò del fred.
1: Tota la vida. Sí, sí. Doncs he arribat a passar tan fred a les vestides que tinc els peus rebentats de...
0: Ostres, per culpa de la teva feina?
1: Sí, per les vestides, pel fred que fa, perquè moltes vegades treballem a l'hivern en condicions dures, treballem a l'exterior, etc, etc.
0: Esglésies que són de mal escalfar.
1: Sí, bastant mal escalfar.
2: Vale, però...
1: Claustres,
2: però això
1: molt de façanes...
2: Què té a veure això amb l'esmorzar?
1: Amb l'esmorzar, que el gengibre, ja ho dic per tothom, va molt i molt bé pels panellons.
2: Ah, val.
3: Escolteu, perquè l'altre dia els vaig portar gengibre i feien tots uns escarafalls.
4: La Mercè ens cuida molt amb gengibre.
1: Doncs molt bé, Mercè. Jo també faig escarafalls perquè no és que m'agradi molt, però és medicina.
5: I no m'agradava gens, ho vaig ben rojojo.
2: I ara tens uns panellons que...
0: Però i, no va, i si te l'untes els peus no va bé?
1: No, m'he untat de tot els peus, de tot, ho asseguro. De tot, de tot vol dir de tot, aquests remeis casolans que es diuen. I no, el gengibre. El gengibre.
0: Ha començat estranya l'entrevista. Per ser una restauradora. Tu ets conservadora i restauradora de béns culturals. No sé si és un ofici que de petita ja projectaves. Jo vull ser això de gran, perquè és difícil d'imaginar quan ets petit perquè no saps ni que existeix això.
1: No, de fet jo de petita volia ser molt coses, i de fet, abans d'estudiar restauració, jo volia ser bombera.
0: Mira.
1: És el meu ofici frustrat, però molt frustrat, a més, perquè crec que he sigut molt bona.
0: Bona bombera?
1: Sí.
0: Però ho vas intentar o no? No.
1: Sí, sí, ho vaig intentar.
0: Vaig fer les proves.
1: Vaig fer les proves per entrar a la campanya forestal, vaig aprovar, però no vaig poder entrar.
0: Bueno.
1: Pel tema de les notes, i bé, llavors em vaig posar a estudiar restauració. A mi m'agradava tot el tema artístic, vaig pensar, història de l'art? Dic, potser història de l'art és molt teòric. I anem buscant i gratant, doncs, com que m'agradaven molt les pedres, vaig estar indagant una miqueta i vaig entrar a l'escola de restauració.
0: Bueno, hem perdut una bombera, però hem guanyat una
5: restauradora,
0: que també fa falta, perquè si no estaria tot xafat aquest país, no?
1: Sí, sí, supernecessari.
0: És veritat que has sigut la primera restauradora professional de les figures de les festes de la Patum de Berga?
1: Correcte.
0: Això és una feina, també. Hi ha gent que ha de... Perquè allò ho treuen allà al carrer... Hi ha gent que va en un estat... Bueno, ja els hem vist, els de la Patum, diguéssim.
5: Eufòric.
0: Tenen, un estat eufòric.
5: És els nervis de la festa.
0: Hi ha pirotècnia entre mi.
1: Els nervis, la barreja.
0: Aquells ninots deuen acabar una mica tocats.
1: Van a la guerra, directament, sí.
0: I llavors tu els has de restaurar.
1: Cada any.
0: Clar.
1: Ho vaig fer durant 5 anys, ara hi ha una altra persona, però durant 5 anys jo vaig estar cada any restaurant cadascuna de les figures perquè, com dic, no és que vagin a la guerra, però pràcticament sí.
5: Sí,
1: hi ha empentes, hi ha cops, hi ha rascades, hi ha líquids que volen pels aires... En fi, un ou, inclús, a vegades vaig haver de netejar un ou una vegada.
0: Un ou?
1: Sí, un ou. Van tirar un ou.
0: Algú va tirar un ou a una
1: de les figures.
6: La gent està fatal.
5: No, bueno...
1: Bueno, la gent està eufòrica i la gent no entén que són unes figures centenàries, clar.
0: Clar.
1: Són figures de cartró-pedra, més, que és un material que és molt sensible i llavors, doncs...
0: I això no es podrien guardar les originals en un lloc i fer sortir una rèplica?
1: Ui, aquí has obert un meló.
0: No, dit res.
6: O una mica de papa mòbil, saps el papa que el traien...
0: Amb uns vidres.
6: Amb uns vidres, sí.
5: Prohibiu la festa ja, saps? Prohibiu la festa i ja està.
1: De fet, vidres no, però sí que hi ha unes cobertures de plàstic que s'han fet expressament per quan plou. Perquè jo he hagut d'aixugar les comparses una per una, les figures totes, després de saltar una Patum en plena pluja, diluvi, pràcticament, i això és molt... En fi...
0: Perquè en quin moment es restauren les figures de la Patum? Ho feu l'endemà mateix, es feia?
1: Mira, això? Normalment, és a dir, quan acaba la Patum, llavors hi ha un cert temps, un parell o tres de mesos, en els quals ens dediquem a refer tots els desperfectes que hi ha.
0: I si es trenca el primer dia de Patum i ha de sortir l'endemà?
1: Clar, estem d'urgències.
5: Ets com una bombera, doncs, carai.
1: Una mica.
5: Ja ho
1: ets. Sí, de fet, he apagat bastants focs al llarg de la meva carrera, vull dir, no he fet de bombera, però... Sí.
0: Quina ha sigut l'obra més difícil de restaurar en la teva carrera professional?
1: La més difícil... Bueno, n'hi ha hagut moltes, i totes tenen la seva complicació. Vull dir, això no són fórmules màgiques que tu diguis et trobes una escultura, doncs s'ha de fer així o s'ha de fer així. No, cadascuna té les seves dificultats i totes ja m'han portat... quebraderos de cabeza, que es diu, però potser la més complicada i la més laboriosa i que, de fet, jo no m'esperava un resultat tan bo... Va ser un sarcòfag de l'alabastre. L'alabastre és una pedra, però que és molt fràgil, és un guix, de fet. I és una escultura que es va cremar amb un incendi a Manresa, a la seu de Manresa. És el sepulcre del canonge Mulet. Una escultura d'alabastre barroca, més d'una obra bastant important de Josep Sunyer. Hi havia tot de ciris al claustre de la Seu i es van encendre els ciris. Hi va haver un incendi bastant greu en el qual doncs, es va cremar l'estructura de fusta que aguantava tot el sarcòfag i va explotar.
0: Tenim una imatge d'aquest sepulcre després de l'incendi. Això, això va quedar així?
1: Això va quedar així.
5: Això ho vas haver de refer?
1: Això ho vaig haver de refer. De fet, quan vaig arribar aquí em van demanar, això es pot restaurar? I és l'única vegada que jo he dubtat una miqueta, de dir, no sé com anirà la cosa.
5: Ja dit, això...
0: Doncs després de passar per les mans de la Violant, el sepulcre va quedar d'aquesta manera. Això és un cop restaurat.
1: Sí,
3: canvia bastant. Oh, que bonic,
1: espectacular.
0: Sí,
1: la veritat és que va ser una feina molt i molt laboriosa. No sé si hi ha alguna imatge del procés.
0: Tenim imatges del procés de restauració.
1: Fixeu-vos.
0: Això són trossets de pedra, això.
1: Tot això són fragments de l'alabastre, que a més va quedar calcinat. Segons on van caure els fragments, doncs estaven més cremats o menys, a diferències de colors. No sabíem pràcticament a on pertanyia cada peça i va ser doncs,
0: això no és més fàcil.
1: Un puzzle tridimensional.
0: Fer-ne un de nou.
1: Ja m'ho imaginava, com diríeu.
0: Fas un de nou i dius, goita, ja he acabat, ja està restaurat.
1: Clar, saps què passa? Que si em fas un de nou ja perd tota la gràcia. Això és una alabastra de Josep Sunyer i, evidentment, el que s'ha de fer és doncs, tenir màxim respecte per totes les pedres petitones i per tots els fragments. A més, amb més inri que aquí hi havia barrejades, i ara, bueno, flipareu una mica, diguéssim, les cendres del mort.
0: Clar.
1: Hi havia una urna petita dintre amb tots els ossos del canonge i van quedar tots calcents.
5: I ara poder viu, ara, aquest home, un altre cop.
0: Ara poder...
1: Ja et dic jo que l'escultura és com l'ou fènix, reneixer de les seves cendres.
5: Quant temps hi vas estar fent?
1: Aquí vam estar tres persones durant 4 mesos, aproximadament.
3: Prou ràpid.
0: Déu-n'hi-do. Tenim més imatges d'obres teves abans de ser restaurades i un cop feta la restauració. Això, què és, això?
1: Ah, sí, això és un sostre de Cal Metge Soler, és una pintura mural.
0: Esquerdat pel mig, hi ha una esquerda.
1: Esquerdat pel mig, perquè hi ha humitats. El primer que s'ha de fer en un edifici quan l'anem a restaurar és mirar que el que són les cobertes i el que són les finestres estiguin ben resoltes, i aquí doncs hi havia un problema d'humitats.
0: Mira, i llavors, després de restaurar... sense esquerda...
1: Jo no he repintat res, no hem refet res, aquí l'únic que s'ha fet ha sigut netejar, fixar la pintura, és a dir, nosaltres...
0: Una mica d'aigua i sabó, poder? Una mica d'aigua i sabó.
1: No.
5: Deixiu.
6: Que merdis, peio.
5: No? Que merdis. No toquis, peio. Però jo que tinc humitats a casa, vindries també?
1: Oh, i tant. Sí. Tens alguna pintura interessant o...
6: No, té una foto de la seva dona.
1: Veus, la fotografia t'hauria de derivar a una conservadora restauradora de material fotogràfic, perquè tenim especialitats.
0: També n'hi ha.
1: Pintura, escultura, però sí, si ho necessites...
5: Trobo que heu de tenir molta paciència. Jo, a la primera foto que ens han ensenyat, allà ja vés perdut la paciència i ho vés perdut tot,
0: I això que dius, aigua i sabó, no? Però sí que...
1: Depèn.
0: Clar.
1: Depèn de tot. Depèn del suport, és a dir, del material constitutiu de l'obra, si és una pedra, si és un guix, si és una fusta, si és una pintura, depèn.
0: Ja.
1: I també depèn del tipus de brutícia que tinguis. Nosaltres tenim tota una sèrie de productes, de dissolvents, etcètera, etcètera.
0: Que passa que hi ha gent que, com jo, amb bona fe, no?
1: Sí.
0: Si es vaig a netejar-ho amb aigua i sabó, deuen haver aixafat coses importants.
1: Pues sí, i mira, has donat la clau, perquè és un dels exemples que poso moltes vegades, per exemple, amb els retaules de fusta policromada que hi ha a les esglésies, que moltes vegades doncs les senyores o senyors que van amb tota la bona fe del món a netejar-los, netegen els daurats amb aigua. Error garrafal. L'aigua desfà el pa d'or.
0: Hòstia.
1: I molts d'aquests retaules, les zones baixes, si us hi fixeu, estan molt desgastades, perquè amb tota la bona fe, doncs, un drapet i aigua no li farà mal a l'or.
5: No ho toqueu.
6: Però això és culpa del mossèn. El mossèn hauria de dir-ho.
1: Bueno, jo aquí no m'hi vull ficar.
0: Hi ha un exemple clàssic del no ho toqueu, que és aquest, que és la cara de l'equip.
5: No ho toqueu.
0: Què va passar aquí?
1: No ho toqueu. Bueno, aquí el que va passar doncs, és el que diem, no? El voluntariat, amb tota la bona fe del món, doncs moltes vegades...
6: Per favor.
0: Hòstia, va quedar molt malament. Va quedar molt malament.
1: Sí, en aquest cas, la veritat és que ha perdut bastant la fesomia, per dir-ho d'alguna manera.
6: Sí.
1: I aquí, doncs, una senyora voluntàriament li van demanar a vostè que fa tallers de pintura i
3: això. I això no es podia recuperar?
1: No ho sé exactament. Crec que precisament la tècnica amb la que està feta és una tècnica irreversible. És a dir, segons com nosaltres, per exemple, quan hem de fer retocs petitons, perquè tenim prohibidíssim retocar, és a dir, això està prohibidíssim, utilitzem tècniques que són reversibles, és a dir, que tu les pots arribar a eliminar en cas de que en un futur s'hagi de fer una altra intervenció.
3: I això no.
1: En aquest cas crec que va ser pintat a l'oli, amb el qual és superdifícil. La pintura de sota és més delicada i, per tant...
6: Que quedi per la història.
1: Diria que queda per la història.
5: Home, per la història ha quedat,
1: Sí, ja et dic jo que sí. De fet, ha sigut un revulsiu perquè es veu que en aquest lloc doncs, hi ha hagut molt, molt de turisme.
0: Mira. Mira. Sí. Quin és el monument més important en el que has participat en la seva conservació?
1: En el més important, no sabria dir-ho.
0: Ripoll?
1: Home, Ripoll, la portalada de Ripoll és molt gros. I allà no vaig treballar jo sola. De fet, vaig treballar amb una empresa que es diu Arco Baleno Restauro, que és una de les empreses a les quals hi ha doncs, tota una sèrie de professionals molt bons i que treballen amb molts...
0: Allà sí que hi han ficat vidres, com el Papa Mòbil, allà.
1: Sí, bueno, ja hi eren els vidres fa molts anys per qüestió de conservació preventiva, que vol dir intervenir no en l'obra en si, sinó en tot el seu entorn per evitar que es faci més malbé. Per tant, doncs, hi ha uns... Està tota la temperatura i tota la climatologia bueno, regulada
0: si no,
1: perquè no es faci més malbé.
0: Si no, cagades de coloms, imagino...
1: Mira, si algú he fet en aquesta feina, jo que he treballat molt en façana, és treure cagades de coloms,
0: és que els coloms
1: i ciments. Sisplau, no utilitzeu ciments en les...
5: No ho toqueu!
0: No ho toqueu!
5: No ho toqueu! No ho toqueu.
1: Veniu al gremi, home.
0: Deus haver treballat molt a prop de Crist, diguéssim, tu, en la teva carrera. Bueno,
5: sí,
0: vull dir que sempre relacionada amb l'Església, bàsicament.
1: Sí, de fet, Sants i Verges i Mare de Déus i Cristos, n'he restaurat Cristos, quants. Sí.
5: Cristos grossos, t'has trobat.
1: Sí, un bon Cristo.
5: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: No sé si treure't el tema de les pintures de Sixena, què? Això, què hem de fer?
1: Bueno, les pintures de Sixena, en fi, se n'ha parlat molt. No ho toqueu, també, tio.
5: No ho toqueu.
1: Però ja que s'ha de tocar, doncs bé, almenys fer-ho amb tota la calma, amb tots els estudis previs, etc etc. Però, clar, són unes pintures que són molt i molt delicades i no sé fins a quin punt està garantit que això es pugui traslladar i es pugui recol·locar in situ perquè ha d'anar per fragments, etc etc, sense que pateixin.
0: Has tingut mai algun conflicte en la teva feina? Algú que no hagi entès exactament què estaves fent en aquell lloc? A dir, què remenes
1: aquí?
0: Bueno,
1: alguna vegada. Bueno, moltes vegades, per exemple, i ara no voldria tampoc aquí...
5: Fot-li.
0: Digues.
1: Una pugna, no? Però moltes vegades des del món de l'arquitectura costa una miqueta. Perquè nosaltres, de fet, els conservadors-restauradors tenim grans coneixements sobre els materials constitutius de les obres, sabem sobre les patologies, etc etc, sabem quines intervencions són les més adequades, les que menys, i moltes vegades, no només des dels arquitectes, sinó també des dels polítics, els pressupostos, etc etc, no ens permeten fer les intervencions que nosaltres necessitem. I, per tant, des d'aquí, doncs, reivindico que es dediquin diners, perquè moltes vegades no és només perquè cobrem nosaltres, sinó per poder fer estudis previs, per poder fer analítiques, etc etc. Nosaltres treballem amb equips multidisciplinars, on hi ha químics, físics, historiadors de l'art, i, esclar, si només hi ha 4 duros perquè jo pugui agafar el bisturí i les meves eines petitones amb les que tal, doncs a vegades és conflictiu perquè no podem fer les obres el bé que es podrien fer, no? I això, doncs, a vegades crea conflictes, sí.
0: Doncs això toqueu-ho
5: i calés aquí.
0: Toqueu-ho.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions, Violant. Ja. Atenció, que si l'encertes, t'emportes... Una llangonissa ral de minyó, gentilesa de...
1: Que bé! A veure...
0: La paraula d'avui és patuleia. Patuleia. Es diu a l'hora de referir-se a un grup de mainada sinònim de canalla.
5: He enganxat el meu nano i tota la colla tancats al quarto, tots connectats al YouPorn. No en quedarem pas res d'aquesta patuleia.
0: Bé, patuleia, cosa que es dona algú normalment com a càstig per alguna mal i feta.
8: El petit de Cal Coix va agafar el cotxe del seu pare sense permís. Ara, quan se'n va entrar el pare, li va fotre una patuleia al cul que el va fer saltar un parell de metres.
0: O ser patuleia, acció de fer tot un seguit de petons petits i afectuosos, potser excessivament ensucrats.
3: La meva filla s'ha enamorat d'un encantat, tot el dia agafats de la mà i veiessis com la patuleia tot hora.
1: És la A.
0: És la A.
1: Sí.
0: És la A. És la A.
5: Bravo!
1: Gràcies.
0: T'emportes la llangonissa, Violant, i res, escolta'm, a seguir restaurant pel país.
1: Molt bé. Abans d'acabar, no sé, perquè he portat un petit regalet.
0: Ah, sí? Dona'ns. Ja ens agrada, un petit regal, aviam. Un petit regal. Què ens portes?
9: Hòstia.
0: Ai, que petit, petit. L'han embolicat i tot.
5: Hòstia.
0: Ai, quina gràcia. Hòstia, sí que pesa. Però
5: és que es passa. Ai, això és una rajola de torrons.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: Us explico una miqueta. Sí. Això que és fet per mi, amb una tècnica tradicional.
0: Angela Maria. Angela Maria.
1: Això no ho fem normalment amb les pintures originals, sinó que és una reproducció...
0: Vaig a ensenyar-ho,
1: Sí, home, i tant.
0: És
1: endavant.
0: És un tros de Pantocràtor.
9: Ostres!
1: Bravo! Una reproducció... El fresc, a més, amb la tècnica tradicional del Cris de Taüll, que també vaig tenir la sort de netejar amb l'última intervenció que es va fer. I bé, normalment aquestes intervencions, aquestes reproduccions les faig amb activitats divulgatives per ensenyar la tècnica del fresc, i us el volia regalar. No sé si entonarà molt aquí.
9: Home, tant que sí.
1: He vist que teniu la moreneta, però m'ha de venir.
0: Això ho penjarem demà mateix, agafo el taladro i...
5: No t'ho faré jo, si
0: vols. No, ja ho faré jo.
1: No ho toqueu, no ho toqueu.
0: No ho toqueu, no toqueu. Moltes gràcies per venir a seure a nostra
1: Renaixença. Gràcies a vosaltres i sobretot moltíssimes gràcies per donar visibilitat a la nostra feina, que m'han quedat moltíssimes coses per explicar i crec que és molt i molt important que ens tingueu en compte.
5: Has de tornar.
0: I tant. Torna un altre dia.
5: Has de tornar.
1: Ah, quan vulgueu jo torno a venir. Gràcies.
0: Fort aplaudiment per la Violant.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu comptat i omple el formulari. Sentiràs l'olor de birranci en directe.
5: A veure, Peyu, avui no parlàvem del ratolí de l'ordinador.
8: Encara de rato que no s'ha dit res del ratolí de l'ordinador.
0: Bueno, un moment, ara hi anem, ara hi anem. Arnau, Laia, què ens podeu explicar del ratolí?
10: Home, moltes coses.
9: De fet, l'Steve Jobs va...
0: Com el relacionem amb la música, però?
10: Mira, la immensa majoria de música actual és feta amb ordinador i, per tant, fent servir, en efecte, el ratolí. L'ordinador es fa servir per escriure, per programar, per produir, enregistrar i mesclar la música.
8: Però això no es feia amb cintes magnètiques, no es fa, això?
5: Sí, amb aquelles taules així grosses, com els que tenen els tècnics allà darrere.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
10: Lamento dir-vos que això, en bona mesura, ja és passat.
9: Per rato, nois?
0: Ja no, ja no.
10: A veure, potser...
8: Laia, aquest to, Laia? Laia, aquest to,
0: Que són més joves que el ratolí,
9: Ullet.
10: Potser alguna producció nostàlgica encara es fa així, però la immensa majoria de música es processa a través de l'ordinador i en molts casos no està ni tan sols tocada per instruments, diguéssim, convencionals, sinó que s'escriu directament amb el ratolí, nota, nota.
5: Això és un atraso.
9: Així que avui ens fixarem en uns pioners de la música electrònica de casa nostra.
10: De la mateixa manera que fa unes setmanes us vaig demanar que us poséssiu drets perquè fèiem sonar un himne, com era la Santa Espina, avui us ho torno a exigir. Tothom dret perquè sona un altre himne de Catalunya.
9: I ningú s'ha aixecat,
10: La Mercè abans m'ha confessat que no la coneixia.
3: No ho he sentit mai a la vida.
0: No has sentit mai el Flying Free?
9: Mercè.
10: Ara l'expliquem, ara l'expliquem.
3: Expliqueu-m'ho perquè, de
10: veritat... I fem una secció de divulgació musical.
3: Vinga.
10: Flying Free, la sublimació de la màquina, amb K. Aquest gènere de música electrònica creat entre el País Valencià i Catalunya i que va tenir la seva època daurada durant els anys 90 del segle passat.
9: La peça Flying Free va ser creada pel terrassenc DJ Escudero i el barceloní Ruboy. Va aparèixer el 1999 a les pistes de ball i es va convertir, com bé vosaltres sabeu, ràpidament es va convertir en una de les peces més emblemàtiques i estimades del repertori maquinero d'aquella època.
0: Apa, que no l'havies ballat, tu, Fel.
8: Hòstia, i drogar-nos...
0: Jo amb ballar ja n'hi havia prou. Amb ballar n'hi havia prou. O sigui, entre la Mercè, que no sabia què era, i tu, que t'hi drogaves, havíem de trobar un punt mig.
10: Si parlem de Flying Free, hem de parlar de les discoteques on va fer fortuna i des d'on es va anar engrandint la seva fama. El Parquet, Chassis, Scorpia i, sobretot, Pont Aeri. Vosaltres les freqüentàveu?
0: Jo no hi tenia tirada.
3: El segur.
8: No. Jo no havia entrat mai.
9: Xuri. Les èpoques.
10: En Xuri sí, no?
0: No.
8: Érem més de paps. Nosaltres érem més de paps, Arnau.
0: Els lletjos sempre hem d'anar a puestos on puguis xerrar.
8: Ah, exacte.
0: Bé. És així.
10: Res, seguim. Doncs si no hi heu anat, res, no m'interesseu. Flying Free va néixer a Pont Aeri.
0: Sí.
10: En aquella època, les discoteques editaven el repertori que s'hi punxava. Els punxadiscos de Pont Aeri havien publicat un parell o tres de discos, però pel següent volien sumar-hi una peça més comercial, que tingués la capacitat d'aglutinar un públic més ampli sense renunciar al seu so característic.
9: I per crear aquesta peça tenien clar que havien de comptar amb una veu molt atractiva. I podrien haver agafat la de la Mercè, però en aquest cas... van escollir de la Marian Dackel.
0: Qui és aquesta?
9: Una cantant que de pares gallecs, que va néixer a Londres i que quan era adolescent va venir a viure a Barcelona, així que una catalana.
3: Bueno, si va venir quan era adolescent a viure a Barcelona. Sí,
11: ja ara,
0: ara aquí,
11: oh,
0: ara obriem
3: un nois, no, com no, sou, no, no,
0: si, ella, si ella s'hi sentia...
3: Clar, no.
11: Endavant, eh?
10: No, no sé, potser sí, potser no.
0: Sí, sí, sentia.
10: Des d'aquí una abraçada a la Marian.
0: La Laia és molt de Jordi Pujol.
1: Sí.
3: Qui viu i... Ara no patinis tu, eh?
10: A veure,
3: anem amb compte,
10: la qüestió és més simple. Necessitaven algú que pronunciés bé l'anglès i als anys 90 no hi havia gaire gent que per aquí el parlés.
0: Ah, amigo.
9: I llavors, amb només 24 anys, va ser l'escollida per enregistrar la part vocal de Flying Free i, ojo, perquè la llegenda diu que alguna de les frases les van improvisar allà mateix a la sessió de gravació. I van passar la història.
0: Mira.
9: Forta.
10: La peça funciona tan bé justament per una equilibrada combinació d'elements. Si trobem la duresa de la màquina en estat pur, però també el contrast amb el material de naturalesa melòdica, on hi ha fins i tot una introducció romàntica feta en piano.
0: Ah.
9: I per descomptat, l'explosiva tornada a la cançó, que segur que recordeu tots, no?, que culmina tota la tensió i s'hi desplega aquella melodia triomfal,
0: sí.
9: Va ser en bona mesura, no?, la responsable de l'èxit i extraordinari d'aquesta obra.
0: Va ser el primer contacte amb l'anglès de molta gent, diguéssim. Frying Free!
10: Frying Free.
0: Frying Free és la fregidora lliure.
9: Imagineu-vos si ha calat que els grallers avui la toquen encara, els balls de gralles.
0: Mira.
9: És com un, és un estàndard. Oi que sí, avui tenim aquí grallers. És un estàndard. És un estàndard del món de la graia, el Flying Free.
10: Una peça de música electrònica que la gent de la música tradicional es fa seva. Increïble. Això no crec que hagi passat.
0: No passa.
10: L'èxit, però, no va ser immediat. Van passar pràcticament 5 mesos fins que l'èxit finalment va esclatar i totes les ràdios i discoteques del país volien punxar la peça. El rebombori va ser tan gran que van començar a vendre productes de marxandatge de Pont Aeri per tota la península. Avui engrandim el nostre esperit musical amb l'himne per antonomàsia de la música màquina, Flying Free. Música mestra. Introducció en piano, de caràcter romàntic.
0: Sí.
10: Mentre la intensitat, en segon terme, va pujant. Això és com una preparació. Sí. Genera una expectació. El redoble de caixa apareix en segon terme. I atenció. Això de Barcadabra ho van agafar d'un altre disc que feia pocs mesos que havia sortit.
1: Això és un himne?
10: No, tranquil·la.
1: Sí. No, això és la introducció.
10: Ara aquí una petita exposició instrumental.
0: Sí.
10: Màquina en un estat més pur, diguéssim.
9: M'encanta l'anàlisi que estem fent al Flying Free.
10: Com... Saps? Perdó, això és un himne.
9: Es posarà les proves de l'esmolt d'ara.
10: Doncs estaria bé, perquè la penya que va fer aquesta peça es va forrar de pasta.
0: I tant.
10: Prepareu-vos perquè arriba com un dels moments més icònics d'aquesta emblemàtica cançó.
12: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking.
10: Bon Aeri. Still kicking. Bon Aeri. I comença el desplegament melòdic.
0: La filla dels gallegos, eh?
10: Exacte.
11: La catalana.
9: No, catalana no.
10: Silenci, sisplau. Ja, arriba.
0: Arriba. La Mercè està flipant.
1: Estic flipant.
9: Som-hi, Renascença!
10: Feel the ecstasy.
11: No és una gran cantant, eh?
0: No, però sabia anglès. Ja ho ha dit l'Arnau, la van agafar més perquè sabia anglès que no pas per cap altra cosa.
10: Però va tenir una gran capacitat comunicativa i ens va enamorar tots amb aquesta frase, amb aquesta música i amb aquesta peça per la història.
0: Quants diners devien fer amb això?
10: No es poden anomenar amb lletres que coneguem.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.
11: Frame free!

0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Quin dematí portem, eh?
0: Sí, estem, avui estem eixamplant la base.
2: M'ha passat la son, aquella que tenia.
3: Això és Som Chords, publicat el 2010 pel punxadiscos i productor canadenc Joel Zimmerman, més conegut com a Deadmau5.
0: Home, i tant.
4: Mira.
3: Coneixes, eh?
0: Home.
2: Ja, ja. Deadmau5.
3: Quan ho vaig preparar ja vaig pensar, hòstia,
0: en
3: això
0: Pel
3: ho coneix.
0: Si m'hi he drogat tant amb aquesta música.
5: És el drogat de les reixets.
3: Quan era adolescent i va desmuntar el seu ordinador per canviar-hi la targeta gràfica, s'hi va trobar un ratolí mort.
5: Ostres,
3: va explicar que aquella anècdota als seus amics internautes de l'època, que el van començar a anomenar el noi del ratolí mort.
0: A mi em va passar amb una Citroën Berlingo, això que no tenia, dins de la calefacció.
5: Ah, perquè no hi he trobat animals morts, jo. Sota el capó de la C15.
3: La qüestió és que el tio va començar a fer servir aquest nickname de Deadmau5 i li va quedar com a nom artístic, i així va néixer, doncs això, el nom artístic de Deadmau5, d'un ratolí mort dins d'un ordinador.
0: Doncs escoltem a Deadmau5 i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tenim un gos de les Illes Balears.
1: Mira.
0: En Gizu. És un Yorkshire de 17 anys.
2: Hosti, ui,
1: són molts anys.
2: Ui, sí. Has vist l'altra barra que aquesta?
0: Com més petit duren més, cuidado. Els més grossos duren menys.
1: Sort que és en directe aquest programa i estem segurs que dia d'avui és viu. Ja.
0: Viu en un poblet anomenat Ferreries, a Menorca,
2: no, ja,
0: i surt molt ben acompanyat.
2: Okay, la foto. El gos?
1: A veure, mira.
2: No,
3: oh.
1: El gos és el de davant, eh? Ah. És el...
0: L'altre
1: és un cavall.
0: És el que té més serrell.
1: Sí, sí, sí. Oh, sí. Sí, sí, sí.
0: L'Albert, el seu responsable, ha dedicat molt de temps a aconseguir que en Bitzu perdés la por als cavalls, perquè abans en tenia molta. Li feien pànic.
1: Doncs bon puesto per un gos.
0: De, sí, està a Menorca, sí, sí. En Bitzu és valent i una mica marranot, tot s'ha de dir. Li encanta refregar-se amb animals morts i tifes... Sí, sí, sí. I tifes seques de cavall que es troba tot passejant.
2: Clar, llavors us agraden els gossos, jo encara ho entenc, això.
0: Que et llepin la cara després d'això,
1: bueno,
0: eh?
1: Bueno, això dels animals morts, poder no, però allò de la merda, hi ha gent que t'hi trobaries que s'hi agafaria, també.
2: Sí. Quins amics tens, tu, Peyu?
1: Bueno, ja us ho explicaré.
0: Ai, ai, ai. També sabem que és una mica buscabregues i, sobretot, que li encanta fer teatre.
1: Mira.
0: Sí, sí, és un actoràs. Quan el renyen, munta un drama. I fins i tot simula desmais.
1: Hòstia, sí, sí, mira, sí, sí. Com la Montserrat Caballé.
0: No, no, no,
2: és...
0: Jo el contractaria, aquest gos.
2: Perdona, què vols dir?
1: La Montserrat Caballé, quan s'atabalava i no volia fer alguna cosa, simulava que es desmaiava.
2: Ah, mira.
1: Passa que sempre anava a caure just a sobre el sofà. No es desmaiava mai a plom.
2: Ah, anava a dir, és que, pobra dona, si es desmaiat a plom...
1: Sí, sí.
0: És un actor que és molt, molt melodramàtic.
1: Bé, bé.
4: Doncs ens va bé que li agradi fer teatre, perquè avui necessitem un gos que sàpiga actuar. Som a Köpenick, als suburbis de Berlín, quan Alemanya encara era coneguda com l'Imperi Alemany. Som el 15 d'octubre de 1906.
1: Avui passegem el gos per l'engany del capità Köpenick. Ens trobem amb un panorama que ens comença a resultar familiar. Som a Köpenick, a un dels barris baixos més deplorables de la ciutat.
2: Com sempre. Com sempre els barris baixos, sempre, la mare que em va parir.
5: Sempre, sempre igual.
2: Aquest programa, una alegria, sempre.
1: Avui comencem els suburbis més empobrits de Berlín, una zona plagada de gent de mala vida, de la que fa mans i mànigues per arribar a final de mes. En Bitzu, el gos que ens acompanya, és un vell rondinaire. Ja sabeu que de gran ningú aguanta gaire ximpleries, i ell n'és un exemple.
2: A mi em passa, jo.
1: Eh?
2: A mi em va passar m'ho noto.
1: Sí, eh?
2: Sí, sí.
1: Aquell mal caràcter dels vells.
2: Ho engego tot ràpid, eh? Vull dir que... Sí, va, tira, tira, no em facis emprenyar.
1: Els carrers són plens de vagabuns i de borratxos amb ganes de gresca, i en Bitzu encara amb tots els que el molesten. Tan menut com és, i la mala bava que gasta. Que els gossos petits són els que tenen més mala llet.
2: Ui, sí, sí, ui, ui, ui.
1: Un vell i un gos petit és una mala combinació.
0: Sí. I se la troba, aquesta combinació, molt sovint.
2: Quantes encadenar una guerra, això.
1: D'entre tota la gentussa que abunden aquestes contrades, nosaltres busquem un home en concret, en Wilhelm Voigt, un en poca pena, que voreja els 60 anys, però que n'aparenta el doble. Està ben cascat, el pobre. Està fotut perquè ha tingut una vida molt dura. Va néixer pobre, ha crescut pobre, i si no se li acudeix un pla aviat que ho eviti, acabarà morint pobre.
6: Bueno, has dit que tenia 60 anys? Pots dir que val la pena que continuem aquesta història?
1: Per què?
6: Home, 60 anys, pobre, morirà pobre... I no. Ja deixem-ho aquí.
1: Donem-li una oportunitat.
2: No som tan lluny nosaltres, eh?
6: Bueno, no hi parlo per tu, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Saps què vull dir?
1: Però bueno, poder tenir algun pla encara, també. Per...
2: I gros.
1: De moment no fa pinta que el seu panorama hagi de canviar, però perquè porta mitja vida a la presó. Alguns cops ja ha estat per motius justificats, i en altres ocasions perquè sovint la justícia acaba sent injusta. Sigui per un motiu o per un altre, l'home s'ha passat molts anys vivint entre reixes. Ens costarà trobar-lo perquè s'ha tornat esmunyadís. Per aconseguir topar amb ell, demanem ajuda als quatre arreplegats que ens trobem pel carrer. Per cert, ni us imagineu la feinada que tenim per fer que en Bitzu s'estigui una mica quiet. Es cridassa tothom amb qui xerrem. No se'n refia. Perdoni, escolti, per casualitat coneix en Wilhelm Voigt?
0: Ah, que si el conec, en Wilhelm Voigt, ja. Mare de Déu, si el conec, sí. I tant que el conec. Sí, miri, just ahir mateix el vaig veure, aquí mateix, eh? Ah. És un desgraciat que em va atracar.
1: Hòstia, sí. Vaja, hem estat de mala sort preguntant a qui no tocava. A veure si aquella mossa en sap alguna cosa. Perdona, coneixes en Wilhelm Voigt?
7: Ah, sí, el conec, oi tant. Compartia cel a la presó amb el meu pare. Oh. De fet, és en Wilhelm qui el va enredar per cometre el que van fer i els va portar els dos al calabós.
1: Vaja, tampoc hem estat de sort. A veure si hem vingut aquí fins aquí i per res, al final.
6: Ja vols parlar a mi, ja veuràs.
3: Ei, tu, el gos aquest que s'està revolcant sobre una rata morta.
1: Hòstia, sí que s'està revolcant amb una rata. Bitzu, per favor, no siguis porc, home.
3: Escolta'm,
1: digues.
3: Jo sé com ajudar-te a trobar el Wilhelm Moll.
1: Ah.
3: Si em dones unes quantes monedes, t'ajudaré.
1: Oh, bueno, cada cop que confiem en un jovenet que ens promet informació a canvi de diners, ens enreden, però potser ara és diferent. El nano ens dona confiança. Té, unes monedes, nano, digues.
3: Ostres, ha funcionat. Adéu, idiota.
2: T'ha tornat a passar.
1: Sí, noi.
6: Això és un déjà vu, això?
7: Sí.
6: És un déjà vu.
0: Sembla que neixis ahir.
6: Sí, sí.
1: S'han anat corrent, d'acord, ens han enredat. Com més aviat ho assumim, millor. Mentre rondem pels carrers bruts i pollosos dels suburbis de Berlín, amb en Bitzo discutint amb tothom i revolcant-se en totes les cagarades que troba, ens acabem trobant amb l'home a qui buscàvem. Per fi coneixem en Wilhelm. Ja sabíem que estava fet caldo, però sorprèn fins a quin punt. Va vestit amb quatre parracs i fot una catipent que espanta. Fa tanta pudor que el nostre gos s'ha fotut a refregar-se amb ell com si fos una merda de cavall. En Bitzo ha perdut el cap quan l'ha vist. Això sí, va brut per demostrar tenir, però demostra tenir bones maneres. És molt educat i gentil. Si no fos per la pudor que fa, seria tot un gentleman. Bon dia, senyor Wilhelm.
5: Oh, Déu vos guard, benvinguts a Berlín.
1: Gràcies.
5: Quin quisto tan bonic.
1: Sí.
5: Per cert, disculpeu el meu aspecte, estic passant una temporada complicada.
1: Sí, ho sabem, no cal que s'excusi. Sí.
5: Però aquesta mala temporada té una data de caducitat. S'han acabat els mals dies. Sap per què?
1: Per què?
5: Sap per què?
1: Per què?
5: Perquè tinc un pla infal·lible.
1: Ah, vaja, quina por que em fa. Els plans d'en Wilhelm sempre són ben esbojarrats. I com us hem dit, sempre acaben com el rosari de l'aurora. Sense anar més lluny, fa un temps enrere el van condemnar a 12 anys de presó per falsificar un pagaré.
5: Disculpi que intervingui, però aquell pla era pràcticament perfecte.
1: Escolti, de pràcticament perfecte.

0: capità de l'exèrcit. Quan l'hem vist ens hem adonat que no és un uniforme oficial, sinó que senzillament té una semblança al que porten els capitans de l'exèrcit de l'imperi alemany. Però ell ja li serveix per dur a terme el seu pla.
1: Endavant, endavant.
0: Disfressar-se sí, i intentar agradar a algú.
2: Palante,
1: capitan. Un bigoti i...
0: No està tan lluny que del que feien els de l'enciclopèdia.
1: Exacte.
0: Que venien a picar les cases. La meva mare li ven bé de parar els peus, eh?
1: Collons, a casa tinc una mà de llibres.
0: No sé, jo, però... O sigui,
1: la història natural,
0: tot,
1: la romànica, la de biologia...
0: Sí, hi va haver un moment que amb el meu pare vam començar a sospitar si tenien una aventura, la meva mare i el de l'enciclopèdia.
2: I ho veu arribar fins al final?
0: No vam descobrir res, però jo que a vegades tornava molt sovint de col·le i sempre aquell senyor a casa venent llibres. I jo, però si no llegim,
2: clar.
0: Si no llegim, mama.
2: Doncs veus el que expliques, vull dir...
0: Jo crec que sí.
2: Podria parlar amb el teu mar una estona perquè em sembla que sí.
1: El de l'enciclopèdia s'assembla a tu? Vull dir... Ah, no, tu ja havies nascut.
0: Jo sóc l'únic de casa que llegeixo. Bueno, va, escolta'm, estàvem parlant d'un senyor que té un traje de militar
1: sí.
0: que vol dur a terme un engany.
1: Ho hem desviat bastant.
0: Està convençut que arreglant una mica aquest trajo i tenint una actitud adequada, podrà utilitzar-lo per convèncer un grup de soldats que és un capità autèntic. És una idea boja, però està disposat a fer-la. Al cap i a la fi, el pitjor que li pot passar és acabar a la presó, i ja ha estat tants cops que no ve pas d'un. Vol dur a terme el seu pla demà mateix, de manera que ens emplacem a trobar-nos a primera hora per acompanyar-lo en la missió. Haurem de dormir per qualsevol banda, fet que no preocupa gens el gos que ens acompanya. En Bitzu s'ha fet un lloc entre una muntanya d'escombraries i en un tres i no res, i adorm com un tronc. Demà fotrà més pudor ell que en Wilhelm. Que...
3: De veritat, ja és, eh? De veritat.
4: Guten Morgen, gent!
1: Guten Morgen.
4: Vinga, ganduls, avunt! Ha arribat el gran dia!
0: En Wilhelm arriba puntual com un rellotge. Avui va net i polit, fet que s'agraeix, tu.
4: El pla és el següent.
0: Sí.
4: Anirem a trobar-nos amb uns soldats, em presentaré com un capità prussià i els demanaré que m'acompanyin en una missió. És un pla sense fissures, no pot fallar.
0: No. Això ja ho veurem, també. Aviam, ja veurem si funciona.
4: Que sí! Ah. I com que un capità hauria de tenir un cavall i no en tinc, vull que el teu gos m'acompanyi com a escuder. Sabrà estar a l'altura, oi?
0: Sí, i tant, home. Ja us hem dit que en Bitzu és un actoràs. Està encantat amb la idea. Si sap simular desmais, com no sabrà fer-se passar pel gos d'un capità? Comença la missió. En Bitzu i el fals capità s'enfilen fins a trobar-se amb un grup de militars aquí en radar. La seva intenció és fer-los creure que ha rebut ordres d'entrar a l'ajuntament de la ciutat, arrestar l'alcalde i, de pas, embutxacar-se els calés que hi hagi per allà.
1: Collons, quina merda de pla, no?
0: Sí, noi.
1: Vull dir, això no s'ho creurà ningú.
3: Bueno, ni tan sols un militar seria tan burro per creure's una cosa així.
0: Bueno, no els posis a prop.
3: Sembla veritat.
0: Mira, vosaltres fareu de militars, que sembla,
1: collons,
0: fareu de soldats.
1: Sí, doncs mira, ens ho hem passat.
3: Ja crec que sí.
1: Ja ens ho hem passat.
3: Ja crec que sí.
4: Soldats!
1: Sí!
2: Senyor!
1: Senyor!
2: Sí, senyor!
1: Senyor, sí, senyor!
2: Senyor, sí, senyor!
1: En castellà?
2: No, és que em surt, a mi sempre em surt en castellà, quan faig de soldat. Sí, senyor, sí.
1: Senyor, sí, senyor.
2: Sí, senyor.
0: El fals capità dona ordres als soldats. Se'l miren embadalits, però cap d'ells s'atreveix a contradir-lo. Tots dubten, però cap és prou valent per alçar gaire la veu.
3: Aviam, per dir una cosa, el trajo aquest que porta, capità, vol dir que és oficial?
1: És oficial, això? Ah. Bueno, sí que sembla una mica fals, eh?
3: Sí.
1: Home, hi ha una etiqueta del Zara que penja.
3: Sí. Vull dir
1: que...
4: Com goseu insinuar que us enganyo? Calleu i obeïu insensat.
3: A veure, capità, no estem dient que ens estigui enganyant, eh? Però és que se'l veu tan cascadot...
4: Sí,
3: que...
4: A veure, si faig mala cara és... per com he patit en aquesta vida.
3: Clar.
4: Ni us imagineu en quantes batalles he combatut.
1: No, no, esclar, poder sí que vas per la guerra i fot aquesta mala cara, però, caram, sí que se'l veu molt cascat, aquest home.
3: Se'l veu, capità, se'l veu cardat.
1: Sembla que hagi passat.
3: Vull dir que està cardat, aquest home.
4: Prou insolències.
1: Val.
4: Porto un ordre de detenció contra l'alcalde.
1: Contra l'alcalde?
3: Què diu ara?
1: Sí. Contra l'alcalde? Però és una bellíssima persona, l'alcalde.
3: Què va ser un trincat queixa de l'alcalde, capità?
1: L'alcalde,
3: és dels pocs alcaldes que mereixen respecte.
0: Malgrat les primeres reticències, en Wilhelm, l'impostor que es fa passar per capità, convenç els soldats de que l'alcalde és un corrupte i que se l'ha de detenir.
1: Vinga.
0: Els ordena que l'acompanyin a l'ajuntament i que siguin obedients. Ells, com a bons soldats, fan que sí amb el cap i segueixen el seu pas. Darrere seu hi ha en Bitzu. La caminada és llarga i té la temptació de fer-se el coix per anar a coll, però continua caminant sense queixar-se. Tan bon punt els soldats arriben a l'ajuntament, en Wilhelm ordena detenir l'alcalde, que no entén ben res, pobre. Els soldats i en Bitzu compleixen ordres. En Bitzu està fent un paperàs. Sembla talment el gos un gos fidel d'un capità. Fins i tot sembla que ell mateix estigui donant ordres als soldats. El gos, eh?
2: Sí, senyor! Sí, senyor! Senyor!
1: Gos!
0: Coses pitjors s'han vist.
3: Sí,
0: vull dir, aquella gent van amb una cabra pels
3: sí,
0: puestos.
3: Sí, sí.

0: No,
1: alguns sí, eh?
0: Saps quina és la cabra i quina és el cabron?
2: No. Mentre els soldats s'emporten l'alcalde, en Wilhelm regira tots els calaixos de l'Ajuntament i aprofita la vinentesa per quedar-se amb els fons de la ciutat. S'embutxaca una bona calderada, l'equivalent a uns 25.000 euros actuals.
0: Déu-n'hi-do,
2: tan bon punt s'ha fotut els calés a la butxaca, surt triomfal de l'Ajuntament i demana als seus soldats que l'escortin fins als afores de la ciutat. Un cop allà, els deixa amb en Bitzo a càrrec seu. S'acomiada i ningú el torna a veure.
3: Gràcies per la feina, soldats. Heu fet una bona feina. Us recomanaré als vostres superiors.
4: Gràcies.
5: Gràcies, senyor.
4: Gràcies, capità. Aquí estem, eh? Pel que es necessiti, capità.
5: Arriba a Espanya.
4: Arriba.
2: Què diu? Què diu?
4: Què fa?
2: Què diu?
4: T'has fotut. No, es foten els personatges. Però t'has fotut un personatge equivocat.
5: Sí.
2: Quan els soldats entreguen l'alcalde a la justícia és quan s'adonen que els han enredat. Allà els diuen que mai s'ha emès cap ordre de detenció contra l'alcalde i que no hi ha indicis que hagi comès cap acte corrupte. La sensació de ridícul és tan gran que quan la notícia salta als diaris, els alemanys converteixen en Wilhelm en un heroi nacional. Mai ningú havia enredat el govern fent servir una estratègia tan senzilla. Ara tothom l'idolatra.
5: Cas on era. Una vegada que li toca fer de boig, i li surt bé, eh?
2: Sí, noi. Sí, sí.
5: No em passarà a mi, això.
2: Immediatament després de descobrir el que havia passat, la justícia va ordenar la detenció d'en Wilhelm, però es va tardar força a trobar-lo. Ningú volia delatar el nou heroi alemany, però ho va acabar fent un antic company de presó. Ho va fer a canvi d'una suculenta recompensa econòmica. En capturar-lo, la justícia imposa 4 anys de presó al fals capità. Això sí, la pressió popular va ser tan gran que se'l va acabar alliberant al cap de 2 anys. Li van perdonar la meitat de la condemna. A la sortida de la presó, fins i tot se'l van a rebre entre aclamacions.
4: Collons.
2: Des de llavors, en Wilhelm se'l coneix com a Hauptmann von Köpenick, el capità Köpenick. És tan estimat que fins i tot se li va dedicar una estàtua que podeu trobar si passeu pels carrers de Berlín.
6: El Wilhelm està molt bé, Peyu, però sí. Què ha passat amb el Bitzo?
2: En Bitzo!
7: Ai, ai, ai.
2: En Bitzo, el gosset de Ferreries...
7: Sí. Ai, ai, ai.
6: Veure.
0: Bueno, clar, vull dir, un capítol ben tranquil.
2: Sí. Doncs no ha pogut superar la passejada.
6: No, home, no! Home, no.
2: És mort.
5: Què li ha passat?
0: Però què?
5: És la mort més absurda que... Sí.

0: Sé que sorprèn perquè no hem tingut moments de tensió, però no. Recordeu que en Bitzu, el Yorkshire de Menorca, tenia 17 anys.
1: Hòstia.
0: Era molt vellet.
2: Més mala sort anar-se a morir aquí, per
0: sí.
2: això.
0: Era... Ha mort. Però siguem positius. Se'n va anar fent l'últim gran paper d'aquells que tant agraden als actors. Així aquella sí. actuació li va valdre ser recordat sempre més com en Der Hahn des Hauptmanns.
3: Què dius?
0: El gos del capità.
3: Ah, mira.
4: Ah, bravo. Ah, mira. Bravo.
3: Òscar.
0: Va morir fent el que més li agradava.
3: Actuar.
0: Fent la idiota. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
5: I el vostre esperit.
6: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
8: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, a tocar de l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
9: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
8: I és que el fenomen no ha decebut.
10: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. És com una cosa rara, com si passés algo que no controles. És molt guai.
11: Et posa lloc, això.
12: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
0: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
13: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
14: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
15: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, la perla ha sigut una locura. Precioso.
13: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
16: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
17: Molt emocionades.
18: Bueno, un espectacle. Veure'l des d'aquí.
19: Gaudint com una nena.
20: És un espectacle que s'ha de veure.
21: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que però fantàstic. Tu vas ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
22: Jo que no tenia ganes de vindre.
16: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
0: I a les illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist vista amb emoció i entusiasme a l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
11: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per a Mar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
17: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Es dona a sortir!
11: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
0: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
19: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
20: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitats.
23: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres del migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
1: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
3: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
4: Ceuta i Melilla són españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
3: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
3: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
6: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
3: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez, amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
7: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de las Priella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
9: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
24: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
7: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
25: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
8: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
2: 3Cat Info.
8: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
10: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
8: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
12: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
8: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Berdaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
8: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
14: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
8: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 7:15.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
8: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
15: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
11: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança, i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
15: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
16: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca, i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
15: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
17: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
18: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
17: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
21: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
22: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
26: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
21: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
27: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
28: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
29: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco, molt maco.
28: Cel, no? Sensació, oh, sí. Aquesta negró, tot, no, brutal, eh?
29: Brutal.
28: No, impressionant.
27: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
30: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
31: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
27: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
32: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades, i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
1: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
3: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet i s'ha dit, ui, a veure.
32: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
4: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
32: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
5: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
6: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
7: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les de

0: la Unió Europea.
1: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu Almez Curra pari els peus al Marroc.
2: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
1: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
3: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
4: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
5: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
4: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
6: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
4: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
3: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, anuncia del canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició.

0: tensió al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
3: Well, it's a very nice feeling.
4: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
3: Yeah, we're very happy.
2: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
5: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
2: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
6: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
2: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
7: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
2: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitxatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
8: Sí que m'he notat més cansat. Els últims metres ja estava luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
2: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 a esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Huck i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
1: 3CAT Info.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí. De fet, avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida. Per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà. Potser ja a partir del cap de setmana començarà a afluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40. Hi ha avisos de calor a tota la franja de Ponent, també doncs, a tota la zona del Pla de Lleida, també fins i tot el prelitoral de Barcelona i Girona s'ha activat, tot i que el risc és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir el cap de setmana s'inicia aquesta tendència que el termòmetre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat l'eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix. Ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò què és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentíeu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons l'arbre vista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
7: Gaudint com una nena.
8: Quin espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris, per descomptat ho haureu vist a les xarxes socials, però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: De fet, m'he barallat amb un francès perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, a tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més, els problemes que hi va haver-hi a l'aeroport del Prat. Una falla elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso
4: no se las toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca.
5: These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did...
0: Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump, segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
7: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
8: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
12: Hello, planet Earth! Hello, humans! Calvin Face here! Intergalactic Space Warrior.
0: El seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compte cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satírica, però que els sondejos li atorguen un 20% dels vots. Un 20%. Els sondejos diuen que Nigel Farage guanyaria en comoditat, però s'interpreta que això podria ser una derrota política. I parlant de votacions,

Eurovisió ha canviat les seves regles i ha dit que no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Sí que podran participar, però no organitzar la següent edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7 i 8 minuts, una cosa més de música.

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts o no, matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars. Amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Boigues.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
8: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
9: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
7: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Montjuïc?
3: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
0: Xèlia Forment.
10: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
11: Molt emocionada.
12: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
13: Gaudint com una nena.
14: Un espectacle que s'ha de veure.
15: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
16: Jo que no tenia ganes de vindre.
10: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I eclipsi parcial.
4: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
0: Maria Rovira.
17: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
18: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'han nuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
17: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mobilitat complicada.
2: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
3: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
4: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
11: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: I problemes, sobretot a Rodalies.
2: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
3: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
2: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, Debre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
0: Un ferit.
3: L'únic que consta de la jornada de distracte d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
0: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
4: Mentre el Marroc pressiona Espanya per anexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
2: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja.
0: Madrid, Paula Brugets.
14: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox, que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa Margarita Robles, contundent.
19: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
14: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Guants polèmics.
3: Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
2: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
4: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
20: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Problemes de subministrament.
2: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
3: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal.
0: Pau Rovira, bon dia.
21: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
22: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
21: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Evoluciona favorablement.
4: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames escapessin.
2: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
3: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
0: Sense control.
4: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
2: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
3: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
0: Tarda molt complicada.
4: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
2: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
0: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards. És veritat que no són majúsculs, ni alguns de 10, 20 minuts. N'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
3: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
0: Roger Santaló.
1: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Assetjadors.
4: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
0: Curra, Jordi Brascó.
6: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara, qui ho pateix és el Youssef.
23: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
6: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Finestra de vida.
2: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
3: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
24: Personas que tengan grupos.
25: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
26: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
27: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
25: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Amenaça.
4: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
2: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
3: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
28: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: I torna la Schubertiada.
4: El El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
0: I encara parlant de música, Joan Dausà.
7: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
0: Joaquim Albalate.
8: A més de Dausà, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Band, la Love You, l'Axe Busto Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
9: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
8: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia.
0: Ho dèiem abans, nova destinació per Xavi.
10: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
12: Well, it's a very nice feeling.
15: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
12: Yeah, we're very happy.
10: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
0: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
10: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier, el primer amistós de la pretemporada, a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Mai Sabaja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
10: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
0: I ja el Bastué ja és a la final dels 200 metres.
10: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carril Lliure.
17: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luca Huck es va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
18: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
29: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats amb bits de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
30: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
3: el 56.148, 56148, de la sèrie 18.
30: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. ONCE. Ben jugat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
31: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
32: ¡Ah! ¡Qué peste!
33: Pedro Sánchez, buen día.
34: Es que a mí, no, me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
0: No, pero aquí...
34: para que la energía fluya y así, pues, trabajar en un ambiente más agradable y...
32: ¿Qué está fent, aquí?
0: No, pero, escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok,
34: sí.
0: Però aquí, si s'hi fixa, no encengui res, perquè tenim moquet al terra.
34: Sí,
0: també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba, mirad, i podríem tenir un susto.
34: Mirad, mi preferido... es el incienso de sándalo.
32: Fa molta pudor. Ah,
34: m'encanta. ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
1: No, li farem cap foto perquè no...
32: Ai. Cling, cling.
1: No, ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
32: Que se puede.
1: No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
34: Ai, no, una bruja.
32: Perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí...
34: Perdón, maco. No és una bruja, és una mujer empoderada.
5: Maria Cinta Mandalas.
32: Me presento.
5: No, ja la coneixem.
32: Soy Maria Cinta Mandalas.
5: Ja la coneixem.
32: No, però aquest senyor no em coneix, Ricard.
1: Maria Cinta, no cal que tradueixis el teu nom.
32: Soy fundadora y llevavoz de la Asociación Hipernudista del Montseny.
34: ¿Llevavoz?
32: Que es una asociación que fluye al lado de las energías de la Pachamama, vaya, lejos de la sociedad capitalista, sí, y las tiranías de las farmacéuticas. Una catamallanes, es lo que es.
1: No, vostè calli, que té la vagina seca.
5: Armínia,
1: Armínia.
5: Maria.
32: Com la tinc, que em passo els anagos.
1: Vagina seca, deixa'm parlar amb aquest senyor que m'està
34: entenent. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien?
32: Mire, señor...
34: ¿Estás bien?
1: I amb això arribarem a 2:15.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
1: Gaudint com una nena.
3: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
3: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí, avui amb el Joan Quirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller, per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important, perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar, justament, de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
5: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores, calor i més calor. Jofre, bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus, almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida, especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins a superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogor a la costa. Matí tranquil, 4 núvols mal comptats i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamars. Entre avui i demà aquesta situació no varia i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona, una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com ha deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència de la torre de control, que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, si estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Bon dia.
9: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca totes les portades.
9: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
10: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
9: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula El Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
10: La Vanguardia, per la seva banda, titula Un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure-la en grup.
9: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
10: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
9: I un pas més enllà va l'article de Raül Condé al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
10: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
11: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
11: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Shataka.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
11: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha una autèntica allau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu. Ho explica el Huffington Post.
0: Dos quarts i mig d'avui, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
12: Eclipsi a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional. Avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15 mil milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això, doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansión hi llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Bank Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig Van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sant Malpara Lluelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir se trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda preeclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. Ni se us ocurre mirar-lo. Mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus? No. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de mala estrogança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la del rotllo dels espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família. Catalunya
3: Ràdio. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, notifiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells de gent.cat/bany-segur.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3K.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Els aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim, perfecte.
1: És que és d'aquests que sembla més jove del que és. Sí,
6: sí. Estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30? Mira, molt bé. Sí. Anem bé, anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64, mira, com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Ui, aquesta també costa veure-la. 54.
6: 59.
1: 59, l'Amélie Nothomb. I el Sant Oral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camarinyes, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cuien marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer, perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica, on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixir i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Joe Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza 2013, per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3 quarts i 2 minuts de 8, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: A Tarragona, aquí. Ara mateix,
5: ara.
1: El sol, ara mateix.
5: Ara mateix s'ha apagat.
1: Desapareix.
5: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
9: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
10: Clar, estaven les portes tancades i no s'havien anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
13: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
14: Captivar irresistiblement amb la mirada, amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi. L'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
14: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
14: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
15: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
15: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B, i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2020.

0: tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
0: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: Tercera, hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna, a la qual veu força amoïnada.
0: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
4: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
5: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
5: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
5: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
5: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esport referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
5: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
8: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi, que milers de persones van contemplar, sobretot al sud del país, on l'ocultació va ser total.
9: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla, con la perla ha sido una locura. Precioso.
11: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, eh? Sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
12: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
11: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
12: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
14: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
11: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i a la Vall d'Avui detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos.

0: de funcionament.
1: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
2: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
3: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafogor es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus, tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafogor a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi agruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calamars. Marça.
4: Actualitzant com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
5: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona la rondada entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
4: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
4: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
6: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
4: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control. Ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada. Sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. I com sempre a aquesta hora dediquem una cançó a qui ens digueu, amb una nota de veu curta al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què. És el que ha fet la Núria, per exemple.
7: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: Molt bon dijous, molt bon dia a tothom. Tant parlar-ne, tant parlar-ne, i ha passat. Avui és l'endemà de l'eclipsi, és moment de repassar les imatges que han donat les últimes 24 hores, hem de recordar els moments que molts justament recordaran durant molt de temps, però sobretot és dia de fer balanç de si tot el dispositiu que s'havia organitzat ha estat o no suficient. D'una banda tenim el trànsit. En trànsit vam tenir retencions importants, un cop es va acabar l'eclipsi, fins a una trentena de quilòmetres a la P7, en diferents trams, però des del Servei Català de Trànsit es considera que la cosa ha anat raonablement bé, bàsicament per una cosa, que és perquè no hi va haver cap accident mortal, que era una de les prioritats. Una altra història són els trens, perquè hi vam tenir escenes de col·lapse importants en algunes estacions, a Tarragona, per exemple, a Tortosa, a Sants, al migdia, per anar cap al sud, en el cas de Tarragona, acabat de l'eclipsi, per tornar cap a l'àrea de Barcelona. Quan diem col·lapse, vull dir que en algun moment, en el cas de Tarragona, per exemple, es va haver d'intervenir els Mossos per, d'alguna manera, restringir l'accés a l'estació, per moderar l'accés a l'estació, per evitar acumulació a les andanes. Sentíem ahir un responsable de DIF a Tarragona dient que aquí potser havia faltat previsió. I avui en parlarem d'aquesta qüestió perquè, com ens han dit durant molt de temps en aquests últims mesos, el pla de cara a aquest incendi, de cara a aquest eclipsi, perdoneu, de cara a aquest eclipsi, s'està preparant des de fa ben bé un any. Per tant, avui parlarem de si el dispositiu, com a mínim pel que fa als trens, havia estat suficient o no. Per la resta, la cosa ha anat bastant bé. Avui també valorarem si des del Departament de Salut ja es comença a notar algun augment de consultes. Ahir, des del Servei d'Emergències, es parlava d'una vintena de persones que van trucar demanant algun tipus d'informació per lesions oculars, però eren atencions que no van passar d'aquí i que es van resoldre totes telefònicament. Però avui en parlarem, justament, amb els responsables del dispositiu de salut, molt especialment a les Terres de l'Ebre, on hi havia hagut aquestes aglomeracions a les últimes hores i on es plantejaven que això podria ser, doncs, un problema de cara a l'atenció sanitària. A banda d'això, l'altra bona notícia del matí és que l'incendi de Castellví de la Marca està estabilitzat. És un incendi que vam tenir ahir, que hi havia una sèrie de dotacions de bombers, una quarantena aproximadament, treballant-hi a aquestes últimes hores, però amb la sortida dels primers rajos del sol, avui ens han dit, i és una bona notícia, que aquest incendi ja està estabilitzat. De tota manera, hi continuen treballant una desena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat per treballar amb els punts calents que vagin sortint, sobretot perquè avui s'espera un altre dia de temperatures altes, de temperatures caloroses i de temperatures, bàsicament, que provocaran xafogó. Jofre Joné, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Serà així, eh? Avui encara hem de tenir paciència amb aquesta calor.
1: Sí, entre avui i demà tornem a tenir un altre pic de calor que pot fer tornar a reaparèixer els valors de 40 graus a les zones més càlides del territori, és a dir, al voltant de les comarques ubicades al Pla de Lleida i a la resta, fins i tot, especialment lluny de la costa o des del prelitoral, temperatures que arribin a superar els 35, que és valors doncs, clarament per sobre del que seria habitual, per tant, una calor intensa, com molt aquests dos dies. A la façana litoral potser el termòmetre pugi poc per sobre dels 30, però sobretot amb aquesta xafuor notable. Dies de canícula que s'esperen entre avui i demà i amb nuvolades, malgrat els matins siguin assolellats, a la tarda esperem nuvolades al Pireu, Prepireu, sempre al nord del país, nord de les comarques de Barcelona i nord de Girona, on pot haver-hi alguns petits ruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat també cap a la zona dels ports. De fet, acabarem el dia doncs, amb aquest augment que sempre provoquen aquestes nuvolades a gran part del país en forma de núvols prims. Bé, això es pot repetir demà i sí que ja a partir del cap de setmana i sembla que serà una mica la tònica amb els i baixos pel que queda d'agost, gairebé podríem dir, ens estem agosant una mica, però sí que sembla que tindrem més moviment. De moment, al cap de setmana, amb un descens de les temperatures progressiu i, per tant, una, bàsicament, normalització del termòmetre i amb ruixats una mica més generals.
0: Gràcies, Jofre. Una abraçada.
1: Que vagi bé.
0: Ara mateix són les 8:04 minuts. Repassem tot el que ha donat de si aquestes últimes hores que passen, evidentment, per l'eclipsi.

0: mateix...
1: Ara mateix s'apaga.
0: Desapareix, ara mateix ens podem treure les ulleres i certament...
1: Podem veure la troposfera.
0: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
1: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
0: Allò que és?
1: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
0: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
2: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: Ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca. La platja de Palma, els crits, l'Armand Balletes.
3: Pell de gallina total. Wow. La gent... està molt concentrada, gairebé tothom va amb els telèfons mòbils intentant capturar aquest moment tan impressionant.
1: Wow.
3: Gent amb unes cares de sorpresa, gent fins i tot emocionada.
0: I és molt important, Judit, que ens tornem a posar les ulleres. És molt important que ens tornem a posar les ulleres perquè en aquests moments torna ja a aparèixer el sol. Ja veiem una punteta, una petita escletxa, un petit foradet de llum.
1: Ja comença.
0: Torna a sortir el sol, s'ha acabat la totalitat.
4: Així ho explicàvem a Catalunya Ràdio en la programació especial que van fer. Sentíem el Francesc Garriga, la Noeli Casellas, la Caterina Carmany explicant, retransmetent en directe aquest eclipsi en els punts on es va poder veure amb la seva totalitat.
5: Molt emocionada.
6: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
5: Gaudint com una nena.
7: Un espectacle que s'ha de veure.
8: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
5: Jo que no tenia ganes de vindre.
4: Aquesta és la imatge i aquest és el record que molta gent recordarà, que molta gent mantindrà després d'aquest eclipsi que tant hem comentat en els últims dies i que avui ja som a l'endemà. És per això que, com comentàvem ara fa una estona, el més destacat d'ara mateix passa per si el dispositiu que s'havia organitzat va ser suficient o no. Sobretot pels trens. Aquest era el so, per exemple, de les aglomeracions que ja es van viure en alguns punts de la xarxa ferroviària de Catalunya, bàsicament a Tarragona, és el que estàvem sentint ara mateix, perquè en algun moment podríem dir que fins i tot es va fregar un caos important. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia, Freddy.
4: Ja de nit, els Mossos van haver de regular l'accés a l'estació de Tarragona davant de l'aglomeració de passatgers que, un cop acabat l'eclipsi, volien tornar a Barcelona en el tren especial de la línia R16 que Renfe havia habilitat.
9: Els Mossos van tancar l'estació per evitar riscos de seguretat a les andanes. A les portes es van acumular les cues.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua. Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
9: Finalment, el tren de reforç de la línia R16 que sortia des de Tortosa va passar a 11:45 i això va permetre buidar gairebé l'estació.
4: Recordeu que Renfe havia previst aquest tren, un sol tren de tornada cap a Barcelona o de viatge cap a Barcelona després de l'eclipsi, d'aquest el que deia el francès. Després encara en va passar un altre que va acabar de buidar l'estació, per tant, la cosa va acabar raonablement, però va haver-hi moments de tensió, com sentíem ara mateix, i va haver-hi moments en què els Mossos van haver de frenar i de barrar el pas a les persones que volien entrar a l'estació perquè no s'hi acumulés gent a l'andana, i això va provocar cues que en algun moment, segons alguns testimonis, van arribar a ser tranquil·lament de 300 metres. El que passa és que ja hi va haver-hi problemes al matí, quan la gent anava, per exemple, des de l'àrea de Barcelona cap al sud per veure l'eclipsi. Això es va combinar amb una avaria a Castelldefels que va deixar mitja hora de retard.
9: A Sants hi va haver cues de mitja hora per comprar bitllets a les màquines i després a les andanes, quan els trens arribaven, anaven plens.
11: Impossible comprar bitllet, impossible agafar el tren, que han bloquejat la porta. He sortit per mirar què passava i ara no puc ni tornar a entrar. No sé.
9: També hi va haver problemes a la línia de Lleida. Segons dades del govern, ahir van utilitzar els trens de l'R16 unes 3.600 persones, és el doble de la mitjana, i fins a 1.600 passatgers van pujar a l'R15, en aquest cas un 60 més del que és habitual.
4: En total, Protecció Civil va haver d'activar l'anomenat Pla Ferrocat, el Pla per Emergències en el Servei Ferroviari, en prealerta, això sí, per aglomeracions a tres estacions, a Tarragona, a Altafulla i a Tortosa. De fet, a Tortosa va passar una mica el mateix que a Tarragona. Els Mossos van haver d'intervenir per controlar els accessos a les estacions i que no hi hagués aglomeracions a les andanes. Ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio ja li preguntàvem a aquesta hora a la consellera Parlon per si el dispositiu ferroviari doncs d'alguna manera garantiria la mobilitat.
7: Bueno, de moment s'ha fet aquest servei de reforç, aquest tren de reforç que vostè comenta, que estarà funcionant durant la nit del 12 d'agost, i és el que s'ha previst. En tot cas, és una qüestió del Departament de Territori que caldrà valorar-la al llarg del dia si és possible fer un reforç complementari.
4: És el que ens deia la consellera Parlon a primera hora, referia en aquest tren de la línia R16, que efectivament, quan va arribar a Tarragona, doncs va buidar l'estació i la cosa doncs va anar millorant a partir d'aquest moment. Un cop va passar tot això, des de Rodalies admetien que només havien previst trens llargs per l'R16 a Tortosa, això pel que fa referència a les aglomeracions de Sants, i no tant per la resta de destinacions de la línia. I sobre el col·lapse de l'estació de Tarragona, que insistien que es va haver de tancar per temes de seguretat, el responsable de DIF a la demarcació, Benjamín Moles, admetia que segurament això no s'havia planificat bé.
12: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: És el que deia, insistim, el responsable de DIF a Tarragona, parlant d'aquesta possible mala planificació. Per això avui preguntarem si la previsió a aquest respecte era la correcta, tenint en compte que fa un any, o pràcticament un any, que hi havia dispositius relacionats amb l'eclipsi i que se sabia que les zones on hi hauria un eclipsi total, doncs hi hauria una aglomeració de persones important. L'altra cosa és el trànsit. Al trànsit hi va haver-hi cues, i llargues, i molestes, i empipadores, en algun moment fins a 30 quilòmetres en diferents trams de l'AP7, però sí que és veritat que sembla com a mínim, avui també farem balanç, que es va evitar el col·lapse que alguns temien.
9: Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. Una situació similar es va viure a la tornada a la 2, en sentit Barcelona. El tram més congestionat va ser el que va d'Anglesola a Vila Sana, amb 13 quilòmetres. L'N340 es va convertir en la tercera via amb més retencions.
4: Els que s'hi van trobar en aquestes retencions, evidentment, no és cap consol, que la cosa no fos pitjor, diguem-ne. Evidentment van ser cues, i van ser empipadores, i van ser molestes, i van ser llargues, com dèiem, però el Servei Català de Trànsit fa una valoració raonablement positiva del dispositiu, sobretot per una cosa que ja ens deia el seu director, Ramon Lamiel, aquí al matí de Catalunya Ràdio a principis d'aquesta setmana, que l'objectiu també era que no hi hagués accidents mortals.
13: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
4: És el que deia el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Un altre dels balanços que avui farem és des del dispositiu de l'atenció sanitària. El que sabem d'aquesta nit és que el sistema d'emergències ahir va rebre amb prou feines una norantena de trucades, 87, per ser més exactes, 87 trucades relacionades amb l'eclipsi. Això són dades fins a aproximadament quarts de 10 de la nit.
9: Sí, el SEM va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi. La immensa majoria van ser ateses per telèfon, una vintena de les quals per afeccions oftalmològiques, i de la jornada només consta un ferit. Es tracta d'un jove que es va enfilar un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
4: I un altre dels punts que neguitejaven era la telefonia mòbil, una mica el que passa per Cap d'Any, però multiplicat de manera exponencial. Però, en principi, és molt d'hora, però els primers diagnòstics de xarxes com Telefònica, com Vodafone, com Red Elèctrica, no consten grans incidències. En fi, avui farem balanç de l'eclipsi, com dèiem, que marca les portades de tots els diaris, sobretot d'aquells punts del país on l'eclipsi va ser total. És el cas de les comarques de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també les Terres de Ponent. Repassem-ho i recordem-ho amb el Ricard Boigues i la Noèlia Caselles.
14: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
15: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
14: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels. Des de Roquetes, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
17: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
18: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
19: ha sigut una locura.
1: Precioso.
16: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Casellas i Ramon Dalmau pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Així es va seguir l'eclipsi des dels punts de Catalunya on va ser total, però evidentment també es va seguir on no era del 100%, on hi havia el 98 o el 97%, com és el cas de les comarques de Barcelona i Girona. Cèlia Forment i Maria Rovira.
18: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
5: Gaudint com una nena.
12: Un espectacle que s'ha de veure.
8: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
5: Jo que no tenia ganes de vindre.
18: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
19: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
20: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'han nuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
19: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: I doncs així es va veure a Catalunya. On va fer més la guitza va ser el Pirineu, on realment hi havia molts de núvols i on era complicat de veure l'eclipsi, però també va haver-hi coincidències curioses, la vam destacar ahir. L'eclipsi va passar just a la segona part d'un partit de futbol del Barça femení amb el Montpellier, a Sant Joan d'Espí, on l'eclipsi era el 98%. Per cert, que les blaugrana van acabar guanyant 3-1.
21: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
4: La portera Gemma Font explicava així com va viure l'eclipsi en el seu cas des de la banqueta. Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou. Avui parlarem amb Renfe, aquí al Matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb la Conselleria de Salut per fer balanç d'aquests punts, sobretot de si el dispositiu que s'havia previst va ser o no suficient.

0: Però hem de parlar de Ceuta, també. Avui, si agafeu el diari El País, trobareu que destaca que el govern espanyol calcula en uns 5.000, aproximadament unes 5.000 persones, les que hi ha a Ceuta, que van arribar del Marroc i d'altres països, i que poden ser acollides. Uns 5.000 migrants que es poden acollir en el conjunt d'Espanya. Segons els càlculs que avui destaca el diari, serien uns 2.500 menors d'edat i uns 2.500 més, que aquestes serien les persones que potencialment podrien demanar asil a l'estat espanyol. Això guanya rellevància avui, sobretot la qüestió dels menors, entre d'altres coses perquè el Ministeri de Joventut i Infància ha convocat per avui a totes les comunitats autònomes per abordar el trasllat dels menors que continuen a Ceuta. Anem en directe a Madrid. Paula Brujas, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquesta, recordem que hi ha la llei d'estrangeria que estableix que si una zona té una crisi migratòria s'han de fer trasllats de les persones que hi han arribat a altres autonomies. El que passa és que això topa, Paula, sobretot amb l'oposició de Vox, que governa amb el PP en diverses comunitats.
1: Sí, la d'avui és una reunió tècnica amb els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte on Vox té competències en infància, que plantaran la cita. En canvi, sí que s'hi connectaran, és una reunió telemàtica, les comunitats on el Partit Popular governa en solitari. D'aquesta reunió d'avui no n'ha de sortir encara cap repartiment, servirà només per perfilar una primera resposta i per canalitzar també els 25 milions d'euros per atendre tots aquests menors. I recordem que, tot i que la voluntat del govern espanyol és retornar-los cap a casa seva amb les seves famílies, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, almenys 1.500 segur, s'hauran de quedar aquí i que s'hauran de rellotjar per totes les comunitats autònomes. Aquí, a diferència de l'extrema dreta de Vox, el Partit Popular assumeix que li tocarà acollir perquè la llei els obliga.
0: Això és el panorama abans d'aquesta reunió. Insistim que, segons aquests càlculs del País, l'estat espanyol, o el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez, podria acollir fins a 2.500 menors. D'entrada, aquesta xifra crida l'atenció perquè fins fa 4 dies el govern espanyol deia que a Ceuta hi havia 1.000 menors. I ara diuen que en poden acollir fins a 2.500. És veritat que el govern de Ceuta havia dit que n'hi havia bastants més de 1.000. En qualsevol cas, en aquesta gira que està fent aquesta setmana els ministres del govern de Pedro Sánchez per Ceuta, avui és el torn del ministre de l'Interior, de Grande Marlaska, que es reunirà amb els comandaments de la policia i la Guàrdia Civil. Serà, Paula, l'endemà que la ministra de Defensa, Margarita Robles, avisés al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen, eh?
1: Sí, perquè Marroc fa reviure les aspiracions annexionistes en un moment molt i molt delicat. Ha tornat a reclamar Ceuta i Melilla i apuja la pressió quan el govern espanyol necessita més que mai la complicitat de Rabat per al retorn de tots els migrants que segueixen a Ceuta. En les últimes hores, Marroc ha fet declaracions qüestionant la lleialtat d'Espanya, acusant-los, per exemple, de posar pegues al retorn de migrants i reclamant les dues ciutats autònomes com l'única solució per evitar que repeteixin crisis migratòries com aquesta. Davant d'això, resposta contundent, claríssima, de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
1: Robles deia això ahir des de Ceuta. Avui, com deies, hi va el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que, a diferència de la ministra de Defensa, evitarà segur la crítica al Marroc per evitar obrir un nou xoc diplomàtic. Marlaska explicarà que han blindat la frontera per prevenir justament una altra entrada massiva en els propers dies.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Bon dia, adéu.
0: Encara parlant de polítiques relacionades amb la immigració, hem d'anar als Estats Units. Ja sabeu que hi ha aquests agents del ICE que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump. Han estat notícia les últimes hores perquè ara resulta que els equiparan amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques.
3: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades, ni marques, ni cicatrius. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
4: The administration is just so focused on... Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: És important aquestes declaracions que fa el responsable d'immigració de Barack Obama perquè, efectivament, de moment, per les imatges, no consten grans actituds violentes per part de les persones detingudes pels ICE, més aviat al contrari. Més aviat consten abusos i, com sabeu, hi ha persones que han mort en les operacions d'aquests agents i d'aquests polèmics agents que fan les batudes anti-immigració. En fi, aquests són alguns dels principals temes del dia. Són les 8 i 22 minuts. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: Catalunya Ràdio. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
6: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
5: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs repassem altres titulars de la jornada, els bàsics del matí, amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Molt bon dia.
8: Bon dia. Bon dia.
0: I hem d'anar en directe una vegada més a Colòmbia, perquè després del terratrèmol que va sacsejar el país, els equips de recerca estan exaurint el que es coneix com la finestra de vida, que són aquest termini, que es calcula de 4 dies, que és el màxim que es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa.
8: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts.
0: Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
9: Personas que tengan grupos.
10: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
11: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
12: Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
10: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan Biosca. I tornant a casa, destaquem la bona notícia del matí, S'ha aconseguit estabilitzar el foc a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, un incendi que va començar ahir la tarda.
1: Els bombers informen que hi continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents que vagin sortint.
0: Malauradament, el que continua sense control és l'incendi de Niebla, a Huelva, que encara té 7 fronts actius.
8: En les últimes 48 hores, el ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
0: El risc d'incendi continua alt, sobretot perquè les altes temperatures avui encara no donaran treva. A partir del diumenge, ens deia abans el Jofre Genuer, sí que hauríem de tenir temperatures més habituals del que és per l'agost, que ja són altes, però no són tan altes com ara, però aquesta calor i aquesta sequera d'alguns rius estan provocant problemes de subministrament d'aigua ja en alguns pobles del Pirineu.
1: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la vall d'avui s'han detectat baixades de pressió i cabal.
0: Anem cap allà. Pau Rovira, què tal? Bon dia.
13: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
14: Hi han portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
13: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Pau. Ara mateix falten 4 minuts per arribar a 8:45, i avui encara hi ha retards als vols de l'aeroport del Prat, en alguns vols, com a mínim. Ahir, recordeu que un problema elèctric va aturar la torre de control durant ben bé un quart d'hora.
15: Vale, que s'esperen en la cola, ara mis companyeres...
0: O más, li deien a una usuària que deia si s'hauria d'esperar com a mínim una hora. L'averí és veritat que es va resoldre, però el servei ha trigat a normalitzar-se.
8: Avui hi ha vols que tenen retards, però la immensa majoria no són importants. Ahir es van haver de desviar també una desena de trajectes i alguns vols van acumular fins a 3 hores de retard.
0: Clar, hi ha una cosa afegida, més a més, que és que les connexions a Itàlia, aquestes s'han complicat encara més pel destí, per l'erupció de l'Etna, a Sicília.
1: Des de divendres ja s'han cancel·lat 700 vols i se n'han desviat més de 250 a altres aeroports.
16: Nosaltres ens trobem a Nàpols de l'avió i ens han dit que hi haurà un retard una hora i dos quarts. Ens han dit que a Barcelona aterren els avions cada 15 minuts.
1: Això ho deia un passatger a Nàpols.
0: Tot això en plena temporada alta i sobretot quan s'ha sabut que l'aeroport del Prat continua augmentant passatgers i, de fet, superant la seva capacitat.
8: El juliol va tancar amb gairebé 5,9 milions de passatgers, això és un 6% més que l'any passat. El de Reus també va pujar el mateix, mentre que a Girona el nombre de passatgers va baixar un 2%.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, atenció amb això que us explicarem ara mateix. El canal directe que s'ha obert entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat, aquest canal ha registrat pràcticament 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Roger Santaló.
17: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
18: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
17: En total, en 9 mesos s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem un dia més de la brossa, que n'hem parlat molt al Matí de Catalunya Ràdio aquest estiu. L'Ajuntament de Girona, que, com sabeu, ha tingut una polèmica important amb la recollida d'escombraries, ara anuncia un pla per buidar papereres.
1: Segons diu, intensificarà el buidatge i en posaran de més grans, com ja s'ha fet en alguns punts de la Rambla o del Barri Vell.
19: Especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes i del que ens agradaria que ens quedessin. Aquesta imatge és una imatge que no ens agrada.
1: Això ho deia l'alcalde Lluc Salelles en declaracions a l'ACN.
0: I no deixem les comarques de Girona perquè la Generalitat està investigant l'accés sense permís de reclusos de la presó de Puig de les Basses de Figueres a documentació en xarxa, per tant, documentació online. La consellera de Justícia ha obert una investigació i argumenta que ha identificat els principals responsables.
8: Segons el departament, no hi ha hagut accés a sistemes d'informació penitenciaris crítics ni ha compromès el funcionament dels serveis del centre. Des de la conselleria també expliquen que des de la presó es van activar les mesures de seguretat pertinents per corregir aquest incident i que la resta de centres han reforçat les mesures.
0: I en parlen encara un parell de coses més abans de la informació de servei. L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Aquests colons han trobat, diguem-ne, un nou mètode per expulsar els palestins. Anem cap a Curra, Jordi Brascó.
20: L'estratègia és simple: bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi, quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara, qui ho pateix és el Youssef.
21: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
20: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de la informació relacionada amb l'Orient Mitjà, segurament recordareu tota la polèmica que hi ha hagut al voltant de la participació d'Israel a Eurovisió.

0: Doncs una de les novetats de les últimes hores és que Eurovisió ha canviat les regles i a partir d'ara no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. És a dir, podran anar-hi a cantar, diguem-ne, però no organitzar el festival de l'any següent si guanyen.
1: La mesura arriba després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel, tot i la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que en aquesta última edició, 5 països, entre els quals Espanya, van renunciar a participar-hi.
0: Amb Eurovisió hem arribat a 8:45. Un dia encara marcat pels problemes de mobilitat ahir, però repassem com ho tenim ara mateix. Marisa Gil, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia. A Rodalies augmenta el retard a la línia R14 de la plana Picamoixons a Barcelona i ara és gairebé mitja hora en tots dos sentits. També demora de 10 minuts a la R16 de Tortosa a Barcelona en tots dos sentits. D'altra banda, l'Avant, que va de Lleida a Barcelona, arribarà 7 minuts tard a l'estació de Sants. Per què fa l'aeroport del Prat, hi ha retards per un problema elèctric que hi va haver ahir i que va deixar fora de servei la torre de control. El més important afecta el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zúric i que no ho farà fins 9:45 del matí, mentre que els vols de Vueling, Level i Iberia, que sortien a les 8:25 amb destinació Palma, ho faran gairebé una hora més tard, a 9:15. També s'han cancel·lat tots els vols que sortien aquest matí cap a Gènova i cap a Roma pels problemes que provoca el trànsit aeri i l'erupció de l'Etna a Sicília.
0: Doncs déu-n'hi-do, quin matí a l'aeroport del Prat. Aquest vol a Zúric, que deia la Marisa, amb més de 3 hores de retard. Una hora també de retard als vols cap a les illes i sobretot el que dèiem, els vols a diferents aeroports italians afectats per l'erupció de l'Etna, com els de Gènova, els de Roma. Per tant, molta, molta paciència si sou dels afectats per aquests vols a l'aeroport de Barcelona. Actualitzem ara mateix també la situació en les carreteres amb la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs les carreteres encara tranquil·les i veiem que hi ha fins i tot menys retencions, menys volum de trànsit que ahir mateix. O sigui que és possible que alguns conductors, ja després de l'eclipsi, no hagin tornat cap a l'àrea de Barcelona. Només veiem un tram de lentitud a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres. En sentit contrari, se circula bé, tot i que també hi ha un carril tallat. També complicacions per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a l'AP7 un carril tallat a Vilaseca, en direcció Tarragona, perquè hi ha un camió avariat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Anem a dir justament això, eh? Recordeu que ahir, quan parlàvem amb la consellera d'Interior, ens deia que, creuant les dades amb els hotels, els hi constava un augment de reserves importants, de reserves d'hotels i allotjaments en els punts on l'eclipsi era del 100%. Per tant, no és descabellat pensar el que deia la Mariluz, que aquesta reducció de trànsit siguin de persones que aquesta nit l'hagin passada, doncs, a Tarragona o a les Terres de l'Ebre o a Lleida, on ahir van anar per veure l'eclipsi.
4: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genué. Jofre, què ens expliques? Bon dia.
5: Què tal? Doncs bé, parlarem avui de calor, calor intensa. Les temperatures encara pugen una mica més i, de fet, hi ha més avisos de calor, sobretot a part de la zona de Ponent, que s'han extès més, també al prelitoral de Barcelona-Girona o Catalunya Central. Avisos que indiquen, bàsicament, que les temperatures poden situar-se molt per sobre del que seria habitual, aquell llindar de calor extrema, i això es tradueix en temperatures de més de 35-37 graus a l'interior i al Pla de Lleida que tornin als 40. Això entre avui i demà pot persistir. Per tant, compta amb aquesta calor, intentar doncs hidratar-se bé, ser excessiu amb el sol a les zones més caloroses els dies, a les hores més caloroses del dia, volem dir, intentar doncs evitar aquestes activitats físiques amb aquesta situació de calor extrema i amb aquesta notable xafogor a tota la façana litoral. Això sí, a les tardes, tant avui com demà, persisteixen les nuvolades al nord del país. Per tant, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, interior de Girona i la zona dels ports, aquí hi ha possibilitat de ruixats o d'alguna tempesta de caràcter una mica intens, almenys de manera local. I alhora també doncs, tardes que tendiran a enterbolir-se una mica més per la formació d'aquestes nuvolades. En tot cas, són dos dies de molta calor i a l'espera que a partir del cap de setmana s'iniciï una normalització del termòmetre amb un descens, a més, amb un temps més insegur i amb l'arribada de més pluges en forma de xàfecs i de tempestes, un tarannà que podria continuar la setmana que ve.
6: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts ara mateix passant de 8:45. Encara algun titular més que ens deixa l'actualitat o que ens la deixarà avui? Perquè avui, per exemple, és dia d'eleccions al Regne Unit. Són això que en diuen eleccions parcials. Eleccions que només es faran en un districte, el districte de Clacton, que està al sud-est del país.
8: No, I've decided that the people of Clacton should be the judges of my actions.
0: S'hi presenta bàsicament el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, que avui sabrà si revalida el seu escó al Parlament per aquesta demarcació.
9: És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que se li obrís una investigació per no declarar unes donacions milionàries d'un inversor en criptomonedes. Els partits laborista i conservador no s'hi han presentat perquè ho veuen un intent de rentar la imatge.
0: I és per això que ha deixat això una imatge prou curiosa, que és que el seu principal rival, el principal rival de Nigel Farage en aquestes eleccions, és d'aquests candidats, diguem-ne, satírics que de vegades hem vist a les eleccions al Regne Unit.
10: Hello, planet Earth. Hello, humans. Count Binface here, Intergalactic Space Warrior, leader...
0: Es fa dir Count Binface, literalment compta cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla una galleda d'escombraries. S'ha presentat ja en altres eleccions, però és que els sondejos li atribueixen un 20% dels vots. Un 20%. Per tant, Nigel Farage guanyaria doncs àmpliament aquestes eleccions, però alguns diuen que això li representarà un problema no tant parlamentari, sinó polític, per aquest vot de protesta que aniria cap a aquest candidat satíric. En fi, una altra de les previsions d'avui. El Japó entra en vigor una llei molt polèmica, perquè és una llei que criminalitza textualment la profanació de la bandera del país.
1: Destruir o embrutar una bandera del país en un acte públic serà delicte, i els que ho facin s'enfronten a una pena que pot arribar als 2 anys de presó. La mesura ha recollit crítiques de l'oposició i organitzacions que temen que l'aplicació d'aquesta ambigua norma suposi un atac a la llibertat d'expressió.
0: I un altre dels noms de les últimes hores és el de la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la fins ara portaveu, diem fins ara perquè plega.
11: These emails prove absolutely nothing other than the fact that...
9: Ho anunciat el mateix Donald Trump a la seva xarxa social. Segons el president, la portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca.
0: I encara un nom propi també, en aquest cas de les pròximes hores, i que ens toca bastant més de prop. Meritxell Colell, la directora de cinema catalana, estrena avui al Festival de Locarno, a Suïssa, el seu tercer llargmetratge. Es diu Lejos de los Árboles.
1: El film segueix el viatge fins al Perú d'una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que busca completar el llegat del seu avi. N'ha parlat en una entrevista a la CN.
12: Clar, per nosaltres estar a Locarno és com un somni, no? D'una banda, perquè és un festival molt prestigiós. Llavors, de sobte, que Lejos de los Árboles estigui en competència oficial allà, és com uau. Vull dir que no t'ho esperes.
0: I de Locarno sortem a Puigcerdà.

0: perquè Joan Daus ha donat el tret de sortida al Festival Summerfest Cerdanya amb 9 concerts aquesta setmana i la que ve.
1: Joaquim Albalate.
2: A més de Daus, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Van, la Love You, l'Axambusto, Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
3: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
2: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I també hem de parlar de la Xubertíada.
4: Perquè avui arrenca. Hi haurà concerts avui, demà, a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilde Sterby a la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà.
1: Més detalls, Maria Rovira.
5: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertíada.
6: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
5: Abans de la inauguració a la canònica de Vilabertran, la Xubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauza i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'Església de Sant Pere de Pals, amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seba.
1: Gràcies, Maria. I una cosa més de música.
0: Rod Stewart ha cancel·lat la gira, el que faltava de gira pels Estats Units després d'una operació de cor que l'entorn del cantant, que té 81 anys, ha descrit com a rutinària.

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Xavi Hernández, nou seleccionador dels Països Baixos.
1: L'exentrenador blaugrana ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. El de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça fa 2 anys i substitueix Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana. I també en futbol, tercera Supercopa d'Europa per a Luis Enrique.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El Paris Saint-Germain va superar l'Aston Villa, que Kvaratskhelia va matxar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat el central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.

0: I el relleu generacional al Barça femení ha començat molt bé, ha començat amb victòria.
1: 3-1 contra el Montpellier, el primer amistós de la pretemporada. Van marcar Patri Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maisa Baja a la segona. En parlava la portera Gemma Font.
2: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts, i crec que això ens farà agafar el ritme.
1: Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. També va jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.

0: literalment a mig segon del bronze.
1: 52 centèsimes li van faltar a Luca Hug per aconseguir una medalla en la final dels 100 metres lliures de l'Europeu de Natació. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviera a la final dels relleus 4%. I a l'Europeu d'Atletisme, Jael Bestué disputa aquesta nit la final dels 200 metres lliures. N'ha parlat al portal Carril Lliure.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: Bestué va acabar la semifinal amb el setè millor temps i també competirà avui al Barcelona Oriol Sánchez als 200 metres i Marta Mitjans a la semifinal dels 800.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Catalunya Ràdio.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Tinto de verano, Don Simón.

0: els dijous, paella,
1: canó,
2: pastanaga
0: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
3: acabo, estimo,
0: i Bruno Oro.
4: No tallis, limpo!
0: I després, amb els Oscars.
5: Són superfamosos.
6: Qui? Jo no. Tu. Correcte.
0: Vinagreta. I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
7: Queda clar. Gràcies.
8: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
9: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
8: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
9: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
10: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
11: Sóc un showman. És la meva vocació.
12: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
11: Sopem avui?
12: No quedarem tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
13: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
15: Seria vida i miracles amb el vinil.
14: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols en conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
18: Aquest estiu, crims.
17: És un vell que sortia de casa seva i li han disparat.
18: A Catalunya Ràdio.
19: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
18: Posem llum a la foscor.
20: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
18: Què va passar? Qui ho va fer?
21: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
18: I per què?
22: No ser perquè cogí el martillo i le pegué.
18: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
20: Comencem.
8: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
23: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, crow...
18: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
24: Sí, sí.
25: M'encanta.
23: Una tria musical de categoria.
26: Fixa't com sona, edició clàssics.
18: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
23: Oh, fixa't com sona.
18: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, edició clàssics.
8: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
27: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
28: Sí.
27: A veure...
29: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
27: Sí, sí, apuntat. Matxa.
29: Té matxa.
27: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
29: Ous.
27: Palmeretes de xocolata.
29: Sí.
27: I una galeta de dàtils
29: sí.
27: Que van fer la meva parella.
29: També potser si esmorzessin menys coses original. Ens en recordaríem.
8: Sí, la Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
30: Ara, quan avui amb els periodistes Marcos Lamelas, Marta Monforte, Joan Guirado i Marc Batallé. Com esteu? Bon dia a tothom.
31: Bon dia.
32: Hola, bon dia.
30: És inevitable que us pregunti com vau viure l'eclipsi. Tu, Marc, el vas viure a Montjuïc, eh? Vas
31: Montjuïc,
30: anar,
31: sí.
30: Vas anar allà com els valents, diguem-ne.
31: Sí, per diversos motius, eh? Jo, mira, avui, curiosament, faig una crònica al diari El Punt Avui on t'ho explico. Però la situació era... Vaig dir, el miraré des del terrat de casa.
30: Sí.
31: I resulta que quan vaig pujar, dies abans, la torre de Collserola m'ho tapava tot.
30: Mira, jo hauria hagut de fer això perquè em vaig trobar exactament amb això.
31: I vaig mirar-ho i de cop dic, m'han encarregat una crònica. Avui vaig a la tertúlia, si faig la crònica des del terrat de casa meva tot sol, segurament molt interessant no seria.
30: Ja. Bueno, escolta'm. I va anar bé? Va anar bé des de Montjuïc?
31: Sí, sí, sí, sí, sí. La veritat és que era d'aquells molt escèptics amb el tema de l'eclipsi.
30: Sí.
31: I bé, va estar bé, ara. Un any parlant-ne. I ja està, ja s'ha acabat. Sí,
30: avui és l'endemà. Avui la bona notícia és que és l'endemà. Ja.
31: Exacte, continuem parlant, però ja s'ha acabat aquest tema.
30: Sí, exacte. Marcos, tu el vas veure?
0: Sí, sí. Bueno, jo no tenia cap interès en el tema de l'equip, però un amic em va arrossegar això.
30: Tothom està igual, eh? Tothom, sí, la pressió llavors, social.
31: Ja, sí, és que et perdies l'espectacle del segle.
0: Sí, sí.

0: vaig pensar que entre dos torres es veia el sol,
1: sí,
0: fantàstic, i vaig pensar, hòstia,
2: aquí,
0: molt bé. Ho he planificat tot i vaig preparar unes cerveses, les tovalloles per estar a la gespa, això. L'únic problema és que el sol es belluga.
2: Sí, sí, clar.
0: El sol es no s'estava aquí.
3: I les torres no.
2: I les torres no, exacte.
0: Efectivament, efectivament. O sigui, com a planificador d'eclipses, només soc superat com fotògraf d'eclipses, que vaig fer una foto d'eclipse horrorosa i ja està.
2: Escolta,
0: però, en fi, bueno, ja està.
2: Marta, i tu?
4: Jo vaig anar al Parque del Cerro Tío Pío, que està a Vallecas, a Madrid,
2: sí,
4: perquè en principi volia veure a Castelló, que a més estava a la França 100%, a Madrid no, estava en el 99, però jo tenia molta il·lusió de veure-ho, i me va encantar, i va estar molt xulo, i sobretot l'ambient que es genera, almenys a on estava jo, perquè a més n'hi havia moltíssima gent, les vistes de tota Madrid són molt impressionants, i em va encantar la sensació, però ara tinc FOMO, o sigui, estic gelosa de la gent que ho ha vist al 100%, aleshores tinc una amiga que és de Màlaga i ja li he dit que l'any que ve, el 2 d'agost, que crec que és el següent,
2: sí,
4: i passa per allà per el sud del país, d'Espanya, doncs anirem allà perquè he de veure-ho al 100%, jo ja sóc aixina i he d'estar allà per viure la sensació, perquè tinc entès que ha estat molt impressionant a la gent que ho ha pogut veure a la França del 100%.
2: I tu, Joan?
5: Doncs jo era com el Marcos i com el Marc, molt, molt, molt escèptic, i estava molt cansat ja de l'eclipse. És a dir, avui és el millor dia de l'any perquè deixem de parlar de la tabarra aquesta.
4: Que pesat sou.
5: Però, sí, estava fent els nassos, la veritat. Però, i de fet, he arribat al dia i dic, de veritat, que hem de fer una portada sencera amb l'eclipse? Dic, de veritat? Diu, sort que s'acaba.
2: Sí, sí, sí.
5: Però estava tornant de Melilla i vaig tornar amb 2 hores i mitja de retard, i vaig agafar part de l'eclipse quan començava aterrant a l'aeroport de Barajas, que amb la paranoia aquesta de no sé si mirar per la finestra o no, i llavors vaig recordar, dic, ostres, sí, que l'altre dia a una entrevista a Ràdio Nacional em van regalar al secretari d'Estat de Ciència les ulleres aquestes, i dic, ui, que les porto a la motxilla. I me les vaig posar a l'avió, em van mirar com si fos un bitxo raro, normal, i l'altra part la vaig veure entre Barajas i casa, per l'M40. És a dir, vaig parar a una sortida que estava ple de gent als ponts. No sé si la Marta també s'hi va fixar en això aquí a Madrid. Era al·lucinant,
4: sí,
5: la gent als ponts a l'M40 i l'M30, com no sé, com si regalessin alguna cosa, i estaven allà parats. I vaig parar un momentet, vaig parlar amb la meva família a Olot, que deien, aquí no es veu res. I dic, teniu ulleres? Diu, no. I dic, normal que no veieu res. I ja.
2: Doncs avui encara en parlarem una mica més de l'eclipsi. Perquè una de les preguntes que avui hem plantejat només començar és si el dispositiu que s'havia preparat, que feia molt de temps que es preparava, va ser suficient per absorbir la quantitat de població, sobretot, que hi va anar a les zones del 100% de l'eclipsi. Saludem ara mateix el gerent d'operacions de Rodalies de Renfe, David Andrés. Senyor Andrés, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
2: Ahir vam veure imatges d'aglomeracions en algunes estacions a Tarragona, fins al punt que es va haver d'interrompre i de tallar l'accés a l'estació per evitar aglomeracions a les andanes. Tenint en compte això, vostè creu que el dispositiu de Renfe va ser suficient de cara a aquest eclipsi d'ahir?
6: En primer lloc, com a representant de Rodalies, Renfe, ens agradaria demanar disculpes a totes aquelles persones que no van poder viatjar o que van anar molt de retard. Això d'entrada. El dispositiu que es va preparar era un dispositiu movible en funció de les aglomeracions. Era un dispositiu, quan parlem de Tarragona a la tarda, nit, era un dispositiu que ja estava preparat i pactat amb Mossos per no haver-hi incidències a les andanes de Tarragona. La operativa de tornada va ser segons l'estipulat que teníem, i tota l'operació que es va fer va ser amb tot el material que teníem a disposició per poder fer aquesta operació. Hem de dir que a la R16 varen passar de 1.800 places a 3.600 places, que és un 100% més de la capacitat diària, i a la R15, que és la línia fins a Reus, vam passar de 1.000 places a 1.600 places, que és un 60% de la capacitat diària.
2: Però això, digui, perdó.
6: No,
2: anava a preguntar-li, que em deia que això és una mica el que s'havia previst, però ahir es va veure, quan va haver aquestes aglomeracions, és a dir, quan has de posar Mossos d'Esquadra davant d'una estació per evitar que la gent s'acumuli les andanes, no indica que llavors el dispositiu de trens previst és insuficient?
6: El dispositiu de trens que es va preparar va ser el màxim que podíem preparar derivat del material que tenim, vale? I llavors, el que ha degut això, per això es va preparar tot aquest dispositiu amb Mossos.
2: El màxim, perdoni, quan diu el màxim tenint en compte el material que tenim, a què refereix?

0: A trens, a trens. Quan parlo de material parlo de trens.
1: És a dir, que encara que volguessin no haguessin pogut posar un altre tren per anar des de Tortosa fins a Barcelona.
0: Encara que volguessin no haguessin pogut posar un altre tren. Vam redissenyar l'oferta de tal manera que sense treure oferta, sense treure trens d'altres línies, perquè, clar, també hem de donar cobertura al resta de Catalunya, vam redissenyar l'oferta de tal manera que la vam acumular en el màxim possible a la R16 i a la R15.
1: I de baixada? Ho dic perquè a Sants també van veure aglomeracions. De baixada es va preveure...
0: L'aglomeració de Sants, que es va produir a primera hora de la tarda, va ser deguda a una avaria de la infraestructura Castelldefels que no ens permetia sortir amb normalitat en sentit, anant tant en sentit sud com nord, però clar, l'aglomeració es va produir a les 16 hores, l'avaria de la infraestructura, llavors l'aglomeració es va produir en sentit sud. Només que havien dos trens per sentit hora.
1: Jo ho dic perquè en algun lloc he llegit alguns passatgers que deien, dona la sensació que s'havien previst trens llargs per l'R16 fins a Tortosa, però no per la resta de destinacions de la línia, i que això doncs va provocar aquestes aglomeracions juntament amb aquesta avaria que vostè deia. Per això li torno a demanar si això, vist des d'avui, que sempre és més fàcil el toro passat, doncs potser s'hagués pogut preveure.
0: Home, com sempre, vist des d'avui, hem d'estudiar les causes, hem d'estudiar tot el que va passar per la pròxima vegada millorar. No ens quedem en que som els millors, que evidentment no ho som. Hem de millorar. Però sí que és veritat que els trens, tots els trens que anaven a la R16 anaven doblats, anaven al màxim de capacitat que podem ofertar, i tots els trens que anaven a la R15 a Reus anaven també en doble amb tota la màxima capacitat que podíem.
1: I tornant al que em deia abans, que no havia, encara que haguéssim volgut no haguéssim pogut posar un altre tren després de l'eclipsi en direcció a Barcelona, em deia perquè falten trens. Per què falten trens? Quin és el problema?
0: Pues el material, tenim el número limitat de trens, tenim un número d'unitats de material que les utilitzem, totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar.
1: Però no es podia agafar un tren d'una altra línia i destinar-lo extraordinàriament a aquesta per reforçar?
0: Un tren sense no, perquè no podem deixar línies sense que passi el tren, sense donar oferta, però si vam redimensionar les dobles, els trens en dobles, els tres llars, com coneix la gent, els vam redimensionar passant-los tots a les línies del sud, de regionals del sud.
1: És a dir, que el problema d'ahir no és un problema de mala planificació, sinó és un problema de poca capacitat?
0: No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens, sí.
1: Li dic perquè no sé si ha sentit declaracions del responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que ell sí parlava de segurament alguna mancança en la planificació, en el cas concret de Tarragona.
0: Jo, com vostè comprendrà, no entraré en declaracions de gent d'altres empreses que no és la meva.
1: No, bàsicament és que per entendre una mica, és a dir, senyor Andrés, és a dir, a vegades quan es reforça, perquè ho dic, ara vaig a dir un disbarat, però quan tu vas en determinats països d'Europa i hi ha un concert, de vegades es reforça el transport públic cap a aquell lloc. En lloc de passar cada 10 minuts, passen cada 5. Per això li demanaves per què això no hauria estat possible, per què no va ser possible agafar un altre tren per dir, doncs, escolta, un cop acabi l'eclipsi de Tortosa a Barcelona, en lloc de sortir-ne un, en sortiran tres.
0: Ja ens agradaria a nosaltres poder fer això, però hem de donar servei a tota Catalunya i no tenim suficient trens o suficient material per poder posar aquests trens cada 10 minuts des de Tortosa, per exemple, ahir. De fet, sí que a última hora, quan vam recuperar unes unitats de la R11 de Girona i Portbou, quan van arribar a Barcelona, que ja no feien servei, que es quedaven a l'estació de França per iniciar un servei avui, les vam baixar a Tarragona per anar escombrant, diguéssim, el que se'n diu escombrant, totes les estacions, parant en totes, no només a les de regionals, sinó també a les de Rodalies. I a Tarragona vam agafar 20 persones i a Altafulla unes 15-20 més, i ja a les estacions de Rodalies ja no hi havia ningú.
1: És a dir, que la estació al final es va poder buidar, diguem-ne.
0: Sí. No es va quedar cap viatger, no és que estava a les estacions sense poder tornar en tren.
1: El David
0: Andrés. Recordem un apunt que voldria fer.
1: Sí, tant.
0: Que sobretot a Tarragona, on estava el dispositiu per veure l'eclipsi, que era el Camp Clar, de Can Clar a l'estació de Tarragona ja ben bé una hora i mitja, una hora 45 caminant. Per tant, nosaltres havíem calculat més o menys el que trigaria la gent en baixar de Can Clar a Tarragona i tot el que podíem fer.
1: També hi ha una altra cosa que ahir sentíem també algunes queixes, sobretot en els trens que baixaven, els de Sants cap aquí, que és que alguns no tenien aire condicionat i anaven plens de gom a gom fins dalt, amb la incomoditat que això suposa pels passatgers. No sé què sap d'això.
0: Home, un tren sense aire condicionat és un tren avariat. Per tant, aire condicionat sí que portaven, el que passa que no és el mateix portar 200 persones en el tren que portar 400. I ahir els trens sí que és veritat que anaven molt plens, perquè ens permet anar de peu en els trens de regionals i podem utilitzar aquesta casuística per poder-los perquè vagin molt plens. Ahir les aglomeracions, sobretot a la tarda, a les 16 hores, entre les 16 i les 17:30, va ser molt forta, degut a l'averia que es va produir a Castelldefels, i sí que és veritat que els trens anaven molt, molt plens. Veus, clar... L'aire condicionat no funciona, però no dona la sensació que funcioni.
1: El David Andrés és gerent d'operacions de la xarxa de Rodalia. Senyor Andrés, li agraeixo moltíssim les explicacions aquí al matí de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau. Moltes gràcies. El David Andrés, el gerent d'operacions de Rodalies, que doncs, hi ha aquesta, d'alguna manera, discrepància de diagnòstic, perquè hem sentit abans, després el recuperarem, El Benjamín Moles de DIF dient que hi ha hagut un error de planificació, però el David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, ho deia ben clar, no és un tema de planificació, és un tema de falta de trens. Marcos.
2: Bueno, és el... Clar, si l'explicació final és no tenim més trens, doncs escolta'm, no tenim més trens. És a dir, al final, això és... Clar, el cap d'operacions et diu no tenim més trens. Perquè ens entengui la gent, el cap d'operacions en qualsevol empresa és l'home que fa que passin les coses. És a dir, l'operativa de l'empresa pot funcionar per això. Diu no tenim més trens. Per tant, si no tenim més trens, doncs escolta'm... La discussió té poc... És a dir, no podem... Allò. Ara, hauria valgut la pena, tenint en compte l'antelació en la que sabia això, tenint en compte, per exemple, les reserves hoteleres que s'havien produït, fins i tot amb un any d'antelació, haver fet la gestió per tenir més trens, dona la sensació de que sí.
1: A més, sobretot perquè dona la sensació que en el trànsit, que és on s'havia posat molt dels accents, va haver-hi cues importants, hi ha una trentena de cues i una trentena de quilòmetres, perdoneu, en diferents punts de l'AP7, però es va evitar el col·lapse que molts havien anticipat, diguem-ne, no? I dona la sensació que llavors tot d'una, per la dreta, et surt un altre problema amb el qual no comptàvem, que és Rodalies, que, sorpresa, doncs hi ha aglomeracions, no, Marc?
3: Jo és que tinc la sensació que cada cop que sento algú de Rodalies o de DIF o del Sursum Corda, em prenen el pèl. No ho entenc, és que hi arriba un moment que hi ha un gran esdeveniment, com deies tu, Freddy, o un gran concert, no l'estrangers i a l'estadi olímpic, es reforça el servei públic. I aquí no es pot reforçar quan fa un any que s'està preparant aquest dispositiu. No era una situació d'emergència, cada cop Rodalies hi ha mil avaries, com acostuma a haver-hi cada dia, i llavors s'ha d'actuar d'immediatesa o enmig d'una crisi. Això se sabia, estava planificat. Hi havia molta gent que ja havia dit que aniria cap a les Terres de l'Ebre, a Tarragona, i em costa moltíssim d'entendre, per més que aquest senyor digui que no hi ha trens, doncs que no es pugui reforçar el servei, o que dona com a gran notícia, fins i tot ho ha fet amb èmfasi, cap viatger es va quedar sense tornar a casa. Només faltaria. És que només faltaria que allà haguessis quedat tirat gent sense poder tornar a casa. Jo és que arriba un moment que ja amb el tema de Rodalies és tan indignant que ja s'acaben totes les descripcions possibles.
1: Marta.
4: Jo coincidisc amb el Marc. Al final sabíem que això era un esdeveniment que estava planificat. Fins i tot gent de fora d'Espanya va reservar fa anys, inclús, que a mi això em va sorprès, no? Perquè moltíssima gent doncs, és fan d'aquests fenòmens. Aleshores, sabíem que a Catalunya, especialment la zona de Tarragona, anava a estar molt plena, perquè és on se veia el 100%. Sabíem també que el missatge de les autoritats, de les institucions, era no agafeu el cotxe o intenteu evitar els desplaçaments privats per els perills que pugui suposar o, sobretot, per no col·lapsar més les carreteres. Aleshores, si aquest és el missatge següent és hem de reforçar els serveis públics perquè la gent pugui gaudir d'això, i no és la qüestió, no és el que ha passat. Aleshores, jo crec que ha estat una manca d'organització, però sobretot que se podia haver previst en moltíssim temps perquè sabíem el que anava a passar. I les excuses també em semblen doncs, excuses de mal pagador, no? Al final doncs no n'hi ha trens, doncs els trens han de poder estar, perquè una cosa així és per a la ciutadania, és per als catalans, és per a la gent que està allà, és per a la gent que vol gaudir d'una qüestió tan bonica, no? Que jo crec que, o tan especial, o tan que no es veu tots els dies. Aleshores, jo crec que si els impostos sobretot se paguen per també, per una de les qüestions, per coses com aquestes, no? Per a que funcionen les infraestructures públiques del país.
1: Joan, tu com ho veus?
5: Sí, jo aquí vull repartir una mica les culpes. Primer de tot, l'entrevista està molt bé, però a mi escoltar un representant de Renfe dient que no entra a valorar les declaracions d'un representant d'Adif, quan no són la mateixa empresa, però com si ho fossin.
1: Però això, Joan, et saps perfectament que és un clàssic, eh? Entre Renfe i Adif, jo quan cobria això fa 20 anys ja passava.
5: Clar, és a dir, jo també aquest tema me'l conec
1: bastant. Per això t'ho dic.
5: I el Marc ara diu, tinc la sensació que em prenen el pèl, no? És a dir, nosaltres perquè ho sabem, però el ciutadà de peu, bueno, potser sí que aconsegueixen prendre-li una mica el pèl perquè no acaben o no saben ben bé com funciona. A mi, sincerament, que es posin d'acord abans i que no surtin després. És a dir, la responsabilitat és una, que és de qui porta la gestió d'això, que és el mateix departament. A partir d'aquí, estava mirant ara el mapa i per això deia que anava a repartir una mica les culpes. Posem ja de partida que la situació del transport públic a Tarragona no és la millor del país. És a dir, tampoc és la pitjor, però no és la millor. Quan es va crear l'estació d'alta velocitat, on es va crear, ja es va cometre un greu error. Però segona, l'estació de Tarragona Centre, que no absorbeix rodalies, és només regionals, mitja distància, tampoc és l'infraestructura més ben organitzada, l'infraestructura amb més capacitat per absorbir un esdeveniment d'aquestes característiques. Per tant, en una situació així, i per tant entenc també aquí el que diu el representant de Renfe de la falta de trens, puc arribar-ho a entendre, perquè a més els mitja distància i els regionals sí que estan més limitats, bàsicament perquè s'han anat suprimint o s'han anat reduint en els últims anys per donar més pes a l'alta velocitat. Puc arribar-ho a entendre, però escolta'm, tens una estació d'alta velocitat a 14,8 quilòmetres de Camp Clar, del barri on es veu millor. Per tant, aquí, entre l'Ajuntament, entre el Consell Comarcal, o qui vulgui, o entre la pròpia Renfe, que a més quan vol ho fa de posar autobusos, s'hauria d'haver fet algun tipus de sistema perquè no només el transport depengués de l'estació de Renfe de Tarragona, del tren convencional, sinó que es pogués sortir a través de l'estació del Camp de Tarragona. Per què dic això? Perquè en l'alta velocitat sí que hi ha trens que es poden convertir en trens especials molt més fàcil. A més, a aquesta hora l'operativa de l'alta velocitat ja és molt més baixa, per tant, sempre tens algun tren parat, inclús a Camp de Tarragona o a Barcelona Sants, que el pots utilitzar. Tens els trens ABLO, que recordareu quan hi havia crisis importants del tren convencional, es posaven a fer el servei Lleida-Barcelona amb una capacitat molt més gran que la resta, perquè van amb tres seients en un dels laterals. Inclús tens els trens que fan el servei avant Lleida-Barcelona, que no són AVE com a tal, però que també els pots utilitzar. Per això, és a dir, bueno, entenc que l'estació de Tarragona Ciutat té les limitacions que té, però tens una estació d'alta velocitat a 14,9 quilòmetres, fots allà 10-15 autobusos llançadora dels serveis municipals de Tarragona o de l'empresa que presta el servei, que té molts autocars a la flota, i això ho solucionaves. I a més, els trens d'alta velocitat, l'operativa a aquesta hora et permet també programar algun tren més tard, com si fos una final de futbol, és a dir, que es fa, és a dir, no és res estrany, cosa que en el tren convencional, pel pas de mercaderies, per l'operativa normal, també és veritat que és més complicat programar certs trens fora d'hora, ja sense comptar els retards que normalment porta, que ja et perjudica l'operativa habitual.
1: Ara mateix són les 9 i 10 minuts. Deixeu-me que saludi també el Juan Ramon Cabello, que és el subdirector de Protecció Civil. Senyor Cabello, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Li demano el mateix una mica, que estem fent una mica de balanç, de tot aquest operatiu de l'eclipsi, que, com dèiem, s'ha estat preparant des de fa molt, molt de temps. Quin balanç en fem avui, que ja és l'endemà?
6: Bé, nosaltres en fem un balanç bastant positiu. Hem trobat que doncs, no hi ha hagut cap incidència rellevant, no s'ha manifestat cap emergència que hagi pogut afectar amb una col·lectivitat de persones, i la veritat que estem contents perquè doncs, ha sigut una jornada, ha sigut un dia molt especial pel Morta Gent i s'ha pogut doncs, disfrutar de forma bastant tranquil·la.
1: Ara comentàvem que ahir fins i tot Protecció Civil va activar el pla Ferrocat en prealerta, però per les aglomeracions a les estacions de Tarragona, Altafulla i Tortosa, ha estat d'alguna manera la baula una miqueta més feble de les últimes hores, el que ha passat amb els trens?
6: Sí, per nosaltres també ha sigut potser la situació la menys desitjada. Sí que és cert que és una situació que nosaltres ens vam trobar i vam veure que doncs vam començar a gestionar-la, vam estar en tot contacte, penseu que en tot moment doncs vam estar durant tot el dia, tota la jornada d'ahir, en contacte, gestionant des d'aquí, des del FECAT, amb Mossos d'Esquadra, amb trànsit, CEM, amb agents rurals, també en contacte amb l'operador del servei ferroviari, amb el gestor de la infraestructura. Ja estàvem en contacte amb tothom de forma contínua, i quan ens vam trobar en aquesta situació doncs vam demanar-los que comencessin a gestionar-ho, perquè per nosaltres el més important és doncs evitar que és una situació molesta, això és evident, unes molèsties i molta gent doncs perjudicada en aquest sentit, però per nosaltres l'important és evitar que aquesta situació molesta doncs esdevingui una situació de risc per les persones, que és el que a nosaltres doncs no ens interessa en cap cas.
1: Clar, i és per això que es demana als Mossos que barrin el pas, no? Que d'alguna manera regulin l'accés a l'estació per evitar que hi hagi aglomeracions a les andanes.
6: Correcte, ens hem trobat amb aquest esdeveniment i amb altres. És freqüent quan te trobes, per exemple, una manifestació a la zona de Barcelona, per exemple, que hi ha molta gent, doncs és habitual que et trobis, ja no tant d'anada, perquè a l'arribada doncs va ser més esgraonada, però sí de tornada, quan les persones doncs decideixen doncs de cop doncs tornar tots a casa, doncs és habitual que ens trobem amb aquest tipus d'aglomeracions, i nosaltres el que intentem doncs és, en tot cas, per evitar una situació de risc això col·lectiu, que pugui haver algun problema, doncs regular l'entrada a les estacions perquè això ens produeixi i la gent de forma progressiva pugui anar tornant a casa sense que es doni una situació de perill de risc per les persones. Evidentment que ho entenem que és una situació doncs molesta, però és una situació que al final doncs vam anar gestionant des d'aquí, des de la sala, que vam estar passada la mitjanit. Sí.
1: Però això estava previst, o és a dir, estava previst de dir, escolteu, quan acabi l'eclipsi regulem l'accés a determinades estacions, perquè com que només hi ha un tren és probable que hi hagi aglomeracions, o es va fer un cop es van constatar que començaven a haver-hi aquestes aglomeracions?
6: Sí, nosaltres, bé, no és una situació, si no és una qüestió de si està previst o no, nosaltres el que fem és sempre, doncs, en base a les situacions que ens anem trobant, perquè, clar, ja sabeu que el món de l'emergència, doncs, igual que avui estem parlant d'això, podríem haver estat parlant de qualsevol altra cosa que podria haver passat en qualsevol altre indret d'observació i aleshores ens hem d'anar adaptant. I per això doncs, fem aquests dispositius conjunts en els quals estem tots i entre tots doncs, busquem la millor manera de gestionar aquelles situacions que es van produint. És el que anem fent.
1: Sí, per això li demanava...
6: Per això li demanava si
1: això en les reunions prèvies havia sortit o va ser una situació que es van trobar ja quan aquestes aglomeracions començaven i, com vostè deia, es va haver de reaccionar.
6: Sí, vam fer, doncs, una vegada doncs, sabíem que ja s'estava donant aquesta situació, doncs això, vam fer els oportuns contactes doncs, això amb l'operador del servei ferroviari i també doncs, amb Mossos, que ens va estar ajudant doncs, a regular l'entrada, sobretot a l'estació de Tarragona, que va ser la que hi havia més cua.
1: I pel que fa a les carreteres hi havia molta tensió posada. La sensació una mica és que hi ha hagut cues, evidentment, hi ha hagut retencions, que quan te les trobes doncs, són empipadores i és poc consol que et diguin que són menys de les que s'esperaven, però com a mínim dona una mica la sensació que no hi ha hagut el col·lapse que alguns anticipaven, no?
6: No, de fet, hi ha hagut, evidentment, igual que amb la situació dels trens, jo entenc que una persona que em pugui estar sentint pugui dir, home, doncs jo vaig haver d'estar no sé quantes hores a la carretera, vaig haver d'estar no sé quantes hores fent cua per entrar en una estació de tren. Ho entenem, són situacions molestes, són situacions que es donen quan hi ha esdeveniments d'aquest tipus tan extraordinaris, amb tanta mobilització de persones, però com us deia, nosaltres el que sempre, diguéssim, prioritzem és que no es doni solucionin situacions que puguin ocasionar això, danys col·lectius, problemes greus de la seguretat de les persones, i evidentment tant amb el tema dels trens com amb el tema del trànsit, que sí que és evident que va haver algunes retencions, però no vam tenir cap problema de no vam haver de tema per la seguretat de les persones, que això és el més important. I llavors doncs, van anar tornant la gent doncs, amb el ritme que es va poder i la capacitat que tenen les nostres infraestructures.
1: Com deia vostè, efectivament, avui és l'endemà, per tant, doncs, avui encara ha anat tot raonablement bé, perquè evidentment doncs, ho deia ahir el director del Servei Català de Trànsit, no hi ha hagut víctimes mortals, per exemple. Per cert, ens constava només una persona ferida arran de l'eclipsi, que és una persona que s'havia enfilat dalt d'uns trens i va caure. Aquest balanç es manté? Li consta?
6: Sí, sí, ens consta. Sí, això va ser abans de l'eclipsi. Unes persones van pujar a sobre d'un tren que estava aturat i després doncs, van tenir un accident. No sé si van arribar a tocar la catenària i tal, van caure i doncs estan, bueno, és una persona afectada concretament en estat greu que va ser traslladat a l'Hospital Joan 23. No sé si es podria relacionar directament amb l'eclipsi, sí, bueno, és una mica col·lateral, però sí, és una persona ferida greu, sí.
1: I tornant al que li demanava abans, d'aquestes reunions que vostè, com comentava, que des de fa molt de temps es mantenen amb diferents organismes, també per entendre-ho, però de la mateixa manera que quan hi ha unes altres emergències com la que vostè gestiona, es fan determinats consells, no entreu a determinats parcs naturals per risc d'incendi, per exemple, o s'insisteix en el missatge de no anar a rieres en cas d'inundacions, quan hi ha un risc d'aglomeracions d'aquestes, per exemple, en el cas de les estacions, no hi ha un tipus de protocol que els porti o a vostès o a qui sigui a dir-los a Renfe, escolteu, igual hauríeu de posar un tren més?
6: Sí, nosaltres el que plantegem en tot cas sempre és, dintre de la planificació que fem, quan hi ha una possible situació d'emergència, sempre és pensar en allò que pot passar i aleshores cada organisme dintre de les seves competències decideix com enfrontar aquesta situació que es pot arribar a donar. És a dir, en tot cas, doncs, si l'operador del servei ferroviari considera que la situació que es produirà amb un tren o amb dos o amb cinc en tindrà suficient, doncs són ells els experts i són ells els que, diguéssim, proposen les solucions.
1: I les restriccions als parcs naturals, li consta si s'han respectat? Perquè això també hi ha un cert neguit, perquè continuem amb risc no extrem d'incendi, però sí molt alt en alguns punts del país, no?
6: Sí, em consta que els agents rurals, de fet, ahir se retiraven pràcticament a la vegada que jo, i va estar d'entrada la matinada ja, havien estat doncs, amb les patrulles, sobretot en els dos parcs que estaven, diguéssim, tancats, que són els Ports i aquí al Montsant, que estaven bastant... Estàvem bastant contents i correctes de la gent que ho havia respectat, havia estigut respectuós amb els tancaments, com a mínim en aquesta zona.
1: Si ha anat a dormir de matinada, devem haver dormit poquet, no?
6: Sí, bueno, poquet, però ja està bé. Després el dia a dia també, doncs, també l'hem de gestionar i la vida continua després de l'eclipsi.
1: Senyor Cabello, li agraeixo moltíssim que hagi estat, que ens hagi atès al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bon dia. El Juan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, amb qui també volíem fer balanç de totes aquestes incidències. Jo per això sóc una mica corcó amb això, perquè faig moltes preguntes de com funcionen aquestes reunions prèvies, no? Perquè doncs, des de fora un portaria de dir, escolteu, tot indica que hi haurà una aglomeració de persones, potser hauríem de posar un tren més o el que sigui, però la pregunta, Marcos, que tu deies tu, si no hi ha trens, doncs ens hem de creure, com deia la meva àvia, si és veritat ja m'ho crec, però per què no hi ha prou trens? Per què no hi ha la capacitat d'agafar-ne un i reforçar això? Ho hem vist moltes vegades, que reforça el dispositiu. Pel Papa es va reforçar el servei de trens, per exemple.
2: Bueno, sí, sí, però clar, és a dir, no tinc coneixement de... És a dir, jo no... seria d'una arrogància molt gran competir amb el cap d'operacions. És que, clar, el cap de... És a dir, si ell diu no tinc trens, és que no té trens. És que, clar, és a dir, no... Això dona poc marge per això. Tot el panorama dona la imatge de que tenim un gran dèficit d'infraestructures. Mm. És a dir, no és només el tren. És a dir, si tenim una autopista que és la P7, que normalment hem assumit com a normalitat que durant qualsevol viatge tenim diversos tramos en què hem d'anar a 30-40 per hora, això és que aquesta infraestructura no funciona. És a dir, i no s'està fent res. És a dir, no hi ha cap departament oficial que estigui planificant l'ampliació de dos carrils per banda de la P7, que és el que necessitem. És a dir, estem en debats estèrils sobre si hem d'aprofitar els espais al costat de la P7 per posar plaques solars. Això és ridícul. Quan la P7 en aquest moment no funciona i el que necessitem és ampliar la P7. Mm. Perquè, a més, si l'economia continua creixent així, què ens passa? Que portem pràcticament després de la pandèmia creixem una mitjana del 3%. És un cicle excepcionalment bo. A més creix l'economia, més necessitats de mobilitat n'hi ha. Això vol dir perquè les persones tenen calés, les persones que tenen calés es volen bellugar, volen fer coses, hi ha el transport, hi ha les mercaderies, hi ha la indústria, hi ha l'exportació, tenim dos ports, el de Tarragona i el de Barcelona, que necessiten... És a dir, tot això requereix unes infraestructures que estiguin a l'alçada. En el tema dels trens és el mateix, i en tot cas... si tu necessites ampliar això, el que sí que és veritat, i aquí en el tema dels trens, és que l'administració ha dit la veritat, la solució no serà ràpida, no pot ser ràpida, trigarem uns anys, això és veritat. Qualsevol ampliació en el tema dels trens és molt llarga i molt costosa, però sobretot jo crec que en el cas de la P7, per exemple, és que no està fent res. És que ja s'ha assumit que tenir una autopista on vas a 30 per hora és normal. I això no...
3: Marcos, si em permets, jo sí que competiré amb el de Rodalies. No m'ho crec. O sigui, no m'ho crec que no hi hagi més trens. Et poso un exemple que abans al mig insinuava en Joan. Final de la Copa del Rei de fa un parell d'anys, entre el Barça i el Madrid a Sevilla. Es fleten 5 aves especials. D'on surten aquests trens? De sota les pedres? Van deixar de fer servei a la resta de la xarxa? Jo no, crec que no.
5: Aquí és el que explicava abans. En alta velocitat sí que hi ha més disponibilitat, sí que hi ha més aparells.
3: Sí, Joan, doncs fes-ho. O sigui...
5: Perquè el problema és que s'han carregat la mitja distància, sobretot. El Rodalies, bueno, es manté perquè és un servei bàsic. Però la mitja distància, i els que som... Tu coneixes també bastant bé la zona de Girona, la zona de Figueres, és a dir, tota aquesta zona... bàsicament la mitja distància els regionals han desaparegut, queden els que obligatòriament han de prestar el servei i els que connecten amb França, però tot ara passa per l'alta velocitat.
3: Sí,
5: Joan, això és un problema,
3: però evidentment que és un problema, jo em refereixo, si ets capaç de per un esdeveniment habilitar trens, no és evident, futbolístic, aquí també has de ser perfectament capaç.
5: Sí, però això és el que deia abans.
3: Tu parlaves de busos llançador entre les dues estacions. Fes busos llançadores fins a Barcelona si tens un greu problema. Bé, passa quan hi ha aquests temes. Barcelona cap als altres llocs on t'hagi d'anar la gent. I després en Freddy comentava que li encoruixia aquestes reunions de coordinació. Jo vaig estar treballant durant força temps al Departament de Salut, com a cap de comunicació, durant la pandèmia, i allà fèiem reunions del Procicat, no diria que cada dia, sinó cada migdia. I es tractaven totes les qüestions, absolutament totes les qüestions, no només de salut, sinó qüestions de mobilitat, i aquí tinc la sensació, i tant de bo m'equivoqui, que aquesta qüestió de mobilitat, si més no, dels trens, no s'ha tractat gaire, perquè el govern insisteix que fa un any ho estava preparant tot plegat. Tot l'operatiu de l'eclipsi, segurament no tant de mobilitat, parlava, sinó de com podem veure, on és el millor lloc.
1: No, i mobilitat també.
3: Mobilitat també.
1: Sí, sí. Els cotxes sobretot, sí.
3: La consellera Parlon va sortir aquí,
1: sí.
3: Que fins i tot va dir, li vas preguntar, n'hi haurà prou amb aquells trens? I diu, bé, això és del Departament de Territori, suposo que sí. És el que abans parlàvem amb en Joan i que la gent no acaba d'entendre i que Renfe es llença les copes a Madrid, doncs aquí tres quarts del mateix. Un govern és tot, i per tant, si no funciona una cosa, no funciona l'altra. I davant d'aquesta situació dedueixo que no sé si alguna reunió de coordinació en Renfe o Adif, o ja no sé amb qui, realment, no n'hi ha hagut gaires.
1: Marta.
4: Doncs a mi em passa una cosa amb aquestes coses, que jo entenc perfectament les mancances de a vegades del sistema, etc. Però moltes voltes tinc la sensació de que la ciutadania, de que la gent pensa que les administracions no treballen per a ells, sinó que treballen per a facilitar la vida de la gent que ve de fora, especialment a Barcelona, que el turisme és una de les qüestions, no?, que més jo crec que està present en la vida quotidiana de la gent, i n'hi ha una certa, no?, un cert moviment en contra, perquè les ciutats jo crec que són per a la gent que hi viu tots els dies, i és com per a aquesta gent, sí que n'hi ha recursos, sí que n'hi ha facilitats, se'ls fica la catifa vermella per al que vulguin, però per a nosaltres que estem ací, que volem tindre facilitats, que volem veure un eclipse que no es veu des de fa anys, que no sé si tornarem a veure, almenys a Catalunya, d'aquesta manera. Doncs no n'hi ha, els mitjans. O hi ha, però a costa de patir, d'intentar que la gent estiga amuntonada, de tornar a casa amb la sensació de que has vist una cosa espectacular, però la tornada no ha estat a l'alçada perquè has patit. I també s'accentua un poc el sentiment de la pròxima jo agarro el cotxe o intente fer-lo dels meus mitjans de transport perquè no vaig a fer cas a les recomanacions. I això accentua un poc la sensació de que les institucions no servissin, i aquest discurs un poc de l'antipolítica que jo crec que cada volta està més present dintre de la societat i la ciutadania. Per tant, d'una cosa molt xicoteta, molt petita, que se podia solucionar, per el que parlàveu ara, parlava Joan, jo estic d'acord, parlava el Marcos també, d'una altra manera, i intentar que, si per esdeveniments com el futbol, que molt bé, a la gent li encanta, i jo ho entenc, i forofos, doncs si per això n'hi ha els mitjans, doncs per a una altra cosa que també s'ha de gaudir, i a més és més excepcional encara, doncs també ficar les facilitats per a que la gent estiga contenta, no només de l'eclipse, sinó d'arribar a casa i dir, doncs mira, ho he tingut fàcil més o menys per a tornar, o s'han incrementat els serveis com a mi m'hagués agradat, no?
1: 3 minuts i arribarem a 10:15. Un altre balanç que volem fer de l'eclipsi és del que fa, ara el Marc parlava de la Conselleria de Salut on ell havia estat, doncs evidentment hem de parlar justament d'aquest àmbit, i saludem el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo. Doctor Roche Campo, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I ahir vam parlar just abans de tot aquest dispositiu, on vostè ens deia que s'havia reforçat molt especialment l'atenció oftalmològica aquí a la zona on s'esperaven més persones que vinguessin a veure el 100% de l'eclipsi. Com ha anat aquestes últimes hores? Com ha anat la nit?
7: Doncs mira, en línies generals, la nit ha anat bé. A nivell dels problemes oculars, dels problemes oftalmològics, no ha hagut cap incidència a destacar. A Terres de l'Ebre i en general a tota Catalunya, de moment no ens consta. Sí que ha hagut un repunt de trucades al 061 amb gent que tenia alguna molèstia, però que en principi s'han resolt sense problemes. I després, a nivell general, fora del tema oftalmològic, doncs, bueno, sí que hem notat, de moment són dades provisionals, però sí que hem notat un augment al servei, al sistema d'emergències mèdiques, al SEM, sí que ha tingut que fer potser més actuacions de les habituals, però sobretot per problemes de mobilitat, per accidents i coses lleus. Mm. Solen de destacar, malauradament, doncs, una persona, un ciutadà, que estava a la zona de Tarragona i que sembla que estava visualitzant l'eclipse dalt d'un vagó de tren aturat, i sembla que s'ha caigut i ha tingut un traumatisme, i aquesta persona sí que està hospitalitzada i és l'accident més greu i més notori que hem de resoldre.
1: Aquesta és la situació més greu que ha passat a les últimes hores. També en parlàvem abans en Protecció Civil. Em deia que hi ha hagut un augment de consultes relacionades amb molèsties als ulls i que s'han pogut resoldre totes. Entenc que totes s'han resolt per telèfon, que no ha hagut de desplaçar-se ningú a CAPs ni hospitals.
7: Exacte. Sí, en principi la idea és que a nivell oftalmològic les urgències de l'hospital han estat molt tranquil·les. Tots els reforços que havien fet, doncs, bueno, eren mesures preventives, però no han hagut d'actuar. I en principi el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve. Jo sóc a la moda d'exemple. Ahir, en un diari de difusió massiva, es comentava el cas d'una dona ja fa anys, ja, perquè va haver un eclipsi als 8 anys i que va començar a tenir símptomes als 14 anys. O sigui que les lesions oculars poden aparèixer amb el temps. Bueno, de moment, en aquestes primeres hores, no hem tingut un augment d'incidència a destacar i ja s'ha controlat els propers dies.
1: Però sobre el paper podria ser que algú la setmana que ve notés algun tipus de molèstia relacionada amb l'eclipsi.
7: Sí, això segur. De fet, els oftalmòlegs van recomanar reforçar l'urgència, sobretot d'aquesta nit i d'avui, però ells són plenament conscients que les lesions és més probable que apareguin en els propers dies que en aquestes primeres hores. El que passa que una miqueta la idea de fer aquesta mesura preventiva, aquest pla de xoc, era, doncs, no sé, si per exemple hagués hagut alguna tongada d'ulleres defectuoses i hagués hagut molta gent en algun municipi en concret, doncs, que hagués vist l'eclipsi amb ulleres defectuoses, doncs tenia una miqueta el sistema preparat. Però està previst que si hi ha problemes oculars pot ser que vinguin la setmana que ve o l'altra, i llavors hauríem d'utilitzar doncs, els sistemes habituals, però és que el sistema català de salut aporta cada dia, no? Són les urgències oftalmològiques habituals, etcètera.
1: Anava a dir això, és a dir, en quin moment algú que noti una molèstia ha d'anar al CAP o a urgències?
7: Bueno, normalment, si no és una cosa brusca, aguda, que això hauria d'haver passat ja, doncs si són molèsties que el ciutadà les va notar una mica de manera progressiva, doncs qualsevol matí d'horari laboral, de dilluns a divendres, doncs atensar-se a un hospital de referència, que segur que tenen un oftalmòleg de guàrdia, perquè li pugui fer una ullada. Això no apareixerà, la gent que tingui símptomes la setmana que ve no li apareixerà d'un moment a l'altre, sinó que serà, doncs, bueno, començarà a notar potser alguna molèstia, alguna ataca, doncs, bueno, al matí següent, apropar-se a l'hospital de referència que tingui, a veure si li poden fer una visita a l'oftalmòleg.
1: En qualsevol cas, el reforç de l'atenció que s'havia habilitat, que comentàvem amb vostè mateix, a les zones on hi havia més aglomeració de persones, justament perquè és on anaven a veure l'eclipsi visible al 100%, aquest reforç ha funcionat, ha estat suficient?
7: Sí. Ja li dic que de moment amb les dades que maneguem, que fins al migdia o no tindrem dades més robustes, però en principi sembla que no tenim molt clar que hi hagi hagut un augment d'activitat, o sigui que la gent hagi consultat més per coses lleus sí, però per coses significatives no, amb la qual cosa, doncs, bueno, el sistema ha funcionat perfectament i de moment no tenim res a destacar, excepte l'accident d'aquest noi, que realment, si es confirma, doncs, que sembla que sí, doncs que es van pujar, hi havia gent que havia pujat sobre un vagó per veure millor l'eclipsi, doncs aquest noi no sabem encara molt bé com, però bueno, va caure i té un traumatisme, en principi, el que és la cara.
1: No sé si és del seu negociat, però com que ens han insistit molt en les ulleres, en mantenir-les, avui ens preguntaven alguns oients, les ulleres ara què en fem?
7: Bueno, les ulleres ara, com l'any que ve hi haurà un altre eclipsi, que aquí a Catalunya serà parcial, i el 28 en torna a haver-hi un altre, doncs home, jo crec que estaria bé recomanar de moment de guardar-les, mantenir-les, i si no, doncs, jo crec que es poden mantenir durant aquests dos propers anys, i si no, doncs, la idea seria, jo penso que no hi ha cap sistema de reciclatge específic d'aquestes ulleres, hi ha una part que és el plàstic, que hauria d'anar a la zona de restes, em penso, i la part més de paper o de cartró, doncs a la zona de paper. Però no em sona que hi hagi cap sistema de reciclatge específic d'aquestes ulleres.
1: Et deia de guardar les ulleres. Tenen data de caducitat, les ulleres, no, em sembla?
7: Doncs ara mateix no s'ho sé dir, però jo crec que si estan en bon estat, dos anys poden aguantar.
1: No, era perquè la gent ho miri, això, perquè la gent pari atenció. Però, i sobretot guardar-les bé, perquè ens han insistit molt que no ratllin i aquestes coses, Per tant, a l'hora de desar-les bé, no?
7: Exacte, jo crec que sí. Jo crec que l'any que ve, ja saben, no?, que ara hi ha dos eclipsis més, un que serà total al sud d'Espanya, aquí a Catalunya serà parcial, i després hi haurà un altre que li diuen anular. Jo crec que és una bona mantenir les ulleres per aquests dos propers eclipsis i després intentar reciclar-les de la manera que m'ha comentat.
1: El Ferran Roger Campos, el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Moltíssimes gràcies també, que tingui molt bon dia.
7: Molt bé, gràcies a vostès.
1: Avui estem fent balanç una mica de tots aquests angles. Aquest sí que era el teu negociat, Marc, la qüestió de la sanitat pública, que també era important, i aquesta et dona la sensació que també ha funcionat raonablement bé. Ho dic perquè a vegades, com que els periodistes som així, ens fixem una mica en el que no funciona, però això ha anat bé. Abans ens deien que les restriccions als parcs naturals s'havien respectat, que ja els neguitejava una mica el risc d'incendi. Doncs tot això sembla que, toquem fusta, no es pot dir mai, però sembla que ha anat raonablement bé, això.
3: Sí, s'ha fet molta prevenció. I en aquest sentit, abans parlàvem de la torre dels mitjans de comunicació en general,
1: sí.
3: Però ha funcionat. Prevenció en el sentit, ahir quan veies la gent, quan jo estava a Montjuïc, tothom amb les ulleres, quan miraven directament, no s'estaven molta estona mirant-ho, recordeu que demanaven que no s'estigués més de 3 minuts seguits mirant-ho, fins i tot també sentia algun que deien guardeu bé les ulleres quan us les traieu, que no ratllin o que no hi hagi un petit foradet, perquè els experts recomanaven que fins i tot abans de l'eclipsi comprovessin aquesta situació. I ha anat bé. Ara veurem si en els propers dies, doncs, com deia el doctor, surten més lesions, surten petites consultes, però en aquest sentit, com deies, el sistema sanitari ha respost. I després també el tema de les restriccions, perquè hi havia, a banda del que deies dels incendis, aquí a Barcelona hi havia el tema de la pesta porcina.
1: I tant.
3: Perquè un dels llocs on abans es parlava si es podia anar a la zona de Collserola, a la zona de Tibidabo, de la carretera de les Aigües, tot i que quedava una miqueta tapat, i per tant ha anat bé. Els ciutadans ho han respectat.
1: Ara que el Marc parlava de la torre. Marc, tu creus que la torre ha servit, tenint en compte això que m'he explicat, o no?
2: Jo crec que la gent està molt pendent del tema de l'eclipse, i per tant tothom estava molt preocupat. I jo crec que hi ha temes que a la gent li interessen més, i hi ha temes que el tema de l'eclipse clarament ha interessat a tothom. Tots els mitjans s'han volcat d'una manera brutal, fins i tot ahir era una mica esgotador, anaves canviant de canal i tot era tot al matí, tot
3: fatiga eclipse, informativa,
2: l'eclipse, l'eclipse va eclipsar Ceuta, va eclipsar tot,
1: dir, ara en parlarem de Ceuta també,
2: però clar, aquí lo important sobretot és que per algunes coses, pues, clar, és evident que els fans de l'astronomia no tenen el poder dels presidents de futbol. I llavors, quan tu tens un lobby important, l'Església Catòlica, els presidents de futbol, llavors apareixen els trens.
3: Llavors hi ha trens.
2: Llavors, si tu ets del col·lectiu dels astrònoms, llavors no tens aquesta influència absolutament d'allò perquè, diguem-ne, tot acabi d'anar bé. Però, bueno, esperem que el tema de les lesions, diguem-ne, sigui com sembla ara i que tot vagi bé.
1: Ara que parlàvem d'astrònoms, deixeu-me que saludi també, i amb això ho relatarem, el Juan Carlos Casado, que és astrofotògraf, és divulgador científic. Juan Carlos, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia des de prop de Madrid.
1: El Juan Carlos ha seguit l'eclipsi des d'un avió.
8: Efectivament, és un avió, és d'Iberia, va ser un vol que nosaltres ja vam pensar perquè precisament aquest eclipsi succeïa a molt alçada i llavors els conseqüents problemes que podien donar-se, nuvolositat, etcètera, etcètera, i llavors l'opció per nosaltres, a més clara, era doncs, pujar per damunt de gran part de l'atmosfera i veure-ho en les condicions doncs, increïbles.
1: Clar, tu, i increïbles que ho diguis tu, que has fotografiat eclipsis a tot arreu, eh?
8: Sí, aquest és l'eclipsi total de sol número 19.
1: Caram.
8: I llavors ja havia observat anteriorment un eclipsi total de sol des d'un avió sobre l'Antàrtida, i la veritat que aquest vol va sortir a la perfecció. Vam fer 4 versions. El cap de ciència del nostre equip va fer uns càlculs a través de fórmules de la NASA per optimitzar el temps dins de l'ombra, estar el major temps possible, i també que la vista de l'eclipsi per raons d'òptica arribés el millor possible, és a dir, de costat totalment per l'ala de la dreta de l'avió, i tot va perfecte. S'ha dit també que els pilots eren uns fora de sèrie, i bueno, van pràcticament al segon van clavar tots els temps que nosaltres havíem calculat.
1: El que passa que, clar, és a dir, deu ser una foto, vaja, extremadament complicada, ja no només per la llum, sinó pels tempos. Vull dir que ha de quadrar tot en qüestió de segons, eh?
8: Clar, és que has de pensar que l'ombra ve a més de 9.000 km per hora, en el nostre cas. L'avió anava a la millor velocitat possible per l'alçada que tenia per estar el major temps possible dins dalt de l'ombra. I clar, tot ha de coincidir en un moment i en un punt molt precís, no? I afortunadament tot va anar a un error de 2-3 segons i va ser increïble, la veritat. O sigui, la corona d'un blanc de perlat, les extensions coronals que només es poden veure des de quasi bé l'espai, com estaven, i després després l'ombra projectant-se contra l'atmosfera, aquest cono increïble i tot canola tapant com si, no sé si és una manta sobre la Terra, va ser increïble. Tenim seqüències, jo vaig portar 8 càmeres i, bueno, han estat repassant una mica perquè ara encara no he tingut temps de fer-lo així seriosament, però, bueno, hi ha unes imatges fora de sèrie, sí.
1: 8 càmeres?
8: Sí, 8 càmeres perquè cadascuna tenia doncs una tasca ja assignada i ahir no pots perdre el temps. Bueno, ara faig una foto aquí, ara canvio l'objectiu. Llavors, tenien 4 repartides a la cabina de pilots, al cockpit, i després altres 4, que alguna va fallar també, i això també s'ha de tenir en compte,
1: passa,
8: entre
1: sí.
8: Diferents seients. No?
1: Però les activaves tu totes alhora?
8: S'activaven uns 20 minuts abans de la fase total, automàticament, ja estaven temporitzades, tenien un timer, i anaven a fer les fotografies, i després jo manual portava una per fer doncs, les extensions de la corona.
1: I deies que encara les has de mirar, no? A veure quina ha quedat millor, si la manual o les automàtiques.
8: Sí, perquè, clar, si, per exemple, ahir només una ja tenia més de 2.000 fotos, multipliques això per 7, doncs clar, són milers i milers de fotos que s'han de mirar, no?
1: I ara en continuaràs fent? És a dir, ara en portes 19, i n'hi haurà un número 20 d'eclipsi que fotografiaràs?
8: Sí, és que el tenim molt, molt, molt a prop, en el temps i en l'espai, que és el 2 d'agost del 27. Mm. Això és una casualitat, diguem, còsmica, perquè normalment, si tu estiguessis a casa teva, haurien de passar gairebé 400 anys per tornar a veure un eclipsi total de sol. Llavors, el fet de que més d'un any hi hagi dos eclipsis total de sol en una regió relativament petita, com és la península Ibèrica, és un fet excepcional. Això només passa doncs, 2 o 3 cops per mil·lenni. No? I l'any que ve sí que serà un eclipsi totalment diferent, un som ben alt, doncs a mig matí, a les 11, i llavors unes condicions fantàstiques del punt de vista astronòmic, per això.
1: El Juan Carlos Casado és astrofotògraf, és divulgador científic i ens ha explicat aquesta aventura de fer la foto de l'eclipsi des del cel. Juan Carlos, mil gràcies, una abraçada ben forta.
8: A vosaltres, una abraçada.
1: 3 minuts i arribarem a 3:15, publicitat i tornem de seguida a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
10: Ui, quin fred que m'ha agafat.
11: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
10: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
15: Oh, capità, el meu capità.
16: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
17: Ja no sé què em passa.
16: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
18: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
16: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
18: Això sona brillant.
16: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, El pianista.
19: L'hauria d'haver fugit.
18: Lluitarem. Ja ho veuràs.
20: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
21: Carglass canvia. Carglass repara.
22: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
23: Com vas camuflar la intenció?
24: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
25: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
24: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
26: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
0: Mort pesa molt, i tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
26: Tornen els draps bruts.
2: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
26: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
3: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
26: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana. Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
4: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
26: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
5: Tot el que cantes.
25: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
26: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
27: Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
1: És el que deia la ministra de Defensa a les últimes hores sobre Ceuta, poc abans de la reunió telemàtica d'avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a parlar del trasllat dels menors que hi ha encara a la ciutat autònoma. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Madrid, Paula Brujats, molt bon dia.
28: Bon dia de nou, com esteu?
1: Paula, què sabem? De quants menors estem parlant? Perquè hi ha molts comptes, hi ha moltes xifres aquí.
28: Sí, hi ha molts recomptes, però no hi ha encara cap recompte definitiu, perquè penseu que Ceuta hi ha encara molts menors pendents d'identificar i de registrar. Fins ara el que sabem és que n'hi ha com a mínim 1.500 filiats, és a dir, que estan identificats, que la policia doncs, els ha fitxat, però en poden ser un miler més, segons els càlculs que fan les ONGs i també el Ministeri d'Infància. Per tant, almenys 2.000 menors són els que s'hauran d'atendre per tota aquesta crisi migratòria. Sabeu que la voluntat, la prioritat ara del govern espanyol és retornar-los i reagrupar-los amb les seves famílies, però ja m'ha explicat Fredi aquí aquests dies que això no és ni tan fàcil, ni la llei, permet fer-ho en molts casos. Per tant, aquests 2.000 menors, com a mínim, se'ls haurà d'acollir d'entrada i després, més endavant, doncs, els que no es puguin retornar se'ls haurà de repartir, se'ls haurà de reallotjar per la resta de comunitats autònomes perquè Ceuta està en emergència migratòria i la llei obliga doncs, a repartir-los. Dit això, a la reunió d'avui, com deies, no es parlarà d'aquest futur repartiment. És un tema espinós pel Partit Popular, ja que Vox doncs, es nega a acollir ni un sol menor a les comunitats on governen en coalició. I el que es farà en aquesta trobada d'avui és bàsicament preparar el terreny per la reunió que hi haurà a final de mes entre la ministra d'Infància i els consellers de les comunitats. Es posarà data aquesta cita i es decidirà, es farà l'ordre del dia per aquesta propera trobada per decidir doncs, si ja es comença a pactar quotes per rellotjar doncs, tots aquests nois i noies en funció de les places i dels espais d'acollida que té cada comunitat. Per tant, avui hauria de ser plàcida, com tu dius, el PP.
1: Sí.
28: Veurem a la sortida. Sí. El PP sí que s'hi connecta, perquè reconeixen que per llei doncs, estan obligats a, com a mínim a parlar d'aquest tema i acollir també. I qui no hi anirà doncs, són aquestes tres comunitats on el PP ha entregat a Vox les conselleries de drets socials.
1: Tot això, Paula, després d'aquestes declaracions que sentíem de la ministra de Defensa al voltant de la sobirania de Ceuta i Melilla.
28: Sí, Margarita Robles ahir duríssima dient a Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen, que són espanyoles espanyolíssimes, deia, no?, en aquest tall. I aquestes declaracions de Robles que arriben en un moment en què Marroc ha llançat diversos missatges que qüestionen, com a mínim, que la relació amb el govern espanyol sigui lleial i fluida. La Moncloa accepta Margarita Robles, que ara sentíem, evita un todo contra Marroc, van peus de plom per evitar fer enfadar Rabat, ja sabeu que és una relació diplomàtica molt complicada i que pot volar pels aires en qualsevol moment, i sobretot perquè necessiten ara mateix aquesta complicitat del Marroc per retornar aquests migrants que hi ha a Ceuta i per evitar una nova entrada. Marroc, però, no sembla tenir aquesta mateixa estratègia, perquè ahir el seu ministre de Justícia reclamava justament això, anexionar-se a Ceuta i Melilla, sabeu que és una vella aspiració del Marroc, que no hi han renunciat mai, però fer-ho ara en aquest context doncs diu molt, i no només això, sinó que en les últimes hores ha criticat que Espanya doncs estigui ajudant a retornar aquests migrants, i fins i tot ha plantejat plantejat que estudien suspendre l'acord d'extradició amb Espanya. Per tant, Robles ahir que ja avisava a Marroc, avui qui va a Ceuta és Marlaska. Veurem, doncs, si envia algun missatge a Marroc o si manté aquest to diplomàtic dels últims dies.
1: Gràcies, Paula. Fins ara.
28: Adéu, fins ara.
1: Marta, quin escenari estem ara?
8: Doncs en un escenari un poc com el de la setmana passada, jo crec. És a dir, el govern espanyol tractant de no dir qualsevol paraula més enllà del to que Marroc s'espera, fins i tot no parlen de Marroc, i si el menten espera dir que és un soci lleial, com ara estem veient que jo crec que ells no tenen la mateixa sensació, i inclús critiquen al govern espanyol i jo crec que al conjunt de la Unió Europea per determinades qüestions. I després tenim també una mica de xoc institucional, per dir-lo de manera suau, entre Robles i Marlaska, és a dir, entre els ministeris d'Interior i de Defensa, perquè...
9: Qui és clar, habitual.
8: Sí, sí, és habitual, Joan ho sap també, perquè tenim per un costat, no?, a Robles dient això de que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes, que em sembla molt graciós aquesta forma de dir, intentar tancar un conflicte que sabem que Marroc tractarà i en parlarà i en continuarà parlant perquè reclama la sobirania d'aquestes dues ciutats autònomes. I per un altre costat tenim a Marlaska intentant baixar el to i...

0: partit, jo crec que estan tots a una, que no vol parlar ni de les implicacions que ha tingut això, ni ha donat explicacions o ha intentat donar explicacions sobre per què ha passat, si hi ha hagut complicitat en el règim marroquí per no enfadar. Aquesta tota diplomàcia jo crec que al final esclatarà en algun punt, perquè no pot ser que això torni a passar, que ara s'està parlant que podria tornar a passar el proper 15 d'agost i sense que n'hi hagi cap tipus de repercussió. I per una altra, la reunió d'avui de les comunitats autònomes, que a mi així que em sembla una cosa, doncs un manual que jo crec que ha complet el Partit Popular des del principi de la legislatura, que és culpar d'absolutament tot el govern de Sánchez i dir que la seva responsabilitat és seua, i ara dir en la boca menuda que doncs sí, que hauran de complir la llei i acceptar la reubicació de migrants, però les comunitats que han cedit al partit, a Vox, doncs la conselleria clau en aquest aspecte de recursos socials, de serveis socials, doncs no aniran, perquè l'ultradreta ja ho sabem que està totalment en contra de participar en la revocació d'aquests menors d'edat.
1: Joan.
2: El Partit Popular, és a dir, malgrat els escarafalls inicials quan es va aprovar la reforma de la llei d'estrangeria, que diguem-ho tot, que tampoc es va fer com s'havia de fer, és a dir, aquí tothom també té culpes, s'hagués pogut fer molt millor això i no mitjançant un reial decret, però sempre ha acabat complint, malgrat els escarafalls inicials. Jo recordo quan es va aprovar l'agost de l'any passat que Madrid deia, no acceptarem els nens, i jo els preguntava, vale, i quan tingueu l'autobús davant la porta del centre de menors amb els infants, què fareu? On l'enviareu? Al Palau de la Moncloa? I què fareu? Perquè no es poden quedar al carrer. Per tant, això sempre ha estat així. Hi ha una diferència ara, aleshores. Recordo que preguntàvem molt on van els infants que venen de Canàries, on van els infants que venen de Ceuta. I el Partit Popular, en l'interès de protegir el menor, mai ens volia dir on anaven. Ara, bàsicament per evitar protestes. Ara qui decideix on van són els mateixos que provoquen aquestes protestes, que això també és un canvi substancial. I a mi em fot una mica de por de que Vox, això que està fent avui, que és una reunió tècnica, la conferència és la setmana vinent, no l'altra, i ja veurem, tampoc serveixen de gaire aquestes conferències, perquè a més el govern espanyol té els vots suficients amb el seu i un mes per aprovar-ho, i els té, com a les econòmiques, però ja veurem si això no es converteix en un patró, yeah. Perquè quan el Partit Socialista, quan el govern d'Espanya ha convocat pocs cops, pocs, però algun, a Vox a les rondes de contactes, Vox no s'hi ha presentat, ja l'altre dia ha dit Vox que el Partit Popular diu una cosa en els seus acords, però llavors pacta amb els socialistes, bueno, escolta, Vox ha d'entendre que ara és administració, és institució, i això de no presentar-se a les reunions bilaterals, bueno, interadministratives, és el mateix que feia Esquerra i Junts quan governaven a Catalunya abans del procés, o aquells anys del procés, que no anàvem als consells de política fiscal i financera perquè no anàvem nosaltres a aquesta negociació. Jo crec que s'equivoquen uns i altres, al final són nens. Us dono una dada: entre el 29 d'octubre d'agost del 25 i el 28 de febrer del 26 van sortir amb la contingència migratòria de Canàries, Ceuta i Melilla 1.019 nanos cap a les autonomies. Avui estem parlant ja de més de 1.500 i augmentarà més de 2.000 els infants que hauran de sortir tant de Ceuta com també de Melilla. Ja ho he dit abans, ahir vaig estar allà, vaig estar a un centre de menors que pràcticament, bé, és el primer cop que deixen entrar les càmeres a un centre de menors, i quan veieu les imatges, jo vaig sortir molt impactat, i després de parlar amb els nens vaig sortir impactat, però reubicar 2.000 persones, a més amb un límit temporal, que és el que marca la llei d'estrangeria ara, és pràcticament impossible, és molt difícil. I llavors, ja per acabar, la situació a Ceuta també és molt complicada. Jo entenc la ministra Robles ahir, que a més és molt sensible amb els seus militars, però també amb la gent i el que va passar ahir. Jo viatjo avui a Ceuta aquesta nit, per tant ja la setmana que ve us podré explicar una mica com està la situació sobre el terreny i com l'he vist, que ja serà la quarta o cinquena crisi migratòria que visc, però la situació és molt complicada i Marroc no està ajudant. És a dir, quan el ministre de Marroquí de Justícia diu el que diu abans ahir el ministre Imbroda ens va respondre a ABC a una informació que publiquem avui, diu, per què volen Ceuta i Melilla si els seus joves estan marxant? Yeah. I té tota la raó del món.
1: Marcos. I aquí hi ha dues qüestions.

0: qüestions, la qüestió dels nens i la qüestió de Ceuta i Melilla. Avui al Confidencial Anabel Ramos explica que aquestes tres comunitats, no Extremadura, Aragó i Castilla i Lleó, no hagin anat a la reunió tècnica, trenca la intenció de Gènova de voler sempre coordinar les estratègies de totes les comunitats autònomes del PP contra el govern. Ara això ja no funciona i és el segon cop que passa en dos mesos, perquè recordem que Fernando Clavijo, president de Canàries, va decidir que s'apuntava al nou sistema de finançament autonòmic i això va endarrerir la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera fins al setembre, a petició de les comunitats del PP. Per tant, la situació exacta és que el PP està perdent el control o la capacitat de coordinar les seves comunitats autònomes. I això és un canvi de paradigma molt important, independentment de com acabi el repartiment dels
1: menors.
0: La qüestió de Ceuta i Melilla, Marroc i el govern del Marroc sempre ha volgut utilitzar aquesta reclamació. El principal problema que ens hem de plantejar com a demòcrates és si podem entregar a Ceuta i Melilla al Marroc, quan Ceuta i Melilla són part d'una democràcia, a un país que no és gens democràtic, que fa, en fi, una setmana ha sacrificat 87 ciutadans seus per fer un atac híbrid. Es diu aviat, però és molt bèstia. És a dir, llavors, és que la ministra té raó. No, és que això, en aquest moment, no és plantejable.
2: Pot tenir raó per les formes de la ministra. És allò que quan els espanyols els hi toquen la sobirania et surt aquell nacionalisme tan... Però... No són espanyoles, són espanyolíssimes. Em recorden altres frases d'altres èpoques properes. Respecte al que comentes de la crisi aquí a Ceuta, evidentment, estem parlant de com col·locar aquests 2.000 menors, que és molt complicat, però és que la immigració irregular arriba majoritàriament per altres llocs, per avions. I aquí ningú fa cap escarafall, no sembla que diguin el gran problema és de Ceuta i Melilla. No és així, i per tant, quan tots ens posem les mans al cap, o sobretot els partits més de dretes, com Vox, què farem amb aquests menors? Doncs potser que mirin cap altra banda.
1: Doncs de seguida arribarem al butlletí de les 10, on haurem de continuar parlant. Marcos, feies ulls quan el Marc deia això de les formes de la ministra.
0: Bueno, perquè les formes de la ministra estan molt correctes. Ja. És a dir,
2: home,
0: i a més no hi ha...
2: Jo és que em recordo, ja t'ho dic, em recordo d'altres èpoques i ja et pots imaginar què.
0: Jo crec que el govern no té intenció de provocar més una crisi, com estava dient la Marta, de provocar una crisi al Marroc. El Marroc és un veí molt complicat i molt difícil, però es vol mantenir la situació...
2: No, però jo, Marcos, parlar més d'aquest nacionalisme. Espanyoles, no, espanyolíssimes. És que han sonat...
1: Sí, no, us veig molt disciplinats. En continuarem parlant, efectivament, en continuarem parlant. Marcos Lamelas, Marta Monforte, Joan Guirado, Marc Bataller, moltíssimes gràcies. Hem passat l'eclipsi ja, tot això que tenim, com a mínim, Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Bon dia. Doncs, com deia el Marc, hem arribat als senyals horaris de les 10 i ens espera un altre Marc, el Marc Teixidor. Com estàs, Marc? Bon dia.
4: Bon dia, l'endemada.
1: L'endemada. Doncs vinga, t'escoltem.
4: Som-hi. Comencem, però, parlant del IPC. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment tornarà a ser de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà, en canvi, d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ha anunciat avui, coincidint, com dèiem, amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol a Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny. Precisament, els carburants i també l'electricitat són el que més ha contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Més notícies, Marta Prat.
5: Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
6: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
5: La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265 a Colòmbia, amb prop de 3.500 ferits. El govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros pel país, que inclou material de refugi i kits d'aigua i sanejament.
4: El govern espanyol i les comunitats autònomes es reuniran aquest matí per començar a negociar el trasllat cap a la península dels menors d'edat que hi ha a Ceuta. Es calcula que n'hi ha uns 1.500 que continuen malvivint al carrer o a les platges. La intenció de l'executiu espanyol és reagrupar-los amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts menors s'hauran d'acollir i reubicar en altres comunitats. Les autonomies governades només pel Partit Popular participaran a la reunió, tot i que el repartiment de menors és una qüestió que incomoda el PP per la pressió de Vox, que es nega a acollir-ne. De fet, l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó ni tan sols es connectaran a la reunió, que és telemàtica, perquè són comunitats on l'extrema dreta té les competències en drets socials. Amb el futur dels menors obert, avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reunirà a Ceuta amb comandaments de la policia i la Guàrdia Civil i també amb el president saudí, Juan Jesús Vives, davant del risc d'una nova entrada massiva de migrants marroquins aquest cap de setmana.
5: I declaracions de Renfe l'endemà de l'eclipsi i de la tornada amb tren des del sud de Catalunya, que va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada, i es va limitar l'accés amb la presència de Mossos d'Esquadra per evitar problemes de seguretat. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha negat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que hi hagi hagut mala planificació i diu que van fer tot el que es podia fer.
3: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
5: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla.
4: Detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals, les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys, i vivia des de mitjans de l'any passat a Sants, on s'amagava amb l'ajuda de col·laboradors. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, portava 3.000 euros, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per comunicar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
7: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
4: L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Esports, Ernest Macià.
8: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial de Futbol, el 2030. Substitueix a Ronald Koeman al càrrec i feia 2 anys que no dirigia cap equip des que va deixar el Barça pendents, per cert, de la sortida de Ferran Torres cap al PSG. Un PSG que ahir, un Paris Saint-Germain, que ahir va guanyar la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar l'Aston Villa anglès per 2-1. El Teresa Herrera de la Corunya, victòria del Madrid per 1-0 de gol de Brahim al minut 45. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, avui Jael Bastue disputarà aquest vespre la final dels 200 metres, Marta Mitjans les semifinals dels 800 aquest migdia a la 1:10. A les 12, Oriol Sánchez correrà la sèrie dels 200 metres, i a l'europeu de natació, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, Adrián Santos nadarà les sèries dels 50 esquenes. Ahir Luca Hug no va aconseguir medalla, es va quedar a les portes, va ser quart als 100 lliures.
9: Fins aquí les notícies.
10: Perdona, tindries lloc per dos?
11: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
10: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Tornen els electrodeis al Corte Inglés. Fins al 19 d'agost tens fins a un 20% de descompte en una selecció d'electrònica de les millors marques.
14: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony i moltes marques més.
13: Mòbils, portàtils, televisors...
14: Fins al 19 d'agost, electrodeis al Corte Inglés. I Hypercor, aprofita-ho.
13: Consulten les condicions, les marques i els models que hi participen al Corte Inglés Ponés.
15: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
16: Vanguardia, amb Enric Calpena.
17: A 1861, un ric propietari...
18: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
16: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
21: Ara m'ha agafat per aquí.
20: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
22: Home, enòleg no sóc, però bueno.
23: Jo sóc de Banyoles?
20: Sí.
23: Tota la vida.
20: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
22: Doncs mira, més li fent cas.
21: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
22: Típic de l'escala.
21: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No vaig provar amb la guitarra, també, i tampoc.
24: I tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
21: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
19: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
25: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gilpret sobre roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
26: Mort pesa molt, i tant que pesa molt, pesa com un mort, que diuen els catalans.
25: Tornen els draps bruts.
27: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
25: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
19: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
25: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
19: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
1: Set i nou minuts.

0: Va, que parlarem una miqueta més de l'eclipsi, encara. Una miqueta més, que no s'esveri ningú. Irene Cordón, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: A més, tu l'has anat a veure, eh? Tu ets de les que ha fet excursió per anar a veure l'eclipsi.
1: Jo, sí, en aquests moments, de fet, encara hi sóc a Vivar del Tit, a la província de Burgos, per poder... Hi he vingut expressament perquè volia observar aquest fenomen de la manera més plena possible.
0: Com ha anat? Com ha anat? Anat bé?
1: Fantàstic, realment, bueno, molt emocionant, no?, en tots els sentits. I només t'he de dir que va un moment que em vaig adonar que estava plorant i no podia ni comprendre, perquè com és possible, no? Tant que n'havíem parlat, però fins que no ho vius, perquè és viure-ho més que veure-ho, no? Viure-ho. I va ser realment molt, molt emotiu.
0: Amb la Irene Cordón, un cop cada setmana, el que mirem és lliçons històriques, lliçons que ens pot aportar la història antiga. Ella és especialista en aquesta qüestió i volem repassar, doncs, justament què ens pot ensenyar la història antiga al voltant dels eclipsis. Clar, perquè avui, Irene, ho sabem tot. Sabem a quina hora, sabem què passa, sabem que ens hem de posar uns ulleres, però abans no, abans els eclipsis feien por i tot, no?
1: Abans feien por perquè un eclipsi era la prova que l'ordre de l'univers s'havia trencat. Llavors, hem de pensar que durant milers d'anys el sol sortia cada matí i la lluna també seguia el seu cicle, i tot això amb una regularitat absoluta, i que fins i tot les societats antigues viuen del ritme del cel. Havien de sembrar, havien de collir, navegaven, celebraven fins i tot les seves festes, sempre seguint els astres. Llavors, de sobte, en ple dia, pam, el sol comença a desaparèixer, o la lluna, la lluna plena, que és allà brillant, doncs quedava enfosquida i adquiria fins i tot aquell color rogenc. I què és el que passava? Que ningú sabia per què passava. No hi havia una explicació física. Així que l'explicació només podia ser una, que alguna cosa molt i molt greu estava passant entre els déus. I això és el que feia tanta por. I fins i tot és una por que, clar, jo crec que quedava multiplicada perquè era quelcom imprevisible, almenys per la majoria de la població, a diferència de nosaltres, no? Que serà el 12 d'agost a tal hora. És un fenomen espectacular, perquè un eclipsi total de sol, ja hem vist que la temperatura baixa, tot el comportament animal, que tot va canviant. Per tant, és una experiència impactant fins i tot a dia d'avui. Imaginem-nos, per tant, fa 2, 3 o 4 mil anys. I perquè és evident que llavors això semblava un mal presagi. Moltes són les cultures que pensaven que els déus estaven advertint o d'una guerra, una fam, la mort d'un rei, però en tot cas havia de tractar-se d'una desgràcia col·lectiva.
0: Una desgràcia col·lectiva, eh? És a dir, anunciava que alguna cosa dolenta passaria, i grossa.
1: I molt grossa, perquè, a més, el problema no és que el sol desaparegués durant uns minuts, sinó el problema era saber si tornaria a sortir.
0: Bueno, clar,
1: si per nosaltres aquest eclipsi, com tu dius, que és aquest espectacle astronòmic, per ells era el senyal evident que el món, tal i com el coneixien, estava a punt d'acabar-se. Això és terrible. I, a més, ens estem referint a moltíssimes de les civilitzacions antigues. Tu els vas estudiant i és qualsevol. Quan parlen dels eclipsis ho fan amb una por tremenda.
0: Però totes les civilitzacions interpretaven així, com un mal presagi, els eclipsis?
1: No, és veritat. O sigui, no totes, però sí la gran majoria, eh? Però moltes cultures d'aquestes antigues viuen aquests eclipsis amb aquesta inquietud, perquè són aquests fenòmens inesperats, molt difícils d'explicar, si és que els podien explicar, i que, per tant, eren considerats, doncs, com un avís de les divinitats, com un presagi, com dèiem ara, de coses terribles, com aquestes guerres, aquestes fams, aquestes desgràcies. I, evidentment, no hi havia una única interpretació, perquè cada poble i dona el seu significat. És evident que hi veuen un senyal diví, d'altres un fenomen, doncs, que exigia en tot cas molts rituals, però en tot cas és curiós, no?, perquè d'alguna manera era l'oportunitat per reforçar les seves creences religioses.
0: Clar, però a partir d'aquí, Dene, hi havia pobles que pensaven que, diguem-ne, que el sol es moria, que el sol s'estava apagant.
1: Tal qual, que es moria, que estava sent atacat. O sigui, és a dir, hi ha molts mites que expliquen que o un drac, o un llop, o un jaguar, o una serp, és igual, en tot cas ha de ser un ésser monstruós que s'estaven passant el sol.
0: Ostres, però, literalment, és a dir, se'l menjaven.
1: El que feien era començant a fer soroll amb cassoles, amb crits, perquè el que volien era espantar-lo, espantar aquest ésser monstruós per poder ajudar el sol a recuperar-se. Llavors, més que pensar que el sol moria definitivament, el que els preocupava és això. I si desapareix i no torna a sortir? Nosaltres depenem d'aquesta llum, d'aquesta vida. Els xinesos, per exemple, és boníssim, perquè sabem que tocaven els tambors durant els eclipsis perquè creien realment que un enorme drac s'estava devorant el sol. Llavors aquests tambors servien per espantar-lo. Jo ho trobo tremendo, això.
0: I a partir d'aquí, quan apareixen les primeres explicacions, diguem-ne, científiques de l'eclipsi?
1: Mira, molt bé, perquè una cosa serien les explicacions científiques, ben bé no arribaran fins a l'antiga Grècia, sobretot al segle VI abans de Crist, que és quan passarem del mite al logos, que filòsofs com Tales de Milet, sobretot, sembla ser que van entendre, no?, que els aquests eclipsis tenien unes causes naturals i que fins i tot ens diu la tradició que Tales de Milet va ser capaç de predir un eclipsi solar.
2: Llavors,
1: més endavant sí que hi ha altres tipus, altres astrònoms com, no sé, Hiparc de Nicea, Claudi Ptolomeu, que aniran perfeccionant els càlculs i demostraran, doncs, que els eclipsis es poden predir i amb força precisió. Ara bé, una cosa seria l'explicació i l'altra la predicció. Les primeres prediccions fiables no les van fer els grecs, sinó que la van fer precisament els babilonis. I estem parlant ja del segle VIII abans de la nostra era. Aquests astrònoms de Babilònia, que sovint són els sacerdots, sembla ser que observaven aquests eclipsis i es van adonar que seguien un patró repetitiu. És el que es descobreix, nosaltres ho coneixem com el cicle de Saros, que són uns 18 anys, i per ser més precisos fins i tot ens diuen 18 anys, 11 dies i 8 hores, no? I això és el que permetia predir quan es produiria un eclipsi. El que passa és que ells, fins i tot, encara que el podien predir, veien que hi havia quelcom darrere diví. És a dir, no hi ha només una explicació científica. O sigui, ells diuen, val, nosaltres sabem que el més probable és que pugui haver un eclipsi, doncs, perquè tots ells segueixen aquest patró, que es podrà produir d'aquí 18 anys, però això, sense marge de dubte, vol dir que les divinitats ens volen dir alguna cosa. Per tant, fixeu-vos com es barreja, no?, el que nosaltres coneixem com a ciència amb religió.
0: És a dir, que hi hauria una cosa de la previsió, l'altra l'explicació, d'alguna manera, no?
1: Sí, sí, exacte, és això. O sigui, faltaria... Ells tenen la predicció, però no atribueixen a causes naturals. O sigui, és molt curiós, no? Per nosaltres és molt difícil d'entendre, perquè dius, clar, si hi ha un patró científic al darrere, com és que ràpidament li veus aquest llenguatge religiós? Però, clar, estem parlant d'una època que la religió permeava absolutament tot. Per tant, els grecs, que sí que prendran aquestes notacions que han fet els babilonis, sobretot amb Tales de Milet, és quan es diu, escolta, no, a veure, anem a buscar quelcom, no? Diferent, això, i al final és quan veuen que són fenòmens naturals i que, evidentment, no té res a veure en cap déu, en cap deessa.
0: Ara que deies els babilonis, són una mica els protagonistes, d'aquesta història, pel que veig?
1: Jo crec que sí, sense marge de dubte, perquè són els primers a convertir aquesta observació dels eclipsis en una autèntica ciència de l'època, perquè durant segles que van registrant amb aquesta precisió aquest moviment del Sol, de la Lluna, dels planetes, tot això ho tenim molt ben registrat. Llavors, gràcies a aquest registre és el que permet descobrir aquests patrons i que, per tant, per primera vegada a la història es podia predir quan es podria produir un eclipsi. I és un avanç extraordinari. Quan parlem dels babilonis estem referint a una civilització de fa més de 2.000 500 anys.
0: Però com podíem predir un egipci fa, com deies tu, Irene, fa 2.500 milions d'anys?
1: Clar, el 2.500 milions, no? Només posant de telescopis, això era més que evident, no? Dius, clar, no tenen telescopis, no coneixen la gravetat. Però què tenen? Jo dic que tenen una eina molt poderosa, que és l'observació sistemàtica. Que generació rere generació vagin anotant tots aquests fenòmens del cel, que ho vagin comparant aquestes dades. Amb el temps se n'adonen, doncs, que aquests eclipsis no eren aleatoris, sinó que segueixen aquest patró repetitiu, que és això que permetia anticipar quan, o si més no, amb moltíssimes probabilitats, perquè insisteixo, dic que evidentment no podien fer la precisió que fem nosaltres, no? Però podien anticipar-se que se'n produís un d'aquests eclipsis solars.
0: Ara que deies això, abans deies del cicle de Saros, què és això del cicle de Saros?
1: Mira, el cicle de Saros és un període d'aquests d'uns 18 anys, 11 dies i 8 hores, i que quan passa aquest interval, doncs el Sol, la Terra i la Lluna tornen a ocupar gairebé la mateixa posició relativa i que es produeix un eclipsi, doncs, molt semblant a un altre que havia tingut lloc aquests 18 anys abans. Els babilonis, clar, no sabien per què funcionava aquest cicle, però sí que van descobrir que era una eina molt útil per fer aquestes prediccions.
0: En qualsevol cas, a partir d'aquí sabem que els van predir, però és veritat que van descobrir també que repeteixen, és a dir, que els eclipsis al cap de X temps tornen?
1: Probablement aquest és el gran mèrit dels babilonis, perquè entenen que els eclipsis no és quelcom, un fenomen capritxós ni un missatge imprevisible del Déu, sinó que és un esdeveniment que seguien una regularitat. Llavors, insisteixo que això no vol dir que poguéssim predir amb aquesta exactitud absoluta que avui en dia fem, evidentment, especialment els solars, però sí que sabien quan era probable que se'n produís un i que per tant era el moment que aquests déus els hi volien dir alguna cosa.
0: I això era per curiositat o per quin motiu?
1: Aquesta és la gran pregunta, no? Perquè dius, ostres, però com pot ser, no? Aquesta cultura és tan religiosa i molt probablement la resposta és que les dues coses estaven molt relacionades. Pels babilonis, estudiar el cel és una manera d'entendre la voluntat dels déus. Per això els estudiaven. Llavors, els eclipsis Es consideraven aquests presagis que podien afectar el futur del regne, especialment el destí del rei. I per això era fonamental preveure-ho, perquè tal com comentàvem, aquests eclipsis solars era una cosa que feia molta por. Llavors, clar, necessiten observar aquest cel amb aquesta rigorositat extraordinària, i que avui, doncs, fins i tot hi ha autors que diuen que podem considerar que un dels orígens de l'astronomia científica la trobem precisament en aquest món babilònic.
0: I en aquest món babilònic, els astrònoms, ara que dèiem la barreja amb la religió, els astrònoms eren sacerdots?
1: En molts casos sí, perquè a l'antiguitat, en els babilonis en aquest cas, no existeix la separació actual entre ciència i religió.
0: Clar.
1: Sinó que fins i tot els sacerdots són els homes més cultes allà de tota la història de la humanitat. Fixeu-vos, on es troba la cultura? Es trobaven els monestirs. Doncs en els sacerdots va passar exactament. Els sacerdots babilonis, doncs, era realment aquesta gent que observava la ciència. Per tant, eren els grans especialistes que observen aquest cel, que treballen als temples i que formen part de l'administració religiosa, i que tenen una missió que és aquesta, la d'interpretar els senyals d'aquest firmament, assessorar sobretot el rei sobre el significat dels fenòmens celestes.
0: Però els reis per què depenien tant dels astrònoms?
1: Perquè bàsicament creien que el cel enviava missatges sobre el futur del regne. Llavors un eclipsi podia anunciar, segons les seves creences, doncs una revolta, la mort del monarca. Això els hi feia molta por als babilonis. Llavors els astrònoms advertien que si s'acostava un eclipsi, el rei li deien: escolta, t'has d'anar preparant, hem de preparar també tota una sèrie de cerimònies i rituals de protecció, i en alguns casos has de saber que arribaven a anomenar a un rei substitut durant uns dies, perquè creien que aquest mal presagi, si havia de venir, recaïa simbòlicament sobre a una persona que no fos el rei. Per tant, deien: mira, agafem una persona qualsevol, a vegades era un presoner, a vegades era un servent, que el que feia era ocupar simbòlicament el tron durant uns dies, i a més el mimaven, el vestien, l'alimentaven com si fos un rei, i quan el perill passava, és a dir, quan l'eclipsi ja havia passat, el fals rei era executat, és a dir, aquest rei substitut, i mentrestant, evidentment, el rei autèntic vivia totalment amagat, i ja està. Llavors, per això molt sovint diuen que és una de les supersticions polítiques més sorprenents de l'antiguitat.
0: Però, perdó, el fals rei al final se'l carregaven? El pelaven?
1: Sempre. Clar, el pobre desgraciat, alhora li requeia a ell la maledicció, no? És un fals rei que jo us dic, que a vegades podia ser un presoner, però si no en tenien, en aquell moment agafaven el que tenien al costat, un servent, i deien: vinga, va, durant uns dies seràs rei, però has de saber que moriràs quan acabi aquest eclipsi.
0: En tot cas, Irene, els babilonis podríem dir que van ser allò els primers grans matemàtics, com a mínim els matemàtics del cel.
1: Absolutament. Durant segles registren, a més d'una forma obsessiva, totes les fases de la Lluna, els moviments dels planetes, el dels eclipsis, tenint també la posició de Júpiter, que la tenen molt ben documentada. I per tant, gràcies a aquests registres, és quan descobreixen que aproximadament cada 18 anys aquests eclipsis es repeteixen en un patró molt semblant, que és aquest cicle que ara comentàvem de Saros, que encara avui fan servir molts astrònoms. Insisteixo en dir, sense telescopis, sense ordinadors, i només observant el cel durant generacions i generacions. És quelcom extraordinari.
0: I el teu negociat, Irene, els antics egipcis, quina relació... els egipcis, quina relació tenien amb els eclipsis?
1: Els meus, no? Tu sempre acabes tirant cap als meus.
0: Exacte.
1: Clar, és un fenomen molt curiós, perquè, clar, la civilització egípcia va durar 3.000 anys. Llavors, curiosament, tenim molt poques referències, i probablement és perquè per ells el sol representava el déu rei, i és un dels déus més importants de tot el panteó egipci. Per tant, és molt possible que els sacerdots i les sacerdoteses no volguessin deixar constància d'aquest fenomen, perquè d'alguna manera era interpretada com una derrota del déu, no? En el moment que el déu rei desapareix, dius: ostres, això és una derrota. A més, el poble egipci creia que tot allò que documentaven esdevenia veritat. Per tant, si ells documentaven aquests eclipsis, d'alguna manera reforces aquesta derrota. I llavors és molt curiós, perquè quasi no tenim aquestes dades escrites.
0: Que bo. I els grecs? Quan deixen de veure els eclipsis com una cosa sobrenatural? Abans parlaves de Tales de Milet.
1: Clar, és que Tales de Milet marca, no?, aquest abans i després, perquè és el segle VI, abans de la nostra era. Hi ha un fenomen, a veure, molt important amb el que seria la cultura occidental i la nostra, i la història de la humanitat, que és el pas del mite al logos, que es produeix en aquest segle VI en aquests pobles grecs. Per tant, els pobles grecs, a partir d'aquest Tales de Milet, diu la tradició fins i tot que va ser capaç de prediure un eclipsi solar l'any 585. Clar, has de saber que aquesta és una d'aquelles històries que no sabem ben bé si no hi ha molt mite al darrere, no?
0: Clar.
1: Però en tot cas, els astrònoms moderns diuen que que sí, que va haver un eclipsi el 28 de maig del 585, abans de la nostra era, i que la tradició ens diu que Tales de Milet va ser ella la que el va prediure. Ho va dir Heròdot, que és un gran historiador, però que a vegades ell escriu només d'oïdes, de les coses que l'expliquen, per tant, ell no hi era present quan va passar això, però és que, clar, ens diuen que Tales de Milet va predir un eclipsi solar enmig d'una guerra, mentre els medes i els lídies estaven lluitant una batalla. Llavors, sembla ser que aquell dia, sobtadament, doncs es va fer de nit, perquè és un eclipsi solar, i els dos exèrcits ho van interpretar com un senyal diví i van deixar de combatre, i que després van negociar la pau. Per això sempre es diu que és probablement un dels eclipsis solars de l'antiguitat més famosos, perquè, clar, Tales de Milet al darrere, para una guerra, tot plegat, què ens està dient? Que els grecs sí que li donen una explicació científica i que van poder prediure ja aquests eclipsis solars.
0: I els romans? Uns eclipsis.
1: Els romans també li tenen por. Sí,
0: sí, eh?
1: És que, clar, tots li tenen molta por, llavors els seus coneixements astronòmics, doncs, són grans observadors de la mare natura, però continuen interpretant-ho com un mal presagi. Sempre és quelcom molt dolent, no?, perquè no li pots donar explicació. I què fan? Doncs, de nou, molt semblant a aquella cultura dels antics xinesos. Havien de fer molt soroll, però en aquest cas, doncs, el que utilitzaven no era només tambor, sinó trompetes, olles, perquè pensaven que si ajudaven el sol o la lluna a recuperar la seva llum. Llavors, sí que se'n van adonar, perquè això ho han deixat per escrit, que durant o just abans dels eclipsis de sol, molts ocells deixaven de cantar, que les vaques tornaven cap als estables, també diuen que els insectes nocturns sortien i que, per tant, els animals d'alguna manera estan interpretant la foscor sobtada com si hagués arribat la nit. Això els romans ens ho diuen, però de nou amb molta por.
0: Per tant, aquesta por, vaja, és una mica el denominador comú, però en parlen de moltes civilitzacions actives, però moltes altres també, no? Moltes altres civilitzacions també tenien rotllo amb els eclipsis.
1: Sí, és que de fet sempre ens centrem en les civilitzacions, sobretot al voltant del Mediterrani, no? I del Pròxim Orient. Ara hem parlat una miqueta, sobretot dels babilonis, o aquesta civilització mesopotàmica dels pobles grecs, dels romans, dels egipcis, però els maies, per exemple, també sabien predir eclipsis i van elaborar unes taules astronòmiques extraordinàriament precises. Hi ha fins i tot el Còdex de Dresden, on hi ha unes taules específiques dedicades als eclipsis.
0: Què és el Còdex de Dresden?
1: Mira, és el Còdex de Dresden és un dels llibres més antics que conservem de la civilització maia. Quan dic llibre, vull dir que està fet amb un paper a partir de l'escorça d'arbre, que està plegat com un acordió i que conté tota una sèrie de dibuixos, de símbols i d'uns càlculs astronòmics, i que el més sorprenent és que aquests maies hi van deixar notacions molt precises sobre aquests moviments de la Lluna, dels planetes i sobre aquests eclipsis, i que gràcies a aquestes taules podien saber quan era més probable que se'n produís un.
0: Però ho podien precisar, és a dir, era precís això?
1: Clar, aquesta exactitud, no?, que els científics d'avui en dia ens estem donant, el dia 12 de l'hora, un eclipsi visible des d'aquí o des d'allà, això segur que no. Però sí que el Còdex Dresden ens demostra fins a quin punt aquests maies eren els grans observadors del cel, que de nou hem de recordar que tampoc tenien telescopis, no tenien instruments moderns, però que van acumulant segles d'observacions i elaboren aquests càlculs sorprenentment precisos, i que era una mena de calendari astronòmic que es va fer, doncs, ara fa 800 anys, i que recull bona part del coneixement científic dels maies sobre el cel.
0: Amb la Irene Cordón sempre repassem lliçons de la història per entendre el present. A partir de tot això que ens has explicat, Irene, per què els eclipsis continuen generant aquesta fascinació que hem comprovat aquestes últimes setmanes, els últims mesos, els últims dies i els últims tot?
1: Ai, això ja és una opinió molt personal, eh? Però jo dic que probablement perquè és un dels pocs moments en què podem veure gairebé amb els nostres ulls que vivim doncs un sistema solar en moviment, i que això ens recorda doncs que la Terra, la Lluna i el Sol és quelcom molt poètic, perquè formen una coreografia perfecta, és una cosa molt bonica.
0: Clar, és que a més ho recordem, eh? Vull dir, ho han dit diverses vegades, però el Sol és molt més gran que la Lluna i queda tapat per la Lluna.
1: Clar, és que això jo ho trobo increïble, no? Aquesta casualitat tan extraordinària de la natura, que el Sol, no sigui 400 vegades més gran que la Lluna, però que també és 400 vegades més lluny de nosaltres, i que aquesta coincidència fa que, vistos des de la Terra, tinguin gairebé la mateixa mida aparent, i que gràcies a aquesta alineació tan improbable podem contemplar un dels espectacles més bonics de l'univers.
0: I per tant, la lliçó d'avui quina és, Irene?
1: Doncs la lliçó és que, en el fons, la història dels eclipsis és la història de com la humanitat va passar de la por al coneixement. que els babilonis, els grecs, els xinesos, els maies, taners, ells miraven el mateix cel que veiem nosaltres a dia d'avui, i que la diferència és que a poc alguns pobles van entendre que allò que semblava un missatge dels déus en realitat era un fenomen natural que es podia observar, estudiar i fins i tot predir, i que evidentment jo crec que és una de les grans, grans victòries de la ciència antiga.
0: Irene Cordon, moltíssimes gràcies, bon viatge de tornada, ens veiem aquí a Barcelona a l'estudi, a la pròxima vegada.
1: Fantàstic, moltes gràcies i fins la setmana vinent. Adéu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
2: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
3: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
4: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
3: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
5: Hi ha una cabra que acaba de parir.
6: Ara mateix.
3: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
5: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
3: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
0: Som
3: 3CAT. Som 3CAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
7: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
7: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
3: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
3: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
3: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
3: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Rosa Boladeres, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Frederic.
0: Què tal tots?
1: Molt contenta d'estar aquí, que m'hagis convidat.
0: Oh, jo molt content que hagis vingut i enhorabona.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Premi Margarita Xirgu, fa vertigen això? Fa il·lusió o tot alhora?
1: Jo crec que tot alhora. És una sensació molt forta, eh? Jo estic molt agraïda. És un premi molt emotiu, em sento molt afortunada, però haig de reconèixer que a mi sempre, a la vida en general, formar part d'un grup o d'un col·lectiu que a priori pot semblar un grup de privilegi, no és una cosa que vagi amb mi, val? Llavors se'm desperten certes contradiccions internes, no? Però la realitat és que el Premi Margarita Xirgu és un premi especial. És un premi que ens uneix a les dones, no? Que també ens fa com molt sorores, no? És un premi que porta nom de dona.
0: I quina dona, a més.
1: Una dona lluitadora, una dona republicana, una dona valenta, una dona innovadora, vull dir, tot, no? Passional, creativa, tan potent, no? Que és una meravella sentir-me en poliamor amb totes les xirgus, a totes les 52 xirgus, no? Les que hi són, les que ja no hi són i les que vindran, perquè aquest espiral de la plaça Margarita Xirgu és molt gran, jo me l'imagino enlairant-se cap al cel.
0: Cap a l'infinit, no?
1: Sí.
0: Reconeixien en aquest premi la teva diversitat de registres i potència emocional, entre d'altres coses. De nou, vertigen, il·lusió, quan et posen aquestes etiquetes?
1: Bueno, o... ja sí, no em vaig morir el dia de l'entrega, perquè l'Alicia Gorina, la directora de Tinc un bosc al cervell, li va tocar fer la glossa i, clar, la glossa vol dir que vinga a dir coses boniques i vinga a dir coses bones i vinga a dir allò. Quasi que em moro del xoc i de l'emoció. Però és molt bonic aquest premi, en aquest cas, perquè crec que també visibilitza una, la Sala Beckett, que crec que és un projecte que s'ha de visibilitzar moltíssim i que s'hauria de replicar a tot el país i a Barcelona també. Perquè té una base de creació, de coproduccions, de produccions, no? Aquest espai del pensament, l'obrador internacional, el que no és internacional però que també és obrador, etcètera, etcètera. O sigui, té com, és com una mena de projecte molt polièdric i super necessari i interessant. També visibilitza l'Alicia Gorina, que és per mi una de les grans directores dels nostres temps, i la Guadalupe Sáez, que és una dramaturga alicantina valenciana alicantina, que també crec que s'ha de posar molt en valor, no? I bueno, doncs crec que per tot plegat, doncs està sent, doncs, sí, bonic, no? Difícil també de digerir, perquè és tan bonic, no? Que a vegades dius, hòstia, sí, m'ho mereixo tot això? Sí, vale, m'ho mereixo, vale. He après a acceptar l'amor quan me l'ofereixen i a creure'm mereixedora quan algú ho ha pensat així, no?
0: Que no és poc, eh? Haver après això?
1: No, és molt.
0: Jo crec que són molts els que quan això, és a dir, és que m'agrada molt la frase d'acceptar l'amor quan me l'ofereixen.
1: Sí.
0: Jo crec que som uns quants els que encara ens costa una mica.
1: Ens costa, eh? No és fàcil, eh?
0: No
1: és una cosa fàcil, eh? Aquesta frase l'he tret d'una obra de teatre que vaig fer, que hi havia un personatge que va dirigir la Carme Portacelli, Krum, que vam fer precisament pel grec i tal, que sortia aquest tema, no? I sortia aquesta frase i a mi em va quedar clavadíssima, no? Perquè vaig dir, hòstia, m'està passant això, no? Sí. I a partir d'aquell dia va ser alguna cosa que vaig intentar aprendre.
0: Sí, és d'aquestes coses que no saps ben bé per què, però et costa molt poc creure't les coses dolentes que t'arriben, i les bones les dones per sentades i gairebé et passen per davant, no?
1: Sí, que a vegades costa gaudir, no? Sense... I, no sé, i les dones ja, en general, no?
0: Encara més, sí.
1: Amb el tema de la culpa i tot plegat, que ha sigut aquest instrument de l'heteropatriarcat una mica, no? Que el gran instrument per mantenir-nos sotmeses, no? Llavors apareix la culpa, no? I és complicat, però sí. A tu també et passa.
0: I tant.
1: I què? Ho has treballat?
0: Estem treballant-ho, sí.
1: Sí, jo també ho he
0: estat des de fa anys, però sí, la meva psicòloga sempre m'ho diu. Diu, saps què et diré ara? No, dic, sí, ja sé què em diràs. Que jo les coses dolentes em costen molt més de creure que les bones, sí.
1: Sí.
0: Però vaja, escolta, escolta, jo també crec que és positiu que hi hagi una consciència, jo sempre li dic, dic, com a mínim en soc conscient, és a dir, que ja és un gran què.
1: Sí.
0: Ja és un gran què, ser-ne conscient. Ser-ne conscient que les coses dolentes te les creus millor, crec que és un pas endavant en comparació a pensar només em diuen coses dolentes, diguem-ne, no?
1: Sí. Sí, sí, és un pas, ja és un pas. Sí, sí. No, no, al final la consciència sempre és el pas, clar, en tot, no? Em sembla que a la vida quan... I que bonic és el dia que te'n dones compte, no? Quan tens revelacions de tant en tant, no? Que dius, ah, estic fent això, uau, no? O quan ets capaç, no?, de veure't a través de, jo què sé, dels companys, de la família, de la psicòloga, de qui sigui, que et fa de mirall i adonar-te'n, no?, de coses que t'ajuden al final a estar més en pau amb tu mateix, no? Perquè al final és això, no?, aprendre a relacionar-te millor.
0: A més a més, tu estàs en has estat en molts sectors, però el de l'actuació, el de l'espectacle, diguem-ne, i la política, que els dos són els que, vaja, són dels que rebeu més... hate, que diuen, no?
1: Sí, però bàsicament un cantó t'aplaudeixen més que l'altre, ja t'ho dic.
0: Sí, la política aplaudeixen molt poc, no? Diguem-ne, el que veig a venir.
1: Molt poc. Sí. A nivell personal, sí, que molta gent t'agraeix, no? I si hi ha projectes o si s'ha aconseguit tirar endavant coses que són importants pel bé de tots, no? Però així, en general, en el ple no t'aplaudeixen, no? Que també és l'actuació, eh? Sí, sí.
0: La política l'estàs començant a deixar, que diuen, no? La regidoria de... Estem dient això perquè la Rosa és regidora a l'Ajuntament de Terrassa.
1: Sí, jo ara en aquests moments porto cooperació internacional i relacions internacionals, perquè el pacte que vam arribar o l'acord que vam arribar amb el meu alcalde, quan jo li vaig proposar doncs, deixar ja que les properes eleccions, si ella s'havia imaginat que no ho sé, que jo pogués doncs, anar a les llistes, doncs, que ja no hi aniria, que ja em semblava bé que dos mandats està bé, que estic molt agraïda, he après moltíssim, he pogut fer, he intentat fer tot el que bonament he pogut, evidentment no tot el que m'agradaria, però jo crec que amb una part important, almenys del programa de govern del que està escrit, sí. I llavors vam convenir doncs, de treure'm totes les atribucions relacionades amb cultura, no? Parc audiovisual, etc., temes que em tocaven portar, i faig dedicació parcial amb el benentès que qualsevol... o sigui, que a partir d'ara ja tot el que sigui dins de la meva altra vocació, que és l'artística, passarà per damunt. I si bé arriba un dia que no puc complir amb aquests mínims que m'he compromès, doncs llavors sí que serà l'hora del moment de deixar-ho. I llavors ja aquest és l'últim any... I ja, pues, anant.
0: I això era aquest procés de començar-ho a deixar, perquè tenies, no sé si dir-ne mono, però enyoraves una mica el món del teatre?
1: Sí.
0: O una mica molt, vaja.
1: Sí, jo crec que a mi les coses molt seguides, molt temps, no sé, no diré m'avorreixen, però vull dir que...
0: Ets cul de mal seient.
1: Sí, o sigui, hi ha moltes coses que m'agraden i moltes coses que m'interessen i llavors em crida tot, em crida. Vull dir, ara mateix me n'aniria, si en un moment donat potser ho puc fer, no? Vull dir que també m'agrada pensar que tot ho puc fer, no? Però qualsevol cosa, o sigui, anar-me'n a viure en un altre país, per exemple, és una cosa que sempre he pensat que em vindria de gust fer, i potser ho faré, no ho sé, però jo crec que en la política també són uns anys que està molt bé dedicar-s'hi molt a fons, que és un ofici, una vocació a la que t'hi deixes la pell, és 24/7, és molta responsabilitat, aboques molta part emocional. Clar. I molta part també la família se'n ressent, i llavors jo ja tenia ganes de tornar a l'altre món, no? El món d'un altre tipus de creació, perquè ja ho notava. O sigui, jo ja posava els peus al teatre i em venien ganes de plorar, saps? O sigui,
0: entrava...
1: Sí, algun dia havia fet alguna cosa puntual, una lectura de no sé què, i ja només entrar i la sensació d'entrar a assajar i tal, o a rodar una cosa puntual i tot plegat, i ja plorava, pensava, aquest és el meu lloc, no? Ja haig de tornar aquí, sí, sí.
0: Estem parlant amb la Rosa Boladeres, Premi Margarita Xirgo, ara deia que és una mica cul de mal seient. De fet, en el món de la interpretació, a banda de compaginar-lo amb la política, tu també has fet moltes coses, ara en parlarem. Has fet cinema, has fet tele, has fet teatre, i ara ho deia, ràdio, també.
1: Ràdio Teatre.
0: Sí. Sí, ho hem trobat, eh? Ostres. Ho hem trobat, eh? Mira, mira.
1: No.
2: Teatre radiofònic. Amb la companyia de Ràdio Teatre de la 95.2 Ràdio.
3: No has pensat mai encara el que val estrenar un vestit de seda fet a la mida i sense garrotades? I un mas amb una parra a la finestra i tres cavalls ben negres a l'estable?
4: Anant pel món i ensopegant misèries, no es pensa en res, senyor. Fem mala cara perquè no allarga el plat ni la forquilla. Si veiem un taulat i una placeta, només un pensa de trobar mainatges i homes de poble i dones tafaneres que ens escoltin el cant, que vulguin veure...
0: Ara m'agradaria molt que la gent veiés la cara que poses, pobra. Això és un Segarra, això és la filla del Carmesí.
1: La filla del Carmesí, que fort.
0: Any 86.
1: Per tant, quan en tenia jo? 13?
0: Imagina't.
1: 13... No, espera't, jo sóc del 72... No, 14!
0: Això és el primer que fas abans d'anar a l'Institut del Teatre? Sí, és això?
1: A veure, jo aquí... És que, clar, això va ser molt fort, eh? Mm. A veure, el primer que vaig fer van ser els Pastorets. Mm. Com a bona catalana. Punt. Sí. O sigui, és així. A la Sala Crespi, el casal de Sant Pere. Vaig fer de Verge Maria. Verge Maria volia fer de Fúria de l'Infern. Volia ballar, volia cridar, tot allò, i disfressar-me i pintar-me, però no va ser possible. Llavors, allà hi havia un company, el Joan Garrigó, que era el director d'això, del radioteatre, de la cadena SER, Radio Terrassa, tal, no sé què. No voldries pas venir i tal. I jo, ah, val, d'acord. I allà, doncs, amb la Glòria Ferrés, també, que aquí, mira, no, em va enviar un missatge justament pel tema de la xirgo. O sigui, van ser els que em van animar i a partir del radioteatre em van dir, ostres, tu no t'hi voldries pas dedicar professionalment. I allà va ser quan vaig dir, va, doncs aniré a provar a l'Institut del Teatre, no? Mm. I això era una meravella, perquè, clar, jo era molt petita i tot ho feien tan bé, i van ser tots els meus mestres, va ser una gran oportunitat per aprendre moltíssim.
0: És que, a més, el radioteatre, jo particularment l'enyoro una mica, perquè era boníssim com ho veien, això. Escoltar les hores... Jo recordo escoltar el Mirall Trencat, el meu primer contacte amb el Mirall Trencat va ser amb un radioteatre.
1: Ah, sí?
0: I era espectacular. No me'n recordo ni qui era, però recordo que jo devia tenir, vaja, no sé quan devia tenir, però ja fa molts anys.
1: Que
0: o sigui,
1: fort.
0: Que déu-n'hi-do. I llavors, a partir d'aquí, comença tota una carrera en la qual, ho deies tu abans, tu has treballat amb moltes directores, amb molts directors. Mm. De fet, quan repasses els directors i directores amb els quals has treballat, dona la sensació de no falta ningú, no? Dels cracs del sector, el Mario Gas i companyia, la Porta Txell, ho has dit abans.
1: Sí, exacte. La Rigola.
0: El Rigola, exacte.
1: El Josep Maria Mestres, precisament, sí. Ara el nou i flamant director del Teatre Nacional, la Carme, Portacelli, qui més he dit ara, no sé, bueno, molts, però la Lourdes Barba, que va ser la meva primera directora, i tots una meravella, i la sort que també que he tingut ara, després al fer ara aquest pas de tornar, ha sigut que, de cop i volta, l'Alicia Gorina, que jo no la coneixia en persona, vull dir, havia vist els seus espectacles i tal, que a mi em sembla una dona contemporània, moderna, preciosa, però al mateix temps profunda, algú que realment és una gran professional, o sigui, una gran directora, o sigui, treballa en tantes capes, o sigui, ha fet un treball de creació amb el de Tinc el bosc al cervell, increïble. Jo m'he quedat esma perduda, de veritat, i tots els companys i tot, i està nominada ara, a més, en els premis a Barcelona, i la Guadalupe Sáez també, i s'ho mereixen moltíssim. I vaig tenir aquesta sort, i també la Bàrbara Mestanza, que són dones, noves creadores, directores, actrius, és a dir, no ho sé, m'ha passat el millor que em podria passar, i estic em sento molt afortunada, estic molt contenta.
0: A més, amb aquesta del Bosc al cervell, abans parlaves de La culpa, és una obra que també reflexiona en bona mesura sobre això, La culpa femenina.
1: Sí, sí, sí, sí, imagina't, no?, una dona que li desapareix el seu fill, I la tortura, doncs, això, no? Mm. La culpa, no? I les, com se li, i els testimonis i la, i la, les persones que estaven allà, la crítica, no? Tot això, no? Vull dir que inclús la família, la policia, sí. Bueno, què us haig de dir amb aquesta cosa de les víctimes, no? I tots els temes de la violència i els assetjaments, no? Com costa a les dones denunciar, fer-nos valer, creure que ho podem fer, que sí, que la nostra, que el que ens està passant és veritat, perquè fins i tot arriba un moment que penses, ostres, és que potser estic exagerant, no? O arribes un moment que t'arriben a confondre, no?
5: Mm-hmm. Jo mai deixaria sol el meu fill! Estava saltant davant meu i va desaparèixer!
6: Aparcament d'un centre comercial enorme.
7: Llums de colors.
6: També un xiquet de regullons que no para de plorar perquè vol que li comprin alguna cosa o que li deixin el mòbil o bé de
0: ser... El Premi Margarita Xirgu, ho hem dit abans, és pel teu paper a que tinc un bosc al cervell de la Guadalupe Sáez, que és d'aquestes obres que... Com a espectador també se't queden, eh? És a dir, és d'aquestes que... Suposo que ho deveu notar, no? Els que esteu dalt de l'escenari, que hi ha obres que no saps ben bé per què, però és com si toquessis més l'espectador.
1: Sí, sí, sí, jo crec que s'ha aconseguit, no?, amb tot l'equip, commoure el públic, que al final aquest és l'objectiu, no? Commoure l'ànima. És aquesta, i aquesta ciència del teatre que té aquest objectiu, no? Commoure l'ànima. Llavors, crec que sí.
0: Abans parlàvem dels directors o directores amb qui has treballat. És curiós perquè el procés d'aprenentatge o de direcció amb determinats directors, sobretot quan tenen un nom, suposo que deu haver-hi un procés de generositat per part dels dos, no? És a dir, un director doncs no pot agafar un actor i dir, escolta, a mi és igual que pensis, fes això i punt, i com a actor també t'has de deixar mullar una mica. Vull dir que això a vegades és més difícil del que sembla, o com a mínim des de fora ho sembla.
1: Doncs sí, la veritat és que és ben bé així com dius, és un treball en equip i és un joc i és un diàleg i ens hem d'escoltar els actors, les directores i directors, les actrius i actors, i al final és això, és tu, en la teva intuïció, has d'aportar tot el que creus que és millor per aconseguir aquest objectiu, i però també has de saber escoltar el director i directora i al revés, no? Vull dir que a vegades tens la sensació, amb segons quins directors i directores, que tampoc no... Dius, ostres, ho he fet jo sol. Dius, no, home, però t'ha donat la sensació perquè t'has sentit tan acompanyat i tan a gust o tan guiat tan bé, no cap a la dreta, cap a l'esquerra, no, cap aquí, no, cap aquí, sí. Sense complicacions, no?, a l'hora de treballar i de trobar el diàleg, que sí, és sempre...

0: I la, la tele diària.
1: La tele més, diària, la tele, sí, sí, sí.
0: Cada dia, tot això també té, és un impacte encara més bèstia, no?
1: Sí, sí. És, la veritat és que és un impacte. Clar, entres a... Ja està molt dit això, però vull dir, és així. O sigui, arribes a les cases de les persones cada migdia i de la manera en què s'està treballant el Com si fos ahir, que ara ha esdevingut, no?, la sèrie més llarga de les, totes les sèries que des de que TV3 va començar com a produir, que crec que és un dels grans encerts, no? Perquè estàvem tots acostumats allò... Bueno, no sé si te'n recordes, tu, els Dancing Days.
0: Home, recordes? I tant que me'n recordo els Dancing Days. I tant que me'n recordo els Dancing Days.
1: Saps?
0: I tant.
1: Sí, que era una mica comprar producte.
0: Exacte,
1: i tot plegat,
0: sí.
1: No? O gent del barri, que era una meravella.
0: Home, veïns.
1: Veïns, la Kylie Minogue, allà.
0: Sí.
1: Llavors, a partir del moment en què TV3 va fer aquest pas, que jo trobo que ha sigut una cosa essencial i crucial per la nostra cultura i per la nostra societat, perquè al final el Com si reflexa el dia a dia del que ens passa als ciutadans i ciutadanes del nostre país, i tracta temes molt delicats i els tracta molt bé. Llavors, el gent del barri, per exemple, encara s'està gravant. O sigui, encara s'estan rodant.
0: Sí.
1: Llavors hi ha com una mena de canal que passen els clàssics, o sigui, gent del barri, els primers, allò, Com si vols mirar com a la plataforma, allò, el rescatarà si vols mirar qualsevol cosa i tant, però no, es continua rodant, i jo crec que és increïble, no?, perquè és un clar exemple de que funciona, de que serveix, de que l'ésser humà... Mira, això era una cosa de la Xirguita, que vaig estar preparant una miqueta allò de dir quatre paraules, saps?, i no fer el ridícul davant de tanta gent que sap parlar, saps?, i de plegat, doncs, una de les coses que mirava, pensava, dic, a veure què ens distingeix, no?, com a espècie, de les altres espècies, i una de les coses que passa és que, una, que tenim la capacitat d'imaginar i crear futurs, no?, jo... Així, amb conya, deia, ens pixem de riure, que això no ho fan totes les altres espècies. I llavors hi ha una, entre d'altres, hi ha el llenguatge, etc, la capacitat de relatar-nos, no?, imaginar, relatar-nos, explicar-nos històries, explicar-nos a nosaltres mateixes la nostra història, per tant, identificar-nos, agafar consciència, i llavors hi ha una cosa que és inherent a l'ésser humà, que necessita a expressar creativament a través de l'art, necessita fer-ho. I no respon a cap necessitat biològica. Clar. És a dir, no és allò que dius, bueno, a la nostra espècie final es salvarà perquè necessita cooperar per resistir, perquè som una plaga i perquè al final passarà això. No.
0: No hi ha un objectiu pràctic.
1: És perquè sí. I això és una meravella. Llavors, jo crec que és perquè sí... I és necessari, i és perquè sí. I el Com si vindria a ser una cosa així, saps? O sigui, com totes les altres branques de l'art i de l'escena.
0: I treballar amb les teves filles, com és?
1: Treballar amb les meves filles, doncs, és una meravella. És com... No m'ho havia imaginat.
0: No,
1: saps? Quan t'hi trobes i dius, ostres, tu... Ara això és així, no? Perquè, clar, jo ja vaig insistir, no? Vinga, que si les dentistes, que si no, i rei, i elles allà, artistes, no? I llavors ens hem trobat. No, totes anem fent les nostres coses, perquè la meva filla petita, ella ha fet, li ha tingut la sort que ha fet un parell de pel·lícules, ara, últimament. La Sara està fent moltíssim teatre, per sort, també, creuem els dits, tot va endavant, i de cop i volta ens trobem al Com si fos ahir, les tres amb trames diferents, no ens trobem per
0: això
1: la tele.
0: Això anava a dir, no em sona haver-vos vist amb escena junts, que no?
1: No.
0: Som juntes.
1: No, no. Algun dia hem coincidit que una arriba, l'altra marxa...
0: Tal, maquillatge, i aquestes coses, no?
1: Exacte, sí. I és molt bonic, la veritat. O sigui... És molt bonic. Jo, amb els meus fills, només els dic... O sigui, feu el que vulgueu, però que tingueu aquesta consciència d'estar en pau al lloc on esteu. Si tot va bé i esteu en pau, perfecte. Si és difícil i la cosa es complica, doncs no entris en barrena i canvia de carril.
0: I en això que deies ara, que una de les característiques dels humans és crear continguts perquè els altres els disfrutin i perquè sí, a tu la creació et crida?
1: Sí.
0: Ho dic perquè he llegit en algun lloc que tens ganes d'escriure i tens ganes de fer coses i tot això.
1: Sí, sempre m'agrada.

0: edat. Sí. He fet uns quants cursos a la Beckett de dramatúrgia i m'ho he passat molt bé i m'ha agradat molt. I ara últimament doncs, estic amb aquest tema, no? Perquè tinc ganes de posar-me a escriure una història, aviam què passa. Sí, ahí va. Des de fa molt temps. És que em sembla que vaig amb aquest cuento des de fa molt temps.
1: Però una història, però... és una obra de teatre, és una sèrie, una pel·lícula, un llibre, es puc preguntar o millor que no?
0: No, és que pot tenir totes les formes.
1: Tot, eh?
0: Sí,
1: caram.
0: Encara estem intentant donar-hi forma. A veure, la idea original és, que ens hem posat una mica al cap, és escriure una pel·lícula, no? Aquí... jo tinc la sort que va aparèixer com un àngel un padrí, que és el Carles Bosch, i llavors estem treballant, estem intentant, m'està acompanyant i estem intentant donar forma a un projecte que amb ell el va atrapar arrel d'una entrevista, us digui que ja veus el món, tots estem connectats.
1: I tant.
0: I a poc, doncs anem fent sense pressa, però intentant donar-hi forma. El Carles em deia, ostres, això pot ser una pel·lícula, pot ser un llibre, pot ser una obra de teatre, Rosa, no sé, aviam, anem anant-hi i anem a veure què, però en principi estem amb aquest tema de guió.
1: Doncs estarem pendents. Rosa Boladeres, mil gràcies, felicitats de nou i moltíssimes gràcies per venir avui a Catalunya Ràdio.
0: Gràcies a tu, que tinguis bons dies i bon agost.
1: Merci, igualment.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. No hi ha hagut emergències importants per problemes als ulls en les hores posteriors a l'eclipsi, ho confirma al matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche Campo, delegat territorial de salut a les Terres de l'Ebre, que assegura que la majoria s'han resolt a través del 061. Ha advertit, però, que més endavant poden aflorar seqüeles més importants als ulls.
2: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques des d'ahir fins almenys demà per atendre tots els problemes que poden sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir. On sí que hi ha hagut un augment de l'activitat és el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, però per accidents de trànsit, bàsicament. I un home ha quedat ferit greu després de caure del sostre d'un vagó del tren abandonat a les comarques de Tarragona, però des de Protecció Civil es desvincula de l'episodi de l'eclipsi. Més notícies, Marta Prat.
3: En marxa la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El Partit Popular hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials, que són l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. Vox se'n despenja perquè es nega a acollir, tot i que en la reunió d'avui encara no es negociarà el repartiment. És una reunió tècnica preparatòria i es posarà data a la de final de mes entre la ministra i les comunitats per abordar, llavors ja sí, el trasllat de nens i adolescents de Ceuta cap a la península. La prioritat del govern espanyol és retornar els menors a casa seva, però el Ministeri d'Infància reconeix que en molts casos serà impossible i s'haurà d'acollir almenys un miler de menors a la península. El PP admet que hi estan obligats, però Vox, que governa amb els populars en tres comunitats, es nega a rebre en cap. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Vladimir Putin ha visitat per primera vegada les disputades Illes Kurils, cosa que ha aixecat les protestes del Japó. El president rus ha posat els peus en un territori administrat per Moscou, però reclamat per Tòquio. El Kremlin ha difós imatges de Putin visitant un complex de processament de peix, un hospital i una escola i mantenint una reunió amb el governador de la regió. El govern del Japó s'ha queixat per via del ministre d'Afers Estrangers i ha reclamat les illes com a part del territori japonès, tant des del punt de vista històric com jurídic. Les Kurils són quatre illes en disputa ocupades per Rússia durant la Segona Guerra Mundial, que han guanyat importància perquè hi ha bases estratègiques per al Kremlin i tenen jaciments minerals. Rússia i el Japó mai van signar un acord formal de pau posterior a la guerra, amb la disputa territorial sobre les Kurils com a principal obstacle. El conflicte diplomàtic entre Rússia i el Japó es produeix just després que el Kremlin denunciés la presència creixent de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
3: Operació oberta del Cos Nacional de Policia a la zona del sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. De moment, hi ha 33 detinguts que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Lleida, Estela Bosoms.
5: Bon dia. La principal batuda de la brigada d'estrangeria s'ha fet aquesta setmana en un gran magatzem de fruita de la localitat de Soses, però també s'ha intervingut en altres punts d'aquesta localitat del Baix Segre. Segons avança el diari Segre, els 33 detinguts són d'origen estranger i suposadament no tenien papers, però estaven treballant amb la identitat d'altres persones i els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha arrestat perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat, però falta per detenir els suposats caps de la xarxa encarregats de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Per això, l'operació continua oberta. Estela Bosoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts en responsabilitzen el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
6: Bon dia. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això indica que està molt debilitat. Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país. Jorge Heras, cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, explica les principals causes d'aquest deteriorament.
7: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
6: Per això els tècnics defensen que cal una gestió forestal activa per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems, com ara els incendis. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, La Seu d'Urgell.

0: Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països que ja participen al certamen. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Esports, Ernest Macià.
1: Està passant ara mateix als campionats Europa de natació Luca Hucky amb Florencio. Els dos nadadors catalans participen ara mateix a les sèries del 4% lliures masculí. Estan nadant en quarta posició. Ha quedat fora en el 50 esquena Adrián Santos, nadador de Sant Boi. Hem de dir també que a la tarda Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals als 200 lliures. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastue disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La de Sant Cugat va acabar i setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals als 800. Abans, el barceloní Oriol Sánchez participarà en les sèries dels 200 metres. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos, notícia que es va saber i al vespre ocuparà el lloc de Ronald Koeman. L'exblaurana torna a entrenar després de dos anys i ocuparà el càrrec fins al Mundial de l'any que ve. El PSG de Luis Enrique va guanyar ahir l'Aston Villa per 2-1 a la final de la Supercopa d'Europa. El Barça femení es va imposar al Montpellier per 3-1 en el partit de l'Eclipsi. Aquesta matinada, Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare, partit de la MLS, en aquest cas derrota per 2-3 de l'Inter de Miami de Leo Messi contra el Club León. I d'altra banda, avui comencen els campionats de gimnàstica artística, campionats d'Europa, amb tres catalanes, Alba Petisco com a cap de cartell, acompanyada per Laia Font i Marina Escudé.
2: Fins aquí les notícies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: 11 i 8 minuts. Mariola Cubells, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Frederic. No, ens queden 3 seccions per fi. No, per fi tinc capçalera.
0: Bueno. Val. Però ja te l'havien posada, aquesta. Pas que l'altre ja em vaig
1: estudiar. Que jo te la... Sí, exacte. Que ja te la tenia que demanar. Pensava... Però ara avui ja ha entrat directe.
0: Avui ja... Escolta, Niquelau.
1: Com estàs?
0: Em pensava que anaves a dir falten no sé quant de temps pel següent eclipsi, que és un tema que...
1: No sé què pense. O sea, ja no sé, ja no sé si matar o morir, saps? Perquè jo, el món... estic fora, completament. Sí, estic fora del que ha passat, completament fora.
0: No el vas ni veure? No vas ni mirar?
1: No. Estava així jo en el jardí, amb la meva filla.
0: Sí.
1: Ens vam banyar en la piscina i es va fer de nit un poquet, tampoc una cosa espectacular. Sí. No, jo no tenia ni ulleres, amb això que t'he dit. I després ja va tornar a llum i el món continua i jo... I ja està, i he vist les imatges després, ja dic, ja vaig a veure les imatges en la tele. Mm. Les imatges en la tele són patètiques, també t'he dit.
0: És que
1: no.
0: Clar.
1: Sí, és que clar, no es pot veure.
0: No.
1: Després conec a moltíssima gent, així n'hi ha gent que va pujar a una muntanya i resulta que n'hi havia un núvol, pobret.
0: Sí,
1: també
0: sí.
1: Això dius. Sí. Quina mala sort.
0: Ai, que dolenta aquesta rialla.
1: Bueno, no, és que jo, de veres, ahir, és, claro, i a més, jo crec que és perquè és estiu.
0: Clar.
1: I en fi, i hi ha molta pasta en joc, també t'ho dic, no? Ahir em vaig enterar...
0: I que feia més de 100 anys que no passava, també t'ho diré, vull dir que...
1: Ja, i tantes coses fa 100 anys que no passen. I després, no, les guerres jòniques, no sé com dir-te. I després una altra cosa que és... ahir em vaig enterar que hi ha gent que es diuen cazadores d'eclipse.
0: Sí. Ah, és veritat.
1: Sí, jo no ho sabia, això. No, pensava que el món no estava tan mal.
0: Sí.
1: I gent de tot tipus de... Vamos, de a tot arreu, no?
0: Sí.
1: Que van viatjant pel món. Que, vamos, que jo voldria esa vida també, encara que siga caçar eclipses o Pokémon, no sé. O sea, bueno...
0: O les dues coses.
1: O les dues coses,
0: sí. Que caçar Pokémons durant els eclipsis.
1: Però, en fi, jo no vaig entrar en cap moment, de fet, i no vaig dir res perquè, mira, volia fer una broma en Instagram i després vaig dir, no te claves, que era ojalá se nuble, saps?
0: Ui.
1: I llavors vaig dir, quina necessitat, Mariola, quina necessitat d'enfrontar-te a hordes i hordes de gent que este és el moment més important de la teva vida. No?
0: Absolutament.
1: Llavors, no, res. Ha anat molt bé d'audiència, això t'he dit.
0: Això t'anava a dir, perquè la cobertura televisiva també va ser important ahir, en aquesta història.
1: Sí. El moment concret en televisió espanyola va ser el Aquí la Tierra, que estava en emissió i ha tingut un 24, que també te dic, bueno, està bé, però, claro, se suposa que la gent estava mirant-lo, no mirant la tele, no?
0: Yeah.
1: Però, bueno, un 24 és molt i està clar que ha hagut un seguiment, sí. Tu què?
0: Jo el vaig veure, a vegades que a mi em va fallar la orografia, perquè jo darrere casa meva és quan tinc el Tibidabo, o sigui, jo es vaig mirar el sol, i el vaig veure... Però en el punt de màxima ocultació a Barcelona, que és un 99%, ja el sol ja se m'amagava darrere la muntanya, saps? És a dir, vaig veure com es ponia el sol, però no el sol sencer. Era bonic, també, era bonic, Però
1: el
0: màxim moment tampoc no...
1: Sent molt per tu.
0: No, jo no era dels haters de l'eclipsi, que hi hagi haters de l'eclipsi. Era curiositat, sí.
1: Claro, però és que era, saps què passa? Quan ja està matraca
0: i tu
1: no estàs en línia amb això, pues claro, o sea, dius, bueno...
0: Però això passa amb tot, ho dèiem ahir.
1: Clar, estic equivocada. Sí,
0: no,
1: sí,
0: però això passa, no? Per això ja en vam parlar, això passa amb la visita del Papa o al Mundial, no?
1: És a dir,
0: la casita de Bad Bunny.
1: Jo crec, sí que crec que este tipus de fenomen, si no... a lo millor és de veres, bueno, encara que no crec que tot el món que va seguir l'eclipse fora tinguera una informació. És a dir, a mi, possiblement, com que no m'interessa el tema, a mi em falten dades, me falta informació per a poder gaudir d'un fenomen comisse. És a dir, segurament gent que està molt preparada, però jo dubte que els 47 milions d'espanyols tinguen una...
0: formació en astrofísica.
1: Exacte,
0: una formació en astrofísica.
1: Exacte, sí. Astrofísica, exacte. Astronòmica no, astrofísica.
0: Bueno,
1: no.
0: també serveix.
1: Vale. Bueno, tirem, va.
0: Una cosa abans d'entrar al teu negociat. Ara m'enviaven que sabem ja la ciutat que acollirà el Festival d'Eurovisió el 2027,
1: sí?
0: Que ja serà Burgas, que serà la primera ciutat búlgara de la història en acollir el Festival d'Eurovisió.
1: Jo no sabia ni on estava.
0: I a les últimes hores Eurovisió ha canviat les normes per dir que un país en guerra no pot acollir el festival. És a dir, hi pot participar, però no pot acollir. És a dir, que si guanyés Israel, parlant clar, no podria acollir el festival l'any següent.
1: Amb la qual és una, bueno, és una eixida una miqueta, yeah. Bueno, sí, o sea, per no dir no participa Israel, és una manera de, és un veto al cap i a la fi, no? Perquè
0: veto petitet, però sí.
1: Claro, de què servís que participi? També te dic, jo la ciutat està búlgara.
0: Sí, Burgas. No, coneguda com la perla del Mar Negre. Em veig, eh? Jo tampoc no hi he estat mai, ni la conec.
1: Jo també sempre penso en este tipus de ciutats, de països que tenen molts problemes, etcètera, si estan per acollir un festival i gastar-se pasta en acollir un festival d'Eurovisió. Ja saps que jo estic en contra de les normes del festival i a mi el que m'agradaria és que la Unió de Radiodifusió no fera un acte com este xicotet i per la porta de darrere, no, que diguera no, si no, fins a que no aclarim això, Eurovisió no.
0: Sí, però bueno. Però continua tenint molt èxit Eurovisió encara, no?, d'audiència.
1: Claro, perquè el fenomen fan és impressionant.
0: I mira que fa anys que dura això. Vull dir,
1: però mira, enguany, no, ja saps que Televisió Espanyola no ho va donar.
0: Sí,
1: ¿vale?
0: Sí.
1: Què ha passat? Ha passat algo?
0: No.
1: No ha passat res?
0: No.
1: Ha sigut una debacle en les audiències de Televisió Espanyola?
0: Yeah.
1: No. No s'han refet els eurofans d'aquí per no poder veure el festival, que podrien veure'l a través de YouTube i un munt de plataformes. No ha passat res. No ha passat res. En canvi, nosaltres, com espanyols, i tu com a andorrà...
0: Nosaltres com espanyols i jo com andorrà...
1: I tu com a andorrà podem traure pit i dir Espanya no va participar en el Festival de Eurovisió.
0: Sí. Andorra,
1: ja saps
0: Andorra,
1: que aquesta és la meva teoria.
0: Andorra tampoc, però per un altre
1: Andorra
0: tema.
1: Andorra tampoc, però Andorra...
0: Bueno, hi vam participar, una època. Vam anar una època aquí vam anar,
1: Jo ni me'n recordo.
0: Sí, en una època, l'únic que no passava, que jo sàpiga, no hem passat mai de semifinals, diguem-ne, saps allò? Saps allò, la prèvia?
1: Totalment, sí.
0: Jo alguna vegada havia dit, mitja broma, mitja seriosament, de dir, jo com a andorrà, jo voldria ser, quan fan la connexió de votacions, saps allò de que, i ara connectem amb Ràdio Televisió Andorrana, i jo voldria sortir, hi, Paris, you're doing a great show tonight, congratulations, aquestes coses que diuen.
1: Doncs, perdona, a mi no se m'ocorris un andorrà més il·lustre
0: bueno,
1: que tu.
0: Bueno, no, perquè no se t'ha acut cap més, també t'ho diré.
1: També t'ho dic. Això també és de veres.
0: Va, escolta.
1: Això també és trist, sí. Perdona que t'ho diga. Bueno, vamos a dejarlo. Va. Bueno, a veure, la setmana passada estava ahí como en... Bueno, perquè va haver molta especulació. Jo necessitava la confirmació total de lo de Javier Ruiz que deixa Mañanero, si se va a la séptima, que saps que s'havia parlat molt. Jo conec la història des del principi i és de veres que ell va estar quan encara estava en la cadena SER i quan encara Contreras estava en la cadena SER, perquè saps que esta història d'esta tele naix en el grup Prisa.
0: Sí.
1: Després ja se desencadena la tragèdia, però ell, diguem, es queda mínimament vinculat. I la gent me pregunta, però com se va anar de Televisió Espanyola, tal, no sé què, amb lo que té i tal. Bueno, jo, és a dir, no naix un canal de televisió tots els dies, ni tots els anys. Entenc que algú que tinga molta ambició, com ambició lícita i concreta, per passar, diguem, a la història, prenga aquesta decisió, és a dir, deixa los mañaneros en alt.
0: Molt alt.
1: Molt alt. I va emprendre una iniciativa que bueno, que quan passe molt de temps serà, i 20 anys després del naixement de la Sexta o de 4, va néixer una nova cadena i jo vaig ser un poquet el líder d'aquesta cadena. És a dir, jo entenc que això, si tu eres un periodista aguerrido, no com jo... Aguerrido no sé com es diu.
0: Ara m'has matat. Aferrissat? No, aferrissat no.
1: I tinc una pregunta per tu.
0: Per mi?
1: Sí.
0: Pregunta.
1: Imagina que a tu et proposaren liderar esta nova cadena.
0: Que no passarà. Que no
1: bueno,
0: passarà.
1: Imagina't. O liderar la part catalana Andorra, barra andorrana.
0: No, a més, vaja, el Javier Ruiz jo el conec des de fa molts anys i és un tema que s'ha comentat, que hem comentat ell i jo, d'aquesta història. Sí, a mi tant. És que coses que no puc explicar, però...
1: O sigui, que va arribar una proposta. Que
0: no, no, en aquest sentit. Vull dir que jo, la pregunta aquesta que tu feies, jo l'he fet algun cop i, home, doncs, és una mica això, és l'engrescament per un nou projecte, més un nou projecte que fins on sé jo vol pivotar molt al voltant de la informació i...
1: No, només al voltant
0: només,
1: de la
0: informació.
1: Només,
0: oi? Sí.
1: I jo el que... La meva teoria, Freddy, és que si les coses van com, bueno, com crec que aniran en les eleccions i diguem que l'esquerra perd, la televisió espanyola que mirem ara i que coneguem ara s'enfosquirà, saps? Això ho tinc claríssim. Llavors jo crec també que, bueno, que és a dir, és que queden mesos, però jo també imagine que, bueno, que tu pots buscar un acomodo, no? En les noves tal. I insistís en lo de que és molt engrescador que a tu t'oferisquen posar en marxa una nova televisió.
0: Segur.
1: No és un programa, no és un informatiu, no, és una nova televisió. Nais una nova televisió quan fa més de 20 anys que no havia nascut cap.
0: Aviam.
1: Ja veurem, i a més, com que se ha muntat molt rimbombori, jo crec que ell tirarà, arrossegarà gent, saps? Vull dir, perquè ell té el seu...
0: El seu públic.
1: El seu públic, sí, exactament.
0: Doncs aquesta és una de les qüestions que volíem comentar amb la Mariola. Hem de parlar de cine de barrio, va. Aquesta sí que no me l'esperava. Hem de dir adéu...
1: La vaig posar per tu.
0: Hem de dir adéu a Cine de Barrio a mitges, perquè se'n va a la 2,
1: sí.
0: No?
1: Se'n va a la 2, però només amb pel·lícula. És a dir, tu saps que el programa ara, des de fa molt de temps, que presentava Inés Ballester, bueno, ha tingut diferents presentadores...
0: Alaska,
1: mira, se m'havia oblidat això.
0: És que, clar. Allò va ser molt... Va explotar el cap, eh? Quan Mantitina de Barrio ho presentarà a Alaska, em va esclatar el cap.
1: Hombre, és que, perdona, és que qui va ser el responsable d'això? Bueno, el cas és que jo, és un programa que tinc molts dubtes de que, tal i com estava plantejat, perquè jo entendria que un programa com ell s'estiga en la tele pública sempre i quan es pose en context les pel·lícules que se van a emitir, com, per exemple, Cateto a Babor, no? Que era l'última que es va emetre.
0: Sí, sí.
1: Perquè, sí, és de veres, és part de la història i tu pots fer història del cinema, de ser cinema brut i cinema, en fi, d'una Espanya que ja no volem, no? Has vist quantes vegades dic Espanya avui?
0: Sí, en portem unes quantes ja, Sí, et veig molt. Les vacances...
1: Menos mal que els oients de Catalunya Ràdio, que ja portem molts anys junts, entenen la meua ironia. Bueno, el cas és que, Freddy, tu has vist alguna vegada Cine de Barrio?
0: No.
1: És una pregunta.
0: Més enllà de trossets. És a dir, ara perquè ja no fem zapping. Quan es feia zapping, enganxaves una mica i feies, ah, mira, quina gràcia, però igual li estava 2 minuts anant bé.
1: Sí. Bueno, pues jo el que sempre he pensat d'aquest format, de fet la... Bueno, això te ho vaig a dir, a mi em van cridar fa 2 anys per ser col·laborador.
0: De Cine de Barrio?
1: Sí, ¿no? Y entonces yo vas a pensar, has tocado el techo en la teva carrera.
0: Ya, ya no puc arribar més amunt.
1: Ya, yo vas a pensar, Mariola, cine de barrio, la tía es estupenda, la directora, y ellas de veres que volía donarle, claro, es el rollo este de donarle una altra, eso que te estoy diciendo, ¿no? Mm. Una altra aire, una cosa un poquet més sofisticada, pero yo ya estoy molt curtidieta y yo ya sé que no.
0: O sea, que no.
1: Que vos, ara, que han decidido. Pues eso se acaba. José Manuel Parada, el ínclit José
0: sí.
1: Manuel Parada, está súper disgustat.
0: Perquè ja sí? Està, perquè passi, perquè passi a la 2.
1: No, no, perquè ell ja no estarà.
0: Ah, perquè ja no sortirà més, clar.
1: Perquè s'acaba la presentació, el plató, els col·laboradors, i només s'emetrà el... Sí, n'hi haurà un reportatget que farà el servei de informatius de la casa sobre la peli que anem a veure, ¿vale? Yeah. Que jo insistís en que lo ideal és posar en context lo que va a significar, d'on veníem, ese tipo de pelis que va a provocar en el imaginari col·lectiu, és a dir, se poden fer molt... Però, clar, tu poses Cateto a Babor en este moment i dius, bueno, pues no està mal, ¿no?
0: No
1: que dius,
0: mal.
1: Oye, pues no està mal. Sí. Pues ven, pues, José, pues claro que sí, Pepe, vente a Alemania. Claro que sí, ¿sabes?
0: Sí.
1: Clar, ja els títols, pues clar. Mira, a mi m'encantaria saber com es gestionaven els títols, qui ho decidia, com era, és a dir, aquestes pel·lícules, perquè clar, aquestes pel·lícules formen part de la nostra història para mal.
0: Sí, sobretot perquè era una part molt concreta del cinema espanyol, vull dir que era una part molt concreta de la història del cinema espanyol, vull dir que és aquestes coses que... Saps per què t'ho dic? Perquè vaig mirar l'altre un documental que està en Movistar sobre el cine ese. Llavors, el cine és...
1: Sí, clar. Llavors,
0: classificada S, que això ara els més joves no sabran ni què és. Però en una època, les pel·lícules, hi havia la classificació S, que era S de sensibilitat, que et podia ferir la sensibilitat.
1: Sí, sí,
0: llavors, aquí podia haver-hi doncs, des de violència, des de pel·lis de por, fins a pel·lis eròtiques. I això és...
1: O alterades. No, és que Vicente ha costat una cosa superimportant, com és la sensibilitat estètica de l'espectador.
0: Sí, però això crec que no es tenia en compte.
1: No, això no estava.
0: Però el documental diu dues coses o tres interessants. Una, el fet que una pel·lícula... Clar, estem parlant dels últims anys del franquisme i els primers de la democràcia. El fet que una pel·lícula tingués classificació S en contra del que es pretenia era un reclam. Era un reclam, per dir... Però surten diversos directors que ens deien... A mi me decían, ponle clasificada ese que vendrá más gente.
1: Exactament. Ai, mira, no he vist i se l'ocupo, se'l miraré.
0: I una altra cosa que la trobo molt interessant, que és, clar, és a dir, és un cine que vol ser trencador, perquè d'ençà d'anys de repressió franquista vol ser trencador, i doncs amb moltes noies despullades, i molts tios també, i molt violent, però que arriba un moment que acaba sent moralitzant. Val? És a dir, tots els que fan perversions, tots els que fan atracaments, tots els que fan tot això, a tots els hi passa alguna cosa dolenta perquè la moralina de la pel·lícula sigui, sobretot, no ho feu això, vosaltres, no ho feu, no feu orgies, no feu aquestes coses.
1: Totalment.
0: I el trobo molt interessant, de dir, i et surten diversos dient, és la pera, perquè la idea original era ser molt trencador i va acabar sent molt fatxa, diguem-ne, perdó, per dir-ho així, o la,
1: no,
0: amb la moralina.
1: Total. Doncs mira, jo tinc una altra reflexió sobre això, que és en aquestes pel·lícules on estava José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, José Sacristán, te estipos en tres exemples d'homes als que després la indústria cinematogràfica els hi va donar la possibilitat de reciclar-se i de fer coses solventes. És a dir, ara estem parlant d'aquests tres actors que són... que tot el món se ha oblidat, se ha eclipsat la seua... El cinema que ells feien.
0: L'etapa de comèdies aquestes més així.
1: Exacte. Això no se li ha permès a les dones.
0: Això és veritat. Això és veritat.
1: Per múltiples consideracions, però ahir hi ha dones tacades per aquest espai a les que mai els hi van deixar exercir d'actrius en altre tipus de cinema.
0: Mira, això del documental aquest del cinema S també surt. Surten diverses actrius de les que van fer pel·lícules amb un alt contingut eròtic, que, a més, el documental aquest posa com a punt d'inflexió quan nomenen a Pilar Miró directora de cinematografia del govern. I ella diu, s'ha acabat aquest tipus de cinema, hem de fer cinema de qualitat. I hi ha gent que diu, ja ho veig bé, però un, ens vam oblidar d'una part concreta del cinema, i segon, en els que estaven vinculats en aquest cinema, molt especialment les dones, vam tenir la llufa de vostè ha fet pel·lícules guarres, per tant no la volem per pel·lícules serioses.
1: Exactament. Sí, sí. Però a d'ells no.
0: No, ells molt menys, molt menys.
1: Ells sí, després podien fer Los Santos Inocentes,
0: en fi,
1: podien treballar amb Garci.
0: Sí, sí.
1: Bueno, si hi ha un actor que ara està encumbrat és José Sacristán.
0: Absolutament.
1: Real,
0: sí, sí,
1: tal.
0: Sí.
1: Elles no, i a més d'una edat.
0: Sí,
1: ells
0: sí,
1: han
0: sí,
1: continuat,
0: sí, sí.
1: Saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Com sempre, com sempre.
0: Sí, sí.
1: Bueno, tinc una recomanació per tu.
0: Vinga, doncs recomana. Que és aquesta de Bomba en el Panam 103,
1: sí,
0: no?
1: Sí, anem a escoltar el trailer.
2: I heard on the radio there was a crash.
3: I know. They're not telling us anything.
0: I amb això es diu Bomba en el Panam 103, a Netflix.
1: Vale, a Netflix. Te va agradar especialment.
0: Sí?
1: Con evidentes, sí. És una sèrie anglesa, coproducció de la BBC. Ja saps que jo aquí,
0: sí,
1: quan te porto
0: això...
1: això ja és...
0: Jo estic,
1: o sea, tu veus això
0: jo
1: i dius, ja està.
0: Jo amb això estic amb tu.
1: Exactament, no? Jo no me'n recordava de res, és de veres que va passar en el 88, un atemptat contra un vol transatlàntic que va caure en... Jo no me'n recordava.
0: L'atemptat de Lockerbie.
1: Sí,
0: que,
1: sí, exactament. I,
0: va esclatar l'avió i va caure sobre un poble i va morir tothom, el de l'avió i els del poble.
1: Sí, exacte, sí. Està, sí, és una història real. Llavors, què passa? Que la sèrie... el que fa és contar el procés d'investigació superminuciós i apassionant, apassionant, de reconstrucció de l'avió, l'atemptat, la gent que va entrar, els passatgers, etc, etc. No, és que no te pots imaginar, o sea, esses sèries angleses que dius, però per què no feu tot en la vida, saps? Vull dir, per què no feu qualsevol
0: sí,
1: cosa,
0: sí,
1: per què no veniu així i feu un biopic sobre la Dana, no? Que també dius.
0: Exacte.
1: I llavors, m'ha agradat molt, però molt és molt, jo la recomano. Vamos, perquè a més no és ni... Saps, les sèries estes... la diferència entre les sèries d'este tipus americanes, de fet, hi ha una, hi ha una altra, que es diu Lockerbie, que no l'he vist encara, però quan ho fan els americans sempre tenen un punt de grandiloquència i sempre són molt més efectistes,
0: yeah,
1: i sempre
0: sí,
1: és com somos yankees, somos
0: fàcils,
1: ideales.
0: Més fàcils,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i hi ha una èpica, què tal? Aquí no, saps? Vull dir, aquí és tot normal, els investigadors són normals, costa moltíssim, de fet passen 12 anys fins a que es poden portar a judici els dos, diguem, terroristes. I, bueno, jo m'ho he passat, o sea,
0: oh, que bé.
1: Està mal que ho diga, però clar, no t'ho passes bé perquè eren 200 morts, més de 200 morts el que va,
0: sí,
1: el que va passar. Però està molt bé, la recomano molt, la teniu a Netflix, Bomba en el Panam 103.
0: Quants capítols són?
1: 6.
0: 6, això és ideal.
1: Això és ideal.
0: És ideal.
1: Això és ideal.
0: Jo cada dia ho miro més, això. Sí, sí, que
1: no duri
0: gaire,
1: sí, sí,
0: perquè...
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè
1: això és ideal. Jo ahir estava fent un... per a una altra cosa, una sèrie...
0: Sí.
1: Que jo crec que hem parlat així moltes vegades, que es diu This Is Us.
0: This Is Us, no l'he vista.
1: No, bueno, pues és un plaer culpable meravellós. Jo
0: sí,
1: me la vaig passar sencera. Mira, veus, pita, i
0: sí,
1: jo ja m'acelere.
0: Avui... No, vull dir, pots acabar tranquil·la.
1: Bueno,
0: intent,
1: no,
0: tenim un minut,
1: que te
0: que no.
1: I sa sèrie, sí, i sa sèrie.
0: Ara la Carriona em diu que This Is Us també n'és molt fan, la Vanessa.
1: Ai, sí, sí, sí, sí, bon, és que Vanessa, jo hem parlat d'això, sí. This Is Us
0: sí,
1: té 6 temporades,
0: sí,
1: a 18 capítols cada temporada.
0: Clar, això ja és, això ja, bueno, això ja és més estona.
1: I molt ràpid.
0: Vinga.
1: TV, o sea, 3CAC,
0: sí,
1: a partir de setembre,
0: sí,
1: va a posar en antena una sèrie que es dirà Génesis,
0: sí,
1: i que va a anar per
0: Genesi,
1: primera vegada,
0: sí,
1: Génesis, sobre l'univers de Ferran Adrià. Però
0: home,
1: és ficció, no és el documental. És tot el que puc explicar. Seran 6 capítols, en fi. I el
0: doncs...
1: que contarà és el que va suposar això, esta moguda en l'alta cuina internacional.
0: Génesis, no... aquesta sèrie sobre Ferran Adrià, ja en parlem un altre dia.
1: Sí,
0: a veure, què, si pots explicar
1: ve,
0: alguna
1: venga,
0: cosa més. Mariola,
1: bueno,
0: un petó gran. Parlem demà mateix.
1: Adéu.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Els dijous, paella,
5: canó,
6: pastanaga,
4: petits i doble ració de riure. Amb Clara Segura.
7: Acabo, molt bé. Estimo.
4: I Bruno Oro.
8: No t'anis, l'impú!
4: I després, amb els Oscars.
9: Són superfamosos.
8: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
4: Vinagreta I tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
5: Queda clar. Gràcies.
6: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
8: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
9: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano. Mm.
10: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
9: això. Acabes d'obrir un meló interessant.
10: Sí, sí, interessant. Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant,
9: i per darrere és una mica... Va,
10: com de...
6: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
10: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
9: Sí, que és veritat.
10: Aquelles senyores que...
9: Ritme lent, sempre en bata... Sí, sí. Van fresques. Sí, sí,
10: sí. A la que es posa aquella bata, una senyora? Una
9: ja
10: senyora
9: no es mor.
10: Aquella...
11: Com més calor fa...
12: Més fresca et fem la tarda.
11: Les millors tardes d'estiu...
12: Són les que es passen en bona companyia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Tu, deixa't sorprendre.
13: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
12: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
14: Sóc un showman. És la meva vocació.
15: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
14: Sopem avui?
15: No quedarem tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
4: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat.
4: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka. A Catalunya Ràdio.
12: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
16: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
12: Tornen els draps bruts.
17: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
12: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
6: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
12: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: I com sempre, quan sentim l'és meravellós de l'Àurea Franch, saludem l'Àurea. Àurea, què tal, com estàs? Ui, que no et sentim. Àurea?
1: Ara sí, bon dia. Sí.
0: L'Àurea ja està aquí al piano per repassar la cara bé de les cançons.
1: Això, ben eclipsada avui.
0: Exacte. De què parlem avui, Àurea?
1: Doncs mira, ja que la setmana passada vam parlar de l'amor, gairebé que avui és obligat parlar del desamor.
0: Home, i tant.
1: I quan pensem en el desamor, sovint ens imaginem en una ruptura, però moltes vegades el dol comença molt abans, quan encara estàs en aquella persona, però en el fons ja saps que tot allò ja està dat i beneït. I és curiós perquè racionalment pots saber que aquella persona no era per tu, però emocionalment continues enganxat al dolor. Perquè de vegades el desamor no és només perdre l'altra persona, sinó adonar-te que pel camí també t'has anat perdent una mica tu mateix. Llavors, avui recorrerem aquest procés a través de diferents cançons, perquè el desamor també té etapes i cadascuna desperta emocions diferents.
0: Doncs la primera etapa és la cançó dels Linkin Park, que es diu Numb, que van publicar dins del 2003 dins de Meteora, i parla precisament això que deia l'Àurea, de la pressió de sentir que mai no ets prou per algú i d'acabar perdent aquesta, diguem-ne, identitat, intentant complir les expectatives de l'altre. Numb, de Linkin Park, amb la versió en directe en català de l'Àurea Franch, que podeu trobar a les xarxes socials, ara ho recordem.

La veu de l'Aurea Franc en directe a Catalunya Ràdio. La podeu trobar a les xarxes socials, a Instagram, Aurea Franc, amb CH al final, amb la versió de Nam, de Linkin Park.

0: I avui repassem etapes en el desamor, Àurea.
1: Mira, hi ha una metàfora que m'agrada molt. Imagina't que la teva relació és un pomer. I aquest pomer et dona 6 pomes, però tu, per ser feliç, en necessites 10. Què fem? Doncs, com que és molt més fàcil, no?, representa aconseguir aquestes 4 que ens falten, pensem si m'esforço més, si jo rego més, doncs potser em donarà aquestes 4. Però, perquè ens fa por de perdre les 6 que ja tenim, i en comptes de buscar un altre que ens pugui donar aquestes 10, doncs ens quedem aquí estancats, no? Llavors, potser és que simplement el pomer que tenim doncs no ens pot donar més fruit i arriba aquella pregunta difícil. Em quedo amb 6 perquè em fa por perdre aquestes 6 o accepto que necessito 10. I hi ha una cançó que parla molt bé d'aquest moment en el que et planteges doncs el tot o res.
0: Aquesta cançó és del Luis Capaldi, que jo som un fan, també. És una cançó que va trigar uns 6 mesos a acabar. Molta gent, com ara jo, pensem que hi ha darrere una ruptura amorosa, però ell ha explicat que també el que hi havia en directe és la pèrdua de la seva àvia. La versió de Luis Capaldi, de l'Àurea Frank, ara mateix en directe.

0: La versió de l'Àuria Frank del Somebody to Love del Luis Capaldi, una cançó que el va fer viral perquè també la va interpretar en concert, i el Luis Capaldi, que té Tourette, pobret, el públic el va ajudar a acabar-la. La versió instrumental del Luis Capaldi en aquestes etapes del desamor, Àuria.
1: Bé, doncs, acceptar-ho no és fàcil.
0: No.
1: Perquè qui no ha pensat alguna vegada, i si ho tornéssim a provar, i si tornéssim al principi, potser ho faria diferent. Les segones oportunitats són complicades, perquè cada cas és un món. I el més graciós és que quan tot s'acaba sembla que tothom ho veia molt clar, menys tu, no?
0: Sí,
1: allò que et diuen, hòstia, si això es veia venir, que duraria de Nadal a Sant Esteve, i dius, per què no m'ho deies
0: exacte,
1: abans?
0: Exacte, que no m'ho dèieu, sí.
1: I la veritat és que hi ha coses que les hem de veure nosaltres mateixos.
0: I d'aquí ve el títol d'una altra cançó, de Scientist, del Coldplay, intentant entendre una relació com si fos una equació, com si fos un sistema científic, buscant què ha fallat i desitjant poder tornar al principi, però, malauradament, això de l'amor no es pot resoldre racionalment. The Scientist, amb la versió en català de l'Àuria.

0: The Scientist, dels Coldplay, una etapa més en aquest recorregut que estem fent avui pel desamor, Àurea.
1: Hi ha un altre tema. Jo crec que una de les coses més doloroses és acabar una relació quan encara hi ha amor. Mm. Aquell moment en el que t'adones que, malauradament, estimar-se no sempre és suficient, no? Que te n'adones que tot això del Disney que ens han venut...
0: no sempre funciona, sí.
1: No sempre és veritat. Potser l'altra persona no està preparada per construir la relació que necessites, potser sou en moments vitals diferents, potser teniu projectes de vida incompatibles i costa molt acceptar que dues persones es poden estimar i tot i així no funcionar juntes. I potser s'acaba la relació, però no l'amor. Però l'amor també a vegades és això, no? De saber deixar anar quan cal i deixar que l'altre refaci la seva vida i pugui ser feliç encara que sigui sense tu.
0: I això ens porta a una altra etapa, que és un altre temasso de l'Adele, Someone Like You, amb la qual acabaria guanyant un Grammy, que és pràcticament l'altra cara de la venjança, acceptar que l'altra persona doncs ha continuat a la seva vida i, en la mesura del possible, com deia l'Àurea, desitjar-li el millor. Never.

0: Un altre temasso que avui repassem amb l'Àurea, repassant el desamor.
1: Sí, és que és heavy la sensació aquesta, no?, de posar l'amor per davant de l'ego.
0: Sí.
1: Perquè tots nosaltres sabem que de l'amor a l'odi hi ha un pas. Mm. I veure que algú amb qui has compartit la vida refà la seva ràpidament, des de l'ego, que això pot fer mal.
0: Ai, sí.
1: I ara tenim un ingredient que abans no existia, que són les xarxes socials. Ara tothom sap si tens parella, si no tens, si fa setmanes que no penges cap foto amb ella. Sembla sospitós, que ens han deixat, no?
0: Sí, sí, exacte.
1: Tota la vida hem canalitzat les emocions a través de la música i el desamor ha omplert discos sencers.
0: I tant, discos sencers des de fa molts anys. Per exemple, un dels de més actualitat dels últims temps, aquella sessió de Shakira i Bizarrap, 63 milions de visualitzacions a YouTube en 24 hores, 4 rècords Guinness.

0: Ja no deia que va ser polèmica aquesta una mica, també.
1: Va ser polèmica, però també t'ho diré, que si la teva exparella és una de les cantants més famoses del món, doncs la veritat és que també pots quedar una mica exposat, una sí. mica amb el cul a l'aire, no?
0: Exacte.
1: Però darrere de la ràbia, moltes vegades hi ha una emoció molt més profunda i dolorosa, que és la soledat. Mm. I el pitjor és que també et pots sentir molt sol tenint parella.
0: I tant.
1: Hi ha relacions que són com una droga. La intermitència de avui hi soc, demà no hi soc, avui et diuen que es casarien amb tu, demà no saben ni qui ets. I aquesta incertesa pot fer que t'enganxis als moments bons, que sempre estiguis buscant aquell moment, i entres en una roda emocional de la qual costa molt sortir.
0: I ara la cançó que ens interpretarà l'Àurea té una cosa molt, molt poc habitual, que una mateixa història pot tenir dues versions completament diferents. Una mateixa història, doncs, es pot veure de manera molt diferent segons el punt de vista. Un tema que, ja avanço, acabaria guanyant el Grammy a gravació de l'any i que ens interpreta l'Àurea Frank en directe.

0: I anem cremant etapes en el desamor.
1: Això, després saps què passa? Que entrem en un bucle de voler-ho entendre tot. Per què m'ha fet això? Potser és que no sóc suficient, potser ho hauria d'haver fet diferent. I analitzes i analitzes i tornes a analitzar que fas una introspecció que n'hi ha en un màster, tu. Però arriba un moment en què dius, mira, saps què? Jo ja no vull entendre res, jo ja m'he cansat d'aprendre tant, ara em toca estar bé i per estar bé em sap greu, però no pot ser al teu costat.
0: I això Julieta Venegas ho va resumir dient, me voy. No!

0: Un altre temasso per parlar de desamor i aquestes etapes que avui estem repassant amb l'Àurea.
1: I moltes vegades és aquí, precisament, quan comença un creixement personal molt gran, uns més que d'altres, també us ho diré, hi ha qui s'hi esforça una mica més.
0: Absolutament.
1: Perquè mirar cap endins fa mandra i a vegades fa por. Una relació és com el mirall de les nostres inseguretats, les nostres pors, mancances, maneres de comunicar-nos tot allò que encara no ens hem treballat. I quan apareix un problema que afecta un dels dos de la relació, automàticament passa a ser un problema conjunt, no? Vull dir, si a la meva parella li passa alguna cosa, a mi també m'afecta, no? Va. També m'importa. Perquè és molt fàcil prometre-ho tot quan les coses van bé, però quan es compliquen és quan veiem si hi ha coherència entre les paraules i els fets.
0: I això ens porta a Avril Lavigne, que quan només tenia 17 anyets, l'altre dia en parlàvem, va fer Complicated, una cançó que parteix d'una frustració molt concreta, veure com algú deixa de ser ell mateix i es comporta diferent segons amb qui està, la versió en català de l'Àurea.

0: amics.
1: Ui, llavors, complicat.
0: Aquí què fem? Ja. Ens partim els amics, custòdia compartida. Així que si aquella persona ha sumat a la teva vida i pot seguir sumant, potser tampoc cal esborrar-la només pel simple fet de que haguem sigut parella, no?
1: I això ens porta a una altra etapa, Disdeis, que planteja una idea molt bonica, de fet, que potser ara encara fa mal, però algun dia potser es pot mirar enrere, recordar la història, fins i tot somriure.

0: Clar, i si s'arriba a aquesta etapa, doncs home, també hi es fa bé i d'una manera sana, com dius tu, també s'arriba a un altre moment, no?
1: Exacte, arriba un moment molt i molt bonic, que és quan perdones. I perdonar no vol dir justificar el que t'han fet ni haver-ho d'oblidar, eh? A vegades perdonar simplement és deixar de carregar aquest pes. I és màgic aquell moment en què te n'adones que t'havies perdut, però al final deixes d'esperar i de cop et tornes a reconèixer, tornes a fer les coses que t'agradaven, tornes a estar bé, tornes a tenir il·lusió, important tenir il·lusió,
0: sí.
1: I tornes a ser tu.

0: Els Oques Grasses, en una de les últimes etapes que fem en aquest recorregut pel desamor.
1: Això. Inevitablement, quan perdem algú, passem un dol. I no sempre parlem d'una parella, pot ser una amistat, una etapa, una persona que ha mort, o fins i tot una versió de nosaltres mateixos. I un dia descobreixes que una cosa que semblava impossible, que és que pots ser feliç inclús amb el cor trencat. I potser amb els anys acabes donant les gràcies pel que va fer o pel que no va fer, perquè no fer també és fer alguna cosa.
0: Tal qual.
1: I després de tot això, en què ens quedem avui?
0: Ja, això t'ho va dir, és la pregunta del milió.
1: Diuen que després d'un desamor renaixem. Jo crec que una mica allò que diuen de que a base d'hòsties se n'aprèn. Doncs aprenem a posar límits, a comunicar-nos millor, a escoltar el que sentim sense ignorar el que sabem i a saber quan toca canviar de pomer, de si les Pink Lady o les Golden.
0: Canviar de pomer m'agrada molt.
1: Això. Però sobretot em quedaria amb una cosa, que encara que una història s'acabi no vol dir que hagi estat un error. I si hem d'estimar, estimem amb tot el cor, perquè no podem controlar com acabarà una història, però sí procurar no mirar enrere pensant en tot allò que no ens hem atrevit a sentir, a dir o a fer.
0: I arribem a l'última etapa d'aquest recorregut del desamor que avui fem amb l'Àuria Franch, i una cançó que ens recorda doncs una de les contradiccions més humanes i més radicals que hi ha, que moltes vegades no entenem el valor d'alguna cosa fins que l'hem perduda. Això, els Passenger, vaja, ho va convertir en una de les cançons més reconeixibles de la seva carrera, Let Her Go, que l'Àuria Franch ens interpreta en català a l'estudi de Catalunya Ràdio. Sí.

Let Her Go, el tema del Passenger, la versió dels Passenger que l'Aurea Frank ha fet en català, la podeu trobar a les xarxes socials amb el seu nom, Aurea Frank. En aquest cas, ha interpretat ara aquí a Catalunya Ràdio una versió en català d'aquest altre temasso.

0: Un dia t'he de preguntar, un dia parlar de com fas aquestes versions, les traduccions i com has de suar, suposo, per les rimes i canviar paraules, que mantenir el sentit i tot això.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, eh?
1: De fet, bueno, la setmana que ve, encara no sé de què parlarem,
0: sí?
1: Però si algú té alguna idea, convido que m'escriguin per Instagram i
0: em
1: proposin temàtiques i cançons i ens ho mirem.
0: Àuria Franch, eh? Les xarxes socials. Franch, escrit R-N-C-H, diguem-ne, per trobar-la a l'Àuria a Instagram, que per cert va ser el seu aniversari, per tant, per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, va celebrar fort, va celebrar bé, no?
1: I tant, em va fer una festa sorpresa que jo no m'esperava. No m'havien fet mai cap, eh?
0: No, la primera?
1: No. I molt guai, molt feliç.
0: Doncs escolta, Àuria, per molts anys, gràcies per venir una setmana més. Avui, en aquest camí agradols que sempre són les ruptures o el desamor, més que les ruptures, i la setmana que ve, aviam de què parlem. Cuida't molt.
1: Que vagi bé.
0: Arribarem a les 12.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Aquest matí encara s'arrosseguen cancel·lacions i retards de vols a l'aeroport del Prat per la fallada electrònica d'ahir a la torre de control. L'aerolínia Vueling registra una quinzena de cancel·lacions. La companyia explica que, en ser dates amb moltes operacions, és més complicat recol·locar els avions en els horaris. Aquests són alguns dels passatgers afectats.
2: Me ha dicho aquí que baje abajo allá, que me solucionarán o lo mandarán en autobús. No lo sé, ahora bajaré ahí abajo por el metro.
3: Hemos hecho check-in con anticipación y hemos pasado y nos dicen que no, que el vuelo está cancelado y nos han enviado abajo a unas oficinas, dos plantas más abajo del CEMAC, pero hay mucha más gente que está ahí de otros vuelos como Bilbao, Murcia, Alicante, de las 6:30 también, que está cancelado.
1: Vueling ha ofert als clients la possibilitat de recol·locar-los en vols següents, un reembolsament o, en els casos de destinacions com Albacete i Bilbao, fer el trajecte amb autobús. En el cas de les connexions amb Itàlia, l'aeroport de Catània continua tancat per 7è dia consecutiu per l'erupció del volcà Etna, cosa que fins ara ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. Es calcula que hi ha 100.000 viatgers afectats. Més notícies, Marta Prat.
4: Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla enfocat per perill molt alt d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Protecció Civil demana a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís des d'avui a les 2 de migdia fins divendres a les 8 del vespre. Es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i vetllar pel benestar de les persones més vulnerables.
1: Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa, Pete Hegseth, de visita a Panamà.
5: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
1: Trump també va al·ludir al juny la possibilitat d'una operació militar a Cuba semblant a les de Venezuela o l'Iran, tot i que va assegurar que té una postura flexible respecte a l'Havana. Els Estats Units han aprovat els últims mesos diverses rondes de sancions contra el règim cubà i el subministrament de petroli a l'illa. El país, que viu en crisi energètica profunda, celebra avui els 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro.
4: La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. Està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
6: Bon dia. La detinguda conduïa el cotxe que, passades les 11 de la nit, va xocar contra la moto de la víctima, un noi de 22 anys, a qui els serveis d'emergència ja no van poder reanimar. Al turisme hi anaven 4 ocupants més i tots en van sortir lesos. L'Ajuntament no ha facilitat més detalls sobre les circumstàncies del sinistre i el perquè de la detenció, però confirma que s'acusa la dona d'homicidi per imprudència. Va passar a un dels ponts que travessa el riu Segre, el de Pardinyes, just en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana, on la Paeria ha previst posar un semàfor. És el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat de Lleida en 2 mesos i el segon que passa al pont de Pardinyes. El 22 de juliol hi va morir un altre home de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. Estela Bosoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny han interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret, bon dia.
7: Bon dia. L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
8: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
7: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Joan banda, Usà inaugura avui el Summerfest Cerdanya, que porta 9 concerts a Puigcerdà aquesta setmana i la que ve. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
9: Bon dia. Joan Dausà tanca la seva gira Immortals a casa, perquè fa anys que viu a la Cerdanya. Serà el primer concert d'aquesta 5a edició del Summerfest, que també comptarà amb la Ludwig Band, la Love You, Pablo López, el McLari, Rosario, l'Axambusto, Coldplay i Taburete. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, que organitza el festival.
10: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment, al ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
9: El ritme de venda d'entrades és bo i s'espera que s'acceleri a última hora. L'organització confia superar un any més els 20.000 espectadors. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
1: Esports, Ernest Macià.
11: Jornada de matí migdia als campionats d'Europa i d'atletisme. En natació, Luca Hug s'ha classificat per la final aquesta tarda del 4% lliure masculins. La barcelonina Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 1.500 lliures i Adrián Santos de Sant Boi ha quedat també fora de la seva sèrie, en aquest cas del 50 esquena. A la tarda, Ainhoa Campaba Dalt disputarà les semifinals dels 200 lliures. En atletisme, Birmingham, Jael Bastué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. Ara mateix aquest migdia, Marta Mitjans correrà les semifinals dels 800 i en aquell moment també es fan les sèries, en aquest cas els 200 metres amb Oriol Sánchez. En futbol, Xavi Hernández és el nou seleccionador de Països Baixos, ocuparà el lloc de Ronald Koeman, l'ex blaugrana, i serà fins l'any 2030, fa dos anys que no entrena. El PSG de Luis Enrique va guanyar a l'Aston Villa ahir a la final de la Supercopa d'Europa, aixeca per tant el primer gran títol oficial de la temporada, PSG 2 Aston Villa 1. Avui comencen els campionats d'Europa de gimnàstica artística amb tres catalanes a la cap de cartell, Alba Petisco, al costat de Laia Font i Marina Escudé. El partit entre Celta i Osasuna, el primer de la Lliga de la temporada, ha hagut de ser ajornat per culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. I aquesta matinada Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare en la derrota del seu equip, l'Inter de Miami, per 2-3 contra el Club León a la Copa de la Lliga.
0: Fins aquí les notícies.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
15: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
14: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
15: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
14: Tota la informació a solsonaturisme.com.
16: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
17: AP7, la narcopista.
18: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
19: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
20: Continuï tot recte 30 minuts.
17: AP7, la narcopista.
21: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
19: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
17: Aquest dissabte a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous,
19: viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
22: Un món on tothom està de vacances.
23: En creure un món.
22: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
19: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
17: L'altre barri, amb Blai Mercè.
19: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
24: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: Què?
2: Què s'ha de fer avui?
3: Res de bo.
2: Home, sí, que avui vindrà en Riba.
3: En Pau Riba és mort!
2: No, home, no, l'Eric Riba, un bomber dels GRAE.
3: Els Grapo?
2: Els GRAE, collons. Són una espècie de superherois. Apenes a rescatar, siguis on siguis.
3: I què més farem?
2: Farem allò de passejar el gos, que ja saps que no m'agrada gens, i l'Arnau i la Laia ens parlaran sobre un estil de música peculiar, la música surfera.
3: Quatre hippies amb bermudes.
2: Bueno, doncs t'ho has de fotre avui, eh? T'ho has de fotre perquè avui el capítol va dedicat a la taula de surf.
3: Va, la taula de surf. Qui ho tria, això?
2: La taula de surf taula... és una... Xxt, calla, ojo, que arriba el jefe.
4: Déu vos guard.
5: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: El surf, com ja deveu intuir perquè sou tots persones llegides, va néixer a l'antiga Polinèsia i més tard va arribar a Hawaii.
2: No, jo crec que l'estartit ja es feia.
1: Què dius?
2: Sí. No, a veure, però passa que Hawaii, ui, sí, Hawaii té més màrqueting.
1: No es feia, és a dir,
2: no ho saps, no ho saps.
1: No, ja no ho sé.
2: No hi eres.
1: Ja ho sé que no hi era, però hi ha documentació que demostra que el surf va néixer a l'antiga Polinèsia.
2: I què?
1: Bueno, i què no, collons, hem de ser rigorosos, no?
2: Bueno, aviam, si l'avi del meu avi de l'avi de l'avi del meu rebesavi, que ara de centenars d'anys, que un dia l'estartit va agafar la fusta de planxar a la seva dona i es va fotre l'aigua sobre la peixaca...
3: Això té raó, Caio.
1: No,
3: amb això té raó, eh?
1: Jo parlo de documents escrits, coses escrites.
2: Bueno, i què collons volies que escrivís el meu rebesavi de l'avi del meu rebesavi si no sabia ni escriure ni pràcticament parlar? A ell li agradava surfejar i ja està.
3: Així és veritat que li agradava surfejar el rebesavi del teu avi d'aquest que dius, tu?
2: No ho sé, ho faig per tocar els collons.
1: Ah, va. Puc parlar de la planxa de surf o no, sisplau? O haurem de dedicar el programa on avant passat teu que no sabem ni si va existir, eh? El surf neix a l'antiga Polinèsia. Per cert, preciós espectacle, el de Port Aventura de la Polinèsia. L'heu vist o no?
4: No l'he vist mai.
1: Pareos en Bora Bora.
3: Ah, que maco.
1: Vas allà i hi ha uns senyors que t'ensenyen com es posa el pareo.
3: La gent paga, eh?
1: Hi ha gent paga. Jo ja sé que a Port Aventura camines molta estona sota el sol, però...
4: Els espectacles són per descansar.
1: Bueno, és que pots trobar gent amb estudis superiors allà asseguts mirant com es posa un pareo, eh?
2: Hi ha gent per tot.
3: A veure, Peyu, ara t'estàs emmerdant tu, eh? Vull dir, deies sí. A la planxa de surf i sí. Estàs aquí a Port Aventura i
1: vaig,
3: no sé què. Vull dir,
1: vaig. El surf es practicava a Polinèsia i era gairebé un acte espiritual. La concentració per encarar les onades, la fabricació de la mateixa planxa de surf, tot plegat era com un ritual, reservat, això sí, a la reialesa hawaiana. Posteriorment es van anar estenent i tothom practicava surf, fins que a finals del segle XVIII i durant el segle XIX els europeus van colonitzar la zona i el surf va estar a punt de desaparèixer.
3: Collons d'europeus.
1: Van considerar que el surf era pecat, tu. No hi vull aprofundir, però podria arribar a estar-hi d'acord, eh? El perfil de surfistes que corren avui en dia, no? Hòstia, vas a la Costa Brava, hòstia, els surfistes... No, és que l'objectiu, aquella cada onada és un objectiu, la vida... El teu objectiu és follar, i res més. I el traje de neopreno, la cremallera aquesta és per cordar-te-la fins al coll.
4: Aquí de bé tothom.
1: Ja ho sabem.
2: Moriu de veure a mi amb un traje de neopreno.
4: No, que queda bé tothom.
3: No.
4: Un dia en porto un i tot.
1: Sí, que la Mercè fa submarinisme.
4: Sí, ah. Sí, queda molt bé, perquè t'apreta.
2: No floto. No m'enfonso, floto.
3: No, però s'ha de reconèixer que els surfistes són guapos, eh?
1: Sí.
3: Que
1: es va parir. No n'hi ha cap de lleig.
3: Jo m'he enamorat de més d'un, eh?
1: Sí?
3: Hòstia.
1: Guapos, sí, són guapos.
4: Estan morenets.
1: Bueno, tornem on érem. El surf va estar a punt de desaparèixer de Hawaii per culpa dels colonitzadors. De fet, per ser exactes, va estar a punt de desaparèixer tota la societat hawaiana. Per culpa de les armes i les malalties que van portar els blancs, els hawaians van passar de ser una població d'un milió de persones a quedar-ne només 40.000.
3: Collons, com Blanes.
1: Sí, sí, sí.
3: Són 40.000, també.
1: Com Blanes, però en comptes de quillos, hawaians.
3: Sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Un dels principals enemics dels surfistes són els taurons.
1: Oh, i tant.
0: Sí, comparteixen espai. Escolta.
1: N'has vist mai cap, tu, Mercè, de tauró?
0: Un munt.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. I ara explicaré tot de coses que després jo crec que no... no sé. Jo... A mi no em fan por els taurons.
1: Vale, vale, vale.
0: No,
1: vale,
0: no,
1: vale.
0: Perquè no taquen els taurons. No. Hem de tenir molta gana per menjar-se.
2: Hi havia una tintorera a Sant Antoni de Calonge.
0: No fan res.
2: Jo allà... tintorera, què et passa, tu?
3: Et passa collonia, eh?
2: Amb un pal, eh?
3: No, jo estava dalt al passeig.
0: M'he banyat fins i tot en el tanc aquest de l'aquari.
2: Amb tanc, dius?
0: No.
2: Amb tanc, no. Amb tanc.
0: El tanc de l'aquari, on hi ha els taurons.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Beneita.
0: Sí, sí. Vinga, us explico.
4: Sisplau.
0: Ja m'he perdut.
1: No.
0: Això, què voleu fer? Ai, a veure.
1: Torna-hi.
0: Sí. Què heu de fer si de cop i volta us agafa passió pel surf,
1: sí,
0: però no voleu ser devorats per un tauró?
1: Vale. Això seran consells perquè no t'ataqui un tauró.
0: Perquè no
1: vale.
0: És que el que passa és que els surfistes es confonen amb tortugues.
1: Ah,
0: que veuen la planxa dalt, sí. És que no hi veuen gaire bé els taurons.
1: Val.
0: Us llegeixo les recomanacions oficials, eh? La primera, i molt important, és evitar entrar a l'aigua amb ferides obertes i sagnants.
1: Home.
0: Crec que això ho sabem tots.
1: Sí, home.
4: Ui, sí, no hi havíem caigut, eh?
0: No.
4: Ui. De fet... Quan t'has cardat una bona ferida, el que et ve més de gust és entrar a l'aigua salada.
3: No. Aquella picor, aquella picor amb parida.
0: Segon consell, i no menys important, aquesta sí que a mi m'ha sorprès molt, no pixar-se a l'aigua.
1: Ah, no?
0: No.
1: Hòstia.
0: Perquè els taurons el que tenen és molt bon olfacte i si et pixes ja saben que ets allà.
2: Mira, m'ho podies haver dit abans, eh?
0: Què ho fas, tu?
2: Jo porto un estiu que...
1: Bueno.
2: La pròstata.
1: Aquest estiu hi va haver la moda aquella tonta de cagar-se a les piscines.
2: No,
1: que el jovent també ja, pugen macos, eh? Sí, sí, sí. De veritat que...
0: I hi ha una última recomanació que és que aquesta, a veure, no banyar-se en zones on hi hagi taurons.
1: Aquesta està
0: bé. Això és fàcil.
1: Aquesta és bona, també. Sí,
4: sí. El que ha fet l'escrit aquest de les recomanacions... Un geni, eh?
2: Sí.
0: No heu de tenir por als taurons perquè els números parlen per si sols. A tot Espanya només hi ha registrat una mort per atac de tauró i va ser l'any 1912 a Cabrera, a les Illes Balears.
2: Hòstia, un mallorquí, pobre home.
0: Bueno, un mallorquí. A veure, es deia Antonio Grau i era el governador militar de l'illa, eh?
2: Ah, bueno, així és mala sort. No haver-se ficat a l'aigua, tu.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Savi o salvador, com vulguis dir-li, perquè el seu ofici és salvar-nos a la resta. Un bomber, però no un bomber ras, sinó un bomber dels Grae. Uns superherois, podríem dir-ne.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eric Riba.

0: Eric Riba, què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Què has esmorzat avui?
1: Avui una truita de 3 ous.
0: Hòstia.
2: Ah, això és un esmorzar.
1: I torrades.
0: Menys mal.
1: Home, quasi cada dia el mateix.
0: Menys mal. Pensa que va passar per aquí una persona que va dir estrellites i un kebab, eh?
1: Hòstia, això queda lluny, eh?
0: Això és gros.
2: Això va ser gros. I un cafè amb llet i una mica de coca, va dir, envases.
0: Envases, també.
1: No, un cafè amb llet també, eh?
0: També, eh? T'has de cuidar, entenc. Has de mantenir una dieta, no?
1: Bueno, hem d'afinar, no? Sempre ho diem. Estem afinant.
0: Estem afinant.
1: Estem afinant. Home, hi ha algun grae que menja un cop al dia, amb tota la guàrdia. Només menja una vegada.
0: Ah, per què?
1: Bueno, és la seva, ja des de fa molts anys que està així.
0: Ho fan així.
1: Sí, sí, el tio amb un àpat al dia ja fa.
0: Hòstia, i llavors vas cuidant la teva dieta i fas esport, entenc, fas de
1: tot. Sí, esport cada dia, faig tant com em puc.
0: Escolta, t'he d'imaginar saltant d'un helicòpter al mig de la muntanya per salvar una persona que s'ha perdut o s'ha trencat algun os? És així de peliculero el teu dia a dia?
1: Això pot passar.
0: Pot passar, eh?
1: Sí, més que saltant, a veure, no saltem literal, perquè si no quedaríem una mica, està tot bastant controlat. I és un equip coordinat que treballa dins un helicòpter.
0: Sí, cal,
1: hi ha un pilot, hi ha un operador, i després estem dos rescatadors i un metge. Després, dins l'helicòpter, pues, parlem una mica de l'operació, i si hem de fer aquest rescat, pues, sí. Si ens han de deixar doncs, alguna zona difícil d'accés, el que sigui, pues, sí. De vegades és una mica precari la situació.
0: I lo de baixar per aquell pal de les pel·lícules, dels bombers, que veig com allò, el pal aquell...
1: Allò no ho tenim nosaltres.
0: Allò no?
1: No.
0: Però n'hi ha a Catalunya de pals.
1: Sí, n'hi ha algun, però per tema de riscos laborals,
0: clar,
1: això ens ho han capat bastant.
0: Sí, és el més perillós que pot fer
2: sí,
0: un bomber.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: És el
1: no,
0: més perillós.
1: No, t'has d'imaginar, la gent anar adormida, ja a la nit, ostres, que tenim un servei,
3: avall,
1: i no
3: trobaven
1: el pal. Sí. A l'abraçar-se. Igual apareixia anar baix de cop i després, bueno... Ja
0: dóna confiança al bomber que t'ha de venir a rescatar.
2: Sí, sí, sí.
0: Que se l'hagi fotut amb el pal, sí, només sí, sí. Baixar.
4: Jo, de fet, fa poc vaig anar a un parc de bombers i em van dir que el tenien tancat perquè queien els uns a sobre dels altres.
1: Sí, també podria passar això. Igual però... amb l'esverament de sortir i fas allà
4: d'anar
1: un col·lapse.
4: Ràpid i al final és més ràpid per l'escala.
1: Una mica com la C-58, allà al matí de vegades col·lapsa.
0: Jo sempre he trobat una tonteria de... Per què no s'esperen a la planta baixa? No he entès mai.
2: Sí.
0: No?
2: Sí,
0: sí, sí, sí, hi ha tanta pressa...
2: Poseu les habitacions a baix,
0: exacte,
2: ja està, ha acabat el problema.
0: I ja està.
3: Però no, baix hi ha els camions.
0: Bueno,
3: va, si fots els camions a dalt...
0: També, també.
1: Està ben vist.
0: Tu formes part dels GRAE, que sou una unitat especial dins del cos de bombers. Què signifiquen les inicials, GRAE?
1: Mira, és el grup d'actuacions especials.
0: De quadre, sí. GRAE. Bueno, grup...
1: Sí, perquè és GR.
3: GR.
0: Ah, vale.
1: Abans era grup de recolzament d'actuacions especials.
0: Sí.
1: Però això es va renovar i es va dir, finalment, grup d'actuacions especials. També, com coneixeu ara, que està una mica de moll al Graf.
0: Sí.
1: Que és el grup d'actuacions forestals.
0: Val.
1: D'acord? Doncs pues el GRAE el que fem és una mica ens dediquem a totes aquelles actuacions que surten una mica del que és la feina ordinària d'un bomber.
0: Val.
1: Un bomber, diguéssim, si ara tenim aquí un incendi, un accident de trànsit aquí davant, qualsevol tipus de situació, acudirà el que és un parc de bombers, sí, amb la seva dotació normal. Aquí
0: sí.
1: Tenim els bombers de Vic, doncs vindrien cap aquí i farien
0: sí.
1: El servei.
0: Sí.
1: Quan es tracta, per exemple, de rescats de muntanyes on és inaccessibles, després aquí sí que de vegades venen els bombers per terra, però accedim amb helicòpter i activen els GRAE. Si també són algun rescat, encara que siguin un medi urbà, que és una zona molt confinada i molt difícil de treure algú, també actuem. Vull dir, ens fan servir una mica com a conillets d'Índies per anar tapant totes aquelles històries que amb els mitjans ordinaris no s'arriba.
0: I què has de fer per ser un GRAE? És més difícil que ser un bomber.
1: Mira, el primer que has de fer per ser un GRAE és entrar a bomber.
0: Clar. Vull
1: dir, primer passaràs per un parc de bombers,
0: sí.
1: Sí, tu faràs la teva part de carrera de bomber que sigui, i després, un cop ja has entrat a dins del món dels bombers, ja estàs a dins del cos de bombers, el que fas és una oposició interna. Uh-huh. Han de convocar les places i aquestes places et fan passar unes proves que van vinculades, sobretot, a esports de muntanya.
0: Sí. Quines proves, per exemple, què
1: et fan? Es fa escalada,
0: sí.
1: Es fa esquí de muntanya, tant amb descens, ascens, es fa espeleologia...
2: És el meu perfil, tot
0: sí.
2: Això.
1: Jo t'hi veig, eh?
2: Ja és que m'hi veig, jo, eh?
1: T'hi veig.
0: Quina és la que se't va... No? Quina és la que et va costar més?
1: Bueno, jo crec que la que haig de treballar més o que havia preparat una mica més potser era natació.
0: Natació.
1: Jo sóc com un gat, l'aigua no és el meu. No.
0: No.
1: En general, els graes, sí. L'aigua no acostuma a ser el nostre.
2: No?
0: Això també dona confiança si t'estàs ofegant.
1: Som grae muntanya. Tenim una altra secció que és grae subaquàtic.
0: Ah, els que saben
1: nedar. Aquest, sí, estigueu tranquils que està cobert.
0: I en tenim uns que saben nedar, menys mal. Menys mal. I no t'ha passat mai d'anar a rescatar algú al mig de la muntanya i quan veus la situació una mica dir... És que ets idiota, tio.
2: Deixar-lo
0: jo. Jo et deixo aquí.
2: Sí,
0: jo et deixo aquí.
2: Sí, sí, sí.
0: No?
2: Sí, sí,
0: és que
2: sí,
0: què hi anaves a fer?
2: Sí, sí,
0: ja es
2: sí.
0: Veu que no.
1: A veure, hi ha bastantes situacions que potser des de fora sembla que sigui més... Vull dir, que hi ha més imprudències de les que hi ha. Normalment són coses que són fortuïtes
0: sí.
1: I que poden passar. Però sí que hi ha casos que, home, surten una mica del normal. Jo recordo que hi va haver una història, perquè, com sabem, la societat, pues, tal com trobem a la ciutat, hi ha molts tipus de persones, a la muntanya també en trobem molts tipus.
0: Sí, sí, sí, sí. Cada vegada estava, més d'un tipus, però.
1: Recordo un rescat que hi va haver... Hi ha espècies per catalogar.
0: Sí, sí, sí.
1: Recordo un rescat que hi va haver a la zona de Vall de Núria, que,
3: maco,
1: bueno, que hi havia una persona que anava vestida de...
3: De què?
1: De busseig, amb les ulleres de busseig, amb unes
3: altres... A Núria?
1: A la zona de Vall de Núria, sí.
3: Però que era una despedida solter.
1: Bueno, era una història...
4: Algo així.
1: La societat es reflexa també a la muntanya. Ja, ja. Que trobem d'allò, doncs pues, bueno.
0: Sí, sí. Val, Vall de Núria, un senyor disfressat de submarinista.
1: Sí.
0: I què passa?
3: Es veia perdut.
1: Res, doncs vam fer el rescat. És una persona... Bueno, que ja havia donat algun problema anteriorment també i ara conegut, diguéssim.
0: Val, ja, val.
1: I res, ho va...
0: Altra vegada el submarinista. I llavors la gent que fa això, això ho has de pagar tu si et venen a rescatar?
1: No.
0: No.
1: Aquest no es paga. A veure, aquí també hem d'entendre que és una persona que s'ha intentat ajudar també després,
0: val,
1: perquè ja també potser, bueno, ja intenta donar un cop de mà.
0: Sí. O sigui, si et fas mal o tot això no es paga.
1: Hem de saber que els rescats a Catalunya, sempre s'ha dit, els rescats no es cobren. Els rescats no es cobren si tu no ho fas, no incompleixes cap llei, diguéssim. Per exemple, el confinament, si tu et feies mal a un medi natural,
0: pagues tu.
1: Com que hi havia una llei que deia que no podies sortir, en aquell moment es cobrava.
0: Si tu vas a esquiar fora pistes o el que sigui...
1: Bueno, fora pistes, és que fora pistes, o sigui, el que et cobreix és el seguro de l'estació.
0: Però no és il·legal.
1: És territori català. Dir, en aquest moment no hi ha cap problema. El que sí, per exemple, ara mateix que veieu amb els incendis, que hi ha el tema de tots els incendis, que es tanquen massissos naturals.
0: Sí.
1: Si es tanca un massís i tu tens un accident a dins,
0: llavors has de pagar.
1: Aquest rescat es cobrarà.
0: Correcte.
1: Però són els únics casos que es cobra.
0: I quan aneu a rescatar algú, què fa la gent quan us veu arribar? Quan tu estàs allà amb el turmell trencat, per exemple, i veus arribar a l'helicòpter?
1: La gent en general et demana perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí, és bastant curiós. Ostres, ho sento molt. Diu, ho sento molt, no passa res, per això estem, venim aquí, fem molt d'allò. I després acostumes a estar molt nerviós. Després, el que és curiós és que tu arribes amb helicòpter, arribes allà, baixes, que sembles un arbre de Nadal perquè vas tot carregat de trastos.
0: Sí.
1: I et diuen... Bueno, ara puja amb l'helicòpter. No, jo amb l'helicòpter no hi vaig,
0: Ai,
1: ja. Ho tenim malament, no anem amb l'helicòpter, ens quedem aquí.
3: No picos amb les mules?
1: No, i després, clar, jo sempre intento tranquil·litzar-la i dir, bueno, tu no pateixis, que és el meu primer dia, tot anirà bé. I amb l'humor sempre es destensa molt la situació.
3: Sí, sí.
0: Està bé, està bé. Tu, tinc entès que tens un Excel, que t'has fet com un Excel,
1: sí,
0: amb totes les sortides que has anat fent, amb tots els rescats que has fet des de que fas de bomber.
1: Des de que vaig de GRAE.
0: Des de que fas de GRAE,
1: Sí.
0: I aquí et vas apuntant una mica, doncs, les sortides...
1: Sí, una mica així, sí, per tenir un control.
0: Vale. Tens comptabilitzades quantes n'has fet o no, de sortides?
1: Crec que vaig mirar-ho ara fa poc i no sé si hi havia 175 rescats.
0: Doncs 167 com a GRAE.
1: 167, igual n'hi ha algun més.
0: 167, que m'ho he anat mirant i aquest Excel té... Bueno, vull dir que les categories que poses són curioses. Per exemple, vas fer una sortida, apuntes tu, 30 de juliol del 2022, i en la descripció hi poses... parapentista penjat d'una línia elèctrica.
3: Hosti.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, aquest era... Bueno, aquest té una història darrere. Era Belltall, i això passa moltes vegades, que és una carretera, això és a Belltall, a la zona del sud de Catalunya.
0: Passanant i Belltall.
1: Sí, sí. I vam baixar des de la Seu d'Urgell amb helicòpter i ens van avisar d'una persona que havia avisat que un parapentista s'havia quedat enganxat.
0: Val.
1: Després vam arribar i no el vam trobar.
0: Hòstia.
3: Hòstia.
1: Vale. Però aquí va ser curiós després perquè ens van fer tornar, ja tornant cap a base, que era tard, era bastant tard, i els helicòpters no poden volar de nit.
0: Clar.
1: Val? I ens van dir, escolta, que teniu un altre servei més avall, allà als Avencs de la Febró, que això és encara més al sud.
0: Sí.
1: I el pilot ens va dir, jo no els hi puc portar, us haig de deixar aquí. I aquí era al mig del res. I ens van deixar al mig d'una carretera, no sé si era prop de Targa o Borai. I, clar, vam baixar, el que dic, no?, vestits amb l'arbre Nadal, 300 maletes, i ara aquí...
0: Què fem aquí?
1: Clar, volem anar una mica per feina, i hem d'esperar que vingui un camió per allà a buscar-nos d'un parc de bombers, i vam parar un cotxe.
0: Ha de ser gros,
1: que la dona va sortir allà d'un parc, ostres.
3: Home, jo no sé si pararia.
0: No, jo no paro.
1: Ens va deixar carregar-ho tot i ens va portar fins al parc de bombers més proper.
0: Tu vas amb cotxe, i dius, és un comiat de solter.
3: I tant.
1: No, sí, la dona aquella no en tenia res.
2: A la que s'acosta una mica, veuen dos tios guapassos, una mica forts, i ho passa bombero...
0: I llavors què, és que el tio havia caigut més avall?
1: No. Va ser una falsa alarma, que un va passar per allà, li va semblar que s'havia quedat enganxat. No,
0: la gent
1: va
0: també, abans d'avisar, mireu una mica bé. Mireu bé, hòstia. Collons. Tens aquí a l'Excel, també m'he apuntat, 2 d'octubre del 2024, 4 nois encigalats pel Pedraforca.
1: Hòstia. Bueno, aquesta del Pedraforca és un clàssic, eh? És que hi ha diversos. Aquesta ara em costaria recordar perquè n'hi ha hagut tants que s'han encigalat per allà. Però és gent, bueno, que...
0: Quan dius encigalat, què vols dir?
1: Encigalat és, imagina't, una pendent bastant vertical, sí, amb herba, roca, tal, i es van posant per allà i no saben després sortir cap amunt ni avall. Estan bé de salut, però no, no poden tirar ni avall, ni amunt, ni avall, ni cap, cap direcció, i t'acaben trucant i, bueno, vas una mica...
0: Hi ha massa gent que va anar a la muntanya, poder.
1: Mira, això és una reflexió que estic fent últimament. Sí. I jo crec que, no sé si heu vist moltes notícies, cada cop hi ha més rescats, cada cop hi ha... Sí. Després, clar, el cost del rescat pues, ha pujat, no? Si hi ha més rescats, pues, necessitem més mitjans, necessitem més graes,
0: mira, més gent. El 2010 rondaven els 900 rescats en un any i ara estem a 1.933 l'any, el doble. Deia.
1: Clar, jo aquí, bueno, aquí tens gent molt il·lustre que podria fer un estudi.
2: Sí, home, ja t'ho...
3: M'has mirat a mi?
1: Sí, jo crec que seria la persona indicada.
3: Sí, sí, sí.
1: Jo crec que s'hauria de mirar una mica és què surt més a compte, que la gent faci esport, sí, tenir un gran número de gent que fa esport, que per tant el sistema sanitari segurament la gent està més en forma i de cara al futur pues, hi haurà una millor qualitat de vida i gastarem menys en sistema sanitari, o fer rescat d'algunes persones, perquè el número, per molt que sigui elevat, hi ha molta més gent que practica esport que no que rescatem. Sí, per tant, bueno, doncs s'hauria posat a l'abans, això no s'ha estudiat, però bueno, jo ho deixo aquí com...
0: Jo els que he vist per la muntanya, no, n'hi ha alguns que no fan pas esport. Ja,
4: jo també dic que
2: la meva colla n'hi ha 8 que fan esport i 7 han estat ingressats l'últim any.
1: Bueno, sí, m'acabes de trencar.
2: Lligaments, turmells, hi ha de tot, també.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot.
3: Estàs quiet al bar i no passa,
2: no passa res. Com a molt el tamboret, pedràs!
0: Quin horari feu, els bombers, Grae, diguéssim? Mira, has d'estar disponible Grae, sempre...
1: Tenim un horari que fem 24... Som 6 torns de treball.
0: Sí.
1: I a cada torn de treball hi han 4 Graes. Hi han 4 bases a tot Catalunya.
0: Perquè quants Graes sou?
1: Mira, som 96 Graes.
0: 96 a tot Catalunya.
1: 96 a tot Catalunya, repartits en 4 bases.
0: Val.
1: D'acord? Aquestes 4 bases hi han 4 persones de guàrdia cada dia. Per tant, són 16 Graes diaris de guàrdia.
0: Val. Sí? I els altres 80 i pico dormen.
1: Els altres estan dormint.
0: Hòstia.
1: No, estan... Són horaris de torns i el que fem és...
3: Pues, una...
1: No, pot ser que el mateix dia hi ha gent que està fent pràctiques.
0: Sí.
1: Hi ha gent que està fent formació.
3: Potser llegeixen.
1: Sí, vull dir que
3: potser llegeixen.
1: Va canviant. Estan fent llegint, esport. Fent esport.
2: O estan xinant amb la dona. Vull dir que ja tens per tot, eh?
3: O amb l'home, eh?
2: O amb l'home, vull dir que ja tens
1: I
2: per tot.
1: I després, el que fem és entrar a les 7 del matí, entrem de guàrdia cadascú a la seva base, i estem fins a les 7 del matí de l'endemà.
0: Tu, Eric, ets de Mata de Pera.
1: De Mata de
0: Pera. Ens pots explicar una mica què és un grimpador de Mata de Pera?
1: Un grimpador de Mata de Pera és una persona que puja al pi de les festes de Sant Sebastià.
0: Sí.
1: I, bueno, és una tradició i una festa que ens agrada moltíssim.
0: Pugeu un pi i a dalt de tot hi ha un pernil.
1: Hi ha un pernil. I el que puja més ràpid es queda el pernil.
0: I tu vas guanyar el 2014, el 2015, el 2016, el 2017...
3: Sí, clar. Encara et deixen participar?
1: Bueno, és el que faig quan estic de guàrdia.
2: Hi ha un pernil per rescatar.
3: Amb les dents.
0: 2019. Llavors, aquí fins al 2025 no vas tornar a guanyar. Què va passar? Vas deixar que guanyés el 4? O...
1: 4 anys sabàtics.
0: 4 anys de descansar.
1: No, no, hi ha gent molt forta i em va guanyar un altre, que és bomber.
0: Ah!
1: Que també...
2: Que només participin bombers, saps? El pernil. I els altres què?
0: Bueno, llavors es reparteix el pernil amb tothom.
1: Exacte. Ja. Sí, allà a la plaça Ventallà, després hi fem algun platet per la gent, també.
0: Escolta, quin consell ens donaries si anem a la muntanya, bàsicament, per Catalunya, ara mateix, servei públic?
1: Home, servei públic, el primer és ser conscient de les teves capacitats.
0: Sí.
1: I el que deia...
0: Aquí hi ha un 80% de gent que ja s'han quedat a casa.
1: Sí, sí, sí, igual...
3: S'haurien d'haver quedat a casa.
1: Igual et convé primer fer una volta al voltant de casa, o mirar el tipus
3: cotxe,
1: de ruta.
3: I amb cotxe.
1: I amb cotxe també pot ser.
0: No començar pel Pedraforca.
1: Però, exacte. Però primer, sobretot, ser conscient de com està un mateix.
0: Val.
1: I després, evidentment, mirar la meteorologia i dir, pues, això em quadra. Puc fer aquesta ruta, fa bon temps... Pues endavant.
0: I no refiar-se del Google Maps i aquestes coses.
1: No, sí, això és una història que... bona, també. Jo recordo una persona que vam rescatar a Sant Llorenç,
0: sí,
1: que va anar des de Coll d'Estanalles... Sant Llorenç del
0: sí,
1: Comun.
0: Sí.
1: I va anar des de Coll d'Estanalles, que és un parquing que hi ha, que és una excursió típica de la Mola, que, bueno, caminant, jo què sé, deus tenir una hora.
0: Fàcil.
1: Jo crec que va estar unes 8 o 9 hores perdudes.
0: Hòstia.
1: Per fer aquest trajecte. Perquè va agafar una aplicació i només mirava l'aplicació cap on anava.
0: Perfecte.
1: I no va agafar la ruta que tocava i va fer 3 milions de camins al voltant. Va anar fent esses fins que la bateria es va acabar. I allà es va quedar.
0: Però
1: I,
0: llavors...
1: I allà no...
3: Aquest s'hi havia de quedar allà.
2: Jo el rescato i li dic, i ara la tornes a fer recta. Saps? Quan la sàpigues fer, llavors et portarem a casa.
0: Eric, com vas de català?
1: Bé, no sé.
2: Bé.
5: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Per ser bomber, us fan fer examen de català o no?
1: Bueno, ja et ve, si tens el batxillerat o l'ESO, ja t'ho podem donar.
0: Amb el del batxillerat, en principi, ja en fas prou, eh?
1: Però jo vaig fer després el C2, però sí. Clar, ja puc quedar molt malament, perquè clar, això ja fa...
0: Bueno,
1: fa temps.
0: No és pas difícil. Jo dic una paraula en català i tres possibles definicions, i m'has de dir què vol dir la paraula. La paraula és consirós. A, consirós, que té el pèl o els cabells blancs a causa de l'edat avançada.
3: Mira, jo amb 30 anys ja era cabell blanc com el meu pare, però millor ser consirós que calvo.
0: B, consirós. Pensarós, abstret, absorbit per un pensament o per una preocupació.
6: L'Esteve, em sembla que no és tan bé amb la dona. Últimament se'l veu consirós.
0: C, consirós, embotit típic de Menorca elaborat amb sang de porc molt semblant a la sobrassada.
4: Tenim uns amics de Menorca que cada vegada que venen ens porten una encimada i un consirós envasat al buit.
1: A mi em quadra amb la B.
0: La B, consirós, pensarós, abstret. Correcte!
7: Bravo! Bravo!
0: I una última prova. Presidents de la Generalitat de Catalunya.
2: President.
0: A veure si me'l sap dir. De l'actual, cap enrere. 133è.
1: Salvador Illa.
0: 132è.
1: Pere Aragonès.
0: 131è.
1: Quim Torra.
0: 130è.
1: Puigdemont.
0: 129è.
1: Que tot comença des del Puigdemont, clar. Deixa'm pensar,
0: Artur Mas era. Artur Mas. Déu-n'hi-do, els que t'han pagat la nòmina sí que sabies qui eren.
2: Sí. Jo també ho he pensat, això.
0: Eric Riba, moltes gràcies per acompanyar-nos, per seure aquí a l'Escó de la Renaixença. Fort aplaudiment per ell.
7: Bravo! Bravo, Eric!
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, ets el correu portal i omple el formulari. Reservat el dret d'admissió.
3: Avui no parlàvem de la planxa de surf.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la planxa de surf.
0: Ara hi anem, Marnau. Els surferos escolten algun tipus de música en concret, no? La música surfera.
8: Bé, els actuals no sé què escolten, però sí, en tot cas, la cultura del surf sí que va néixer... De la cultura del surf sí que en va néixer un gènere musical molt atractiu i identificable. Entre els anys 50 i 60 del segle passat, a Califòrnia, es vivia una autèntica febre pel surf. Això ajuntava en un mateix espai joves benestants, amb temps lliure, amb moltes ganes de passar-s'ho bé i amb la necessitat de projectar al món la seva pròpia identitat. Una espècie de tribu urbana, en definitiva.
9: I de la mateixa manera que el country s'havia popularitzat entre les comunitats rurals americanes a la meitat del segle XX, aquesta nova fornada de joves volia una música pròpia.
8: I d'aquesta pulsió identitària en va néixer la música surf, un estil que transmetia la rapidesa, la intensitat i la fluïdesa de les onades a través del so.
9: El surf rock es va definir a partir de la guitarra elèctrica com a protagonista absoluta del seu so. Heu de pensar que en aquella època la popularitat d'aquest instrument estava en auge i era símbol de modernitat i revolució.
0: Era una guitarra diferent, però, que la que coneixem ara o no?
8: L'instrument com a tal, no, però el processat de l'àudio que es feia servir, sí. En aquest cas, feien servir una guitarra amb gran quantitat de reverberació.
0: Ah.
8: Un efecte que llavors es generava fent passar el senyal d'àudio a través d'unes molles metàl·liques. I també destacava l'ús d'una tècnica que s'anomena trèmol de pua.
0: Trèmol de pua.
8: Trèmol de pua.
0: Sembla una flor, eh?
2: Sí, no, jo el sé fer.
3: O una pala per recollir els fems de la corda de porcs.
0: Sí.
3: Agafa el trèmol de pua i neteja la cor.
2: Tens un referent, a vegades, Xuriguera, que...
8: Bé, no, en aquest cas era una qüestió estrictament tècnica, sí, un tipus d'utilització de la pua. Escolteu això i sabreu ràpidament de què es tracta.
0: Aviam. Aquesta és la del Tarantino, no?
8: Exacte. Tarantino li va portar una gran notorietat fent-la servir com a banda sonora de Pulp Fiction, però anys abans ja havia estat un gran èxit. Això és Miser Lou de Dick Dale, un dels pioners d'aquest estil i que va establir els fonaments del surf rock instrumental dels anys 60.
9: I és que la música surf és principalment instrumental. Els temes més icònics de l'estil són breus i sense veu. Tot i això, hi havia una variant també de l'estil, potser no tan pura i més comercial, que incorporava harmonies vocals al seu repertori.

0: Tot USA, USA, tot molt americà. Aquí també en tenim de platges per surfejar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, el més similar que tenim aquí en aquest sentit són les habaneres.
0: Ah, sí, és la nostra música surf, eh?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: mira.
1: Sí, sí.
2: Per aquí també tenim surferos i també música surf. Qui necessita anar a Califòrnia quan pot surfejar per la Barceloneta?
0: Home, eh? Que no sé què dir.
3: Hi ha menys taurons aquí.
0: Sí, sí, sí.
2: Avui enriquim el nostre esperit musical amb K.O.O.K., el grup de Barcelona anomenat Els Terrícoles del Capità Tuang. Música, mestre. És una guitarra ben peculiar, amb aquest so singular, característic. I atenció amb la lletra, perquè està basada tota en insults catalans.
0: Aviam.
4: Brut i barbut, esquerra en sí que m'ha parit.

0: D'on són aquesta gent?
1: Són de Barcelona.
0: Barcelonins, eh?
1: I tant, surferos barcelonins.
0: Mira, escolta, no sabíeu pas que tenim un grup de música surfera.
2: I que a més li vagi fotent així aquests insults, eh? Està divertit.
0: Mira, escoltem una mica més.

0: Calkey.
1: Calkey és el nom de la cançó i la banda, és que el nom no s'hi ha parat prou atenció. Els Terrícoles del Capità Tuang, aquest és el nom del grup.
0: Els Terrícoles del Capità Tuang, és veritat, no s'hi havia parat prou atenció.
2: No.
0: Ni nosaltres ni ells. Els Terrícoles del Capità Tuang, gràcies per acostar-nos a la música. Arnau i Laia, ja sabrem una cosa més, que és que tenim un grup de música surfera a Catalunya. Fort aplaudiment per la Laia i l'Arnau.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això que sona de fons és Bubeleza Pura, de Masayoshi Takanaka.
2: Hòstia.
1: Sí, va ser enregistrada en directe el 2008 per aquest guitarrista i productor japonès. Una peça de jazz fusió que combina una gran diversitat d'estils.
0: I què té a veure això amb la taula de surf?
1: Bé, tranquil, Peyu. Això no té res a veure perquè no esteu veient l'intèrpret tocar l'instrument. En aquest cas podreu veure a YouTube el vídeo del concert en directe i us adonareu que la guitarra que toca en Masayoshi és feta a partir d'una planxa de surf.
0: Ah.
1: Va agafar una planxa de surf i la va convertir en guitarra. Bé, en aquest cas ho va fer en Takeda Yutaka, que la va dissenyar expressament per ell, un famós luthier japonès.
3: Mira. Molt pràctic.
0: Sí.
3: Ja,
0: sí.
3: Vull una guitarra, cony, compres una taula de surf.
0: Quatre cordes.
3: Sí, ja està.
0: I vinga. Doncs escoltem Masayoshi Takanaka i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Atenció, que avui passegem un veí teu, Peu.
1: Que? Ah, sí?
0: Sí, en Bone.
1: En Bone. Bone.
0: El coneixes, pel nom, de Muntanyola?
2: No? No el conec. Bone de Muntanyola?
1: Bone de Muntanyola, no? a veure.
0: És possible que l'hagis vist, perquè Bone té unes dimensions tan enormes que se'l veu des de mig poble.
1: Aviam.
0: Posa'ns la foto.
1: Home!
0: Què?
1: Home!
0: El coneixes o no?
1: Això és un bon llamp de bèstia.
0: És un bon llamp de bèstia.
2: És un osso.
1: Això és un bovia de Berna, ho dic bé?
0: En Bone és un bovia de Berna, exacte. És de la Patrícia i d'en Dídac.
1: Ah, sí.
0: I ja heu vist que és molt gros, però només té 3 anyets i pesa 65 quilos.
3: Conxos de Déu.
4: Li va parir.
1: Sí.
0: Per sort és molt tranquil i no té mai problemes amb els altres gossos. Segurament, perquè, a veure, imposa tant que cap bestiola li busca les pessigolles. De fet, l'únic animal a qui en Bone té certa por són, atenció, Xuri, que ha arribat el teu moment, les vaques. A veure, escolta, ha trigat a venir el moment, fes-me una mica millor, no?
2: Què vols dir?
0: Espera'm, una mica més.
4: No t'ho farà pas més bé, eh?
0: Hòstia, noi. Ens retirarem la vaca, ja. Suposo que deu ser perquè és una de les poques bèsties més grosses que ell.
1: Suposem.
2: Bé, n'hi ha més de...
1: Sí, els cavalls,
0: els
1: elefants.
0: Passa
1: que no n'hi ha a Muntanyola.
0: A Muntanyola no n'hi deu haver gaires.
1: Una vegada n'hi va haver un, però...
2: Quin detall, no... Hi va haver un elefant a Muntanyola?
1: Una vegada sí. No, va, sí, el van trobar esquarterat, ja. No, un elefant no, però un cavall sí que el van trobar trossos. Sí. Un que no sabien què fer-ne i el va llençar trossos a les escombraries.
4: Collons.
1: Sí, sí. No, si mai no heu tirat les escombraries a Muntanyola...
0: Vols dir que és legal, això?
1: No ho és, Gota, no.
5: Doncs nosaltres ens emportem l'enorme Bone a l'edat mitjana, el juliol de 1184, som a Erfurt, el Sacre Imperi Romano-Germànic, l'actual Alemanya.
2: La sort que ho has dit.
1: Avui passegem el gos pel desastre de la latrina d'Erfurt. Aquesta presència senyorial que té en Bone, el nostre gos de Muntanyola, avui ens anirà com l'anell al dit, perquè ens haurem de camuflar entre nobles. Som a la ciutat d'Erfurt, on d'aquí uns dies es reunirà la flor innata de la noblesa imperial. Ho faran a petició de l'emperador Frederic I, també anomenat Barba Roja.
2: No, en Barba Roja era un pirata, Peyu.
1: Sí, senyor, i també era l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic.
2: Tenien el mateix així sobrenom.
1: Es deien Barba Roja.
2: Barba Roja.
1: Devien tenir la Barba Roja.
2: No fotis.
1: Sí. En Barba Roja està convocant els nobles de tot l'imperi per intentar mediar en el conflicte que ha esclatat entre Lluís III de Turíngia i l'arcabisbe Conrad I de Magúncia.
4: Quins noms de merda.
1: Us en anireu recordant de tot això?
2: Sí, Turíngia
0: ja i Magúncia.
2: Turíngia i Magúncia.
1: N'hi ha dos que estan barallats. Ja. Us heu de quedar amb això.
4: Vale, farem això.
2: Magúncia és un carrer de Barcelona, em sembla.
1: Ah, sí?
2: No, Numància.
1: Fa temps que se les tenen, aquests dos, i l'emperador comença a estar fart de les seves disputes. L'emperador, que té una edat i està preparant el relleu, vol acabar amb les disputes dels dos nobles per deixar el mínim de mal de caps al seu hereu, que serà, evidentment, el seu propi fill, Enric VI. Per tant, en aquests moments el tenim enviant cartes als nobles amb què els convoca a assistir a una assemblea que pretén que serveixi per enfortir lligams i acabar en qualsevol baralla interna que hi hagi a l'imperi.
0: Carinyo, ha arribat una carta per tu.
6: Deu ser una factura, deixa-la al rebador.
0: Oh, però és que sembla important, eh? Ve en nom de l'emperador.
6: Propaganda electoral? Pitjor m'ho poses. Fota-les a les escombraries.
0: Fes el favor, carinyo. Oi, que tot ho llances i després hem de rebuscar entre les deixalles, tu.
1: Finalment, el noble llegeix la carta de l'emperador. El text diu el següent.
5: Benvolgut. Rebeu aquesta missiva perquè l'excel·lentíssim emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Frederic I, us atorga l'honor d'assistir a l'assemblea de la cort reial que se celebrarà el dia 26 de juliol a la vila d'Erfurt.
6: Una assemblea? I una merda. No hi penso anar.
0: Una merda. Com que, escolta, que hi has d'anar, eh? Escolta, és la teva feina. De fet, és l'única feina que fas.
6: Que no hi vull anar. Que no m'agraden aquestes coses.
0: No hi vull anar.
6: Mira, si m'agradessin les assemblees, m'hauria fet de la CUP.
1: S'hi pot posar com vulgui, però l'assistència a l'assemblea és obligatòria.
0: Has vist què diu el narrador?
6: Ai, guai.
0: No, mira què posa al final de la carta.
6: Què?
0: Mira.
5: Es prega als convidats que confirmin l'assistència. De fet, s'informa que rebutjar la invitació es castigarà amb pena de presó.
6: Vale. Ja aniré. Ja en tenia ganes d'anar-hi. Sí. Tu vens amb mi, eh?
0: Jo?
6: No, clar.
2: Jo, una cosa, Peyu.
1: Digue'm.
2: Puc fer una queixa del programa?
1: Sí.
2: És que l'Arnau sempre fa papers importants.
1: Vas fer d'Antoni Gaudí.
2: Eh? Bueno, al final de la seva vida, que era un pobre desgraciat, ja...
1: Me
2: foteu uns papers sempre de merda.
1: Ara no és moment, Xuriguera, ja ho parlarem, això. Això ja ho parlarem.
2: Me fotré un sindicat aquí.
1: Tots els que estem aquí també estarem presents de l'acte. I anirem amb en Bon, el gos de Muntanyola, un gos tan majestuós que alguns dels nobles amb qui ens creuem de camí a Erfurt ens pregunten com és que anem caminant podent anar dalt del cavall.
2: Clar.
1: Quan els diem que en Bon no és un cavall, sinó que és un gos, tots reaccionen de la mateixa manera, mirant-li el cul. És evident que tots senten curiositat per veure com deuen ser les deposicions d'aquella bèstia.
0: Ai, Peyu, per favor, vols dir que hem de parlar d'això?
1: Noi, això caguen molt gros els gossos.
0: Sí que caguen gros.
4: Imagina't, i fot una fresa com cau a terra.
1: Sí. Arribem a Erfurt el 26 de juliol. Ha estat una passejada llarga, però ha valgut la pena. La ciutat és prou bonica. L'únic que ens cal fer és oblidar-nos de la pudor repugnant que desprenen els seus carrers i obviar les horribles cares malaltisses dels seus habitants. Fent això, fins i tot gaudirem de la visita.
2: Una cosa, tota la passejada del gos tindrà aquest baix to?
1: Bueno, i espera't, perquè espera't del que ens queda. Paciència. A poc arribem al lloc de la cita, la catedral alta de Santa Maria d'Erfurt.
2: És maca.
1: És, a més, molt més que la baixa.
2: Sí. Mm. És l'alta.
1: És l'alta.
2: Sí, sí.
1: És una construcció imponent que l'emperador ha ordenat engalanar fins a dalt de tot. Els primers nobles van entrar a la catedral. Costarà que hi càpiguen tots, perquè pel que sembla l'emperador s'ha volgut assegurar que ningú es perdi l'acte i ha convidat a tothom. Hi ha una cua per entrar que fa feredat de veure i alguns s'han encallat just a l'entrada.
3: Perdoni, fa cua per entrar?
2: No, i ara... Faig cua per comprar xurros, si li sembla. I doncs, esclar, que faig cua per entrar. Què vols que foti aquí, aquesta...
4: A veure, calmis, eh? Calmis, vull dir... A tots ens fot mandra això d'avui, eh? Però tampoc cal que ho paguin els altres, és què vull dir?
2: Ui, sí, vull dir que reparteixes tu els carnets d'educació, carallot?
0: Escolti, però què s'ha cregut que és vostè? Ara. Per parlar-li així al meu marit.
2: I vostè qui representa què és? Tros de talosa per dirigir-se a mi.
0: Què m'ha dit?
2: Talosa.
4: Talossa.
0: Talossa, amb dues S.
4: No sap ni llegir-ho.
2: Els de l'Empordà ho diguem amb una S.
4: Els de l'Empordà, només talossos que els altres.
1: Fa tanta estona que els assistents fan cua que els nervis s'apoderen d'ells. Tampoc hi ajuda gaire el fet que, qui més qui menys, senti predilecció per un dels dos nobles enfrontats. És com si organitzes una cua i barreges els fans d'en Puigdemont amb militants d'Esquerra Republicana.
2: Malo, no pot acabar bé.
4: Sentint com parloteja, vostè deu ser partidari del cretí d'en Conrad primer.
2: Ah, no falla.
4: Veus?
2: Havíeu de ser partidaris del poca pena de Lluís III.
4: Ja hi som.
2: Trenquis la boca abans de parlar d'en Conrad, sobretot.
0: A veure si seré jo qui li rentarà la boca a vostè.
4: Ara.
0: Si no deixa d'ofendre el meu marit, Pallús.
2: Vostè també calli, talossa amb dues S.
4: Cap de fora.
1: Calma.
0: Hi hagi pau.
1: Ja veieu que a mesura que s'acosta el moment de l'assemblea, els nervis dels assistents estan cada cop més a flor de pell. És un panorama més hostil del que l'emperador s'esperava. I això que ell comptava que la reunió seria bufar i fent polles. La preveia tan senzilla que en comptes d'anar-hi ell, ha decidit enviar-hi el seu fill Enric, el futur hereu. Creia que seria una bona manera perquè comencés a assumir galons. Ara sí, tots els nobles han aconseguit trobar lloc. La catedral és plena de gom a gom. A fora només hi quedem nosaltres. En Bon, a qui sembla que li han tornat a venir ganes de fer les seves necessitats, i els quatre despistats de sempre.
0: Cuidado, que en Bon vol cagar, porteu una pala.
4: Bueno, ja prou, eh? Hi ha gent que està a punt de dinar.
0: Bueno, jo acabo d'esmorzar i...
1: Els gossos caguen, eh?
4: Ja ho sé, però...
1: I els grossos més, eh?
4: No, però hi ha gent que acabarà arrojant avui a casa seu, sentint això.
1: Ja veurem. L'assemblea se celebra al pis superior de la catedral i és ple a vessar. Amb cada arribada d'un nou convidat, s'evidencia que aquella construcció sagrada té moltes virtuts, però la fortalesa no seria una d'elles.
2: Ai.
1: Els terres són vells i podrits. Estan molt castigats pel pas del temps i les humitats. A cada passa se sent espetegar la fusta de terra. Ai. En aquests moments hi ha més de 100 persones trepitjant un terra de fusta que normalment només suporta el pes de 4 o 5 capellans.
4: A veure, vols dir que el terra aguanta tant de pes?
0: Pot ser forta, aquesta fusta, ja.
4: Ho han revisat, tot això?
0: Espero que sí. Ha passat la inspecció.
7: Atenció, silenci tots. Un moment d'atenció.
4: Calleu.
1: Tot seguit, el futur emperador Enric VI fa acte de presència i dedica unes paraules als nobles enfrontats.
5: Se us ha convocat per posar fi a les tibentors que hi ha entre dos dels nostres nobles. Un imperi ha d'estar unit, I és per això que se us ha citat, per aconseguir recuperar entre tots la germanor perduda.
1: Els convida a debatre davant la resta de companys que estan convidats a dir-hi la seva, si ho creuen oportú.
8: Ara, digueu-li aquest imbècil de Lluís III que és un poc a pena.
6: I tu què, burro?
8: Ai. Escolta, bueno, jo així no puc discutir, eh? El terra no para. El que fa crec-crec, això.
0: Fa crec-crec,
8: si
0: no para. Sí, no. Però el fic d'això aguanta.
4: Catxarà. També, collons, estigueu-vos quiets.
1: La discussió va per llarg i sort n'hi ha perquè molts dels convidats encara no hem tingut temps de pujar. En el nostre cas no hem pogut assistir a la reunió perquè tenim en Bon deixant regalets per tots els racons de l'exterior de la catedral.
8: Sí que caga aquest costum.
1: Sí que caga. Ara sembla que el tenim a punt. Podem pujar al primer pis. Vinga, això sí. Les passarem magres perquè l'espai és força reduït per una bestiola tan ampla com ell. Mentrestant, el futur emperador Enric VI està recolzat al pedrís d'una finestra, mirant desesperat com la resta de nobles s'insulten. Aquí dalt...

0: Sílvia.
1: Esteu bé? Jo crec que m'he trencat el braç, eh?
2: Per favor, hi ha merda per tot arreu.
1: Company!
0: Calla!
2: Ai, té una tovalloleta!
1: Calla!
3: Sisplau, ajudeu-me! Sóc aquí baix! Estic ofegant! Atol, qui és?
1: És el Dràcula aquell!
3: Ara resulta que som companys!
2: Sí, que no érem un sabatot, una replegada i no sé què més? Sí.
4: Talossa, també.
0: Sí. Talossa amb dues esses?
3: No siguis rancorosa, ajuda!
1: Jo no puc pas ajudar, tu, que m'he trencat el braç.
5: Hi ha afortunats que han estat capaços de sortir pel seu propi peu de la latrina, però molts desventurats acaben morint ofegats entre excrements de capellans.
0: Mira, que hi ha maneres i maneres, eh?
2: Hi ha maneres i maneres.
5: Atenció als números, eh? En l'esfondrament de la catedral d'Erfurt van caure a la latrina més de 130 nobles, dels quals van morir-ne més de la meitat. En total n'hi va haver 60 que la van acabar dinyant entre cagallons i líquids pudents.
4: Quin fàstic! Per favor, avui...
5: Noi, és història, eh?
0: No penso pas dinar jo.
4: És una història de merda, eh?
6: S'explica, no, l'escola.
5: Això a l'escola no s'explica. No? Fixeu-vos que ha matat més gent la merda que la cervesa.
0: És veritat.
2: Sí.
0: És veritat.
5: Amb la inundació de la cervesa de Londres...
4: De 5 metres.
6: 11.
5: 12 persones. 12. Però vam quedar que un ja era mort de l'enterro.
0: Exacte. Sí.
5: La majoria de les víctimes van morir per ofegament i la resta, els que van estar més de sort a causa d'alguna viga que els va caure al cap. Aquests, com a mínim, no es van estalviar el tràngol de veure's enfonsats a la merda. Per cert, sapigueu que el futur emperador, Enric VI, l'encarregat de conduir l'assemblea, es va salvar de miracle. Com que estava recolzat al pedrís, va tenir temps d'agafar-se l'ampit de la finestra i es va estalviar la caiguda.
0: Veus?
5: Això sí, va morir al cap d'uns anys per un altre tema relacionat amb les latrines. Enric VI la va dinyar per culpa d'una diarrea.
0: Ui, doncs, tio, quin programa tan escatològic
2: avui, eh? Qui l'ha dinyat, aquest programa?
5: Ha quedat així, ens ha quedat així.
2: Escolta, no em diguis que el gos també l'ha dinyat.
5: El gos?
2: Amb el que pesa s'ha enfonsat.
5: En Bon? Hòstia, tirar un gos de 60 quilos al mig
2: d'un...
5: Ell poder no es mor, però els que s'esquitxen...
0: Sí.
5: El gos de Muntanyola, en Bon, és...
0: Ai...

0: Els seus propietaris els espera molta feina per tornar-lo a deixar net, perquè va emmerdat fins les orelles. Per sort ha caigut sobre uns nobles que li han fet de coixí. Ells han quedat aixafats com un acordió, però el gos ha sortit il·lès, que és el que ens interessa. De veritat que em sento orgullós. És el primer gos de Muntanyola que apareix i amb una passejada s'ha carregat més de 50 nobles idiotes.
1: Veus?
2: De Muntanyola havia de ser.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I en el...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. El defensor del poble actua d'ofici per la crisi migratòria de Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà les mesures que han adoptat les diferents administracions per donar resposta a la crisi humanitària que viu la ciutat autònoma després de l'arribada massiva de més de 70.000 persones des del Marroc a finals de juliol. En concret, el defensor del poble ha sol·licitat informació a la Secretaria d'Estat de Migracions, a la Fiscalia General de l'Estat, a la delegació del govern espanyol a Ceuta i a la mateixa ciutat autònoma. Gabilondo s'ha interessat especialment per la situació dels menors d'edat, molts dels quals encara estan pendents de ser identificats. Sobretot preocupa l'estat de les nenes i les adolescents que encara no han trobat acollida en el sistema de protecció a menors. Com a mínim, tres noies ja han denunciat al jutjat de Ceuta que han estat víctimes d'una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. El Ministeri d'Igualtat també ha demanat al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que utilitzi el centre de crisi per a víctimes de violència sexual per acollir les dones i nenes que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat. Més temes, Marta Prat.
4: A Qusra, Cisjordània, s'ha acabat finalment l'assetjament a una família palestina per part de colons israelians. L'exèrcit d'aquell país hi ha posat fi després de 4 dies. La solució que han trobat els soldats per acabar amb l'assetjament ha estat obligar la família palestina a deixar temporalment casa seva, amb l'argument que hi podran tornar quan s'hagi assegurat que els colons han marxat del tot. També s'han evacuat temporalment una quinzena de cases més que l'exèrcit assegura que utilitzarà per controlar la zona. Els colons fan servir ara un nou mètode per expulsar famílies palestines de Cisjordània. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, els tallen el subministrament de llum i aigua corrent, envolten la casa i bloquegen l'entrada per aïllar els veïns que fins que ja no poden més. L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat avui aquests colons de terroristes israelians.
3: El Japó ha convocat l'ambaixador rus al país en protesta per la visita que fa avui Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils. El Kremlin ha distribuït imatges de Putin visitant una planta de processament de peix, una escola i un hospital. La presència de Putin a les Kurils reobre una ferida històrica i ressuscita memòries de la Segona Guerra Mundial. La Unió Soviètica va ocupar les illes després del conflicte, que la URSS formava part dels vencedors i el Japó dels vençuts. Des de llavors, Moscou l'administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó.
4: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre al Pallars Sobirà ja torna a ser apta pel consum. L'Ajuntament anuncia que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble, dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
5: Bon dia. L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
6: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Vam tindre amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració.
5: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major. Ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Isavarre.

0: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burga, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país d'ara guanyés el maig a Viena amb la cançó Vangadranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles, ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Esports, Ernest Macià.
1: El Barça, el Manchester City, continua sense acceptar l'oferta blaugrana per Rodri. Segons la premsa britànica, el club anglès no es tanca a negociar, però vol que el Barça superi els 60 milions d'euros que havia ofert pel migcampista madrileny. S'ha acabat la jornada de matí pels nedadors catalans als europeus de natació. Hi ha bones notícies. Luca Huck ha classificat el 4% l'equip espanyol amb una gran marca. La barcelonina Paula Otero ha quedat fora de les semifinals als 1.500 lliures. Tampoc ha passat Adrián Santos al 50 esquena. A la tarda, i no acampava dalt, disputarà les semifinals als 200 lliures. En atletisme també hi ha europeu, en aquest cas Anglaterra, a Birmingham. Jael Sakura-Bastué farà aquest vespre la final dels 200 metres. Aquest migdia, d'aquí a poca estona, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, correrà les semifinals als 800 metres, d'aquí a 20 minuts. El barceloní Oriol Sánchez ha acabat vuitè la seva sèrie de 200 metres. I, novament, en futbol, Xavi Hernández és des d'ahir al vespre nou seleccionador dels Països Baixos, relleva Ronald Koeman.
2: Fins aquí les notícies.
3: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
4: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
5: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
4: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
6: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
7: Tot és del nivell aquí, eh?
6: Sí.
2: Un restaurant Caníbal a Berlín.
8: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
2: Amb Paula Molés.
9: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
10: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
9: Revolució 4.0, amb Xandall Llavina.
8: De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
10: Som revolucionaris digitals.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Bon dia. Sabíeu que el bacallà va ser clau en la cuina catalana perquè es conservava bé? Això el va convertir en un producte imprescindible, sobretot durant la Quaresma.
15: La Fonda, amb Pep Noguer.
14: Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Avui parlarem de vinya i de gallines, d'ous i de vi blanc i de vi negre. I ho farem amb en Carles Xuriguera. Comencem! Ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos una bona colla de restaurants més i, sobretot, que tots fan, tots tenen en comú, que fan un plat, que avui aquest plat, mira, em menjaria cada dia d'aquest plat, Òscar Gómez.
16: A mi també, a mi les patates emmascarades m'agraden molt, m'agraden molt en majúscules i una mida de lletra molt gran, molt, que t'ocupa tota la pàgina de Paula, molt m'agraden les patates emmascarades. És un plat de muntanya, i contundent, saborós, golafre. És un plat golafre, no?
14: És, o sigui, perquè a més és d'aquells que no necessites ni forquilla. Amb cullera i tot el pots menjar tu.
16: Com vol dir amb cullera i tot? Tot el que es pot menjar amb cullera s'ha de menjar amb cullera. Jo em menjo tot amb cullera. L'arròs també me'l menjo amb cullera. Amb cullera, endavant, sempre, sempre. Però...
14: Visca la cullera.
16: Visca la cullera.
14: Escolta, on menjarem bones patates emmascarades?
16: Doncs mira, podem menjar-ne a Cal Míliu, a Rajadell, al Bages, que és una casa de cuina catalana familiar de llarga trajectòria. Va obrir el 1975, eh? Vull dir, és cert que el 75, pels que ja tenim una edat, doncs, bueno, clar, com que ja estàvem donant voltes per aquí, encara que fóssim nens...
14: És aquí mateix.
16: Sí, bueno, però són unes quantes dècades funcionant com a restaurant que ho has de fer bé. Si no ho fas bé, no dures 50 anys, val? Calborni, Vallcebre, al Berguedà, que fan un timbal de patates emmascarades amb una llenca de cansalada a sobre. Per favor, en aquesta casa de menjar, en una masia, ruralitat i excel·lència, Pep. Hi ha el Maspou, a Palau Sator, al Baix Empordà, que el fan amb carn de perol, botifarra negra, i la xulla, que és aquesta peça de cansalada passada per la brasa, i està espectacular.
14: Les patates emmascarades, que escolta'm, també tenen versions, les patates emmascarades, eh? Normalment es fa, doncs, amb botifarra negra, però si anem a buscar o algú que faci les patates emmascarades, allò, clàssiques, aquelles originals, corbata i aixecar-nos de la taula, eh?
16: Sí, però bueno, si li poses una mica de botifarra a perol, que ja sé que no és ortodoxa, com fan amb Espou, jo estic a favor, eh?
14: A favor, a favor. Tot a favor. Òscar Gómez, moltes gràcies.
16: A vosaltres, una abraçada.
11: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la Ruta Dolça per Catalunya ens n'anem cap a Valls. Sí, sí, sí. Perquè Valls, a més de calçots, també hi tenim l'enxaneta. No les enxanetes que es posen al damunt dels castells, sinó una mena de galeta seca que es va crear cap allà, diuen, als anys 80, per donar-li, doncs, a aquesta vila un producte que sigués allò tradicional d'aquesta part, diguem, d'aquesta ciutat castellera de Valls. Les enxanetes són una mena de galetes seques, de mida petitona, són en forma rodona i de color, evidentment, doncs, de galeta, de color torrat, allò clarot. La consistència és dura, és cruixent, i clar, per què és això? Doncs, home, perquè s'elabora amb el que hi ha a Valls, i és que Valls, a més de calçots, doncs què tenim? Home, doncs avellanes, avellanes que són molt i molt bones. A part d'això, doncs, sucre, farina, ous, se'n fan unes boles, després, doncs, s'espolsen amb sucre, es posen a la safata de forn i vinga, cap a dins del forn a fornejar-se una galeta seca, que és una meravella per menjar-la, doncs, amb una infusió, amb un cafè llet o, si voleu, amb un d'aquests vins dolços que tenim a Catalunya, com una mistela o un vi blanc, perquè és una delícia, sobretot no només a les postres, sinó quan ens ve algú a casa que puguem regalar-li una bona conversa i un bon cafè o una bona copeta amb unes enxanetes de Valls.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
0: És dijous i no pot deixar de venir el nostre estimat Josep Dolcet. Molt bon dia.
2: Bon dia, Pep.
0: A les teves rutes per la Catalunya xarcutera, des del Delta de l'Ebre fins a la Vall d'Aran, des de Colera fins a les Terres de Lleida i de la Terra Alta. Avui, ruta per l'Alt Pirineu.
2: Sí, avui començarem el Pallars Jussà, tirarem cap a l'Alta Ribagorça, passarem cap a la Vall d'Aran, després pujarem la Bonaigua i baixarem cap al Pallars Sobirà i acabarem a l'Alt Urgell.
0: Sospito que avui t'hi quedaràs, al Pallars Sobirà.
2: Bueno, sí, ja, sí. Sí,
0: podem explicar-ho, no, això?
2: Bueno, pots explicar-ho.
0: Perquè en Josep Dolcet allà hi té un... En un innot tindrà, no direm on, però hi tens un refugi que és una delícia.
2: Sí, sí, sí, un refugi de les meves netes.
0: Ah, ara, ara. Escolta, comencem a Trem, a Casa Badia.
2: Sí, Casa Badia és una institució no només a Trem, sinó a tot el Pallars, on en Jaume i el Jordi Badia, els dos, ens ofereixen tot tipus de productes tradicionals del Pallars. Ells han guanyat premis, però sobretot destaquen l'amor pel territori i pels seus productes. Tenim la girella.
0: La girella, que aquesta ja més o menys la coneixem, aquella botifarra de xai.
2: De xai, de l'aprofitament de xai.
0: Exacte.
2: Tenim els gossets.
0: Què és això dels gossets?
2: També és aprofitament. Els gossets, hi ha diferents versions, però una d'aquestes versions és quan les botifarres esclataven a la caldera, després es recollia tota aquesta carn i s'embolicava amb la tela, i se'n feia un farcidet, o això, o quan s'acabaven les tripes s'embolicava la pasta amb la tela i es tornava a coure.
0: El xulís, també, no?
2: El xulís, que és girella, xulís, identitat del Pirineu. El farcit de carnaval, que aquest és l'altre, i després la botifarra d'ou. Després, especialitat novetosa, és botifarra d'ou amb girella, els seus formatges, olis de producció pròpia, les seves carns d'ovella xisqueta i la seva àmplia oferta de menjars cuinats.
0: M'encanta quan reivindiquem territori i també producte, com l'ovella xisqueta.
2: Exacte.
0: Que no n'hi ha gaire. Vull dir,
2: Casa Badia és territori 100%. Mm.
0: Des de Casa Badia anem cap a la Pobla de Segur, a Trem, a la Pobla de Segur, que allà hi tenim carns... Carns Bastús,
2: sí. Aquí, Carns Bastús és una carnisseria xarcuteria ja que s'ha fet molt gran, regentada pels germans Eduard i Cesc Bastús, on destaquen les seves carns de proximitat. Jo, quan parlava amb l'Eduard, em deia això. Sobretot digues carns de proximitat dels nostres ramats, la vedella i l'ovella xisqueta. També tenim el xulís premiat amb diferents edicions dels concursos de xulís del Pirineu, i tot tipus d'elaboracions tradicionals. Però si d'una cosa cosa n'estan orgullosos i són coneguts no només a Pobla ni al Pallars, sinó també pràcticament a tot Catalunya, és també per la seva girella i més recentment pels seus menjars cuinats.
0: I des de la Pobla de Segur ens en anem cap a la plana de Mont-ras. Allà m'agrada molt perquè dius Nacional 260 fins a Senterada, després agafeu la L503 cap a la Vall Fosca fins a la plana de Mont-ros. I allà què hi tenim?
2: Aquí tenim cada entema. Estem, pensem que estem a la Vall Fosca. Aquesta és una vall preciosa, tranquil·la, que val la pena anar-hi, on tenim diferents productors, entre ells hi ha Cadentema. Cadentema està, que també té botigues a la pobleta de Bellvei i a Llavorsí, al Pallars Sobirà. Està dirigida per la Dolors, la Dolors Toló, i ens recomana, sobretot, les carns de proximitat, ramats propis. De vedella i corder, xisqueta, i el seu xulís guanyador del concurs de la Fundació Ofici de la Carn.
0: Que bo.
2: El seu paté de fetge, no pa de fetge, el seu paté de fetge, d'aquestos ja per untar, el seu paté de fetge amb timonet.
0: Timonet, que és la farigola?
2: És la farigola.
0: Molt bé.
2: Les seves sacallones i les seves botifarres tradicionals. I, com no, la seva girella.
0: Va, i de la plana de Mont-ros anem cap al pont de Suert.
2: Aquí ja pugem Perves i baixem avall, i al pont de Suert tenim la xarcuteria carnisseria El Bon Rebost, de la Núria Brallans, on, a part de les carns de proximitat, insistim, estem a l'Alt Pirineu, i aquí ho tenen molt clar, carns de proximitat de vedella i de corder, la seva girella, estem a un territori propi de la girella. Penseu que a Pont de Suert fan una fira de la girella excepcional, on es pot tastar i on es pot degustar molt bé. La seva botifarra d'ou, que no és la botifarra d'ou que nosaltres esperem, és la botifarra d'ou de muntanya, és una botifarra d'ou feta per tornar a coure, per posar-la a l'escudella, a la vianda, que diuen ells, o bé passar-la volta i volta per la paella. La llangonissa decorada...
0: Què és això?
2: La llangonissa decorada, en altres llocs hi diuen llangonissa traïdora.
0: Uh-huh.
2: Penseu que a l'Alt Pirineu la llangonissa és l'embotit cru i la botifarra és l'embotit cuit.
0: Clar.
2: I la llangonissa decorada és una llangonissa on té algun menut i que es fa a la brasa. Hi ha altres especialitats de la Ribagorça, com sacallones, botifarres negres, patés, etc.
0: I del pont de Suert tenim a una altra institució, a Vilaller. M'aixeco, perquè ara quan parlis
2: sí.
0: Tu, jo...
2: Ara ens hem de treure el barret. Anem a Vilaller, a la carnisseria xarcuteria Porter Stop, on... el José Luis Porter i la seva mare, l'Anna Stop, és una carnisseria emblemàtica, acollidora, especial, amb els seus productes premiats, però tot premiat, vull dir, potser una de les més premiades de Catalunya, amb especialitats del territori, amb carns de proximitat, premi al seu xulís, a la seva pilota i botifarra negra per escudella, premiades al Fòrum de Girona, i no oblidar les seves coquetes.
0: Què és això de les coquetes?
2: Jo m'atreviria a dir que és una galeta de carn. Així com han dit la botifarra dolça, que era un caramel, aquí és una galeta de carn. Mm-hmm. És l'aprofitament amb pa, amb matafaluga, amb ou, amb sang... i potser em deixo alguna cosa, i d'això se'n fa una galeteta i es cou, i després això era antic menjar del pagès, però ara és una delícia.
0: Però això t'ho trobes, perquè a més la carnisseria Porter Stop està al costat de la carretera, i tu, si puges cap a la Vall d'Aran, pots parar i espera
2: que
0: carrego.
2: Sí, sí, i tant. I sempre... Després tenen els productes com són els xiretons.
0: Què és això dels xiretons?
2: Els xiretons d'aprofitament. És un trosset de pota de corder envoltat amb un trosset de... amb una mica de pulmó i una mica, no sé si recordo malament, de melsa, i lligat amb una mica de budell, i això se'n va a fer o rostit o el brou, o la vianda, que diuen ells, no? Botifarres negres de ceba, patés, confitats, tupines.
0: Déu-n'hi-do, que
2: bo. I les seves hamburgueses de sabors, moltes coses. Aneu i deixeu-vos aconsellar.
0: A llarga vida a la xarcuteria també Porter Stop amb en José Luis i la seva mare. De Vilaller ens anem cap a Bossòst.
2: Sí,
0: i després
2: Bossòst,
0: a l'est.
2: Més que Bossòst, sí, exacte. Anem a Viella. Volíem anar a Bossòst, però vull dir, final...
0: Bé, Viella i a Gros, no?
2: A Gros, exacte.
0: Eh? Allà, a Restiller.
2: A Restiller, exacte. Oh. És una, també tota una institució de, diguem-ne, de fer preservar l'essència de lo que és la Vall d'Aran. És un projecte peculiar per descarregar i difondre aquests productes. Hem preguntat per la seva xarcuteria, el Marcel ens recomana tots els paters, el seu pater de campanya de la casa, una recepta de més de 15 generacions, es diu ell, el pater de campanya, el de fines herbes, el de ceps o el de conilla, el de pintada, o formatges com el blau, o de tomàquet sec, entre moltes altres especialitats.
0: T'explicaré una anècdota. Un servidor, una vegada a l'any, a l'estiu, se'n va a Restiller, a Gros, a menjar la bona olla aranesa, i vaig anar-hi amb una persona que feia 8 anys que era vegana. I aquell dia, això encara ho recordàvem aquesta setmana, mira, aquell dia allà, davant d'aquells patès, d'aquelles llangonisses que fan aquells fuets d'allò, va decidir passar a una altra, diguem-ne, a una altra fase, deixar de ser vegana i a tornar a menjar gran, perquè va dir, és que allò era insuportable no tastar-lo, tu, de bons cafons.
2: Sí, sí.
0: De Gros, d'aquí de Restiller, anem cap de l'est, Esterri d'Àneu.
2: Sí, ara ja pugem la Bonaigua, i ja baixem cap a, sobretot cap al Pallars Sobirà, anem a Esterri, a Can Teixidor, on el Josep ens ofereix els seus productes tradicionals. Comencem, productes tradicionals del Pallars, amb personalitat pròpia. Aquestes els trobarem pràcticament tots els Pallars. Ell ens diu, Josep, quan li preguntes, Josep, què em recomanes? Josep, què em recomanes? Sobretot el xulís, la sacallona, el pa de fetge, un pa de fetge excepcional, les botifarres d'ou, les blanques i les negres.
0: Clar, i d'Esterri anem cap a Inet de Cardós.
2: Sí, això hi ha a dalt de tot. Aquí tenim l'embotits casolans Vall Cardós, on l'Alfons també productes del, hi trobem productes del Pallars. Aquí és parada per anar a Tabascan. I sobretot, jo aquí destacaria algo que a mi personalment m'entusiasma, que és el seu bull de llengua curat. És un producte excepcional.
0: Jo bull no... de llengua curat.
2: Bull de llengua curat. Jo no l'he trobat.
0: No m'has atat el buit, Dolcet?
2: No.
0: Curat.
2: Curat. Bull de llengua curat. Sobretot quan és el bull de llengua d'hivern, que cura bé. És un producte excepcional.
0: D'aquell que té 3, 4, 5 mesos.
2: Sí, sí, sí, que hi ha vegades ja fa com una mica de floridura fins i tot.
0: Oh, que bo.
2: És boníssim.
0: Bo.
2: Després tenim el xulís, la seva sacallona, el seu pater de campanya i també el seu pernil cuit.
0: Clar, pernil cuit també.
2: A mi, muntanya,
0: el primer pernil de muntanya. D'Inet de Cardós anem cap a Llessuí.
2: Sí, aquí tenim una... un representant, aquí tenim en Filiberto, els embotits artesans de Casa Quico, que és un... aquí de una miqueta, potser una tendència que aquí no és tendència, sinó que és consolidació de l'activitat, que és un restaurant. És un restaurant on elaboren els seus embotits i, a més, els comercialitzen. No una gran varietat, però sí els productes tradicionals de la zona, no? Ells tenen un xulís exquisit, també, vull dir, tenen un xulís... amb aquell puntet, saps aquell puntet de ranci, saps, que li dona... Hòstia, i això què és, això què és?
0: Clar.
2: Molt bo, les sacallones, els seus paters i els productes curats, cuits tradicionals de la zona.
0: És que hem de reivindicar el que jo li dic, la cultura del ranci. És a dir, moltes vegades quan diem ranci, la gent pensa en el pernil, pensa en aquell greix groc del pernil, que diem, no, això s'ha de treure perquè és ranci. Però és que hi ha un ranci noble.
2: Exacte.
0: És a dir, el ranci, en petites dosis, és una delícia organolèptica.
2: Sí, sí. I aquí a Casa Quico, al restaurant, es degusten tots ells, els restaurants que et posen la cistella i que després marxes
0: i te l'emportes.
2: I te l'emportes i tu pots degustar allà, que són deliciosos.
0: De Llessuí anem cap a Sort.
2: Sí, a Sort, la capital de la comarca, tenim embotits del Pallars Sobirà, on l'Alba Segarra ens destaca el seu farcit de carnaval, premiat en diverses ocasions al concurs de farcit que es fa a Sort. La seva girella, la seva botifarra traïdora,
0: La que dèiem... traïdora, tornem-hi, eh?
2: Llangonissa curada. La botifarra traïdora és el mateix, però cuita, és deliciosa. És una botifarra... Aquí en diríem una botifarra blanca. I mira, jo precisament avui n'he menjat per esmorzar.
0: Oh, que bo.
2: I a mi m'agrada molt amb una mica de pa torrat, el seu xulís i les seves sacallones.
0: I de sort anem cap a la Seu d'Urgell.
2: Sí, aquí ara passarem al cantó, al port del cantó, pugem... I aquí ens anem al Cans i Elaborats Cerdanya. Aquesta és una empresa relativament jove, on l'Àlex es dediquen també molt a la distribució de carns i els seus elaborats. Ells fan una botifarra catalana molt peculiar, de l'Alt Pirineu, molt bona, premiada als concursos de la Fundació. I també aquí ja passem als embotits tradicionals cuits de l'Alt Urgell, el llom i la cansalada curada.
0: La cansalada curada del llom, aquestes coses que costen moltes vegades de trobar,
2: Sí.
0: I que, escolta'm, cansalada curada, no allò que en diem el bacon o el bacó que diu el president del Barça, Aquí això, aquests no estan fumats.
2: No, cansalada curada, sí senyor.
0: I de la Seu d'Urgell avui acabem cap a Organyà, no sé si parlarem de les homilies d'Organyà.
2: Jo les homilies, que estan molt bé i les podem parlar, però a mi m'agraden les homilies ben acompanyades dels embotits de Can Ubach.
0: Bo, genià.
2: Exacte, on els germans Ubach, que en concret amb qui vaig parlar va ser amb en Damià, ens recomanava per davant de tot la seva llangonissa de muntanya.
0: Què és això de la llangonissa de muntanya?
2: Bé, és una llangonissa de generacions, ja consolidada pel seu pare, el Sebastià, una persona molt entranyable que jo li tenia especial apreci. Però aquí també ja tenim, encara hi ha, la donja.
0: Donja, què és això de la donja?
2: La donja és també, dèiem, aprofitament. És la cansalada del coll, és un embotit fet amb la cansalada del coll, salpebrat.
0: Sí,
2: una tira de cansalada del coll, salpebrat i embotit dintre d'un... També, si volem posar una miqueta de farsa de carn, això escaldat i després menjat. Això, jo ara en tinc unes a casa que quan les comenci jo sé que no les pots acabar. Duren, les tallem i ens les mengem.
0: Vols que digui què faig jo amb la donja a casa? Faig un biquini.
2: Un biquini, sí senyor.
0: Un biquini de donja amb formatge de l'Urgell i la Cerdanya. I si aquest biquini, en lloc de pa de mollo, el fas amb ensaïmada...
2: Això
0: ja és... Mira, Dani, no, tranquil, ja parem. Sí. És que tenim en Dani aquí, que s'està fent la boca aigua, pobra.
2: Aquí els germans Ubach també ens recomanen els seus bulls de llengua, les clàssiques, la blanca, la negra, la botifarra d'ou, i també destaquen, diu sobretot, no t'oblides dels nostres canelons sense gluten, amb la pasta elaborada per ells mateixos, i amb les carns i la llet de productors de proximitat.
0: Avui en dia, allò, dius, ostres tu, a l'estiu, que fa calor, que hi ha molta gent que no té temps, doncs mengeu canelons, aneu-vos a buscar la carnisseria, home.
2: I tant que sí.
0: També. Josep Dolcet, moltes gràcies. Torna la setmana que ve.
2: I tant, tornaré. La Fonda.

0: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
1: Des de l'Empordà, entre Torroella i els paisatges de Palau-sator, fins a l'entorn de Sant Llorenç Savall, en Xuriguera ha anat teixint un vincle cada vegada més profund amb la terra. Primer el vi, després la vinya, i ara una aventura que sorprèn, una granja amb 2.000 gallines. Actor i pagès, pagès i actor, escenari i corral, paraula i terra. Avui volem entendre com conviuen aquests dos mons dins el seu, què li aporta la pagesia, com viu el moment actual del vi i què significa, en ple segle XXI, decidir cuidar 2.000 gallines i produir ous amb sentit. Carles Xuriguera, molt bon dia, com estem?
2: Bon dia, Pep, molt bon dia. Gràcies per ser-hi, eh?
1: Escolta'm...
2: Has fet un bon viatge avui.
1: Home, però és molt bonica aquesta carretera d'Artés fins aquí, tu.
2: Guapa, eh? És guapa, sí, sí. Ara som a la Vall d'Hortes, és un paradís, això, és un paradís. I a mi me'l va fer descobrir la meva dona, que és d'aquí, i em va enamorar ella, però el paisatge potser encara una mica més.
1: Això les coses de l'amor, eh? Perquè deixar la teva Torroella per venir cap aquí a Sant Llorenç Savall...
2: És gros, això, eh? Vull dir, te l'has d'estimar molt a la dona.
1: Escolta, com la vas conèixer?
2: Ens vam conèixer a Arbúcies. Clar, Arbúcies, quan estàvem en Teatre de Garriga, que la nostra seu era Arbúcies, una festa major, doncs ella tenia una casa llogada per allà, i mira, ens vam conèixer al Festa Major d'Arbúcies. Coses de la vida.
1: Coses de la vida. I, clar, el que no sé si ha sigut una coincidència o sempre ho portaves a dins, això de ser pagès.
2: Ostres, a casa érem pagesos. Jo no mai de la vida em havia pensat que seria pagès. I tampoc no m'hi considero, perquè quan veig els pagesos de veritat, me cago en dir, són herois, eh? Són gent molt, molt valenta, moltes dificultats, que els hi carden cada vegada més problemes. I jo em considero un pagès amateur. M'hi foto amb totes les ganes del món, eh, Pep? Ja em coneixes, però... El meu és... No em puc dir pagès, Pep. No em puc dir
1: però escolta, no em pots dir pagès. 2.000 gallines, i aquí, sí. Mira...
2: 2.400 gallines, ecològiques.
1: En sèrio?
2: 2.400 gallines ecològiques, 4 hectàrees de vinya ecològica, 50 hectàrees de bosc, i una hectàrea i mitja d'horta, que ara estic treballant també amb la gent de les Rafardes, que fan llavors, i els tinc instal·lats aquí a casa i fotrem coses molt ben parides.
1: I després dius que encara ets un amateur, tu.
2: Sóc un amateur perquè... Perquè és que els hi tinc molt respecte als pagesos. En conec a molts, conec molt les seves circumstàncies, que són moltes i diverses, és veritat, la pagesia és molt i diversa, però, hòstia, jo la respecto molt i la valoro molt.
1: Escolta'm, m'has portat fins aquí amb una vinya. De fet, quan hi he arribat, arribaves aquí amb un New Holland, que em fas molta enveja, eh?
2: És ben parit, eh? Hòstia, és un, sí, sí, un New Holland d'en Pere Verde de Verges. Jo estic aquí dalt al Vallès. El Vallès Sobirà, en dic jo, d'això. El Vallès Sobirà, però les meves arrels a l'Empordà, doncs, són... Bueno, és que no me'n puc desvincular. Llavors, el meu maquinista de referència és a Can Verd, a Can Verd de Verges, i tant.
1: Escolta'm, i com has fet això? Perquè tu feies vi a l'Empordà i ara el fas aquí. Com ha sigut?
2: Jo feia vi a l'Empordà i he estat 10 anys fent vi a l'Empordà, estava implicadíssima dintre del Consell Regulador, estava a la Junta del Consell Regulador de l'ADO, feia equip amb en Xavier Albertí, que era el president, i amb Antoni de Mas Llunes. Vull dir, què passa? Que jo vivia aquí dalt. Són 2 hores de cotxe. Com m'anava cap a l'Empordà, que m'ho estimo a mort, m'hi passava una setmana. A casa no deien res, però deien, ostres, poder prou, no? Vull dir, saps? Poder que siguem més pràctics. I es va donar una circumstància molt tràgica, molt dolenta, que és que aquesta vinya i les que no veus que estan aquí darrere, les 4 hectàrees en total, les portava l'Adrià Garriga, un amic meu, es va morir, i jo era un projecte que havia seguit amb ell, que bé, que ens coneixíem molt, i no sé, em va cridar molt. Vaig parlar amb l'Àngela, amb la seva vídua, i ella va voler plegar, evidentment, i ho he agafat jo, ho vaig agafar-ho jo ja fa 3 anys, però perquè hi ha aquesta vinculació, per mi, clar, això és aquí hi ha l'Adrià, ja l'Adrià i ara hi soc jo, no? Però qui planta tot això, qui comença, qui té el projecte és l'Adrià Garriga. Mor massa aviat.
3: Bueno, és una manera també d'homenatjar-lo, de no oblidar-lo, no?
2: Sí, senyor, sí, senyor. És una manera també de recuperar, a part d'això, de la figura de l'Adrià, que sempre el tinc molt present. Estem enmig d'un parc natural, estem enmig de boscos, estem recuperant això que ara tant està de moda en la boca dels polítics, camps de conreu enmig de la salvatgia, no? Igualment, el parc natural està molt bé, però necessitem aquests tallafocs, necessitem recuperar aquestes pastures, aquestes vinyes, aquests secars que hi havia abans. Tot això s'ha de recuperar i això és un tema que m'apassiona.
3: Home, s'ha de recuperar la varietat, s'ha de recuperar aquests conreus, i clar, hi ha una cosa important aquí, i és el fet precisament de les varietats de que suposo que ja hi eren, no? Què va plantar aquí l'Adrià?
2: Aquí l'Adrià va plantar el picapoll blanc, una vinya preciosa que hi ha més... És que fa una ondulació, aquella vinya és superguapa. Picapoll blanc, va plantar-hi sumoll, que és aquesta vinya on estem ara nosaltres, i va plantar garnatxa blanca. Hi ha una part de ull de llebre, que això l'Adrià, uita, no sé per què va fer-ho, però va plantar ull de llebre, i jo estic pendent de fer d'empaltar-ho tot de Mandó, que Mandó és molt, molt interessant. Estem al costat del Pla de Bages, darrere aquesta muntanya és Bages ja, i m'agradaria canviar aquest ull de llebre pel Mandó.
3: Home, hi té tot el sentit, fer Mandó aquí, no?
2: Sí, sí, té molt, molt, molt de sentit. El sumoll jo, clar, vinguent de l'Empordà, no m'hi havia barallat mai. Encara l'estic entenent. No és pas fàcil fer sumoll. És que, bueno, és una planta difícil, però també a l'hora de vinificar té la seva dificultat. Però ja, el sumoll l'haig de tenir. Soc pràcticament a tocar del Bages, soc enfilat a dalt de tot del Vallès. El Vallès Sobirà, com et deia abans, per tant, el sumoll, picapoll i Mandó, això ja ha de ser aquí.
3: Escolta, clar, aquí esteu, déu-n'hi-do l'alçada que esteu, no? Com és treballar amb aquesta alçada que teniu aquí al voltant dels 500 metres?
2: Doncs mira, jo no hi estava acostumat, això, 500 metres, clar, jo vinc de Rany de Mar, a l'Empordà, tot va molt més tard, et fa patir el mes d'abril per les gelades, et fa patir, aquest any ha anat tot molt bé, però d'alguna manera recuperes els tempos que hi havia abans a tot Catalunya, no? Veremes a primers d'octubre. Saps? Jo me'n recordo a Mas Patiràs a Fonteta, a finals d'agost està fent verema, amb varietats negres, eh? Alguna garnatxa que anava molt avançada i era allò, festa major de Sant Genís, verema. I dius, ostres, això està molt avançat. I aquí he recuperat els tempos més antics que hi havia, doncs fa 50 anys, fa 100 anys.
3: Escolta, estem al mes de juliol, veiem aquí una mica d'herba, bueno, bé, una mica d'herba, totes les vinyes, entre vinya i vinya, ple d'herba, tu ets d'aquells que, escolta'm, que la terra, com menys tocar-la, millor, no?
2: S'ha de gestionar. Aquesta herba vol dir més feina. Sembla que diguis, els vells d'aquí m'ho critiquen, diuen, va, són tant herba, no sé quantos, però s'ha de gestionar. Això no és fàcil, eh? Abans m'has vist arribar amb el tractor i és perquè haig de començar a fer una passada d'intercepa bastant important, i la gestió de la coberta vegetal és importantíssima. Ara, passat verema, aquí tenim pensat, ja tinc demanada la llavor, i farem unes lleguminoses que venen de Cal Pauet de Berga, que des d'allà aconsegueixo tot l'adob en verd, diferents tipus de lleguminoses, i passat verema sembraré a mig de vinya.
3: Escolta, i com és això? Perquè, clar, a veure, ja també podries, amb el teu soci que tens aquí a Catalunya Ràdio, amb en Peyu, no sé, que t'hi fes aquí, que t'hi deixés unes cabres, no?
2: Abans hi havia en Dani aquí, el pastor, ara no hi és. Estaria bé, gestionar també cabres, però és que jo ja no puc més, Pep.
3: Home, jo m'estic pensant, aquest home, entre tu, en Feixedes, en Peyu, que també deixa-la anar, estàs al camp, una et truca, no saps si truca per alguna cosa de les cabres, per si aquesta temporada que ve amb el programa que seu... Com ho feu, això, de canviar tant de registre? I després, no, és que el divendres me'n vaig a Ulldecona a fer el Mares amb en Feixedes.
2: Sí, senyor, és així, vull dir... caps de setmana actuacions, jo què sé, no ho sé, disfrutem de la vida.
3: Però jo pensava, com us en recordeu de... No, avui què fem? El març, avui fem aquest, avui fem l'altre. Vols dir que no canvieu una mica el guia, una mica com l'estranya parella feien?
2: És ofici, no, sí, sí. A veure, el guió hi ha de ser-hi per poder-ne marxar. És veritat que a vegades ens n'anem, però ens convé molt quedar-nos en el guió, perquè si no, vaya feinada, haver-nos d'inventar la cosa cada vegada. No, no.
3: Escolta'm, veig aquí aquestes 4 hectàrees de vinya que deies, bueno, veiem una d'aquestes. Sí. Clar, aquí suposo que això, tu deies, una matera molt bé, però clar, diu-n'hi-do les ampolles que en deuen sortir d'aquí.
2: Aquí estic per sobre de les 10.000, 12.000 ampolles. No tinc una producció molt alta. O sigui, el tant per cent per hectàrea. No estic al Penedès, aquesta terra és molt pobra. Sí que l'anem regenerant, val? Però està... No, la producció és baixa. Estic això, entre 10 i 12.000 ampolles, Pep.
3: Si només et dediquessis a fer vi, en podries viure?
2: No. No, no, amb 4 hectàrees és impossible. A Catalunya és impossible, i a Espanya també. Si tinguéssim models com tenen a la Borgonya, per exemple, que per mi és un model molt a seguir, o al nord d'Itàlia, les Dolomites, allà hi ha projectes molt interessants, amb poques hectàrees, molt ben explicats, molt ben cuidats, amb un estat a darrere que recolza això, que un dels nostres problemes, i perdoneu que em fotim política, és que no tenim un estat que ens recolzi això. Tenim un incavi que fa molta feina, tot el que vulguis, però ens salta un discurs comú a Catalunya. Respectant cada una de les zones, Això, quan estava a la DEO, era una de les meves obsessions. Tots som diferents, tots hem de trobar la nostra idiosincràsia i saber-la explicar, però hauríem de fotre un front comú molt més ben parit que el que estem fent.
3: Bueno, i també potser després des de l'hostaleria, i també cadascú des de casa a l'hora de comprar, no? Sí. Donar valor, tant que parlem precisament de política, la política també, aquí a la Fonda ho diem així, és que es fa comprant, no?
2: Sí, ho sé que és un discurs teu, perquè t'escolto i te l'he sentit moltes vegades. Tu anant a comprar segons què, estàs fent política, i estàs triant una cosa i destriant una altra. Estàs fent anar bé alguns i fent-ne malament els teus propis moltes vegades,
3: És que és curiós, perquè podem ser capaços de pagar 80 euros per una ampolla, dic 80, que és el preu dels més baixos per una ampolla de xampany, però pagant a 80 per una ampolla de vi o per un corpinat, poder et fa mal el queixal, no?
2: Ens sembla un pecat gros. Mira, has dit corpinat. Jo, la gent de corpinat, admiració absoluta. La valentia que van tenir en el seu moment de plantar-se, dir no, això ho farem d'aquesta manera, posar-se unes regles i unes auditories molt grans, molt bèsties, Allò és d'admiració total. L'únic que no m'agradava és el nom, i ja ens hi hem acostumat. Ara ja està. Per tant, jo en trec és que la gent de Corpinat, però és d'admirar. En conec a molts i per mi són referent.
3: Llavors, aquí només ens falta una cosa. Primer de tot, fer un bon vi, després saber-lo explicar, perquè la gent doni valor i, sobretot, doncs, pagui el preu just que s'ha de pagar. No? Aquesta filosofia slow food, bon, net i just.
2: És exactament això, Pep. I per això, la tècnica de fer vi a Catalunya ja la tenim. La qualitat ja la tenim. Per mi ens falta discurs i saber-nos internacionalitzar una mica més bé. Per mi és això.
3: Escolta, aquest cotxe s'engega molt bé,
2: Aquest cotxe és nou. Aquest cotxe és... Això és un... En Peyu em va dir, has d'anar a veure en casa coberta de Vic i amb aquest tio aniràs bé. I la veritat és que vaig bé. És una pick-up que la carrego, me caso un diner, i portem llenya, i portem eines, i portem de tot el que faci falta.
3: Les pick-ups són com un joguet, no?
2: Les pick-ups són boniques, a mi m'agraden molt, però, hòstia, són eines, No... Ara cada cop les foten més de luxe, cosa que no m'agrada, però per mi és una eina, això és una eina, com el tractor.
3: He vist que aquesta vinya d'aquí, i tenies una mica de cendra allà a peu de vinya. Això, per què ho fas?
2: Això perquè he detectat que hi ha uns cargolats petits, hi ha unes cargolines blanques, que se m'enfilaven cap a dalt al cep. La cendra, ben posadeta en els llocs estratègics, els evita cargols. Clar, això... Va bé per la vinya, però alhora el que faig és barrera pels cargols.
3: Això també és sostenibilitat, no? Vas fent foc a l'hivern i mira.
2: Sí, sí, clar. Bueno, la masia que hem anat, a la Roca, allà han fotut uns focs a terra i unes carns a la brasa, que això és vida, això és vida, Pep.
3: Escolta, ara que hem passat per aquí, he vist que també tenies allò, arbres que vas tallant, també és una manera de gestionar el teu territori, no?
2: Nosaltres tenim 50 hectàrees de bosc, s'ha de gestionar, hi ha un pla forestal... No et vull fotre cap rotllo, però sóc el president de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall. Poca broma. I ja porto 6 anys seguint de president i aprenent moltes coses i gestionant bosc, explicant la gestió dels boscos, el perquè de les tales, el perquè de algunes varietats s'han de treure, el que significa la biodiversitat en el bosc català, que a Catalunya tenim massa bosc. Tot això és una feinada, també, Pep. També...
3: És que, clar, i a vegades és aquesta ignorància, ara que som a l'estiu i que es parla tant també dels focs i tot això, no? Moltes vegades un quan veu doncs, que es tallen arbres des de la ignorància, no, segurament és allò de, mira, estan destrossant el bosc i no, s'està gestionant.
2: És el contrari, exacte. No estem destrossant el bosc. El bosc s'ha de gestionar i hi ha plantes invasores, hi ha arbres que no hi han de ser-hi, alliberem aigües blaves que diem, aquesta... que ara hem passat molts anys de sequera. Tanta bosc, aquesta aigua es gasta. Vull dir, la necessita la terra, les necessiten els aqüífers de casa nostra, no? S'ha d'alliberar. I com s'allibera? Doncs traient arbrat que no hi ha de ser-hi.
3: Escolta, i això de les gallines, com has acabat tinguent una granja amb 2.400 gallines?
2: Doncs fa 20 anys que existeix aquesta granja, que era de la Montserrat Ferrer, es va jubilar, i estava dintre casa nostra, dintre la nostra finca, es va jubilar i em va dir, me la vull treure de sobre, estic buscant un traspàs, un comprador, i dic, ja el tens, sóc jo. Ja el tens. I amb l'Albert, el meu soci, que ara coneixeràs, doncs li hem comprat la granja i ja portem un any i mig amb gallines ecològiques, venent en proximitat, venem a restaurants de Terrassa, Sabadell i botigues i cooperatives de Terrassa del Vallès. Nosaltres fem venda de proximitat que ens la fem nosaltres mateixos.
3: 2.400 gallines, home, això, guita, que no en facin totes ous, però ara que estem, diguem-ne, en una bona època a l'estiu, déu-n'hi-do la quantitat de dotzenes que en feu cada dia.
2: Sí, sí, estem al voltant d'això, 500 i pico dotzenes, no, 500 i pico... Sí, exacte. No fan un ou cada dia, però nosaltres traiem uns 2.000 ous diaris.
3: Déu-n'hi-do. Escolta, i aquí hi ha una cosa important. Clar, ara estem a l'estiu. No sé si l'estiu, que pateixen més calor les gallines, en fan més o en fan menys?
2: No en solen fer menys. Gestionem molt bé el tema de calors. Les nostres gallines pasturen, vull dir, surten. Cada dia surten al carrer, al mig del bosc. Al carrer, vull dir, a l'aire lliure. I amb les ombres d'aquests boscos, doncs, si està prou bé, no fan menys. Nosaltres estem en una producció per sobre del 80, entre el 80 i el 90%.
3: Doncs va, anem a veure les gallines.
2: Aquí tenim 4 gallines, cada gallina hi ha 600 gallines, amb ecològic, cada gallina té els seus 2.400 metres quadrats de pati on surten a partir de les 11 a pasturar les gallines, van pel mig del bosc, és maco de veure, amb aquests gossos del Pirineu gegants que tens aquí, estan enmig d'elles, vigilant-les, que no els ataqui cap animal, que no hi hagi cap guilla, és ben parit de veure això, m'agrada molt.
3: I amb aquests patis, escolta'm, en reixa perquè no hi hagi cap, diguem-ne, influència en cap... en cap altre ocell.
2: Clar. Està tot ballat i, a més, protegit per la part aèria, perquè, si no, venen les aus rapaces i de veritat, t'agafa la gallina i se l'enduen.
3: Home, per això tens aquests aquí, no?
2: Bèsties, aquestes bèsties són guapes, que són grosses, eh? I com els veus al costat de les gallines, dius, bueno, fan patxoca. Però hem entrat i has vist que estaven ben tranquils.
3: Tranquils, tranquils.
2: Arribes entre sol i t'asseguro que no passes, eh?
3: Sí. Quantes vegades haig venir tot aquí amb tu? Perquè no tinc, que soc de la família.
2: No sé, t'ho he de presentar, que t'olorin bé.
3: Escolta, aquí, quina raça heu triat aquí?
2: Aquí hi ha dues races. La blanca, ara no me sé el nom, però la marrona és Isa Brown. Són unes gallines que ja venen certificades amb ecològic, el nostre pinso també ja tot és amb ecològic, i nosaltres tenim el segell zero en els ous, que després te'n passaré mitja dotzena. Mija, eh?
3: Mija.
2: Una no, eh? Mija.
3: Ets català i de Torroella, eh? Escolta'm, com és un dia a dia aquí? Perquè ara dius això, a les 11 ja surten a pasturar. Sí. Clar, allò que diuen que n'hi ha que ens agrada fer vida de gallina és allò, quan veuen que s'acaba el dia ja cap a dintre, no?
2: Mira, elles surten... Nosaltres aquí fem la primera recollida a 8:45 del matí. A 8:45 del matí anem a tots, fem la recollida a mà a tots els nius i fem una recollida. I cap allà a les 11 fem una segona recollida i obrim els galliners perquè surtin als patis. Entre 2:45 i les 3 se'ls hi dona el menjar. I quan senten que els hi entra el menjar als galliners, elles mateixes ja tic-tic-tic-tic-tic tornen cap a dintre. O sigui, a 4:45 tornen a ser totes a dintre amagades.
3: Que la corda cinc amagades a l'estiu, com estem ara, home, doncs encara hi ha molta claror. De fet, aquí hi ha claror, aquí, el galliner.
2: Sí, hi ha claror, té unes hores de llum estipulades per... Aquí hi ha una... Imagina't, tenen nutricionista, aquestes gallines, tenen veterinària, i hi ha unes hores... Més que jo, sí, s'estan més ben cuidades que jo, i tenen unes hores de llum concretes bueno, pel seu cicle vital.
3: Home, crec que és una cosa d'aquelles importants, sobretot que tot tingui un sentit, no? Parles molt de l'ecològic, parles molt de sostenibilitat, Xuriguera, parles de territori, parles de varietats, parles de raça. Potser aquest és el discurs, diguem-ne, que hem de tenir enfront a tota aquesta gran urbe de l'alimentació, que moltes vegades doncs, només mirem el preu, no? I no valem, no mirem quan ens costa, no només monetàriament, sinó també com l'aliment com a vida.
2: És veritat, jo sé que és difícil, eh? Nosaltres som una explotació petita, som dos socis i portem la vinya, portem les gallines, portem l'horta, però sé que és difícil, eh?, tirar endavant una empresa d'aquestes característiques, però hi ha un llibre molt interessant que diu el preu real del menjar barat. Si ens miréssim exactament el preu real del menjar barat, veuríem lo car que ho paguem tot i el mal que ens està fent tot plegat i com ens estem carregant el nostre propi sistema de viure en aquest planeta.
3: Clar, i quan aquí afegeixes la salut...
2: Exacte, i quan aquí afegeixes la salut... Mira, nosaltres tenim la sort que tot el nostre producte es ven a 30 quilòmetres d'aquí i a menys, a 20... Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, Castellà del Vallès, està tot col·locat en aquí. Alguns amb restauradors prou famosos com en Marc Ribes, però també cooperatives de consum, botigues especialitzades. Estem molt contents de poder servir això aquí tan a prop.
3: Arriben aquí, recolliu els ous al matí, llavors hi ha aquella feina, això que sempre es parla, no?, sobretot els mitjans de comunicació, quan parlem dels ous, de si s'han de posar a la nevera o no s'han de posar a la nevera, de si s'han de netejar o no s'han de netejar. Què feu vosaltres quan agafeu els ous?
2: Molt senzill, no es poden netejar els ous. Els ous és una cèl·lula i és molt porós. Llavors, qualsevol cosa que li passis en aquesta... closca entrarà dintre l'ou. No. Els nostres ous es recullen a mà, es guarden en un lloc, bueno, en els prestatges, que està amb aire condicionat, o sigui, hi ha una temperatura controlada, sobretot ara en aquestes temperatures de l'estiu, i no hi ha una manipulació, no es poden netejar els ous, perquè seria, com a molt, els pots fregar si hi ha una mica de merdeta, saps? Perquè hi ha gent que, ui, sembla que si veuen una merdeta, doncs és dolent, no, però és... La bioseguretat a dintre d'una granja de gallines ha de ser molt important i la netedat i la manipulació d'aquests ous és molt important, és sagrat.
3: Hi ha una cosa important amb tots aquests temps que estem vivint, és que els ous sembla que hagis posat una granja de gallines en el millor moment, perquè crec que potser és el moment on els ous agafen més valor, no?, l'alimentació que tenim.
2: Sí, són molt cars, ha pujat molt de preu per moltes raons, a vegades diem els xinesos, a vegades diem el pinso que ens ve d'Ucraïna, Argentina, per moltes raons. A mi me truca gent de França, aviam si vull vendre'ls els ous, saps? Imagina't, estan buscadíssims els ous. Nosaltres el que volem és vendre'ls, que això sigui sostenible. No pugem el preu per pujar el preu. Necessitem que això sigui sostenible i que ens hi guanyem la vida, ja està. No, els nostres sous són més cars que la mitjana, és veritat, no és un nou...
3: Més cars o més costosos? Perquè, clar, això de cara sempre dic que té a veure amb el valor, no?
2: Hòstia, és veritat, perquè hi ha frases que sé que són teves, perquè te'ls sento dir i perquè hi crec molt, i amb tu fa temps que ens coneixem, eh? Però a més te segueixo i dic, és veritat, ostres, en Pep té raó amb aquestes frases, i no és el mateix ser car que ser costós. No, no, no és el mateix, Pep, tens raó.
3: Escolta, i per què la Isa Brau, Nino, per exemple, no sé, ara tu que ets a l'Empordà, no? Allò, home, unes gallines empordaneses, No donen tant de rendiment, no són tant la vinya mal o què?
2: És això, sí, sí, és un problema de rendiments, sí, sí. Nosaltres tenim unes gallines, bé, que sabem que funcionen, amb una empresa que també ens fa la gestió de nutrició, que també ens fa la gestió de veterinària. S'han provat, eh? A mi m'agradaria tenir una granja experimental amb gallines autòctones, però això ja forma part del meu caràcter romàntic aquest, que a casa on no puc anar mai enlloc així, Pep.
3: No, home, però aquí, a veure, aquí...

0: que podríem... O sigui, mai no havíem tingut tanta capacitat de generar menjar i menjar bo a la humanitat. Val? I estem en un moment que cada vegada estem menjant pitjor. Ostres, tenim problemes d'obesitat amb nanos molt joves. I abans ho veiem que passava als Estats Units, això, però ja està passant al Mediterrani. Al Mediterrani. El Mediterrani, que és un lloc, que és el paradís, que tenim una biodiversitat alimentària impressionant, que tenim una cultura mil·lenària de nutrició, de plats, de... És que és la nostra cultura. I tinguem obesitats en el Mediterrani. És molt greu, eh?
1: És professor, mira... Carles, quina és per tu la millor manera de menjar-se un ou?
0: Ostres, m'agraden de moltes maneres, però la meva dona fa unes truites espectaculars. Ella les fa més bé que jo, eh? Però un ou, no sé, és que...
1: Què vols dir, que ella fa truites i tu fas ous romanats o què?
0: Sí, exacte. Jo faig revoltillos, que diuen els castellans, i ella fa unes truites sucoses de dintre. Saps aquella cruesa, aquella cosa crueta de dintre i ben feta de fora? Doncs és una especialista, en sap molt, la Marta, de fer això, m'agrada molt.
1: Quin és el millor ou que t'has menjat amb alguns dels seus clients?
0: Clar, hi han plats ous, com en diuen, aquells ous que són com poché, aquests ous que són crusos.
1: La clara tova i el rovell cremós, no?
0: Això. Jo m'he menjat una cosa que no sabria ni com dir-ho al Siri de Terrassa, que dius, cas un dena, que ben parits que sou els cuiners i que bé que ho foteu, això. Com ho transformeu? Admiració màxima.
1: Escolta, d'aquí 10 anys vista, aquí a la Fonda sempre tenim aquella tesitura de mirar a 10 anys. Com t'agradaria que sigués en Carles Xuriguera? Com t'agradaria veure't?
0: Ostres, a mi m'agradaria estar arrelat com no puc perdre aquesta arrelamenta que tinc amb la terra, amb el bosc, amb aquest sector primari. No... És vital. M'agrada molt el teatre, ja ho saps, faig ràdio, faig tele, però si desaparegués la tele, és que m'és igual. Però si desapareixen aquestes gallines, desapareix la vinya, hòstia, potser moriria.
1: Et posarem una tesitura que segurament és molt complicada perquè és com allò del pare i la mare, però si haguessis de triar, què és el que et fa més feliç? El damunt d'un escenari o el damunt d'un tractor?
0: Hòstia, ara abans com has arribat m'has vist sobre el New Holland, era com un nen petit. Tu saps el que és? És que sóc com un nen petit, sóc tan feliç allà.
1: Crec que la millor manera d'acabar aquesta entrevista seria menjar-nos un ou ferrat i beure una copeta de vi d'aquesta vinya de l'Adrià que estàs treballant. Segurament seria un bon maridatge, no? Un dels teus ous amb un d'aquests vins.
0: Ho he fet i funciona i hi ha una connexió que no saps pas d'on ve i un sentiment que dius, bueno, clar, és que hi ha l'Adrià. En algun lloc hi ha l'Adrià, eh?
1: Carles Xuriguera, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Pep, per acompanyar-nos.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: no hi ha alta cuina sense respecte pel camp. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
3: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. I pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
4: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
3: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Casellas.
5: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
6: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
3: I en clau econòmic, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
4: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina, perquè malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
3: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
7: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majoria, es neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
8: Cada dia les condicions en les que se encuentran són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
3: A Colòmbia, al pas de les hores, esvaeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
4: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
3: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
9: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
3: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Kusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
10: De moment els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
3: I a la cultura, música. D'una banda, la Xubertíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
4: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
11: Bon dia.
3: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
11: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables en volen 80.
3: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
0: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la Frontera, cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgell i Tiadrall, N260 Puigcerdà o N340 Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interromput a la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
3: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Gori Massip, bon dia.
12: Bon dia, Marc.
3: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
12: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià superem ja per poques dècimes els 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats que ja descarreguen a les d'ara entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció perquè a partir de dissabte i en dies posteriors baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
3: Una bona notícia. Gràcies, Gori.
12: Que vagi bé.
3: Adéu, bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF que hi havia a la tarda en aquesta estació ho atribuïa a una manca de planificació.
13: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser que tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
3: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
14: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
15: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem. Totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
14: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
16: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
14: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
3: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques. A l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica.
17: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM,
4: 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
18: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
4: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
3: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passessin pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
20: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís. I hem vist un espectacle fantàstic.
19: A la Costa Brenca, la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el blau també va fer-se la mar. Lluís Palau n'és el patró.
21: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
19: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
3: I a Ponent, a Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Noelia Caselles, la paeria destaca el civisme de la ciutadania.
6: Sí, perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que més preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
22: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient, durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
6: Al col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
3: Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquest eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
4: Exactament, sí. Mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències. Això, estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències. Una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
3: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
4: Adeu.
3: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
2: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
5: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
7: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on t'estituï, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
2: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
5: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
2: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
7: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
2: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
3: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi, ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet públic avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
23: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% el juliol, segons l'executiu, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
24: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar allà, pues, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
23: L'Organització de Consumidors FACUA lamenta que el govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
3: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria, malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
25: Hola, bon dia.
3: El PP boicoteja i dilata el procés.
25: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment Compliment a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors que, recordareu, és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
3: Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensa en Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
25: No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raül Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3Cat Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
0: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
25: I explica que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
0: La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
25: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
3: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
8: Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim 3 han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat el president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
3: Passen 21 minuts de les 2 del migdia, confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
9: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colòmbia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
3: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Belardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
11: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
10: Sí, ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest 5è dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
12: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
26: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
10: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
3: Tornem a casa nostra. Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
1: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
3: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
1: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint a Esnalcóllar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
3: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
13: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
14: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
13: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
3: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
15: Catalunya migdia.
16: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
15: Catalunya migdia.
3: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
18: Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és, en principi, la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i, de moment, els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
3: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro, Jordi Baró.
27: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
28: All options are on the table. Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
27: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
3: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Elias Hernades.
25: La disputa per les Illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
4: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
25: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
3: Amb la informació internacional hem arribat a 2:15 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
5: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
6: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
5: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
3: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
7: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
15: L'inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
7: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
3: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir, al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
0: La cooperativa Les Camot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
2: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
0: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
2: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
0: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
3: 5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
19: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
20: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
19: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
20: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
19: Tota la informació a solsonaturisme.com.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Catalunya

0: La 34a edició de la Xuvertia d'arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Strelby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Liet, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: La Xuvertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xuvertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Strelby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Strelby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xuvertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance, per la cloenda el 30 d'agost.
0: I en canvi, s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
3: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions. Julieta, que t'has mullat
0: la samarreta. Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
4: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You, i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
5: És un festival molt més desenfadat. És un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment, al ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
4: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: I coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obereda.
6: En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cel Espinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
7: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clar que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
6: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
7: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
6: Cel Espinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
7: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous, encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
6: Tot va pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: A veure, Ernest, és dijous.
8: Sí.
0: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
8: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
0: Imminent, eh?
8: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
0: Res, només 10 milions.
8: 10 milions.
0: Som-hi.
8: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fitó, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine, amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al tot costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant
1: més
0: tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més, avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot fixa.
1: I que pugi el Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalassé ha presentat l'ex blaugrana Alejandro Grimaldo, i en aquest context, el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en el Atlético de Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any es jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer. Els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaggi havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, ho va fer ahir. La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll va passar pel quiròfan Rooney Bardaggi, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita dels seus companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment. I un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit d'amistós de pretemporada Barça-Montpellier, i en un moment determinat del partit, què vau fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estàvem veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era a la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpellier.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores totes molt professionals. Sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar, sobretot posant-se les ulleres i assenyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos, una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Reial Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho en la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol de Brahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. No quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les van poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pilota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzar en picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquell corner. El VAR també entrarà a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixem afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brian Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi al vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
2: Yeah, it's very nice to work with them.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham dalt, atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar a 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89 quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat i aquí és on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen en aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat

0: Deu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Hug competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena. Ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps. I aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela a la final del Rayo 4% lliures femení.
1: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: I possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, al Campionat d'Europa d'atletisme que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sakura-Bastue participarà, Carles, a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastue reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'últim a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comença dels europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions a medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana, que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de la Eguiba de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet. Plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gai, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League. A les 6, Interescaldes Andorra contra el Flòria Estonià. I a 9:15, l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
0: Molt bé, recordem a 7:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela, el 4:70. Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race. Per tant, és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi i a només 4 punts els líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Marc Teixidor Valls. El govern espanyol xifra en prop de 1.900 els menors d'edat que ha identificat a Ceuta després de l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc a finals de juliol. Ho ha denunciat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que avui s'ha reunit amb diferents comandaments policials a la ciutat autònoma.

0: asciende a 1898. Esa ha sido nuestra prioridad y lo sigue siendo hasta que se concluya. Pero ha sido compatible también con la identificación, con la realización del triaje de los mayores d'edat.
1: Segons el ministre de les 70.000 persones que van entrar a Ceuta, encara en queden unes 5.000 que no han retornat al Marroc. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de la seva banda, no compareixerà al Senat la setmana que ve per la crisi migratòria de Ceuta. El PP l'havia citat el dia 18 d'agost, però Robles ha demanat ajornar la compareixença perquè necessita més temps per preparar-la amb rigor i amb detall. Així ho ha traslladat el president del Senat, Pedro Rollán, a través d'una carta que li ha enviat. Més notícies, Marta Prat.
2: La inflació puja per tercer mes consecutiu a Catalunya i al juliol l'increment de preus se situa en el 3,5% respecte a un any enrere. Són 3 dècimes més que el juny i la dada més alta dels dos últims anys, mentre que les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona se situen al voltant de la mitjana. En el cas de Girona se supera i la inflació arriba al 4,2%. Jordi Rosell és professor del Departament d'Economia de la Universitat de Girona.
3: Pot anar lligat auxiliars al turisme o fins i tot molt marcat a segones residències. I aquí que sí que el que hem de veure és que hi ha hagut fortes pujades tarifàries, com és el cas del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, com pot ser també l'entrada de les noves taxes d'escombraries que estan aprovant molts municipis degut a l'entrada de la nova directiva.
1: Junts per Catalunya ha demanat explicacions al govern per la saturació de rodalies i les retencions en algunes carreteres coincidint amb l'eclipsi. El principal grup de l'oposició ha registrat diverses preguntes al Parlament per reclamar a l'executiu que aclareixi qui va decidir l'operatiu de trens i si el considera suficient per atendre l'afluència d'usuaris. Junts també vol saber el cost econòmic que van tenir tots els actes que es van organitzar per l'eclipsi i els motius pels quals el govern va convertir, segons el partit, un fenomen astrofísic i de caràcter ciutadà en un aspecte propagandístic institucional. Des del Partit Popular de Catalunya, el seu secretari general, Juan Fernández, ha responsabilitzat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al ministre de Transports, Òscar Puente, dels problemes de Rodalies i a l'aeroport del Prat per la falla d'electrònica a la torre de control.
4: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
2: Detenen una dona com a presumpta autora d'un incendi forestal a Llançà, a l'Empordà. Ha estat en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. El foc va cremar 1.200 metres quadrats de zona boscosa. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
5: Bona tarda. El dia 2 d'agost, cap a 4:15 de la tarda, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que hi havia un incendi en una zona boscosa de Cap Ras de Llançà. Quan van arribar, els Mossos i els agents rurals van veure que l'incendi havia començat a prop d'un lloc on hi havia una dona acampada. En la investigació van determinar que l'origen de l'incendi va ser una imprudència d'algú que havia fet foc en un terreny forestal per coure menjar. Finalment, els Mossos van localitzar la dona a la població de la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. L'arrestada, de 56 anys i que tenia antecedents per altres fets, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys, veí de Lleida, com a presumpte autor d'un homicidi dolós en grau de temptativa al Pont de Suert. Un jove va quedar greument ferit per arma blanca durant una agressió i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Viella. Al Pont de Suert, Pau Rovira, bona tarda.
6: Bona tarda. Els fets van passar diumenge a les 6 del matí durant les festes del poble. La víctima presentava una ferida a l'abdomen amb risc vital. La investigació apunta que l'agressió va començar arran d'una discussió entre persones que no es coneixien. Els Mossos van identificar finalment el presumpte agressor després de prendre declaració a la víctima. També van saber que aquella mateixa matinada hauria amenaçat un altre jove amb una navalla. Ahir dimecres el van detenir a Lleida i avui ha passat a disposició del jutjat d'instrucció de Tremp. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, al Pont de Suert.
1: Als esports, Joan Fitó.
7: Ferran Torres tampoc ha participat avui en l'entrenament del Barça. El club blaugrana vol que el PSG superi, però, els 40 milions d'euros que ha ofert fins ara a Pedri. Avui, igual que ahir, ha fet treball al marge. En canvi, Lamine Yamal s'ha entrenat amb la resta de companys. També en futbol ha ajornat el Celta Osasuna de la primera jornada de Lliga per culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. El partit es jugarà ara, el dia 27 d'agost. El Campionat d'Europa d'atletisme que es fa a Birmingham aquest vespre Jael Sakura Bestué participarà en la final dels 200 metres de la jornada del matí. Cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans en les semifinals dels 800 metres, un resultat, però, que no li permet ser a la final de demà. El barceloní Oriol Sánchez ha acabat últim de la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars. Al Campionat d'Europa de Natació, Luca Huck s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda dels 4% lliures masculins. La barcelonina Paula Otero, en canvi, ha quedat fora de les semifinals dels 1.500 lliures. Tampoc s'ha classificat Adrián Santos, el 50 esquena. També a la tarda nadarà i no a Campabadal les semifinals dels 200 lliures. I amb vela, el 4.70, Jordi Xammar i Marta Cardona se situen a tocar de les medalles de la Copa del Món després de les tres regates d'avui. Han acabat a dos punts del podi. I avui comencen els Campionats d'Europa de Gimnàstica Artística Femenina a Zagreb i participen tres catalanes, Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudé.
8: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.

Des del punt de vista occidental, el Japó sol ser considerat un país de tendència conservadora i poc revolucionària. En canvi, la derrota a la Segona Guerra Mundial també va fer sorgir diversos moviments de dissidència política al llarg de la Guerra Freda, entre els quals s'hi poden comptar ocupacions de fàbriques, revoltes universitàries, accions de protesta contra la guerra al Vietnam i fins i tot guerrilles a les muntanyes del Japó. La nova esquerra nipona no només va sacsejar el país, sinó que va comprometre l'aliança militar entre Tòquio i Washington i, en alguns casos, va traslladar la lluita armada més enllà de l'arxipèlag japonès.

0: El bloc capitalista li va interessar minimitzar aquestes revoltes perquè el sistema japonès de postguerra havia de ser un exemple d'harmonia. L'objectiu era allunyar la població de la temptació comunista que campava per la zona i a la vegada servir de model pels veïns del continent asiàtic. Però durant els anys 50 i 60 del segle XX, la societat japonesa, humiliada per la derrota i en vies de convertir-se en una gran potència econòmica mundial, va viure diversos conflictes sociopolítics en què l'aportació de l'esquerra més revolucionària i la lluita de classes va ser fonamental. Encara que el govern gairebé ininterromput del Partit Liberal Democràtic suggerís una certa idea d'estabilitat, a l'inici de la postguerra, centenars de milers de treballadors van prendre el control de les empreses. Més endavant, entre l'any 51 i 55, el Partit Comunista Japonès va enviar centenars de joves guerrillers a les muntanyes per esperonar la revolta al front agrari, encara que després es va fer enrere. El 1960, les noves organitzacions sorgides del trencament amb el Partit Comunista van impulsar les manifestacions contra el Tractat de Cooperació i Seguretat Mútues entre Estats Units i Japó, les més massives de la història del país, que van fer dimitir el primer ministre Nobusuke Kishi i van suposar la cancel·lació de la visita del president nord-americà Eisenhower. Les revoltes estudiantils del 1968 van arribar a ser considerades les més intenses de tot el món. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'una cosa, ja em perdonaràs, però que em resulta xocant. O sigui, jo el Japó amb guerrilles no el recordava jo ni per anys, ni d'haver-ho llegit mai.
1: Ni jo tampoc.
0: Ah, tampoc. Em tranquil·litzes una mica.
1: Sinó que gràcies, en fi, a la lectura del llibre del que parlarem, doncs sí que és veritat que jo recordo, perquè era l'inici, diguem, de la meva entrada a la universitat, aquells estudiants revolucionaris d'una esquerra desconeguda aleshores a Europa, que a conseqüència del maig del 68, a conseqüència del que havia estat la Guerra Freda, del empat o no empat...
0: Del que estava sent la Guerra Freda,
1: Del que estava sent la Guerra Freda.
0: Del que
1: havia estat la Guerra de Corea.
0: Estava calenta, sí.
1: Del que havia fet... Estats Units, en referència a la bomba d'Hiroshima i Nagasaki, totes aquestes característiques, sí que recordo una constància de lluita que havia fet tancar durant 2 anys, això me'n recordo perfectament, les universitats, l'any 68 i 69, clar, coincideix més o menys amb aquesta època d'entrada universitària meva, no? Però, diguem, totes aquestes altres circumstàncies, en referència que fins i tot el Partit Comunista, mirant el que havia passat a la Xina, impulsés guerrilles rurals, doncs, la veritat, no sé si això és conseqüència de l'allunyament que tenim, de vegades som molt endocèntrics, eurocèntrics o occidentalcèntrics, fixem amb la història del Japó, però sí que és veritat que és un estudi molt interessant i a més que demostra que, diguem, tot aquest món que Estats Units com gran gendarme del món havia imposat amb la postguerra i amb la Guerra Freda tenia més escletxes del que pensava.
0: No, i a més hi ha un rerefons que em sembla molt clar, que evidentment que la història que avui explicarem no és exactament igual que cap altra història, no, com clar, passa amb totes les històries.
1: Sí.
0: Però sí, té uns punts de connexió que no teníem gens clar, almenys fins ara. Sempre ens donava la sensació, almenys a mi, que Àsia té unes dinàmiques molt diferents a Europa i veus, dius, home, clar que és diferent, però té unes dinàmiques en molts aspectes molt connexes.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, i un dels efectes és que, clar, al costat del gran creixement econòmic que es donava per la reconstrucció del país, per oblidar absolutament, diguem, tota la via de la indústria militar i de l'exèrcit, clar, tot això no s'ha si coincideix amb aquest predomini absolut dels valors que es volen imposar al Japó occidentals, però clar, hi ha el país profund japonès amb una identitat, només que es senten derrotats, els han matat els altres.
0: Sí.
1: I tota aquesta característica explica potser aquesta resposta que hi ha, no? Potser dels sectors de la societat que acostumen a ser els més crítics sempre davant del present, que són els joves i que són el món universitari, el món de la il·lusió.
0: No sempre, però de vegades sí.
1: Però molt sovint sí, o el món de l'obrer, o el món popular que diu, escolta, això no pot anar així, volem canviar el món. Doncs bé, aquesta és la història del Japó d'aquests anys. I, en fi, la veritat, molt desconeguda, com tu deies.
0: Com, qui ens ajudarà a entendre, espero, suposo que sí, n'estic convençut, aquesta història tan, tan curiosa, almenys des del punt de vista europeu i català, és el doctor Ferran de Vargas, a qui vam tenir ja la sort de tenir en aquest programa. És politòleg, doctor en estudis interculturals, investigador del grup Alter de la UOC, i és autor d'un llibre que acaba de sortir al mercat fa unes setmanes, Japó Roig, on explica aquesta història magnífica. Doctor de Vargas, moltíssimes gràcies per tornar a ser aquí a l'Enguàrdia.
2: Gràcies per convidar-me, i abans de res, deixeu-me enviar-li una abraçada al professor Lai, que ha escrit el... que ha escrit el pròleg, perquè s'està recuperant d'un problema mèdic.
0: Estan problemes físics, sí. Doncs, ha tingut una, si no vaig errat, una feridura, no?
2: Sí.
0: Llavors, bueno, doncs esperem que recuperi ben aviat. Parlem una mica d'aquesta qüestió. La sorpresa que tenien tant en Joan Maria Soler com jo és que nosaltres som una mica paradets, o és una cosa generalitzada? Realment no es coneixia res d'això a Europa. No va tenir impacte a Europa aquests fets que ara comentarem amb més detall?
2: Sí que, o sigui, dins de l'acadèmia hi ha la tendència, no?, a observar el Japó des d'aquests paràmetres molt folcloristes, no? Sí. Fer molt en compte, doncs, moltes investigacions som sobre art popular...
0: Antropologia, sí. Clar, està molt bé,
2: Sí.
1: El samurai...
2: Sí. Llavors, bueno, tota la influència que ens arriba són sobretot produccions culturals, a diferència del que passa amb la Xina, no?, que hi han hagut influències polítiques clares, no?, com el maoisme, sobretot a, grups polítics catalans, francesos, espanyols... I en canvi el que ens arriba del Japó acostuma a estar molt buit d'aquest element de conflicte, no?, que bé, és una equivocació. O sigui, realment aquest conflicte, com explico el llibre, doncs existeix i té un impacte important, no? I en català, bueno, en cap llengua de la península ibèrica s'havia escrit una història sobre aquests conflictes, no? En anglès sí que hi ha alguna cosa, i de fet jo em baso en moltes investigacions també escrites per anglosaxons, però aquí no s'havia escrit res sobre això.
0: Anem per pams. Després del final de la Segona Guerra Mundial, recordem, hi ha l'ocupació per part dels americans, decideixen mantenir part de l'esquema imperial, de l'estructura imperial, sospito que per no fer un desgavell massa gros encara, però ara, vist això, les sospites que també volen mantenir-ho, precisament perquè els fa por que se'ls invagi cap a l'altre costat, no? Perquè sempre s'havia dit que es mantindria l'emperador per part dels americans, precisament per intentar no distorsionar excessivament la societat japonesa, com una mena de respecte cultural. Però no. Fa pensar que potser anava més enllà d'això del respecte cultural, no?
2: Sí, durant els dos primers anys de la derrota del Japó a la Segona Guerra Mundial hem de tenir en compte que encara no hi ha oficialment, diguem-ne, la Guerra Freda en curs, no? Comença el 47.
0: Sí.
2: Llavors, al principi encara hi ha aquestes influències dins de l'administració americana, no?, dels New Dealers, no?, dels hereus de Roosevelt, no?, més esquerrans. Llavors sí que és cert que, tot i que el general MacArthur és el cap, no?, de l'ocupació americana al Japó, les corrents principals són esquerranoses i intenten democratitzar el Japó. Instauren una democràcia liberal amb tots els drets civils típics d'una democràcia liberal, intenten desmantellar els conglomerats empresarials, els monopolis, fan una amnistia que allibera tots els comunistes de la presó, que són la majoria de presos polítics que hi ha a la presó en aquell moment, legalitzen els sindicats, legalitzen les vagues, etcètera, etcètera.
1: Però també el concepte aquest, diguem, semifeixista o autoritari del Japó, també?
2: Sí, exacte, sí. Ells consideren que el Japó, en aquell moment, no hi ha esquerra activa perquè està a la presó i necessiten desenvolupar, doncs, una democràcia liberal per acabar amb aquest feixisme que, segons els americans i segons l'esquerra japonesa també, prové d'una cultura una mica feudal, no? Que encara, a diferència d'aquí, no?, d'Europa, que el feixisme té com uns components molt moderns,
0: sí.
2: Allà es considera que tot el... De fet, es prohibeixen les pel·lícules sobre samurais, es prohibeix utilitzar el mont Fuji, no?, el Fujiyama, com a símbol, etc., perquè consideren que això és el nucli del feixisme al Japó, no? Llavors, l'únic element que conserven, no?, anar cap a l'esquerra, però no desestabilitzar-ho tot, és conservar l'emperador, no? És bueno, fer com un canvi sense
0: fer una revolució, diguéssim.
2: Exacte. Sí. I bueno, a partir del 47, quan s'inicia la Guerra Freda, no només al Japó, sinó a tot el món, tot això es tira enrere, eh? Tot això s'acaba. Llavors, sí.
0: Clar, això suposo llavors que també els aires a Estats Units comencen a canviar, no el 47, però no trigaran tant. La guerra de Corea no ha esclatat encara, però les tensions ja comencen a existir. Aquella Corea del Sud és un, té uns components gairebé feixistes. En fi, ha estat canviant tot en aquest moment. Quina és la política llavors dels japonesos amb respecte a la població? Per què la població acabarà aixecant-se no gaires anys després?
2: Perquè hi ha moviments comunistes, no? Clar, al principi el Partit Comunista intenta tenir una molt bona relació amb les forces d'ocupació americanes, perquè són les forces que alliberen els comunistes, i per tant...
1: Que han estat aliats fins fa 4 dies.
2: Sí, exacte. Llavors, ells consideren... Tenen aquesta idea també de que el Japó és un país semifeudal, i per tant, abans de poder fer una revolució socialista, cal desenvolupar plenament el capitalisme i una democràcia liberal al Japó. Llavors, el principal aliat per fer això al Japó, com que internament no està prou desenvolupat, ha de ser un element extern, que són els Estats Units. Llavors, durant els dos primers anys, hi ha aquesta aliança, no?, entre els comunistes i les forces d'ocupació americanes, però quan comença la Guerra Freda, no?, el 47 es convoca la primera vaga general al Japó, de la postguerra, i el general MacArthur la prohibeix. Llavors, per primera vegada, es dona una mesura totalment contrària a el que seria una democràcia liberal, no? I a partir d'aquest punt és quan les forces d'ocupació americanes, en connivència amb el govern japonès, de dretes, doncs fan el que es coneix com a marxa enrere. Llavors tornen a potenciar els monopolis, no?, empresarials, alliberen els feixistes que estan sent jutjats de la presó, fan el que es coneix com la purga roja, diguem-ne que fan fora de les empreses centenars de milers de treballadors simpatitzants de, no?, de moviments d'esquerres. Llavors, davant d'aquesta onada reaccionària per part de l'ocupació americana, els japonesos, sobretot els sectors més joves, no?, i més revolucionaris, comencen a desobeir els mandats del Partit Comunista, que diu que encara s'ha d'intentar buscar un acord amb les forces americanes, no? Llavors, les bases pròpies del Partit Comunista acaben desbordant a la cúpula del partit, i llavors és quan comença a bullir una mica la societat japonesa.
0: Hem de pensar que el nou, relativament nou president nord-americà, Truman, no, encara que havia estat vicepresident de Roosevelt, ja no és la visió del món que tenia Roosevelt, que no és que fos d'esquerres, tampoc no exagerem, però en tot cas era una visió més ampla, més
1: oberta,
0: liberal en el sentit tradicional, diguéssim. Clar, Truman ja veu el món d'una altra manera, el tema de la bipolaritat amb la Unió Soviètica el té molt obsessionat, el seu entorn, no és casualitat que el senador McCarthy als Estats Units comenci llavors les campanyes de moralització dels Estats Units, l'obsessió comunista. Per tant, ja s'entén aquests girs, i que en MacArthur, que acabarà molt fart Truman de MacArthur, però en aquell moment, diguéssim, pugui fer una mica la seva, que és un home molt d'extrema dreta.
1: Sí, no? I la por del creixement aquells anys econòmic, industrial i militar de la Unió Soviètica,
0: sí, que
1: té tot aquest, és un creixement molt gran.
0: Sí, sí, encara són els últims anys de Stalin, sí, i per tant la cosa va forta. En aquest sentit, Japó, en paral·lel, mentre està produint-se això, comença a tenir un cert creixement econòmic. Sempre s'ha parlat del miracle japonès que culminaria als 60, però suposo que aquest és el moment en què comencen les coses a...
2: Sí, encara... Realment, o sigui, el punt d'inflexió és una mica la revolució maoista a la Xina, perquè fins aleshores els Estats Units encara veien la Xina com la gran potència asiàtica que contindrà el comunisme.
0: Això és el 48, clar.
2: Llavors ells, amb aquesta idea de, bueno, nosaltres ens centrem en la Xina com el país que serà el baluard del capitalisme a Àsia, perquè en aquell moment el Japó el veuen com un país en runes, un país que el que han de fer és democratitzar-lo perquè està ple de feixistes. Clar, quan els maoistes comencen a guanyar poder al continent, els Estats Units canvien totalment de tàctica i diuen, ara hem de deixar de banda la democratització del Japó i el que hem de fer és impulsar el creixement econòmic. I, clar, les mesures de democratització del Japó anaven de la mà de impedir que el Japó tingués influència també en les antigues colònies d'Àsia, perquè es considerava que això era una rèmora imperialista japonesa, i això doncs evitava també el creixement de les grans empreses japoneses. Doncs tornen a impulsar a la influència de les grans empreses japoneses a tot el sud-est asiàtic, també a Corea, i bé, i comencen a pensar en, com deia abans, a tornar a muntar aquests conglomerats empresarials, aquests monopolis, els tornen a muntar, i d'alguna manera també reprimeixen tots els drets que laborals, prohibeixen el dret de vaga del sector públic, per exemple, intentant prohibir l'afiliació política dels estudiants. Doncs hi ha totes aquestes mesures per potenciar el creixement econòmic del Japó. I un dels elements, bueno, ja, en un programa anterior vam parlar de Kishinobusuke, sí, no? A l'avi de Shinzo Abe, i està molt connectat amb això, perquè és un dels, de les persones que són a la presó en aquell moment, que són alliberades durant aquesta marxa enrere, i és l'artífex de la industrialització de l'antiga colònia de Manchukuo.
0: Que és actualment al nord de la
2: Xina. Sí. Sí.
1: Llavors, és una colònia militar que tenia el Japó al continent.
0: Una colònia, no estem parlant de 100 quilòmetres quadrats, no. Vull dir que estem parlant d'un tros de país immens.
2: Llavors el posen al capdavant d'aquest creixement econòmic japonès i posen a un feixista al capdavant d'aquest creixement. No? Llavors, és aquí, com deies, no? Que comença aquest creixement del Japó, aquesta recuperació. Doncs, amb contra de la democratització del país.
0: I al mateix temps que es produeix aquesta recuperació econòmica, perquè recordem que el Japó, salvant les distàncies, ja era una potència econòmica abans de la guerra, salvant les distàncies al posterior, però evidentment la destrucció li havia tirat enrere totalment, no es trasllada de cap manera a les classes populars? No hi ha una socialització dels beneficis o s'ho queda només l'oligarquia i això encara provocarà més problemes?
2: Encara no. Al principi, el creixement econòmic del Japó va molt lligat a unes mesures liberals, no? Molt, ara no diríem neoliberals, perquè en aquell moment aquest concepte...
0: No hi ha neu, no?
2: Clar. Sí, sí. Però eren unes mesures molt liberals que el que buscaven era el creixement de la macroeconomia i les classes populars no veien els fruits. És a partir dels 60, després en parlarem una mica, és a partir dels 60 que aquesta idea del Japó on, bé, la societat de consum floreix i tothom té televisors i
0: tothom
2: cotxes...
0: és classe mitjana.
2: Sí.
0: Serà això és cert o no, però... Sí. Però aquestes,
2: això és a partir dels 60 i, com veurem, els moviments d'esquerres revolucionaris juguen un paper molt important en que això sigui així.
0: En aquest moment, per tant, estem amb un contrast molt clar. S'estan acabant les mesures democràtiques que s'havien impulsat i que estaven transformant el país, com a mínim, des d'un sentit polític. Socialment, a més, es dona suport a antics feixistes. Les grans corporacions tornen a créixer, però no traslladen els seus beneficis. Clar, s'entén el malestar. Sí, s'entén molt el malestar que pot haver-hi entre la societat japonesa. Però estan prou estructurats? Perquè, clar, després de tot el que havia passat, de la guerra, de la destrucció, dels anys d'ocupació, com s'estructuren els moviments d'oposició amb aquesta situació tan terrible que està començant a viure el Japó?
2: Sí, bé, en un primer moment, clar, quan els presos polítics comunistes surten de la presó, la població japonesa en general té la sensació de que ha estat enganyada durant anys pel règim feixista, responsabilitza el règim feixista de la destrucció del país, i les úniques persones que no se les pot responsabilitzar del que ha passat són aquells que porten 20 anys a la presó.
0: Clar.
2: Que són els comunistes, no? Llavors la gent, sense entendre molt bé el marxisme o sense potser tenir una visió molt profunda sobre el que és el comunisme, intuïtivament veuen aquells comunistes com el far del futur, no?
1: Els que anaven en contra dels que havien portat a la guerra.
0: Exacte.
2: Llavors, realment s'estructura un moviment comunista molt potent al Japó. Moltes persones, sobretot, té molta penetració a les universitats i en la cultura, no? Els intel·lectuals. Com que els Estats Units fan una reforma agrària el 46 que és molt ambiciosa, el que fan és comprar les terres dels terratinents per un preu simbòlic i la venen als camperols a un preu també molt, molt simbòlic, no? Que després Fidel Castro ell mateix reconeix que s'inspira en la reforma de les forces americanes i diu, clar, aquesta reforma a Cuba no ens la van deixar fer perquè perquè les empreses que havien de ser expropiades eren americanes. Llavors al Japó sí que ho van fer, no?
1: Però creen una classe de petits propietaris al camp.
2: Que aquests petits propietaris acaben sent el principal suport del Partit Liberal Democràtic de la dreta al Japó, ja fins avui en dia. Llavors, això ho fan per por al comunisme, per por al que està passant en països, no tant a la Xina, però potser més al Vietnam, a Indonèsia. I, clar, com deia, els comunistes aleshores no tenen molta presència al camp, però sí a les universitats i entre la intel·lectualitat. I és a través d'aquesta capa més elitista, potser, que acaben muntant les guerrilles de les que ara segurament parlarem, no?

0: Si bé durant la primera meitat dels anys 50 el Partit Comunista del Japó va impulsar un doble front de revolta, el camp i la ciutat, no va trigar a desdir-se'n. En part per la mort de Stalin i per la fi de la Guerra de Corea, els comunistes de la vella guàrdia van optar per pactar amb el règim. Aquest fet va deixar els militants més joves orfes d'una organització en nom de la qual lluitar. En poc temps, aquest seria el germen de l'anomenada Nova Esquerra Japonesa.
1: Camarada Kimura, es nota que estàs vivint a les muntanyes. Tens la pell colrada pel sol.
2: Ai, camarada Yamada, és l'únic fruit que estic obtenint de la meva estada a la guerrilla.
1: I doncs, què ha passat?
2: La reforma agrària dels americans ha deixat els camperols en una posició més beneficiosa. I ara no els vulguis parlar de revolta i de millorar les relacions de producció. No ens volen escoltar.
1: Ningú?
2: Bé, quan visitem els pobles que són a prop de les bases americanes, aleshores ens escolten amb més atenció. Les filles de moltes d'aquestes famílies han d'acceptar treballar a les bases com a cambreres o prostitutes.
1: Realment és terrible.
2: Sigui com sigui, per fer la revolució calen molts més braços. Sort que la ciutat no heu abandonat la lluita.
1: Serà millor que seguis, Kimura, que ja veig que fa temps que no vens a la ciutat. El partit està fent un gir imprevisible últimament. Ja no hi ha qui el conegui.
2: De què m'estàs parlant?
1: Estan començant a fer-se enrere amb això dels còctels Molotov i la guerrilla urbana. Els líders més veterans, que deuen haver oblidat la seva lluita contra el feixisme de fa una dècada, ara mateix estan més amoïnats per com els vagi a les urnes que per cap lluita social.
2: Primer ens vam quedar sense poder lliurar la vida per l'emperador, i ara és la revolució que ens abandona.
1: En això vas errat. He estat parlant amb altres companys per crear un grup nou que no li degui obediència a aquests pactistes del Partit Comunista. I dic pactistes per no dir revisionistes. La via institucional no és la que ens convé ara. Es tracta de passar l'acció directa i d'admetre que qualsevol acord amb els Estats Units converteix el Japó en còmplice de l'imperialisme i no pas víctima.
2: Doncs ja em pots anar comptant a les vostres files, que estic fart de sentir cantar el gall a canvi de res.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'enguàrdia amb en Ferran de Vargas i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'esquerra revolucionària del Japó, l'esquerra que va emergir i que va patir justament després de la postguerra, de la Segona Guerra Mundial. Doctor de Vargas, acabem de sentir aquesta conversa entre els dos militants que no estan gaire contents amb el Partit Comunista. Els ha traït. Això és una sensació que em sembla que es va produir arreu del món, no? Aquesta sensació de que el Partit Comunista als anys 50 havia seguit massa la línia de la Unió Soviètica i no responia a les realitats de cada país. Això va passar fins i tot a l'Espanya franquista, diguéssim, que amb el Partit Comunista d'Oposició. Suposo que el Japó, en aquest sentit, no és un exemple estrany.
4: Sí, sí, totalment. Potser al Japó hi ha un element encara més intens.
0: Segur que tot arreu hi ha matisos.
4: Sí, perquè això és una cosa que he descobert fa relativament poc, no? Aquesta comparativa, no? I, per exemple, a França, la nova esquerra òbviament sorgeix en contra del Partit Comunista francès, però personatges com Sartre simpatitzen amb el Partit Comunista, malgrat això, no?
5: I no s'acaben de deslligar.
4: En canvi, al Japó, la nova, o sigui, a Occident, les noves esquerres sorgeixen no tant com a oposició als propis partits comunistes dels seus països, sinó com a inspiració a moviments revolucionaris del Tercer Món, com Algèria, Cuba, la Xina, a Vietnam.
0: Tots tenen noms tipus Lliga Comunista, sí. Moviment Comunista,
4: sí, el Japó
0: Unió,
4: també.
0: Aquest tipus de noms que s'allunyen del nom convencional de Partit Comunista. Sí. Diguéssim. No és casualitat, tot quan ho veus partits d'aquella època, quan veus aquests noms, ja saps que no són el Partit Comunista oficial i que estan buscant una altra via. No?
5: I els exemples són Cuba i Algèria.
4: Sí, en canvi, el Japó, que han triomfat. El Japó, aquest element d'inspiració del Tercer Món no és tan fort. El Japó, el que sobretot fa sorgir una nova esquerra contra el Partit Comunista són dos elements. Primer, que aquestes guerrilles que envia el Partit Comunista les envia bàsicament perquè Moscou i Pequín obliga el Partit Comunista a enviar-les en el context de la Guerra de Corea, clar, la guerra de Corea està passant just al costat del Japó i la idea geopolítica...
0: I la influència japonesa sobre Corea ha estat molt intensa durant més d'un segle, per tant, per no dir colonització pura i dura, no.
4: I la idea de geoestratègica de trasfons de la Unió Soviètica i de Pequín és anem a desestabilitzar els Estats Units en el context de la guerra de Corea en el seu baluart, que és el Japó. Llavors, d'alguna forma, doncs, insten els comunistes japonesos a enviar unes guerrilles al camp inspirats a la revolució comunista dels xinesos, no? Això és un fracàs absolut, però els joves que són enviats a les muntanyes, en aquestes guerrilles, realment creuen en el que estan fent, deixen la seva família, passen a la clandestinitat, deixen les seves parelles, deixen estudis, o sigui, ho deixen tot pensant que la revolució és imminent. I un cop acaba la guerra de Corea, mor Stalin el 53 i el Partit Comunista del Japó, la cúpula, diu, vale, doncs ara tornem a centrar-nos a les urnes, com si no passés res. I a més no dimiteix ningú, culpen a sobres els més joves d'haver arrossegat el partit. Doncs aquests joves que han format part de les guerrilles es veuen traïts, com dèiem abans, pel partit. I just poc després, el 56, esclata la revolució hongaresa a Europa.
6: A Hongria, sí.
4: Sí, que és reprimida per la Unió Soviètica.
0: Duríssima.
6: Sí.
0: No reprimida allò de venen allà i et detenen. No, venen allà i et bombardegen, eh? Sí. O sigui,
4: hi ha afusellament,
0: repressió posterior, molts anys de presó, tortures, és molt dura.
4: Sí, una reacció terrible.
0: I això
4: té una influència importantíssima en el trencament definitiu del Partit Comunista del Japó, perquè el Partit Comunista del Japó no s'hi mostra crític amb aquesta ocupació d'Hongria per part de la Unió Soviètica, i aquests joves que ja estaven rancorosos amb el partit perquè se sentien utilitzats acaben trencant definitivament amb el partit. O sigui, més que la influència de revolucions com la cubana, que és posterior, o Algèria, és més aviat aquesta...
6: 60 i 62.
4: Exacte. És més aquesta repressió de la revolució hongaresa el que té un impacte al Japó. I és curiós perquè està molt lluny.
0: Sí, però això també és molt significatiu del que representa el segle XX. O sigui, en altres segles, el segle XVIII, que hi hagués un problema a una colònia a Borneo, doncs, escolta'm, ja s'ho faran els holandesos, diguéssim, no provocava esclats revolucionaris. El segle XX, on la comunicació ha arribat a un punt en què et sents molt proper gent que realment és molt distant i molt llunyana, i que un conflicte en un lloc determinat, per entendre's, Israel-Gaza, no és casualitat que a Catalunya i a tota Europa ho sentim com un tema realment molt propi. Això, al segle XVIII o al segle XVII...
4: Era impossible.
0: Hauria sigut un tema, una guerra de tantes.
5: Sí. I fins i tot a finals del XIX, recordem l'expansió, diguem, d'Estats Units cap al Pacífic, o l'expansió d'Argentina i de Xile cap al sud, amb els indígenes i...
0: O la destrucció del regne de Hawaii, etcètera, és igual, s'ho faran, no? Però en canvi ara això és una... I això és molt significatiu, que el 56 això impacti al Japó, una cosa que passa a Hongria, és molt del segle XX.
4: Totalment.
0: Què fa aquesta nova esquerra? O sigui, per un costat tenim un partit comunista que intenta trobar escons, alcaldies, les diputacions japoneses, si existeixen una cosa que desconec, etcètera, etcètera, càrrecs institucionals, i d'altra... i anar progressant, aquest està a prop de la URSS, etc. I d'altra banda, aquesta nova esquerra japonesa, que suposo que no es conforma.
4: Sí, absolutament no. Si el Partit Comunista fa aquest viratge cap al reformisme i cap a les urnes, abans el Partit Comunista tenia la teoria de que el Japó s'havia de desenvolupar plenament, no? Com deia abans, la democràcia liberal, perquè era un país semifeudal. Això a mitjans dels 50 ja no cola, perquè el Japó és un dels països ja més desenvolupats del món. Tampoc és que sigui
0: capitalisme pur i dur.
4: Llavors passen a dir, no fem la revolució, i ara quina excusa posem una mica? I l'excusa que posen és que el Japó és una semicolònia dels Estats Units que no permet als Estats Units que es desenvolupi el Japó com una democràcia plena. Llavors aquests joves diuen, no, el Japó no és víctima dels Estats Units, el Japó és còmplice dels Estats Units, perquè és un país plenament poderós. Per tant, si el Japó té una aliança amb els Estats Units, no és perquè estigui subjugat, sinó perquè el Japó decideix, com a nació, tenir aquesta aliança amb els Estats Units. Això és un punt de discòrdia complet amb els Estats Units, amb el Partit Comunista. I arran d'aquesta conclusió diuen, no, el Japó ha de fer, és un país capitalista i no és una colònia, per tant ha de fer una revolució socialista immediatament
0: interna, a més a més, interna, clar, no és només esperar que els Estats Units se'n vagin o no, llavors, és ara, aquí.
5: I llavors les guerrilles Les massacren? Les...
4: No, les sí, la bona part de les guerrilles acaben empresonades, una altra part abandona la política per sempre, per desencís, alguns es suïciden, hi ha també purgues perquè en aquest ambient de, no, de setge policial hi ha moltes sospites de gent que potser són espies, sí, equivocadament, sí. Aquests espies o són
0: executats
4: o se suïciden, etc. Llavors allò, aquelles guerrilles, i un petit reducte d'aquestes guerrilles és el que lidera la creació d'aquesta nova esquerra en contra del Partit Comunista. Mm. Però ja les guerrilles ja s'acaben, eh? Vull dir, ja no aquesta idea d'anar al camp i revoltar al camp també...
0: Molt xinesa, però...
4: Sí, no sé. Això sí que cala molt a la ciutat japonesa, també en els sectors més radicals.
5: Fixa't que hi ha un cert paral·lelisme amb el que passa amb el maquis aquí, eh? Del Partit Comunista d'aquests anys.
0: Sí, sí, sí, que el mantindrà mantindran els nuclis anarquistes, el mantindran anys, però els comunistes
5: ja no.
0: Els 54...
5: El 54... A partir del 54 hi ha lluites internes, perquè, encara...
0: No recordo exactament, 54-56 que decideix...
5: 54-56 que del de Llevant, però ja els van eliminant, també purgues internes, també eliminacions, en fi, coses molt... Tenen similituds. Sí.
0: Quina incidència té? O sigui, la nova esquerra japonesa, què decideix? Perquè és evident que la força a les urnes no la tindrà i...
4: Ni li interessa, tampoc.
0: Ni li interessa, això anava a dir, és que aquesta combinació és claríssima. Què fan per incidir en la societat japonesa?
4: El primer moment, bueno, tenen... No pararem molt, perquè tampoc és qüestió de parlar tots els episodis que passen, però hi ha una lluita contra la construcció de bases militars americanes, on té una incidència molt important. Aquí és quan comença a guanyar rellevància.
0: Avui en dia també encara aquest tema continua pesant.
4: Sí, ara no existeix la nova esquerra, però el moviment contra les bases segueix existint, sobretot a Okinawa.
0: Sí.
4: Però sobretot té un protagonisme molt gran als 60, en contra de la renovació del Tractat de Seguretat i Cooperació Mútua entre Estats Units i el Japó, no? És, com dèiem, la mobilització de masses més important de la història del país, i la nova esquerra és la que té el lideratge d'aquestes mobilitzacions, sobretot el moviment estudiantil. Llavors, bé, és un moviment on participa el Partit Comunista, el Partit Socialista, sectors de l'esquerra institucional, però aquesta esquerra institucional té una, diguem, una idea de que s'ha de defensar la democràcia de les tendències més autoritàries del president, del primer ministre Nobusuke Kishi, no? Que és aquest, aquest primer ministre que venia del feixisme. En canvi, la nova esquerra, de nou, diu no, el que hem de fer no és intentar defensar la democràcia, perquè això no és una democràcia, consideren els japonesos de la nova esquerra, sinó el que hem de fer és la revolució socialista. I aquí és quan tenen una influència molt gran en aconseguir la dimissió del primer ministre, a través de... Ocupen el Parlament 3 vegades, mor un estudiant del moviment, realment... per exemple, el secretari de comunicació del president Eisenhower ve al Japó per preparar la visita futura del president, és envoltat per 3.000 manifestants, ha de ser evacuat amb un helicòpter...
0: Sí, sí.
4: O sigui, passen una sèrie d'episodis que acaben fent dimitir, com deia el primer ministre, i a més cancel·len la que havia de ser la primera visita de la història d'un president dels Estats Units al Japó, que havia de ser Eisenhower, i la policia japonesa li diu a Eisenhower que no pot garantir la seguretat en terres japonès. I això a Eisenhower no li senta gens bé, perquè és la primera vegada que un país aliat nega l'entrada del president dels Estats Units en el context de la Guerra Freda. Llavors dona una imatge de debilitat del bloc capitalista molt gran, i això, tot això, és conseqüència d'aquesta acció de la nova esquerra als carrers.

0: Una de les veus que va sorgir en aquells anys de moviments d'esquerres forts va ser Oda Makoto, escriptor i líder de l'Aliança Ciutadana per la Pau al Vietnam. No havien passat amb prou feines 20 anys de la fi de la Segona Guerra Mundial que cada cop més japonesos eren conscients que el seu país havia passat de ser víctima a còmplice en altres conflictes.
1: Els japonesos no són gaire conscients d'haver envaït la Xina i tendeixen a enfatitzar només el patiment que ells van aguantar en la Guerra del Pacífic. La raó, jo crec, és que per a ells la guerra va ser la Guerra del Pacífic. La invasió de la Xina no forma part de la guerra. El moviment per la pau, durant els primers anys de la postguerra, s'erigia principalment sobre el punt de vista de les víctimes. Des d'aquesta posició, on pot dir que nosaltres, com a víctimes de la guerra, ens hi hem d'oposar. En conjunt, el poble japonès se sentia víctima de la Segona Guerra Mundial. Ens espantava la possibilitat d'una guerra nuclear. I si esclatava una guerra com aquesta, no hi hauria absolutament res a fer. Cauríem de ple amb la posició de víctimes. Els desavantatges de l'antic moviment per la pau s'han fet cada vegada més evidents. En primer lloc, la nostra memòria de la guerra es va esvaint a mesura que passen els anys. Una altra qüestió és que el Japó s'ha convertit en un país pròsper. L'actual moviment va sorgir just després dels Jocs Olímpics de 1964, celebrats a Tòquio, en el moment en què la política de primer l'economia, que va venir a continuació de la lluita contra el Tractat de Seguretat de 1960, donava els seus majors fruits. En aquell moment, encara operàvem en base a la idea heretada de l'antic moviment per la pau, que mai més volíem tornar a ser víctimes. Però en el procés ens vam començar a adonar que la nostra posició era diferent a la de l'antic moviment per la pau. Vam començar a adonar-nos que l'estat japonès s'havia tornat suficientment poderós per a ocupar la posició d'opressor.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor de Vargas, acabem de sentir aquest comentari. Era obvi que pels japonesos també la seva història s'havia d'interpretar d'una manera diferent. La nova esquerra suposo que això ho tenia molt clar. Si s'interpretava la història del Japó, que havia viscut fins aquell moment, d'una manera diferent, evidentment els fets del present no tenien res a veure amb el que veien i el que els explicaven als mitjans de comunicació. Clar, això devia ser un xoc important. Però el seguia molta gent o eren només quatre eixalabrats?
3: No, al principi realment tenen un suport social important. És quan a finals dels 60 comencen a tenir accions massa violentes i sempre violentes que la societat comença a desvincular-se. Però durant bona part dels 60 hi ha suports, de nou, sobretot a la intel·lectualitat, a la cultura, a les universitats. Però també hi ha sectors del moviment obrer que estan bastant influïts per la nova esquerra japonesa.
4: Però llavors ja, diguem, la societat japonesa ja es beneficia d'aquesta emergència econòmica tan gran?
3: Sí, primer volia dir això de que a part, una de les contribucions principals de la nova esquerra japonesa no simplement és fer dimitir el primer ministre o cancel·lar la visita d'Eisenhower, sinó que, com deia abans, aquesta eclosió de la societat del consum al Japó, aquesta duplicació, ja el pla de duplicació d'ingressos que es diu, no? Ja, el successor de Kishinobusuke, després de dimitir, així queda Hayato, que llença el seu pla de duplicació d'ingressos. Es marca com a objectiu duplicar el PIB de la societat japonesa en 10 anys, cosa que aconsegueix.
0: I
3: això ho fa...
0: És tremendo.
3: I això ho fa...
5: Això vol dir un increment anual del 10%, com a mínim.
3: Sí. I a la segona meitat de la dècada, d'un 14% anual, la mitjana de creixement.
0: És una bogeria, diguéssim.
3: Cosa que està molt relacionada amb els beneficis que obté el capital japonès de la guerra del Vietnam, també, que és una cosa que no es diu gaire, però és així. Però bé, aquesta lluita als carrers dels 60, no? Liderada per la Nova Esquerra Japonesa, fa tema a l'oligarquia i a l'establishment japonès que l'esquerra acabi fent-se amb el poder en pocs anys. Realment ara, en retrospectiva, no sembla possible sí. aquesta por, perquè al final veiem que la dreta sempre va governar, però en aquell moment hi havia molta por. I aquesta por es va canalitzar per dos vies. Una, reformes socialdemòcrates impulsades pel propi Partit Liberal Democràtic. Aquí és quan comença el creixement econòmic a arribar a les classes populars del Japó, i arriba per por aquesta esquerra que està en ascens.
0: Com va fer Bismarck, cap a 1880.
3: Vull dir que, sí,
0: per això dic que Bismarck, estem parlant. Sí. Vull dir que,
4: I el capitalisme a Europa.
0: Clar, és clar. Que... Sí, sí.
3: I això és així, en part, gràcies a aquesta quasi revolució que passa als 60 als carrers, aquesta por. I l'altra via de canalització d'aquesta por és una onada reaccionària. S'assassina el secretari general del Partit Socialista, s'intenta matar el president del Partit Comunista, hi ha un intent de cop d'estat al 61, bastant
0: important.
3: Llavors són aquestes dos vies,

0: El líder de les protestes estudiantils que es van anar escampant per les diferents facultats japoneses al llarg de 1968 va ser Yamamoto Yoshitaka, un estudiant de física de 26 anys que havia d'iniciar el doctorat a Kyoto, però hi va renunciar per continuar encapçalant les manifestacions a la Universitat de Tòquio. Anys després, Yoshitaka recordava el fervor revolucionari d'aquells anys compartit pels estudiants i pels representants de molts altres sectors.
1: No podem negar que la derrota de la lluita i el col·lapse del moviment de fa mig segle va deixar moltes cicatrius que avui dia encara perduren. No obstant, va ser inqüestionablement una era en què un nombre incomptable de joves s'enfrontà amb tota la seva ànima a la societat i als seus temps. Hem de començar des d'aquesta veritat per poder fer qualsevol progrés. Pel que fa a mi, durant aquella època la meva vida va passar de ser la d'un físic que dedicava tot el temps a la recerca sobre les teories de les partícules elementals i participava en manifestacions durant el seu temps lliure, a una vida totalment enfrontada als seus temps. Tot i que sovint rumiava i dubtava, la meva vida va experimentar una transformació pas a pas. Sens dubte puc dir que aquella època em va convertir en allò que sóc avui. En el context de la Guerra del Vietnam, els estudiants de moltes universitats al Japó van lluitar amb pals i barricades als campus. Però no eren els únics que lluitaven. Treballadors dels comitès juvenils contra la guerra van sortir als carrers. Camperols, pescadors i ciutadans lluitaven contra els projectes urbanístics, les contaminacions, les forces d'autodefensa i les bases militars americanes. La gent jove s'asseia davant dels tancs que estaven a punt de ser transportats al Vietnam. Multituds aclaparadores s'ajuntaven per parar el transport de combustibles per avions de l'exèrcit dels Estats Units. La plaça enfront de l'estació de trens s'omplia de cançons contra la guerra. Un nombre d'oficinistes normals i corrents amagaven a casa seva els desertors de l'exèrcit americà. Les mestresses de casa portaven menjar als estudiants arrestats, ignorant l'assetjament de la policia. Els estudiants d'institut feien crides contra la guerra i lluitaven contra la reforma escolar. I soldats americans ja estaven una rebel·lió dins de les bases militars dels Estats Units al Japó. Fins i tot membres de les forces d'autodefensa del Japó alçaven la seva veu contra la guerra i les mesures de seguretat. Sens cap mena de dubte, va ser una era extraordinària en la història del poble japonès, que no ha de caure en l'oblit.
2: En guàrdia.
0: A Ferran de Vargas acabem de sentir un dels líders dels estudiants, que realment els estudiants eren la punta de llança i van tancar universitats, van fer de tot. Va ser el gran moment, més fort que el 68 de París, per exemple, que els 68, 69, 67 de la lluita de la guerra a Vietnam als Estats Units.
3: Es considera la revolta estudiantil més important de la història fins a la data. Sí que és cert que a França el que li dona un punt potser més intens és que hi ha una aliança amb el moviment obrer, no? Hi ha una vaga general molt important, que això al Japó no passa.
4: No, i tot un canvi de valors.
3: I tot un canvi de valors. Sí, això al Japó també, Sí. Potser no tant com a França, però també hi ha una revolució cultural d'alguna manera. Sí. Però al Japó el moviment obrer no és tan actiu i és el moviment estudiantil el que realment pren el protagonisme i ocupa el 80 més o menys per cent de les universitats. Entre el 68 i el 69 no hi ha exàmens d'ingrés a les universitats, no hi ha exàmens de graduació. A 75 rectors arriben a dimitir, 75 rectors. Llavors és un trasbals importantíssim. Sí. I el que hi ha darrere, sobretot d'aquestes revoltes, a part de la massificació de les aules i el que podria succeir a qualsevol altre país del món, és a la guerra del Vietnam i el paper que juga el Japó, molt oblidat, en la guerra del Vietnam, no? Sense el paper logístic del Japó, els americans no ho haguessin tingut tan fàcil per bombardejar el Vietnam, no? El Japó era la principal base d'operacions dels Estats Units a Àsia en aquesta guerra. Hi havia vaixells que
0: subministraven a les bases americanes al Japó i tornem.
3: Sí, avions, molts bombarders s'enlairaven des del Japó, hospitals militars, gairebé tots els soldats americans ferits durant la guerra del Vietnam acabaven a hospitals japonesos. Mm. Llavors, tota aquesta...
4: Amb això sí que hi ha algunes referències fins i tot cinematogràfiques, eh?
0: Sí.
4: Alguna, no massa, però n'hi ha, sí.
0: A Maix, que és de la guerra de Corea, també es parla d'aquesta base logística japonesa, també és lògic, està més a prop, però Vietnam alguna vegada es comenta, sí.
3: Llavors hi ha aquesta idea, no?, dels japonesos com a partíceps quasi de la guerra, som partíceps de la guerra, hem de lluitar contra els Estats Units i contra el nostre govern, i hem de fer-ho quasi com si fos una guerra. I
4: d'aquí, amb canyes de bambú.
3: Exacte, d'aquí hi ha aquesta imatge tan marcial de japonesos amb cas, amb pals, cosa que després arriba també amb còctels Molotov, després amb bombes, etc. Perquè ells es senten legitimats, perquè se senten part d'una guerra.
0: Malgrat tot, després d'aquests 2 anys intensos de protestes, el moviment va minvant. Encara tindrà unes revifalles, però ja no reeixirà. I molt menys, que és el que succeeix.
3: Sí, d'una banda, una repressió policial importantíssima. Hem de pensar, per exemple, que el secretari d'Estat dels Estats Units recomana al president que s'inspiri, no?, que s'entrenin els policies americans al Japó.
0: Per veure com atusten, perquè
3: tenen molta experiència en contindre totes aquestes manifestacions. I d'altra banda, doncs, com passa a altres llocs com a Itàlia o Alemanya, tota aquesta gent molt involucrada i amb la idea de que hi haurà una revolució gairebé imminent, quan veuen que no passa això, es frustren i acaben tendint, alguns deixen la política i altres creen grups armats, que és el que

0: Llavors, com que la gent gran ha viscut aquesta època, que ha sigut potser... No, acostumem a dir aquesta frase de vivim al segle XX, com si el segle XX, per ser un segle més nou, ja impliqui que hi ha més progressisme al món, i en realitat et dones compte que en moltes societats és al revés, s'ha anat d'alguna forma enrere. I al Japó, doncs, la gent que té 50, 60, 70 anys, que ha viscut allò de primera mà, recorda això amb certa nostàlgia, i alguns amb certa apatia, i la gent jove ni els interessa ni se senten inspirats.
1: O sigui, els del segle XXI no és massa allunyada d'altres llocs del món amb aquesta característica
2: Més, joves. Més conservadors que no, que no el que havia succeït. Tot i així, s'ha de dir que molts que van viure el maig del 68 a França, a Europa, després han sigut grans conservadors que han mantingut l'estatus quo al màxim, defensant-lo de manera molt aferrissada, i continuen fent-ho, vull dir que en aquest sentit no crec que hagi variat tampoc tant,
0: això. Exacte, és qüestió de matisos,
2: Doctor Ferran de Vargas, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia. S'ha de dir una cosa molt clara, que és que el que hem explicat és només, per entendre's, la punta de l'iceberg del que surt en el llibre de Japó Roig, que és molt interessant, molt ben escrit, tot s'ha de dir, i que val molt la pena de llegir. Per tant, recomano molt directament que si la gent que ha sentit el programa els ha agradat, que no s'esperin a comprar el llibre i mirar-se'l, perquè val molt la pena. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Quan torna al Japó?
0: Ah, i al Japó encara no ho sé. Malauradament encara no ho sé. Espero que en algun moment, però de moment no hi ha data.
2: Porten cimades, que és el que es diu en aquests casos. Moltes gràcies. Joan Maria Soler Sabater, hem de plegar, que ja anem justos de temps. Això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín i Josep Aguilar. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som tres cats.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, t'informa Maria Costa. Les urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària van atendre ahir un 12% més de visites que el mateix dia de la setmana passada, segons el Departament de Salut. Un augment que relaciona amb l'eclipsi. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, sobretot a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Pel que fa al SEM, ha rebut un total de 143 trucades al 061 Salut, respon relacionades amb l'eclipsi i ha atès un centenar de persones. 37 d'aquestes han sigut per problemes lleus als ulls. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
3: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran

0: si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Més notícies, Laura Cugat.
2: Les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que, dues setmanes després de l'entrada massiva, encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema, malvivint pels carrers. Save the Children assegura que n'hi ha 4.000 d'identificats, el doble del que ha apuntat el govern espanyol. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix a la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys. Aquí les administracions ni han identificat ni atès. N'ha parlat a 3CAT Info.
3: Cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
2: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid. I adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
1: Els Mossos investiguen un nou tiroteig al carrer Riells de Nou Barris a Barcelona que no ha deixat ferits. Alguns testimonis van avisar la policia ahir pels vols de la una de la matinada que havien sentit trets i quan els agents hi van arribar només van localitzar les veïnes. De moment no hi ha detinguts. Diumenge passat ja hi va haver un altre tiroteig a la mateixa zona de matinada que també va acabar sense ferits.
2: Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous i un els divendres i diumenges. A finals d'octubre s'hi afegirà un vol també els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre Barcelona i Madrid, sobretot de persones que viatgen per feina.
1: Set d'Art subhastarà al setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com Víctor Català, conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i immediatament posteriors a la publicació de Solitud, el 1905, obra capdalt de l'autora i de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom. També fragments literaris copiats de la seva pròpia mà i destaca la transcripció d'uns versos de Jacint Verdaguer. Un dels elements més excepcionals del lot és el bon estat de conservació. Els esports amb Joan Fito. Bona tarda.
4: Bona tarda. Ferran Torres tampoc ha participat avui en l'entrenament del Barça. El club blaugrana vol que el PSG superi els 40 milions d'euros que ha ofert fins ara. Pedri, avui, igual que ahir, en canvi, ha fet treball al marge i Lamine ja s'ha entrenat amb la resta de companys. També en futbol, ha ajornat el Celta Osasuna de la primera jornada per culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. El partit d'aquesta primera jornada de la Lliga es jugarà el dia 27 d'agost. Els campionats d'Europa d'atletisme que es fa a Birmingham, aquest vespre Jael Sakura Bestué participarà en la final dels 200 metres de la jornada del matí. Cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans en les semifinals dels 800, un resultat que no li permet, però, ser a la final de demà. El campionat d'Europa de natació, Luca Hug s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda dels 4% lliures masculins. En canvi, la barcelonina Paula Otero ha quedat fora de la semifinals dels 1.500 lliures. Tampoc s'ha classificat Adrián Santos als 50 esquena. També aquesta tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures. I en vela de 4.70, Jordi Xammar i Marta Cardona se situen a tocar de les medalles a la Copa del Món. Després de les tres regates d'avui, han acabat a només dos punts del podi. I avui comencen els campionats d'Europa de gimnàstica artística femenina a Zagreb i participen tres catalanes, Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudé.
5: Fins aquí les notícies.
6: Qui diu que a l'estiu no passa res?
5: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
6: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
5: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
6: La recomposició del Girona segona.
5: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
6: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
5: El sol o a l'ombra.
6: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
8: Les 4 i 6 minuts. Marta del Cor, molt bona tarda.
9: Què tal, Roger?
8: Molt bé. Cansadot.
9: Per què?
8: Refent-me
9: de?
8: Una mica de l'especial que hi vam fer a Tarragona.
9: Te'n volia fer parlar. Sé que tu ara ja estàs com, mira, ja hem passat l'eclipsi, no?
8: Jo al matí
9: ja
8: dic...
9: Ja està, superem-ho.
8: Dic a la redacció. Dic, prou eclipsi, avui?
9: No ho sentim
8: ni la paraula eclipsi. I ara, 30 segons abans de començar, dic...
9: No ho podrem...
8: Dic, crec que
9: no
8: serà inevitable. Dic, jo ho he intentat. Comodí,
9: jo tenia
8: ja
9: ganes de parlar d'eclipsi, però no t'he convençut. Ja està, no passa res. No passa
8: però
9: res, no passa res.
8: Però s'ha dit tot, no, ja.
9: Bueno, però fer una mica de balanç d'ahir... Jo crec que hi ha coses a dir encara. Jo crec que hi ha coses a dir. Jo seguiria parlant de l'eclipsi. Jo ara tinc ganes d'anar a Cádiz a veure el proper eclipsi, només et dic això.
8: El del 2 d'agost de l'any
9: sí,
8: que ve,
9: sí,
8: no?
9: Sí, m'ho estic plantejant. Ja. Però bueno, no passa res. On el vas veure, Roger, l'eclipsi?
8: A la C-17. A l'alçada de Tona, més o menys. Un lloc que es diu les 4 carreteres, que és una gasolinera.
9: No. Vas parar o no? No.
8: Vaig parar uns minuts abans de que hi hagués l'eclipsi total.
9: Ho vas notar?
8: Es anava fent fos, se'm van engegar els llums del cotxe... Bueno, parem un moment, però no tenia, diguéssim, visió directa amb el sol.
9: Perdre un momentàs espectacular. Però va seguir per la ràdio, això sí, eh?
8: Sí, us anava escoltant.
9: Una retransmissió meravellosa. Sí.
8: Mariona Córdoba, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda.
8: Àlex Figueres, bona tarda.
11: Què tal? 7 vegades, heu dit eclipsi en el que portem de programa?
10: Per no voler reparlar, fixa't.
9: L'he volat. Ja està, 7, per les 4.
11: Sí.
10: I a més el vas veure al cotxe. Trist, si més no.
8: No, per què? Hi havia gent que estava treballant,
11: espero
8: també.
11: Espero que no portessis les ulleres conduint.
8: No, vaig parar.
11: Ho posava les ulleres,
8: però... Vaig parar i també anava sentint que s'avisava des del Servei Català de Trànsit i de Protecció Civil que la gent no parés al voral.
11: I tu, vinga, al voral.
8: Jo estava a la carretera, no vaig veure gent als vorals.
9: Tindria nassos que paressis tu al voral.
8: Que ho vaig entendre,
9: per Catalunya Ràdio, per activa i per passiva.
8: Era tentador, per al voral.
9: No, però, noi...
8: Perquè tu vas fent, et quedava el sol, a vegades just... Ara està perfecte. Ara puc parar aquí, foto la balisa.
9: No devies trobar
8: gaire... La balisa, me sento al capó, o una mica al sostre. Amb les ulleres...
9: Vinga.
8: I em miro a l'eclipsi.
9: No hi devia haver gaire gent aquella hora a la carretera.
8: Molt poca gent.
9: Clar.
10: Me la vaig trobar jo tota de baixada.
9: Veus?
11: Estaven tots a Tarragona intentant tornar després, perquè no hi...
8: Bueno, clar, si vas llavors...
9: No hi havia gaire... Bueno, hi havia moviment avui. La tornada avui el dia, però tampoc ha sigut...
11: No, de matinada hi havia molt de moviment.
9: Sí, no, dic aquest matí, que els que hem tornat. Ja està.
8: Enterrem l'eclipsi?
9: Sí, va. Sí? Però jo ja m'he tret l'espineta.
10: Jo no vull parlar
8: més, tampoc. Més la paraula eclipsi, almenys fins a les 6.
10: Qui digui la paraula eclipsi...
8: Fins a les 7, perdona.
10: Convida a berenar.
8: Jo domino fins a... Bueno, dominem fins a les 7. Si el Tot Costa vol començar parlant de l'eclipsi...
9: Ja, cosa seva.
8: Que no crec. Per cert, d'aquí una estona, ens visitarà en Jordi Cubino i avui farem els grans hits disco de totes les èpoques.

0: David Guetta, que és increïble, aquest home, els anys que fa que està triomfant,
1: és
0: no? Perquè en 2000 i poc, que va començar a, bueno, a fer cançons i a fer-se famós, i encara està triomfant. Ah, i una altra cançó també que posarem, una mica més antiga. Finals dels 70, no? Sí. Principis dels 80, suposo.
1: És un tema clar, el YMCA, que no diré qui, però un conegut comunicador català, molt conegut,
0: sí,
1: va presentar en el seu dia a una ràdio musical com IMCA.
0: Però,
1: va
0: a veure...
1: I amb tots vostès, Village People i IMCA.
0: Però... Jo crec que hi ha gent que ho ha dit així tota la vida, no? O no?
2: Ningú li ha dit mai IMCA a YMCA.
0: No, jo sempre he dit YMCA, he sentit YMCA, però és veritat que hi ha cançons
1: d'una ràdio
0: que una part de la població les diu com malament,
1: saps? Que no, Roger, ningú ha dit IMCA mai a la vida, tota la vida és YMCA. I tu imagina't, en una ràdio musical.
2: A vegades passa, hi ha noms molt complicats.
1: Amb temes d'aquesta època, tu imagina't, a Ràdio Flashback, que el Roger hagués dit David Guetta, per exemple.
0: Bueno, se n'han dit de grosses, eh? Sí, també a Ràdio Flashback.
3: La persona anava per inèrcia. No sabia
1: què era. I l'estimo molt, eh? No diré qui és.
0: Tu treballaves amb aquesta persona?
1: Jo treballava amb aquesta persona.
0: I fa molt temps, d'això.
1: Fa molt de temps i no diré més, perquè... No diré més. Des d'aquí una abraçada, que aquesta persona ja sap qui és.
0: Una ràdio catalana?
1: No diré més.
0: O emissió per tota Espanya.
1: No diré res més.
0: Ja. Bé, 3 minuts i arribem a un quart de 5 de la tarda. Mentrestant, suposo que ho esteu notant, als carrers de Catalunya la calor continua sent la protagonista i els termòmetres, vaja, que no baixen dels 30 graus, la xafogor continua doncs, fent-nos suar de valent. Néstor Gómez, bona tarda.
4: Molt bona tarda, Roger, què tal?
0: Molt bé. Això ha de continuar així o s'acosta una treva?
4: Has dit dels 30? No dels 30, dels 40.
0: Imagina't.
4: Perquè les temperatures han arribat a 40 graus a Tàrrega, Oliola, Valdomar i 41 en el cas de Vinebre. És a dir, tenim temperatures exageradament altes, les que tenim a hores d'ara a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. I avui és el 17è dia de 40 graus en aquest estiu, és a dir, un estiu que està sent molt dur, batrem rècords de persistència de calor i ja supera el rècord anterior, que era l'any passat, amb 16 dies de 40 graus. I la cosa no queda aquí, perquè demà serà, per una banda, un altre dia de 40 graus, que aquesta seria la banda negativa, i la banda positiva. Demà tanquem, esperem ja, definitivament la xifra dels 40, perquè si avui fa calor, demà tornarà a fer-ne. I tot indica que durant el cap de setmana baixaran clarament les temperatures i, per fi, la setmana que ve serà o tindrem la calor normal d'agost. Que diríem que de calor normal no en tenim des de fa, ni me'n recordo.
0: És que jo ni me'n recordo quina era la temperatura normal d'agost. Què tocaria, diguéssim, avui? Quina temperatura
4: ja per començar. Dissabte ja no arribarem als 35 en lloc de Catalunya, o potser algun lloc, però de manera puntual, a punts de les Terres de l'Ebre o àrees de Lleida. És a dir, baixaran 5 graus respecte als valors d'ara. I de cara a diumenge encara baixaran més. Les màximes ara haurien d'estar al voltant dels 28-29 graus a tot estirar la façana costanera i cap a l'interior no arribarien als 33-34. No hi ha mitjanes de 35 graus... De 35 graus de temperatura màxima. L'altra cosa és que, clar, si no tens a mitjana sí que se superen, però el que no és normal és tenir tants dies consecutius per sobre dels 35 graus, ja ni me'n recordo, per sobre dels 38 en portem, si no recordo malament, més d'una cinquantena, és a dir, superem clarament en escreix el que hem tingut aquests darrers anys. Lo d'aquest any no té nom. El que passa que quan baixa 2 o 3 graus sembla, oi, ara sí que està bé. No, quan baixa 2 o 3 graus continuem estant exageradament alts, però clar, no és la calor tan bèstia que estem tenint o hem tingut aquests darrers dies.
1: Bueno, bones notícies, doncs
0: aquest
1: sí, canvi,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: molt bé,
0: molt bé. Ho necessitàvem.
4: La veritat és que fins i tot a principis de juliol, jo recordo fent amb el Grasset la selva, que dèiem, sí, no us amoïneu perquè sembla que aquesta serà la darrera calorada, estem parlant de principis de juliol, aquesta serà la darrera calorada, sí, perquè sembla que la setmana que ve serà tranquil·la. I a mesura que anava avançant la setmana que següent s'anava encenent cada cop més. Aquesta vegada sembla que serà així, serà tal com diem, baixen clarament el cap de setmana i la setmana que ve no tindrem temperatures extremes ni molt intenses, cosa que serà realment d'agrair. Això per una banda. L'altra banda vol dir les nits. Les nits seran més complicades, eh? Perquè sí que baixa el termòmetre de dia, però les nits, tenint el mar Mediterrani tan càlid, això farà que la costa, dormir a la costa, costi bastant...
3: Ja no sé com posar-m'hi, eh?
5: No, sí. Hi ha res a fer, eh? Vull dir...
4: Sí.
5: Ni obrint,
3: passa malament, eh?
5: Sí.
4: Són d'aquelles nits que pràcticament no només amb el ventilador, sí que no, que moltes vegades necessites l'aire perquè no corre, pots obrir el que vulguis, finestres, finestrals, balcons o el que vulguis, que no corre ni un bri d'aire.
0: Mira, ahir vam dinar la Marta i jo amb l'Eloi Cordomí, sí, perquè érem a Tarragona per tot el programa, sí, especial. I vam
4: de què
0: fer,
4: era el programa?
0: Digues?
4: De què era el programa?
0: No ho recordo, ara.
4: No ho recordes?
1: Molt bé, Néstor, molt bé.
4: D'una cosa, d'un astre que tapava el sol, potser?
1: Eclipsi.
4: Ah, aquesta era la paraula.
1: Un vida s'abreneix, Marta.
0: El sol a la cara durant tota la tarda, perquè, clar, estàvem encarats per veure-ho bé i ens anava tocant el sol a la cara i tot això. Llavors vam estar dinant amb l'Eloi Cordomí i vam fer allò tan pesat, suposo, pels meteoròlegs, que és bombardejar-lo a preguntes del temps en general i de geografia.
1: L'Eloi responia com si fos la primera vegada que algú li preguntava, entre els meteoròlegs, pobres, deveu estar farts de que tothom us pregunti, però teniu aquesta reacció de... Aquí estic per respondre't, què vols?
0: Que va treure els mapes sobre la taula, Néstor.
1: Sí.
0: Que ens els va treure allà sobre.
4: Sí, clar. Se'n diu paciència, eh?
0: No, tenim totalment.
4: Se'n diu paciència, no, i contactes amb les persones de maneres individuals. Aleshores, tu parles individualment per aquella persona, no fas coses genèriques. És a dir, ja les coses genèriques les fem en ràdio o tele, però quan ens pregunten, moltes vegades té conversa de sensor, a veure quan baixaràs la temperatura. Bueno, jo no puc baixar res. Jo diré que baixaran els propers dies, no, però no és clar. Cosa meva. Però, clar, m'ho pregunten com si jo tingués el comandament a distància de l'aire cap amunt, aire cap avall. I no.
1: Tant de bo però, tinguessis tu el comandament.
4: Però, bueno, en tot cas ja vas dient, no? Bueno, vinga, ara sí. I ara sembla que sí, que baixaran les temperatures. Que, per cert, no hem parlat del temps, que s'esperen ruixats avui, també ruixats demà a la tarda, i també dissabte a la tarda i diumenge a la tarda. És a dir que el temps és fàcil, tindrà aquestes dues cares de matins tranquils i tardes amb enrenou. Amb enrenou al Pirineu, Prepirineu i també possiblement cap a les comarques de Lleida.
1: Alguna remulladeta, està bé.
0: Bueno, està bé, una miqueta, sí. Que refresqui.
4: Sobretot que refresqui. Això és... el més important.
0: Néstor, moltes gràcies, anem parlant.
4: Vinga, gràcies, bona tarda.
0: Que vagi molt bé, passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda i com cada dia repassem alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dijous 13 d'agost. I mira, comencem anant fins a Figueres. Són uns interns de la presó del Puig de les Basses. Haurien accedit de manera il·legal a documentació de la presó hackejant els sistemes informàtics del centre, Aleix.
3: No sabem què va passar, probablement igual van trobar un pòssit on algú havia apuntat l'usuari i la contrasenya de l'administrador del sistema de la presó. De moment no se sap què va passar.
0: Bueno, a vegades pot passar, això.
3: No, clar.
0: És com la contrasenya molt a la vista.
3: Jo he vist telèfons mòbils on la gent al darrere portava apuntat el PIN.
0: Imagina't.
3: Sí, clar. No ho has vist mai, això?
1: El PIN del
3: clar,
1: mòbil.
3: Perquè hi ha gent que no té la memòria gaire desenvolupada. Llavors...
1: Haurem de fer un curset ràpid de mesures de ciberseguretat, eh? Si això encara passa...
0: Aquesta és bastant bàsica, però si l'Aleix diu que passa, sí que no és recomanable portar un pòssit.
3: I en algun ordinador de per aquí, jo he vist pòssits
1: amb la usuari... Amb la contrasenya de l'ordinador.
0: Això sí, aquí a la ràdio ho fem, però perquè són ordinadors
1: no
0: compartits, no?
1: Bueno, però cada usuari té la seva contrasenya.
0: Això sí.
3: Bé, de moment el que sabem és que el Departament d'Interior ho ha confirmat en un comunicat que, segons la Generalitat, doncs els interns haurien accedit només a documentació compartida en unitats de xarxa, però cap dels sistemes d'informació penitenciaris considerats crítics. A banda, l'incident tampoc hauria compromès el funcionament dels serveis de la presó. El que sabem és que van ser els responsables del mateix centre penitenciari els qui van detectar l'accés indegut, tot i que algunes fonts asseguren que van ser els interns els qui van alertar d'una fallada en el sistema que els hauria delatat. Un fet que va permetre, activar les mesures de seguretat i corregir la incidència al moment. Ara, Justícia ha obert una investigació per aclarir com els presos van aconseguir accedir a la documentació i determinar fins on van arribar. Perquè, clar, no saben si només van trobar Excels o també van anar més enllà. Van trobar els seus informes, per exemple, penitenciaris. Tot plegat, tenint en compte que els interns en qüestió, que ja estan identificats, serien presos sense formació informàtica específica. Per tant, no us penseu que eren hackers professionals. Ells no tenien allò, delictes tecnològics i de ciberseguretat a les seves condemnes.
0: Seria que es van trobar a la porta com mig oberta i van aprofitar per entrar a fer una ullada, no?
3: Clar, ells diu que tenen ordinadors al seu accés, en alguns mòduls, i que a partir d'allà van anar travessant portes fins que van arribar on volien, com a mínim, o on podien. Ara bé, no ens hem d'imaginar, doncs, com dèiem, un grup de hackers perillosos, sinó que eren una vintena de reclusos, doncs, com dèiem, que van ser capaços de trobar la bretxa de seguretat que hi havia en el sistema. El departament també ha posat el cas en coneixement de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que està fent una anàlisi tècnica per determinar com es va produir l'accés i quines afectacions se'n poden haver derivat. Arran del cas, la Generalitat subratlla que els centres penitenciaris estan reforçant les mesures de seguretat per intentar evitar que repeteixin accés similars i garantir la protecció tant dels sistemes informàtics com de la informació que contenen. I és que, en un comunicat a més per Sicapol Fepol, un dels sindicats denuncien que des del 2025 els interns estan podent accedir a dades confidencials des dels ordinadors dels centres. Asseguren que han estat exposats documents interns amb dades personals i relatives també a salut, tal com relata Miguel Puello, secretari d'aquest sindicat.
6: No és la primera vegada que passa. El que sí és que és la primera vegada que un incident d'aquesta gravetat ha transcendit públicament. Treballadors i fins i tot els mateixos interns ja havien advertit des de l'any 2025 que des d'ordinadors accessibles als mòduls es podia arribar a espais i documentació que estan completament protegits. Per tant, les persones estan desprotegides, almenys des del punt de vista de la seguretat informàtica. Si un intern pot accedir a informació confidencial, dades sanitàries o documentació interna i confidencial de la Generalitat, no estem davant d'una simple errada tècnica, sinó d'una fallada molt greu de seguretat i de control. És paral·lela d'assumir responsabilitats polítiques una vegada pel desastre que estem patint a les presons.
3: És la veu d'un dels sindicats. De moment nosaltres ens hem comunicat també amb el Departament d'Interior, que diuen que continuen investigant i han declinat fer declaracions més enllà del comunicat que s'havia més.
0: I sembla que els joves depenen cada cop més i durant més temps dels seus pares.
1: Sí, és que un informe recent de Comissions Obreres apunta que Espanya és el país europeu on la taxa d'emancipació ha caigut de manera més abrupta des del 2016.
7: En Europa la meitat de les persones joves estan emancipades. En Espanya la tasa no ha deixat de caer i ha passat del 40 al 30. La dificultad no solo afecta a la generación de los 20 años, ¿no?, sino que también afecta a jóvenes adultos de 30 y 34 años que también experimentan dificultades cada vez mayores para emanciparse.
8: No sé si us sorprèn gaire,
1: home, 34
8: no?
1: anys...
8: Perquè... Clar, és a dir, sí que la dada és sorprenent, però vull dir que
1: sí,
8: veient d'on
1: venim
8: i cap on anem, sí, vull dir que
3: és això,
8: anirà
3: sorprèn,
8: més, no?
3: Però cada cop sorprèn menys.
8: Exacte, totalment.
3: De fet, la proporció de joves d'entre 18 i 34 anys que viuen de forma independent i no necessiten ajuda econòmica de la seva família ha caigut 10 punts en l'última dècada, del 41 al 31%, unes dades que posen de manifest com la bretxa amb la resta d'Europa cada cop és més destacada, i és que la resta de països del continent europeu mantenen aquesta taxa entorn al 50%. De fet, segons l'informe de Comissions Obreres, que aprofitant doncs la vinentesa d'aquest fenomen històric que havíem comentat, intitulat Joventut Eclipsada, informa sobre l'estat de la joventut espanyola, Alemanya ha retallat 10 punts aquesta dependència familiar, mentre que França, Itàlia i Grècia no han empitjorat tant com Espanya, mantenint-se en dades similars de les del 2016. De la mateixa manera, a casa nostra també ha crescut el tant percent de joves que viuen amb els pares, passant del 59 al gairebé 69% en l'última dècada, una dada que va lligada a l'atenció del mercat immobiliari, com deia, que impossibilita que els joves puguin marxar de casa assumint un lloguer assequible o un preu de compra que no els sigui prohibitiu. De fet, Comissions Obreres apunta que les solucions plantejades per contenir aquest mercat immobiliari ferotge no han servit per afavorir, de moment, la classe treballadora. A l'altra banda, el mateix informe destaca la caiguda de l'atur juvenil, que ronda el 7%, quan l'any 2013 s'apropava al 40%, a més de la temporalitat dels contractes, que ha caigut vora 20 punts, situant-se entorn al 32% en el primer semestre del 2026. Ara bé, res d'això ha servit, en gran mesura, per millorar la situació dels joves. De fet, atenció a la dada, es calcula que el cost del lloguer suposa pels joves una mitjana del 96% del seu salari. A més, la franja més afectada pels preus del lloguer és la dels joves d'entre 25 i 29 anys, però també la franja d'entre els 30 i els 34 anys.
8: Et queda un 4%, no?, per si vols...
1: Mira, comprar-te pipes.
8: Sí, per estalviar una mica.
3: Viure una mica.
1: Sí. És que pensem, cost del lloguer, aquí, sumar-hi després, l'aigua, l'electricitat,
8: no, per això
1: d'internet, menjar...
8: Sí, sí, sí. O vius amb la família o amb els pares, o compartir pis, que és el que fa molta gent, que clar, quan comparteixes pis ja comptes com que t'has emancipat, llavors
3: exacte,
8: estaria bé la dada aquesta de saber gent emancipada però que necessita compartir pis per poder viure emancipat.
3: El que passa que també ens trobem en aquestes franges, no?, la de 30-34, que hi ha molta gent que intenta com començar a establir la seva vida de manera independent,
1: no,
3: en parella, i no hi ha manera.
8: Sí, sí, sí. Complicadíssim. 5 minuts i 4:45 de la tarda. A Badalona, un equip de biòlegs ha gravat per casualitat el primer intent d'aparellament de dos taurons blaus al Mediterrani.
9: Hemos grabado el primer intento de cópula de dos tiburones azules de la historia en el Mediterráneo y delante de Badalona.
10: Este es el momento en el que la hembra fue perseguida por el macho que finalmente la mordió para intentar copular con ella en este ritual tan llamativo.
3: És don David Jara, que és fotògraf i divulgador, que organitza expedicions de fauna marina des de Badalona. De fet, va ser una d'aquestes expedicions turístiques quan de sobte van observar com aquesta parella de taurons blaus mostrava el seu ritual d'aparellament, que consisteix en que el tauró mascle immobilitza la femella, us heu d'imaginar, que amb les dents doncs agafa la femella pel llom.
2: No sap el que és el consentiment, veig, no?
8: No ha arribat a...
3: No estan els taurons encara no estan deconstruïts. Estem encara treballant en la fauna també marina.
2: Hi haurà algun moment que portaran una arracada a l'orella esquerra i llavors voldrà dir que estan deconstruïts.
3: I un mulet, també.
2: Exacte.
3: No? Exactament.
8: Això funciona així amb els...
2: Sí, pràcticament, és el mateix.
8: Gairebé sempre. Sí, sí. Es compleix la norma, no?
2: Sí, després has de detectar si diuen la veritat o mentides, que sol ser mentides. Llavors, aquí era el Roger i l'Aleix no estarien deconstruïts, no?
8: No, l'Aleix sí, que la porta
2: ah, sí, sí.
8: Arracadeta.
2: Vale.
8: No? Aviam. Que...
2: L'Aleix és sí. Un home molt, molt deconstruït.
8: Però no sabia que portaves tanta cosa a l'orella. No, sí. No, sí, m'agrada molt.
2: Tu sí, queda molt bé. Has de millorar molt, no, Roger, en aquest sentit? Ell va amb el pat complet.
1: Bueno, si s'aplica la norma de la Mariona... T'hauries de forar de molt.
8: Ah, no.
3: Alguna, tot, la tote bag de Club Tàndem sí que la portes.
8: Sí.
3: Llavors però, ja...
1: Ah, d'acord.
8: De construir-se fos cosa arracada. Només de posar-se arracades.
1: Exacte.
2: No, clar, òbviament. No
8: bon. Llavors seria molt més fàcil de plegat. Per tant, tornem als taurons.
3: Exacte.
8: Ell me l'agafa de les dents a ella pel
3: no,
8: clatell.
3: No, l'agafa, sí, exacte, del llom, exactament. Clar, sí. Diu que, de fet, fins i tot se sent com clava les dents, perquè en aquest cas, aquesta espècie, les femelles tenen la pell molt més gruixuda expressament ja per això, per aquest ritual d'aparellament.
1: Ah.
3: I llavors ja...
8: Són preparades.
3: Exacte, estan preparades per això.
8: Ser mossegades.
3: Exactament. Doncs un fet que, de fet, només s'havia pogut observar anteriorment en dues ocasions arreu del món. El primer al País Basc i el segon a la Baixa Califòrnia i ara aquí, davant de les nostres costes, de la costa catalana. Però no només és un fet que podríem categoritzar d'històric per l'albirament, sinó que també és important perquè significa que en una espècie en perill d'extinció com són les tintoreres o aquests taurons blaus, s'estan reproduint a casa nostra. En una publicació Instagram del projecte Pelàgic, que és el que lidera el David Jara des de Badalona, asseguren que ni en els seus millors somnis s'haurien imaginat poder veure això, de fet destacant que en poden, doncs, que van poder ser testimonis d'un comportament extraordinari i extremadament inusual d'observar i que poder observar-ho des de l'aigua va ser una experiència absolutament increïble. Ara, l'equip doncs, està elaborant una publicació científica sobre aquest intent de còpula i, a més, doncs, l'expedició va poder veure també un tercer tauró blau més petit que el mascle doncs, de la protagonista de la còpula va fer marxar del seu territori.
8: Per tant, devien estar tot de gent, no?, en barques, mirant-los.
3: Exacte. De fet, hi ha un moment d'aquest àudio, al final, sí. Que diu, jo no he mirat... Un diu, jo no he mirat gaire per poder respectar la seva intimitat.
8: Clar, no? Deixar-los una mica, no? Només per un tema científic. El morbo el deixem a casa. No deixem de parlar d'animals.
1: Doncs no, perquè 4.000 persones s'han reunit per celebrar la 43a edició del campionat de grunyits de porc.
8: Home, va.
3: Aquests, de fet, Roger, són alguns dels participants de l'edició d'enguany d'aquest
8: doncs
3: campionat.
8: Doncs ho fan molt bé,
3: clar,
8: la veritat.
3: Per això és un campionat internacional. Aquí hi ha gent que es prepara tot l'any.
8: I només arriben els millors de cada país,
3: home,
8: m'imagino.
3: Per favor, vull dir, això és com el Mundial, però amb grunyits de porc. Se li diu la Festa del Porc, que any rere any se celebra a Trissurbès, una localitat de vora 1.000 habitants dels Alts Pirineus francesos. Una celebració un punt curiosa.
1: Un punt. Sí.
3: Ho he posat així per ser una mica correcte, perquè anava a dir que era surrealista, en què els participants es vesteixen de porquets,
1: ah,
3: morro...
1: Sí. També sí. Indumentària inclòs, eh?
3: Mira, de fet, us he adjuntat una foto aquí sota, com podeu
8: sí,
3: veure.
8: Sí, que són dos senyors grans amb un nas de porc i unes orelles. No?
3: Exacte.
8: Sí,
3: de... I n'hi ha alguns que fins i tot van vestits així com de cos, també. Porten així com un disfraç...
8: Un mono de color
3: de
8: pelfa, rosa, no?
3: De color sí. Rosa.
8: No,
3: sí,
8: està
3: sí.
8: Molt ben aconseguit.
2: La temperatura no acompanya, per fer tot això.
3: Clar. Clar, clar, aquí la
1: però
3: cosa
1: estan
3: és...
1: Estan als Pirineus. Potser allà fa més fresqueta, no?
3: No ho sé, enguany a Europa està ja, la cosa man. Complicada. Doncs bé, quan ho tenen ja ben allò... Estan ben vestits, comencen a interpretar aquests clàssics grunyits del porc. Tant és així, tanta és la immersió que n'hi ha que ho interpreten a quatre potes donant voltes per l'escenari. O sigui, els vídeos són totalment, ja et dic, surrealistes. De fet, la competició de grunyits és el plat fort d'una jornada que se celebra des del 1981. Per tant, ja és una tradició molt marcada que s'ha convertit en una de les tradicions més singulars de la regió. El festival combina humor... Sí, de fet, s'ha de tenir humor. Sí. Tradició i cultura popular en una celebració que cada any atreu milers de persones. Ara bé, si creieu que és dels esdeveniments més estranys del món, us he de dir que no, però sí que forma part del llistat dels més surrealistes, on també hi trobem, per exemple... El Hadaka Matsuri, al Japó, o el que seria el mateix, el festival de l'home nu. de l'home, eh? O sigui, únicament homes.
1: I de què va, això?
3: Doncs se celebra a diverses localitats del país a l'hivern i els participants, com a molt, porten un fundoshi, que seria, doncs, un tapall o un taparrabos, mal dit, així al més pur estil tarzan.
1: Però la gràcia quina és? A veure qui... O sigui,
3: qui a veure qui es congela aviat, entenc jo, perquè...
1: Clar, no li veig jo molt la gràcia.
8: Jo no acabo de connectar, perquè no acabo de connectar amb el festival de
3: la tradició, no?
1: No, no l'he entès, però bueno, segur que hi ha un desconeixement per part nostra.
8: Segurament.
3: Bé, a Austràlia n'hi ha un altre, que és el festival Tunarama, ja us dona pistes el nom, se celebra cada any a Port Lincoln i l'acte central és el Tunatós, que és un esdeveniment en què els participants competeixen llançant una tonyina congelada de 10 quilos de pes el més lluny possible.
2: Tot ho veig una mica testosterònic, no trobo? Vull dir-te, el festival de l'home nu, agafar una tonyina gegantina i llançar-la lluny...
1: Ara, els homes fent de porcs...
2: Això no, això... Qualsevol s'hi pot posar, no? Sí.
0: Bé, deixarem aquí, perquè del surrealisme dels que imiten porcs a França o llancen tonyines a Austràlia, aquí llancem poques coses, els càntics, no?
1: Aquí llancem càntics,
0: no?
1: Sí, t'anava a dir.
3: Pinyols d'oliva.
0: Pinyols d'oliva, també.
2: A Ripollet es feia un llançament de tasses de vàter, també, per festa major.
3: Tasses de vàter.
2: Crec que es va deixar de fer el 2009.
1: I maletes a Horta, crec que també fan alguna cosa, oi? Bé, doncs què?
0: No, anava a dir que el surrealisme, el més pur estil Black Mirror, aporta aventura. Anem
3: sí, perquè la ficció sempre acaba superant la realitat i això ha passat un cop més a casa nostra, en concret a Port Aventura. El complex d'oci de Vilaseca estrena espectacle i ho fa amb un elenc de robots com a protagonistes. En concret, és el, sí, és el que penseu, els robots ja ens estan substituint a Port Aventura. Es tracta de l'espectacle Western Robot Dance, que s'estrena avui en un dels restaurants de la zona del Far West del parc d'atraccions i que s'allargarà de moment fins al 22 d'agost. En concret, serà un espectacle de 10 minuts que es podrà veure entre la 1 del migdia i les 3 de la tarda, i el show combina interpretació, música i tecnologia narrant la història d'un inventor que vol mostrar per primera vegada el seu últim i més arriscat experiment, que són dos robots, en Bit i en Byte, estan ben trobats els noms, que mai ningú ha vist funcionar. Ara, però, el despertar sembla que no funciona tal com estava previst i les dues màquines es posen a ballar. Bé, el projecte és una prova pilot. Sí, Roger, escolta, no
8: jo
3: sé.
8: Jo és que fa una estona que estic sentint unes coses que no, estic impactat, vull dir, estic escoltant atentament.
3: Totalment, és que això, ja dic, és una prova pilot que busca doncs, explorar i aprofitar tot el potencial dels robots en l'àmbit de l'oci. Ara bé, esperem que el parc continuï comptant amb tots els actors que fins ara sí. han format part dels repartiments dels espectacles, perquè ja hi ha alguns fans dels parcs d'atraccions que no estan gaire d'acord amb aquesta implementació dels robots.
0: Passen pràcticament 3 minuts a 4:45 i atenció perquè s'apropa al final d'una sèrie històrica. Els Simpson podrien tenir data final, Mariona.
2: El desembre del 1989, els Simpsons es van començar a emetre als Estats Units i ara ja compten, atenció, amb 37 temporades. Segur que molts de nosaltres hem vist algun capítol dels Simpsons dinant. A mi em pillava sempre al migdia, abans d'anar al col·le.
1: L'hora preferida, l'hora d'emissió.
2: Sí. Exacte. I és veritat que és la sèrie de ficció més longeva de la televisió estatunidenca, però podria tenir els dies comptats, o això ha donat a entendre la veu d'un dels protagonistes d'en Bart, que és l'actriu de doblatge Nancy Cartwright. Ha visitat, de fet, un podcast, el podcast Inside of You de Michael Rosenbaum, qui en un moment donat li pregunta fins quan creu que els Simpsons continuaran emetent-se, i ella respon molt ràpidament.
11: How long do you think the Simpsons will go?
12: 40.
11: That's it?
12: Yeah.
11: You think it will stop at 40?
12: Yeah.
11: You're sure?
12: It's my opinion.
2: Per qui no tingui un nivell avançat d'anglès, Cartwright respon que creu que el final dels Simpsons arribarà a la temporada 40.
1: Encara en tindrem 3. No?
2: Encara en tindrem 3, sí. Diu que està prou segura, però que és la seva opinió. Al cap i a la fi, això no és un comunicat oficial, no està signat, però també explica que el motiu pel qual creu que la ficció no continuarà més enllà d'aquesta temporada 40 és l'envelliment del repartiment. Tot i això, ha afegit que estaria més que disposada a continuar si la resta de l'equip també ho estigués. De fet, la cadena Fox va renovar el programa l'abril del 2025 per a 4 temporades més, de la 37, com dèiem, fins a la 40. Per tant, la resposta de l'actriu seguiria una mica l'estela aquesta de l'últim pacte que ens diria que s'acabaria el 2029. Haurem de veure què és el que passa exactament amb el temps, però ara per ara la sèrie que ens ha acompanyat tants migdies i que ha predit tants fets històrics podria tenir aquesta data de caducitat. Una diva es va!
1: Parlant de televisió, Eurovisió canvia les normes del concurs i no permetrà celebrar el festival a països en guerra.
2: Històricament, el país que guanyava el concurs musical era l'encarregat d'organitzar i acollir la següent edició. A partir d'ara, això podria no ser així, perquè entre les modificacions del reglament anunciades destaca aquesta prohibició que països en conflicte o amb una situació geopolítica sensible puguin ser la seu del festival. Una mesura que s'aplicaria encara que el país en qüestió guanyés l'edició, perquè, tot i que no puguin acollir el festival, la seva participació sí que no es veurà limitada. Per tant, podrien continuar participant. Aquests canvis arriben, òbviament, després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals hi ha Espanya, van renunciar a participar a l'última edició del festival i altres països afectats de més enllà d'Israel podrien ser Ucraïna i Rússia, que l'any passat no va participar, però aquest any podria tornar-ho a fer.
1: I sabem si celebrarà Eurovisió l'any vinent, Mariona?
2: Sí, és veritat que fins ara només sabíem que el país anfitrió seria Bulgària, ja que la guanyadora del 2026 va ser la representant búlgara d'ara amb el seu Bangaranga, que no sé si recordeu, perquè a mi ni em sonava.
0: Aviam, posa-la.

0: l'última cançó guanyadora d'Eurovisió?
1: Efectivament, és que la guanyadora.
2: No. Eurovisió ha passat tan desapercebuda, perquè aquí,
1: sí,
2: a casa nostra,
0: no, la televisió espanyola no va passar.
2: Exacte. I llavors, clar, va passar tan desapercebuda que...
1: Doncs aquesta va ser la guanyadora, per si no ho sabíeu, i per això se celebrarà a Bulgària, però, de fet, tot just avui han anunciat que la ciutat escollida per rebre milions d'espectadors d'arreu del món és Burgàs, que és a tocar de la costa del Mar Negre, i, de fet, serà la primera vegada que Bulgària acull Eurovisió.
0: Passen 7 minuts de 2 quarts, tenim bones notícies pels fans de Pitbull. 1, 2, 3, el cantant i productor musical ha anunciat un nou àlbum.
1: Pitbull és un artista que mai passarà de moda i nosaltres ja el trobàvem a faltar.
2: I Víctor Navarro també.
1: Víctor Navarro
0: li agrada molt a Víctor Navarro, ja ho sabeu, tots plegats. Demà, preparem-li per demà, hi ha un Pitbull,
1: no, ja està a punt, ja està a punt.
0: I se li ha de dir, se li haurà de recordar que treu un nou àlbum i que estigui...
2: Que vagi reservant data.
1: Li explicarem, sí, sí, sí, però, que per desgràcia, per aquest nou àlbum, haurà d'esperar una mica perquè no arribarà fins a la tardor. Es preveu que cap a l'octubre, he llegit que una data possible
2: dies,
1: és el 7 d'octubre. Per tant, mira,
0: apuntem-ho, per si de cas està el cas.
1: Serà el 14è disc i es titularà, atenció, Bitcoin, jugant amb el seu nom, Pitbull, i la paraula Bitcoin. Un joc de paraules que, per mi, promet poca cosa,
0: sí,
1: però,
0: per mi també,
1: tot i que el títol no em faci gaire pes, des del 99 sí que és veritat que aquest cantant ens ha regalat tants èxits que és impossible no confiar en ell, i algunes de les seves cançons més escoltades, com aquest I Know You Want Me, DJ Gora's Falling in Love. I'm a fireball. O aquest mític Fireball que tots hem ballat en algun moment o altre, no? Ell és el rei de les col·laboracions, sobretot entre el 2009 i el 2012. Jo crec que aquest va ser el seu millor moment i haurà de demostrar si la seva fórmula màgica per generar tamacles aplica també al 2026 o ha quedat directament per aquests
0: no
1: anys.
0: Jo espero que no canviï, eh? Que no canviï. Vull dir, ell ens ha de donar el que ens té acostumats sempre.
3: Doncs, Roger, jo crec, sí, he de fer una aposta que farà un canvi.
2: A veure, sí, amb aquest títol de Crypto Bro... augura poca cosa.
1: Em pregunto de què tractarà com les lletres de l'àlbum, no? Si es diu Bitcoin, què ens oferirà?
0: Què ens voldrà explicar l'autor, no? En aquest retorn.
2: Jo espero, vinga, que sigui apostes, únicament una mica d'humor.
1: Assaig filosòfic com a mínim.
0: Estaria bé. I ja que parlem de cançons virals, no sé si recordeu la bogeria col·lectiva que es va viure amb aquesta cançó. Doncs bé, 10 anys més tard, el protagonista d'aquesta cançó torna a la música.
1: Segur que tots recordeu el nen que protagonitzava aquest videoclip de Baby Shark, un nen que era surcoreà de 6 anys, que anava amb un flotador, un barret de tauró i un fons marí molt cutre, per cert, que ens feia tot seguir una coreografia molt fàcil d'aprendre, i que, de fet, la Marta i jo estàvem ballant en aquest mateix moment.
3: Ballant aquesta cançó, sí o no?
0: Jo no la sabria ballar, no? Però jo crec que és un tema generacional, saps què vull dir?
1: No, perquè la Marta no aplicaria.
3: Llavors,
0: no, home, bueno, ens portem... No, clar, ens portem 3 anys només.
3: No ens portem
0: llavors,
3: tant.
0: Jo l'hauria de saber.
3: Home, l'hauria de saber,
1: Jo... I anaves movent les mans.
3: Com que és el baby, la mami...
0: I amb els braços fas com si fos la boca que
3: cada
0: vol menjar...
3: Cada vegada s'ha fet més gran, perquè com que va passant...
2: Jo soc del teu equip, Roger. No,
3: No, uau, tampoc. Mira que he ballat aquesta cançó.
0: Ara em sona moltíssim el...
2: No, clar, això sí.
1: Com a mínim segur que heu vist aquest videoclip.
0: És de l'època del Pollettiu? Del Pollito Pío, això?
2: No, més tard.
1: Mira, no.
0: M'ha agradat molt el
3: Pollettiu. No el controlo jo, el Pollettiu, eh?
1: El Pollito Pío, el Pollito Pío.
0: Exacte. Podem buscar el Pollettiu de Vita per a si
3: ho trobes. No, veus, jo soc Baby Shark.
0: És que no recordo si havia cançó catalana de la versió catalana del Pollet Piu.
1: A mi no em sona, però clar, no soc mai representatiu.
0: Hi havia el Pollito Piu en castellà
2: i en italià també, no?
0: En milers d'idiomes.
3: A veure, això. En la ràdio hay un
1: pollito, el Pollito Piu. I el Pollito Piu. El Pollito Piu.
3: No, jo clarament Baby Shark, eh?
0: A veure, el Pollet Piu català, espera't, eh?
3: És que jo duraria. Eren uns dibuixos o què era?
1: No, era una cançó que es va fer viral com un fenomen com Baby Shark.
3: Any d'això?
0: A l'any del...
1: Està costant, eh?
0: Jo diria, què? 11?
3: 2011.
2: Estem jugant una altra. Estem jugant una altra.
3: Estem efectivament tornant a jugar al Fester.
0: Espera. Però és que jo em pensava que havia estat superfamosa i crec que sí que neix a Itàlia, eh?
2: Sí, el Puccino Pio, no?
1: Sí, això segur. El que no sé és si va arribar una versió catalana aquí, tot i que, com a mínim, surt el títol.
3: Jo no la coneixia de res.
1: Quin any diríeu que és?
3: És que no
0: l'he buscat, mai. L'he buscat.
1: Què? Any?
0: 2012.
3: Doncs mira, l'has encertat bastant.
0: Cap allà sí, està, sí, perquè recordo que... La posàvem a Flashback.
3: No posàveu això?
0: La posàvem així com en conya, però de tant en tant
1: no
0: la posàvem.
1: I no posàveu Baby Shark? Baby Shark no va sonar, no, jo
2: però
1: crec.
2: Però fa 10 anys no estaves ja allà, no?
0: No, el 2012 sí que hi
2: però,
0: era encara.
2: Però després diu Baby Shark la posàveu, dic, ja no hi eres.
0: No,
2: però,
0: ah, no, clar.
3: Ah, clar, 2016, clar. Per
0: potser per haver posat el Politopio ja no hi era jo al cap d'uns anys i no vaig poder posar el Baby Shark.
1: Bé, si us sembla, tornem al Baby Shark. Perquè aquell nen que va fer tan viral aquesta coreografia és en Park John Rowe, que ja té 17 anys i que ha decidit tornar a la música, aquesta vegada apostant pel K-pop. Ho ha publicat a les seves xarxes, diu que el senzill es titularà Wave i sortirà a totes les plataformes el dia 20 d'agost amb l'esperança d'aconseguir aquest èxit de Baby Shark. El vídeo, no sé si ho recordeu, però va superar els 17 milions de reproduccions a YouTube, convertint-se en el vídeo més vist de la plataforma. I a més, ell es va fer tan viral que actualment acumula 160.000 seguidors a les xarxes en Park. Per tant, ell ha assegurat que està molt agraït de l'experiència, molt il·lusionat de poder compartir el projecte, però també esperançat d'aconseguir un èxit tal com el de Baby Shark.
3: I seguim recuperant èxits, ara dels anys 80.

0: Gràcies, Matela, ha volgut homenatjar Winnie Houston amb una Barbie.
1: Efectivament, Matela ha presentat una Barbie inspirada en la cantant per retre homenatge a la seva carrera i sobretot coincidint amb el fet que enguany fa 40 anys que va iniciar la seva carrera musical. És una nina amb cabells arrissats i un vestit lila que reprodueix un dels moments més icònics de la seva trajectòria professional, que és la publicació de I Wanna Dance With Somebody. Aquesta cançó es va convertir en el senzill més venut per una solista femenina a la dècada dels 80 i tothom recorda aquell modelet tan icònic de Whitney Houston que ha estat l'escollit per vestir la seva versió de Barbie. De fet, la cantant i actriu ja havia negociat amb Mattel anys enrere i, segons la seva cunyada, la Pat Houston, han estat 20 anys de converses i canvis fins avui.
0: I què val aquesta Barbie?
1: Doncs mira, entra't a internet a tafanejar una mica, aviam si la trobava, i és veritat que l'he trobat a la pàgina web Mattel Creations per 67 euros. No m'ha semblat ni tan cara.
0: No, t'he de dir que m'esperava que valguessin tres xifres, eh?
1: És pràcticament peça de col·leccionista, jo crec, fins i tot, podríem dir.
2: Hauran fet una tirada llarga i han baixat el preu.
1: A més, va amb el vestidet, els accessoris, el micròfon...
0: Home, ja m'imagino que no te la donen despullada.
1: Va, però porta un micròfon, que a vegades l'has de comprar part, no?
2: Sí. Hòstia, t'està aportant una informació la teva companya.
3: Gràcies, Roger.
1: A sobre
3: és
1: ella que ha dit Eclipsi la primera.
4: I la caixa te la dona, no l'has de pagar, la caixa.
2: No la compres a granel.
1: Jo no te la compraré, Marta, però si la vols, està en
2: preventa. Te la compres. Aquest és el bon ambient de la tarda de Catalunya Ràdio. No deixem la música. Julieta, perquè Joan Dausà inaugura la nova edició de l'Occident Summer Fest Cerdanya.
1: De fet, serà la seva última data de la gira Immortals, que l'ha portat per tota Catalunya i per mil festivals. El concert aquest en concret de l'Occident Summer Fest Cerdanya començarà a les 9 del vespre i encara hi ha entrades disponibles. I és ell qui dona el tret de sortir del festival, que fins a finals d'agost acollirà grups com la Ludwig Band o l'Ax en Busto. I qui també inicia un nou cicle són els Amics de les Arts. Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer, ni que un destí ens esperi amb el... Ells seran els encarregats d'estrenar l'escenari d'enguany del festiu de Calonge, l'Empordà, i durant el que queda d'agost hi passaran també noms com Judit Nederman, Mariona Escoda i la Sant Andreu Jazz Band.
2: I escolta'm, ara que és època de les festes majors, jo estic reclamant des de fa uns quants dies el meu concert anual dels Catarres, que, bueno, segueixo des del principi de tot, i no sé si tenim cap data.
1: No, jo estic obligada a mirar cada dia l'agenda dels Catarres per culpa del Roger Carandell.
0: I què?
1: Haig de dir que tenim Catarres, perquè, òbviament, estan fent un festa major tour per tota Catalunya, i avui no sé si et va molt bé, però
2: cap
1: passen
2: sud,
1: per...
2: Cap al sud,
1: Vallmoll.

0: A mi m'ha agradat molt, però és que crec que tenen un dels millors directes d'aquest país, els Catarres.
1: 100%.
2: Perquè és molt festiu.
1: No els he vist mai en directe, jo, eh?
0: És increïble. Sí, eh? Encara que no... És a dir, que tu no vinguis a la ràdio escoltant Catarres i que no els escoltis habitualment, crec que si vas a un concert t'ho passaràs molt bé, perquè sona molt bé, enllacen les cançons...
2: I a més, els temes te'ls sabràs tots, perquè tots han sonat a tot arreu.
0: Absolutament. Tenen un èxit darrere l'altre.
1: Doncs vinga, si voleu gaudir dels Catarres, aneu cap a l'Alt Camp, prop de Valls, a Vallmoll, i si no, a una altra festa major on podeu anar és a la de Castelldefels. Si el mar és la mar, jo sóc el mar, vull que les onades i les sals siguin el far. A Castelldefels hi tindreu els germans Serrasolsa, Ginestà, i que estaran allà donant-ho tot, com sempre, a sobre l'escenari. I si no, també teniu a Cardedeu, a la festa major autogestionada al Polvorí, el grup OcDeu. Ja no tinc por del ridícul, el que toca no em surt. A més, a Cardedeu demà també hi serà el grup Alosa i Naina, la valenciana. Per tant, vull dir, tenim un munt de dates i un munt de concerts, però és igual, perquè Roger Carandell cada dia em preguntarà on toca els Catarres.
0: No, però
1: fins
0: mira,
1: que li toqui
0: ja
1: al costat de casa.
0: A veure, concerts, no? Com?
2: Hi ha més concerts als Catarres aquest estiu programats o no?
1: Sí, clar.
0: Home,
1: pràcticament
0: no,
1: cada dia tenen un
0: vaig entrar
1: un
0: a Catarres.cat.
2: No, estic... Espera. Sense Drama 2026, que es diu així la gira.
1: Bona, demà, si no m'equivoco, et pilla més a prop.
2: Mira, avui són, com deies, a Vallmoll. Demà són a Mollà.
0: .cat.
2: Demà a Mollà.
0: Me'n vaig a Mollà, decidit.
1: Sí, eh?
0: Sí.
2: I després, si no...
1: Mira, a més és divendres.
2: Cap al cap de setmana, Ascó, Navàs...
0: No, no, Mollà.
2: Alcarràs, també.
0: Mollà.
2: I l'agost el tanca anar a Palau Solità i Plegamans.
1: Molt bé, fins aquí. Perfecte. La promoció dels Catarres. Sí. Una abraçada des d'aquí. Els estimem.
0: Home, clar, tres abraçades. Una per la Roser, una penjant i l'altra per l'Èric. Passen 3 minuts a 3 quarts.
3: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
5: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
6: Un món on tothom està de vacances.
7: En creure un món.
6: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
4: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'accés de burocràcia...
5: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
5: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir...
5: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
5: Faci el temps que faci.
11: Més aviat sol i una petita interrupció...
5: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
13: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
12: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
13: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
12: Tota la informació a solsonaturisme.com.
14: Oh, capital, meu capital.
15: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
16: Ja no sé què em passa.
15: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
17: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
15: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
17: Això sona brillant.
15: Nit d'Oscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta setmana, El pianista.
18: No hauria d'haver fugit.
17: Lluitarem. Ja ho veuràs.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
19: La 34a Schubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Schubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a schubertíada.cat Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
20: Linkat.
21: El Festival És Dansa celebra la 44a edició a les Preses. Del 17 al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
20: Linkat.
7: Linkat.
20: Linkat.
7: A Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
22: L'estiu és tu.
23: Catalunya Ràdio.
22: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu.
24: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
24: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vuit minuts i les 5 de la tarda. Ara parlarem d'una iniciativa molt bonica.
25: Sí. Es tracta de la lectura a domicili. És un servei que ofereixen algunes biblioteques de Barcelona en què persones voluntàries van a casa de persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de visió i els llegeixen un llibre. I ens ha agradat tant aquesta iniciativa que hem decidit colar-nos en una d'aquestes sessions de lectura privada i hem enviat en Manel Roig. Manel, bona tarda.
26: Molt bona tarda, companys.
25: A veure, on ets exactament i amb qui estàs?
26: Doncs mireu, sóc a les Corts, concretament al pis de la Blanca. Blanca, bona tarda.
27: Bona tarda.
26: La Blanca és una d'aquestes persones, com deien, que s'ha apuntat en aquest projecte de les biblioteques de Barcelona, i al seu costat hi ha la Misha. Bona tarda, Misha.
28: Bona tarda.
26: Doncs elles són les dues persones, com deien, que duen a terme, una d'aquestes dues persones que duen a terme aquest projecte, que al cap i a la fi és venir a casa de persones com la Blanca i llegir un llibre. Com és això d'entrar a casa d'algú, Misha, i llegir-li un llibre?
28: Doncs bàsicament és com si anessis de visita a casa d'un amic o una amiga. Al final vas, xerres una miqueta amb ella. Normalment sempre comencem queixant-nos de la calor que fa, que sí, Blanca?
26: Ah, molt bé.
28: Ens expliquem com ha anat la setmana, perquè normalment ens reunim un cop per setmana i després llegim una estoneta plegades. Normalment quedem una hora, però a vegades ens allarguem més i se'ns fa hora i mitja, dues hores, el temps vola.
25: Clar, Manel, perdona'm, és que ara estàvem sentint la veu de la Misha, el Roger i jo, i pensàvem, amb aquesta veu, és que estic per demanar-li que vingui a llegir a casa meva.
26: Si voleu, ho anàvem a fer una mica més tard, però si voleu, ho fem ara. Li demanem ara mateix a la Misha que ens llegeixi un trosset del llibre que estan llegint, com si fóssim... Ara, Blanca, ara serem tots com tu. D'acord, Blanca?
27: Escolta.
26: Ara escoltarem a la Misha, exactament. Què estem llegint, Misha?
28: Doncs mira, ara estem llegint Haru, de Flàvia Company.
26: Perfecte. Val a dir que tenen a la taula l'altre llibre que han acabat, que és Vida privada, de Josep Maria de Sagarra.
0: Molt bé.
26: Que l'han acabat, aquest, ja, eh?
28: Sí, tot just l'hem acabat. Ha sigut emocionant, Blanca, aquest? Sí.
26: Els hi ha agradat.
28: Sí, ens hem fet un tip de riure i de criticar tota la societat del moment.
26: Doncs quan vulguis, Misha.
28: La Haru fa el tràmit sense dificultat. Soluciona el silenci amb l'escriptura. A la tornada cap al dojo, a mig camí i al costat del bosc, troba el nen que temps enrere va presenciar i aplaudir el vol del xó. Li somriu. El nen li demana que li regali l'arc. La Haru nega amb el cap i expressa amb mans i braços que no li està permès. Aleshores, li demana que li regali una fletxa. La Haru recorda que en té una descardada. La treu del Yasutsu i li allarga. Més tard, quan explica la seva anècdota, la Mitsu li pregunta... I per què li has regalat la fletxa escardada i no una de les bones? La Haru la mira intrigada i respon... Perquè, mestre, el nen no nota la diferència i li ha fet la mateixa il·lusió que si li hagués donada intacta. Aleshores, intervé el xó. No importa el que el nen ha rebut, sinó el que tu li has donat. Per tirar a Marc, ens hem d'entregar sencers. Si
0: Blanca,
28: no aprens a donar, no podràs tirar.
0: Però estem amb la boca oberta, amb la Marta. No. M'encanta com ho fas increïblement bé.
25: Llàstima que crec que no compleixo el perfil per apuntar-me a aquestes lectures a domicili, però et demanaria que vinguessis a llegir-me cada dia a casa meva.
0: Et dediques
25: no
0: a això, patiu. Blanca?
25: Misha, és la Misha, ella.
0: Ai, la Misha?
28: Mira, jo em dedico a la dinamització cultural i sempre m'ha agradat molt llegir en veu alta. De fet, he fet també un curs de narració d'audiollibres a l'escola de doblatge, però jo des d'aquí aviso a tothom, no cal que sigueu experts en lectura en veu alta ni que sigueu artistes, només que tingueu ganes de compartir una estona i de donar un pessic de vosaltres, perquè al final llegir en veu alta és un acte d'amor.
0: I si veiéssiu... Tot això, la Blanca, Manel.
26: Exacte, si veiéssiu la cara de la Blanca mentre llegia la Misha un poema. Què? Quin regal aquest, Blanca, que t'hagi tocat la Misha.
1: Sí, sí, tant, i tant.
26: Us feu molta companyia quan ve aquí a llegir-te?
1: A mi sí. Sí, sí.
26: T'agrada, oi?
1: M'agrada, m'agrada.
25: Perquè
1: sí.
25: qui tria els llibres?

0: servei?
1: Pels informatius de la ràdio.
0: D'una ràdio en concret?
1: Ho vaig sentir, jo crec que era Catalunya Ràdio, però no una vegada, més. Per tant, crec que eren els informatius.
0: Els informatius de Catalunya Ràdio?
1: Sí, que deien, a partir de no sé quan, les biblioteques públiques faran aquest servei. Vaja, ho explicaven.
0: Clar, aquest servei que, per cert, segueix obert a les biblioteques de Barcelona.
1: I llavors vam buscar la del barri i vam trucar.
0: I ha anat bé, per això.
1: Sí, i tant, i
2: clar,
1: tant.
2: Jo ara pensava, Manel, segur que hi ha molta gent que ara està descobrint això d'aquest servei de lectura a domicili de les biblioteques, com ho va fer la Blanca, sí. Si hi ha algú que es vol apuntar o quins requisits, com ho ha de fer, ja sigui per...
3: Misha,
2: que
3: et
2: vinguin
3: ara,
2: a llegir, exacte, o per ser voluntari de lectura. Sí. No sé com funciona això.
0: Doncs mira, just aquí al costat també hi ha la Susana, que és la coordinadora de tot aquest servei, que ens ho pot explicar perfectament. Endavant, Susana.
4: Hola, bona tarda. Encantada de saludar-vos. Bueno, pues ja veieu quina meravella.
0: Sí, que ho és, sí.
4: La Misha i la Blanca, pues això és el que volem aconseguir. És tan fàcil com trucar a la biblioteca i alguna persona que tingui pues dificultats de visió o mobilitat reduïda pot demanar el servei. I nosaltres ens encarreguem de buscar algun voluntari o alguna voluntària que vagi cap a casa seu i posem en contacte les dues persones, venim a casa, els presentem, fem com un seguiment, una tria de lectures també, i després arriba el que és la màgia, que és el que acabeu de sentir, de veure ara, que és quan ja es crea aquesta amistat, no? Que és, no només és la lectura, sinó és compartir molt, un aprenentatge mutu, no? A través de la lectura i dels llibres també.
0: Clar, em comentava abans la Susana que potser a vegades hi ha persones grans que tenen cert respecte a posar algun desconegut a casa, i és cert, és una mica normal. En aquest cas la Blanca fa que no amb el cap, ella cap endavant amb tot, però sí que hem de dir que hi ha un seguiment des de les biblioteques de Barcelona, que hi ha unes entrevistes que...
4: Efectivament, sí, això donen d'alta a través dels Amics de la Gent Gran, que és l'entitat que s'encarrega de portar tot el tema de voluntariat, i bueno, nosaltres també procurem buscar un perfil, entrevistem les persones que ens demanen el servei, mirem quin tipologia de llibres volen, busquem un usuari, una lectora, un lector que sigui adient per aquella persona, i sempre anem a casa almenys els primers dies, i aleshores veiem com funciona. És tan fàcil com trucar i dir, jo vull que vingui, no, la Misha no està molt demanada.
0: Ara, clar, ara però... li faltaran hores a la Misha. Em deia que era autònoma. No sé si...
3: Ah, mira, no sé si podria ser per una altra via, també. Se li pot fer una oferta.
4: Però doncs, després, també tenim... Ai, perdó.
2: No, Susana, és que ho hem de deixar aquí, però hem pres molt bona nota d'aquesta iniciativa i res, ara us deixem Misha i Blanca, que seguiu gaudint d'aquesta lectura. Que vagi molt bé.
1: Molt bé.
2: Adéu.
1: Gràcies. Adéu, adéu.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Cèlia Formembori. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i a Adif pel caos que es va viure ahir a l'estació. Milers de persones que no podien tornar a casa per la manca de trens. Diu que imatges com aquestes són inadmissibles. Anem a Tarragona. Ricard Buigas, bona tarda.
7: Bona tarda. L'alcalde socialista diu que encara esperen una explicació.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: Viñuales reclama les inversions que facin falta per acabar definitivament amb aquest problema estructural. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
6: Més notícies, Marc Camps.
9: Un banyista de 78 anys ha mort aquest matí ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Amb la d'avui ja són 19 les víctimes mortals a les platges catalanes des de l'inici de campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
10: Bona tarda. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut cap a 3:15 del matí i s'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques s'ha mobilitzat en dues ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
9: Crema sense control un incendi forestal a Riglos, a Osca, que ja ha afectat unes 8.000 hectàrees i que aquest dijous amenaça l'entorn dels monestirs de Sant Joan de la Penya.

0: Les flames han saltat al mur de l'espai natural protegit i preocupa especialment la zona de Santa Cília. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 28 anys per la seva possible implicació en l'incendi forestal que es va declarar dilluns i que ha obligat a evacuar gairebé 2.900 persones de 12 localitats i a confinar 2 municipis més. Els últims evacuats, de fet, són 300 persones dels municipis de Santa Cruz de Serós i Vinàcua i també s'ha desallotjat Òssia. Sobre el terreny, ara, per contenir el foc, hi treballen una trentena de mitjans aeris amb suport de l'UME i també efectius de diverses comunitats, entre les quals Catalunya. Les altes temperatures i les condicions del terreny, això sí, dificulten les tasques d'extinció.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
2: La gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: Comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents del terratrèmol de magnitud 7,4 de dilluns.
1: El nombre de morts ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Hi ha confirmada la mort d'un ciutadà espanyol, segons ha informat avui el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
3: Bona tarda. El govern colombià ha acceptat finalment l'arribada de brigadistes internacionals per ajudar en les tasques de rescat. Fins ara estaven formats aquests equips bàsicament per voluntaris, per civils, per veïns de Pereira i també de Cali, les dues localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4 de dilluns passat. Se'ls veu al peu dels edificis ensorrats, molt cansats, i és que tocar i olorar la mort de ben a prop és una experiència traumàtica. Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restricció per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos en una de les localitats impactades pel sisme. Tímidament es reactiva també el comerç ambulant, i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
4: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Se acaba.
3: Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Pereira.
0: I ara els esports. Joan Fitó, bona tarda.
5: Bona tarda. Ferran Torres tampoc ha participat avui en l'entrenament del Barça. El club blaugrana vol que el PSG superi els 40 milions d'euros que ha ofert fins ara. Tampoc ha fet treball de camp. Avui, Pedri, igual que ahir, ha fet treball al marge el futbolista canari. En canvi, Lamine ja s'ha entrenat amb la resta de companys. També en futbol ha ajornat el Celta Osasuna de la primera jornada de Lliga per culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. El partit es jugarà ara el dia 27 d'agost. El Campionat d'Europa d'Atletisme que es fa a Birmingham aquest vespre, ja el Sakura Bestué participarà en la final dels 200 metres, i al Campionat d'Europa de Natació, Luca Huck s'ha classificat per a la final d'aquesta tarda dels 4% lliures masculins. La barcelonina Paula Otero, en canvi, ha quedat fora de les semifinals dels 1.500 lliures. També aquesta tarda Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures, i en vela de 4.70 Jordi Xamà i Marta Cardona se situen a tocar de les medalles de la Copa del Món després de les tres regates d'avui. Tots dos han acabat a 2 punts només del podi. I avui comencen els campionats d'Europa de gimnàstica artística a Zagreb i participen 3 catalanes, Alba Betisco, Laia Font i Marina Escudé.
6: Fins aquí les notícies.
7: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
6: AP7, la narcopista.
8: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
9: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
10: Continuï tot recte 30 minuts.
6: AP7, la narcopista.
11: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
9: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
6: Aquest dissabte a les 2 del migdia.
12: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcoc.

0: Jordi Covino, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i benvingut un altre cop.
0: Moltes gràcies, moltes gràcies. Com t'agrada, aquesta?
1: M'encanta. A més, va ser els principis de la música disco des dels Estats Units. Sí, sí.
0: Aquest estiu estem repassant grans hits de la història de la música. Avui farem la música disco, que així com a gènere entenc que és relativament nou, no?
1: Sí, relativament. Va néixer com a música disco cap als 70, el fenomen que es va muntar a Studio 54 a Nova York, va començar a sortir d'allà tota la música dance, i d'aquí s'ha evolucionat fins a l'EDM, el house, tot el que es porta ara, i totes les seves variants, no? Perquè aquesta va ser de les primeres cançons que es va fer, i va ser per la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche, i això ho va patar amb el John Travolta, va ser un himne per tota una generació. I hi ha anècdotes divertides que us explicaré.

0: Doncs una de les anècdotes més divertides d'aquesta cançó, quan es va gravar, és que, això és veritat, estaven, abans de començar a gravar, just el dia abans, al bateria, se li va morir la mare, per desgràcia, i va fotre el camp, els va deixar tirats sense bateria. Wow. I aleshores ells no trobaven ningú adient per tocar aquesta cançó. I què van fer? Van agafar un tros de dos compassos de loop d'un altre tema que havien gravat i els van col·locar repetits en aquesta cançó. O sigui, el ritme que sentiu és un loop repetit.
1: És una cosa reciclada,
0: reciclada
1: i no l'ha tocat mai ningú.
0: No l'ha tocat mai ningú, la va tocar el bateria per una altra cançó. Mm-hmm. I la van reciclar quan no hi havia samples. Això és cinta, això és treballar sobre
2: clar,
0: tall
2: clar,
0: de cinta.
2: Ara això seria facilíssim, va, però aquella època...
0: en aquella època era morir-se. Ja està, no? Era morir-se. I tot això, i després inclús els crèdits al disc, hi ha una conya que van fer ells, que posen bateria Bernard Loop.
1: I part de la gràcia potser de la cançó és precisament també si fixes, aquest ritme, no?
0: Per suposat, és una línia tota l'estona. De fet, sembla que van tocar els crashos és allò que fa... que surt cada X compassos, els van tocar a sobre, però el que és el loop és un loop completament repetit de dos compassos. Ah, i una altra cosa, abans que ens en vagin a la cançó. Aquesta cançó és molt popular també perquè va 103 BPMs, els BPMs, la velocitat de tempo d'una cançó, i és exactament el tempo per fer un massatge cardíac.
2: Ah, és com la Macarena, no?
0: Igual,
2: que també es fa servir...
0: Sí, sí, és el mateix, i l'utilitzen sobretot en moltes parts del món, aquesta cançó, per exercitar els propers metges.
1: Correcte. Cantes als vigis i ressusciten
0: aquí faci falta.
1: I l'altre, quan torna, doncs mira, té l'escena de tu cantant.
0: Vestit amb els pantalons de campana blanc i fent així.
1: Exacte. Aquesta era del 77, sí. I només un any més tard...
0: Això és l'himne dels himnes. Disculpa.

0: Aquesta no és la versió original, és un remix que es va fer posterior.
1: Que segurament una de les cançons més versionades de la història, i en sentit de tots els colors.
0: Gloria Gaynor, i a més transformada amb el himne LGTBI per excel·lència de tota la vida, i ho serà per molts anys, jo crec, per l'eternitat, aquesta cançó. Aquesta cançó, a més, té una història, com totes les cançons. Aquesta cançó, la veritat és que ningú hi confiava massa amb això, i la van gravar, però va aparèixer com a cara B d'un single. No era el single, aquesta cançó, però molts DJs van començar a punxar-la perquè sí, va començar a agradar, va entrar amb un bucle, es va començar a fer famosa i la van adoptar el col·lectiu LGTBI americà com un himne de superació. D'això parla la cançó, de superació i de la lluita.

0: Una cançó que no pot cantar tothom, eh? Que
1: no.
0: Jo a vegades sento gent que intenta cantar...
2: Això sí,
1: això va ser una versió posterior que es va fer, sí. El lo-lo-lo és el que canta tothom, exacte. Especialment a les bodes quan portes la corbata a la front un gin tònic a la mà. Però sí. La veritat és un himne, Gloria Gaynor, meravellós, i crec que, com totes les casualitats de la música, un gran èxit.
0: També del 78.
1: YMCA.
0: També de corbat al cap, de casament i de tot el que tu vulguis.
1: I un altre himne i l'LGTBI també.
0: Correcte.
1: Sí, és veritat.
3: Vinga, tots a moure el
1: frac.
3: Sí. Ara, tothom amunt, eh? Home, clar.
1: Sí.
3: Fem les lletres.
1: M'haig de posar el disfraç de paleta.

0: Aquesta cançó va ser una de les primeres de dance en la que es va utilitzar el recurs que utilitza ja tothom històricament del Charles a contratiempo. El Charles és el Charles, és el que porten els bateries aquí al costat, i el bombo generalment va així, veus, va tum, tum, tum, tum. I el Charles va a contratiempo, que fa això.
1: Sí que ja sona cançó disco,
0: aquest ritme. Va ser de les primeres que va adoptar a l'obrir el Charles per fer això, que és aquest moviment que va a contratempo del bombo, i si ho sentiu, veu? Escolteu. Que fa que la cançó pugi més i corre. És un recurs que ja s'ha utilitzat a totes les cançons. Jo crec que va sentar càtedra tot això. I era una cançó que no anava dedicada al col·lectiu gay en cap moment. Anava dedicat al YMCA, que era, és un dels col·lectius de, com una espècie de, no ben bé, però bueno, Boy Scouts americà de generació a nivell de joves, no? Però va ser, va transcendir amb això, no?

0: Hem fet anys 77, 78 i ara saltem a mitjans dels 80.
1: Veieu el Charles aquí també?
0: Ja no marxarà mai més, aquest Charles.
1: Aquest s'ha quedat eternament. Està una música tensa.
2: És un dels daps.

Sí, és una versió de Common Arts, de Jimmy Somerville. La versió original no era seva, era una versió prèvia que va gravar la Thelma Houston. Aquesta cançó no era tampoc per la Thelma Houston, era per la Diana Ross. El que passa és que no la va voler gravar i la va gravar primer Thelma i després Common Arts, que és aquesta.

0: clar no sé què té que dius això està en anys 80, vull dir, encara que no et diguin l'any, saps perfectament on estàs.
1: Sí, sobretot per l'arranjament. Hi ha el baix, per exemple, que sentiu de fondo, és el típic octavat, que fa tum-can-tum-can-tum. Escolteu, mireu. És el que fa que sigui molt 80. Després, a la regla de, hi ha un quartet de vent aquí de trompeta, de saxo, de trombó i de tenora, que són aquí, pum, tenora, no tenora. I la veritat és que hi dona aquest punt dels 80.

0: El disco ha anat evolucionant al llarg dels anys, els 70s, 80s, 90s, i ara ve una cançó que és bastant de la nostra època, sí. Marta, de quan...
1: Ai, quan sortíem.
0: Quan treballàvem a la ràdio musical. També. I tot això, estem parlant d'Avicii.

0: Que arribats a aquest punt, veig que no fa ni falta una veu, pràcticament, no?
1: No, només n'hi ha una, que ara t'ho explicaré, que és, ell va agafar la mostra de l'Etta James, el Oh, Sometimes I Get a Good Feeling, que diu, és una mostra de la cançó antiga que ell va agafar. Per mi, Avicii, i molta gent s'ho pot tirar a sobre, és un dels majors genis compositius que hi ha hagut com a compositor els darrers anys.
2: Per què dius que se't tirarien a sobre?
1: Perquè hi ha molta gent que tenen la música dents com un gènere, com una mica deixat,
0: sí, com de segona divisió, no? Una
1: correcte. Mica. Aleshores, si tu escoltes tota la trajectòria que va fer en tan pocs anys, Avicii va morir molt jove, en 20 i pocs, eren obres d'art i el seu talent musical. Ell va transformar la imatge del compositor, del productor. Un compositor i un productor sempre toquem el piano, la guitarra. Ell només treballava amb un ordinador portàtil. Ell no, al principi no sabia tocar ni el piano ni la guitarra, però tenia al cap el que volia. I ell va transformar el sistema de treball que ara utilitzen molts dels compositors de dents. Aquesta és la mostra.

0: Si us heu fixat abans, s'ha notat inclús el tall de la mostra. Sí. Estava tallat, sí.
1: És a dir, dintre del seu cap, aquesta mostra anava aquí perquè quedava sí. increïblement bé, no? I a partir d'aquí acaba de construir tota...
0: Sí, el primer va ser el riff que va començar. Aquest és el riff que mou tota la cançó i a partir d'aquí va començar a construir. Va adaptar la mostra, bueno, a la cançó, el to de la cançó a la mostra perquè funcionés, evidentment.

0: Utilitza tots els recursos del dance, aquestes pujades d'efectes, utilitza tot, però molt ben utilitzat. Va ser un dels papis del dance actual.
1: Fa uns anys vaig veure el documental que hi havia a Netflix, que no sé si encara hi és,
0: sí,
1: que precisament es veu com treballava i tens tota la raó, que anava tot el dia amunt i avall, amb el seu portàtil, amb uns auriculars, i produint rotllo amb les tecles i el ratolí, vull dir que amb poca cosa...
0: Insertava les notes amb el ratolí, no tocava.
1: Exacte.
0: Insertava, inclús quan va gravar ja les cançons posteriors que hi havia, la de country que hi havia gravat amb els cantants, els explicava el que volia, vull dir, imagina't com era, un tio que no, avui puja aquí el to, puja, ho tenia tot al cap, no? És una altra manera de produir, que és la que s'està imposant molt entre les noves generacions.
1: Si Avicii és un dels grans noms de la música electrònica moderna, també ho és David Guetta.

Aquesta cançó és molt curiosa també, la història, totes tenen la seva història i m'insisteixo en aquest tema. Sí, és el que és ara actualment per aquesta cançó, i us explico per què. Aquesta cançó, el David Guetta quan treballa, treballa amb un equip de productors, no és David Guetta, sinó que treballa amb un equip de gent, ell dirigeix aquest equip, no és que composi ell tot ni molt menys. I li va demanar a la CIA que escrivís aquesta cançó. I la CIA va gravar una maqueta amb aquesta cançó, perquè aquesta cançó la tenia d'interpretar, li van oferir al Kate Perry, a l'Alice Keys, va dir que no, i aleshores, quan va esclatar David Guetta, va decidir, escolta, m'utilitzem la veu de la maqueta original, que és aquesta que escolteu.

boníssim. Això que sentiu d'aquest xo... Això es diu Sidechain. És una cosa que va crear amb aquesta cançó. Ja existia, però sobretot es va posar de moda amb aquesta cançó, que es fa amb compressors, amb uns plugins, en la qual comprimeixes molt la senyal perquè tingui aquesta resposta que fa... que va pujant. Això és un efecte que s'utilitza molt, molt, molt a discoteca, i va ser aquesta la primera cançó que ho va posar al pedestal.

0: Que m'agrada molt això que dius, perquè molta gent no ho sap, que s'imaginen David Guetta fent ell les cançons allà en un estudi, i és ja això, una productora de música,
1: sí,
0: que li deuen anar passant cançons, i quan li agrada una diu, va, apostem per aquesta, no entenc?
1: I treballa ell també, vull dir, jo crec que David Guetta no li ha regalat ningú res, vull dir que té molt mèrit estar on està, però clar, molta gent es pensa, veu un home, tot ho fa... No, hi ha un equip darrere, que, el que passa que hi ha una ment pensant que és la que pensa, i això té molt de mèrit.
2: I la que sap dir, això és un tamacle, i això s'ha de fer així,
1: de dance que hi ha hagut a la història. Per mi, és un meu gust personal.
0: Parlant de dance, Dancing Queen.
1: Avui anem de bodes, bautizos i comunions.
0: Sí, ho sembla.
1: És que...

0: fenomen ABBA va ser una bestiesa, oi?
1: Va ser espectacular. És un dels meus grups preferits, ho dic sense cap... Fa uns anys deies que ABBA era el teu grup preferit, ja, ABBA. I ara tothom, a través dels musicals sobretot, ha adoptat una posició amb ABBA com un clàssic, no? Penso que ABBA, el que era, eren dos grans compositors, els dos components del grup, composaven meravellosament bé, van tenir la sort de coincidir amb dos veus que una de les senyes identificatives d'ABBA són els timbres de les veus d'elles i les harmonies vocals que fan. Les harmonies vocals són tan especials, l'harmonia vocal és que ho comentàvem l'altre dia també aquí al programa, que una fa una primera veu i l'altra fa una segona, que és una melodia diferent perquè quadra perfectament amb la primera, però en tan especials, no en tan, diguéssim, típiques, que això és el que fa que ABBA tingui tanta personalitat.

0: I crec, Jordi, que els Abbath van anar a Eurovisió, també.
1: Van guanyar a Eurovisió.
0: Van guanyar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, amb Waterloo. Ells van guanyar a Waterloo. Amb Waterloo, sí, posa-la, si vols. A veure si la tenim por ahí, si la trobem, però a Waterloo.
2: És que, clar, ara estava sentint la veu i pot ser que sempre cantin juntes? És a dir, sí, no canta una i després canta l'altra?
1: Hi ha alguna cançó, sí? Que sí, val, sí, el Chiquitita i aquest que la fa una i després l'altra fa les segones veus. Però generalment sempre canten juntes, sempre fan totes dues veus.
2: Que ara m'has fet pensar que
0: el...
2: Ah, mira'l.

0: Roger?
1: No, que ara que deia Chiquitita, jo recordo de petit anar amb el cotxe dels meus pares i sentia el Chiquitita en castellà.
2: Sí,
1: vull dir que
2: va haver una versió.
1: La versió fins i tot en castellà. I me la sabia.
2: Sí, sí. Me la sabia. Vols cantar-la, Roger?
1: No, la vull cantar.
2: Va, vinga.
1: No, la vull cantar. Escolta'm, acabarem amb una de les grans cançons de la història de la música i que tu sempre que en parles l'analitzes molt bé i és el que farem, que és el Billie Jean de Michael Jackson.
2: Molt bé.

0: Bueno, històries. Mira, us faig una mica de previ d'això. L'altre dia vaig anar a veure al cine la pel·lícula de Michael Jackson.
1: Què?
0: Bueno, més que una pel·lícula de Michael Jackson, és una pel·lícula dels Jackson 5. Però bueno, perquè s'acaba amb el traç aquell. També és una mica maquillada perquè, evidentment, els productors executius són els germans. Però bueno, parlant d'això, van haver dos escenes que m'ha cridat molt l'atenció, que és quan prepara l'àlbum de Thriller, on va aquesta cançó, se'l veu a Michael. Jo sóc el fan número 1 de Michael, t'ho dic en sèrio. Vaig anar a veure quan era molt petitó, dos vegades estar a la gira del Bat aquí a Barcelona, i el Dangerous també la vaig veure a la gira en directe, Michael Jackson, i per mi va ser el millor espectacle que he vist mai, com per una opinió personal. Se'l veu allà treballant en les cançons i tal, però molta gent no sap que, per exemple, Thriller no la va escriure Michael Jackson, no la va escriure ell, i tampoc Human Nature, que són tampoc la va escriure ell. Thriller és una cançó que va escriure Rod Temperton i que ell simplement va interpretar. I Human Nature la va escriure Steve Porcaro, que era el guitarrista de Toto, imagina't. I Michael Jackson va ser intèrpret. Tothom es pensa, no, és que Michael Jackson feia les cançons. No. Thriller no era seva i Human Nature tampoc era seva. En canvi, aquesta sí, Billie Jean sí, i van tenir moltes baralles amb el productor Quincy Jones, mític Quincy Jones, perquè ell deia que la introducció del tum-tum-tum-tum, que és el riff de tota la cançó del baix, era massa llarga. Van tenir moltes discussions i al final es va imposar Michael i va quedar aquesta meravellosa versió. Aquí sí que ell canta totes les segones veus. Totes les segones veus. Si tu fas una separació dels temps de les...
2: No hi ha coristes. És ell mateix corista.
0: És brutal. I a més, no existia ni autotune, ni existia res. Tot és perfecció absoluta. Jackson.

0: Imagineu-vos, fixeu-vos en l'arranjament, perdoneu que la trepitzi, tot ho aguanta el baix. Només hi ha una corda fent una nota abans i el poli que entra dalt, el tam, tam, tam, tam. Res més, és, veus, el riff de la corda i ja està, tot supernet. Una cançó que s'aguanta amb bateria baix i la veu de Michael. Aquí hi ha més coses a l'estudiosi.
1: De pinta que aquest home era un perfeccionista,
0: sí.
1: No? Que l'obsessionava la producció també de les seves cançons.
0: Sí, sí, evidentment.
1: Que fins que no aconseguia que sonés com ho devia tenir el seu cap, allà no se sortia de l'estudi.
0: Després hi ha una anècdota molt bona sobre l'àlbum Thriller, que és que ells la van acabar de mesclar amb Puig i Jones i quan la va escoltar discogràfica va dir, serà un desastre. Total, que no el volien treure al disco i el seu tècnic de so va dir, deixeu-me unes setmanes i deixeu-me la remesclar a mi. La va remesclar el tècnic de so, va canviar versions i parts i la versió definitiva és la que va fer el tècnic de so.

0: Jordi Cubino, moltes gràcies per aquesta sessió disco.
1: Ens ha fet ballar, moure'ns i recordar aquells temps.
0: Per la setmana que ve tinc una sorpreseta, eh?
2: Ah, sí? Sí? Quina?
0: Bueno, la setmana que ve la veuràs.
2: Vinga, no podré esperar.
0: Exacte, que vagi bé.

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
3: DJ Trapella.
4: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
2: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
7: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
9: Entendre és obrir els ulls.
10: Obrir la ment.
9: Obrir la ment.
11: Obrir la ment.
8: Neix un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
12: Entrem al búnquer.
13: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
14: Has foradat fondo aquí?
13: No.
14: Ah,
13: és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
14: no,
13: eh?
14: Que no ho hem mirat. És que ja
13: serem, que ho hem mirat,
14: és que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat.
13: L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És el, és la marca blanca, no?
14: Ah, sí?
13: És un animal bastant graciós, com un peluix.
14: És veritat que té com una tofa.
13: Sí, és com un adolescent d'ara.
14: Així, exacte.
13: Que fa el mateix cas, més o menys.
15: Bueno, i parla igual, pel que sí.
16: Recull el quarto!
12: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
18: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
17: Tornen els draps bruts.
19: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
17: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
12: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
17: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
12: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
2: Som 3Cat.
20: L'estiu ets tu.
12: L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
12: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: Passen 4 minuts a 2:15. Des de la Drameria de Barcelona, Sofia Gené i Víctor Gonzalo, molt bona tarda.
22: Molt bona tarda.
23: Molt bona tarda.
22: Com esteu? Molt bé. Molt content.
23: Feu bona cara.
22: Sí. Sí. Sí, estem contents.
23: Sí?
22: Sí.
23: Heu berenat?
22: Jo sí, per això estic contenta.
23: Ah,
22: jo
23: no. Sí? No, què has berenat, no. Sofia? Què deu berenar una pastissera?
22: Sobres de la pastisseria.
23: Clar.
24: I llavors, fruita, i fruita.
23: Sí. Una mica però, de moment, fruita al final. Vosaltres, perdó, però cada dia... Mengeu pastissers.
22: Sí.
25: Alguna llapolia sí. Sempre cau, eh?
24: Pràcticament sempre. Cada dia.
23: Bueno, jo també no sóc pastissera, també t'ho diré.
25: Sí, no, sí, clar.
24: Però vull dir, som el que fa escombra, eh? Vull dir, mengem tot el relleus que hi ha.
23: Que sobra.
24: I
23: què ha caigut avui?
22: Per exemple, avui doncs havíem fet justament Sacher. I llavors, li diem Sacher perquè és el, com li diem nosaltres, anar a la Sacher. Però...
23: Sacher, se li ha dit Sacher?
24: Bueno,
22: Sacher.
25: S'ha de pronunciar Sacher, però és conegut com a Sacher.
24: Sí. Tothom val? Diu Sacher.
22: Sí, vale? I havíem fet el pa de pessic aquest. I, ostres, aquest pa de pessic és tan bo que, clar, quan el talles en rodó, els pastissos rodons deixen molts...
25: Les cantonades.
22: Molts, sí. Moltes cantonades. Sí. Deixen clar, molta merma. Clar. Què fem amb aquesta merma?
25: Jo
22: la guardo normal. I... me la unto amb alguna salsa, amb alguna cosa. Llavors, això a mi m'encanta.
23: Ara vull treballar la Drameria, jo, eh?
24: Mira, hem fet retalls...
25: Vols fer de cotxe escombra de la Drameria, no?
24: Hem fet retalls de Sacher amb un cremós que fem amb xocolata negra i fruita de la passió.
22: És molt, sona molt, molt misèria, però a mi m'encanta.
24: No, era un plat tot atropellat.
23: Jo vindria cada dia a menjar les sobres dels vostres
25: petits. Però igual que els... Bueno, que els cuiners que a vegades veiem a les sèries o les pel·lícules i això, sí, que van tastant tota l'estona si la salsa és bona, sí, o no, en pastisseria m'imagino que has també de tastar també
22: però
25: algunes
22: clar,
25: coses.
22: Tastar és diferent perquè tastes poc. Per exemple, avui havíem de fer un cruixent amb cacauets, amb neula, amb galeta. Llavors, aquest és una recepta que, doncs, depèn de qui l'hagi fet, li posa més sal o menys. En teoria s'hauria de passar tot. Però just aquesta recepta no està escrita a la sal. I així m'encarrego jo de tastar-ho i anar-li posant la sal.
25: I vas catant, no? Una
22: això
25: mica
22: també ha format part del
0: berenar. És l'excusa perfecta, eh?
22: Sí.
23: Doncs, Roger, avui la Sofia ha berenat Sacher.
25: Sí.
23: Sacher, i ara no sé com dir-ho.
0: Sacher, no?
22: Sí, sí, Sacher.
23: Sacher.
25: I... perdona, haurem de dir Sacher tota l'estona?
22: No, podem dir Sacher.
24: No, pots dir Sacher torta.
22: Pots dir-ho com vulguis.
23: Sacher. Sacher.
25: Doncs avui aprendrem, no?, fer Sacher i coneixerem la seva història i tot plegat. Clar, què és primer de tot un Sacher? Perquè ens fem una idea. Jo sempre l'he confós amb el volant.
23: Què dius?
22: Bueno, perquè al final és un pastís que relacionem directament amb la xocolata i que molta gent que li agrada molt la xocolata sempre diu, doncs el meu pastís preferit o el pastís preferit de la meva mare...
23: Sí, això ho diu ma mare sempre.
22: És la Sacher. I probablement mai hauran tastat la Sacher de veritat.
0: O sigui, la clàssica no l'hem tastat mai.
22: Probablement no, perquè per si l'haguessis tastat i hagués estat aquesta, l'original, la que haguessis tastat, no t'hagués agradat.
0: Ah, no, eh?
22: Jo crec que no, perquè és un pastís que, a veure, es pot fer bé i no vull tampoc que ningú m'ho digui, però és un pastís que...
24: És més aviat sacot.
22: És sacot.
24: Ah, o sigui, no cal que us traslladeu a Viena només per anar a menjar la Sacher. Vull dir, hi ha moltes pastisseries a Barcelona que la fan...
22: O a Catalunya,
24: que fan la seva versió i que probablement és una mica més contemporània. Vale? Hem de pensar que és una recepta del 1800 i pico.
25: Com més costi d'empassar, més original és?
24: No.
25: Val, perquè jo a vegades n'he menjat...
23: Sí, tan nuega és aquesta.
25: Un moment. Tots els líquids que has pres durant tot el
22: correcte
25: dia.
22: Sí. Correcte.
23: Però Víctor i Sofia, per exemple, la versió que feu vosaltres és l'original sacota?
22: Yes.
24: No.
23: Ah, val.
22: O sigui, de fet, nosaltres li diem Sacher, ja en parlarem després, però l'únic que conservem és el pa de pessic, que de fet la recepta original és un pa de pessic, el centre va farcit amb una marmelada d'albercoc i va cobert amb una cobertura de xocolata. I això és el pastís, no té més. Però nosaltres el fem i que du 6 textures de xocolata, vull dir que la part de pa de pessic és la part més petita de tot el pastís.
24: O sigui, perquè ens entenguem, totes les postres clàssiques han anat virant, sí, en els temps actuals, han anat virant cap a postres. Menys dolces, més palatables, lleugeres, més cremoses, no? Més lleugeres... Sí. Val? Llavors, això és el que passa amb gairebé totes les postres clàssiques que ara estem acostumats a menjar. Estem acostumats a menjar la versió contemporània. Si mengéssim l'original, diríem, carai, què és això? Però és que, clar, aquesta gent no tenia referència endarrere. Nosaltres tenim una referència sobre la que treballar i sobre la que millorar. Aquesta gent el que va fer va ser fer un punt de partida. Per això moltes vegades les postres clàssiques a vegades ens deceben i ens acostumem a menjar el que és més modernitzat.
25: I si ells provessin les nostres, els agradarien?
22: Sí, però dirien, ai, no és l'original, li falta sucre.
24: Segurament sí.
23: Perdona, la Sacher, que jo sempre les he trobat molt dolces, que n'hauria de ser encara més.
24: No, el problema és que fa 100 anys endarrere el sucre no només era un element... és un ingredient edulcorant, sinó que era un ingredient que donava estructura i que ajudava que no es fessin malbé.
0: Clar, conservant, no, també.
24: Com a conservant. Clar. I, per tant, com ara tenim altres ingredients que ens permeten fer tota aquesta feina de donar estructura, ells considerarien que les nostres postres els hi falta punx. Però nosaltres el que fem és que tinguin gust del que han de tenir. M'explico? Sé que a vegades és una mica complex,
22: clar,
24: però...
22: Clar, per exemple, el pastís Sacher és un pastís que... Tothom pensa, ostres, és un pastís de xocolata. Sí. El pa de pessic amb el que es fa la Sacher no du xocolata.
23: Com?
22: O sigui,
25: en el seu inici no té xocolata,
22: no.
25: El Sacher, quan es comença...
22: Du cacau. És un pa de pessic de cacau, no de xocolata. Llavors, clar, no, si diem que és un pastís de xocolata, doncs hauria portat xocolata. Aleshores, les versions que es fan ara, que porten doncs, una mousse de xocolata per fer-ho més lleuger, perquè no només tinguis aquest pa de pessic eixut, que és bastant desagradable. O bé li posen un almíbar, o li posen una mousse, o li posen un cremós, i són maneres com de fer amable aquest pastís.
24: I hi ha un altre element, que és el tractament de la fruita. Val? En aquelles èpoques era molt comú utilitzar melmelades. Per què? Pel que dèiem abans.
25: Per la conservació.
24: Conservació de fruita, no? La puc fer servir tot l'any, té una quantitat de sucre descomunal. Doncs ara, la pastisseria contemporània el que buscaria és una gelé de fruita, no? Una barreja d'un gelificat de fruita amb fruita natural. Per què? Per buscar aquesta lleugeresa, aquesta frescor, no? De dotar el pastís d'una miqueta més de vida, de floralitat, d'aroma, etc.
23: Ens heu dit que aquest pastís l'hem de trobar a Viena, però quan s'inventa, qui se l'inventa, o sigui, d'on surt la xarxa?
25: De quina cuina surt?
22: Aquesta història m'encanta, perquè aquesta història hi ha una batalla i són les millors històries. Comença a Viena a l'any 1832. Llavors, el príncep Clemens va demanar als seus cuiners que preparessin unes postres especials perquè havia de recepcionar a no sé qui. Què passa? Que el cuiner no hi era aquell dia, estava malalt, i el va haver de substituir un jove que tenia 16 anys, que es deia Franz Sacher. I aquest noi, amb només 16 anys, doncs va aconseguir fer un pastís que a tothom li va encantar i tenia una mica d'ego perquè li va donar el seu nom en el pastís.
24: No ho ha fet mai cap pastisser, això.
22: Mai, ni ho faré. Sincerament, no m'agrada.
23: Ell va aprofitar el gener, el pastís gener.
24: Febrer.
22: No cal. Doncs, i aquí va començar la part interessant. Anys després, el seu fill, Eduard Sacher, va perfeccionar la recepta quan va començar a treballar com a aprenent a una altra pastisseria que es deia Demel. ¿Vale? I, posteriorment, aquest Eduard Sacher va fundar l'Hotel Sacher de Viena, que és on ara va... O sigui, és lloc de peregrinatge per a tastar el pastís Sacher. I aleshores els de la pastisseria Demel es van enfadar amb ell, diguéssim, perquè deien que ell havia inventat el pastís o l'havia perfeccionat quan estava d'aprenent treballant amb ells i que no tenia dret a comercialitzar-lo en el seu hotel. Llavors aquí ja van sortir un litigi legal que es va desenvolupar entre gairebé 10 anys i al final doncs la polèmica va ajudar les dues pastisseries a que seguissin venent les dues, i les dues segueixen venent, perquè al final quan tu ara vas a Viena i dius que has tastat el pastís Sacher, et pregunten d'on han anat, a l'hotel o al... I ja aquesta està. És la història. Vull dir, però probablement si el tastéssim avui, el pastís que va fer el noi aquest de 16 anys, no ens hagués agradat a cap.
24: Sí, però en el litigi, si tinc entès... era que es permetia vendre la Sacher de cadascú, un mantenint l'original i l'altre mantenint la seva versió. Vull dir que els dos podien dir-li Sacher, però havien d'especificar que una era l'original, l'altra la seva, la reversió.
25: Val, avui provarem de fer-ne un, per tant, no sé, tinc la sensació que és com molt complicat, perquè...
24: No és la recepta més senzilla que hem portat aquí, però no és impossible. No és impossible perquè té bàsicament tres elements. Un el podem comprar, que és la melmelada, i a part n'hi ha en el mercat un munt de variants amb més o menys sucre.
23: Albercoc sempre, però, eh?
24: A veure...
22: Si vols fer l'original, sí, però admet altres versions.
0: L'hem tastat ja amb tot tipus de melmelades, no?
24: S'accepten gerds, també.
25: Que hi hagi llocs on no hi posen melmelada.
24: Doncs llavors no sé quina fruita hi posen.
25: No, pot ser que no hi hagi fruita.
24: No és una Sacher. Llavors és un pastís de xocolata genèric.
22: Però, per exemple, hi ha pastisseries... Jo quan era petita, a mi no m'agradaven els pastissos que portaven fruita, però perquè se'm creuava.
25: Sí.
22: Val? I llavors jo demanava un pastís de xocolata que no tingués fruita.
23: Ni melmelada.
22: Res de fruita. A mi volia xocolata i si volia un pastís de fruita, doncs me'l demanava de fruita. I llavors suposo que hauràs tastat d'algú que haurà dit, no, posa'm un pa de pessic de xocolata i me'l cobreixes amb xocolata.
25: Clar. Però clar, sí. Si no hi ha melmelada, llavors
22: no és Sacher, llavors.
24: Clar, i ha de ser d'albercoc. Ens podria colar fruits d'os, com préssec o variants, però hauria de ser albercoc. S'accepta gerds? Sí. ara amb la modernitat han anat
22: col·locant
24: gerds. Fruita
22: de la passió, mango,
24: però
22: hi ha versions
24: amb tot. El que és contemporani, doncs és tot això. Però bàsicament són tres elements. Una seria la cobertura, que en aquest cas és 500 grams de xocolata negra i 500 de mantega, que és el que cobrirà el pastís. La melmelada, que jo us recomano que compreu una feta que us agradi ximpun. I després la dificultat està en fer el pa de pessic, que aquí sí que hi ha una miqueta de dificultat, però no és impossible.
23: I perdoneu perquè m'estan escrivint,
24: sí.
23: De fet, el Damià Amorós, i em diu, entre d'altres coses, em diu mira, que no s'ha de confondre que sigui, que la Sacher sigui tupida i seca, que no és el mateix, que les originals són tupides i que per això se'ls hi posa al costat un
22: nata,
23: toc de nata.
22: Nata semimuntada, sense sucre.
24: És cert, és cert. Sí, és cert.
25: Per fer una mica més empassable.
24: Bueno, exacte. Sí, perquè a més
22: per fer baixar.
24: Funciona molt bé. Funciona molt bé.
23: Jo m'ho imagino com una pedra, això.
24: És clar, així.
22: I tu has acompanyat alguna cosa, igual que quan menges una magdalena que porta uns dies en el tàper. I te l'has de sucar amb el cacaulat. Vaja, o amb la llet. O...
0: Si te la venen a pes, allò...
24: També és veritat que aquests pans de pessic que tenen un contingut en greix alt, quan estan a la nevera tendeixen a endurir-se. Perquè la mantega... amb fred de nevera es dura,
23: sí,
24: a diferència de l'oli.
23: Si el deix de la nevera treure-li i atemperar una mica perquè no quedi
22: una mica
23: tan dur,
22: abans
23: eh?
22: Sí,
24: la Sacher original ho permet perquè realment no du cremes ni du res que sigui sensible a la temperatura més enllà del glacejat, vale. Que dins del que cap aguantarà almenys el clima que tenen allà.
23: Llavors, què? Si volem començar a cuinar, què necessitem?
24: Va, anem rapidets. Hem fet un pa de pessic, que és el que s'està fent actualment, que és el de massa pa. Per tant, tenim 260 grams de massa pa, 80 grams de sucre llustre, 130 grams de rovell, 90 d'ou, 150 de clara, 80 de sucre, que anirà amb la clara, 60 de farina i 30 de cacau en pols, i 60 de cobertura i 60 de mantega. O sigui,
23: a veure,
24: Déu-n'hi-do,
23: perdó,
25: no
23: moment,
25: sé si m'hi cabrà
23: sí,
25: tot allà al marbre.
23: Sort que expliquem que aquesta secció es pot recuperar després en...
25: Clar,
23: no?
25: Sí, que s'ha d'escoltar
23: si
25: amb una llibreta.
23: Apuntant, ja s'han perdut per la meitat dels llibreta.
24: Explicat és complicat.
23: Sí. Clar, 130 grams de rovell d'ou, nois... A mi m'ho dieu, quants rovells...
24: Calcula uns 20 grams per rovell, 18-20 grams per rovell. Per tant, en aquest 10. Cas serien uns 6 i
23: no.
24: mig.
25: Quan has dit que fa no, cada rovell, és que aquí som molt rares.
24: No són les ciències, no?
22: Fer,
24: 6 grams de rovell són uns 120 grams, 130 serien 6 i mig. Tenim en compte que el rovell té de 18 a 20 grams, jo calculo que amb 6-7 rovells.
25: Perfecte, doncs mira, 6-7 rovells.
23: 7,2.
24: Ei, tu has
0: fet
24: de cap,
0: amb mitja dotzeneta d'ous ja fem.
23: 7 rovells, clar, és que si
25: de
23: començar...
25: De clara,
24: sí, però heu de pensar que les clares també les farem servir, val. Una part de les clares,
25: per, tant, no les
24: per fer una merenga, la resta us feu una truita, no?, per compensar.
23: Clar, molt bé.
0: Com ho feu per separar-les bé? Perquè a mi...
24: Nosaltres treballem amb...
22: Ho comprem separat.
24: Ho comprem separat. Pasteuritzat,
0: clar.
24: Per,
23: a casa,
24: per tema de sanitat.
23: És allò d'anar
25: fent el
23: trasbassament...
25: Sembla que estiguis fent malabars, eh? Sembla que estiguis allà...
22: Hi ha un truc per fer-ho, i és, us guardeu una ampolla de plàstic...
0: Això ho he vist jo a xarxes.
22: I va bé, eh? Jo ho he provat. Jo ho provo tot. Les merles aquestes
25: una
22: que...
25: Una ampolla de plàstic
22: d'aigua. De plàstic d'aigua, normal.
25: Sí.
22: Aleshores, llanceu tots obriu tots els ous, amb compte que no se us trenquin els rovells, perquè si no sí que és impossible de rescatar.
23: Que és un altre repte, també per
22: I
23: mi.
22: I és un altre repte. I aleshores, el que heu de fer és apuntar, diguéssim, en un rovell...
0: Fas el buit, no?
22: Fas el buit.
23: Com fas el buit?
22: És a dir, apretes l'ampolla... Quan tens el rovell, apretes l'ampolla
25: i la
22: desapretes i el rovell pujarà.
25: Puja sol i es queda la clara baix.
22: Sí, i aleshores el pots separar.
23: Altres
22: bases.
24: Tants anys d'universitat per acabar fent això, eh?
23: Però un moment, és millor aquest que el truc aquest de partir, de trencar l'ou i anar passant...
25: D'un cantó a l'altre.
22: No, i l'altre és... tirar-los tots i anar caçant els rovells amb la mà ben neta i ja està.
24: És important. Jo us recomano el cas fàcil, que és... trencar tots els ous dins d'un bol i amb la maneta anar traient
23: això
24: els rovells.
23: La Sofia,
24: és la manera més higiènica.
23: Llavors,
25: que no se't trenqui el rovell.
24: Sí.
23: Ens heu dit els ingredients per fer el pa de pessic, però sí. Què més necessitem?
24: Res més. El que farem serà...
23: Home, sí, la cobertura.
24: La cobertura, 500 de xocolata, 500 de mantega.
23: Jo m'havia perdut
24: sí.
23: Ja.
24: Sí, vale. I la melmelada, llavors...
23: Bueno, jo vaig apuntar.
25: Bueno, és que abans de guanyar els col·laboradors... M'han dit
24: que vagi per feina.
25: Disculpeu-la, la nostra companya ha dormit poc avui.
24: Marta, té un mal dia.
23: Avui abans quasi em cau una per una Barbie de la Whitney Houston.
25: No, sí, no, avui va molt.
0: Avui va fortíssima.
24: Jo pateixo perquè aquí la ràdio, els tempos són importants.
23: Jo volia fer-ho
24: fer aquesta de receptes llargues. Hòstia. No, per esperar l'eclipsi.
25: Tenim 10 minuts encara.
24: Ah, tenim 10 minuts.
22: No, no li diguis això al Víctor, que aleshores la recepta serà...
24: Explica una altra truc per treure el novell.
22: S'explicarà com fer-la, però pas a pas. A veure, Víctor, per feina.
24: Comencem.
25: Aviam.
24: El massapà, quan el traieu, estarà dur. Llavors el que hem de fer és estovar una miqueta el massapà i afegir el sucre. Remenem. Incorporem el rovell d'ou i l'ou. Remenem fins a tenir una massa cremosa, vale? O sigui, estem incorporant els líquids. A continuació, què farem? Fondrem la mantega amb la cobertura de xocolata. I quan estigui fosa...
23: Bany Maria, eh?
24: El bany Maria o el microones amb tandes de 20 segons. Quan estigui fos, ho afegim al massapà amb més sucre llustre, més els ous. Val? I aquí tindrem com una cremeta. Llavors, aquesta cremeta el que hi farem serà tamissar els secs, que en aquest cas és la farina i el cacau. I passarem de tenir una cremeta a tenir una pasteta. Vale? Ho dic de forma...
23: Sí. No, molt bé.
24: De cremeta a pasteta. I per una altra banda, el que farem serà muntar màquina, que li fa gràcia.
23: La Mariona i la Sofia s'estan partint la caixa. Molt bé.
25: Per com ho està explicant?
23: Està molt... fent molt bé,
24: Home, jo he de fer que la gent a casa faci una idea.
25: Saps com entra millor? Més si m'ho expliques així com...
24: És una recepta complexa de fer.
22: Està molt bé, Víctor.
24: Intento baixar.
25: No, no, però jo estic seguint bé.
23: Sí?
25: No, vosaltres no.
23: No, molt bé.
25: Tenim la pasteta.
24: Sucre.
23: Ara ja tenim la pasteta.
24: Cremeta, pasteta, i per una altra banda el que tenim serà...
25: Tots els diminutius, eh? Cremeta, pasteta.
22: Tanta carrera, tanta universitat.
23: Avui estaran per feina.
24: I col·lega pago.
25: Víctor, a mi m'està encantant com ho expliques, vull dir, no sé què diuen tampoc.
24: Per una altra banda farem una merenga, clares d'ou i sucre, a punt de neu però que no estigui excessivament dur, ho incorporem en moviments, com ho diuen, embolcallants,
23: envolvents,
24: en català.
23: No?
24: Envolvents? Hòstia, no sé. Jo dic... Envolvents.
22: Sense baixar l'aire.
24: Bueno, perquè no es baixi. Val? I aquí passaríem a una anella o un motllo, 16 graus, uns 350 grams per motllo, fornejaríem, 185-190 graus, fins que estigui cuit. Això depèn molt de cada forn, punxem, que surti net, i ja està. Deixaríem refredar, i en aquest cas fem les capes que vulgueu. Si us han sortit per aquesta recepta, us poden sortir un parell de pans de pessic. Si els talleu en dos, seran quatre capes. Tallem en dos, posem melmelada al gust, i quan estigui tot cobert, ho posem en una reixeta. Podem aprofitar la reixeta del forn, i amb els 500 grams de cobertura de xocolata i la mantega fos i passat pel Turmix, no passant de 45 graus perquè no es talli, ho glacegem bé i ho passem a un cartronet, a una safata i ximpun, ja ho
22: tenim. I aquí és on podeu escriure...
24: Sí, si teniu una bona cal·ligrafia, aquí podeu escriure Sacher.
23: Que sembla fàcil, però és molt més complicat del que sembla, eh?
24: Sí, és una mica rococó, però jo trobo difícilíssim. A mi, quan a la pastisseria ens ho demanen...
25: Qui escriu a la pastisseria?
23: Jo no escric.
24: Doncs només ho fa la Sofia o ningú.
23: Sí, eh? Tens mà, eh?
24: A vegades dic que aquest tipus de serveis no els fem.
25: No, aquí no, aquí ja no ho fem, això.
24: La veritat és que els pastissers moderns hem perdut molta d'aquesta petita tècnica que els pastissers d'abans tenien.
22: I que tots els pastissers que tenim són esquerrans.
23: Com?
22: Bueno,
23: avui, avui és el dia internacional d'equipar-se.
24: Full esquerra.
23: Sí. Però un moment.
22: No, dretana. Per això se'm dona bé.
23: Però un moment, a veure la cal·ligrafia amb ser dreta o esquerra. Afecta molt?
22: No ho sé. Ho he dit perquè penso, ostres, com escriuen tots, se'ls hi en va tota la tinta.
23: Ja, és veritat.
22: Però amb la xocolata no ho sé, perquè no he escrit mai amb l'esquerra.
25: Val, quines són les línies vermelles per detectar que algú ens està donant un sacer
22: que no és?
24: Vinga, Sofia, que tots t'escoltem amb atenció.
22: Sí.
25: Ha sonat una mica d'explicar de què rieu, així riurem tots.
24: Clar, jo des que he arribat avui a Catalunya Ràdio no he rigut. Llavors dic, ostres, aquí s'ho passen tots molt bé, però jo no.
25: Fa tanta gràcia, no?
22: No va veure l'eclipsi, tota l'energia negativa la porta el Víctor avui.
24: Si la vaig veure a TV3, a casa, sol, amb menjat xinès.
22: Una tristor.
24: Semblava el Xoques.
25: Espero que no fiquis tan soroll com ell menjant xinès.
23: Mira, ja ha rigut, ja està, ja ho tenim.
22: Ha somrat a mi, Víctor. Ha somrigut de la seva pròpia desgràcia. Això es diu Schadenfreude.
24: No sé què vol dir això.
22: Ah, doncs és la desgràcia aliena que t'alegra.
24: Ah, vale.
22: En aquest cas és...
23: La pròpia.
22: Va. D'acord. Si diem Sacher, ha de dur el barcoc. La resta són altres versions d'una Sacher, però la marmelada ha de ser del barcoc. La cobertura no pot ser una capa de xocolata gruixuda i dura com una rajola, sinó que s'ha de poder menjar amb una forquilla.
23: Amb la cullereta, no?
22: I amb totes les dents mantenint la pinyata sencera. Després, no cal convertir-la en una bomba de sucre, com hem comentat. Hi ha algunes receptes d'aquest glacejat que, a part de la mantega i a part de la xocolata, li afegeixen sucre llustre. No fa falta. Terrible. No cal. Molt. No cal. El pa de pessic ha de ser tendre i humit. No ha de quedar eixut. Això també ho podem controlar amb la mateixa temperatura, o si se'ns passés de cocció, doncs sí que ens quedaria eixut. Si se'ns passa una miqueta de cocció, no el llanceu, el podem arreglar, us feu un almíbar amb sucre i aigua i el pinteu lleugerament abans de glacejar-lo i us quedarà perfecte.
24: Això ho diem no per la recepta que hem donat, sinó perquè hi ha gent que, per exemple, fa altres receptes que són vàlides, que és un pa de pessic que du cacau, que és més airejat i que tendeix més a ressecar-se. Val? Ho dic perquè aquests que són més greixosos, més humits, és molt difícil que estiguin secs. O sigui, has de ser un patata sense t'ha de cremar.
1: Crec que podria passar qualsevol de nosaltres, però bé.
22: I la nata que l'acompanya, que és, diguéssim, com la full experience de la Sacher, hauria de ser una nata muntada sense sucre o amb molt poc sucre. Perquè ja que és un pastís de xocolata, és un punt làctic que ajuda a fer baixar i que tinguem una experiència completa. Però no ha de ser per res nata d'esprai ni similars.
3: I demanar-te una bola de vainilla per acompanyar-lo.
24: Genial. Si t'agrada, endavant.
3: A mi m'agrada sempre fotre-hi la bola de vainilla a tot.
24: Endavant.
22: I inclús amb sorbet d'albercoc o sorbet de préssec, sorbet de mango, també li quedaria.
3: També, no?
22: Sí, a mi m'encantaria. Sí, mateix.
1: I si no ens engresquem a fer-la a casa, on podem trobar bones Sachers?
24: Bueno, doncs nosaltres avui proposem tres llocs. Llavors faríem tres versions. Ultraclàssic, contemporani, fora pistes.
3: Vale, deixem el fora pistes pel final, perquè
24: deixem el fora pistes.
3: Tinc molta curiositat.
24: Jo diria que qui fa una Sacher molt clàssica a Barcelona és la pastisseria Baixes, jo crec que és coneguda per tots. Clàssic,
1: no la tinc controlada, jo,
24: no la tens controlada.
1: No, perdó.
3: Vaig a mirar un...
24: No. Carrer Montaner,
1: val.
24: Amb Calaf, si no
22: sí,
24: m'equivoco. Vull dir, és una pastisseria que tindrà 60-70 anys tranquil·lament. Clàssica. Però, del barri de Sant Gervasi Galbany. Vull dir...
1: Però clàssic parlem d'un Sacher d'aquest que ho dic, que consta de passar una mica...
24: Ortodoxa.
22: Que porta malmelada del barcoc.
24: La seva malmelada, la seva cobertura tipus ganache. O sigui, aquí podeu trobar una clàssica.

0: fer perquè al fill d'uns amics nostres els li van detectar una malaltia que es diu síndrome d'Usher. I és una malaltia que neixen amb, sense poder escoltar. De fet, el nen porta implants i quan arriben a l'adolescència es queden secs. I es diu síndrome d'Usher. I jo feia temps que hi volia fer el Pedro Sacher. I el Víctor em va dir, no et facis fent Pedro Sacher, no. I llavors vaig dir, no, doncs hem de fer la Sucher. I llavors ara el que fem és la Sacher. I és un pastís que porta 6 textures de xocolata i préssec de vinya. I una part diguéssim, de les capes de xocolata és un cruixent que fem amb cornflakes.
1: Oh.
0: Que són els 3 ingredients preferits del Jordiet, que és aquest nen. Que sí. Li vam preguntar quins eren els seus 3 ingredients preferits. Es va dir la xocolata, el préssec i els cereals de l'esmorzar.
2: I ens ho van fer venir bé per canviar-li el nom. En comptes de dir Sacher, el vam dir Sucher, perquè és síndrome d'Usher.
0: Sí.
2: I vam agafar el que seria l'estructura clàssica d'un Sacher i ho vam passar pel nostre filtre i vam... doncs fer aquest pastís, sí. Que té molt d'èxit, és bo i...
3: I la història és bonica.
2: I la història de
3: com feu el pastís. En teniu un de preferit, vosaltres, de pastís? Allò que diguis, de tots els que fem, de tots els que mengem, n'hi ha un que ens encanta.
0: Jo diré que
2: la
0: Sacher, però la Sacher és el que jo tots els aniversaris, els últims aniversaris des de que fem la Sacher, és el que bufo espelmes.
2: Però no pregunten el que portes, no, pregunten el que t'agrada. Sí.
0: I el que m'agrada, m'encanta i és el meu preferit, és el Sant Honoré. De fet, a mi m'encantaria...
1: Sant Honoré, eh?
0: Sant Honoré. Fos el pastís amb el que ens casarem, espero.
2: Ai. Bueno, un aniversari li en vaig portar un.
0: Sí, espectacular.
1: Sant Honoré, escolta'm, pues, per què no ens ho expliqueu la setmana vinent?
0: Setmana vinent.
1: Fem un Sant Honoré, perquè no l'he vist ni tastat mai.
3: Crec que és tan difícil
2: jo
3: de fer. He anat
2: per pobles a Catalunya i en algunes pastisseries tradicionals encara en pots trobar algun.
1: I a veure si em començo la setmana vinent, però a mi, per aspecte, d'entrada, no
2: seria l'atenció. No.
0: Marta, et canviarem d'opinió, eh? De veritat.
1: Jo era com vinent. Tu.
3: Víctor, Sofia, moltes gràcies i la setmana que ve provem de fer
0: moltes
3: aquest.
0: Gràcies.
2: Som-hi, fins la setmana vinent.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que 2 setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema mal vivint pels carrers. Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són 4.000. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni atès.
6: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
5: Avui en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP ja ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Tenim més novetats relacionades amb Ceuta, Montse Pujol.
7: Sí, Itàlia insisteix que no aixecarà els controls fronterers pels viatgers procedents d'Espanya abans d'aquest dissabte. El ministre de l'Interior italià, Matteo Piantedosi, ha assegurat que no valoraran aquesta possibilitat fins que Espanya no hagi superat la crisi migratòria a Ceuta. Ara bé, l'executiu de Giorgia Meloni ha rebaixat per primer cop el pols diplomàtic amb la Moncloa.
8: La decisió de suspendre l'aplicació de l'acord de Schengen no la revisarem abans del 15 d'agost i en qualsevol cas només ho farem quan s'hagin descartat completament els riscos per a la seguretat d'Itàlia. Em sembla important reiterar que no es tracta d'una mesura dirigida contra Espanya. Queda fora de tota discussió qualsevol acte hostil envers Espanya, que és un país amb el qual estem units per vincles històrics d'amistat i de germanor.
5: Des d'aquest migdia els trens no circulen per la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'una avaria que impedeix regular el trànsit dels combois. Hi ha un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia que s'han quedat sense tren. Adif treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment del dia.
7: L'aeroport de Catània, Sicília, continuarà inoperatiu fins a demà a causa de l'erupció de l'Etna. Des que va entrar en erupció, fa una setmana s'han cancel·lat o desviat almenys 700 vols per la presència de cendra a l'atmosfera. Els vols estan suspesos com a mínim fins a les 2 de la matinada d'aquest divendres. Les restriccions en aquest aeroport, el 5è més concorregut d'Itàlia, han afectat centenars de milers de passatgers en plena temporada alta i han tensionat encara més altres aeroports de l'illa.

0: L'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut en públic a l'Havana durant els actes de commemoració del centenari del naixement del seu germà i líder de la revolució, Fidel Castro. El dirigent cubà, que té 95 anys, ha estat rebut amb una gran ovació al teatre Karl Marx de la capital cubana. El Departament de Justícia dels Estats Units va imputar per assassinat Raúl Castro el passat mes de maig per l'atac a unes avionetes provinents de Miami fa 30 anys. En aquella acció van morir 4 persones. Aquesta imputació es va produir enmig d'una escalada de bloqueig dels Estats Units sobre Cuba, que ha deixat l'illa gairebé sense petroli i en una situació de crisi econòmica extrema. A les últimes hores, el secretari de Defensa nord-americà ha dit que no descarten una possible intervenció militar. Ara els esports, Joan Fitó.
1: Ferran Torres tampoc ha participat avui en l'entrenament del Barça. El club laurana vol que el PSG superi els 40 milions d'euros que ha ofert fins ara. Tampoc ha fet treball de camp Pedri, que s'entrena de moment al marge dels seus companys. En canvi, Lamine ja s'ha entrenat amb tot l'equip, també aquest matí. També en futbol, ha ajornat el Celta Osasuna de la primera jornada de Lliga per culpa del mal estat de la gespa de l'estadi de Balaïdos. El partit es jugarà el dia 27 d'agost. El Campionat d'Europa d'Atletisme, que es fa a Birmingham. Aquest vespre, Jael Sakura Bestué participarà en la final dels 200 metres i al Campionat d'Europa de Natació, Luca Huck s'ha classificat per la final aquesta tarda dels 4% lliures masculins. En vela, de 4,70, Jordi Xamà i Marta Cardona se situen a tocar de les medalles de la Copa del Món després de les 3 regates d'avui. Han acabat en només 2 punts del podi. I avui comencen els Campionats d'Europa de Gimnàstica Artística a Zagreb i participen 3 catalanes, Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudé.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous
3: viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
4: Un món on tothom està de vacances.
5: En creure un món.
4: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
3: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
2: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio...

0: Marina Porres, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Núria Joanico, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: I moltes ganes de parlar de llibres. Vull dir, esperava aquest dia per tornar a posar damunt la taula tots els llibres que porteu, carregadíssimes com sempre, els tenim aquí.
2: Has llegit gaire, Roger, aquests dies o no?
0: Podria haver llegit més.
2: Això sempre passa. Home, ho teniu una mica difícil ara mateix, la veritat.
0: No, però saps allò que penses? Ara que tindré uns dies,
2: clar,
0: llegiré com un bèstia i tal, i al final...
2: Sí, a veure, això sempre quedes decebut amb tu mateix, això.
1: Home, Marina, que dubto que tu puguis acabar decebuda.
2: Sí? Llegeixis 50 llibres o llegeixis 5, penses, hauria pogut llegir. Jo, si m'ha passat molt poques vegades, potser no m'ha passat mai, de dir, bé, he llegit tot el que volia.
0: Tot el que volia,
2: mai.
0: No?
1: Som molt exigents mai... amb nosaltres mateixos, també.
2: Sí,
1: eh?
2: Això sí, ui, ja està bé, però vull dir que mai he tingut aquesta sensació de dir...
1: Em dono per satisfeta.
2: Molt bé,
0: sí. Sí, és com una cosa que et forces a fer, però, tot i que és un plaer per mi. Vull dir, vosaltres sí que heu de llegir molt per feina. Jo entenc que a vegades dius, no he llegit tot el que voldria llegir i ara aquest llibre, doncs, ho he de fer una crònica i potser no l'he acabat. Però jo que ho faig per plaer, llavors és com que em pressiono a mi mateix dient, tot i que t'agrada molt, per què no has llegit més? Aquests dies que em relaxava o el que fos i m'adormia llegint.
1: Això és el cos que parla.
2: Això és cansament acumulat,
1: que vas molt cansat.
0: El cos em volia dir alguna cosa i em va dir, tanca el llibre i fota't a dormir una
2: estona. Necessitaves més vacances.
0: Exacte. A veure, la setmana passada vam fer llibres per llegir d'una tirada, no?
2: Recomanacions fantàstiques.
0: Ho sé. I avui què ens toca?
1: Avui portem veus desconegudes. Volem reivindicar una mica també en aquest món en què es publica tantíssim alguns llibres d'escriptors debuts o d'escriptors que han passat desapercebuts i que val la pena conèixer aquestes veus literàries, donar-los una volada i ara que és l'estiu, com bé deia Roger, de donar una oportunitat a llibres que potser perquè no tenen tota l'obra literària darrere, durant el curs ens passen més per alt.
0: Tu, Marta, tens el prejudici a vegades de dir una veu que no és molt coneguda
2: sí.
0: o un debut
2: sí.
0: fa com una mica de pal.
2: Em sap greu reconèixer-ho, però
0: que sí, a mi em
2: justament
0: passa.
2: Perquè com que no llegeixo tant com m'agradaria, d'alguna manera és com que vull anar a una aposta segura.
0: Sí.
2: I arriscar-me sí. amb alguna cosa que no sé si estarà bé, d'algú que no és gaire conegut, i és un prejudici absolut, eh? Però dic, mira... Si algú me'l recomana, d'acord, però
1: de
2: jo
1: fet,
2: no m'hi tiraré.
1: A les editorials els passa el contrari, que els encanta publicar debuts de gent desconeguda
0: sí.
1: perquè els
0: sí.
1: puguin fer entrevistes, descobrir noves veus, tal, i a vegades no funciona gaire.
2: A vegades
1: és
2: no.
1: arriscat.
2: Però a vegades sí.
1: Sí.
2: I quan hi ha la sorpresa de que has donat en el clau, no?, i que troben aquella joia que estava amagada, no?, d'aquella persona, dius, ostres, que bé, de fet, serveix per reivindicar molt la feina dels editors, que reben tantíssims manuscrits i la seva feina és justament aquesta, filtrar.
1: Sí. Triar i apostar.
0: I que la majoria de debuts no funcionen, vull dir, això és així.
1: Exacte,
0: bueno, gràcies a Déu, perquè
1: coses...
0: és que no,
1: exacte,
0: no
1: si
0: ho
1: no,
0: aguantaríem,
1: no podríem,
0: sí, que tothom sí. fos un geni i la nova veu de la literatura catalana.
2: Si sí, ja sentim que no llegim prou, imagina.
0: A sobre. De seguida repassarem tots els llibres que heu portat, però abans, com cada dia i com estem fent durant tot aquest estiu, sentirem les recomanacions d'alguns llibreters. Avui és en Miquel Ferrer, de Rata Corner, a Palma.
3: Si hagués de recomanar una veu encara poc coneguda, triaria Corcs, d'Olivia Lund, publicat per Editorial Moll, el debut d'una autora molt jove de Felanitx, però que escriu amb una maduresa sorprenent. La novel·la parla de la memòria dels llegats familiars dels fantasmes que heretam i que, com els corcs, continuen treballant per dins encara que no els veiem. Utilitza el llenguatge d'una manera molt poderosa, molt arrelada a Mallorca, però alhora molt contemporània. Crec que és una d'aquelles autores que seguirem llegint durant molts anys. Un llibre per aquest estiu me'n vaig a un imprescindible, 39 graus a l'ombra, d'Antònia Vicenç. És una novel·la que va escriure mentre es treballava de secretària en un hotel de Caladó i que retrata amb una lucidesa extraordinària les relacions de poder, la corrupció i les injustícies que envolten el boom turístic. El més impressionant és que, tot i haver-se publicat fa més de 50 anys, continua sent una lectura absolutament vigent.
0: Tu, Marina, has fet que sí amb el cap quan has sentit la recomanació d'en Miquel, eh?
2: Sí, i a més perquè m'apunto Corcs a aquesta novel·la que diu, perquè el Miquel és un llibreter amb molt bon ull i jo no conec aquesta autora i, per tant, si et diu això, el faré cas i aniré cap allà.
0: Tu, Núria, tenies controlada aquesta autora? Tampoc.
1: No, i també me l'apunto, perquè al final és això, no? Veus desconegudes, doncs mira, ens han passat per alt i potser hi hem de fer una ullada.
0: A Miquel també li hem demanat com està vivint aquest estiu a la seva llibreria.
3: L'estiu és una època molt especial a la llibreria. Per una banda, perquè rebo moltes visites de lectors i lectores d'altres indrets de l'Estat que aprofiten les vacances per venir a conèixer Rata Corner. I això sempre ens fa molta il·lusió. Però sobretot ens agrada per un motiu, perquè el ritme canvia. Per sort, baixa el volum de novetats i podem donar més protagonisme a llibres que realment ens entusiasmen, omplint les taules de recomanació molt més personals, i els lectors també venen amb una altra actitud. Tenen més temps, més ganes de deixar-se aconsellar i d'endur-se aquell llibre que els acompanyarà durant les vacances i que igual no han pogut llegir durant la resta de l'any. I això, per un llibreter, és un dels millors moments de l'any.
0: Perfecte, doncs en Miquel content aquests dies, atenent els clients, amb
4: sense
0: més calma. Roda,
4: sense novetats, menys constant, novetats. Tirant-los a sobre. Això és una cosa que, sí, li vaig dir, és que es treballa tan millor sense haver d'entrar una allau de novetats cada setmana. O sigui, sí.
0: Clar, perquè clar, tu tens una llibreria. Què implica quan surt una novetat? Vull dir, va més enllà de col·locar-lo bé i de fer-li espai i de treure algunes coses.
4: Exacte,
0: no?
4: És que el problema és que quan poses has de treure, perquè no hi cap tot. Aleshores, si cada setmana hi ha novetats, que és el que passa absolutament durant tot l'any, clar, t'obliga a una roda que és com que no s'acaba mai. I llavors, quan hi ha una parada de novetats, penses...
5: Ai, ja està, tenim la casa ordenadeta,
4: exacte,
5: hem de tocar res.
4: Exacte.
2: I ha de ser un punt angoixant que et vingui un client i no tinguis el llibre.
4: Oh, fa una ràbia. T'imagines que l'Estil la setmana passada i feia no sé quants anys que estava allà.
0: Uah, i l'acabes de treure i és el que et demana. A mi m'agrada molt parlar per WhatsApp amb la meva llibretera. I ja m'avanço.
4: Clar,
0: el
4: clar,
0: tens
4: clar,
0: aquest
4: clar, clar.
0: I jo no sé mai si el té allà o el demanarà.
4: Hi ha moltíssima
0: gent que fa
4: això. I ell
0: em diu, passa, t'aviso.
4: Això és perfecte.
0: I llavors passes.
4: Exacte.
0: No? I ja està. Per quin llibre comencem, Marina?
4: Jo, per un debut estel·lar, que he recomanat moltíssim, i de fet és un llibre que em toca molt de prop, que es diu Emili Rambla, de Roc Milà, que és un escriptor de Barcelona, nascut l'any 99. Aquesta és la seva primera novel·la i és bàsicament la història d'un noi, de l'Emili Rambla, però en realitat és la història de no només una generació, sinó jo diria que d'un tipus de catalans i d'un tipus de barcelonins. L'Emili és un noi que té 25 anys i és una mica, o sigui, com amb aquesta actitud de el món em deu alguna cosa i que va... I tots, o sigui, coneixem aquest prototip de barceloní d'aquesta generació, de dir, però tu exactament amb qui has empatat o què et penses? Doncs ell va una mica així pel món i llavors no té feina i ell viu amb la seva àvia, no té feina, està en un moment que ha de buscar una feina i llavors diu, com els meus avantpassats van ser porters d'edifici, vaig a ser jo també porter d'edifici i se'n va a la Casa Gàlia, que és aquesta, una casa d'aquests portals modernistes de l'Eixample Fantàstics, i se'n va fer una entrevista assumint, evidentment, que com que ell està molt per damunt del que es demana en aquesta feina, l'agafen segur. I la senyora, després de presentar-se 10 minuts tard, d'anar com un sobretallà, li diu... Després, doncs, no tens la feina.
0: El posa a lloc.
4: El posa a lloc.
0: No, el posa a lloc.
4: I en aquest moment, amb ell, se li enfonsa tot el seu món, tota la seva manera de veure les coses i tota la seva de realitat, no? I llavors aquí comença aquesta novel·la que en realitat, com totes les bones primeres novel·les, és una novel·la d'aprenentatge, d'un noi que es veu obligat a trobar el seu lloc al món i a partir d'aquí ens explica com viu amb els seus amics, com viu les seves relacions, diguéssim, o sigui, com viu l'amor, com viu la relació en realitat amb la seva ciutat, que és una cosa molt important, i tot acabarà també rebotant en com viu la seva relació amb la família i amb la història d'una ciutat, que sempre és la història d'un país, i diguéssim que es van fent cercles concèntrics molt, molt grans.
5: Però acabes empatitzant amb el personatge, perquè d'entrada, com l'has descrit, fa molta ràbia. T'acabes despertant una mica de tendresa?
4: O sigui, entens en part l'Emili i el veus, però la ràbia segueix igual. Però sí que l'entens, O sigui, és una cosa molt contradictòria.
2: Diries que hi ha un punt aquest generacional, no?, que ens estan arribant ara noves... Vull dir, que feia temps que no passava que gent jove escrivís sobre Barcelona, no?, i els últims mesos han aparegut diversos llibres que parlen d'això. No sé si és que aquesta generació ara justament està traient el cap, els interessa, doncs, no ho sé.
4: Clar. No, jo crec que sí. O sigui, és una generació que es comença a veure a si mateixa, no?, i això passa, o sigui, tots els bons escriptors, en realitat, el que expliquen és el lloc d'on són, no?, és a dir, la seva història. I aquí, doncs, Roc Milà jo crec que explica com la seva història i, sobretot, clar, intueix moltes coses que són com molt interessants sobre la seva realitat.
0: a mi m'impressiona quan veig l'edat que tenen, no? Aquestes noves veus, i ara veig en Roc Milà, 1999. Sí. Diu, vagin, joveníssima, que guai que pugi gent.
5: 27 anys, 26 o 27. 27 anys, mare meva.
4: Sí, no, no, i a més és que...
0: No sabia ni escriure un SMS, jo, encara aquella edat.
4: Però són els que han de... A més, Roger, aquest llibre, o sigui, aquest va a la teva llista, eh?
2: No, anava a dir que són els que han de parlar d'ells mateixos, no? Vull dir que si no ho fan ells...
0: Sí, sí, sí, qui ho farà? Núria, què portes?
2: Jo porto Punt d'Aranya, una novel·la d'una escriptora gallega que es diu Nerea Pallares i que ha publicat edicions del Periscopi amb traducció d'Eduard Velasco. És una novel·la molt singular que el que fa és unir en una mateixa història puntes de coixí, bruixes, narcotràfic i llegendes ancestrals. La protagonista és una dona jove, l'Ari, que arriba a un poble de la costa de Morte gallega, una mica per fer de guia turística del Museu de Puntes de la ciutat, no? Que és un dels trets característics tradicionals d'aquest poble, les puntes de coixí. Només començar, ella sent el que sol passar quan ets foraster i arribes en un lloc tancat i petit, sent que és estranya, que la gent la mira, etc., se sent fora d'aquest ecosistema, però, a més, només començar, hi ha hagut una mort, la mort d'una noia adolescent que va sortir a navegar en vaixell amb el seu pare i no n'ha tornat viva. A partir d'aquí es construeix una història que, tot i que hi ha aquesta mort, no és un thriller, sinó que és una història de sororitat, esquitxada de fantasia, molt atrevida, molt singular, escrita d'una forma doncs, molt diferent. A més, és una novel·la escrita originàriament en gallec que s'ha traduït ara al català. Per tant, hi ha moltíssimes expressions, moltíssimes paraules relacionades amb les puntes de coixí. Si sou apassionats o aficionats de les puntes de coixí, us encantarà. Només amb la portada ja,
0: però,
2: ja es veu.
5: No ho treballem, això de les puntes de coixí,
0: és que,
5: Roger?
0: És que no sabies fins... Ni si era fins i tot una metàfora, el tema de les puntes de coixí.
2: No.
0: Vull dir, és literal, no?
2: És literal, els capítols...
0: El brodat aquest que tenen els coixins, no?
2: Sí, perquè les puntes de coixí són una...
4: Jo també he hagut de fer aquesta pregunta interior, totalment.
0: A veure què és la punta de coixí.
2: Les puntes de coixí, en aquest cas, són l'element fonamental perquè les dones d'aquest poble, davant d'aquesta mort, decideixen convocar un ritual ancestral a través de les puntes de coixí perquè les coses canviïn. Són un grup de dones que són pescadores, que treballen a la conservera del poble, que són... botigueres, etc, i estan totes molt sotmeses, viuen en un món molt governat pels homes. Homes pescadors que, com que la pesca ja no comença a donar de si, decideixen alguns embrancar-se en el narcotràfic. Elles estan fins als nassos de que aquests homes tirin pel dret, no els consultin i les vegin només com les dones que tenen a casa i decideixen convocar aquest ritual a través de les puntes de coixí per dir prou. Un ritual que farà que les dones del poble deixin de parlar. I a partir d'aquí, és el que us deia, és una novel·la mig fantàstica que al final parla de sororitat, parla d'empoderament i parla de feminisme, però a través de les tradicions. És un llibre que, si us agrada la Irene Solà, us el recomanaria directament, perquè té tota aquesta cosa de les bruixes, de les dones, de la tradició, que connecta moltíssim amb aquest tipus de literatura. I que, a més, el que et fa és mostrar-te un racó de món, que no sé si vosaltres hi heu estat, jo no hi havia estat mai, i doncs, et mostra doncs, unes tradicions i una cultura que no està tan lluny, però que a vegades és prou desconeguda.
0: A mi m'agrada molt quan et fan recomanacions que et diuen si t'agrada Irene Solà, t'agradarà aquest.
4: Sí, és la manera.
0: De manera molt ràpida ja saps, vale, ja t'imagines una mica per on anirà. Val, quins altres tenim?
4: Doncs jo porto un llibre que no és un debut, sinó que és la segona novel·la de Josep Torelló, que és, a banda d'escriptor, és pintor i músic, és a dir, que té una visió de l'art, diguéssim, com a conjunt. I és una novel·la que es diu Meravelles tan breus, que està publicada a Cràter Edicions. És una novel·la sobre un retrat generacional, també és una novel·la sobre joves i una novel·la sobre joves a Barcelona, i és bàsicament el retrat d'uns joves que creuen que l'art, l'amor, la nit i la ciutat poden donar sentit a una vida, bàsicament, no? I les contradiccions que es troben quan busquen respostes a aquesta idea. De fet, és bàsicament una novel·la, també n'hem parlat abans, sobre el desengany que suposa fer-se gran. És un llibre que és com una mena d'aposta estilística, tant a nivell d'estructura, perquè la novel·la va com alternant veus tu, nosaltres, ella, que es van teixint i es van tocant una mica puntes de coixí, i jo crec que Torelló vol crear com una mena de tot atmosfèric que casa molt amb l'estil per construir una veu que sigui com... molt sofisticada, però alhora com molt punyent i que tingui molts contrastos, com passa amb aquestes coses de la nit i del sortir, de les ambicions de tots aquests joves, diguéssim.
2: És curiós com a vegades és una novel·la de pintor, no? Vull dir que les trajectòries artístiques dels autors fan, sobretot quan combinen diferents gèneres, diferents arts, que el tipus de llibre sigui molt diferent en estructura, en veu narrativa, no? Amb
4: totalment.
2: El que seria el convencional.
4: De fet, em sembla que ara fa una exposició, perquè la coberta és una obra com també seva, i llavors com una exposició de totes les variacions de quadres que han portat també a fer el llibre, saps? Per tant, això pensat d'una manera com molt homogènia.
0: Bé, ens ha dit que quan són escriptors i pintors, els notes que hi ha un pintor al darrere.
2: Claríssimament, sí. I quan són escriptors i poetes, vaja, també, no sé si Marina està d'acord.
4: I escriptors i músics.
2: També.
4: Vull dir que tenen sí, que hi ha alguna cosa de sensibilitat
0: dues,
4: creuada, no? Totalment.
0: Que guai. Val, i ens en queda un, no?
2: Ens en queda un. Jo me'n vaig fins a Sibèria. No passa gaire que ens arribin llibres d'escriptors siberians. I Coma Negra va publicar fa uns mesos Primavera a Sibèria, d'Artem Mosgoboi, amb traducció de Jordi Martín Lloret. Estem parlant d'un llibre que són unes memòries disfressades de ficció sobre aquest escriptor, periodista, Artem Mosgoboi, nascut als anys 80, en plena Sibèria central. Ell explica, el que fa és abocar-hi tots els records d'infantesa i de joventut a través de l'Alexei, s'inventa un alter ego per distanciar-se una mica de la història, i tot el primer tram del llibre explica doncs, com va passar aquests primers anys de la seva vida, en què hi havia una solitud profunda. Bé, va ser, és fill únic.
4: És que Déu meu, eh?
2: Sí, passareu fred i passareu...
4: És que, Déu meu, una infantesa a Sibèria, tio, ja pot ser unes memòries. De veritat, si
2: però,
4: ho penso.
2: Però no ens ho han... Vaja, jo trobo que no ens ho han explicat prou. Que estan a 40 graus sota zero i aquest noi s'havia de posar capes i capes i capes de roba per fer el caminet de mitja hora fins a l'escola cada dia i tornar amb plena foscor, edificis en què l'escala no té llum, edificis de construcció de la Unió Soviètica, no? Aquells que són tots aquells blocs grisos, tots iguals, baixant les escales sense llum fins a baix de tot, i llavors calça't i vés cap allà 30 minuts a 40 graus sota zero, i llavors arribes a classe i has de fer classe d'esquí, que no suportava ell tampoc.
0: M'està encantant, eh? És a dir, tot i que no, està vestint d'una manera que sembla terrible pel pobre nen, sí. Tinc ganes de descobrir tot aquest món tan gris, tan fred.
4: Molta curiositat, perquè penses, com pot ser que fins i tot existeixi, saps, aquesta realitat? És heavy.
2: I segueix existint.
4: Sí, sí.
2: Aleshores, en aquest primer tram, doncs, descobrireu tot això, descobrireu Taigà, que és la ciutat on ell viu, i seran és un dia a dia doncs bastant dramàtic, perquè ell pateix no només la solitud quan està a casa, perquè els pares es passen tot el dia treballant a la fàbrica, sinó que també l'aïllament i el bullying quan arriba a l'escola.
0: Uf, que dur.
2: Aleshores, diries, millora? No gaire, perquè durant la seva joventut, aquí Mosgoboi explica el seu despertar sexual, com va prendre consciència de la pròpia homosexualitat, es va enamorar amb un company de classe i van decidir viure la seva història d'amor en públic. Com bé sabeu, a Rússia és un país en què l'homosexualitat està prohibida, per tant, això va comportar pallisses, violència, insults, i de fet, ell, l'autor, va haver de marxar de Rússia el 2011, quan es va aprovar la llei nacional que prohibeix l'homosexualitat. És un llibre que jo diria que és una història de supervivència, és a dir, no és tot plenament foscor. Ell s'agafa, sobretot, per exemple, a la relació amb la mare, que la mare li accepta l'homosexualitat, li diu, no pateixis, te'n sortiràs... I és un llibre també molt polític, molt interessant, si voleu saber. Clar, heu de pensar que ell va viure la fi del comunisme i l'inici del capitalisme, dues èpoques molt diferents. Aleshores, teixeix reflexions molt interessants sobre tots dos sistemes. Al final, carrega contra tots dos, eh? Carrega contra el comunisme, perquè el que ell ha rebut no li ha portat cap bé, i també contra aquest capitalisme i el règim actual de Putin, etc.
4: Una mica barreja de Limonov i Tan poca vida, eh? Aquí hi ha un...
0: És creu, que
4: una...
0: hi ha cosetes que...
4: Tan poca vida m'ha ressonat, no?
0: Sí.
2: Sí, no arribarem a tal extrem, perquè jo diria que Tan poca vida està al final de la tragèdia, o sigui...
0: Bueno, és que no es pot superar, perquè és que ja...
4: No hi ha més mal.
0: Ja no hi ha més desgràcia que pugui caure sobre una persona que passa Tan poca vida, però sí que m'hi ha recordat. Doncs, escolta, ho deixarem a dalt de tot, amb aquest drama siberià.
4: No, però fantàstic.
2: No estava
1: estava previst,
4: molt recomanable.
0: No, no, però fa molt bona pinta. Núria i Marina, la setmana que ve hi tornarem.
5: I tant.
0: Sí,
5: que vagi molt bé.
4: Igualment, adéu.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
7: Sóc un showman. És la meva vocació.
8: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
7: Sopem avui?
8: No quedaré amb tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
9: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Els dijous, paella...
10: Que no.
11: Pastanaga.
9: I doble ració de riure. Amb Clara Segura...
12: Acabo, estimo.
9: I Bruno Oro.
13: No tallis, limpo!
9: I després, amb els Oscars.
14: Són superfamosos.
15: Qui? Jo? Jo no. Tu, correcte.
9: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
16: Queda clar. Gràcies.
17: La muntanya més icònica de Catalunya ja té podcast. Les mil veus de Montserrat.
18: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
19: Ai, mare de Déu, senyor.
17: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
20: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
21: Ho vam fer d'acord amb el pare abat d'Escarrer.
17: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
19: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
17: Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
22: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
6: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
22: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
23: L'estiu és tu.
24: Catalunya Ràdio.
23: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3K.
17: L'estiu ets tu.
23: Quan em mires i somrius.
17: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Un minut i dos quarts. Jaume Miranda, molt bona tarda.
25: Bona tarda, com estàs?
0: Molt bé, com vas?
25: Bé, descansat. Hem tornat ja de Tarragona totes.
0: Sí, gràcies a Déu, sí. Sí. Que gràcies a Déu hem arribat tots.
25: Gràcies
0: estem
25: a Déu,
0: bé, estem recuperats.
25: I gràcies a Déu perquè s'acabi.
26: Podeu venir quan vulgueu,
0: I
26: a Tarragona.
0: Està perfecte, Tarragona.
25: No, sí, clar. Bueno.
26: Que mai hi veniu. No, vull dir sí. Que no aneu cap al sud ni que us regalin.
0: Tens tota la raó.
25: Cert.
4: El Roger, en concret, li costa moltíssim trepitjar Tarragona.
26: No, no, tot el que sigui passar de Barcelona, el que passa ja directament.
4: Vas llobregar com a mà.
25: Per mi, Sants ja és Burkina Faso, també. Jo ja sé que de Gràcia no surt.
4: Tu has anat a l'estranger, no? Ahir vas anar a l'estranger.
25: Jo vaig agafar el passaport per si de cas.
0: Sí. Clar, que és molt diferent de si ets de Barcelona com en Jaume, bueno, si vius a Barcelona com en Jaume i la Marta, que Tarragona ho tens a una hora.
4: Però no hi vaig, eh?
26: Si no saben sortir del RAC, si tenen una frontera al RAC
4: i l'altra... Jo he de reconèixer que no recordava l'última vegada que vaig ser a Tarragona. S'ha de venir més.
0: I l'altre és si ets de Vic, com el meu cas, que llavors queda molt lluny.
26: Sempre tires amunt, no, tu?
0: Bueno, perquè en una hora sóc a França, saps què vull dir?
25: Clar.
0: Tires més cap amunt. No, ja vindré més, perquè,
4: perquè
0: no, ens ho vam passar bé. Va, està bé, està molt bé. Va, obrim el concurs. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
26: Què hi ha avui?
0: Avui tenim en joc. A veure, què tenim,
4: Marta?
0: Ja que Marta?
4: Teníem en Víctor i la Sofia parlant de pastisseria, doncs regalem un pack de rebosteria que inclou un motlle per fer 12 magdalenes, un motlle rodó desmuntable de 20 centímetres i una espàtula de silicona de 27 centímetres. O sigui que teniu ja les primeres eines per poder fer una Sacher.
26: Aquest
4: és Sacher,
26: eh?
4: Una Sacher o el Sant Honoré, que ens explicaran la setmana vinent.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4.
4: Productes exclusius de la marca Culinarium. Què? Que tens ganes que...
0: No, ara estava pensant l'últim cop que ho vaig utilitzar i fa tants anys i va sortir una... Anava a dir una merda tan grossa, vull dir, va sortir una cosa desastrosa.
26: De veritat
0: que vaig intentar fer una recepta
26: molt... Ho vas cardar tota la brossa directament.
0: Bueno, vaig intentar fer com uns croissants. Em va sortir com una massa que quan la tirava sobre el marbre...
4: Vas perdre el marbre, no?
26: Hola.
4: El mòbil sense fundament.
0: De l'odura que era.
25: Què has fet més, rebosteria o anar a Tarragona?
0: Per igual, eh? Gairebé diria.
25: Jo estava sospitant.
1: Una a un.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4.
26: Quina falta de respecte.
0: Joan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Roger.
0: Bona tarda. Des d'on, Joan?
2: Ara arribant a Barcelona.
0: Molt bé.
1: D'on vens?
2: Venim de Lleida.
1: Allò, perquè dic, deuen venir... Veniu de, d'on veniu? Vull dir,
2: de fer... De Tàrrega.
1: Però de fer què?
2: D'on venim o què venim a fer?
1: Què veníeu de fer? Per què éreu a Tàrrega?
0: Perdona, des de quan som la policia? No. Que estem fent un control.
2: Som de Tàrrega i venim a Barcelona.
1: Vull saber, baixar vull la finestra. Vull saber, vull saber si venen de veure el fenomen, el gran fenomen... Que no puc dir-ne la paraula.
26: És que la Marta es pensa que tothom ahir... Bueno, va
1: bueno,
26: ser
1: sí. No? Veure'l o no, Joan?
5: Això semblava Instagram, també.
1: Joan, hi veu anar?
2: Sí.
1: A veure l'eclipsi?
2: Sí, vam anar a Xerós.
1: Veus? Ja està.
2: Sí, sí.
1: Molt
0: perfecte.
1: Bé.
0: Joan, va, us farem la pregunta. Avui la cosa va d'història. Qui va ser el primer emperador de Roma? Opcions, Marta.
1: Juli César, B, Neró, C, August.
2: Ostres, la veu la té. Va, tirem a la B, Neró.
0: A veure, has dit que la A la descartes, no?
1: Vale,
2: sí.
1: Bé.
0: Molt bé, doncs espera, anem a poc a poc.
1: No ens precipitem, Joan.
26: Analitzem-ho bé,
0: Està pendent de moltes coses, també, aviam. El primer la traiem, jo l'he esborrat. No recordo ni quin era el primer.
1: Juli César.
2: Juli César.
26: Fora. Aquest no.
1: Llavors queden o bé Neró o C August.
0: Tu has dit Neró, però si volguessis canviar també es podria canviar, Joan.
2: És que crec que m'ho penso millor i crec que és August, sí. Molt crec bé. Que vaig més cap a August.
0: El comodí de repensar-s'ho que ha utilitzat en Joan.
1: És important tant... rectificar de savis a vegades, eh?
0: Sempre. Molt important. Per tant, ens quedem amb la C, que seria August. La resposta és...
26: Potser sí.
0: Potser ha fet un bon canvi.
26: Potser sí.
0: Realment mai ningú perd, eh? Ningú que truqui.
1: No,
0: a la
1: no sé com ho fem. Tenim uns oients
0: no, tothom.
1: Prodigis.
0: Última hora foten uns...
1: Girs inesperats. Guanyarien un trivial.
0: La resposta és correcta.
1: De fet, el seu nom real d'August era Gai Octavi i va governar des del 27 abans de Crist fins al 14 després de Crist. Abans d'ell, Roma era una república, però Octavià, era aquest Gai Octavi, va derrotar els seus rivals, que eren Marc Antoni i Cleòpatra. I el 27 abans de Crist, el Senat li va concedir el títol d'August, per això se'l coneix amb aquest nom, i així és com es va iniciar l'Imperi Romà. Què et sembla aquest coneixement que t'acabem de regalar, Joan?
2: Fantàstic, moltes gràcies.
1: Pues a tu, per participar.
0: Doncs mira, Joan, de regal t'has endut un episodi d'En Guàrdia gratis, que ens ha ofert la Marta ara mateix. Sí. Joan, que vagi molt bé, bona tornada i records a la família.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
2: Adéu.
0: Passen 4 minuts de 6:45 de la tarda. Ens hem de fixar en les Illes Balears, on hi tenim tots els famosos reunits com cada estiu, que un dia l'illa no aguantarà més.
1: I s'enfonsarà.
25: No, però no diré de com hi haurà illa.
26: Exacte. Està baixant per sota el nivell del mar, ja.
0: Absolutament, de tant pes que aguanta. I una de les parelles que no hi podia faltar són Esther Expósito i Kylian Mbappé.
25: Sí, l'actriu i el futbolista ara mateix estan en aigües eivissenques vivint el seu primer estiu plegats i ara ja fa 6 mesos que sabem d'aquesta història romàntica entre Nespósito i Mbappé. La primera vegada que en vàrem saber d'aquests dos va ser en març d'aquest any a la Fashion Week de París, quan els vàrem enxampar entrant en el mateix cotxe després d'una desfilada. I des de llavors no han parat d'anar junts. Tu això, Marta del Cor, no ho sabies,
1: no,
25: eh? No,
1: per això agraeixo que vinguis tu. Jo regalo coneixement d'història i tu em regales aquest coneixement pop.
25: I perdoneu que faci un incís, que injust que l'emperador August, diguent-se Gai Octavi, se passi a dir August, si ja tenia un nom de drag queen increïble, no? Donaria la meva vida per dir-me Gai Nova. Saps?
1: Gai Miranda.
0: Era un molt bon nom, realment.
1: M'encanta com hem passat de parlar d'Esther Expósito i Mbappé, hem fet aquest gir
25: és que
1: i hem parlat del nom de
0: l'emperador.
25: Abans no volia comentar perquè dic que en Joan s'està emportant una cosa de brioixeria i estarà molt il·lusionat, no li vull tallar l'energia, saps? Però he considerat que ho havia de dir.
1: No, molt bé.
25: Soc homosexual del programa, llavors...
1: Llavors,
25: ara
1: és la quota,
5: que... Sí. Però tot i això, tota l'estona parlant de futbolistes, eh? Un dia més.
1: Sí, un dia més.
25: Allà hi ha molta més homosexualitat de ser que mos agradaria comentar.
3: Totalment.
25: De vegades,
3: eh?
25: Sí. A veure, des de l'inici, tornant-te'n en Kylian Mbappé i Néstor Espósito, sempre s'havien mostrat molt críptics i discrets de cara a la galeria, amb poques ganes de compartir el seu idili, però conforme han passat els mesos, ja no s'amaguen davant les càmeres i la cosa ha explosionat aquest estiu. Com deia, són les seves primeres vacances compartides i ho viuen ben intensament perquè han viatjat molt i s'han morratjat també molt. En només un mes han estat a Miami, París, Cerdanya, Barcelona i Eivissa.
3: Caram.
25: I sempre... Jo només he estat a Tarragona.
0: A Tarragona menja a casa.
26: Dic, i sempre tots ells dos sols, perquè hi ha molts famosos que comparteixen les seves vacances i ells dos...
5: Bueno, perquè estan, sempre... perquè estan en l'efervescència de l'amor.
0: Però el món del futbolista sí que és molt d'anar com amb tot l'esquant d'amics i tal. Que dius, i
5: però perquè acaben de començar...
0: I és allò que no necessita res
26: però,
0: més
26: però
0: que
26: la Mini i la Inés acaben de començar i van amb el Moja, amb els Soja, cosins, els tot, cosins, tot. Els padrins...
25: També pot ser perquè la Mini té una altra edat, no?
26: 19 anys, recent fet.
25: Me refereix que els amics tenen una prioritat.
3: Però són tipus de parella, perquè jo conec gent que encara no han anat de vacances junts i porten plegats 8 anys. I sempre han d'anar amb una altra parella.
0: Bueno, perquè a vegades tu... És a dir...
3: Això és que no se suporta.
0: Necessites altres parelles. Exacte. Necessites altres parelles perquè la teva ja no l'aguantes.
3: Us ho prometo, jo conec una parella que porta 8 anys, no hi ha anat mai de viatge junts.
26: És a dir, van amb una parella coixí, no?
3: Exacte. I la parella va variant, perquè clar, les altres parelles ho van deixant i van canviant de millors amics.
5: Bueno, però ells resisteixen, mira, potser serà...
0: Llavors hi ha casos també, diguéssim, de parelles que viatgen juntes i a vegades fan com algun, saps? Alguna rotació.
25: Ah, sí,
0: a mi em consta, almenys.
25: Com?
0: Jo conec un cas, no, a mi no m'ha passat.
5: Però un moment,
0: perquè
5: un moment.
0: No sabia
5: un moment. A veure.
26: Que aprofiten les vacances com
5: perdó,
26: per...
5: Perdó, perquè estàvem parlant d'Exposit i
0: no, ara tornarem a l'Mbappé i tal, i tot
5: però,
0: això.
5: Tens amics que van parelles. Amb altres amics, com swingers, no?
0: Jo no diria amistat, però bueno, sí.
5: Però van conec... un viatge junts, es coneixen i fan un viatge junts.
0: Que de tant en tant fan un viatge junts, vale? Val? Dues parelles que es porten bé, que durant l'any van a sopar de tant en tant, i tot això. I es prenen com la llicència de que quan són unes vacances i se'n van a sé, qualsevol lloc, a l'hotel, un dia al vespre, després de sopar...
5: Fan un intercanvi.
0: Hi, ha, ha, què passaria si s'equivoquéssim d'habitació, saps?
25: Ah, sí?
0: I, doncs, algun cop s'ha...
26: S'han equivocat.
0: I llavors
26: no?
0: És com que no, tampoc se'n parla molt obertament, però passa de tant en tant. Per tant, és com un acord de que hi ha un petit intercanvi de parella doncs, quan fan aquesta escapada a l'estiu.
25: Jo estic a favor que la gent faci això perquè soc una persona bàsicament progressista i d'esquerres, obert en els jocs de cadires. Però no crec que sigui tan habitual ni que... Jo crec que és una cosa molt excepcional. No ho havia sentit mai, això.
5: Amb amics, no.
3: Sí. No.
25: Amb amics, amb això me refereix.
0: Sí, pot passar que en parelles... És a dir...
25: Jo crec que
0: no ficar-me en un
26: sí, exacte.
0: És a dir, passa sovint que tu tens un amic que té una parella i tu notes que tens un feeling amb la,
5: passa.
0: Amb la parella. I tothom ho sap, que hi ha aquest feeling.
25: Oh, wow.
0: Llavors, si hi ha parelles molt progressistes... Potser permeten clar, que aquest feeling acabi executant-se.
26: No, com molt obertes
5: tema,
26: i d'esquerres.
5: Roger, no? El tema és que
0: gent que vota
5: feeling...
0: molt a l'esquerra,
5: no,
0: que al final diu, mira, és igual.
5: Roger,
0: ja està, som tots allà.
5: Però, el tema és que les dues parelles, és a dir, no només una parella ha de tenir feeling, l'altra entenc que també, perquè s'ho passen
26: home,
5: bé els quatre, no?
25: Home, és que un sentiment és important. Sí.
26: És a dir, que,
5: no, però,
26: que
5: hi ha un
26: que comparteixen postres. Vull dir que...
0: Sí, però n'hi ha un... que vota més a l'esquerra que l'altre, i l'altre s'adapta una mica.
5: Mira, doncs
0: mira, i ha de pas...
5: Doncs pues jo també portifo,
0: bueno,
5: no?
0: Sí.
3: I
0: vale,
3: que és ja molt més habitual del que sabem, jo crec.
5: Sí, eh?
3: Jo crec que sí, caram.
0: Jo no, ara no explicant més intimitats ja d'aquestes parelles, no? Però bueno, que es veu que en algun sopar hi ha passat això. Quan s'hi van posar, és a dir, quan van descobrir
26: que això no era possible, no,
0: és perquè una de les persones d'una parella jugava amb el peu per sota la taula sopant amb l'altra persona.
26: Que
0: era com mig d'amagat al principi, com una mica furtiu, i la persona que ho rebia ho vivia amb un punt
26: home, clar, uns
0: de por, de pànic i d'il·lusió alhora, fins que al final, un dia, havent begut una mica de vi...
5: Va passar.
0: Es va com anar fent hi-hi-ha-ha.
5: Però les altres dues,
0: les altres dues persones van dir...
5: Bueno,
0: provem-ho,
26: ja que ho dius,
0: què
26: no?
0: Passa, sí. I no va anar gens malament, es veu.
26: Home, si han repetit, no va anar malament, no?
5: Has de Sant Jaume ha vingut aquí a parlar-nos, no?
0: D'Esther
5: Expositor i Julián Mbappé.
25: Estava molt interessat perquè m'agradaria que m'apassés, però clar, primer he de tenir parella,
0: després
25: he de canviar...
0: Crec que ha de ser molt guai si tothom està còmode i d'acord. no?
25: Sí, no, és una proposta que me faré per l'estiu que ve. T'apareix bé?
0: A mi, perfecte.
25: Per això te convocaré tu, eh?
0: No, jo...
25: Bueno, ja veurem.
0: Va, som-hi. A veure, han estat...
25: Esther Espósito i... Mbappé. Si no parlarem més de Augusta aquesta, per favor. Des de... O sigui, estan fent aquesta ruta estiuenca i des de llavors s'han començat ja a mostrar més explícitament com a parella. A Miami, per exemple, ens vàrem enxampar menjant-se la geniva a una discoteca per primera vegada i ho han continuat fent per diferents punts del globus terraqui. Ara ha tocat a Eivissa. Tenim constància que en Mbappé i Néstor Espósito fa almenys una setmana que estiuetgen a Eivissa, un lloc que ja han visitat diverses vegades des que estan junts. M'encanta que una parella estigui 6 mesos i hagin viatjat diverses vegades a Eivissa. Vida de ric. No? Bé. Bàsicament han fet el que faria un futbolista qualsevol, que és llogar un iot de luxe, no sortir de l'embarcació i també llogar unes motos d'aigua per si no exercien suficient contaminació a la mà. I en aquesta estada eivissenca, moltíssima abraçada, moltíssima carícia sensual i moltíssim de morreig des que provoquen enveja insana al mig amic, que estic desesperada.
26: Tan poca roba, això incita. Clar,
25: de més, primer estiu, és aquesta cosa que...
0: És aquell moment gairebé de malaltia, saps què vull dir?
7: De que t'havien de donar la baixa, no?
0: Sí, de que l'amor és tan bèstia que la seguretat social això hauria de...
26: Rebenten termòmetres, vull dir que...
0: Sí, de donar la baixa per enamorament.
25: A cada paraula que deis, pitjor estic, eh? Necessito una abraçada.
7: Que la farem.
25: He de dir que no han estat sempre sols, perquè sí que han tingut un petit acompanyant, un únic acompanyant, que jo també crec que estava allà deprimit, menjant-se les engrunes de veure com els seus companys s'estaven morrejant de valent. Ell és l'actor Sergio Momo, no sé si el teniu molt controlat, no, però és un dels millors amics d'en Esther, des que van rodar junts precisament la sèrie Élite. De fet, crec que la sèrie s'enrotllaven com a tal a l'espai de la ficció, evidentment. I, bàsicament, veiem que els han convidat a ell també, en aquest lloc, a passar els dies amb ells per a Eivissa. I m'ha agradat moltíssim perquè tant en Mbappé com en Sergio Momo s'han encarregat de fer-li fotos en Esther Espósito per als seus quasi 25 milions de seguidors. Me fa molta gràcia veure com un número 1 de futbol rebaixat a fotògraf de la seva parella.
7: Com ha de ser.
25: Clar que,
7: i fins que no estigui jo contenta amb la foto, tu segueixes fent fotos.
25: No, de fet és que hi ha moltes fotos de paparazzi on se veuen Mbappé repetint fotos amb l'iPhone d'en Esther.
7: És que veig amb un mòbil, a les imatges que ens has posat, però també veig una càmera analògica, no?
25: Sí, és com això? Digital, un poc dels anys 2000, no?
7: Uau!
25: Jo crec que és perquè ara està com... de moda, vintage, Instagram, sobretot.
7: Sí, estic molt fora. Vale. I et diré una cosa, Esther Espósito fa una pinta que com no la treguis guapa a la fotografia,
0: et carda
7: una bronca.
0: Que eres assegut?
7: Home, no, aquest angle no. Home, que no en vols dues, eh?
26: No. Et bufa és com un gat.
0: És que tu ja deus ser aquesta, també.
7: Des de quan es fan fotos en contrapicat?
0: Veus?
7: Perquè em talles el cap, que no saps enquadrar.
0: Des de quan faig 1,20 m?
7: No, des de quan... Has d'agafar que la meitat de la foto sigui terra. I no només això, perquè no m'avises que tinc el cabell aquest, que sembla que està pillant buit, que tinc un tros de bled entre les dents.
26: S'estan retroalimentant l'un amb l'altre, i això ni a les 7 de la tarda.
7: Vale, ja està.
0: Bé, mira, ens quedem a les Balears, ens saltem ara fins a Formentera, perquè qui també està vivint un idili estiuenc en aquesta illa és l'Anna de Armas.
25: Sí, per qui no la tingui molt ubicada, i me refereix que tu, Roger, perquè estic segur que no saps ni qui és...
0: Sí que la tinc ubicada, perquè el que no sortim hem parlat, perquè se l'havia relacionat amb...
7: Tom Cruise, no?
0: Exacte, que havien fet aquells viatges a Londres amb helicòpter, que havien anat a sopar...
25: Ah, tens inclús detall, i tot això. La teva ment.
0: M'acaba controlada
25: per aquí. Sobtar positivament per part teva. Bé, si alguna despistada mos està escoltant, per la vista en Roger està informadíssim, però jo explicaré qui és Ana de Armas.
0: No, sí, està bé.
25: És una actriu hispano-cubana que se va donar a conèixer l'estat espanyol protagonitzant la sèrie El Internado, ara fa de 9 anys, però després va fer salt a Hollywood, on ha liderat èxits com Punyals per l'esquena, James Bond, Sense temps per morir, un peliculón, o també Blond, que és el biòpic de Marilyn Monroe, que la va nominar a l'Oscar. Idò bé, el seu currículum amorós és igual de divertit i eclèctic que el seu currículum laboral. Never forget que Ana de Armas se va casar amb en Marc Clotet ara fa 15 anys.
0: Uau, és bona. Sí, això s'ha d'anar repetint.
26: No, que a més, en Marc Clotet sembla que hagi estat tota la vida amb la Natàlia Sánchez.
25: Clar, són una parella tan sòlida, almenys a nivell mediàtic, que dius...
26: no ha estat amb ningú més, no?
25: Han enrotllant-se amb més gent. M'apareix inclús lleig.
26: Exacte. Ara és lleig.
3: Progressista, però no massa, Jaume, eh?
8: Progressista fins que...
26: Aquesta és la bio d'Instagram, eh? Exacte.
8: Progressista, però fins a cert punt, eh?
26: Exacte, no ens passem, tampoc.
25: Ni jocs de cadiretes, ni parelles prèvies.
3: Estic mirant fotos d'ells dos. Vale, vale.
25: Clar, és molt antic perquè seria 2011.
26: Ara, ell no ha canviat gens, eh?
8: Quina edat tenien ells en aquella època? Espera't, eh? Ara en...
25: Mira, ell en té 38, ara.
8: Ella.
25: I ell deu ser un poc més gran.
8: Ell en té 46. Mhm. Per tant...
3: Molt bé.
25: Bé, era un matrimoni que va durar...
8: Gràcies per ajudar-me amb els càlculs. Podem continuar, ja m'ho faré jo a casa quan arribi.
3: I pots tu sol en aquests jardins dels números?
26: Per tant, que tenia 32 anys, no?
8: 32, i ella...
26: Ell en tenia, doncs, no dieu que era 38 ara, doncs 15 enrere, seran...
25: 24, 23, una cosa així, no?
26: 23.
8: Perfecte.
3: I si no, fingirem no, que, gràcies, és, que és no. Així.
8: Era un crit d'ajuda als meus companys.
3: Perdó, que perdó, no l'he sentit.
25: Per això busquen no després quan tornis de casa a Vic.
8: No, ja ho faré, veient l'interès que ho genera, ja ho faré a casa. Sí.
25: És que estic angoixadíssim, jo, ara. A veure, Anna de Armas i Marc Clotet. 2013, aprox, se varen divorciar després de 2 anys de matrimoni, però després ella ha estat oberta a Samor amb gent molt variada, com dèiem. Un d'ells és sector Ben Affleck, abans que ell tornés amb la Jennifer López. També va estar amb el vicepresident de Tinder, que és en Paul Bukadakis, o també, com deies, Roger, sector Tom Cruise, amb qui s'aportava 26 anys de diferència. I de bé, continuant amb la seva línia avantguardista a hora de triar parella, Ana de Armas ara està amb en Beto Montenegro. I així mos n'informava en Javi de Hoyos ara fa un mes.
10: Exclusiva. Ana de Armas y Beto Montenegro de Raguayana pillados juntos. Lo cuento todo, pero antes soy Javi Hoyos siguiendo para más salseo. Gente que conozco les ha visto en una cafetería de Madrid a la que Ana de Armas va con asiduidad. En esta cafetería la han visto en varias ocasiones con Beto Montenegro del grupo Raguayana, vocalista, y les han visto abrazados, acaramelados, dándose besos. La pasamos rico,
25: tremenda nota. Beto Montenegro és un cantant veneçolà, líder de sa banda Raguayana, com ha dit en Javi de Hoyos, que és el que estem escoltant ara mateix, que és un grup molt popular que mescla sons de tradició tropical amb R&B, funk o reggae, i que de fet ha obtingut ja 3 premis Grammy. No sé si teníeu controlat Raguayana,
8: no,
25: jo, honestament.
8: Jo no, la Mariona fa que sí.
3: A mi m'agrada molt, de fet, tinc moltes cançons guardades, i fa poquet van actuar a Barcelona, si no m'equivoco. Vaig estar a punt d'anar-hi, em sembla. No sé si es fa poquet van estar a Barcelona o d'aquí poc toquen a Barcelona, però passen per aquí.
25: I doncs estarem atentes per si és en un futur.
3: Exacte,
25: pròxim.
3: Perquè si no, potser va acompanyat, aquest senyor.
25: Clar, a mi m'interessa per periodisme del cor, clar. A mi musicalment... Bé, no, ja que estem, rem una estona. No?
26: Sonava bé.
25: Sí, sona bé, sona bé. I doncs bé, Nana de Armas està amb ell des de fa un mes, amb aquest vocalista, amb Beto, i així ho han demostrat també a sa illa de Formentera, ja que sa revista Hola ha publicat unes fotos en exclusiva en què se'ls pot veure molt acaramelats, amb morratge explícit inclòs. Així que sí, podem confirmar que Nana de Armas ha estat de forma oficial amb en Beto Montenegro. Hem de recordar que fa just un estiu estava també ses Balears amb en Tom Cruise. És molt de portar sa gent a ses Illes Balears, no? Per lo vist.
3: No, mira. Us agradaria que una parella vostra us portés a un lloc on hi va donar altra parella? És un debat.
25: A veure, has de netejar el record antic, no?
3: Clar,
8: a veure, agradant mira... en el sentit de que bé, m'ha portat a un lloc on hi va anar amb
3: bueno,
8: una exparella,
3: no. Dir...
26: Però què, vetaràs totes
3: no,
26: les Illes Balears?
3: No, clar, que quedarà. Clar, imagina't que et passes 6 anys amb aquella persona. Has visitat molts llocs.
11: És veritat.
3: Has de poder repetir-ne alguns.
8: Però sí que estic a favor de llocs on has estat molt feliç amb algú, de poder-hi tornar. Jo estic a favor de poder-hi tornar perquè no sigui només d'aquella persona.
3: Sí, i també fer-te una mica teu, vull dir-te, que no s'ho quedi l'altra persona, perquè si no, cada vegada que s'acaba una relació és com un divorci també del Google Maps.
26: I canvia d'hotel.
3: No
8: cal que vagis al mateix hotel. Exactament el mateix.
3: Però i si l'hotel és increïble?
26: I és l'únic.
11: L'hotel, i aquí m'estava començant amb el destí, l'hotel ja... Home...
25: Ja diria que...
8: Jo compro el destí, però l'hotel no, eh?
26: Allà posa'm la 212, que és maca, aquesta.
8: Que me la conec. Bones vistes mirant per la finestra.
25: A veure, sent justos, en Tom Cruise hi va estar un estiu i poc més. No sé si tampoc té un record de borrar com a tal.
8: Però jo, per exemple, molt a favor de... Els primers dies després de la ruptura, els primers mesos i tal... repartir una mica restaurants i llocs on anàveu, potser sí que hi ha una mica de custòdia almenys durant un temps.
25: I això ho heu de parlar explícitament?
3: Sí, jo he prohibit espais. Jo he dit, aquest bar sé que t'agrada, però te'l vaig ensenyar jo.
8: Per tant és meu. Però a vegades no hi tornis, hi ha llocs que heu descobert conjuntament, i a mi em va passar fa molts anys i tal, que no era ni meu ni seu. Bueno, i llavors vam pactar com una custòdia i quan algú dels dos hi volia anar, ens avisàvem.
3: Això és trampa perquè aquí estàs fent contacte amb un altre cop.
8: No, però era en una altra època.
25: Això està malament.
8: Era,
11: però que avui... tan fàcil era que coincidíssiu?
8: Sí.
26: Això és que hi anàveu molt.
11: Clar, bueno,
8: hi anàveu molt, que teníem com a prop, i els nostres amics també anaven allà sempre. I era un... avui hi vaig.
26: Un SMS, així.
8: Avui hi vaig.
11: Molt bé.
25: Jo estic aprenent molt avui, me'n perdoneu, és que...
8: Jo, perdoneu, estic explicant com molta cosa personal.
11: Sí, avui t'estàs personal i d'altres persones, però no passa res.
8: Però sense dir el nom, gràcies a Déu, que en altres èpoques he arribat a dir noms i tot. A veure, a les Illes Pitiuses hi tenim també Leonardo DiCaprio, que es passeja per allà amb la seva parella. Qui és?
25: No sé cap. Una Vittoria Ceretti. No la tens gens controlada?
8: No, gens.
25: Bé, abans deixa'm dir que sector Leonardo DiCaprio, espero que no t'haré de presentar, no, en aquest, Roger? Jo avui estic molt matxacón amb tu.
8: Però molt, no, clar que el conec.
25: És de Titanic.
8: Clar,
25: okay.
8: M'ha encantat Titanic.
3: Crec que l'eclipsi ha tingut un efecte una mica negatiu en la gent, perquè tothom està molt...
25: Jo estic molt estranyat.
11: No me n'havia donat i es veu que estic repartint molt avui també, Jaume.
25: Tu també?
11: Això m'han dit.
25: I jo no lluitem perquè jo també estic fatal i acabarem hòsties. Roger, m'ho hauràs d'esperar.
26: No ho voldríem pas.
8: M'hi afegeixo perquè avui també estic bastant planet jo també avui. No sé per què, no és res laboral, no és res de la feina.
3: Però com que tothom et cau malament avui.
11: Tens ganes de... Sí, eh?
8: Avui és dia de que aniré ben al gimnàs.
11: Val.
26: Sí,
11: és una mirada que fa una mica de por.
26: A calmar una mica ànims, eh?
8: Val, a veure, Leonardo DiCaprio, el coneixem, sí. Titanic, etcètera.
25: El Renacido, etc. Sí. És un habitual per aigües mediterrànies, supos que ja ho sabeu, i des de fa anys que programa el mateix recorregut estival. Una vegada més ha tornat a agafar-se un iot de luxe per fer-se un petit creuer privat per al nostre mar. Primer ha estat per Sardenya, després per Sant Tròpez i ara porta uns dies per Eivissa. És curiós perquè, bé, a mi sempre m'ha semblat curiós que Leonardo DiCaprio se defineix en el seu propi Instagram com actor i activista mediambiental i és fundador de Rewild, una organització ambiental plantejada per protegir el patrimoni natural del planeta, però cada any viatja en iot privat, que és un dels artefactes més contaminants de l'activitat humana. Ara també ha rebut en Leonardo DiCaprio, te pareix bé? Bé, com comentàvem, la seva companyia...
11: Calla.
25: No, estic fatal jo avui, Expulseu-me d'aquest programa.
8: No.
25: Com comentàvem, la seva companyia principal en aquesta ruta ha estat la model Vittoria Ceretti, que és la seva parella des de fa 3 anys, que vos record que ella en té ara mateix 28 anys i ell 51. Per tant, se duen 23 anys de diferència.
11: Gràcies per fer tots els càlculs,
3: és una victòria per Leonardo DiCaprio, això. Mm-hmm. Ha superat la barrera dels 25.
25: Clar, ets l'única que ha aconseguit superar els 25
11: bueno,
25: i seguir amb ell.
11: També va amb
8: clar, ell va augmentant.
11: Ha de pujar una mica.
3: Però que estem parlant, que em sembla que és la primera noia que supera els 25 anys.
11: Però perquè ja ha superat la cinquantena i diu, home, doncs potser que pugem dels 25.
25: Això hi ha gent que no li frena. Recorda que Presto Mejide viu en aquest estat. Sí. Bé, una vegada més, ha convidat també el seu amic de l'ànima, que és també actor, en Tobey Maguire. Supos que tothom el té localitzat perquè és Spider-Man de l'època del 2000, però la companyia que més ha sorprès a molts ha estat la descatalà Marc Forner.
3: La Marta ja està buscant el nom del Marc Forner o què?
11: Sí. No, ara ho faré.
25: No vos preocupeu que vos ajudaré una mica. En Leonardo DiCaprio i na Vittoria Ceretti varen dinar aquests dies en el restaurant El Chiringuito d'Eivissa, que és un restaurant ben car de la platja d'Escavallet, un local a peu de platja molt pijo i elitista, on una hamburguesa costa 52 euros, per exemple, i una selecció de caviar entre 120 o 265 euros, depèn de com se desperti el xef, entenc, no
26: ja
25: sé.
26: Ja pot ser bona.
25: I de bé, a la sortida de Chiringuito, els paparazzis varen captar a na Vittoria Ceretti caminant agafada de sa mà d'en Marc Forner, i la gent va començar a desorientar-se sobre qui estava amb qui, o per què na Vittoria no anava agafada de sa mà d'en DiCaprio, i sí d'en Marc Forner. I, evidentment, vos venc a aclarir ses coses. Punt número 1, els amics poden anar agafats de sa mà, inclús davant de sa parella, com és en aquest cas en Leonardo DiCaprio. I punt número 2, en Marc Forner té nòvio des de fa com a mínim 4 anys. I dic nòvio amb bo. perquè quedi constància. Per qui no el tingui situat, com és el cas d'Anna Marta del Cor, en Marc Forné és un influencer i estilista català de 29 anys, original d'Argentona, que acumula quasi 500.000 de seguidors a Instagram i que acostuma a vestir a figures de recorregut internacional com l'actor Manu Ríos, els cantants Sebastián Yatra o Troy Sivan. Imagine, això ja no ho sé, que coneixen a Victoria Ceretti per contactes dins el gremi de sa moda, on fan feines dos, però en qualsevol cas, repetesc, en Marc Forné té una relació des de fa cosa de 4 anys amb en Gonzalo Bravo, que és un organitzador d'events afincat també a Barcelona.
0: Molt bé, per tant, fitxat també
11: ja està,
0: l'amic de Leonardo DiCaprio.
25: I final del misteri, no? Aquí sembla que no hi ha joc de cadiretes.
0: Que sapiguem, no, però bueno, i si fos...
25: I si fos, jo m'alegraria, ja saps que jo soc progressista i d'esquerres.
11: Sí, però fora de casa teva, eh?
25: No, sí, no sé, avui m'he quedat... Avui que? Avui estic insuportable, eh?
11: I una no, mica
0: és una mica...
11: No.
0: Jo crec que en general el país, també.
25: Crec que necessito dormir.
0: Ahir estan tots tan nerviosos i tan pendents que això ha de sortir per algun lloc. L'efecte rebot. Ahir tot era alegria, tothom s'abraçava, tothom s'enreia.
11: Ara és la depressió després d'un gran esdeveniment.
3: És com el Blue Monday, avui.
0: Bé, escolta, ho deixarem aquí. Abans de marxar, li hem demanat a en Miqui Núñez que ens expliqui quin ha estat el millor estiu de la seva vida. I, a més, ens ha dit que ara mateix es troba fent la seva gira A Volar i que acabarà el dia 24 d'octubre amb un gran concert final a la sala Rasmatàs. Us deixem amb el Tot Costa. Demà hi tornem a partir de les 4.
9: Un dels millors estius de la meva vida va ser el del 2024, que vam fer una pinya molt xula amb els amics i fins i tot ens vam arribar a tatuar junts.
12: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
9: Aquest estiu l'estic passant principalment amb les meves gosses, amb la Sara i sobretot amb la gent de la banda. Estem treballant i fent molts concerts, amunt i avall. L'estic passant també amb la carretera, amb la Furgo, que és la meva companya de vida aquests últims mesos i els que han de venir. Així que ben acompanyat, realment.
12: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
9: Un dia d'estiu perfecte comença amb una caminada abans que comenci a fer calor amb les gosses, a arribar a casa, fer un banyito, dinar alguna cosa fresqueta... A la tarda preparar-te perquè tinc concert, anar al concert, fer el concert, tornar a casa i tornar a començar. Així seria el meu dia perfecte.
12: Un llibre per llegir aquests dies?

0: i més cap al menjar per la situació.
1: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
0: Aquest estiu suposo que trobaré a faltar, com cada estiu, els meus amics de la quadrilla, que ens dèiem, de Peñíscola, que érem d'arreu d'Espanya, del País Basc, sobretot del País Basc i Catalunya, i ens ajuntàvem a Peñíscola, a l'organització, i passàvem uns estius increïbles, i cada estiu enyoro molt aquells estius.
1: I per acabar, una cançó que faci estiu.
2: I una cançó que em fa pensar en l'estiu, precisament parlant d'aquesta colla d'amics i de com vivíem amb els MP3 i els Walkmans i els Discmans enganxats i amb els mòbils en Bluetooth, sempre posàvem Grace Kelly.

0: Tot costa.
1: Xavi torna a les banquetes. No va tenir sort al Barça, malgrat que va guanyar una lliga i va fer debutar jugadors com Lamine Yamal o Cubarsí. Que tingui sort com a entrenador dels Països Baixos.
0: Tot costa. Amb Sergi Camps.
1: Tot costa del dijous 13 d'agost del 26. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
2: Doncs comencem amb Barça, perquè avui, igual que ahir, Ferran Torres no s'ha entrenat. És una crònica una mica d'una mort anunciada, perquè Ferran Torres marxarà al PSG. Evidentment falta tancar aquest acord, però bé, s'ha entrenat al marge. Igual no s'ha entrenat, qui s'ha entrenat al marge és Pedri, igual que ho va fer. A priori no té cap problema físic, simplement el canari està seguint una preparació diferent de la resta de companys.
1: Per cert, en clau blaugrana hi van operar Rooney Bardghji de la seva lesió al lligament encreuat anterior del genoll dret.
2: El Barça avui ha sabut que la Supercopa d'Espanya del 2027 es disputarà a Istanbul, a Turquia. L'Aràbia Saudita no pot ser seu perquè acull la Copa d'Àsia de futbol. Aquesta Supercopa la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer. Pel que fa a la Lliga, la Federació Espanyola ha acceptat ajornar el partit de la primera jornada entre el Celta i l'Osasuna per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre.
1: Déu-n'hi-do. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip.
2: I a la Lliga Femenina, hi victòries de Barça, Espanyol i Badalona Women. Les blaugranes van guanyar 3-1 al Montpellier, l'Espanyol 2-0 l'Euro i el Badalona ho va fer 4-1 contra l'Al-Quadzià. En futbol internacional, ahir al vespre es va fer oficial que Xavi Hernández substituirà Ronald Koeman com a seleccionador dels Països Baixos. L'altra notícia destacada va ser que el PSG de Luis Enrique va guanyar la Supercopa d'Europa després de vèncer 2-1 l'Aston Villa.
1: I aquesta matinada Leo Messi ha tornat a jugar un partit, ha estat amb l'Inter Miami uns dies després de la mort del seu pare.
2: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug nedarà aquest vespre cap a 7:45 la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol. Abans, a les 7, de fet, la nedada, el nedador del Club Natació Barcelona, Ivan Martínez, ha nedat la semifinal dels 50 metres braça.
1: Aquest matí, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, s'ha classificat amb el quart millor temps a la final dels 1.500 lliures.
2: I un últim apunt dels europeus de natació, perquè la italiana Sara Curtis ha batut el rècord del món a la final dels 50 metres esquena. Curtis ha fet un temps de 26 segons i 56 centèsimes. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, ja això sí, fora d'horari tot costa, Jael Sakura Bastué competirà a la final dels 200 metres lliures, llisos, més ben dit. La Sant Cugatenca que va acabar ahir setena a la semifinal.
1: Mentre aquest matí l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, no s'ha pogut classificar per la final dels 800 metres, mentre que el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres.
2: D'altra banda, a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística, on la catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Per exemple, et puc donar un resultat ja.
1: Sí.
2: Alba Petisco, a la final d'exercici complet, ha acabat cinquena, per exemple. I en handbol, el Barça ha anunciat Tim Enguessan com a nou primer capità, en substitució de Dicamem. Blajanc serà el segon, Luis Frade el tercer, i s'incorpora al grup Ludovic Fàbregas com a quart.
1: Ja ho sabeu, que Carlos Ortega té com a política d'equip, doncs treure-li la capitania a un jugador que ha dit que marxa. Dicamem se'n va l'estiu que ve al Fuchse de Berlín de la Bundesliga. I Marc Andrés, què preguntem avui als nostres oients?
2: Triomfarà Xavi a la banqueta dels Països Baixos? Pregunta.

0: De simple, pregunta de dues opcions, sí o no.
1: Tot això des d'ara fins a dos quarts de nou al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a dos quarts de nou a Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Senyora Mireia Ruiz, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: De seguida saludem la senyora Mireia Vera, que està a punt de connectar-se. Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: Ens has fet patir, però ja el tenim aquí. Doncs vinga, va. La Mireia ha dit, mira, em connecto més tard, així no m'estiro al divan. No, Mireia, no, la cosa no va així.
4: No, no, jo estava connectada, eh? Us he sentit perfectament, eh?
1: Vinga, va, una mica de divan, per no trencar la rutina d'aquest estiu. Veig a la Mireia Ruiz que mira el mòbil.
3: No, no, m'estava posant nerviosa.
1: Es mossega les ungles. No, avui és fàcil, va. Estirem la pregunta del dia. Avui preguntem per si Xavi triomfarà a la banqueta dels Països Baixos. I jo us pregunto avui, començo per tu, Mireia Ruiz, quin va ser l'últim dia que vas tenir una sensació de he triomfat fent alguna cosa? M'ha anat bé.
3: Ostres.
1: Vida professional, vida personal, a la cuina...
3: Suposo que... el dia que vam explicar a la TDT que Gundogan tornaria al City, no?
1: Això va ser una notícia teva, la vas clavar.
3: Jo crec que és el dia que triomfa més a la meva vida.
1: Sí, eh? A les xarxes ho vas notar també, suposo, no? Per què dius, eh?
3: Van haver d'atribuir els mèrits, perquè hi havia gent que m'estava...
1: Home, és que aquesta professió hi ha molt au de rapinya,
3: no, però em sembla que sí, és que ara m'he quedat en blanc. Si no és aquesta, enganxar alguna oferta també està bé.
1: I alguna cosa de la vida personal? Jo sempre ho focalitzo amb la cuina, perquè com jo no sé cuinar, el dia que vaig fer una truita ja em va quedar bé. Aquell dia, no? Com va, només en va ser un.
3: Que respongui l'altra Mireia i ara penso, va, Mireia, en cosa personal. Va.
1: Un dia que diguessis, aquí me n'hem sortit, he triomfat.
4: Pues mira, fa molt poc vaig anar a una platja un diumenge, jo ja anava cap allà ja mig enfadada que no trobaríem aparcament, i va ser arribar, home, i el primer aparcament davant de la platja, aquesta, aquell va ser meu, i allà em sento molt triomfadora, dic, uf, és que he triomfat moltíssim. Saps, podria haver estat 3 hores buscant pàrquing, però no, a la primera, pam.
1: Saps que això, Mireia, no ho superaràs mai. Què vols dir, Joan Fitó? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Què vols dir?
5: Que tu no et pot passar, no, això?
1: No, perquè jo no condueixo, però sí que vas com a copilot. Jo guio molt bé com a copilot. A vegades volem anar a la platja i acabem a la Cerdanya. A veure, Mireia Ruiz, alguna cosa personal, va, per tancar aquest divan.
3: És que...
1: ho fas tot perfecte ja de sèrie.
3: No, no, estava pensant que l'any passat vaig coincidir també amb el Bernat aquí i va donar una resposta que em va agradar bastant, que és... ell va dir la seva, la meva és... tornaria a néixer a Sant Feliu de Llobregat.
1: Ah, molt bé.
3: No?
1: Has triomfat per ser on ets.
3: Sí. Ja. Jo tornaria... o sigui, de veritat, és dels triomfs més grans. Tenir... o sigui, haver crescut i haver viscut a Sant Feliu de Llobregat.
1: Caram, tu, la Florència catalana.
3: Sí.
1: Vinga, va. Doncs, home, orgull de la població. La Mireia, doncs, una cosa més del dia a dia, que és trobar aparcament a la primera. Va, 117 minuts, com hem començat avui, parlem del Barça.
2: A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Sergi Camps.
1: Avui la cançó d'inici, aquest Total Eclipse of the Heart, no la versió original, sinó una versió de Straight Outta Junior High. És una cançó del 2004 i, segons el calendari BCBUYA, això vol dir que és de l'any 4AB, perquè BCBU és de l'any 2008, per tant, aquesta cançó és de 4 anys abans del naixement del nostre referent en quant a la data per on situar les cançons en la història de la música. Per cert, Mireia Ruiz, l'Eclipse, bé, l'Eclipse, el vas veure en bona companyia, el vas veure bé, amb ulleres...
3: Vaig veure des de Sant Feliu de Llobregat.
1: I què tal? Bé?
3: Sí. A més a més, era l'aniversari de la meva germana.
1: Home,
3: ho vam fer tot ahir.
1: A Can Ruiz ho vau fer rodó. Mireia Vera, vas veure l'Eclipse?
4: Estava fent el Barça femení contra el Montpellier. El vaig veure en directe, que es feia una mica fosc al cel, però no el vaig poder veure en la seva totalitat.
1: Molt bé, també hi era el Joan Fitó, el Johan. Sí. Joan, aquest Eclipse una miqueta, doncs, en segon pla, no?
5: Sí, sí, d'esquenes, perquè el sol caia per la tribuna, nosaltres estàvem mirant, evidentment, el camp, per tant, d'esquenes.
1: Doncs vinga, va, amb el Sam Silva al muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció, el Lautaro Quinteros al control central i els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem tots plegats aquest Tot Costa, fins a dos quarts de nou del vespre a Catalunya Ràdio, i comencem comencem, com sempre, Fitó, parlant del Barça. I escolta, el nom propi d'avui és el de Ferran Torres, que ja ho vam avançar fa uns dies. Fins que no resolgués el futur, sembla que no es tornarà a entrenar amb el Barça.
5: Correcte. Ahir ja no es va entrenar, havia de tornar ahir, no es va entrenar amb permís del club, amb permís de Hansi Flick. Tampoc ho ha fet avui. Dimarts ja vam explicar aquí el Tot Costa que això era una possibilitat, que era una possibilitat, doncs, que arribés però no s'entrenés. La idea del Barça és que no es torni a entrenar mentre no resolgui el seu futur. Per tant, això vol dir que s'ha de solucionar aviat aquest futur de Ferran Torres. El Barça vol que el PSG augmenti aquesta primera oferta que vam comentar, d'aquests 40 milions, en vol més d'aquests 40. El Barça en demana al voltant d'uns 50 més variables, per tant, bastant més del que va oferir en primera instància el Paris Saint-Germain. Tot s'hauria de desencallar aviat, perquè el Barça vol vendre Ferran, el PSG vol Ferran, per tant, són dues coses que van de la mà. Ferran vol marxar al PSG i, el més important, perquè arribi Rodri, el Barça necessita vendre Ferran. És imprescindible que surti Ferran del Barça, són vasos comunicants, per tant, ha estat, en principi, tot a punt de desencallar-se. Ferran, com hem anat explicant, serà jugador del Paris Saint-Germain.
1: De seguida marxem cap a París per parlar amb un expert en futbol francès, l'Andrés Onrubia, el corresponsal del diari AS i de la cadena SER a París, perquè ens digui també com s'està vivint aquesta possible incorporació de Ferran a París, si fa molta poca il·lusió la incorporació del valencià a les files de l'equip de Luis Enrique. Abans, però, Mireia Ruiz, tot aquest sarau Ferran s'està fent llarg ja.
3: A mi se m'està fent, ja us ho vaig dir la setmana passada, a mi Ferran en general se m'està fent molta bola des de la final del Mundial fins ara. Crec que és una cosa que és imminent i tots sabem que és imminent, el Barça sap que és imminent, Ferran sap que és imminent, simplement són aquests detalls més burocràtics que no pas altra cosa. El Ferran ja va deixar molt clar durant, potser no molt clar, però sí que es veia durant les entrevistes de postmundial que ell necessitava sentir-se una mica més estimat, i ja està, final de la història a París.
1: Al final és aquell mantra, no?, que el jugador juga on vol jugar, amb el 99% dels casos.
5: A no ser que siguis Julián
1: Álvarez. A no ser que diguis Julián Álvarez i juguis a l'Atlètic de Madrid.
3: I una de les coses que també volen els jugadors és jugar. Mm-hmm. Veurem si amb quin rol arriba Ferran al PSG. Aquest és un altre tema.
1: També li preguntarem a l'Andrés Onrubia, doncs, això, perquè el PSG té una nòmina de davanters de molta qualitat. I Mireia Vera, clar, Ferran se'n va del Barça, on mai ha estat titular. Ara podria ser el seu moment, amb Lewandowski fora, amb Julián Álvarez, que potser no arriba. Però, escolta, tria marxar al PSG, on hi té jugadors molt bons al davant, com Dembélé, com Kvaratskhelia, com Doué. Això tu, com ho interpretes?
4: A veure, em costa interpretar, perquè jo crec que el Barça jugaria si es quedés més minuts que el PSG. Jo crec que Hansi Flick li ha demostrat que és un futbolista que, si està bé, surt de titular, si està bé normalment, no? És un dels primers canvis que es fa, és un jugador que et dona molta energia. Jo crec que Hansi Flick hi creia, en Ferran Torres. És a dir, hem vist una bona versió en alguns trams de temporada de Ferran, i llavors jo el que penso és que vol canviar d'aires, que ja porta temps al Barça, que va al PSG, que coneix l'entrenador. Jo crec que allà no serà titular i per tant, doble campió d'Europa, és un club, no?, que ara, doncs, ahir va aconseguir aquesta Supercopa, és un club que està guanyant títols importants, i potser, doncs, Ferran veu més factible, no?, interpreto, guanyar la Champions amb el PSG que amb el Barça, no?, però a mi em sembla un moment estrany, un moment que no acabo d'entendre, perquè jo pensava que Ferran i Hansi Flick tenien una bona sintonia, vale, que ha fet el gol del Mundial, que ha fet campiona del món a Espanya, però ja està, a mi no em sembla un futbolista top mundial, no? O molt, molt, molt, molt diferencial. A mi em sembla un molt bon jugador de rotació, a mi em sembla un jugador que quan el necessita sempre hi és, que pot jugar partits de titular, però em costa entendre aquesta decisió, perquè per mi ara amb la marxa de Lewandowski està clar, no?, que busques un altre futbolista, o que sonava molt Julián, i ell ha pensat, ostres, tornen a no comptar amb mi com a davanter titular, i ell potser necessita, doncs, algú que li digui, vine aquí, que seràs titular, però jo dubto que Luis Enrique, la xerrada que hagi tingut amb Ferran Torres hagi sigut aquesta. Per tant, a mi em costa entendre aquest moment, a no ser que ell necessiti un canvi d'aires, un nou entrenador i un equip nou on tornar a començar, on canviar doncs aquesta carrera futbolística.
5: Ferran té bona sintonia amb Flick perquè des del club insistien que amb qui reuneix Ferran el dimarts quan arriba a Barcelona és en Flick, i qui li dona permís, evidentment Flick és qui mana, però li dona permís, té una conversa amb Flick i és Flick qui li dona permís per no entrenar-se i poder resoldre el seu futur, que és una mica el que volia fer Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid, i els camins doncs han estat molt diferents.
1: Després parlarem de Julián, perquè avui hi ha hagut la presentació a Can Atlètic de Madrid de Grimaldo, i hi ha unes declaracions Fito de Cerezo, que és un dart directe a Julián. Ho sentirem després, però lògicament Cerezo doncs ha aprofitat per llançar-li una indirecta o una directa al seu davanter. A un minut i arribarem a un quart de vuit del vespre. Marxem cap a París.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: I marxem cap a la capital de França per parlar amb l'Andrés Onrubia, que és un expert en futbol francès, corresponsal del diari AS i de la cadena SER a París. Andrés, què tal? Bona tarda.
6: Hola, què tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Ferran Torres está cerca de París. ¿Cómo se está viviendo esta posible incorporación? ¿Hay ilusión en la afición del PSG por esta llegada de Ferran?
6: Bueno, más que ilusión diría que lo consideran un gran fichaje. No llega, yo creo, con la vítola de estrella. Es cierto que ha sido el héroe de España en el último Mundial, porque marcó ese gol ante Argentina. Es verdad que es un fichaje que ilusiona bastante a la afición del PSG, pero yo diría que a priori Ferran no llega para ser titularísimo, ¿no? Hay que recordar que el PSG ahora mismo en ataque tiene una nómina espectacular con jugadores como Tué, Kvaratskhelia, Dembélé o incluso el propio Barcola, que parece que bueno que puede salir, pero finalmente todavía no hay una oferta firme por el extremo francés, pero sí es verdad que es un jugador con bastante caché en Francia y más después de ser la gran estrella, ¿no?, de la última Copa del Mundo.
1: Esto iba a decirte, Andrés, el gol del Mundial, el gol de la final, ¿ha incrementado un poco la popularidad de Ferran también aquí en París?
6: Bueno, yo creo que sí, en principio sí, obviamente, pero diría que ya desde a mediados del Mundial comenzaron a salir esas informaciones que decían que el PSG quería a Ferran Torres, ¿no? Yo creo que se acrecienta el interés después del no de Diomandé, que se va finalmente al Real Madrid, pero es cierto que cualquier jugador que marca en una final del Mundial pues aumenta exponencialmente su caché, no solo con el caso de Ferran Torres, y es un jugador que ha estado en el Barça, ¿no? Al final el Barça es un equipo muy seguido en Francia, ¿no?, porque también sigue mucho la Liga Española, y ya era un futbolista de renombre, ¿no?, y este gol pues o este Mundial pues quizá pues le ha dado un estatus que no tenía antes del inicio del torneo.
1: El Barça ha rechazado la primera oferta por Ferran, el jugador acaba contrato el verano que viene, el PSG supongo que hará una segunda oferta. Al final, Andrés, las partes están condenadas a entenderse, ¿no?
6: Sí, según hemos ido informando últimamente o según trasladan desde París, la última oferta del PSG, que son 55 millones incluyendo bonus, se acerca mucho a las pretensiones del Barcelona, ¿no? Yo creo que se va a cerrar en torno a 55, no sé si ascenderá a 60 con alguna variable que suele meter bastante el PSG en función de rendimientos individuales del futbolista, pero prácticamente el conjunto parisino quería acelerar la incorporación esta semana, tenía como objetivo llegar a un acuerdo con el Barça antes de mañana, del viernes, y todo indica, bueno, todas las partes son optimistas y yo creo que se va a cerrar antes del fin de semana.
1: ¿Te consta si es una petición expresa de Luis Enrique el fichaje de Ferran?
6: Sí, sí, es petición suya. De hecho, le llamó esta información la teníamos también, le llamó en el Mundial, ¿no? Y a partir de octavos ya hay una primera toma de contacto, y eso es esa llamada de Luis Enrique a Ferran Torres, que le conoce la selección española, pues es muy positiva, ¿no? Entonces, a partir de esa llamada, el PSG ya empieza a negociar directamente con el futbolista. Luis Enrique valora mucho la polivalencia de sus delanteros, ¿no? Si uno analiza los fichajes que ha realizado el campeón de Europa en los últimos años, pues son perfiles polivalentes, ¿no? Es verdad que jugadores que puedan actuar en cualquier posición del frente de ataque. Entonces, pues la oportunidad de mercado era buena para el PSG, acababa contrato el año que viene, Luis Enrique le conoce perfectamente, ya ha hablado en varias ocasiones con él antes de cerrar el acuerdo, y es que prácticamente todos los fichajes del PSG son peticiones de Luis Enrique, ¿no? Es, entre comillas, el manager, ¿no?, el que maneja todo en el conjunto parisino, y no hay ningún fichaje que no se haga sin que dé luz verde el técnico asturiano.
1: Antes me lo decías, Andrés, el PSG tiene una nómina de delanteros de primer nivel. A Ferran, no sé dónde va a rascar los minutos, porque vaya, con Dembélé, con Doué, con Kvaratskhelia, Barcola supongo que igual se va, pero Ferran lo tendrá muy difícil, ¿no?, para ser titular en este equipo.
6: Yo, partiendo de la base de cómo jugó el PSG los partidos importantes de la temporada pasada, me cuesta creer que Ferran Torres ahora mismo, luego la temporada es muy larga y pueden pasar muchas cosas, vaya a ser titular en una cita importante, porque Doué, Kvaratskhelia y Dembélé, que se me había ido, son tres jugadores que han rendido un nivel altísimo. Quizá, entre comillas, el puesto que más flojea es el de Doué, que es verdad que estamos hablando de un jugador que ha sido MVP de una final de la Champions, pero tiende a ser irregular, ¿no? Y ahí es donde puede tener su opción Ferran Torres. También es cierto que Luis Enrique el año pasado rotó muchísimo. Por ejemplo, Kvaratskhelia, que fue clave en la Champions, apenas jugó 10 partidos de titular en la Liga Francesa, ¿no? O sea, va a tener minutos, pero claro, yo creo que Ferran Torres, con todos mis respetos a la Liga Francesa, que me gusta mucho, no ha fichado por el PSG para jugar minutos residuales en Francia y sí para intentar ganar la Champions siendo como titular. Yo creo que va a estar en la posición que más floja es la de Doué, porque Dembélé y Kvaratskhelia son fijos y tienen un estatus ya inamovible para Luis Enrique. Entonces yo creo que si tiene que luchar con alguien es con Doué, porque Barcola no jugó nada en la final de la Supercopa de Europa y hay que esperar a ver hasta el final de mercado si sigue o no en la disciplina parisina.
1: Ahora lo decías, la Supercopa de Europa, el PSG la ganó ayer contra el Aston Villa. Parece que el equipo de Luis Enrique, Andrés, no tiene freno. ¿Cómo se ve la figura del asturiano en París?
6: Luis Enrique llegó a un PSG que estaba contra las cuerdas en un momento crítico del proyecto. Él le dejó claro a Luis Campos y a Clayfi que solo iba a firmar por el PSG si le dejaban hacer y deshacer todo lo que pidiera. Consiguió convencer a Qatar para que, bueno, pues le hiciera un proyecto a medida, y es que al final los datos son increíbles. O sea, ha disputado desde 2023 16 títulos, ha ganado 13, solo se ha escapado la Champions del 2024, que pierde en semifinales de manera milagrosa, ¿no?, porque ante el Dortmund, que tiene 7 palos, la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea. Y este año se escapó la Copa de Francia con un traspié inesperado en los octavos contra el Paris Football Club, ¿no? Ya no solo es el por títulos el mejor entrenador de la historia del club, sino también el legado que puede dejar. Ha forjado un equipo de autor que todos los jugadores reman en la misma dirección, un estilo de juego muy reconocible, y parece que se va a extender su aventura en París, porque acaba contrato el año que viene, pero las negociaciones por su renovación están muy avanzadas y podría oficializarse en los próximos meses.
1: Y la última, Andrés, ya sabes que desde Barcelona miramos siempre a Madrid. Preguntarte por Mbappé. ¿Cómo se ve desde París estas dos temporadas de Mbappé en el Madrid sin títulos?
6: Bueno, pues ha sido coincidencia, ¿no?, que Mbappé dejara el PSG y no hubiera ganado la Champions en 7 temporadas en la capital francesa, y el PSG sin Mbappé pues haya ganado dos ligas de campeones consecutivas, ¿no? Es verdad que es un jugador del que no se duda su talento, que es muy, muy específico, un futbolista que, entre comillas, condiciona a todos los equipos en los que ha estado, porque exige que el equipo juegue por y para él, y eso no lo encontró en París y no consiguió ganar la Champions, y en el Madrid, repleto de egos con Vinicius y Bellingham, pues no ha terminado de conseguirlo. Se le achaca sobre todo también esa falta de sacrificio defensivo, ¿no? Al final el PSG, si lo analizas, es un equipo en el que todos los delanteros son los primeros defensas y nadie negocia un esfuerzo, y Mbappé en el Real Madrid pues ha visto que te falta compromiso defensivo. Entonces, pues bueno, vamos a ver, esta es la próxima temporada que hace Kylian Mbappé, pero bueno, en París está encantado de que haya salido su estrella y ahora mismo hayan ganado 2 Champions consecutivas, y veremos si es una tercera esta temporada.
1: Muy bien, pues Andrés Onrubia, corresponsal del diario AS y de la SER en París, experto en el fútbol francés, muchas gracias por atendernos y hasta la próxima. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
2: Tot costa.
1: 8 minuts, arribarem a 8:45 del vespre. Doncs, sentides les paraules de l'Andrés Onrubia, Mireia Ruiz, a Ferran ho tindrà difícil per jugar, perquè, escolta, diu que potser el component del trident del PSG més feble és Doué, però, clar, si Ferran ha de competir amb Doué, mala plaça.
3: Sí, ves que res, perquè entre Doué i Ferran... bé, poder Luis Enrique no ho veu amb aquests ulls. Però entre Doué i Ferran jo quedaria amb el que ja és davanter del PSG. És que just l'Andrés ha parlat del que mencionàvem ara tant l'altra Mireia com jo, del tema dels minuts que pugui tenir Ferran, aquesta temporada, vosaltres ara també ho parlàveu, s'ha estat partint els minuts amb Lewandowski. El Mundial tampoc no ha estat el titular, ha estat el suplent d'Oyarzabal. Té 26 anys, crec que és una edat molt bona per un futbolista i que hauries de fer un pas endavant, i que entenc que el fa a nivell de club, perquè se'n va el vigent campió de la Champions les dues últimes edicions, el vigent campió de la Supercopa, i ho vam veure, però no sé fins a quin punt fas un salt endavant futbolístic, perquè vas a tenir els mateixos minuts com a molt, tinc la sensació, dels que tenies al Barça. A mi és el que desconcerta una mica de tot això, potser és el que deia la Mireia ara, de poder necessitar un canvi d'aires, i el fet que no sigui un dels fitxatges més il·lusionants a París, d'una banda, crec que hauria de ser una mica més poder per fet que és el grandíssim heroi de potser d'aquesta selecció espanyola, com millor ha estat venent aquestes últimes setmanes, però per altra banda no és una estrella mundial, per tant puc entendre aquesta sensació, aquest sentiment potser una mica més estrany que hi ha a París amb el fitxatge de Ferran.
1: A veure, Mireia Vera, tu que ets entrenadora, a què t'imagines que vol fer Luis Enrique amb Ferran Torres?
4: Doncs bé, s'obren diferents escenaris, és a dir, crec que no és un futbolista com Doué, em sembla que Ferran Torres és més rematador, és un futbolista, no?, que li agrada participar en la construcció del joc, i també pot ser una variant que vulgui introduir Luis Enrique, no?, en el sentit de que Dembélé ara està jugant com a fals davant centre, molt per carril central, en algun moment doncs pot jugar en una de les bandes i Ferran més centrat, però el PSG és un equip amb una mobilitat brutal dels seus futbolistes, és a dir, comencen en una posició però acaben en una altra, i tots tenen una coordinació exquisita, ocupen molt bé els espais, es coneixen molt bé, i pot ser un d'aquests futbolistes que entri en aquest engranatge, no? Perquè si ens imaginem un atac posicional del PSG és complicat, perquè ja et dic, molts futbolistes es mouen, cauen a banda, venen a rebre la pilota, per tant, que no sigui un d'aquests futbolistes que sap interpretar bé el joc i que Luis Enrique vulgui sumar en aquest canvi de posicions, o que intueixi en algun moment que hagi de moure Dembélé més a la banda i ell pot ser un rematador més fixe. Jo ho veig per aquí a nivell tàctic i a nivell futbolístic, si no, no hi acabo de trobar l'encaix, tot i que Ferran Torres aquí al Barça, a Catalunya, ha jugat més en banda esquerra o en punta, i Dembélé li agrada més a la dreta, és a dir, que, bueno, veurem quin encaix li acaba de trobar, però el que sí que és cert és que Luis Enrique tria molt bé quins futbolistes fitxar, i si ha triat a Ferran és perquè ha de tenir un pla al cap o algun encaix que trobi que el futbolista valencià li encaixi, no? Però jo són aquestes opcions les que percebo.
1: Doncs fins aquí la carpeta Ferran, Fitó. Obrim la carpeta Rodri, avui una mica compàs d'espera, tot i que hi ha una informació que diu que el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, eh?
5: Sí, ho explica el Times a Anglaterra. El City ha rebutjat aquesta segona oferta de 60 milions d'euros més variables. El club anglès en demana entre 70 i 80, sempre segons el Times, per tant, hi ha aquesta diferència de 10 milions d'euros entre el que ofereix el Barça i el que demana el Manchester City. La sensació, però, a Barcelona és la mateixa que en Ferran, que totes dues parts, City i Barça, estan condemnades a posar-se d'acord pel mateix, perquè Rodri vol venir, perquè el Barça vol a Rodri, i explica aquí al Times que hi ha un altre element, és que el City ja ha trobat un substitut, o ja té clar qui serà el substitut de Rodri, que és Enzo Fernández, el migcampista del Chelsea. Aquí hi ha un problema, que és que el Chelsea en demana moltíssims diners. Enzo és més jove que Rodri. El City no vol pagar aquests 130 milions d'euros que demana el Chelsea per Enzo Fernández. Per tant, veurem com es desencalla la solució del City a Rodri, però, en principi, igual que en el cas Ferran, Barça i Manchester City estan condemnats a posar-se d'acord perquè totes parts volen arribar al mateix punt.
1: 3 minuts per arribar a 8:15 del vespre. De seguida parlem de Xavi Hernández, que ha estat anomenat com a nou seleccionador dels Països Baixos, però abans m'aturo amb Rodri, Mireia Ruiz, el que deia el Fitó, no? Com fruita madura, això haurà de caure.
3: Sí, i tant que haurà de caure, i és justament el que deia el Fitó, que és que tothom s'ha entès aquí. Jo crec que el Barça tenia bastant clar que en aquests 70 milions que ara mencionàveu era una xifra que probablement el club no pretenia arribar-hi. Veurem com s'acaba resolent. I tinc la sensació percepció, no sé si dir-li certa informació, és una cosa d'aquestes barrejades de el Barça, jo crec que intentarà convèncer el City a partir de les variables, perquè és una de les coses que de, com a decisió de club ja s'havia més o menys parlat fins on podia arribar econòmicament al Barça, i les variables és una cosa que et dona peu a poder seguir negociant. Jo crec que anirà per aquí. El que no m'atreviria a dir és el preu fixe que oferirà el Barça a la propera oferta, que anirà a una altra, i que el més probable és que això acabi caient aquests dies, i que Rodri pugui ser-hi pel Gamper, per exemple. Jo crec que és el camí que tothom
1: setmana,
3: es pensa...
1: Menys d'una setmana,
3: Que tothom es pensa que acabarà. Veurem, no sé. Però recalco això de les variables, que és el que més o menys em constava, i aviam fins a quin punt el City podia acabar content i convençut a partir del preu variable que oferís al Barça, tenint en compte que no volien arribar als 70 milions que ara deia el Fito.
5: Demà és un dia important perquè en principi Rodri és el dia que torna als entrenaments, i una altra cosa també important, que en tot aquest procés hem anat no tenint en compte, que ara ho comentava la Mireia mentre escoltàvem a l'Andrés Onrubia, que és que Rodri acaba contracte igual que Ferran, és a dir, Rodri li queda aquest any de contracte, acaba el 2027,
3: sí, sí.
5: Llavors aquí també el Barça, igual que el PSG té una mica de força i Ferran té força en voler sortir, perquè si no pot marxar gratis, pot marxar de franc, el Barça també té una posició de força com la té el Paris Saint-Germain i Ferran en l'altra operació que estem comentant.
1: És aquella expressió típica dels periodistes dels serrells de l'operació, no? Futbolísticament, Mireia Vera, Rodri et convenç, no?, com a mig centre, suposo que titular del Barça de cara a la nova temporada.
4: 100%. A mi em sembla un futbolista diferencial en aquesta posició. No podem comparar, no?, amb Busquets, però per mi és el perfil de futbolista que més s'hi assembla. Entén a la perfecció el futbol associatiu. A més té arribada, té xut a la frontal, salta bé en pressió camp contrari. És un futbolista completíssim que t'ordena, que t'organitza tot el que té al seu voltant. I a mi em sembla que el Barça, no?, té aquest perfil amb Marc Bernal, però és jove, va patir aquesta lesió, i crec que tenir a Rodri, doncs, al mig del camp et pot donar, no?, un salt qualitatiu, pots donar més descans a Pedri, el pots situar una mica més endavant, o, no?, ja ho hem vist en selecció, que en alguns moments intercanvien posicions, s'entén a la perfecció amb Olmo, amb Pedri, amb tots els futbolistes que han estat al Mundial, i a mi em sembla, doncs, que era una bona opció de poder incorporar Rodri ara. A mi em preocupa també la posició de davanter, És a dir, Rodri m'encanta, m'agrada moltíssim, crec que no necessitarà ni aquest temps d'adaptació per jugar al Barça, però necessitem un davanter, i això és el que més em té ara, no?, en el sentit de la plantilla i de veure un equip equilibrat, aquesta peça del nou em falta.
3: Clar, que, perdona.
1: No digues.
3: Sergi, ara que ho mencionava la Mireia, el Barça perd 40 gols.
5: A la Lliga, 40 gols.
3: Està fent el càlcul ràpid, 40 gols entre Lewandowski i Ferran. Són molts gols, és que no pots, sí, sí. És que no pots guanyar pràcticament res perdent 40 gols.
5: I Rashford,
3: sí. Tens raó.
1: Després parlarem del davanter, perquè parlarem de Julián, com dèiem abans, però abans, Mireia, deixa'm aprofundir amb Rodri, perquè tu has estat en vestidors. S'està parlant últimament en que Rodri podria ser d'alguna manera el mentor de Bernal. Rodri té 30 anys, Bernal en té 19, si no m'equivoco.
5: 2007, Bernal, 2007, sí, mateix que Lamin. Sí.
1: Per tant, hi ha una diferència d'edat important. Tu creus en aquesta figura de mentor en un vestuari, Mireia? L'has vist?
4: Jo crec que més que mentor, hi ha futbolistes que són exemples, no?, i que acompanyen aquests joves i que són capaços, doncs, en els moments no?, que no són tan bons, de poder-s'hi apropar, de donar confiança, de donar seguretat, de parlar també de la pròpia experiència, i jo crec que Rodri sí que ho pot fer, i a més ell ho va tenir al City, és a dir, ell ho ha viscut positivament. I crec que, jo sí que hi crec, en un vestidor de tenir diferents perfils. El Barça no, penso una experiència com és Lewandowski que marxa, tens una plantilla molt i molt jove, doncs tenir un perfil com Rodri, que les ha vist de tots colors, que sap, no?, lo difícil que va ser la seva adaptació al City i tot el que el futbol comporta, a mi em sembla importantíssim. I sé que hi ha futbolistes que el tenen molt en compte, ja la selecció ja és un pilar important en aquest sentit més emocional, més d'acompanyar, més de futbolista mentor que comentes.
1: Molt bé, doncs tanquem la carpeta Rodri també. Estem doncs amb el compte enrere de resoldre l'operació Ferran, també l'operació Rodri. Passen 3 minuts de 7:45 del vespre. Parlem de Xavi Hernández.
2: Tot costa.
1: Molt bé, doncs ens ambientem amb el neerlandès d'aquesta cançó que ha triat el Sam Silva, perquè Fitó, a última hora gairebé, es va saber que Xavi Hernández torna a les banquetes i ho farà com a seleccionador dels Països Baixos.
5: Vaja, va ser acabar l'eclipsi i es va fer oficial que Xavi signa fins al 2030 amb els Països Baixos, substitueix a Ronald Koeman, una cosa que ja va passar a la banqueta del Barça, perquè l'octubre del 2021 Koeman és destituït, l'octubre també arriba Xavi, el 2024, doncs, Xavi que va deixar la banqueta del Barça, i ara signa fins al 2030 pels Països Baixos. Per cert, el primer repte de Xavi serà la Nations, debuta contra Jürgen Klopp.
1: Déu-n'hi-do.
5: És a dir, el primer partit dels Països Baixos amb Xavi a la banqueta oficial serà contra Alemanya, el 24 de setembre, Països Baixos-Alemanya, primera jornada de la Nations. Allà es retrobarà amb Frenkie de Jong. De Jong està de baixa ara, per tant, aquest partit no el podrà jugar, però aquest retrobament doncs, serà efectiu. Països Baixos, per cert, que no ha guanyat mai el Mundial, 3 finals perdudes.
1: I tant.
5: I que van caure en l'últim Mundial a 16ens de final contra el Marroc.
1: Per analitzar l'arribada de l'entrenador de Terrassa als Països Baixos, parlem amb un periodista neerlandès, afincat a Catalunya, corresponsal dels diaris neerlandesos AD i NOS. Edwin Winkels, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: A veure, Edwin, ajuda'ns a analitzar aquesta arribada de Xavi als Països Baixos. Feia temps que es parlava d'aquesta arribada al teu país?
7: No, res. O sigui, a mi, avui a Holanda, totes les ràdios em pregunten el mateix, si s'esperava això. Dic, aquí no havia vist jo res d'això. Quan l'Ajax, aquest estiu, buscava entrenador, sí que sortia alguna vegada el nom de Xavi, però el tema de la selecció holandesa, que mira que portaven temps, des de que Holanda va quedar eliminat al Mundial i Koeman va dir, ho deixo, anaven a buscar, no havien buscat abans, i sonaven noms i noms, sobretot holandesos, que Holanda és molt normal, igual que aquí la selecció d'Espanya que sigui un seleccionador del país. L'últim estranger va ser Happel en l'any 78, un austriac, i o sigui, no, sí, es parlava de Guardiola, que era el somni, no?, de tenir Guardiola seleccionada d'Holanda, però Xavi no havia sortit fins ahir mateix. El diari El Telegraf, per la tarda, va dir que la Federació Holandesa havia parlat amb Xavi, i el que heu dit ara, o sigui, l'eclipse de sol, i 10 minuts després la Federació va enviar una nota de premsa que Xavi seria per 4 anys seleccionador d'Holanda.
5: De fet, aquí el Tot Costa vam explicar que la Federació Neerlandesa li havia ofert la posició de seleccionador a Pep Guardiola, i que Pep Guardiola havia dit que no només rebre aquesta proposta. En canvi, amb Itàlia, el tècnic de Santpedor s'ho havia estat pensant uns dies, però que la seva idea de Guardiola, que va rebutjar a la selecció neerlandesa, era entrenar la selecció anglesa en cas de que Tuchel doncs caigués d'aquest lloc de seleccionador.
1: Doncs la notícia és una sorpresa, Edwin, però com s'ha entomat el teu país? És a dir, quina imatge té Xavi als Països Baixos com a entrenador?
7: Poca, perquè també, o sigui, si som realistes, no és un entrenador que arriba amb moltíssima experiència. O sigui, els 2 anys a Qatar no sabem res d'això, no?, que va sacar el diploma i tot això. Quan va arribar al Barça, sí. El que passa, clar, quan es parla de Xavi, encara com es va fer aquí abans de ser entrenador, es parla de Xavi jugador. I clar, això té un nom increïble, que la gent també a Holanda va gaudir del Barça aquell de Guardiola amb Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, i va ser un gran, gran jugador. Va guanyar a Holanda la final del Mundial del 2010 a Sud-àfrica. O sigui, es parla una mica més d'això, i clar, m'estan trucant, però d'entrenador, què va fer, no?, el Barça? O sigui, què tenim? I és una cosa molt estranya per ells també. Primer, perquè és un estranger, i hi ha una mica també espera, ostres, què ens passa aquí? Que l'Ajax ha fitxat el Mitchell, ara la selecció a Xavi, per retornar l'escola holandesa al gran club d'Holanda, l'Ajax, i a la selecció holandesa, fitxem a gent de la Lliga Espanyola o del Barça per ensenyar a Holanda com tornar al futbol com coneixem d'Holanda d'abans. Això és curiós.
1: Mira, tal dia com avui, l'any 1973, es feia oficial el fitxatge de Johan Cruyff pel Barça. Per tant, doncs mira, ni estudiat per un guionista aquesta arribada de Xavi a la banqueta de la selecció dels Països Baixos, perquè Edwin, en qualsevol cas, la vinculació entre els Països Baixos i Catalunya futbolísticament, aquesta relació és innegable. Tu creus que ha influït, suposo, no? Que Xavi sigui un entrenador cruifista per arribar a la banqueta, no? Dels Països Baixos.
7: No, sí, segur que... A veure, no va ser la primera opció, eh? Holanda volia un entrenador, l'Arne Slot del Liverpool, que va deixar el Liverpool, va ser despedit del Liverpool, era el primer candidat. Erik ten Hag, que estava a Manchester United abans, va ser despedit també, era el segon candidat, però van dir que no. I van arribar a veure, mira, el Xavi, per això la federació lo presenta com un discípol de la teoria de Cruyff, sobretot, però un que Xavi va debutar amb Bengal, al Barça. Amb un Barça va jugar anys tenia 7-8 jugadors holandesos al seu costat en el Barça aquella època, no? Els germans de Boer, Reiziger, Bogarde, Hesp, Cocu, Senden, Overmars, Kluivert, mm-hmm. Eren molts, va jugar amb holandesos, després va guanyar la seva primera Champions amb Frank Rijkaard a París. O sigui, va ser molt influenciat, i Xavi sempre ho ha dit també, diu, mira, si Cruyff no hauria estat al Barça com a entrenador, els petits, nosaltres, els Xavi, Iniesta, Messi, no hauríem jugat al Barça, perquè volien abans jugadors grans, alts, forts, etc. I Cruyff deia, no, si els petits també saben jugar a futbol. I d'això Xavi sempre ha estat molt, molt, molt agraït. Surt molt, ell, van fer un documental de Cruyff fa poc, de 4 capítols de la vida i el futbol de Cruyff, i allà surt moltíssim Xavi parlant de com m'admirava i com té l'influència de Cruyff en com ell vol dirigir els seus clubs, o en aquest cas la selecció.
1: Xavi, quan va entrenar al Barça, va fer debutar jugadors joves, entre ells Cubarsí i Lamine Yamal. Suposo que també és un factor tenir en compte a l'hora de triar-lo com a seleccionador dels Països Baixos. Els Països Baixos tenen una fornada de joves interessant, Edwin?
7: Bueno, estem en això. O sigui, van jugar molt malament aquest Mundial, van quedar eliminats amb Marroc, i hi ha una fase ara que alguns veterans com el capitán Virgil van Dijk pot que ho deixen, i hi ha nous jugadors que arriben. Per això també és el gran problema de Xavi, que clar que ell sap qui són els jugadors principals d'Holanda i que juguen quasi tots a clubs estrangers, sobretot a la Premier en Anglaterra. Però, clar, hi ha la lliga holandesa, que no veiem mai aquí en televisió i tot això, que hi ha molts jugadors que estan sortint i té un mes, com heu dit, no? Abans de jugar amb Alemanya, a veure què hi ha a Holanda, què pot i qui pot seleccionar per aquest primer partit. I en això serà fonamental l'ajuda dels... Ell ha demanat ajudants holandesos. Clar, no sé si porta el seu germà Òscar amb la selecció, però em sembla normal, no?, com la relació que tenen ells sempre, que han tingut, però tindrà a Ruud van Nistelrooy d'ajudant, que parla més perfecte el castellà després de passar per el Real Madrid i el Màlaga. Pot ser el Kluivert també, que no sabem segur, i són ells, crec, que li han d'ajudar els primers mesos per descobrir una mica què són els jugadors que estan sortint a Holanda.
1: Molt bé, doncs, Edwin Winkels, gràcies per ajudar-nos a entendre l'impacte de Xavi Hernández en aquesta arribada a la banqueta dels Països Baixos. Moltes gràcies i bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Dos minuts i arribarem a 3:45 del vespre. Ara analitzo l'arribada de Xavi a la banqueta dels Països Baixos amb la Mireia Vera i la Mireia Ruiz, però abans, a Marc Andrés, estem amb un ull posat a la piscina de París perquè d'aquí a pocs minuts Luca Hook, de Sitges, amb ascendència neerlandesa precisament, doncs neda una prova interessant que pot repercutir en medalla catalana.
0: Sí, de fet, serà la següent prova a nedar-se. Just acaba de finalitzar els 200 metres lliures femenins, on la txeca Simanova, per cert, ara t'ho explico, ha fet el rècord del campionat, ha fet el rècord d'uns europeus, per tant, alegria txeca en aquest cas. Però bé, just ara acaba aquesta prova i començarà la final del 4% masculí lliures, és a dir, 4% relleus, 100 metres, 4 nedadors, 100 metres cadascun, i Luca Hook, el sitgetà, és un d'aquests 4 nedadors que representaran l'equip espanyol. Els altres 3, per cert, no són catalans, però sí que representen a clubs catalans. Un, Sergio de Celis, al Club Natació Sabadell, i dos altres, el Fito estarà content, perquè representen el Club Natació Terrassa.
1: I, pels despistats, Luca Hook no té res a veure amb Franz Hook, ajudant de Louis van Gaal a la banqueta de la Barça fa molts anys, que tothom s'ho pregunta, ho desmentim perquè ho hem
0: igual
1: comprovat.
0: Igual que el nadador lituà Zavikas no té res a veure amb el gran Zeta de l'home més
1: correcte,
0: fort del món.
1: Correcte, són cognoms segurament més comuns del que ens pensem en aquests països. Doncs amb un ull posat a París, Marc, començo a analitzar l'arribada de Xavi a la banqueta dels Països Baixos amb la Mireia Ruiz, que escolta, Mireia, Xavi aquí potser té una imatge d'entrenador que bé, no va tenir massa sort al Barça, tot i que va guanyar una Lliga i va fer debutar jugadors interessants, però mira, té una segona oportunitat a una banqueta d'alt nivell amb una selecció, amb un ritme possiblement més tranquil que no pas el dia a dia d'un club.
3: Mira, d'entrada m'ha agradat molt aquesta entrevista.
1: Home, gràcies.
3: Molt,
1: molt. No, sobretot per l'entrevistat. L'entrevistador sempre és una comparsa.
3: M'ha semblat molt interessant perquè al final veure el punt de vista des de un periodista del país on l'han fitxat és molt més representatiu. El record que es té aquí de Xavi és un record, jo crec, de potser més de frustració, d'expectatives no complertes, però no sé fins a quin punt tan desastrós com potser recordem per tema de com va acabar tot plegat i la nit del sushi i tots aquells episodis que van tenir lloc, però al final amb la selecció neerlandesa el que entenc que volen que faci és el mateix que va venir aquí a fer amb el Barça, que és una mica reflotar un projecte que sembla estancat. Llavors, més enllà de com vulguem qualificar el pas de Xavi per aquí al Barça, cadascú suposo que amb les expectatives...
5: Una Lliga i una Supercopa va guanyar.
3: Això t'anava a dir. Venia a reflotar una cosa, un projecte que
1: amb
3: havia caigut...
1: Amb una plantilla complicada.
3: Si i amb unes condicions molt difícils.
1: Si tu agafes la plantilla del Barça de Xavi, déu-n'hi-do els anys que vam passar, eh?
3: Sí.
1: Sobretot del primer tram, déu-n'hi-do.
3: I la Lliga que va guanyar Xavi va ser la Lliga de l'1-0 i del 0-1, que no va ser la més trepidant de les últimes temporades, perquè en Flick la cosa està sent molt diferent, però al final jo tinc la sensació que el que busca la selecció neerlandesa és el que va aconseguir Xavi aquí, reflotar i tornar a engegar un projecte que funcioni i que compleixi amb el que tots tenim en ment de la selecció neerlandesa. És veritat que el setzens ha caigut contra el Marroc. Per mi el bolet potser van ser les semis, van arribar a semis, no? De l'última Eurocopa.
1: Ara em fa
3: de
1: la
3: memòria. Però aquest últim han caigut contra el Marroc, els setzens, em sembla que el de Qatar no van arribar, no sé si van caure a quarts, a Rússia no hi van ser... És a dir, fa molts anys que tinc la sensació que aquest projecte de la selecció neerlandesa va a la deriva. Llavors, el fet que Xavi sigui l'escollit, crec que és un vot de confiança dels Països Baixos i crec que és un molt bon projecte per Xavi, a nivell personal, a nivell professional, i una cosa que em va fer especial il·lusió va ser la reacció de Xavi Simons al fitxatge de Xavi Hernández, que va penjar una foto de Xavi Simons de ben petit quan ell jugava al planter del Barça, que van sortir allò que fan als principis dels partits, que surten nens amb els jugadors, i era una foto dels dos Xavis, i crec que això, caram, és molt bonic, diu molt del Barça i també diu molt de la il·lusió que pugui desprendre aquest fitxatge per la selecció neerlandesa.
5: va caure a semifinals als Països Baixos a l'Eurocopa del 2024 contra Anglaterra 1-2. I deixa'm afegir a tot el que has dit tu, que Xavi agradarà més o menys, però Cubarsí, Lamin i companyia són obra seva.
3: Fermín.
5: Amb molta
3: Fermín,
5: correcte, amb molta necessitat, però també amb molta valentia.
1: Ara li demano l'opinió a la Mireia Vera, però abans Marc Andrés a punt de començar aquesta final del 4% amb Luca Hook, atleta de Sitges, disputant una medalla.
0: I Luca Hook, que neda la primera aposta per Espanya, és el nedador que s'ha llançat primer. És una estratègia que canvia d'Espanya respecte a aquest matí, que al principi havia començat amb Sergio de Celis aquest matí del Club Natació Sabadell. Luca Hook és el més ràpid d'Espanya i veient els temps que han marcat els altres rivals, els altres nedadors, no ens estranyi que Hook acabi primer la seva aposta i, de fet, arriba primer als 50 metres amb un temps de 22.90, una mica pitjor que el que ha fet aquest matí, però de moment lidera el combinat espanyol amb Luca Hook al sitgetà. Repeteixo, és el més ràpid, per tant, el més normal és que encara que entregui primer, el combinat espanyol acabi perdent alguna posició, però de moment compleix els pronòstics, sobrat, havia de ser primer Luca Hook, i tanca primer Luca Hook aquest relleu, li dona el relleu a César Castro del Club Natació Terrassa, però ara aquí comencen a venir potser altres grans noms, com el nedador de la Gran Bretanya, Duncan Scott, Vasily Kukushkin, dels atletes neutrals, que són russos, que aquests ja neden en 47, estan més a prop dels temps de Hook, i aquí César Castro, que el seu millor temps, o el temps que ha fet aquest matí a les sèries ha estat de 48-41, per tant, aquí a Espanya, que començarà a perdre una mica, de fet, ja estan els russos, que haurien de ser dominadors clars i contundents d'aquesta sèrie i d'aquesta final, en primer lloc. I veurem també si aquests atletes russos que representen la bandera neutral aconsegueixen algun rècord, o són els britànics amb Duncan Scott, que és el seu millor nedador en aquesta sèrie. Acaba aquesta segona aposta amb Gran Bretanya primera, la selecció espanyola segona a només 15 centèsimes, i ara per la selecció espanyola salta un altre nedador del Club Natació Terrassa, Miguel Pérez Godoy, que intentarà també mantenir aquesta posició, però repeteixo, està tot molt igualat, ara mateix la distància és de centímetres, és de 10 centímetres, 20 centímetres, atenció, perquè Miguel Pérez Godoy comença molt fort i ha aconseguit arribar als 50 metres en primera posició, però és veritat que es desfà una mica més i veurem si aconsegueix aguantar a la Gran Bretanya, als atletes neutrals dels russos, a Hongria també, que també seria important desfer-se d'Hongria, perquè Hongria té el seu millor nedador, Krzysztof Milak, a l'última aposta. Krzysztof Milak ahir a la prova de 100 metres individual va ser bronze. També cal destacar que Rússia va amb Egor Kornev, que ahir va ser plata. Per tant, els més forts que
1: ara
0: comencen
1: Espanya
0: a nedar...
1: Ara Espanya sembla, Marc, que s'ha desfet una mica, eh?
0: Sí, perquè ara mateix també salta Sergio de Celis, que és del Club Natació Sabadell, que és el més lent de tot el combinat espanyol.
1: Va cinquena Espanya ara mateix.
0: Per tant, ara mateix Espanya, que arriba als 50 metres, als últims 50 metres, en cinquena posició, veurem si Sergio de Celis és capaç de remuntar, però això és un duel al que dèiem, eh? Kornev pels neutrals, Krzysztof Milak pels hongaresos, ahir plata per Kornev, bronze per Milak, i això serà un duel entre tots dos. Les imatges no ens deixen clar què acabarà primer, però això és neutrals Hongria, jo crec que acabarà guanyant Kornev per molt poquet, però no, doncs no. Rècord del campionat per Hongria, acaba de guanyar Krzysztof Milak la medalla d'or pel seu equip, la selecció espanyola, que acaba en cinquè lloc, si no he vist malament, però rècord del campionat per Hongria, amb Krzysztof Milak, que s'ha imposat el nedador neutral Egor Kornev. Ahir va ser Kornev que es va imposar Milak, però avui Hongria, que dona la sorpresa, una Hongria on només repetien dos nedadors respecte a les sèries d'aquest matí, doncs Hongria acaba d'aconseguir la medalla d'or, desfent-se i sorprenent els atletes neutrals, Gran Bretanya, que s'ha enfonsat, Croàcia, que ha acabat en tercera posició, i finalment, veient els resultats repetits, Espanya ha aconseguit aquest quart lloc, queda fora de les medalles, però sí que podem destacar que l'atleta català, el sitgetà Luca Hook, la seva aposta l'ha acabat entregant primer. Per tant, un bon rendiment de Luca Hook, que ahir també es va quedar molt a prop de les medalles, i avui li passa exactament el mateix.
1: Per tant, Hongria primer, Croàcia segon, els atletes
0: neutrals segons i Croàcia tercers.
1: D'acord, doncs Hongria primer, atletes neutrals segons, que vol dir russos, i en el tercer lloc hi tenim Croàcia, i en el cas d'Espanya, com dèiem, són quarts en aquesta prova, i el que deia el Marc Andrés, destacar que Luca Huck, la seva participació ha estat brillant perquè ha acabat com a primer la seva sèrie. Doncs Marc Andrés, després continuem parlant de més coses. Falten 8 minuts, 7 per arribar a les 8 del vespre. Continuem parlant de Xavi, va.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: I abans d'aquesta prova, d'aquesta final del 4%, amb Luca Huck competint a la piscina de París, Mireia Vera està a punt de preguntar-te doncs, què n'esperes tu de l'arribada de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos, un Xavi Hernández que tindrà una nova oportunitat de demostrar la seva vàlua com a entrenador.
4: Doncs bé, crec que és un projecte, no, a llarg plaç, un projecte on jo crec que Xavi i la Federació Neerlandesa volen establir una idea, una identitat, i aquí crec que Xavi té molt clara, no?, quina és la idea i la proposta de futbol, i després, no?, veure també quina generació li toca entrenar, si repeteix amb futbolistes d'aquest Mundial, si n'incorpora de nous. Crec que és interessant per ell, perquè una selecció potser no té el ritme competitiu que té un equip en el dia a dia, et permet tenir les coses amb més perspectiva, amb més calma, després de les concentracions tens un temps per decidir, per mirar, no? I crec que et permet un espai més de reflexió, i per tant jo crec que aquesta arribada de Xavi Hernández, tant a la Federació Neerlandesa com a ell com a entrenador, segur que li aportarà un creixement. Al Barça doncs potser les coses no van arribar com ell, no, o no van acabar com ell pensava, però crec que té un alt valor el que va acabar fent amb els joves futbolistes, i possiblement, no, doncs el fet de voler, no, comentaven en aquesta entrevista que voldria gent holandès a l'estaf, això vol dir, no, que ja vol agafar, no, o vol incorporar informacions i talent que coneix molt bé la casa, i això per mi és importantíssim. I, per tant, jo crec que és un bon projecte per Xavi.
1: Molt bé, doncs, Xavi Hernández, tota la sort del món des de Catalunya Ràdio en aquesta aventura a la banqueta dels Països Baixos. I tornem a Fitó, al Barça, per parlar de Pedri, que, escolta, ha tornat a la disciplina del Barça, però encara no s'ha entrenat.
5: No, va tornar dimecres van tornar els 5 mundialistes, dels 5 que havien de tornar, el cas de Ferran, doncs ja l'hem comentat, dels altres 4 només es van entrenar en la primera sessió Dani Olmo i Pau Cubarsí. Lamine va fer treball al marge ahir al matí, a la tarda ja es va entrenar amb els seus companys, avui Lamine també ha fet treball normal amb els companys, en canvi Pedri no s'ha entrenat encara amb el grup, no s'ha entrenat sobre la gespa. Des del club expliquen que no hi ha cap problema, que simplement s'entrena al marge, que no hauria de passar res, que fa treball específic, però simplement crida l'atenció que Pedri, després de 3 sessions d'entrenament que han completat ja els 5 mundialistes que van tornar dimecres, doncs no n'ha completat cap sobre la gespa.
1: I abans la Mireia Vera ho alertava, alerta perquè el Barça està fitxant, però no està fitxant un nou, el Barça vol Julián, i avui, Fitó, hem vist Julián tornant-se a entrenar amb l'Atlètic de Madrid, i em sembla que escena de cares llargues.
5: Sí, avui ho ha fet amb tots els seus companys, fins ara s'havia entrenat només amb els mundialistes, amb Marcos Llorente, amb Juan Musso, amb Marc Pubill, avui ja ho ha fet amb la resta del grup. La cara de Julián, el que hem vist un tros de l'entrenament, és indicatiu, no hi ha una mostra clara de disconformitat, evidentment, però són cares llargues, no són cares d'una persona feliç, un punt apàtic Julián, i avui el que crida l'atenció a Madrid és que han presentat Alejandro Grimaldo. En aquesta presentació hi havia Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, i en el discurs de presentació de Grimaldo, Cerezo, que tothom ho interpreti com vulgui, però ha deixat anar aquest missatge.
8: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en Atlético Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Home, jo crec que és una directíssima de Cerezo cap a Julián. No?
5: Clar, perquè Julián va dir al Mundial allò de vull marxar per complir el meu somni. Avui, doncs, molts futbolistes, diu Cerezo, no ha tallat quins, tenen el somni doncs, de jugar a l'Atlètic de Madrid.
1: A veure, Mireia Ruiz, com acaba l'embolic Julián? Hem tingut versions de les dues bandes aquests últims dies. Eh? Vam marxar a Madrid ara fa uns dies, la Maria Josep Ustelric ens deia que Julián no arribarà al Barça, l'altre dia el Ferran Correas ens deia que la partida no s'ha acabat, tu on et situes? Què creus que passarà?
3: Me trobo que el Ferran està molt optimista. Jo crec que cada vegada tinc la sensació que la balança es decanta més cap al no, i estic segura que Deco i tot el seu equip i els seus tentacles ja tenen el seu plan B, el seu plan C, per si Julián al final no acaba arribant. Jo cada tinc la sensació que l'Atlètic de Madrid cada vegada que pot deixa anar alguna pollita cap a Julián, cap al Barça, cap a qui sigui, i avui Cerezo tampoc no ha perdut l'oportunitat. Crec que el Barça, tinc la sensació que ho ha fet molt bé, en el sentit que el Barça va decidir qui era el seu davanter. Han anat a per totes amb cap, que crec que això és bastant important, i no els hi ha perdut de moment, veurem com acaba, però de moment tinc la sensació que no han perdut el cap, i que tot i que saben que l'estiu, d'aquest estiu, el que anem dient durant, des que va començar el mercat, no? que haurem de fitxar per aquest i pel següent, no estan fent bajanades, no estan fent...

0: No ens podria imaginar, Mireia, que el Barça comenci la Lliga sense un davanter centre clar.
1: Exacte, jo no m'ho puc imaginar perquè al final Julián Álvarez ha fet 20 gols aquesta temporada, és a dir, que si vingués Julián Álvarez també necessita gent que te segueixi aportant aquests gols que necessites, i jo entenc que Deco i el seu equip de treball tenen algú lligat o algú pensat, perquè si se te'n va Lewandowski, se te'n va Ferran i no t'arriba ningú, jo crec que Hansi Flick això no ho tolera. Per tant, hem vist com han anat totes aquestes temporades les negociacions de Deco, no? Que ell va per una banda, però alhora està clar que tu, quan ets director esportiu, tens plan A, plan B, plan C, plan D, i tens al cap milions de futbolistes per ocupar aquesta posició. Possiblement del talent de Julián o de nous, no?, titularíssims, que pot ser, com pot ser també un Haaland, encara és inabastable poder-lo fitxar, doncs potser tens perfils més joves o que no estan ara, no?, no se saben, però els has de tenir lligats, perquè jo no m'imagino un Barça sense un nou, perquè és una posició primordial. Si vols lluitar per la Champions realment, necessites un davanter que t'aporti gols, i després doncs comptar amb l'efectivitat de jugadors que no estan en aquesta posició, doncs dels interiors amb arribada, dels extrems amb gol, tens a Lamine Yamal, però necessites un nou. Per tant, jo crec que el Barça no deixaria marxar Ferran Torres si no sapigués que té un jugador de la recàmera per poder fitxar.
0: 8 en punt, de seguida ens actualitzem amb el Marc Güell, però abans, què diuen els oients? A veure, Fito, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
2: Doncs preguntàvem si triomfarà Xavi amb la selecció dels Països Baixos. Dues possibles respostes, sí i no. Sí, el 30%, sí que triomfarà el 30%. Creuen que no ho farà el 70%. Algun comentari positiu? El Bruc Pasqual, que diu que sí, si prescindeix de jugadors veterans, amb Mitchell oferint un futbol d'atac a l'Ajax, Xavi ha de treure joves talents que vulguin tornar a brillar. Força Xavi, diu el Bruc Pasqual. També el Jordi Duran, que diu que no, però no per Xavi. Els Països Baixos no triomfaran per la mena de jugadors que tenen, de la mateixa manera que no han triomfat Koeman, ni Van Gaal, ni tampoc els seus predecessors. I el Jaume Domènech, que diu que el Xavi crec que hauria d'agafar més experiència entrenant més equips per poder ser seleccionador d'un país.
0: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa i de seguida tornem. No acomiado encara ni la Mireia Vera ni la Mireia Ruiz, perquè després parlarem de la Supercopa d'Europa, també del trofeu Teresa Herrera, que suposo que veu veure amb afició i a la nit, després de la Eclipsi, el Teresa Herrera el va guanyar al Madrid. Doncs parlarem amb la Mireia Vera i amb la Mireia Ruiz d'aquests dos escenaris. Un minut de pausa i ens actualitzem amb el Marc Güell.
3: Tot Costa, de dilluns a divendres, amb Sergi Camps.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Rere
5: queda ja la I, però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. The Atlanta Hawks
3: select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. Es queixen d'aquest entrenador. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
7: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes anar als Jocs.
3: Rècords.
6: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
3: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa.
0: 8 i gairebé 4 minuts. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Una mica de pregunta esportiva.
9: Vinga, va.
0: He descobert que tens dots de bruixot.
9: Ah, sí?
0: De predictor.
9: Ah, a veure
0: fas, si... Fas prediccions, vaja.
9: Sí, a veure què endevino avui.
0: Vinga, et faig una pregunta, Marc Güell. Quina operació creus que es resoldrà abans? El fitxatge de Ferran pel PSG o el fitxatge de Rodri pel Barça?
9: El de Ferran pel PSG.
0: T'atreviries a dir aquesta setmana, la següent...
9: finals de setmana.

0: Finals de setmana, Ferran Torres...
1: Demà o aquest cap de setmana?
0: No, cap de setmana.
1: Ara mateix, sí. Aquí una estona.
0: No, home, sí, avui mateix? No, home, no, avui mateix, vols dir?
1: Per què no?
0: Molt bé, doncs escolta, si és així, et fem entrar al Tot Costa i a partir de demà com a redactor d'esports, perquè noi, tens una informació que cap de nosaltres
1: té. Privilegiada.
0: Ferran Torres, el PSG, primer que Rodri, el Barça, segons Marc Güell, el pitoniso Marc Güell, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Ho trobarem.
0: Va, Marc, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
1: Mira, hem de començar amb un missatge de prudència perquè els agents rurals acaben d'actualitzar el risc d'incendi que tindrem demà. A 525 municipis de 37 comarques hi haurà risc molt alt. I això què vol dir? Doncs que queden suspeses totes les activitats prèviament autoritzades que suposin risc d'incendi i es prohibeix encendre foc en àrees d'acampada, zones recreatives i altres zones properes als boscos. I tot això ve acompanyat d'un avís per calor extrema fins demà, a aquesta hora, fins a les 8 del vespre. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana molta prudència.
2: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: Ja fa pràcticament 24 hores de l'eclipsi solar, continuen portant cua aquelles aglomeracions de gent que hi va haver ahir a la nit a diverses estacions de tren del sud de Catalunya. Avui l'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe per aquest caos. Avui la companyia ha demanat perdó als usuaris i ha dit que no tenien més trens disponibles. I un dia més, a partir de 8:45, al Catalunya Vespre també estarem pendents de la situació a Ceuta. Avui el govern espanyol ha elevat a 1.900 els menors immigrants identificats a aquesta ciutat autònoma, però l'ONG Save the Children parla ja de 4.000. Avui s'ha fet també la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment de menors. El PP ja ha posat pegues i es nega a debatre aquesta qüestió.
0: Molt bé, doncs tota la informació ampliada a partir de 8:45 al Catalunya Vespre del Marc Güell. Marc, no te'n vagis perquè déu-n'hi-do el que has generat aquí a Catalunya Ràdio.
1: Ho sabia.
0: Tenim una notícia d'impacte, abans però anem una mica al pop-up. Va.
3: Pop-up vespre.
0: A veure, Fito, què hem fet fins ara al Tot Costa? Què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
4: Doncs hem repassat l'actualitat del Barça amb l'F5 a Ferran, també a Pedri, també a Rodri, tot el que ha donat de si avui al Mercat Blaugrana. Hem parlat amb Edwin Winkels del fitxatge de Xavi per la selecció neerlandesa, que ho podreu recuperar aviat al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT.
0: Molt bé, doncs ara farem una pausa, però abans, alerta la notícia d'impacte a aquesta hora. El Marc Güell ho sabia, ha entrat aquí sabent aquesta notícia. Bernat Soler, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Haurem
5: de fitxar Marc Güell
0: d'alguna manera
5: per la redacció d'esports.
0: Ja escolta, Ferran Torres, que has tancat?
5: Sí, hem de parlar ja d'acord entre el Barça i el PSG perquè el futbolista valencià se'n vagi a l'equip de Luis Enrique, al PSG, per una xifra aproximada d'uns 50 milions d'euros. No arriba als 50, però s'hi aproxima molt. És una informació que ha donat en exclusiva Fernando Polo, el nostre company de Mundo Deportivo, i que hem pogut confirmar de fons del Futbol Club Barcelona. Per tant, ja podem dir que un dels col·laborats de l'estiu s'ha acabat. Veurem quan es fa l'anunci oficial. Ja sabeu que ara hi ha l'intercanvi de documentació, tot ha de doncs, seguir el seu protocol i la seva burocràcia habitual, però la notícia, el titular, és que Ferran Torres serà jugador del Paris Saint-Germain la pròxima temporada i que això el Barça li deixarà a la seva tresoreria una xifra no gens menyspreable d'uns 50 milions d'euros. Per un jugador, recordem, a qui li quedava només un any de contracte, el de la temporada que ve. No sé si això, aquests 50 milions d'euros...
0: Van cap a Rodri, no?
5: Bé, serviran d'alguna manera per guiar-nos pel que pugui acabar demanant realment el Manchester City per Rodri, un jugador que també, si no estic equivocat, li queda un any de contracte, que com Ferran Torres ha triomfat al Mundial, diria que fins i tot més, perquè l'han considerat el millor jugador del Mundial. Ferran Torres, un jugador d'aquestes característiques, ha costat 50 milions. Què costa Rodri? Aquí ja ho deixo pels que fan càlculs, però recordem la notícia, a les 8:08, Ferran Torres serà jugador del PSG després de l'acord entre Barça i l'equip francès.
4: Deia el Bernat que 50 milions d'euros és una xifra no petita, és el quart fitxatge més car, la venda més cara de la història del Barça.
5: Imagina't. Sí, sí.
4: És a dir, està 50 és el que va pagar el PSG el seu dia per Dembélé, que era el quart, doncs empata amb Dembélé, els altres tres, Neymar, Artur Melo i Luis Figo.
0: Sí, doncs ja ho sabeu, bé, 8 i 8 minuts, 8 i 9 minuts ara ja, Ferran Torres, oficial, és nou jugador del Paris Saint-Germain, gràcies Bernat per aquesta invasió de camp.
5: Encara, no, oficial,
0: no oficial, però no oficial. Està al caure.
5: La notícia la podem confirmar, però està la farà oficial al club doncs, quan estigui tot ja tancat del tot.
0: Gràcies Bernat per aquesta invasió de camp, i Marc Güell, escolta, aquí al sortir de la ràdio hi ha una botiga que venen butlletes per la grossa de Nadal, compren una perquè, nano, home, descobert de glòria avui.
1: Sí, no, m'aniria bé, ara ho vaig a comprar.
0: Molt bé, doncs gràcies també al Marc Güell.
1: Aviseu-me pel proper fitxatge.
0: A dos quarts, gràcies Marc, a dos quarts de nou, més informació amb el Marc Güell i companyia, en aquest cas de l'actualitat general. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de més futbol, perquè com deia abans, s'ha jugat un prestigiós torneig, que és el Teresa Herrera, l'ha guanyat al Madrid, i vull comentar-ho amb la Mireia Ruiz i la Mireia Vera.
3: Tot costa amb Sergi Camps.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som Tresca.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Tot costa. Amb Sergi Camps.
0: Doncs vinga, va, 4 minuts i un quart de 9 del vespre. Recordeu la notícia que ha saltat ara fa, doncs, a pocs minuts. Ferran Torres, acord fet amb el PSG, a l'espera de l'anunci oficial. Ferran Torres marxa al conjunt de París. Per tant, el Barça podrà utilitzar els diners que doncs, rebrà pel valencià, segurament per utilitzar-los, doncs, en aquest cas, per fer arribar Rodri al mig del camp del Camp Nou. Més futbol, Fitó, perquè, escolta, ahir es va jugar la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa, amb victòria dels de Luis Enrique per 2-1.
4: Sí, Kvaratskhelia va obrir el marcador al minut 20, va empatar l'Aston Villa just abans del descans. 17 anys, només Brian Maggio va fer el gol dels anglesos, tot i això, Doué va fer el 2-1 definitiu al minut 61, per tant, victòria per l'equip de Luis Enrique.
0: Un nou títol per la col·lecció de Luis Enrique, que ja n'acumula uns quants al Paris Saint-Germain.
4: Sí, són 13 en els 3 anys que porta Luis Enrique al conjunt parisenc, 2 Champions, 2 Supercopes d'Europa, sentim l'entrenador asturià desfer-se en elogis cap als seus jugadors.
13: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
0: Molt bé, doncs en aquest cas hem sentit les paraules de Luis Enrique i aquest és un partit que és important, la final de la Supercopa d'Europa, Fitó, però encara més important, un dels tornejos d'estiu més prestigiosos. Amb el Carranza hi ha el Teresa Herrera, que ahir es va jugar i enfrontava el Madrid de Mourinho amb el Deportivo de la Coruña.
4: Sí, amb victòria per als blancs per 1-0. Brahim Díaz va ser l'autor de l'únic gol del partit i d'aquesta manera valorava José Mourinho aquest partit contra el Depor.
14: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. Este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
0: I acabem, Fitó, amb un apunt més que afecta la jornada inaugural de la Lliga de la Primera Divisió.
4: Sí, perquè la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta de Vigo i l'Osasuna de la primera jornada ha quedat ajornat fins al 27 d'agost. No jugaran aquesta primera jornada. El partit s'havia de disputar aquest diumenge a 9:45 del vespre i doncs, s'ha ajornat pel mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong.
0: A més allà de la conya, Mireia Ruiz, aquest Madrid de Mourinho que s'apunta al primer títol, evidentment de pretemporada, sense massa doncs, transcendència, però no sé si vas poder mirar una mica el partit, has vist algun resum. Més enllà d'això, quina flaire et transmet l'equip de Mourinho?
15: Ho he recuperat aquest matí, era l'aniversari de la meva germana. Se'm van acumular molts partits i molts esdeveniments.
0: Tu avui al matí has vist el Teresa Herrera.
15: L'he recuperat lleugerament.
0: Ah, una mica allà, ja, mentre fes el que fem llet, no?
15: Que he anat passant. El que sí que he recuperat és la final de la Supercopa. Això sí, que ha estat bastant més divertida que...
0: Seria discutible, això.
15: ...el partit del Madrid. És que... jutjar per partits de pretemporada és una mica complicat. Llavors, tinc la sensació que ahir a mi el Madrid em va avorrir molt, molt, i gairebé em va fer més il·lusió veure Aubameyang,
0: que va rebre una trompada de Rüdiger, sí, que una mica més l'envia a l'hospital. I escolta, però, operació cor obert.
15: Pretemporada, ja n'hem vist algunes d'aquestes, aquesta, sí, pretemporada, que han acabat amb molt malament. Però per mi tenia altres al·licients, o sigui, el partit d'ahir ha tingut molts altres al·licients que no pas veure aquest retorn del Madrid, perquè el Madrid com a retorn a mi m'ha semblat lleugerament avorridot. Però tenint en compte que torneig de pretemporada, també hem vist els partits de pretemporada d'aquest inici del Barça, tampoc no eren super trepidants. Contra l'Udinese el partit del Barça tampoc no hi havia tampoc per on distreure's. Però jo crec que les peces encaixaran una mica millor del que van encaixar.
0: A veure, la Mireia Ruiz ha vist un resum o una cosa així una mica sui generis del trofeu Teresa Herrera aquest matí. Jo suposo que la Mireia Vera també, dona de futbol, l'ha vist repetit dues o tres vegades, i el Teresa Herrera. Mireia, a veure...
10: No, ja em vaig tenir prou amb una,
0: Què et va semblar, sí, el Madrid, Mireia?
10: Bueno, al final és un partit de pretemporada, de rodatge. Sí que és cert, no?, aquesta mentalitat amb el discurs ja de Mourinho, que aquí hem vingut a guanyar, és igual la idea i la manera. És igual, però ell prioritza el guanyar, el treballar, el agafar rodatge, agafar minuts, i per tant jo no em regeixo gaire pel que vam veure ahir del Real Madrid, perquè crec que hi haurà matisos, hi haurà canvis, falten futbolistes, però ja la mentalitat ja és una altra, ja no és un... No? Quan va arribar Xavi Alonso era un, bueno, anem a construir un projecte, anem a construir una idea, no li van donar temps... I ara ja arriba Mourinho, que és, hem de guanyar. Ens és igual la manera que sigui, no?, aquest llenguatge tan bèl·lic que fa servir l'entrenador portuguès, però ja, no?, ja des del primer minut vol guanyar, i crec que això també vol dir que la manera potser no li importarà gaire, i potser serà un equip que en alguns moments farà, no?, el que ha fet sempre, aquest bloc baix, aquest transitar ràpid, però el que va mostrar el Madrid a mi em sembla que serà irrellevant respecte al que veurem durant la temporada. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs un minut per sobre d'un quart de nou del vespre. Acomiado la Mireia Ruiz i la Mireia Vera, que han vingut a fer tertúlia amb nosaltres aquest dijous, dia 13 d'agost del 26. Gràcies, Mireia Ruiz. Gràcies Mireia Vera.
10: Que vagi molt bé, una abraçada.
0: I encara en futbol, continuen les pretemporades dels equips catalans de la Lliga F. Ahir, Espanyol 2, Europa 0. Parlem aquesta hora amb l'entrenadora de l'equip blanquiblau, en aquest cas de l'equip Perico. Sara Monforte, què tal? Bona tarda.
11: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Entrenadora de l'Espanyol femení, ahir victòria contra l'Europa. Com va la pretemporada?
11: Bueno, molt bé, la veritat que bueno, amb molta feina, perquè molta gent nova, moltes jugadores noves, no?, i hi ha molta feina que fer, però molt contenta, la veritat que molt contenta amb les jugadores, amb la plantilla, i amb moltes ganes de començar.
0: Ara ho dèiem, revolució l'equip, Sara. Com és començar la pretemporada amb tanta gent nova? Suposo que el primer repte per tu és una mica conèixer les jugadores i començar a cohesionar l'equip, no?
11: Pues sí, sobretot el fet de conèixer-les, perquè tu pots anar amb una idea, però les has de conèixer més, les has de conèixer com és la seva, com es desenvolupen, no?, com es desenvolupen, la seva naturalesa, i saber com es mouen més, com són elles, i a poc a poc anar encaixant les peces, i la veritat que molt contenta.
0: Aquesta revolució a l'equip, Sara, l'has demanat tu? Creies que feia falta fer foc nou, o com s'ha donat?
11: Bueno, de vegades dona jugadores que han marxat per la seva propi... i altres que a mi no han comptat nosaltres, però bueno, per una cosa o per una altra han sigut diverses, i bueno, pues llavors hem de tornar a fer la plantilla amb aquestes baixes, i la veritat que bueno, contenta. Sí que és veritat que hi havia gent que a mi hi havia gent que jo també portava ja 3 anys, i això també fa que bueno, que hi hagi que moure coses, però ha sigut una mica de tot, la veritat.
0: Estàs contenta amb l'equip que tens?
11: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
0: Dones la plantilla per tancada, Sara?
11: Sí.
0: Quin és l'objectiu, Sara, per la propera temporada?
11: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
0: Ja fa uns mesos, Sara, que a l'Espanyol hi ha una nova propietat, amb l'Adam Peix al davant. A vosaltres això com us ha afectat? Heu vist que hi ha un increment de recursos pel femení, també?
11: Bueno, sobretot el fet de que estar oberts a parlar i escoltar-nos, no? Jo crec que ahir també sí que hi ha hagut una diferència, no? Que sempre estàs disposat a escoltar el que puguem parlar, demanar, no? I una mica escoltar les nostres necessitats i bueno, que sembla una tonteria, però per això ja és, i la veritat que, bueno, estem contentes. No hi ha hagut uns canvis espectaculars, però jo també penso que els canvis no es tenen que donar de manera molt gran, sinó a poc, donar passets curts.
0: Amb aquesta Lliga F dominada pel Barça aquest any, Sara, l'equip de Pere Romeu amb baixes importants, creus que li serà una miqueta menys fàcil guanyar la Lliga aquest any al Barça?
11: Bueno, no ho sé, la veritat que crec que sí que serà una Lliga molt competitiva aquest any, jo ho tinc claríssim, que tots els equips estaran ahí, no hi ha ningú equip com la millor temporada passada, que hi havia tres equips que estaven una mica més per sota, i en aquest cas, bueno, doncs, pues, sincerament no ho sé, si fos el cas, sincerament crec que seria més atractiu també per la Lliga, que no fos tan un campió amb tanta diferència ni tan d'hora. Crec que això donaria també una mica més de al·licient a la Lliga, no? I que estigués més competida a nivell també pel títol de Lliga.
0: I l'última pregunta serà preguntar-te per la Marta Cubí. Saps que aquí a Catalunya Ràdio l'estimem molt, sí. Ex-col·laboradora nostra. Suposo que continua, no ens han dit el contrari. Preguntar-te, has vist créixer la Marta aquest any que t'ha fet de segona?
11: Bueno, sobretot la Marta em fa créixer també, és que estan al voltant d'ella i tu ho saps també, no? Vull dir que la Marta, si una cosa és treballadora, és didacta, pedagògica també, no? I crec que bueno, que també és veritat que lo de si ha crescut o no, també crec que n'hi ha que preguntar-li-ho a ella, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que crec que està aprenent d'aquesta part de professionalitat, no? Però que sobretot també ella ens està fent aprendre la resta, no? Perquè ja té molt a ensenyar i la veritat que és una segona entrenadora que per mi és ideal perquè sobretot perquè em coneix moltíssim i sap com tractar-me a mi, que crec que per mi és el més important, no? Perquè de vegades aquests punts també de primera entrenadora o que et costa, no? Aquest acte regular tant, ja em coneix molt i la veritat que les jugadores l'estimen i la veritat que cada vegada pues, bueno, crec que també està creixent i està donant-nos molt com a equip i la veritat que la necessitàvem.
0: Ens sentim molt proper a aquest binomi Marta-Sara, però creus que la Marta té fusta per ser primera entrenadora en un futur proper?
11: Clar que sí, I tant, que podria ser, clar que sí. No tenia cap dubte abans, abans de que nosaltres poguéssim donar-li aquesta oportunitat, no, la Carol... ella té madera de primera entrenadora i tant, no sense cap dubte, la veritat, que passa que bueno, que en aquest cas no és jo i la Carol i jo hem decidit que era la ideal, no, per aquesta segona entrenadora, però i tant que val. Sí, no he demostrat res perquè ho té.
0: Molt bé, doncs Sara Monfort, entrenadora de l'Espanyol femení, moltes gràcies i que en tingueu sort en aquesta nova temporada.
11: Merci, adeu.
0: Doncs fitó, dissabte, entre els Països Baixos i Bèlgica, comencen els Mundials femení i masculí d'hoquei herba.
4: A veure, 16 equips, 4 grups de 4, es classifiquen els dos primers de cada grup, que alerta, avancen a un segon grup també de 4. Aquí compten els resultats d'aquesta primera fase, per tant, serà important fer-ho bé, més enllà de classificar-se, fer-ho bé en aquesta primera fase. Els dos primers d'aquest segon grup, d'aquesta segona fase, queden classificats per les semifinals, per a la lluita de les medalles. En el cas dels nois i de les noies és exactament el mateix format. El conjunt masculí, 12 dels 20 jugadors són catalans. Max Caldes és el seleccionador. Espanya va quedar quarta als Jocs de París. Va quedar tercera a l'Europeu de l'any passat. És un equip jove, amb ganes i, sobretot, ja amb una mica més d'experiència que en altres competicions. Espanya, per cert, ha quedat enquadrada al grup C, debuta diumenge, a 2:45 de la tarda contra Sud-àfrica, partit a priori que hauria de ser favorable.
0: Un dels catalans és el Marc Vizcaíno, exjugador de l'Atlètic Terrassa, i ara actualment el Den Bosch neerlandès. Marc, què tal? Bona tarda.
16: Hola, Hola, molt bona tarda.
0: El diumenge comença aquest Mundial per vosaltres, grup amb Austràlia, Irlanda i Sud-àfrica, ara ho dèiem, debut contra Sud-àfrica. Quin paper espereu fer?
16: Bé, bo, com heu dit, sí que a priori són favorits per aquest partit, però bueno, és un rival que li agrada molt atacar, sí que té jugadors d'alt nivell i molt verticals, però bueno, esperem amb les nostres armes i dominar aquest joc i tirar el partit endavant.
0: Veniu de fer una quarta posició als Jocs Olímpics, de guanyar equips importants com Bèlgica. Esteu en millor moment que els Jocs?
16: Bueno, no et sabria dir si en millor moment o no, però el que sí que està clar és que ja és un equip que és jove, però ja ha guanyat tota aquesta experiència. Va ser un equip que va entrar en el cicle passat, després de Tòquio, per tant ja portem a les esquenes tot un cicle i ara estem preparant ja aquest segon cicle. Per tant, ja és un equip amb més experiència, no et sabria dir si en millor estat o no que els Jocs, però sí que més preparat a nivell d'experiència.
4: Ara ho deies, és el teu segon Mundial, també va ser als Jocs. Parlant amb gent que en sap d'hoquei, diuen que la teva participació als Jocs, sobretot contra Bèlgica, va ser molt important per aquesta classificació. Tu, a nivell individual, com arribes a aquest campionat?
16: La veritat és que estic bastant satisfet amb com arribo. Bon, he estat jugant aquest any i el passat a Holanda i crec que m'ha ajudat a créixer tant individualment com a l'hora de veure el hockey col·lectivament i crec que això m'ajuda també a arribar en un millor estat de forma. Però bueno, tant jo com l'equip crec que hem fet una molt bona preparació i l'equip en general arriba molt bé.
4: A veure, pel que m'han dit també, ets una persona tranquil·la. Aquests dies s'ha posat molt de moda amb el Mundial de Futbol doncs el tatuatge de Cucurella, els cabells de Pedri o Gavi. Tu què faries si guanyéssiu l'or?
16: Hosti, ja ho has dit, que sóc una persona molt tranquil·la. Et diria que ho celebraria molt fort i alguna cosa faríem en la celebració, però poca cosa més.
0: També juguen al mateix lloc i mateixes dates al Mundial Femení. A Marc, us aneu veient? Coincidiu en espais?
16: Sí, ara mateix estem els dos en el mateix hotel, per tant, i compartim autobús, per tant, ens anem veient bastant més de lo normal.
0: Els dies de concentració són avorrits. Com us distraieu aquí a la selecció espanyola?
16: Bueno, aquí aquest cop tenim sort que per fora tenim espais amplis d'herba i podem anar fent coses, tenim una sala comú on podem anar veient i fent diferents activitats, però sí, dintre del que cap, part de l'activitat també és el descans, llavors estem a molts ratos a les habitacions o intentant desconnectar i així anar fent un cafè o un petit passeig, però bueno, en general intentem descansar al màxim, però també a la vegada intentar distreure'ns també per, com dius, fer-ho el més amè possible.
4: Perquè un cop comencin els partits, vosaltres podeu anar a veure rivals, podeu anar a veure partits d'aquest Mundial, o això no ho feu?
16: Bueno, algun cop sí que ho fem, sempre quan pugui quadrar amb l'horari i que el més important al final, com he dit, sempre és el descans. Però si en algun moment es dona la casualitat i s'hi pot anar, sí que algun cop s'ha fet.
0: I l'última, Marc, tu ets de l'Atlètic Terrassa de tota la vida, però jugues a Holanda, per tant, deus conèixer bé doncs, l'hoquei internacional. Quins són els rivals a batre en aquest Mundial?
16: Bueno, un dels rivals que el tenim al grup és Austràlia. Ve jugant bastant bé aquest any, per tant, seran dels rivals a batre. Però bueno, històricament sempre ha sigut Holanda mateix, Bèlgica, que com heu dit abans, els vam guanyar tant als Jocs com l'Europeu l'any passat, però també venen fent un molt bon any. Per tant, sobretot, et diria aquests tres.
0: Molt bé, doncs Marc Vizcaíno, jugador de la selecció espanyola d'hoquei herba, que tingueu molta sort en aquest Mundial.
16: Moltes gràcies.
0: Gràcies també al Joan Fitó. 2 minuts i rematem el programa. Recordeu la notícia de la tarda, eh? Ferran Torres, acord tancat amb el PSG. Avui no es farà oficial. Es preveu que avui encara no es faci oficial aquesta incorporació de Ferran al PSG, però acord tancat entre Barça, PSG i el mateix Ferran Torres perquè el jugador valencià doncs, jugui la temporada que ve a l'equip de Luis Enrique. A veure, Marc Andrés, rematem el programa, va.
17: A veure, en futbol, no ho hem dit, només hem fet un breu apunt d'aquest ajornament entre el Celta i l'Osasuna. Doncs bé, aquí hem d'afegir Amiri, que no ha agradat gens aquest ajornament al conjunt navarrès. L'Osasuna més un comunicat bastant dur, que ha acabat amb la frase dient, efectivament, no és futbol, és la Liga.
1: Déu-n'hi-do.
17: Per tant, una crítica dirigida clarament a Tebas i a tota la conxorxa que forma tant la Lliga, la Federació, etc. Llavors, hem de fixar-nos en dues competicions. La primera, els europeus de gimnàstica artística de Zagreb, al Croàcia, on l'equip espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'ha classificat per la final de diumenge amb la quarta millor puntuació. Petisco, Font i Escudero també han participat en la prova individual de curs complet. La millor ha estat Alba Petisco, que ha acabat en cinquè lloc, Laia Font ha estat novena, i finalment Marina Escudero ha acabat en onzena posició. Ho hem seguit en directe a l'Europeu de Natació de París, on l'equip espanyol amb el sitgetà Luca Huck ha acabat quart a la final del 4% lliures masculí. Tot i no aconseguir medalla, el que sí que hem de comentar és que l'equip ha aconseguit fer un nou rècord d'Espanya per més d'un segon. El rècord estava en 3 minuts, 13 segons i 19 centèsimes. L'han deixat en 3 minuts, 11 segons i 91 centèsimes. Per tant, destrossat el rècord d'Espanya. I un últim apunt, perquè el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí en acabar cinquè amb el cinquè millor temps, les semifinals i amb rècord també d'Espanya.
0: Gràcies també al Marc Andrés. Nosaltres acabem aquí el programa. Demà ens hi tornem a posar a les 7 de la tarda amb més Tot Costa. A veure, acabem avui amb una comunicació en directe amb Daniel Sánchez Llibre. Senyor president, escolti, què li sembla el fitxatge de Ferran pel PSG?
18: M'importa un pepino, però un pepino grandiós.
13: El govern espanyol reforça amb més policies la frontera de Ceuta, on malviuen 2.000 menors. Bona tarda, són 9:15.
3: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
13: És una xifra que no para de créixer i que continua generant confusió. Avui el govern espanyol ha elevat a 1.900 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Tot i això, Save the Children dobla aquest balanç i parla de 4.000 i dibuixa un escenari molt preocupant.
19: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle. La situación es de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
13: El futur d'aquests menors continua sent incert. El PP es nega a debatre el repartiment en un escenari que es pot complicar una mica més si es fa efectiva la crida d'una nova entrada massiva per aquest dissabte. Per això el Ministeri de l'Interior ha blindat amb més policies les fronteres de Ceuta i Melilla. A Catalunya es dispara el perill d'incendi. Demà, més de mig Catalunya tindrà un risc molt alt, que no vol dir extrem. Tot i això, 525 municipis de tot el país han de mantenir molta prudència. De fet, el Meteocat manté un avís de calor intensa per les pròximes 24 hores. Néstor Gómez, bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda.
13: Situem aquesta calor al mapa, on n'ha de fer més i menys demà?
20: Doncs les temperatures seran altes arreu del país. S'esperen valors de 37 a 39 graus a la Catalunya central. Punts del prelitoral poden arribar des de Granollers fins a Vilafranca o fins i tot més avall, cap als 38 graus, i un dia més les més elevades cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que tocaran els 40 i fins i tot el poden superar lleugerament.
13: Per tant, Néstor, em sembla que estem batent un nou rècord, no?
20: Efectivament, estem batent rècords pràcticament, no diríem a diari, però sí mesos rere mesos amb aquesta pujada de temperatures que estem tenint a nivell global i a Catalunya a nivell particular. En aquest cas hem batut rècord de dies amb màximes de 40 graus. Aquest any ja en duem 17. Supera els 16 de l'any passat. I recordem que fins fa unes dècades arribar als 40 graus era una cosa ben bé escassa. 2-3 dies a l'any, 4-5, el 2020 i el 2003, que va ser un any d'intensa calor, vam arribar a 12, era una cosa excepcional. L'últim any que no vam tenir cap temperatura de 40 graus a Catalunya va ser el 2013 i 2014, i d'aleshores ençà, no parar de pujar, hem superat, com dèiem, el rècord de l'any passat de 16, i ara portem 17, i és molt probable que demà n'afegin un mes.
13: O sigui, 17 dies amb 40 graus de temperatura. Demà segurament en seguirem parlant. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
20: Bona tarda.
13: Aquesta calor, doncs, que va eclipsant l'eclipsi 24 hores després d'aquest fenomen històric. Màxima satisfacció a les comarques de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Indignació per un nou caos a Rodalies, fins al punt que Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'ahir a la nit en les estacions del sud. L'altra cara menys amable la trobem també als serveis d'urgències. Després de l'eclipsi hi han anat 450 persones per problemes als ulls. I en aquest Catalunya Vespre també explicarem que al setembre es reactivarà el descompte de 20 cèntims per litre de gasoil. I és que els preus continuen enfilant-se. Poc abans de les 9, els esports. Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
13: Avui amb un nom protagonista de fa poca estona, el de Ferran Torres.
2: Sí, ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs del jugador valencià al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Catinfo Ràdio. En aquests moments els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. I el sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen pràcticament 5 minuts de 8:45. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
2: Bona tarda. Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'Operació d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre es decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
1: Gràcies, Paula. I a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla aquest matí s'ha col·locat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta. I el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
3: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutament fora de tota duda.
1: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, aquell filferro de pues, als punts més sensibles de Fanidec. És la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta. I encara una pota més d'aquest front polític. Encara han de passar moltes pantalles, però el PP ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta, Àlex Giral Robert.
5: En la primera reunió tècnica aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel PP, que són majoria, han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
6: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
5: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
1: Dos quarts i mig de nou, demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El nivell 3 del Pla Alfa s'activa en tots aquests pobles i ciutats, situats entre altres comarques a l'Empordà, a l'Anoia, al Bages, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Barcelonès, a la Noguera o al Priorat. Tornarem, per tant, a tenir temperatures extremes, ens ho explicava abans en Néstor Gómez, després que avui els termòmetres ja han arribat fins i tot a superar els 40 graus en alguns punts del país, Montse Poblet.
7: Demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat dels pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. Excepte el Pirineu més occidental, gairebé tot el país està en aquesta situació. El terra està sec i els termòmetres es tornaran a enfilar. Avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell o el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector d'agents rurals i demana prudència.
8: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte, i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
7: I parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou foc forestal a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboelles de Abajo, i continuen actius el de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Peñas de Riglos a Osca, que n'ha cremat 5.700.
1: I 4 hores després de l'eclipsi s'acumulen encara les reaccions per les aglomeracions que es van veure ahir a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
9: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: Hi ha indignació a les zones afectades. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a Adif, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies demana al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Anem cap a Tarragona, Ricard Boigas.
10: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
11: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que, doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
12: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
10: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: També l'oposició política demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir en la mobilitat, Àlex.
5: Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar l'operatiu ferroviari i si considera que va ser suficient. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports pels problemes als trens i també la fallada elèctrica i a la torre de control del Prat.
13: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
5: I en una piulada a les xarxes, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha lamentat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats.
1: Avui també estàvem pendents d'una altra balança. Després d'aquest eclipsi total de sol, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen, Cèlia Forment.
14: Sí, la majoria de les consultes es van concentrar ahir dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només, val dir, han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut fins a 8:15 157 trucades i ha atès 109 persones per incidències vinculades a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris. Un d'ells en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
15: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
14: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
1: El d'ahir va ser el primer d'una sèrie d'eclipsis que hi haurà a la península Ibèrica fins al 2028. El més important serà el de l'any que ve i serà total, principalment des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica. Durarà 5 vegades més i serà al migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Maria Costa.
16: En aquests punts la lluna taparà completament el sol durant 5 minuts, però a Catalunya només es podrà veure de forma parcial. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
17: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
18: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
16: El 2028 hi haurà un tercer eclipsi que sí que es podrà veure del tot des de casa nostra, en aquest cas, però l'eclipsi serà anular. Això vol dir que la Lluna taparà també el Sol, però es veurà una mica més petita i no l'arribarà a ocultar del tot. Al voltant veurem un anell de foc.
1: Posem també la mirada a Colòmbia. Quan són 9:15, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva a 273, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents, almenys hi ha 377 desapareguts. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, Joan Biosca.
19: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
20: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica siquiera la mitad de lo que hubo. Se acaba.
19: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts. Tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres el president Abelardo de la Espriella.
21: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
19: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
1: Gràcies, Joan. De tornada a Europa, caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continuarà inoperatiu, almenys fins demà al matí, a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera, Marc Camps.
16: La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que s'operen des de la capital siciliana. L'Etna és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
1: Atenció, conductors, que això us interessa. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a canviar de plans i ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista. Roger Santaló, bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Aquest descompte, però, només afecta el dièsel.
22: Sí, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre. Fa setmanes que el petroli és més car per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, però només el dièsel recupera el descompte màxim, perquè durant el juliol ha pujat un 15%, mentre que la gasolina tan sols ha pujat un 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tots els clients.
23: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
22: La pujada del preu del combustible ha provocat un encariment general dels preus aquest últim mes, però l'electricitat també hi ha contribuït.
1: I per què ha pujat l'energia?
22: Per l'augment de la demanda d'electricitat per a aires condicionats arran de les onades de calor i, sobretot, de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la UdG.
24: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
22: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys, i això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte més fort.
1: La crònica del món avui també situa a Cisjordània. L'assetjament d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània culmina de moment amb l'evacuació dels palestins. En lloc de fer fora els feixistes de la zona o detenir-los, l'exèrcit israelià ha fet marxar els palestins de casa seva. Una actuació sorprenent que arriba enmig de les crítiques de l'ambaixador nord-americà a Israel, que qualifica de terrorista i repugnant l'actitud dels colons. Corresponsal de Catalunya Ràdio a Jerusalem, Jordi Brasco.
0: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
2: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
0: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: Gràcies, Jordi. I Cuba commemora el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució, amb una profunda crisi econòmica, un bloqueig petrolier total i l'amenaça d'una intervenció militar dels Estats Units. Vicent Mifsud.
3: La commemoració a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que al maig els Estats Units el van imputar per l'assassinat de quatre persones provinents de Miami fa 30 anys. En l'acte, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà i ha defensat les seues mesures liberalitzadores de l'economia. Els homenatges a Fidel Castro contrasten amb el pessimisme social. Alguns ciutadans, com el Rogelio Valdivia, un restaurador de mobles, són molt crítics amb els mandataris actuals.
4: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución, bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está, todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa, Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs.
1: Hi ha mort un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny, des de Girona, Maria Rovira.
25: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: Abordem la informació cultural. L'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois, Montse Pujol.
26: Sí, el dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cel Spinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
27: Aquest encreuament Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics.
7: és una cosa que ha quedat molt natural.
26: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
7: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
26: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
1: I encara hem d'explicar una cosa més. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquesta pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú, però també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
26: En una entrevista a l'ACN, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
8: Clar, el meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
26: La protagonista d'aquesta pel·lícula és una artista sonora mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor. Colell afegeix que gràcies al cinema pot abordar temes silenciats durant molts anys.
8: El que en aquell moment va ser silenci perquè no hi havia la forma de parlar-ne, no? Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, no? que és el nostre llegat també com a societat.
26: Lejos de los Árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: 4 minuts i les 9, els esports. Uns esports que repassem amb en Pau Dax. Avui hi ha un nom molt clau, un nom d'aquest vespre, perquè sembla que ens aprovem al final del serial Ferran Torres a Can Barça, Pau.
9: Sí, ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs del jugador valencià al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3 que Info Radio. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui i tampoc ho va fer ahir amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran, vaja, el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: En natació, avui tampoc podem celebrar medalla de Luca Huck.
9: El nedador sitgetà ha disputat fa poc més d'una hora la final dels 4% lliures masculí en l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. Per tant, Huck es queda sense medalla, malgrat haver estat el nedador més ràpid en els seus 100 metres. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. Una estona abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal, també amb rècord d'Espanya. I demà, Maria De Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final.
1: Avui també hem tingut gimnàstica artística.
9: Perquè ha començat l'Europeu, que es celebra a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra.
1: D'aquí una estona veurem córrer Jael Sakura Bestué amb opció de medalla.
9: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, on la santcugatenca competirà quan faltin 10 minuts per les 11 a la final dels 200 metres. Bestué va acabar i setena a la semifinal. L'escoltem parlar de la final.
5: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
9: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. L'escoltem al portal Carrer Lliure.
10: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el camí.

0: Principals titulars a aquesta hora. Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa. Les temperatures extremes es repetiran després que avui alguns termòmetres del país ja hagin superat els 40 graus. Roger Santaló.
1: Avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres. Els agents rurals preveuen el risc molt alt d'incendi a gairebé tot el país, en comarques del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, i el sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona i la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
2: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: Qui queda al marge del nivell 3 del Pla Alfa serà sobretot el Pirineu més occidental.
0: Atenció si sou usuaris de la línia R3. Cap tren circula per aquesta línia, l'R3 de Rodalies, entre la Garriga i Puigcerdà, des del migdia, una avaria impedeix regular el trànsit dels combois.
1: Adif treballa per resoldre la incidència, però no hi ha cap previsió de recuperar el servei avui i s'ha hagut de posar un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia que s'han quedat sense tren. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment del dia.
0: Mentrestant, Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'ahir a la nit a les estacions del sud i diu que no va fallar la planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
1: L'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe i a Adif, alhora que Dignitat a les Vies ha reclamat explicacions i ha sol·licitat al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al corredor sud.
0: Les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, precisament, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció. Tarragona, Ricard Boigues.
3: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants, però la capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost, que baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances, l'eclipsi ho ha capgirat tot, segons l'alcaldessa Mar Lleixà.
4: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
3: El Baix Camp, un dels pobles que han notat més l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades. Lídia Vargas, l'alcaldessa, diu que han duplicat la població.
5: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? I després la gent ha marxat molt esglaonadament.
3: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: El govern espanyol eleva a uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria.
1: En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho.
0: Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març.
1: La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: I Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà. Queda't aquí abans. Aquesta hora de començar el concert que posa punt final a la gira del cantant de Sant Feliu de Llobregat d'aquest any, d'aquest 2026, i en la qual ha presentat el seu darrer treball, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional però on explora noves sonoritats. La gira de 10 concerts l'ha portat a Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca i Roses, entre altres localitats. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. I els esports que destaquem, Pau Dax.
6: Que hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. Segons ha avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliure masculí a l'Europeu de Natació de París, amb l'equip espanyol que ha acabat quart amb rècord d'Espanya, i a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit...

0: final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
1: Demà continuarà aquesta tònica dels últims dies de matins de sol i tardes de ruixats. Serà l'últim dia de màximes extremes amb 40 graus a ponent, però això sí, batent rècords, com ens explicava abans en Néstor Gómez. La calor afluixarà a partir de dissabte. Passarà 5 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
2: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
3: Els dijous, paella,
4: canó,
5: pastanaga
3: i doble ració de riure. Amb Clara Segura,
6: molt bé, estimo.
3: I Bruno Oro.
7: No tallis, l'impú!
3: I després, amb els Oscars.
8: Són superfamosos.
9: Qui? Jo? Jo no. Tu? Correcte.
3: Vinagreta i tot torna a TV3 i a la plataforma Trescat aquesta nit.
10: Queda clar. Gràcies.
11: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
12: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
11: Tornen els draps bruts.
13: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
11: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
2: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
11: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
14: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: El dissabte 27 d'abril del 2013, milers de persones celebren al Monte Huelva una festa dedicada a la Mare de Déu del Rocío. Als voltants de la plaça de l'Església s'hi respira un ambient alegre i despreocupat. Mentre els veïns de la població conversen amb els seus amics i familiars o canten cançons a la Mare de Déu, un home i la seva filla de 8 anys són assassinats a ganivetades.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En una zona on la religió pesa molt, es produeix un doble assassinat que trencarà el poble pel mig. Les passions i la raó absoluta dels que creuen tenir sempre la veritat no ajudarà. La investigació del doble crim del Monte va ser llarga i complexa. Els encarregats del cas es van trobar que hi havia poca gent disposada a col·laborar i van passar molts mesos fins que algú va decidir revelar un detall important. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
18: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
16: Crims. Per què matem?
18: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: La devoció mariana juga un paper important en la vida cultural i social del Monte, un municipi de 24.000 habitants que queda a mig camí entre Sevilla i Huelva, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Portugal. Moltes de les festivitats locals del Monte estan dedicades a la Mare de Déu del Rocío, la imatge de la qual està en una aldea que forma part del mateix terme municipal, però uns 15 quilòmetres del poble. La més famosa, i que se celebra precisament allí, en aquella aldea, és la Romeria del Rocío, que atreu cada any centenars de milers de persones. Aquesta festa religiosa s'acostuma a celebrar a finals de maig o principis de juny, i sempre en cap de setmana. La setmana anterior a la Gran Romeria, els devots van sortint de diferents parts de l'estat espanyol en direcció a l'ermita del Rocío. Molts d'ells, sobretot els que estan més a prop, fan el trajecte a peu o en cavall. D'altres van en carros estirats per bous que s'engalanen amb flors i teles brodades. El viatge és tota una experiència en si i no hi falta la música.
2: El gran paraíso donde vive la Madre de Dios, patrona de Almonte y reina del universo por los siglos de los siglos.
1: Quan per fi arriben al seu destí, les germandats religioses van passant una per una pel santuari del Rocío per resar-li una oració a la Mare de Déu. Per la gran quantitat de germandats que peregrinen al Rocío, més de 100, això s'allarga des del divendres a la tarda fins al dissabte a la nit. L'endemà, diumenge, se celebren dues misses, una al migdia i l'altra a les 11 de la nit. I després, ja de matinada, es fa el famós salt de la reixa, en què un grup d'habitants del Monte salta la tanca que protegeix la imatge de la Mare de Déu i aleshores comença la processó.

0: La Romeria del Rocío és la festa més famosa del Monte i el motiu pel qual molta gent coneix aquell poble de Huelva. Però l'any 2013 es va convertir en el centre de totes les mirades per un fet que no tenia res a veure amb el Rocío. S'hi va cometre un doble assassinat. El 27 d'abril del 2013 va caure en dissabte i, com es fa l'últim dissabte de cada mes, els habitants del Monte celebren la Sabatina, que és una altra festa dedicada a la Mare de Déu. Aquell dia, després de la missa tradicional de les 9 del vespre, la celebració es va allargar durant unes hores a l'exterior de l'església municipal i als carrers adjacents perquè era l'última vegada en 7 anys que la figura de la patrona municipal seria al centre del Monte. Després de 9 mesos, havia arribat l'hora de tornar-la al seu santuari. Com passa amb el Rocío, bona part dels ciutadans del Monte es van abocar a la celebració de la Sabatina. Però una de les protagonistes de la història d'avui, Marianela Olmedo, va preferir quedar-se a casa. Hola, Lídia Orriols.
1: Hola, Carles. Marianela Olmedo és una dona de 37 anys, casada i amb una filla de 8 anys. En aquell moment no feia ni un mes que la Marianela s'havia separat del seu marit, el Miguel Ángel, a causa d'una infidelitat. Tot i que no havien signat el divorci i que mantenien una bona relació perquè tenien una filla en comú, ella vivia en una casa de lloguer. El motiu de la separació va ser que la dona tenia una relació extramatrimonial amb un company de feina de tots dos, un home que es diu Francisco Javier.
0: El dissabte 27, la Marianela surt de la feina a les 10 de la nit i no vol ni sentir-ne parlar de festa, perquè està cansada, però sobretot perquè sap que al poble hi ha gent que la critica i que la mira malament perquè diuen que ha trencat una família. Per tant, prefereix sopar a casa amb el Francisco Javier, lluny de mirades indiscretes. Segons han quedat, ell s'anirà a dutxar a casa dels seus pares, perquè de moment no viuen junts, i després anirà a comprar el sopar per tots dos i a llogar una pel·lícula del videoclub. El menú de la nit són cargols i allullas, un pa típic del Monte. La pel·li que volen llogar, El príncipe de Pèrsia. El Francisco Javier arriba a casa de la Marianela més tard del previst, poc abans de les 12 de la nit, i se la troba en una actitud estranya. La dona està estirada al sofà, tapada amb una manta i tremolant. Li diu que està molt preocupada perquè des que ha sortit de la feina no ha pogut parlar per telèfon amb el seu marit ni amb la seva filla.
1: Aquella nit, el marit de qui s'estava separant, el Miguel Ángel, havia d'anar a una pizzeria del poble amb la filla. Per això, en un primer moment, la dona no s'havia preocupat perquè pensava que no li agafava el telèfon perquè devia haver-hi molt de soroll al local i no l'havia sentit. Però a mesura que ha anat passant el temps i no li ha tornat la trucada, la Marianela s'ha anat posant nerviosa. Si estigués el Miguel Ángel sol, entendria que la ignorés, perquè ja no estan junts. Però l'home està amb la seva filla de 8 anys i tem que els hagi passat alguna cosa.
0: Quan li explica tot al Francisco Javier, ell li diu que els torni a trucar, però continua sense obtenir resposta. La Marianela decideix tornar-ho a intentar quan falten pocs minuts per la una de la matinada i, de nou, l'únic que sent és la veu metàl·lica del contestador automàtic. La Marianela dorm molt poc aquella nit perquè no deixa de donar voltes a l'estrany silenci del seu marit. Tot i això, aconsegueix tancar els ulls una estona quan ja ha sortit el sol i s'acaba llevant a les 12 del migdia. Com es temia, veu que no ha rebut cap trucada del Miguel Ángel, però no es dona per vençuda i marca per enèsima vegada el seu número de mòbil. Una vegada més, l'home no dona senyals de vida. Desesperada, la Marianela truca al Francisco Javier, que ha marxat de matinada, i li demana que passi per casa del Miguel Ángel per veure si la seva filla està jugant a la plaça del davant, com feia cada diumenge. Una estona després, quan li sona el mòbil, a la mare se li atura el cor durant una mil·lèsima de segon, pensant que per fi podrà parlar amb la seva filla. Però no és el seu marit qui la truca, sinó el Francisco Javier, i li diu que no ha vist la nena, però que hi havia una finestra de la casa oberta. A la tarda, la Marianela ja no pot més i agafa el cotxe per apropar-se a la seva antiga vivenda. Quan arriba al número 3 de l'Avinguda de los Reyes, en un barri humil de nova construcció, comprova el que li havia dit el Francisco Javier. Està plovent, però la finestra encara continua oberta. Primer, la dona prova de tocar el timbre, però passen uns minuts i ningú li obre la porta. Per això, com que encara té claus, entra i des de la porta crida la seva filla. Aquesta vegada tampoc obté resposta, però no s'atreveix a passar més endins. Pensa que potser no hi són, o que potser el Miguel Ángel no vol parlar amb ella. Al cap i a la fi, la ferida de la separació encara és massa recent. La Marianela es convenç a ella mateixa que ha de respectar la intimitat del seu marit. Per això, deixa a l'escala el paraigua i les mitges que li ha portat a la seva filla per anar a l'escola l'endemà i torna cap a casa. Per reconstruir aquest cas, hem parlat amb una periodista d'El Monte que l'ha investigat a fons i que ha entrevistat alguns dels implicats. Es diu Rocío Castrillo i l'any passat va publicar un llibre en què explica tots els secrets d'aquesta història. O, bueno, els coneguts. De moment, ens guardem el títol, ja veurem per què. Continuem amb el que va passar el dilluns 29 d'abril, quan feia gairebé dos dies que la Marianela no podia parlar amb la seva filla petita.
2: El lunes, por la mañana, al darse cuenta de que ni el padre ha ido a trabajar, ni la niña ha ido al colegio, pues ya se alarman. Ella llama a su padre, Marianela, y le dice... El padre tenía llaves de la casa de donde vivían Miguel Ángel y la pequeña María.
0: Després de rebre aquesta trucada, el Mariano, el pare de la Marianela, va a l'Avinguda de los Reyes a comprovar que el seu gendre i la seva neta estiguin bé, però aviat veu que ha passat alguna cosa.
3: Al llegar me topé con un conocido, Juan el Cartabón. Mi mujer se quedó en la calle y yo subí como de costumbre. Cuando me faltaban 5 o 6 escalones, me eché a temblar, porque la puerta de arriba estaba abierta y mi yerno siempre la cerraba. Me asomé al interior y descubrí el pasillo cubierto de sangre. Había una luz encendida, la única en toda la casa. El resto estaba oscuro.
0: Aleshores, l'home entra a l'habitació principal i no es pot creure el que veu.
3: Entré al dormitorio matrimonial y allí encontré al pobrecito Miguel Ángel enterrado en un charco de sangre, con su carita mirando al otro lado. No me fijé si llevaba ropa porque no me atreví a acercarme. Solo vi que estaba enterrado en sangre.
0: En aquell moment, el Mariano només pot pensar on és la seva neta.
3: ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? Me preguntaba. Tiré para su habitación y la encontré en el suelo, detrás de la puerta. Me agaché y toqué su bracito. Lo tenía tieso, igual que sus manitas. No conseguía ver su carita porque la luz estaba apagada. La dejaron colocadita de canto, tapada con un paño. Lo retiré un poco y vi una mancha negra muy grande en su cuellecito y todo el pelo lleno de sangre. Supe que estaba muerta. Salí corriendo escaleras abajo y casi me mato. La Guardia Civil ya había llegado y yo, atacado de los nervios, gritaba que había matado a mi niña y después se mató él.
0: La tarda del dilluns 29 d'abril, l'Avinguda de los Reyes, a l'alçada del número 3, sembla un formiguer de gent. Es disparen els comentaris que es converteixen en rumors i especulacions. El que ha pensat el pare de la Marianela també els ha passat pel cap a alguns veïns del Monte i el rumor acaba arribant als mitjans. L'agència EFE publica això.
4: Los cuerpos de un hombre de 39 años cuya identidad no ha trascendido y de su hija de 8 han sido hallados muertos en una vivienda de la localidad de Almonte, Huelva. La subdelegación del gobierno ha asegurado que todo apunta, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, a que el hombre habría matado a la menor y posteriormente se habría suicidado.
0: Per la complexitat del cas, les autoritats de la Palma del Condado, seu del partit judicial de la zona, demanen que s'encarregui el cas a un equip especialitzat de la Unitat Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. La comandància de Huelva també demana que l'Equipo Central d'Inspecciones Oculares, l'ECIO, faci la inspecció de l'escena del crim. Aquest grup és una mena de CSI a l'espanyola.
1: Els tècnics de l'ECIO arriben al Monte a les 2 de la matinada del dilluns 29 al dimarts 30 d'abril del 2013. Sense haver tingut temps ni de deixar les maletes a l'hotel, van al número 3 de l'avinguda de los Reyes i només entrar al domicili de les víctimes observen que hi ha moltes restes de sang. Al passadís hi ha unes petjades que semblen d'un adult i unes altres d'un menor. Les dues venen del final del passadís on hi ha el dormitori principal.
5: Pues la verdad es que... Bueno, nosotros vemos muchas cosas por nuestro trabajo, vamos a muchos levantamientos y vemos muchas muertes. Yo he de reconocer que a mí esa escena me sobrecogió. Una escena compleja, la sangre en las paredes, de muchos tipos, impregnación, desalpicaduras, la habitación en la que estaba el padre sobre un charco de sangre. La verdad es que, hombre, la escena era... La escena era, se antojava complicada i dura.
0: Els forenses localitzen el cos de Miguel Ángel estirat de cap per avall, despullat i sobre un bassal de sang. D'aquesta manera poden veure clarament que a l'escena, entre els omòplats, té una ferida poc profunda que és com una lletra X. Segons els experts, més enllà del que signifiqui aquesta ferida, que ja ho veurem més endavant, això demostra que en aquella casa no hi ha hagut cap parricidi, perquè la víctima no es podria haver ferit a si mateixa en aquella zona. Per tant, la primera versió dels fets, que el pare hagués matat la nena i després s'hagués suïcidat, queda ben entredit. Per la quantitat de sang que hi ha a terra i a les parets de l'habitació, els forenses creuen que abans de morir hi va haver una baralla allí mateix, a l'habitació, i que no portava roba perquè segurament havia sortit de manera precipitada de la dutxa.
1: Les petjades de sang també aporten algunes pistes als investigadors sobre com es van desenvolupar els fets. Les que semblen d'una persona adulta, que no poden ser de Miguel Ángel perquè va morir a l'habitació i estava despullat, els forenses creuen que són de l'assassí. I el fet que l'individu no entrés a totes les habitacions els fa pensar que el crim va ser premeditat, és a dir, que l'autor va accedir al domicili amb la clara intenció de matar el pare i la filla.
0: Aquest detall, per si sol, no permet als investigadors descartar el mòbil del robatori, però a priori tampoc els sembla que s'hagin endut res perquè no hi ha calaixos remenats ni armaris oberts. A simple vista, a més, creuen que la porta principal no està forçada. El pare de la Marianela diu que se la va trobar oberta. Les altres petjades que troben a la casa, les més petites, van des de l'habitació principal fins a la cuina i a l'inrevés. I també es dirigeixen al dormitori de la filla del Miguel Ángel, d'on no en tornen a sortir. Allà hi ha el cadàver de la nena de 8 anys, parcialment tapat amb una manta i amb un vestit rosa posat.
1: En aquell espai no hi ha tants signes de baralla com a l'habitació anterior. Ara bé, els tècnics els sorprèn que, malgrat que a terra hi ha diverses taques de sang, on realment n'hi ha més és el llit de la nena. Aleshores, es pregunten si ella es va aixecar i va caure morta o si l'assassí la va moure quan ja no respirava.
0: En la mateixa habitació, darrere d'una calaixera, hi apareix un ganivet de cuina amb el mànec verd que no té restes de sang. El va utilitzar algú? I per què? El detall que més desconcerta els investigadors és la quantitat de punyalades que hi ha als cossos de les víctimes.
5: Nos encontramos con una agresión con múltiples lesiones. 49 en el caso de Miguel Ángel, 105 en el caso de María Domínguez Olmedo, ¿no? De todas esas lesiones, en el caso de Miguel Ángel tan solo hay dos directamente mortales y en el caso de María Domínguez Olmedo prácticamente ninguna. Permítame la expresión, pero esto era un pollo sin cabeza dando puñaladas. Ahí hay miedo, ahí hay pasión, ahí hay una emoción fuera de control. Si a eso le añadimos pues esa erosión en la espalda de Miguel Ángel, esa pues un poquito ahí tienes pues muchos datos para conceder un carácter pasional a la ejecución del crimen.
0: En total, les víctimes tenien 154 ganivetades, però en un primer recompte els forenses en van trobar 151. La periodista Rocío Castrillo diu que aquest és el nombre que va quedar a la memòria col·lectiva dels veïns de la població i que per això va decidir titular el seu llibre 151 cuchilladas.
1: Igual que els forenses, els agents de la UCO també apunten el crim passional com el més probable, perquè posen més èmfasi en el fet que la nena assassinada estava tapada amb una manta. Aquest que sentireu és el capità de la Guàrdia Civil encarregat de la investigació.
6: I la niña se la encontraron tapada con una manta. ¿Por qué tapas con una manta? Nos da la sensación, pues, como que puede tener vergüenza, como de anulación, como me conoces. Bueno, es lo que nos hacía pensar que pudiera haber sido un crimen pasional.
0: En la inspecció ocular, tot i que no es troba l'arma homicida, els tècnics de l'ECIO sí que recullen algunes mostres que consideren interessants. La casa té dos lavabos, un al dormitori principal i l'altre al passadís. Doncs del segon, n'agafen una tovallola ensangonada que hi havia sobre la pica i que tenia la marca d'un ganivet, com si l'assassí hagués netejat l'arma després de matar el pare i la filla. Els experts també s'emporten el pany de la porta d'entrada per buscar-hi signes de forçament. I fan fotografies de les petjades que hi ha a terra i d'una empremta que troben en un interruptor de la llum. Creuen que l'empremta s'ha deixat amb un guant tacat de sang. Els investigadors no ho tindran fàcil. Això és el que explicava el capità de la Guàrdia Civil.
7: El ambiente que rodeó las actuaciones fue de los más complejos que he tenido la ocasión de conocer durante mi ya dilatada experiencia como investigador. La gente se comportaba de modo hipócrita y los testigos incurrían en frecuentes contradicciones. Hubo personas que declararon 5 o 6 veces y no sostuvieron los mismos términos en ninguna de las ocasiones. Nos encontramos, además, con un factor sorpresa: la Virgen del Rocío, cuya sombra planeaba sobre cualquier cuestión que emprendiésemos. Algunos vecinos llegaron a pararnos por la calle para decirnos: encontraréis al asesino cuando la Virgen quiera y en el momento que ella disponga.
0: Això que heu sentit consta al llibre de la Rocío Castrillo. Però al monte la gent no només era desconfiada amb els policies.
2: En ese tiempo había un ambiente de miedo, de incertidumbre. La gente se dedica a poner rejas en las ventanas de las casas y desde luego se crea un ambiente como de racismo. O sea, la gente culpa pues a rumanos, a individuos del este de Europa, a moros. Uno de los nuestros, no. Ese es el resumen de aquel año. Nadie estaba pensando en que una persona de Almonte hubiese cometido semejante atrocidad.
0: En un principi, els investigadors no descarten cap possibilitat.
6: ¿Qué es lo que se suele hacer cuando se inicia algo de esto? Pues tratamos de averiguar cuál es el entorno más cercano de las víctimas, entorno personal. También realizamos gestiones de cuál es el entorno físico, o sea, dónde han sucedido los hechos, quiénes eran los vecinos que han podido ver algo, y por supuesto lo que hacemos es tratar de obtener lo que llamamos registros técnicos, que son todo tipo de cámaras que hayan podido grabar alguna situación de interés. Solicitamos también a las compañías telefónicas que nos aporten todas las comunicaciones que se han realizado próximos al lugar donde se han realizado los hechos, ya que tanto las cámaras como las comunicaciones telefónicas para nosotros son piezas completamente clave, son hechos que 100% han sucedido. Los testimonios de la gente son, obviamente, son testimonios veraces, pero es difícil que meses después o años después o 4 años después la gente se acuerde de todo al minuto, eso es muy difícil.
0: Els registres telefònics mostren que el Miguel Ángel, l'home assassinat, no va agafar el telèfon quan la Marianela li va trucar a les 22:18 del 27 d'abril. Per tant, els investigadors intenten descobrir què va passar just abans.
6: Que la niña, cuando sus abuelos, estaba con los abuelos en torno a las 10 menos 20 aproximadamente se acercaron a casa de Miguel Ángel, ya que iba a pasar el fin de semana con él. dejar una niña en la casa, y en la casa se encontraban dos personas. Se encontraba Miguel Ángel y se encontraba un amigo, otro compañero de Mercadona, Castañeda, que estaban viendo un partido de fútbol. Unos 5 minutos aproximadamente antes de acabar el partido de fútbol, Castañeda se fue a su casa.
8: Antes de que Francisco José Castañeda del partido de fútbol, ¿recuerdas si Miguel Ángel estuvo comiendo con algunas personas?
6: Estuvo comiendo con 4 amigos. Uno de ellos fue Castañeda, José Rivero, y bueno, cuatro amigos. Y fue cuando se comunicó con los abuelos de la niña, y quedaron en que él ya se iba a dirigir hacia casa, ya que cuando ellos quisieran, que podían llevarle a la niña. Entonces fue acompañado con Castañeda y fue cuando estuvieron pues viendo el partido de fútbol, esperando a que llegara la niña. El plan que tenían era ir a cenar a una pizzería en Almonte, por lo que Castañeda decidió que, bueno, como si iban a estar el padre e hija solas, pues que él prefería marcharse a casa.
0: Aquest amic del Miguel Ángel és l'última persona que el va veure en vida, a part de la seva filla i de l'assassí. Segons explica la Guàrdia Civil, ell va marxar del pis cap a 9:45. Aquesta dada, sumada a la dels registres telefònics, fa pensar als investigadors que els assassinats es van cometre entre 9:45, les 21:45 i les 22:18, que és quan truca la mare i el pare ja no agafa el telèfon. Suposen que perquè ja és mort, però intentaran corroborar-ho amb registres tècnics. Més coses de la investigació.
1: Els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil comencen a treballar en el cas, convençuts que l'assassinat del pare i la filla és un crim passional. Per això, el primer que investiguen és l'entorn directe de les víctimes.
6: Nosotros nos centramos en un primer lugar, a nadie se le puede escapar. A simple vista, todo el mundo ve que es un crimen pasional. Por lo tanto, nosotros, bueno, no sabíamos qué problema podía haber en este sentido, por lo que empezamos a investigar la posibilidad de que su mujer hubiera podido haber, pudiera tener algún tipo de conocimiento de lo que estaba sucediendo, sobre todo porque 20 días antes había abandonado el domicilio, por lo que se inició una primera, línea de investigación en relación con la mujer. También, obviamente, con el novio de la mujer, claro.
0: Escoltem com van anar els primers interrogatoris. Ho explica el capità de la UCO encarregat de la investigació.
6: Que bueno, en los primeros momentos la madre decía una serie de contradicciones, que si había ido a la casa, pero que no había subido arriba, que había entrado, había visto que no estaba mojado y había llovido. A nosotros al principio nos extrañaba, bueno, pues quizá la madre haya visto algo o sabía algo más. Como tampoco nos lo dejaba muy claro, a una vecina le dijo: estoy segura que antes de ver los cuerpos, yo estoy segura de que mi hija le ha pasado algo, de que mi hija puede estar muerta. O sea, había una serie de contradicciones que en un primer momento nos sorprendían.
0: La mare de la nena és la primera sospitosa, i el seu amant. Tots dos treballen al Mercadona.
6: Se comprobó que estas personas supuestamente estaban trabajando en el Mercadona, salían a las 10 y algo. Observamos las cámaras de Mercadona, observamos que la mujer, hay una imagen justo, creo recordar que era las 22:06, saliendo por la línea de cajas. El resto de trabajadores pues también salen en las imágenes. Su pareja salía en torno a las 9 en las imágenes. No había nadie que nos dijera que su mujer o su pareja estaban fuera de Mercadona. Estamos hablando de los primeros días de la investigación.
0: Ja us hem dit que la Guàrdia Civil pensa en un crim passional, però com que no tenen cap pista en aquest sentit i com que la mare i l'amant sembla que tenen una coartada, que és que estaven al supermercat treballant, investiguen altres mòbils possibles.
6: Sí, des d'un primer moment se descartó el robo. Principalmente porque no se robó nada. Entonces, no hay nada.
8: Crimen de índole sexual también se descartó.
6: Crimen de índole sexual a través del forense, no descartó la violación o de la niña. Ni siquiera se entró en todas las estancias. O sea, digamos que quien entró a hacer lo que tuvo que hacer y se marchó. O sea, quedaron sin varias estancias, sin ninguna pisada. Quedó la cartera, se llevó en dinero, había una hucha, no se llevaron dinero, o sea que digamos que se descartó desde el primer momento el robo.
0: Per investigar si es podria tractar d'una revenja per motius econòmics, es revisen els comptes bancaris de la víctima. No hi troben res estrany. Els investigadors comproven que Miguel Ángel era un home que només vivia per estar amb la seva filla i per treballar. Més enllà de la hipoteca de la seva casa, no tenia cap deute ni cap vici conegut. Aparentment, a més, tampoc tenia problemes amb ningú.
6: És sorprendente porque nosotros realizamos investigaciones por toda España y es sorprendente que este hombre no tuviera ningún enemigo. A nosotros realmente nos llamó la atención, porque suele ser al revés. Nosotros cuando llegamos a las investigaciones nos encontramos tantos enemigos que no sabemos por dónde tirar. En este caso no tenía ningún enemigo. Eso era lo que nos parecía hasta raro. Decíamos, algo nos estamos perdiendo porque es que este hombre no tiene enemigos. O sea, ¿cómo puede ser? Enemigos hablo de cualquier... O sea, es que no se lleva mal con nadie.
0: Els agents comencen a desanimar-se quan veuen que tot sembla anar-los en contra. Quan van a l'edifici on viuen les víctimes i pregunten als veïns, ningú els aporta cap pista rellevant. Als investigadors els sembla molt estrany que la família que viu just al costat no s'assabentés que a l'altra banda de la paret estaven matant dues persones, perquè els murs són molt fins i se sent tot. D'altra banda, no troben ningú que pogués tenir un motiu per cometre els assassinats i per acabar-ho d'adobar, el Servei de Criminalística els informa que totes les mostres recollides a l'escena del crim presenten perfils genètics coincidents amb els de la Marianela, Miguel Ángel i la nena. En altres paraules, tot i la baralla que hi va haver, a l'assassí no li va caure ni un pèl. De moment, no es pot identificar ningú que no sigui pare, mare o filla. Tot i això, els resultats del laboratori també els permeten confirmar algunes sospites. Per exemple, el fet que no s'hi hagi trobat cap resta de l'assassí els convenç que el crim va ser premeditat. L'autor va entrar al pis preparat per matar.
1: D'altra banda, es confirma que l'assassí no va forçar la porta per entrar al domicili. Segons els investigadors, això significaria que o bé tenia claus o bé li van obrir la porta des de dins. A més, l'autòpsia va revelar el tipus d'arma que havien de buscar els investigadors, una eina d'uns 15 centímetres amb un lateral esmolat i llis, que podria ser un ganivet de tallar pernil.
9: Miguel Ángel recibió una primera cuchillada cuando acababa de salir de la ducha, desnudo y mojado, que le asestaron por la espalda y le llegó a la aorta. En su cuerpo no había heridas de combate, sino de defensa. La acumulación de cortes en manos y brazos denotó que trató de interponerlos ante el cuchillo para evitar daños mayores. A pesar de ello, no tuvo tiempo para agredir de ningún modo a su contrincante, ni patadas, ni puñetazos, ni rodillazos. El asesino lo hirió de muerte nada más comenzar la pelea. Las tres primeras cuchilladas que recibió fueron las más graves, conforme al testimonio de los doctores que examinaron el cadáver. La primera le entró por la espalda, con movimiento centrípeto, hasta el corazón y le llegó a la raíz de la aorta. La siguiente le atravesó el área cervical, le seccionó la tráquea y le lesionó la vena subclavia derecha y el pulmón. La tercera le dio en el estómago.
0: Els forenses afirmen que el Miguel Ángel no tenia cap possibilitat de sobreviure a l'atac. La seva filla, en canvi, es podria haver recuperat si l'haguessin atès ràpidament, perquè les ferides, segons els experts, eren menys greus. Els investigadors van fer la següent interpretació del paper de la nena. S'explica en el llibre 151 cuchilladas.
9: Por las huellas ensangrentadas que sus pequeñas manos y pies dejaron en muebles y suelo, los agentes detectaron que la criatura trató de proteger a su padre con su propia vida. Consiguió huir del dormitorio donde el asesino apuñalaba con saña a quien más quería. Con solo 8 años, en lugar de escapar al exterior del domicilio y pedir ayuda, reaccionó en defensa. Se dirigió a la cocina, abrió el cajón de los cubiertos y cogió un cuchillo, para defenderlo o para defenderse ella. Sus manos mostraban múltiples cortes, reflejo de dicha actitud.
0: Entre els dies 8 i 10 de maig del 2013, una setmana i mitja després del crim, es fa una segona inspecció ocular a casa de les víctimes. El motiu de repetir-la és que els agents de l'ECIO veuen molt estrany que no s'hi hagi trobat cap rastre de l'assassí. Aquesta vegada, a més dels forenses i dels investigadors, intervenen altres membres de la UCO especialitzats en l'anàlisi d'empremtes i petjades.
9: Los especialistas, cubiertos por trajes protectores para evitar la contaminación del área investigada, recogieron pruebas de distintas estancias de la vivienda, en especial de los dos cuartos de baño. Se llevaron tres toallas limpias que no incorporaron en la primera inspección precisamente por dicho motivo. La atención se centró en la ensangrentada. Requisaron las dos primeras del aseo que había en el interior del dormitorio conyugal, donde se bañaba la niña. Del cuarto de baño del pasillo recogieron la tercera y extrajeron muestras de sábanas y colchas, además de pelos y otros restos biológicos.
0: Mentre esperen els resultats d'aquesta segona inspecció, els investigadors de la Guàrdia Civil van comprovant coartades per descartar altres possibles sospitosos. Havíem dit que la mare i esposa de les víctimes, Marianela, estava treballant la nit que suposadament els van assassinar. El seu company, Francisco Javier, sembla que també. Aleshores, els investigadors es fixen en l'amic de l'home assassinat, que va ser l'última persona que va veure Miguel Ángel en vida.
6: Así que se realizó una investigación sobre esta persona. Aparte de eso, se verificó quién le había visto cuando entró a su domicilio, que se había desplazado en vehículo. Se realizó una inspección ocular en su domicilio. No hubo ninguna ropa. El laboratorio informó de que no había ninguna ropa con ningún resto de sangre, etcétera, y esa línea quedó, el señor Castañeda quedó descartada.
0: Descartada aquesta possibilitat, es comprova la coartada del germà de Miguel Ángel, Aníbal, que diu que era a Sevilla, a una hora en cotxe del Monte.
1: El germà de la víctima també el descarten com a sospitós perquè hi ha una fotografia del seu cotxe i un rebut que demostren que va ser a la capital andalusa aquella nit. A més, els cambrers del restaurant on diu que va sopar confirmen a la policia que van atendre tant l'Aníbal com la seva nòvia.
10: You want it darker.
11: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
0: Els investigadors es troben en un altre carreró sense sortida. Esgotat de moment el seguiment de l'entorn més proper de les víctimes, la Guàrdia Civil busca possibles enemics de Miguel Ángel. Ja hem dit que els va sorprendre que ningú en parlés malament d'ell. Però igual que va passar amb la inspecció ocular, que en van demanar una segona perquè estaven convençuts que havien de trobar alguna cosa, també miren amb lupa l'historial de Miguel Ángel i troben que una vegada, al supermercat on treballava, va tenir un enfrontament.
6: Pues nos hablaron de un chico, un rumano, que Miguel Ángel había cogido robando una colonia y que el rumano le había dicho que tú te vas a enterar, etcétera. Entonces, bueno, no es que fuera a priori una línea muy interesante, pero es que como tampoco teníamos otros enemigos que tuviera Miguel Ángel, pues nos volcamos en ello y de hecho, bueno, se realizaron intervenciones telefónicas, se habló con todo el entorno del chico este rumano, Yonut se llamaba, y se pudo verificar 100% que esta persona el día 27 se encontraba en casa de los padres de su novia y no salió por la tarde, no salió de casa ni por la tarde ni por la noche. Por lo tanto, este Yonut no pudo ser quien cometió los hechos.
0: Seguint el mateix patró, la UCO també investiga un home d'origen magribí.
6: Dentro del entorno un poco delincuencial que estuvimos investigando, observamos que en torno a las 22:30 horas se acercó un ciudadano marroquí al centro de salud a realizar una cura por un corte en el brazo, en la mano. Nos llamó la atención a ver si podía haber tenido algo que ver con los hechos, ya que el arma homicida había sido un cuchillo. Cuando hablaba con nosotros, pues vertía cosas contradictorias y es por lo que decidimos finalmente coger como línea de investigación y intervenir los teléfonos y reconstruir qué es lo que hizo esta persona en ese día.
0: Ràpidament, els investigadors comproven que aquest noi es va tallar amb una ampolla de vidre en un parc del poble i que, per tant, tampoc podia ser que havia comès el crim. Així van passant les setmanes i el cos d'elit de la Guàrdia Civil no obté cap resposta. L'únic que tenen clar és que investiguen un crim passional i que l'assassí ha de ser algú que conegués les víctimes. Però qui i per què? Com és lògic, la mort del seu marit i de la seva filla és un cop molt dur per a la Marianela. Per protegir-la, la seva família no li explica com de sagnants van ser els assassinats, sinó que li fan creure que el Miguel Ángel i la Maria van morir ràpidament i sense gaire dolor. Tot i això, la dona perd completament les ganes de viure.
2: Marianela se va a vivir con sus padres porque no podía estar sola, claro. Ella está completamente desesperada, tiene intentos de suicidio y se va a vivir con sus padres. Y él, bueno, él está pendiente de ella. Él, justo el día después de los crímenes, la relación que era clandestina pasa a ser oficial. Es decir, él va allí a la casa y le pide a los padres de Marianela permiso para visitarla. Y entonces ellos ya se hacen novios. O sea, de ser una relación clandestina y bueno, que no aprobada por ninguna de las dos familias. Es decir, ni los padres de Marianela le querían a él, ni los padres de él querían a Marianela.
0: En certa manera, que diguin que són parella no sorprèn ningú, perquè la relació de la Marianela i el Francisco Javier a Almonte era de domini públic. Però el que sí sorprèn a l'entorn més proper de la Marianela és l'actitud del seu xicot. Això que sentireu ho va explicar una amiga de la Marianela, la Carmen, a la periodista Rocío Castrillo.
12: El tipo celoso y posesivo que subyugaba a Marianela parecía haber desaparecido. En su lugar quedó un hombre atento, colaborador y pendiente de ella. Incluso su forma de actuar con respecto a mí era radicalmente distinta. Pasé de no gustarle nada, porque me consideraba demasiado moderna y me creía una mala influencia para su novia, a llamarme varias veces al día. Me pedía que no dejara de visitarla e incluso me preguntaba por algunas actividades que pudieran alejarla del sufrimiento.
0: Per què l'amiga de la Marianela es refereix a Francisco Javier com un home gelós i possessiu?
1: L'entorn de la Marianela explicava que Francisco Javier, que aleshores tenia uns 30 anys, controlava completament la seva parella. Els testimonis deien que l'home decidia des de la roba que s'havia de posar fins a la gent amb la qual podia parlar.
2: Ella llevaba varios años con una relación clandestina, una relación que, según después reconoce, a mí me lo contaron todas sus amigas, además, las amigas le advertían de que este era un hombre posesivo, era un hombre muy celoso y, bueno, era una relación clara de dominante y sumisa.
0: Marianela i Francisco Javier es van conèixer al supermercat on tots dos treballaven. Abans de començar la relació extramatrimonial, acostumaven a quedar plegats amb les seues respectives parelles. Aleshores, només eren amics i companys de feina, però va arribar un moment en què van començar a quedar d'amagat. Quan els van enxampar, la parella del Francisco Javier el va deixar. Miguel Ángel, però, va acceptar la infidelitat i la Marianela va continuar al domicili familiar. Al final, ella va decidir marxar de casa perquè se sentia incòmoda. Això va ser només 19 dies abans que es cometessin els assassinats.
2: Ella dejó al marido, pero no de la forma en que él hubiera querido o de la forma en que él se lo estaba pidiendo. Porque ella dejó a su marido, pero no se fue a vivir con él ni hizo pública la relación. Ella simplemente se alquiló una casa a las afueras del pueblo, en un barrio apartado, en un sitio discreto, donde vivía con su hija cuando a la niña le tocaba con ella, porque hicieron un acuerdo verbal de custodia compartida. Eso significaba que los padres tenían que tener una relación por la niña. La niña era muy pequeña, tenía solo 8 años. Entonces, él no soportaba esta relación, tenía tremendos celos de Miguel Ángel y, según me confesó ella, más aún de la niña, porque al fin y al cabo ella a su marido lo había dejado, pero a su niña no la iba a dejar nunca. Y además él le pedía que tuvieran hijos y ella pues no quería. Ella decía que ella ya tenía una hija, ella además era mayor que él, unos 7 u 8 años, y no quería tener más hijos.
0: Segons li va explicar la mateixa Marianela a Rocío Castrillo, Francisco Javier es posava gelós per qualsevol cosa, sense ni tan sols haver fet pública la relació. Això que ell li prohibia sortir i divertir-se. Això que sentireu va passar un dia abans dels assassinats, el 26 d'abril del 2013.
13: Miguel me puso un mensaje donde me pedía, por favor, que fuera a su casa para ayudarle a cambiar las fundas de los sofás. Después de salir del trabajo, recogí a mi madre. Necesitaba que me acompañara por miedo a que Fran pudiera verme entrar sola en casa de mi marido o que alguien le dijera que yo había ido allí. Era mi carabina. La utilizaba como apoyo para evitar su enfado.
0: Tot això que hem sentit, la Marianela diu que va passar abans dels assassinats. Després, explica que davant de la seva família i de les seues amigues, Francisco Javier, Fran, semblava haver-se convertit en un home nou. Sempre la intentava animar. Estava molt pendent d'ella i fins i tot havia comprat una casa perquè hi anessin a viure junts i ella pogués refer la seva vida. Ara bé, segons la versió de la Marianela, aquesta era una actitud de cara a la galeria.
13: Si antes me controlaba, una vez que fui suya en exclusiva, no dejaba ni un resquicio fuera de su alcance. Me llevaba de la mano a todos sitios, al psiquiatra, a la psicóloga, a la asociación Alma y Vida, y la insistencia en arreglar la casa. Venga, vamos a comprar los azulejos. No sacaba energías para moverme y me obligaba. Mujer, que es por distraerte, me decía para justificar su propio interés. Él me arrastraba hasta conseguir su propósito, pero yo no podía con 10 pastillas diarias que me tomaba. Llegamos una vez a la tienda de los azulejos y no conseguía sostenerme en pie. Me senté y se me acercó el dependiente. ¿Qué te pasa, prenda? Me preguntaba. Yo repetía. Me han matado a mi hija, me han matado a mi hija. Tenía la sensación de que mi dolor tan profundo, tan irreprimible, no importaba. Lo esencial era la casa, su obsesión por meterme en su casa, tenerme solo para él.
0: Francisco Javier negava públicament que fos un home possessiu i controlador, com també negava això que la germana de la Marianela va explicar a l'escriptora del llibre.
12: Esa actitud suya sí que la encontraba rara. Incluso la comenté con nuestros padres y me contestaron que a ellos les ocurría lo mismo. No podían entender que jamás nombrara a Miguel Ángel y a la niña y que una muerte tan horrible no le provocara ninguna reacción. Lo atribuyeron a que era un tipo muy frío. Traté de averiguar qué pensaba mi hermana sobre el asunto y llegué a insinuarle algo, aunque resultó inútil. Ella apenas hablaba, lloraba y lloraba. En alguna ocasión en que estábamos solas y la encontraba más relajada, me atreví a preguntarle si no le resultaba extraño el cambio de actitud de su novio, de lobo a corderito. No me contestaba, no se le podía hablar del tema, y se ponía a gritar y a llorar como una desquiciada. Así que lo dejé por imposible.
0: Francisco Javier manté que les setmanes posteriors al crim se les va passar plorant, perquè Miguel Ángel havia estat amic seu i el considerava molt bona persona. El que és cert és que va estar de baixa per depressió. Avancem ara fins a l'estiu del 2013, un mes i escaig després del doble crim del Monte. Sense tenir cap pista nova, els investigadors demanen a la Marianela que vagi a la casa on van matar el seu marit i la seva filla per comprovar si falta alguna cosa de valor. Abans, encarreguen a una empresa especialitzada que netegi el domicili, perquè no volen que una mare completament enfonsada pugui veure la seva antiga llar tacada amb la sang de la seva família. La Marianela va al número 3 de l'Avinguda de los Reyes amb la seva amiga Carmen. Després de revisar la casa amb molta dificultat, perquè no pot evitar posar-se a plorar, la dona només troba a faltar un ganivet a la cuina, un que recorda que tenia el mànec verd. Aquest és el que van trobar els investigadors a l'habitació de la nena darrere d'una calaixera. També, quan està a punt de marxar, la Marianela veu que darrere de la porta d'entrada no hi ha les claus del seu marit, que sempre les penjava allà. Aquella mateixa tarda, al menjador de casa dels seus pares, li explica tot això a un dels investigadors del cas, La conversa va anar més o menys així.
7: El cuchillo verde lo tenemos nosotros. Forma parte de las evidencias del caso.
13: ¿Por qué, teniente? ¿Es el que usó el asesino para matarlos?
7: No, lo cogió la niña para defender a su padre del agresor. O para defenderse ella. Ese extremo no podemos corroborarlo a ciencia cierta. Apareció en el suelo de su dormitorio, entre la cama y el sifonier. Lo que sí sabemos es que no se trata del arma homicida.
13: ¿Y?
7: De momento no ha aparecido. ¿Algo más que echará en falta?
13: Sí, las llaves de Miguel Ángel. Siempre las dejaba colgadas detrás de la puerta y no estaban. También las tienen ustedes. Como han cambiado la cerradura, igual se las quedaron para hacer alguna prueba.
7: Puede ser, sí. Preguntaré a los técnicos que intervinieron. En cualquier caso, la mantendré informada. ¿Eso es todo?
13: Que yo sepa, sí. Lo pregunta por algo en concreto. ¿Qué buscan, teniente?
7: Ya sabe lo que buscamos. Al asesino de su marido y de su hija.
0: El fet que les claus de l'home assassinat no fossin al pis sorprèn el tinent de la UCO, que es pregunta si seria així com va entrar l'autor del crim i, en aquest cas, com les hauria pogut aconseguir. Ja heu vist que en aquesta investigació hi ha moltes preguntes, però molt poques respostes. Uns dies després, encara en sorgeix una altra. Però avui se'ns ha acabat el temps. Ho resoldrem en el pròxim capítol. O no. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
11: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Nil Montilla. Muntatge musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio.

0: Els menors que van arribar fa 15 dies a Ceuta s'agreuja cada cop més. N'hi ha 1.900 identificats, segons el govern espanyol, però les ONGs eleven aquesta xifra a 4.000 infants i joves en situació de precarietat absoluta. Més notícies amb la Mar Camps.
1: Una dona de 84 anys ha mort avui mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no li han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'incidències que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Tort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
2: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al barri vell per evitar que es desbordin i n'instal·larà de noves amb més capacitat els punts més conflictius. També es farà una acció de conscienciació en els comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Ho explica l'alcalde Lluc Salelles en declaracions a l'ACN.
3: Per intentar que quan fan aquesta venda directa, que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, les papereres ens queden més plenes.
1: Del gener al juny, l'Ajuntament ha interposat a més 250 multes contra actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o deixar trastos al carrer.
0: Puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques de nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. Doncs bé, en aquest context hem sabut que més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
4: Això els fa vulnerables davant dels incendis i dels fenòmens naturals extrems. Aquest any, per exemple, s'han notat els efectes de les ventades i les onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment.
5: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
4: Són les dades d'aquest any de la xarxa 8x8CAT que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any.
0: Ara els esports, Pau Dax.
6: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3cat.info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat avui a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè la fase de classificació. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, quan faltin 10 minuts per les 11, final dels 200 metres llisos amb la santcugatenca Jael Sakura Bastuer lluitant per medalla.
7: Fins aquí les notícies.
8: Visca la ciència. Endavant, Marta. El búnquer.

0: Què? Programa patriòtic avui, americà, yankee, fort.
1: Molt yankee.
0: Sí.
1: Si us agraden els Estats Units...
0: Home, a qui no li agraden els Estats Units?
1: Els... bueno, hi ha una gent que no els agrada en compte.
2: A qui no li acudi?
1: Doncs si sou partidaris de... Bueno, si us agraden els Estats Units, avui gaudireu. És un programa molt patriòtic, molt.
0: És que algú ho ha de fer. Algú ha de defensar els Estats Units des de Catalunya.
1: Sí, és veritat. Avui us explicarem la història de la típica família americana i patriòtica, de les que tenen la bandera a l'entrada de casa i la foto del president a la tauleta de nit.
0: Ostres!
1: Això és molt maco.
0: Ostres!
1: Això jo crec que...
0: Good night, Mr. Biden.
1: A Catalunya, a l'època de Jordi Pujol, hi havia alguna casa que havia passat. Això...
0: Mare de Déu, si havia passat.
1: Ara no sé si passa, ara. Han canviat els temps, també. No, no ho dic perquè...
0: Aquella Catalunya no tornarà.
1: No tornarà, no tornarà. No la busqueu, que no hi és. No hi és, aquella Catalunya. El nostre protagonista és el petit Edward Joseph Snowden, un nano de mirada pura i brillant, un patriota de naixement que somia que un dia podrà treballar pel seu país.
0: Oh, carai.
1: Fixeu-vos en el currículum familiar.
0: Aviam.
1: L'avi és un oficial de l'FBI.
0: Ostres.
1: La mare treballa al Tribunal Federal del Districte de Maryland. El pare és el sotsoficial de la Guàrdia Costanera dels Estats Units. I la seva germana gran s'està traient les oposicions per convertir-se en advocada del Centre Judicial Federal a Washington.
0: Mare de Déu, molt americà tot,
1: tothom servint el país a la família.
0: No faltis mai a la escena d'acció de gràcies.
1: Home.
0: Perquè cau un puro,
1: Perquè ho dius amb aquest accent?
0: Perquè és el de l'hispano, que no s'ha acabat d'adaptar, però vol ser americà.
1: Vale.
0: Tengo calos fríos. Americà, no acaba.
1: Bueno. Aquella família està exageradament orgullosa de ser americana. Són més americans que la final de la Super Bowl i que el 4 de juny, tot plegat.
0: Oh.
1: És per això que l'Edward està ben obsessionat en servir el país, treballar de policia, fer de soldat, alguna cosa per l'estil.
0: Algú, doni'm que
1: pugui dur la bandera d'Estats Units al pit.
0: Què puc fer pel meu país? Cosa que no sentiràs dir mai a cap català.
1: No.
0: Perquè tenim un país de pixarrí.
1: Sí, noi. Quan se'ns va dir de ser al carrer, ja hi érem. Hi érem justet, senyor.
0: I vostè, no sé si va sortir.
1: Exacte, hi érem, que, bueno, que segons que hagués vingut, no hi, també haguéssim fet un parell de passos enrere. Ja ens coneixem.
0: Ens coneixem tots, Josep.
1: El petit Edward és un nen exemplar que li agrada anar a l'escola i que es porta d'allò més bé amb els companys de classe. Fa extraescolars, participa en activitats a l'aire lliure... És un nano ben eixerit, amb una mica d'esforç pot arribar allà on vulgui. Llàstima que quan el nostre Edward tot just és un preadolescent, enganxa mononucleosi infecciosa, una malaltia que el deixa ben baldat.
0: La malaltia del petó?
1: Sí.
0: On t'has cardat la llengua, nano?
1: Ah, pobret. És una malaltia que la canalla pot agafar fàcilment.
0: Sí,
1: no cal que es morregin a la guarderia. Per què? Per agafar això.
0: Però si estan tot el dia llepant-se a la guarderia.
1: A la guarderia és que ho llepen tot, la canalla, petits,
0: Tot!
1: Les cadires, la taula, tot llepat.
0: Està tot llepat, el profe.
1: Tot, llepen el profe, quin fàstic.
0: Prou, de llepar profes.
1: La gent jove l'acostuma a superar amb rapidesa aquesta malaltia, però en el seu cas l'ha deixat destrossat. El nano no pot moure's del llit. Es passa 9 mesos a casa, sense anar a l'escola i sense veure els amics. Ha passat de ser el nen més alegre del barri a ser una ànima solitària.
0: Ostres, pobre nano.
1: Mira, l'única distracció que té és un ordinador nou de trinca que el pare li ha comprat perquè s'entretingui una mica.
0: Cuita, com pica.
1: Anar menjant xetos. Som a la dècada dels 90 i internet ja ha arribat a les llars americanes. Com que el nano no pot aixecar-se del llit, es passa hores navegant per internet. Aquella habitació foten una pudor de resclosit que espanta.
0: És que, de veritat... Si, nano, obre la finestra, almenys.
1: Que es ventili una mica.
0: És que entra la mare i, noi, aquesta furtor de mitjó brut, què?
1: Exacte.
0: I de marihuana.
1: Curiós, no, la... Quina marihuana.
0: Quina marihuana, mama, quina marihuana. Sense que pregunti res a ella, quina marihuana, mama. Si t'he dit bon dia.
1: I gent que no es mouen de l'habitació teclejant, com poden fer aquella pudor de suat?
0: Mira, és ben curiós, això que dius.
1: Nano, com s'ho estan si no t'has bellugat de la cadira en 10 dies?
0: No estàs fent res.
1: Aquí és quan l'Edward descobreix el món cibernètic i es torna un adolescent alternatiu. En altres paraules, un friki.
0: No.
1: Xateja amb gent d'altres països, s'aficiona a les sèries anime i juga a videojocs tot el sant dia. Ara també comença a dominar la informàtica.
0: Què t'estimes més, que sigui el teu fill o que sigui el quarterback de l'equip de futbol del col·le?
1: Pregunta complexa.
0: És pregunta trampa.
1: És pregunta trampa.
0: Pregunta trampa.
1: Perquè d'entrada se te'n va el quarterback.
0: Se te'n va,
1: tu diries,
0: sí,
1: el quarterback.
0: Perquè dius, un tio sapat, un tio fort,
1: sí,
0: i l'altre... No
1: però
0: tant.
1: Qui t'aportarà més problemes?
0: Home,
1: bueno, el de l'ordinador.
0: Sí, el de l'ordinador. 100%.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè... Quin... Clar.
1: Bueno. L'any que ha passat tancat a casa li ha servit per interessar-se per tot aquest món de la informàtica. Després d'acabar l'institut, comença a estudiar Ciències de la Computació i més tard un màster a distància per la Universitat de Liverpool. Fixeu-vos, tot just som a l'any 2000,
0: sí,
1: i els americans ja estaven fent màsters online,
0: I aquí, l'any 2000, et volies connectar a internet i patava el fix.
1: Home, aquest...
0: No t'ho estàs connectant, no truqueu,
1: Mama, no truquis, no que m'he de connectar.
0: Estava acabant de baixar la peli i... Si no acabava,
1: no.
0: Havies de tornar a començar,
1: Des del principi...
0: Hòstia.
1: Quin desastre d'internet tenia.
0: Però què és això? Què és aquest patiment al que hem estat sotmesos?
1: Terrible.
0: Tant de bo haguéssim pillat la Primera Guerra Mundial.
1: Mira.
0: En comptes de pillar al finals dels 90.
1: Hi ha joves que no saben pas de què va això.
0: No!
1: No, estan acostumats a tenir fibra mega,
0: tot,
1: a tot mil megas, a tot hòstia.
0: Tot. El mòbil fas així i ho tens el que vols.
1: No. Abans era un sacrifici. Saps el que era? La meva mare, que no truqués amb tota la tarda.
0: Clar, era o que no truqués o que quedés la xapa tu.
1: Clar, clar.
0: Llavors què vols?
1: No. Surfejant per internet, l'Eduard s'hi troba com peix a l'aigua. També aprofita per aprendre japonès i practicar arts marcials.
0: Hòstia, estic fent arts marcials online.
1: Carai,
0: nano. Ei.
1: És un bon friqui.
0: És un bon friqui,
1: i sí, molt intel·ligent, a més. Ell sap que aprendre nous idiomes i aprendre informàtica li servirà per trobar una feina de futur.
0: Doncs és molt friqui i molt llest.
1: El temps passa tranquil·lament fins a una data molt concreta. L'11 de setembre de l'any 2001.
0: La diada!
1: Sí.
0: La diada. Te'n recordes d'aquella diada o no?
1: I tant que me'n recordo d'aquella diada. I també de l'atemptat contra les Torres Bessones.
2: It's 8:52 here in New York. I'm Brian Thumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan.
3: Right, there's another one. Another plane just hit. Right. Oh, my God. Another plane has just hit. It hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion.
1: Per què ho explica com si s'ho estigués inventant?
4: Another building.
1: Escolti,
0: els americans són molt així,
1: Molt expressius,
0: tu sents això i dius, aviam, senyora, vol dir que és veritat això que està passant? Doncs miri, sí.
1: El país sencer es paralitza i l'Edward deixa de banda els videojocs per centrar-se en el que realment és important. La nació ha sigut atacada. La família Snowden i el seu entorn només parlen de defensar el país. L'octubre d'aquell mateix 2001, l'administració de George Bush es posa en peu de guerra contra l'Afganistan i l'any 2003 també entren en guerra contra l'Iraq de Saddam Hussein, a veure si troben armes de destrucció massiva.
0: A veure
1: si les troben.
0: Aviam.
1: El nostre amic Edward, encara que sigui un friqui, no ha deixat mai de ser un bon americà. I després dels atacs del 2001, la seva febre patriòtica augmenta. Ara s'ha allistat a l'exèrcit.
0: No, home, no.
1: Ja estaves bé, allà menjant xetos i jugant a l'ordinador.
0: Sí, home, sí, allà no et matarà ningú.
1: Té 20 anys i ganes de demostrar de quina pasta està fet. Els seus pares estan encantats, però ell encara vol anar més lluny. No vol ser un simple soldat. Ja us hem dit que és un nano molt llest i que, a més, domina les arts marcials. Després d'haver fet la instrucció bàsica, s'allista a les proves per ser d'operacions especials.
0: Que vol ser un boina verda.
1: Sí, senyor.
0: S'ha flipat, s'ha tornat loco.
1: Exacte, vol ser com en Rambo, Jair. La trista realitat és que es trenca les dues cames durant la primera setmana de proves. Salta d'un helicòpter i es rebenta contra el terra.
0: Ai, Edward! No t'hagués passat a casa, això!
1: No! Sobretot, si salteu d'un helicòpter...
0: Sí.
1: Primer consulteu amb un físic...
0: Sí.
1: Si amb el vostre pes...
0: Sí.
1: Aquelles cames aguantaran.
0: Sí.
1: Cuidado.
0: És una
1: fórmula.
0: És matemàtic.
1: Un físic ho farà molt ràpid, això
0: t'ho
1: dirà. Tu
0: t'has de saber quina és la gravetat, la força de la gravetat.
1: Distància de l'helicòpter al terra.
0: I a quina velocitat arribaràs.
1: I el teu pes.
0: Si calcules que arribes a més de 120 per hora...
1: No saltis.
0: Cuidado.
1: No saltis, nano. Calma. Digue-li que baixi una mica més al pilot.
0: Que no li costa res. El de l'helicòpter és baixar la palanca.
1: Sí, o pujar-la, et sembla. Per baixar sembla que pugen.
0: Ni idea.
1: Sí.
0: Tu no creus que hauria d'haver avançat més el mecanisme de control d'un helicòpter?
1: Home!
0: Jo allò ho he vist i vaig pensar que li falta un volant, això, senyor. Jo aquí no penso pujar-hi,
1: I jo ara segueixo un pilot d'avió per Instagram, que m'ha donat confiança, un pilot català, que grava com vola.
0: Amb avió?
1: Amb avió.
0: I què?
1: Sí. I hi ha molts de botons allà.
0: Molts.
1: I porto 10 o 12 vídeos. Sí. Em sembla que n'ha fet servir dos. Vull dir que la majoria de botons són per fer-se el xulo.
0: Són per xulejar, per portar a la teva parella, a la...
1: Mira.
0: T'ensenya com va. I aquest per què serveix? Bueno, no t'ho puc explicar, però no ho entendries.
1: No t'ho puc explicar.
0: No ho entendries,
1: no.
0: Però si és per avisar que s'ha acabat el paper de vàter.
1: Exacte.
0: Desgraciats. És un tots els botons són un intèrfon.
1: El 90% dels botons d'un avió no serveixen per res. I que vingui qui vulgui...
0: Que vingui a un directiu de Boeing...
1: A callar.
0: T'hauria de dir zero confiança.
1: Zero,
0: que
1: zero.
0: Boing.
1: En principi...
0: Sisplau, eh? Ja,
1: si com l'avió faci boing,
0: no, si
1: malament.
0: Fa boing.
1: Malament.
0: Home, no. Ryanair.
1: Home,
0: sí.
1: Millor boing que crash, sí. Catacruc. La companyia aèria Catacruc.
0: Catacruc ha fet fallida. Oh, no, Cardis.
1: Home. Bueno, va, sisplau, va. Escolta'm. El nostre amic ha saltat de l'avió, de l'helicòpter, perdó.
0: I en comptes de quedar-se a casa...
1: I s'ha rebentat les cames. Una cosa és saber quatre moviments d'arts marcials i l'altra és ser de les forces especials. Amb les cames trinxades, l'aventura de l'Edward Snowden a l'exèrcit dura 8 mesets. No, però el nano no tira la tovallola. La lesió a les cames no serà cap impediment per continuar servint al país. Gràcies a les seves habilitats informàtiques, ara treballarà a la NSA, National Security Agency. Va. És l'agència del govern encarregada d'obtenir i analitzar la informació transmesa de qualsevol mitjà de comunicació per garantir la seguretat dels Estats Units. L'Edward serà un dels seus analistes.
0: La NSA no és la NASA, eh?
1: No és la NASA.
0: És la NSA.
1: NSA. On treballes, a l'ANSA?
0: A l'ANSA.
1: Quinsa.
0: A l'ANSA. NSA. A la NASA. És que és una merda de feina, o què?
1: És una feina bastant avorridota, sí. Hem passat de saltar d'un helicòpter en marxa a estar asseguts tot el sant dia en un despatx. Anem mirant l'Excel. L'Edward, però, sap perfectament que serà més útil treballant a la NSA que fent de soldat. Si fa bé la feina, ell i el seu equip podrien evitar futurs atemptats. El nano és tan aplicat que al cap de pocs anys la CIA s'interessa per ell.
0: Ara, la CIA!
1: Home, aquesta sí que va bé de dir.
0: Això sí que és ben parit, home.
1: CIA.
0: La CIA. Treballes a la CIA. A fer d'espia. Clar que sí.
1: La CIA el fitxa per continuar fent d'analista, bàsicament, eh? Tot el sant dia davant de l'ordinador. Això sí, hi ha un canvi molt positiu. L'Edward és traslladat a un complex que tenen al Japó, a una base militar americana que hi ha a prop de Tòquio. El nostre amic no podria estar més content.
0: Clar que sí, podrà anar a comprar còmics i ninos.
1: Li agradava l'ànime. Va aprendre japonès.
0: Sí.
1: Treballa a la CIA i, a més, està vivint al Japó.
0: És un somni.
1: Llàstima que estigui massa enfeinat per dedicar temps a descobrir la cultura japonesa. La seva feina és massa important. Milers de vides depenen de l'Edward i els seus companys. L'any 2010, la CIA reestructura els seus equips de treball i proposen a l'Edward passar a l'acció. En altres paraules, treballar sobre el terreny. El destinen a Viena perquè faci d'espia.
0: Ara,
1: Edward.
0: Ara, l'smoking, pistola amb silenciador. Envoltat de ties, no sé com, sexis, sempre.
1: Sempre. Sí, sí.
0: Què passa?
1: Al mig d'Afganistan? Sí.
0: Al mig d'Afganistan? Com pot haver aparegut aquella dona amb aquell vestit, amb aquell tall a la faldilla?
1: És molt estrany,
0: què
1: allò.
0: És, això?
1: És estrany, és estrany. Bueno, tampoc ens flipem, eh? En el seu cas, l'aventura dura poc perquè l'Edward, això de jugar a ser James Bond, no li agrada. S'estima més continuar analitzant dades. Diu que als carrers de Viena hi fa massa fred. Jo no puc fer d'espia. Tinc fred. No puc espiar amb aquest fred.
0: Ostres, però a veure un moment. Hem passat de saltar d'un helicòpter en marxa a dir que fa falta una rebaqueta per sortir fora?
1: És un tio que volia ser de les forces especials, eh? I ara té fred a Viena, eh? A Viena, que tampoc és, aviam.
0: Sí, no és el Pol Nord.
1: A veure, nano, hòstia. L'Edward llavors rep una oferta per saltar al sector privat. L'oferta és massa bona per rebutjar-la. Li ofereixen una casa a Hawaii i 200.000 dòlars l'any.
0: Carai!
1: Això aquí, quan vam negociar amb Catalunya Ràdio, no se'ns va dir.
0: Perquè, si no, jo a partir d'ara és el que demanaré quan em contracta.
1: Jo
0: és
1: vull una casa a Hawaii
0: i 200.000 dòlars l'any. Però si la feina és a Barcelona, casa a Hawaii!
1: I ja està. Ell i la seva xicota, l'Edward.
0: Que t'has saltat?
1: Que ha aconseguit...
0: Primera notícia, nano.
1: Ha aconseguit tenir xicota contra tot pronòstic.
0: Amb les cames trencades i davant de l'ordinador,
1: sí.
0: No és fàcil.
1: Doncs mira, ha aconseguit xicota i tots dos es traslladen a Hawaii a viure una vida d'ensomni.
0: Home. Vinga, Edward.
1: El lloc on treballa continua sent de ciència-ficció. La seva oficina està ubicada sota terra, dins d'una muntanya que hi ha al costat d'una base militar.
0: Que dit-li el del taxi ha de ser maco. Deixi'm allà a la falda de la muntanya.
1: Però on va treballar?
0: No, vostè deixi'm.
1: Aquí, a la tercera palmera. Pari aquí.
0: I ara, Marci, fins que no hagi marxat jo no puc dir res.
1: L'Edward està treballant per una empresa privada, però continua vinculat amb el govern americà. De fet, això és una cosa bastant curiosa. Està al sector privat, però la seva feina continua sent recopilar informació per les agències de seguretat americanes. Ell està encantat, perquè continua ajudant el seu país.
0: Però a veure, però a què es dedica, exactament? Però a què es dedica?
1: Ja ho he dit, a recopilar i analitzar dades, Jair.
0: Però això és molt poc concret, això. O sigui, el taxi el deixa a la tercera palmera.
1: Sí. Entra dins la muntanya.
0: Entra dins la muntanya. Baixa, sí. Amb l'ascensor cap avall. Només té números cap avall.
1: Ensenya la retina per entrar, sí. S'obre la porta.
0: Sona la musiqueta. Pa, pa, pa. Es fa un cafè,
1: sí.
0: I entra al drive. I què fa?
1: El drive, aviam. Què? Fa servir programes una mica més complexos que el drive. Però intento explicar-ho, si et sembla. Va. Retrat una mica el dia a dia a la seva oficina. Aviam. Com ja us hem dit, la seva oficina no és una oficina convencional, bàsicament perquè està sota terra.
0: Bueno, els treballadors del metro.
1: Sí, jo anava a dir a Barcelona. A Barcelona hi deu haver alguna oficina que més o menys, eh?
0: Sí.
1: I entra a través d'un túnel vigilat per l'exèrcit. Després de passar diversos arcs de seguretat i ensenyar les credencials a cada porta, per fi arriba al seu ordinador. Per exemple, fa uns mesos que la NSA li ha encarregat que faci seguiment d'un enginyer nuclear iranià que viu als Estats Units i que podria ser un potencial terrorista. Sí. Des de l'oficina, l'Edward hackeja el correu electrònic d'aquest home i el mòbil, també, i fa un seguiment a veure què en pot treure. Quan el sospitós fa una trucada amb el seu mòbil, l'Edward la pot escoltar i la pot gravar. Quan aquesta persona està navegant per internet, el nostre amic es connecta al portàtil per veure'n l'activitat. Sap, per exemple, doncs, a quines pàgines s'ha connectat, sap què ha buscat...
0: L'Eduard va molt fort, això segur que és delicte.
1: Això, bueno, Jair, és un potencial terrorista, eh? Bueno. S'ha de fer el que faci falta per protegir el país. Si aquest home es deixa el portàtil engegat sobre la taula del menjador, doncs l'Eduard pot connectar-se a la webcam i veure una mica l'activitat d'aquella casa.
0: Ja us vam dir que s'havia de posar cinta americana a la webcam.
1: Sí. Això és molt valuós perquè si l'home té convidats, doncs l'Eduard pot veure qui són i escoltar les converses.
0: Ai, ai, ai.
1: A vegades el sospitós surt de casa i va a un locutori per parlar amb els seus pares, que encara viuen a l'Iran. L'Edward també es pot connectar als ordinadors del locutori per continuar-lo espiant. Arreu on vagi aquest home, l'Edward té la capacitat de connectar-se a algun dispositiu proper i fer-li un seguiment. Aquesta seria la feina.
0: Però digue'm, digue'm. Digue'm. Això, vaig a preguntar-t'ho tal qual.
1: Sí.
0: Això no és il·legal?
1: Això és molt il·legal, sí.
0: Val, que no haguessin canviat les
1: lleis. No.
0: Val.
1: Però l'Edward està convençut que ho fa pel bé dels Estats Units. Quan estan segurs que l'individu no és cap amenaça, el deixen en pau. De tota manera, les dades i els registres queden guardats, per si de cas.
0: Ah, sí.
1: Era innocent, però ho guardarem tot,
0: mira,
1: per si de cas.
0: Fica-ho allà.
1: Hi ha dies que l'Edward sí que és veritat que se sent una mica com un superespia, i altres dies, bueno, més desagradables. A vegades s'ha de passar hores observant a través de la webcam d'un ordinador com un pare de família està donant menjar al seu fill. És una situació un pèl violenta.
0: Home, sí, doncs,
1: no?
0: sí.
1: Què avui, com va? Bueno, no s'ha acabat el potito encara, el nen.
0: Ja està, és això.
1: A vegades es connecten a una webcam d'un sospitós i, hòstia, de cop i volta la seva parella surt de la dutxa i la veuen despullada.
0: Com?
1: De tant en tant, algun company de l'Edward, allà a l'oficina, es fot... Sí. Per davant la pantalla acaba de passar una tia amb pilotes, veniu! Això passa.
0: Això és gravíssim.
1: Això passa.
0: Això passa, eh?
1: Sí, senyor. És Estats Units, és diferent.
0: És diferent, és el país de la llibertat.
1: L'Edward comença a pensar que allò és bastant poc moral. Suprimir les llibertats de la gent a canvi de seguretat, què?
0: Miam.
1: És un dilema, és un dilema.
0: Sí,
1: és un dilema. Comença a veure les coses des d'una altra perspectiva. El més fotut de tot és que el govern utilitza empreses privades per fer aquests seguiments. A canvi de contractes milionaris, empreses com Dell veuen tota la informació dels usuaris.
0: Dell, les pantalles dels ordinadors... Ens espien! No s'espien!
1: Aviam. Dell és molt més que una simple marca de pantalles. Dell és un dels gegants que hi ha darrere d'aquesta trama.
0: Ai.
1: També hi estan emmerdades corporacions com Microsoft, Google... Ah, jo no sé si continuarà llegint perquè ens mataran.
0: És que ja ens hauria... Si ens han de matar, ja ens hauran matat.
1: Vale, doncs Apple, Verizon, Facebook, Vodafone... I Yahoo.
0: Yahoo,
1: tu.
0: També que va.
1: Hòstia.
0: Quan l'ordinador... Perdona, però quan l'ordinador fa allò de... que et canvia el cercador...
1: Oi.
0: Per defecte. I de cop apareix. Yahoo.
1: Yahoo.
0: Bing.
1: Què és això?
0: Però què és això? que ho busca tot malament.
1: Terrible.
0: Què fa Google, Yahoo, que no troba res avui?
1: Però que Yahoo li poses... Li poses...
0: Què?
1: Restaurant Can Pairot.
0: Vale.
1: Per saber l'hora de que obren.
0: De cobre, i sí.
1: I te surten uns resultats...
0: Dissenyats per un boig. Hi ha un boig, hi ha un boig allà darrere.
1: Creo que no tenen res a veure. El futbol juega en 11 titular... Que, escolta...
0: Però és que... Perdone, que no parla... Això. Ja no li demano que entengui català, Yahoo.
1: No, però, hòstia, uns mínims.
0: Castellà.
1: Uns mínims.
0: És increïble. El Yahoo és increïble. Però és que ja no... Pensava que ja no existia.
1: No, bueno, però i el més gros és que hi ha gent que li demanes el correu electrònic @yahoo.com.
0: Aquella persona l'has de deixar. L'has de deixar de veure.
1: Ah, igual que els que a dia d'avui encara van amb @telefonica.net. Que això n'he vist.
0: Bueno,
1: existeixen, aquesta gent existeixen.
0: No direm noms, però aquesta gent i la tenim més a prop del que pensem. Telefonica.net, eh?
1: Sí. L'Eduard s'adona que el govern dels Estats Units pot escoltar totes i cadascuna de les trucades que fan els americans i veure tots els correus electrònics. El govern de George Bush és qui va impulsar aquest programa d'espionatge després de l'11S. Si intercepten les comunicacions del país, els potencials terroristes ho tindran molt difícil per organitzar-se. Però a ningú se li escapa que és una mica una violació de les llibertats dels ciutadans i que aquesta informació es pot fer servir per interessos polítics. L'Eduard ja fa temps que està pensant en fer una bestiesa. Robar tota aquesta informació de la base per explicar-ho a la premsa.
0: Aviam.
1: Eduard, tranquil.
0: No pots agafar tot el patracol aquest d'informació i portar-lo allà al Nacional.
1: No.
0: No pots fer-ho.
1: A l'Emblau.
0: No pots portar-lo a l'Emblau. No pots anar amb tot allò i portar-li a en Darío... i dir-li que ho publiqui.
1: No,
0: perquè t'enganxaràs els dits.
1: T'enganxaràs els dits. L'Eduard aconsegueix emportar-se els documents en una memòria SD.
0: Val.
1: Una targeta de memòria que es guarda, atenció, a dins la boca quan surt de la base.
0: Què dius, home? Dilluns! Adéu, crac!
1: Què passa, Eduard, a la boca? Que has anat al dentista?
0: No, ja fue mal.
1: Així de senzill i així de trist. Més endavant, l'Eduard perfecciona el mètode per treure informació d'allà on treballa. Ara fa servir un cub de Rubik buit per dins. Per amagar-hi les... No!
0: Val. Ostres, molt poc perfeccionat, eh? Què portes a la boca, un cub de Rubik?
1: A dins el cub de Rubik hi amaga les targetes de memòria. Sempre li ha agradat jugar amb cubs de Rubik i des del primer dia que va començar aquesta feina els de seguretat ja l'han vist amb el trasto aquest a les mans, llavors no sospiten. És dels pocs objectes que no li miren quan passa pels arcs de seguretat.
0: És l'agència de seguretat, eh?
1: Sí.
0: Seguretat un pèl justeta.
1: Justeta.
0: Fotre dins el cub de Rubik, sí. Home.
1: Aquí és on, màxima seguretat.
0: Màxima seguretat, sí, màxima.
1: Què, el cub de Rubik? No li mireu, que el porta des del primer dia.
0: Deixa.
1: No passa res.
0: És impossible.
1: El 2013 fot el camp a Hong Kong. Marxa del país sense ni tan sols dir-ho a la seva xicota. Des de Hong Kong es posa en contacte amb les principals agències de comunicació i, atenció, ho es bomba tot.
0: Ai.
1: La filtració és de les grosses, eh? I el govern dels Estats Units trontolla de dalt a baix. És un escàndol mundial. I atenció, perquè en els informes filtrats també es mencionen potències estrangeres interessades en aquesta mena d'espionatge. Països que estarien disposats a pagar uns bons diners per tenir aquesta tecnologia i poder fer una miqueta al tafaner els mòbils i converses de la seva població. Passem llista?
0: Va, endavant amb les democràcies consolidades.
1: Doncs mira, la Gran Bretanya,
0: sí?
1: Itàlia,
0: sí?
1: Països Baixos,
0: sí.
1: Alemanya... França, tots aquests emmerdats fins al coll. També països nòrdics com Suècia i Noruega. I, evidentment,
0: què?
1: Espanya.
0: No! No, Espanya no! No,
1: no m'ho crec!
0: Espanya no!
1: No!
0: Ni Espanyita!
1: No puede ser!
0: No!
1: És una vigilància massiva a escala internacional. També es demostra que quan Obama puja al poder, la seva administració continua actuant de la mateixa manera. No hi ha cap canvi.
0: No, Obama, no!
1: No pot ser!
0: No pot ser!
1: El negro es bueno!
0: El negro es bueno!
1: Ha ganado lo de la paz!
0: El de la paz? Però, senyor, què dice usted? Els analistes polítics americans d'Espanya...
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Déu-n'hi-do. En fi, demòcrates i republicans, en aquest aspecte, estan igual de podrits, podríem
0: dir. I l'Eduard és mort, on està?
1: L'Eduard, aviam, de moment és viu, és viu, és viu. Això sí, els Estats Units li retiren el passaport. El govern considera l'Edward Snowden, juntament amb el nostre amic Julian Assange, un enemic de l'Estat.
0: Ui. Ui. Quan et foten el mateix sac que Julian Assange...
1: Malament.
0: És un sac que va al riu, eh?
1: Sí, noi. Algunes vegades la premsa ha filtrat que l'Eduard té un cert càrrec de consciència per haver traït el seu país i haver alertat els terroristes que els estaven espiant. Diuen que l'Eduard té depressió i pensaments suïcides. Ell ho nega rotundament. En les entrevistes que concedeix deixa molt clar que ni està deprimit ni vol suïcidar-se. Al contrari, diu que si algun dia apareix mort o casualment pateix un accident i cau per la finestra, que no en tinguem cap dubte, que l'hauran assassinat.
0: Home.
1: Oh, bueno.
0: Si és que caure per la finestra no és fàcil.
1: No.
0: És que has d'estar fent molt l'índio per caure per la finestra.
1: El nostre amic no té altre remei que fugir cap a Rússia. El 2019 publica la seva autobiografia, Vigilància Permanent. I el 2022, Vladimir Putin li atorga la nacionalitat russa.
5: Bravo,
1: molt bé, Putin.
5: Bravo.
1: El bueno. El Putin el bueno. Este el bueno. Des de llavors li han dit de tot. Que és un traïdor, que és un espia rus, que és un mercenari.
0: Bueno.
1: Però l'Edward Snowden és un defensor de la llibertat i tampoc està d'acord amb el règim de Putin. És molt crític amb en Putin, però de moment Rússia és el lloc més segur pel nostre amic. Haurem d'estar pendents i veure quin serà el seu proper moviment, o a veure si apareix ofegat a la banyera... O...
0: Com la Whitney Houston.
1: Sí, noi. El voleu veure?
0: Sí.
1: Edward Snowden,
0: a veure la pinta de patriota.
1: És el Julian Assange barat, ho digui, el que no s'ha fet famós, no? Una mica...
0: Vale.
1: Sí.
0: El
1: Julià ha fet al final ha fet el mateix.
0: Sí, però no l'ha liat tant.
1: No té el màrqueting de l'Assange.
0: L'Assange, el que va fer allà al consulat d'Equador...
1: Allò sí, que anava cagant-se pels passadissos.
0: Anava amb patineta amb pilotes.
1: Cuidado.
0: Aquest no t'ho ha fet.
1: No. El voleu veure, eh?
0: Sí.
1: Ensenyo la foto, eh?
0: Ah, sisplau.
1: Aquí el teniu. Guaita, quina cara...
0: Però si és el tio més random...
1: Home.
0: ...que us pugueu trobar.
1: De veritat que podria ser...
0: Després, si voleu, en parlem, però per mi aquest tio podria estar presentant el Telenotícies.
1: Podria ser qualsevol...
0: Tranquil·lament.
1: Home, podria ser el gendre de qualsevol milionari de Vic.
0: Sí!
1: És talment
0: sí,
1: aquest
0: senyor,
1: perfil.
0: És aquest perfil.
1: Sí. Me'n presenta.
0: Perfectament es podria dir Roger, aquest tio.
1: I tant.
0: En fi, a veure què en pensa el nostre públic. Edward Snowden, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
6: Sí!
1: Mira, gent que defensa la protecció de dades.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Això sempre ens quedarà. Aneu acceptant galetes, vosaltres.
1: Sí, les cookies. En fi, fort aplaudiment per Edward Snowden, que entra al búnquer!
7: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
0: Rossell, bon dia.
8: Bon
0: Què tal?
8: Dia.
0: T'interessa la seguretat informàtica?
8: Bueno, m'interessa tenir-ne, seguretat,
1: sí.
8: Però tot això d'ordinadors no hi soc gaire, dins.
0: No
8: jo?
0: Hi ets?
8: No. Vaig haver de fer robòtica, alguna vegada, però...
1: Hòstia, de professora de robòtica
8: sí,
1: sense saber-ne.
8: Clar, en sabien més ells que jo, però vaja, és prou el que es pot. Va, a veure, sabem de sobres que el Google Maps utilitza la geolocalització del mòbil.
0: Sí.
8: Sabeu això?
0: Sí.
8: Per ajudar-nos a sortir d'un embús.
1: Saben on som, eh?
8: Sí.
0: T'ho demanen, no?
1: Sí.
8: Sempre t'ho estan demanant.
0: Sí, és veritat. Vol permetre?
1: Sí, home, sí.
8: Exacte.
1: Sí.
8: Sortir d'un embús t'ajuda per això, per trobar restaurant obert, com deies
1: Correcte.
8: Tu. O sorpresa, tenir-nos localitzats 24 hores al dia, en tot moment. Tothom sap que ens espien a través de Google Maps, però va molt bé.
1: A l'UBCA va.
8: Clar, és com un petit contracte verbal, sense importància, que has fet amb la companyia. Saps? Escolta, sí. T'espiarem cada dia de l'any, però t'avisarem si a l'AP7 hi ha un camioner que s'ha mort.
1: Perfecte.
8: Bueno, és veritat. D'acord, i ho acceptem.
0: Google Maps, agafeu-lo, estigueu localitzats. Què passa? Aquell avi que es va perdre anant a buscar bolets, si hagués tingut la geolocalització activada, què?
1: Ah, mira.
0: Seria mort igual, segurament.
8: Sí, segurament.
0: No, no l'havien trobat.
8: Google Maps és la més clara de totes, però també hi ha altres aplicacions que l'Eduard va assegurar que ens espiaven i que recollien dades de forma massiva. Llavors aquí la gent de Prades haurà d'estar alerta a la pregunta.
1: Primera fila del búnquer avui, gent de Prades.
8: Quina d'aquestes apps també s'utilitza per espiar-nos?
0: Ai.
8: Opció A, Telegram,
1: no.
8: Que és de missatgeria. Opció B, Angry Birds, el joc dels ocells i tirixines. Opció C, CapCut, editor de vídeos.
0: Home, molt bé.
8: Què us sembla?
9: Anglivers, no?
10: No. No ho té ningú ara.
9: No ho té ningú.
10: Telegram.
11: Jo diria l'última, CapCut.
8: CapCut.
11: Telegram diuen que no.
10: Sí, Telegram diuen que s'ho passa bé.
9: Sí,
8: la C. La C, anem a la C. Vinga.
1: Oh! Oh, no! No.
8: Ah, doncs, nois, es pensava que els ocellets amb ulls de cocainòmen i celles de mala persona eren inofensius.
1: L'Angry Birds?
8: Sí.
0: L'Angry Birds ens espia.
8: Sí, Angry Birds, informació personal, localització de tothom.
1: Mira.
8: És veritat, ara no hi juguen tant, mira. Bueno, és
1: ha passat sort, una mica de moda el joc, és veritat.
8: Sí, sort,
0: com és
8: sort,
0: que l'Angry Birds em demana el DNI per jugar?
1: Posa-li,
0: posa-li. Posa-li,
1: posa-li. Josep, si te demana, deu ser per algú, si posa-li.
8: Vinga, seguim, a veure. El nostre amic viu a Rússia i, com heu dit, Putin tampoc és sant de la seva devoció, però allà s'hi pot estar tranquil·lament. Sí. Així que bé. Parlem de Putin, que els darrers anys ha obert molts telenotícies i ha aparegut en portades de molts diaris, però no només surt a portades de diaris per la política i les guerres que genera, sinó que també ho fa per altres temes. Això passa el desembre del 2000, per exemple. Putin va sortir a la portada del diari Komsomolskaya.
1: Bon diari, el Komsomolskaya.
8: Per un motiu concret que no eren les guerres i tal, no? Aviam. La gent de Mataró, atents a la pregunta.
1: Aviam, Mataró.
8: Per quina raó Putin va sortir a la portada d'aquest diari, a la qual no repetirem el nom?
1: No, l'any 2000.
8: Opció A, l'any 2000, sí. Per haver caçat l'os més gran de Sibèria.
1: Home.
8: Opció B, per ser el número 1 en la llista de sex símbols del país. I opció C, perquè una de les filles estava sortint amb Ryan Gosling.
0: Hosti, no sé què és el més gros, eh?
5: Jo diria que és la...
6: Sí, no?
5: Tu la?
6: Sí.
5: El veig capaç de tot, així que...
8: Matar l'os, eh?
5: Sí.
8: Us sona. Molt bé, veiem.
1: Oh!
8: Atenció, perquè què? Va ser el número 1 en la llista de sex símbols del país.
1: Au, va!
0: A veure,
8: va passar per davant de cantants d'òperes, sí, d'actors, de directors de cinema. Sí. La gent va votar Putin com el número 1 de sex simbolisme.
1: Si t'està preguntant qui és el més guapo de Rússia i tens un ganivet apuntant al coll...
8: No sé, nois, això és el que ha dit Rússia.
0: Bueno, els cànons de bellesa russos són diferents.
1: Clar,
8: sí,
0: això s'ha dit molt, veritat, és veritat.
8: Sí,
0: sí.

0: Vinga, va. Parlant de sex símbols, avui tenim entre nosaltres un home ben plantat, sí, alt i amb bona veu, sí, que ens acompanya per fer-la petar, però que, a part d'això, en principi no hauríem de confondre'l amb el president de Rússia, perquè no, em temo que no tenen res, home, a veure, afortunadament. No, el nostre convidat és conegut perquè cada migdia entra a casa nostra a través de la televisió per donar-nos males notícies i xerrar amb l'home del temps una estoneta abans de que es posi a ensenyar mapes.
1: Sí, sí que li agrada això.
0: Va presentar un programa a la tarda de TV3 durant 6 anys, on una nit va dormir amb l'Espartac parant. És una dada que us volia donar.
2: Bueno, una nit en 6 anys jo crec que es pot aguantar.
0: Sí, a veure, no tractava d'això el programa, però que ho heu de saber. Allà, entre moltes coses, entrevistava persones com David Bustamante, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, i altres vegades es quedava curt entrevistant-los i s'atrevia a ballar amb ells, com en el cas de David Bisbal, amb qui va fer la volta aquella típica.
1: Oi, oi, la pirueta.
0: Sí. Tenim amb nosaltres una persona que ho ha petat amb el llibre de les memòries del seu avi, Aprendre a esquivar les bales, que ha sigut dels més venuts a Catalunya i que s'ha vist en cor de venir a veure'ns encara que a 2:45 comenci el TN a migdia on presenta les notícies.
1: Ja arribarà.
0: Mitja hora en mitja hora ja ho farem. Sí. Suposo, doncs, que ja sabeu de qui estem parlant. Rebem amb un fort aplaudiment a Xavi Coral.
3: Gràcies, no mereixo. El sex symbol m'ha agradat molt.
0: Que sí?
3: Dir... Mira, ara explicaré una anècdota. Vosaltres sabeu que jo no has citat en el meu currículum que vaig ser corresponsal a Brussel·les.
0: Ah, no, no ho he dit tant.
3: I vaig ser-hi una època en què va arribar el govern a l'exili i tal, va haver una manifestació de molts catalans que van anar a Brussel·les, van ocupar tot Brussel·les.
1: Me'n recordo.
3: Sí. Hi havia una plaça on havia de passar l'acte de la cosa, diguéssim. Sí. No? Jo estava al mig amb una mena de...
4: De tarima.
3: De tarima, sí, allà posat, retransmetent la cosa. I el públic, mentre s'esperava, clar, veien allà, estaven a Brussel·les, un conegut, allà típic, sí, no?
0: Sí. Conegut, un de casa.
3: I tota la plaça va començar a dir, Xavi Coral, és més guapo, el natural.
5: Oh! Però em va semblar molt bé.
1: Xavi Coral, és més guapo, el natural. Algú va veure el temps
4: allà per fer el can, eh?
0: Tot i que no sé si és una cosa bona o dolenta, també t'ho diré. Sí, no, perquè, jo... clar, et dono per suposat que la tele... No,
3: i a més no podia escapar jo, saps? Estava allà enmig i, per tant, era una situació estranya.
0: Tranquil, que ja parlem d'aquestes coses, que demà tornes i ja parlem de Brussel·les.
3: Ah, molt bé.
0: Va, a veure, ja sabeu que en Xavi tant us podria ballar com en Bisbal, sí, com dir-vos que el canvi climàtic està acabant amb les nostres vides. És polifacètic. És per això que en Xavi es va atrevir a tocar en un grup de música durant 3 anys.
1: Mira,
0: aviam. Sí, allà hi tocava el teclat i cantava. La pregunta és per la gent de Centelles. A veure,
1: Centelles.
0: La gent... A veure.
1: Hi ha una persona, en Daniel. Hi ha en Daniel en representació de tots Centelles.
4: Escalf.
0: A veure, quin era el nom del grup de música de Xavi Coral? Opció A, Logaritme Naparià. Opció B, Dominant Secundària. I opció C, Rizopus Nigricans.
6: Ostres, a veure, la C jo la descartaria perquè no la sabria tornar a dir. I entre la A i la B... La B, José, la B... No sé, la B.
0: La B, eh? Anem a veure si és la B.
1: Oh! Quina era, Xavi?
3: És logaritme naparià perquè és una operació, una funció matemàtica que sempre és ascendent. Ah. Com havia de ser l'èxit del nostre grup.
1: Logaritme naparià.
3: Va haver-hi un moment que la cosa es va girar.
1: I què hi feies, en el grup?
3: No, érem un grup de... En fi, estàvem estudiant BUP, COU, en fèiem una gira pels instituts de Terrassa,
1: bueno,
3: fèiem versions... Bueno. I la veritat és que jo en tinc molt bon record, d'això. Eh? Estar a l'escenari fent música, bueno, tu, Jair, també ho saps, i tu, Neus,
0: sí,
3: també.
0: Sí.
3: Estar en un escenari fent música i que soni és una de les, sí, sensacions més boniques que existeixen. Sí.
4: De vegades, bon, és un miracle que soni.
3: No, home, sí, absolutament, absolutament. Sí, sí. Quan passa.
1: Logaritme naparià, no ha quedat res enregistrat.
3: No, no ha quedat res.
0: No, ho he buscat, que ho sapigueu.
3: Tot eren casets.
4: Ostres, i algun dels membres del grup ha seguit tocant? O...
3: Sí, el bateria encara toca. Sí.
1: Encara remena, molt bé. En fi, no l'ha encertat absolutament ningú del búnquer. Bé, com diu la normativa d'aquest concurs, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Aquestes salses, una mica de chimichurri, salsa brava, allioli, romesco, que seran...
4: Per qui encerti la cançó de la Neus.
7: Quin era?
4: Ai, quin era.
8: Bicicletes.
1: Oh,
8: és d'aquest.
1: Blaumut,
8: sí.
1: Molt bé.
8: Blaumut i sal.
1: Molt bé! Pan, boli, sal de blaumut. Això ho ha endevinat la Mireia de Prades. Per ella les conserves. Fort aplaudiment per la Mireia i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Oh, capità, el meu capità.
8: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
9: Ja no sé què em passa.
8: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
10: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
8: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
8: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta setmana, El pianista.
11: No hauria d'haver fugit.
10: Lluitarem. Ja ho veuràs.
12: Casa i el Sudan.
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
16: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
15: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
17: Tot el que cantes.
14: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
18: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
19: Hola, què tal, bunkerins i bunkerines? Quina alegria de tornar-vos a escoltar una temporada més.
20: Molt bé.
19: Soc la Sofia de Sabadell i la meva pregunta és per en Xevi Coral.
21: Xevi.
19: Què hi ha del cert d'aquest rumor que corre a TV3 que hi ha una mica com d'envejeta i de gelosia amb l'Espartac Peran, una mica per allò de que un es pot tallar les puntes i l'altre no? Que, ojo, que pel meu gust, molt bé, eh? O sigui, ho portes estupendo, Xavi, molt maco. Però,
20: gràcies, gràcies.
19: És, en essència, una mica dolentota i inventa coses molt xungues, que segur que és l'Espartac el que té caspa.
20: Ha dit que era de Sabadell, no?
22: Sí.
20: Ja.
23: Què passa?
22: Ja està tot explicat.
20: Home, està tot explicat.
22: Xavi és de Terrassa.
20: No competim en aquest tema. No. Competim amb d'altres, però en aquest tema no, perquè jo no puc competir. O sigui,
22: Perds d'entrada.
20: Jo continuo rentant-me el cap amb xampú, amb la il·lusió de que l'efecte faci alguna cosa. Però no hi ha cap efecte i, per tant, no...
22: Quants anys fa que ets calb?
20: Clar, és que fa molts anys. Jo vaig començar a quedar-me calb quan en tenia 23, 24, 25, 27, ja estava molt malament, 28, fatal, i llavors, doncs...
21: Però és el que dius tu, després ja no envelleixes, eh?
20: Exacte. Aquesta és la gran avantatge. O sigui, tu, quan ets calb, ja... Si jo ara et veig a tu i de cop i volta no tens ni un cabell, que tampoc en tens gaires, eh?
22: No, masses, no.
20: Però si mai no en tens ja cap...
22: Jo sabia que aquest tema acabaria malament.
23: Tots anem pel camí. I en Xavi, clar, avantatge. Xavi té un bon crani.
22: Sí, senyor.
20: Això també és una cosa que no saps, eh?
23: Te la jugues, eh?
20: Te la jugues.
23: El primer dia és una ruleta russa.
20: Clar. El dia que deixes la part del tot, dius, a veure com serà.
22: Sí, sí,
20: i llavors resulta que n'hi ha alguns una mica més foradats.
22: Sí,
20: futuruts.
22: Clar, jo és que em van treure amb forceps i el tinc pla de darrere.
23: No te la vols jugar?
22: No,
23: no me la vols jugar.
22: No sé.
23: Imagines un dia et rapes i tens una esvàstica tatuada.
21: Hòstia, quina nit més dura el dia que ha passat.
23: Una nit molt loca. T'han atrapat uns nazis i han jugat amb tu.
22: Llavors, per això anem aguantant nosaltres.
20: Té molts avantatges, si cal. Molts, molts, molts.
21: I quines altres coses tens, doncs, que dius que tens amb l'Espartac? Que amb aquesta no us, no us baralleu, entre cometes,
20: no,
21: però n'hi ha d'altres,
20: eh? L'Espartac sempre diu que ell té les cames més boniques que jo.
21: Escolta, oh! Per què t'ho diu, això?
0: Perquè ell
3: com s'arriba aquesta conversa?
20: Ell considera
22: home,
20: que...
22: Home, han compartit moltes hores,
20: jo. Hem compartit moltes hores. Sí. I ell considera que té la musculatura aquesta d'aquí...
22: Els quàdriceps.
20: Els quàdriceps, jo no ho sé, això. No
22: sí, la cuixa és quàdriceps.
20: Els quàdriceps els té molt més desenvolupats que jo. I diu que això és més bonic, que no té per què.
21: No té per què.
20: Sí, jo crec que les meves estan molt més equilibrades i molt més ben ajustades, però ell diu això. I ell té una altra cosa que jo és el que li retrec. Que hi és a l'Espartac, potser?
22: No.
3: Que entri a l'Espartac per aquí.
22: No.
20: Podem parlar tranquil·lament.
3: No és aquest tipus de programa.
20: Jo li dic a l'Espartac que és pellut, ell. No sé si us heu fixat, l'Espartac és pellut.
22: Què vol dir pellut?
20: Que li sobra pell.
22: Ah, sí?
21: Pellut, m'agrada.
20: És pellut.
21: Pellut.
20: Li sobra pell per tot arreu, i llavors jo li dic això...
22: Aquest tall, aquest tall el guardarem per quan vingui l'Espartac.
3: Espartac, és veritat que et sobra pell per tot arreu.
21: És pellut, eh?
22: És pellut, nano. Sí, sí. Déu-n'hi-do. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
21: Sí, mira, en Joan de Prades té una informació per donar-nos i una cosa, també.
22: I una cosa.
21: Amb què comencem?
4: Hola, bon dia. No, més que informació és un comentari.
22: Un comentari.
4: Comentari és nevet. Venim de poble.
22: Sí.
4: Poble. Som de Prades.
22: Sí.
4: De poble. Ara vosaltres n'hi deu de pagès, però és de Prades. És de poble.
21: Sí.
4: No. Poble, i punto.
22: Sí.
3: Llavors,
4: perdona, no m'enfades. Llavors, és el comentari que es fa generalment en mitjans de comunicació,
22: sí,
4: el tema que sou de pagès o que poca informació que tenen els mitjans d'informació sobre els pobles en si.
22: Sí.
4: És aquest el comentari.
22: Ah, això és veritat.
4: Ah,
22: sí. Sí.
21: Però estem tots d'acord, no, amb això?
22: Tots d'acord.
21: Per tant, aquí no podem discutir.
22: Aquí no ens discutirem, perquè...
21: Jo tinc les cames més maques que tu.
4: Era comentari.
22: Fa anys que hi batallem, digues.
4: I el regalet us el deixo aquí.
22: A veure què ens ha portat en Joan de
3: Prades. A veure, espero que sigui una cosa de pagès.
22: Home.
3: Oh, aviam, hi ha moltes coses aquí, Joan.
22: Aviam,
21: pesa, eh?
3: Espera un moment. Pues no sé per què pesa tant, perquè són mitjons.
21: Ah,
3: oh, que macos que són!
22: Uns mitjons de cors, d'unes pomes, unes castanyes...
21: Ha fet la mà, eh? Molt bé.
4: Hi ha talles. Hi ha la talla, mireu-vos-la. Hi ha una frase, us explico. Són dues germanes de Prades, que una es dedica a fer la de les avellanes, el que estàs traient ara.
3: Què és això?
4: Això és crema d'avellana.
3: Crema d'avellana, eh?
5: Tipo xocolata.
4: Tipo nocilla.
3: Ah, no, home, tipo nocilla.
4: I busca, perquè podeu obrir-ho ara i tastar-ho, l'altre paquet.
3: Avellanes i molt bé. I l'altre paquet?
22: Si n'hi ha de fàtol aquí dintre.
4: Aquest pots obrir i podeu començar.
3: Home!
21: Uita.
3: Són avellanes garrapinyades, pello. Això m'encanta.
22: Això m'ho cardo ara mateix.
4: I la història dels mitjons és la germana que fan aquest de lloc, fixeu-vos que l'etiqueta és poca soltes, sí, i darrere de cada etiqueta hi ha una frase.
22: Arrencada de cavall i parada de burro, jo tinc.
3: Atenció, jo tinc menjar pedres i cagar-les senceres.
21: A fer la mà. A fer la mà i...
3: Garrot i padur.
22: Voleu tastar unes avellanes garrapinyades?
21: Tu tens al·lèrgies, Xavi?
20: No.
22: Vols
20: Xavi,
22: no. Però
20: ara podrem parlar amb les garrapinyades.
22: Mare, sí.
4: El nom dels mitjons és poca soltes i el nom de la avellana és el Castellot.
3: Això és tan bo que me la jugo a morir aquí mateix d'un atac d'al·lèrgia.
22: Tu ets al·lèrgic, no ho facis.
21: Ja.
3: No. Els que cauets i els festucs només.
21: Que cauets i...
22: No facis, que ja vam patir prou l'altre dia amb el Mari Pauguet, amb aquell pebrot.
21: Sí, sí.
22: Escolta, quin susto, no havia patit mai tant.
21: No.
3: Escolta, molt bones.
21: Sí,
3: Joan,
21: gràcies,
3: moltíssimes gràcies,
21: Joan.
22: Gràcies.
24: Encara no entenem per què escoltar el Búnquer no convalida la carrera d'història.
25: Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
3: Uf! La menor!
25: La menor, nada menos.
24: Quan ens donin el segon Ondas, farem pagar matrícula per venir de públic.
26: Bona nit, Neus, Peyu, Jair. Escolteu, aquesta gent que està, sobretot, en les grans ciutats, amb aquests cursos d'Aprende la Bíblia, que sempre són 3 o 4,
3: sí,
26: i que estan allà plantats, mirant com passa la gent, aquesta gent què? Perquè jo mai he vist a ningú que s'aturi a parlar menys. I exactament què vol dir curs de la Bíblia? Què ensenyen? És que em fa vergonya parar-me a preguntar, però trobo que seria una conversa molt, molt curiosa. Bueno, ja em direu si vosaltres sabeu alguna cosa. Gràcies.
22: Són testigos de Jehovà, entenc,
3: sí,
22: no?
3: Sí,
21: es pot dir en català també, no, testimonis de Jehovà. Sí.
3: No faci vergonya. Quina vergonya us fa, això? Aneu a parlar, home.
21: Pues sí, parlo. Sí,
20: home. Una de les seves normes, jo crec, que és no anar a interferir la vida de la gent,
22: vale,
20: tot i que ven per les cases després.
22: Sí.
21: Ah, anava a dir, perquè...
22: Antigament a casa meva venien sempre, perquè la meva mare hi xerrava molt d'estona.
21: Sí, esclar.
22: I llavors ells venien.
20: Clar. Però és d'aquells que els hi pots dir que no vols saber res i no s'ho prenen malament.
22: No, és veritat.
20: Perquè ja estan acostumats.
22: És veritat. Ens deixaven les revistes, això, si no. Atalaya i Desperta. Libertad.
23: Molt bones revistes. Bona revista. Molt pregunten si coneixes la paraula de Jesús, sí. I tu dius, no, però és que ara mateix no tinc temps perquè segur que és llarg. Mm. Van venir a casa meva fa poc.
22: Els testigos?
23: Sí. I un em va reconèixer i va dir,
22: A casa se'ls coneixia en castellà, no sé per què. Es deien els testigos.
21: Molta gràcia, a casa venien els testimonis.
23: Doncs si algú em va reconèixer, un dels dos em va reconèixer i va dir, aquest, a vegades fa xiste, aquest es carga amb nosaltres, eh? Sí, però és des de la bona fe.
22: Carinyo,
23: sí,
22: des del carinyo.
21: Des de la bona fe, vas dir? Sí.
22: Des de la bona fe, que és l'altre.
21: Xavi, t'ha vingut testimonis de Jehovà, casa teu?
4: Sí, alguna vegada.
22: A Terrassa n'hi ha, també.
4: És que n'hi ha.
21: És de parlar-hi?
4: No. Algun, jo crec que alguna vegada sí, allò que has obert la porta sense voler, o el que ja. Sigui, llavors
21: t'hi
4: has trobat una mica, però en general no, em sap greu.
23: En general no?
4: No m'interessa gaire.
22: No t'acaba de convèncer.
4: No,
23: però no t'interessa el testimoniatge de Jehovà o la religió en general?
4: Bueno, cap de les dues coses. Ara mateix estic en un moment de la vida que no et dic... Que hi haurà moments, eh?
22: Ah, sí?
21: Clar,
4: perquè això no ho saps. No pots dir mai que no.
22: No. Al final, quan més a prop de la mort estàs...
4: Ara, s'han vist moltes conversions,
22: eh? Ah, exacte.
23: Ningú ens diu que l'any que ve no ens trobem i vagis amb una túnica i descalç i diguis, m'he il·luminat, a Calcuta...
4: Ara Krishna ja tinc el cap. Per tant, no...
22: Aviam si algú del públic vol fer una pregunta.
21: Mira, la Marta de Mataró.
22: Marta.
0: Vale, jo tinc una pregunta i també una anècdota. No
22: endavant,
0: sé si...
22: endavant, rapidet, però
0: començo
22: endavant.
0: Començo per l'anècdota relacionada amb els testigos de Jehovà. I és que jo tenia 6 o 7 anys, que la meva mare em va deixar un dia sola a casa, 5 minuts, però quan surt em truca i em diu, Marta, que hi ha testigos de Jehovà pel carrer, si piquen no obris la porta.
22: Ai,
21: bueno, tampoc tenien a fer...
0: Clar, jo no sabia el que eren. Jo no tenia ni idea. Clar. I de cop i volta piquen... I, bueno, el que faig és posar-me a plorar i la truco, mami, que han picat, i jo no sé què ve amb aquesta gent, que semblava que era perillosa. Però, bueno, al final...
22: No va passar res.
0: Sí, al final no és res. I la pregunta és, si algú de vosaltres, tenint en compte que hem tractat el tema de protecció de dades sense revelar noms, vol explicar alguna anècdota incòmoda que hagi viscut amb alguna persona famosa catalana.
22: Ep, cuidado. Protecció de dades.
23: Protecció de dades. La pregunta crec que va per tu, Xavi.
4: Home, anava a dir... Mira, és que jo justament n'he viscut una anècdota ara no fa gaire.
22: Endavant, sisplau.
4: Amb una persona coneguda, que sóc jo. Però la situació va ser bastant estranya, i és que ve una mare amb una noia que devia tenir 17 o 18 anys i diu, mira, és que la noia es voldria... La meva filla es voldria fer una foto amb tu. Ah. I jo, amable, no? Dic, home, doncs i tant, cap problema.
22: 17, 18 anys. Sí. Que no parlava, la nena.
4: No parlava, parlava la mare com a representant.
22: Molt bé.
4: I diu, et faries una foto amb ella? I jo dic, sí. I es gira cap a la nena i li diu, ja t'ho he dit jo, que amb l'ego que tenen segur que ens diria que sí.
22: Dic,
4: escolti, senyora, que jo... O sigui, no tinc cap interès, si vostè vol, fem la foto, però si no... Vull dir, no anava pel carrer com els testigos demanant fotos, saps?
22: No.
21: Clar, que saps què passa? El problema és que si haguessis dit que no, també seria ell.
4: Bueno, clar.
22: Veus, amb l'ego que tenen, ja t'he dit que diria que no. No pot sortir mai. Vens, queda un minut de programa per acabar de fer-li una mica d'entrevista amb el Xavi.
21: A veure, què tenim escrit aquí? A veure, aquesta setmana m'he llevat amb una mica de mal d'esquena, m'han posat els guionistes.
23: Sí.
21: M'aconselles fer-me un massatge turc?
23: Escolta.
4: No.
21: Què és?
4: Home, no.
21: Com és que ho saps?
4: Home, perquè n'he fet un.
22: Vas fer un massatge turc?
4: Sí, he estat allà en un d'aquests llocs a Estambul que entres dintre d'un vapor, que és boníssim, meravellós, però no veus gairebé res, i ve un senyor amb bigoti molt gros, pelut, tot ell, i se't tira a sobre i et pega, i et dona cops de puny, i agafa un d'aquells allò per fregar, allò que...
21: Un fregall, un nanes.
4: Sí, una mica per exfoliar-te, no? No sé com dius, això.
23: Et van exfoliar a Turquia.
4: Totalment. I acabes allà...
21: Va anar en cabells i va tornar així.
4: Exacte, allà sobre el marbre.
22: I a més ho vas pagar, entenc.
4: Sí. A veure, com a experiència per explicar-la en un sopar és divertit.
22: Sí.
4: Ja us ho recomano.
22: Ara, no relaxa.
4: No relaxa.
22: No relaxa. En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Xavi Coral, demà ens tornarà a acompanyar al Búnquer, com sempre a la una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
21: Adéu-siau.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
6: Bona nit, us informa Vicent Mipsut. A Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts i 3.800 ferits, segons l'últim balanç. Hi ha 377 desapareguts. Tot mentre un nou sisme de magnitud 4,3 ha sacsejat aquest dijous la mateixa zona de l'epicentre de fa 3 dies a la regió de Chocó, a l'oest del país. Un fet que ha obligat a suspendre temporalment les operacions de rescat. No s'ha informat de moment de víctimes. El govern colombià ha declarat aquest dijous l'estat d'emergència econòmica que permet adoptar mesures extremes

0: aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: Un home de 78 anys ha mort ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. En el moment de l'ofegament encara no havia començat el servei de vigilància. La platja és la 19a víctima mortal a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany al juny.
2: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat a l'augment de la demanda energètica per les onades de calor, ha fet repuntar la inflació. Això ha empès el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista pel dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no s'apliqui també a la gasolina, que ha pujat menys.
3: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà i ja hi ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
4: Obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que si hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i d'amor i és una manera de parlar del silenci de la sua família i de tota una generació.
5: Clar, el meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero, no? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració reunint-nos a tota la família i mai més, no?
1: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per l'estraspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancarà per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat el Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
2: La santcugatenca Jael Sakura Bestuer ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.
1: En l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat avui a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per a la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any.
2: El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
6: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
7: 13 de setembre de 1944.
6: I el número de la sort, el
7: 11.
6: Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
8: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
9: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
10: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
9: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
11: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
12: Tot és del nivell aquí, eh?
11: Sí, sí, sí. Un restaurant.

0: restaurant Caníbal a Berlín.
1: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
0: Amb Paula Molés.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
4: won't change the world. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
5: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.

0: I avui us proposem una entrevista amb un català que treballa en una de les empreses més mítiques i més influents de la tecnologia mundial, Apple, l'empresa que va idear Steve Jobs, i tenim una conversa extraordinària amb el Carles Oller, a més, que fa molts anys que viu a Califòrnia, la seva parella també, i ens explica grans secrets del que és una de les companyies tecnològiques més importants del món, Apple. I avui també ens visita una dona experta en intel·ligència artificial, una gran referent, la Karina Gibert. Ens ho passarem molt bé descobrint les cançons d'un grup de música emprenedor i carregat d'humor que està triomfant a les xarxes socials, El Pony Pissador, i acabarem el programa conversant de bioestadística, de bacteris, amb una gran científica premiada, una dona TIC premiada, la Malú Calle. Ja sabeu, estimats oients, dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio, volem saber una mica més com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: 14 entrevistes, 14 testimonis en el viatge que van fer unes setmanes a Silicon Valley. No podíem obviar una de les grans empreses de l'epicentre tecnològic mundial. Més que una empresa, hauríem de definir-la gairebé com una icona, com un mite. Em refereixo a Apple, l'empresa que va fundar Steve Jobs. Hi vam anar i vam entrevistar el Carles Oller, un català que hi té una gran responsabilitat. I aquesta és la interessant conversa que vam tenir amb ell.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
2: Speaker Steve Jobs. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world.
0: En un viatge a Silicon Valley hi ha una visita obligada. La seu d'Apple, la icònica marca de la poma que va revolucionar la tecnologia mundial, amb una facturació que supera els 400.000 milions de dòlars l'any. La influència d'Apple és molt més que econòmica, de la mà, en el seu moment, del seu creador, Steve Jobs. Apple ha estat sempre sinònim des de fa anys de modernitat, de disseny i de futur.

0: Avui volem parlar d'Apple amb un català que hi treballa. És el Carles Uller. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carles, molt contenta de que siguis a Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Què diries que té Apple que no tenen la majoria d'empreses tecnològiques del món?
1: Bueno, Apple té una aura de ser algo especial. Té una base de clients que li són molt fidels i crec que la raó per la qual això passa és perquè realment es preocupen del producte i del client. Realment miren què és allò que la gent necessita i fa servir. Ho diuen totes les empreses, però crec que Apple ho fa de debò. I crec que és per això.
0: Apple, i jo crec que l'àurea del seu líder Steve Jobs també és molt important. La gent, els consumidors, seguim marques, però també seguim persones, no? Steve Jobs ha estat molt important per Apple.
1: És correcte. Ja. Si Apple funciona d'aquesta manera, és bàsicament perquè l'Steve Jobs va injectar aquesta cultura dins de l'empresa, no? I encara perdura, encara la gent funciona d'aquesta manera. Són els valors fonamentals de l'empresa.
0: Quins són els seus valors? Perquè us agrada sorprendre, no? A Apple els agrada, com ho has dit abans, em deia sorpresa i
1: meravellar.
0: Sorprendre i meravellar. Què vol dir això?
1: Well, bàsicament vol dir trobar aquells productes o aquelles característiques del producte que la gent realment troba... Moltes vegades la gent no sap que necessita alguna cosa fins que no ho veu, no? I una de les habilitats d'Apple és aquesta, trobar aquestes coses, desenvolupar-les. Moltes vegades, molt poques vegades, Apple ha anunciat alguna cosa sense tenir-la feta i acabada, no? I llavors, aquesta és la filosofia, trobar alguna cosa que la gent realment trobi útil, desenvolupar-la, anunciar-la i meravellar tothom.
0: Molt bé. Carles Uller, quants anys fa que treballes a Apple i quants anys fa que estàs als Estats Units? Explica'm una mica el teu viatge professional.
1: Doncs mira, jo a Apple ara fa 7 anys i mig aproximadament que estic treballant amb ells. Abans havia treballat per altres empreses, Samsung i bueno, als Estats Units fa com 25 anys ja. Nosaltres vam venir per 3 o 4 anys, o almenys això és el que els vam dir a les mames.
0: I es va allargar.
1: I es va allargar. Ja fa, bueno, ja et fa 26 anys ja que som aquí.
0: Molt bé. Què és el que t'agrada de Califòrnia? Estàs en una empresa tecnològica molt important. Avui en dia les empreses tecnològiques manen el món. Què és el que et sorprèn d'aquí cada dia?
1: Una de les raons per les quals fa tants anys que estem aquí és perquè Califòrnia és un lloc relativament fàcil de viure. I si tens una feina... És un lloc que té un clima magnífic, té uns espais naturals també increïbles, tant de costa com de muntanya. I després, a nosaltres sempre ens ha agradat viatjar i conèixer llocs nous, cultures noves. I estar al nord de Califòrnia és com viatjar per tot el món sense moure's. Aquí hi ha gent de tot arreu, de totes les cultures, de tots els països, i tens la possibilitat de conviure amb ells. I això és una cosa que, realment, a mi personalment m'encanta.
0: Molt bé. T'he de preguntar si em pots explicar de forma fàcil la teva feina. Sé que vas estudiar informàtica, és així?
1: Sí, vaig estudiar a l'Autònoma. Vaig estudiar, tinc una diplomatura en informàtica de l'Autònoma i el que faig a Apple ara mateix, jo sóc arquitecte de sistemes pels centres de dades, bàsicament.
0: Què vol dir?
1: Bàsicament estudiem quines són les necessitats dels centres de dades, diguéssim, els serveis que Apple ofereix, tant bé sigui les fotografies, l'iCloud, tot això, analitzem quines són les necessitats i a partir d'aquestes necessitats d'un estudi econòmic i un estudi d'impacte, bàsicament el que fem és dissenyar les màquines que s'instal·laran als centres de dades per fer funcionar tots aquests sistemes.
0: Molt bé. Sé que des de petit tu t'apassionat la tecnologia, no? Explica'm una mica. Tu ajudaves el teu pare al taller de reparació de, és veritat, de televisors i ràdios, i d'aquí va néixer una vocació teva, sí?
1: Sí, no, és ben bé així. El meu pare tenia un taller de reparació, jo estava sempre allà, i a mi m'encantava veure com ell arreglava les teles i com desmuntava els aparells. I a poc, diguéssim, jo vaig anar agafant ràdios i desmuntant, i bueno, seguir una mica els seus passos, però sempre hi ha hagut una fascinació per la tecnologia. Evidentment jo una mica vaig avançar a tot allò que el meu pare feia i em vaig començar a dedicar a la informàtica. Abans he explicat, als 17 anys ja vaig fer construir el meu primer ordinador. Ha sigut una fascinació que he portat tota la vida i que m'ha portat fins aquí.
0: El teu somni era treballar a Apple?
1: La veritat és que no m'ho havia plantejat mai. O sigui, a vegades ens pensem que les coses estan més enllà d'on podem arribar nosaltres i crec que ens enganyem. Jo crec que si t'ho proposes, una mica pots arribar allà on vulguis. I al començament no m'ho plantejava, tot em semblava molt lluny. Jo coneixia el que passava al Silicon Valley, les empreses, la gent, però semblava tot molt llunyà. Fins que un dia, diguéssim, va ser possible i aquí estem.
0: Vas venir a una fira de reclutament, sí. I podem explicar que la teva parella també treballa a una empresa tecnològica o del sector, no? Podem dir, no?
1: Bueno, la meva dona, la meva companya, és directora d'exposicions i col·leccions al Museu de la Família Disney a San Francisco. Sí.
0: Molt bé, per tant, una parella catalana... És especial, eh? Que un treballa a Apple, l'altre a Disney, que us diuen els que us coneixen, no? Que sou una parella especial, no? Dues empreses mundialment conegudes, no? I que, per tant, escolta, el vostre talent és important, perquè treballar en aquestes dues empreses no és fàcil entrar-hi.
1: No és veritat, no és fàcil. I també és veritat que, en general, sempre... L'èxit sembla a vegades que és fàcil, no? Però requereix molt esforç i estar en el lloc adequat en el moment adequat, evidentment. Però això moltes vegades, la majoria de vegades, no serveix si no hi ha l'esforç i les ganes de fer-ho.
0: Com recordes els primers temps? Va ser molt dur? És molt diferent? Portes 20 anys, la tecnologia també ha canviat, ha madurat, Carles? Diries?
1: Sí, home, jo els primers temps els recordo amb molta intensitat, perquè, per una banda... Això que et deia, et sembla que tot està molt lluny i no hi pots arribar. I és veritat que quan arribes aquí, diguéssim, és molt competitiu. I treballes amb gent, com he dit, de tot arreu, gent molt intel·ligent. I això apreta una miqueta, sobretot al començament. Per altra banda, era un lloc totalment nou. Califòrnia, els espais, els boscos, les muntanyes, era una descoberta constant, no? I llavors hi havia aquesta ambivalència, no?, de realment gaudir molt del lloc, però patir també molt perquè hi havia molta competició i havies de demostrar, diguéssim, la teva vàlua, no? Molt intens.
0: Abans em comentaves, hi ha gurus tecnològics coneguts, però hi ha altres desconeguts. Jo he tingut la sort de conèixer a companys que són gurus tecnològics.
1: Sí que és veritat, sí. I això és una de les coses que, com a entusiasta de la tecnologia... A mi em sembla que no té preu, no? Moltes vegades llegeixes articles o compres productes, no? Abans t'he explicat l'exemple. Jo estic assegut al costat d'un senyor que va inventar l'USB, diguéssim.
0: Sí? Sí, efectivament. Que va inventar l'USB.
1: Efectivament. Evidentment, en el seu inici, l'USB ha evolucionat molt al llarg dels anys, però, diguéssim, va ser un pioner que va... I llavors et troba... al llarg del camí, al llarg d'aquests anys, m'he trobat molta gent d'aquest calibre, no? Molt intel·ligent, molt... que ha tingut molta influència en el que està passant avui, però que potser no són tan mediàtics. Per mi són els meus ídols i els meus cracs.
0: Els teus ídols i els teus cracs, que bo. Què és el que més t'agrada i què menys de la cultura americana, no? Aquí teniu arraigada la part d'emprenedoria, ja hem explicat en diferents entrevistes, Silicon Valley, més Stanford, no?, hi ha estudiat gent molt brillant, on també hi ha preparat els projectes, hi ha aquesta relació de les empreses. Per tant, aquí hi ha molt de talent i potser a Catalunya, que ara en parlarem, ens falta. Però què és el que més t'agrada de la cultura americana, que suposo que és aquesta part positiva, tu diràs, i el que menys?
1: A veure, el que m'agrada de la cultura americana és aquesta obertura mental que hi ha. Diguéssim, tot és possible. Es pot arribar a tot arreu. I a vegades sembla... inassolible, i a vegades ho és, però no sempre. I són aquestes escletxes el que fa possible el que passa al Silicon Valley i als Estats Units. I a mi aquesta mentalitat m'agrada molt, als Estats Units, no? Culturalment, els Estats Units té altres defectes, diguéssim, no? Crec que en algunes coses estan molt enrederits. I hi ha molta divisió als Estats Units entre el que és la part rural i la part urbana, no? I tot el que està passant una mica ara està dominat per gent que viu una realitat diferent, que no està tan connectada al món, no? I crec que això és un dels aspectes que potser menys m'agraden dels Estats Units, però a poc a poc s'hi anirà arribant.
0: Com veus la Catalunya que tenim? És tecnològica? Tenim el mobile, tenim empreses tecnològiques... T'he de dir que, clar, vens als Estats Units i aquí tot és gran. com podríem millorar tecnològicament a Catalunya, què em diries?
1: És una qüestió d'ecosistema, d'ecosistema industrial, d'ecosistema universitari, d'ecosistema financer. I tot ha de treballar junt. Hi ha una massa crítica que és necessària perquè tot comenci a funcionar com nosaltres voldríem. I és difícil arribar en aquests... Moltes vegades els polítics i les institucions ho intenten, però no hi acaben d'arribar. No hi acaben d'arribar. I, a vegades la legislació, per exemple, legislació laboral influeix en aquestes coses, no? Vull dir, la facilitat o dificultat d'obtenir treballadors i la flexibilitat que les empreses requereixen. Perquè és el que et dic. I aquesta obertura de ment que diu tot és possible, ho provarem, i si no funciona no passa res. A casa nostra, si montes una empresa, contractes gent i no funciona, sí que passa. I llavors això, diguéssim, fa que aquesta una mica manca de flexibilitat fa que les coses no flueixin de la manera que flueixen aquí.
0: Molt bé. Teniu fills americans?
1: No tenim fills.
0: Manteniu contacte amb Catalunya, mirar la televisió, escoltar la ràdio en català, Carles?
1: Últimament no tant. A veure, sí, mantenim el dia a dia, diguéssim, estem llegim la premsa, diguéssim, de casa nostra. Televisió i ràdio més al començament. Quan vam arribar primer aquí, diguéssim, ens costava una mica més potser desconnectar o tenim aquella inseguretat. Però a mesura que vas guanyant seguretat i confiança a estar aquí, et vas desconnectant una miqueta. Seguim, diguéssim, les línies bàsiques de l'activitat a casa nostra, però potser no tant de prop. A l'1 d'octubre va ser aquella època que sí, que estàvem enganxats a les pantalles perquè passaven coses i volíem ser pigues, però en general no tant últimament.
2: On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
3: This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now.
0: Sí que com a treballador d'Apple has de tenir molta confidencialitat en tot el que m'expliques, però t'he de preguntar si has tingut o tens algun contacte amb Tim Cook, el número 1 d'Apple?
1: No, jo personalment no tinc massa contacte amb ell. Ja et dic, nosaltres treballem en infraestructura dels centres de dades i, diguéssim, no és sent absolutament necessari tots els serveis que dona Apple pels seus dispositius. Jo m'imagino que el Tim Cook s'enfoca més en el que són els dispositius de consum, telèfons, ordinadors...
0: I amb algun altre guru tecnològic destacat?
1: Bueno, ja t'ho he explicat. Els gurus tecnològics, herois meus, diguéssim que potser no són tan mediàtics.
0: Vivim una transformació social molt intensa, com dius, no? Impulsada amb la tecnologia, com altres vegades de la història. No? Ara el boom és la intel·ligència artificial. Que estem vivint aquest boom? Com el veus tu? Aquesta és una bombolla? Si et parlo de tecnològiques, no? Puc parlar d'NVIDIA, de Microsoft, d'Apple, de Google, OpenAI, ChatGPT, no? Ara està de moda tota la IA generativa. Com ho veus tu? En aquest cas et pregunto ja, com a Carles Oller, que sap de tecnologia, i no té res a veure amb Apple, sinó com veus tu tot aquest boom d'IA?
1: Jo crec que és una revolució tecnològica com poques n'hi ha hagut, diguem. Això no tinc cap dubte. Canviarà moltíssimes coses, la intel·ligència artificial. I és molt important que estiguem a sobre i que estiguem informats de com funciona i de quines són les possibilitats. Això no treu que també sigui una bombolla. Però això ja ha passat altres vegades. Quan va sortir internet, el dot-com i internet ha canviat les nostres vides de forma absoluta i va ser una bombolla. Jo crec que passa una mica el mateix. Ara estem pujant, hi ha una sèrie de moviments al mercat i d'inversions que potser són exagerades, però bueno, això es regularitzarà i arribarem, diguéssim, en el punt, diguéssim, on podrem aprofitar realment l'utilitat d'aquestes tecnologies.
0: Com transformarà aquesta tecnologia les nostres feines, diries, als nostres oients? Què diries? Els hi transformarà molt, aquesta tecnologia, les nostres feines? L'altre dia parlàvem que els ordinadors els hi parlarem. No sé si estàs d'acord o no, però a cada vegada canviarà més, no, la tecnologia?
1: Sí que canviarà les nostres vides. A veure, de forma substancial, però jo sempre faig el referent del dot-com, no? Han canviat les nostres vides des dels 90, finals dels 90, ara? Sí, molt. Però tampoc, en el fons, el fonamental no ha canviat, no? I això serà una mica el mateix. Diguéssim, tindrem eines que ens permetrà fer coses d'una manera diferent. Hi haurà feines, activitats, potser més que feines, hi haurà activitats que deixaran d'existir i n'apareixeran d'altres. I segurament podrem dedicar el temps a fer altres coses que potser seran més productives i no caldrà que estiguem esclaus de certes coses que ara ens porten molt de temps.
0: Molt bé, si rebessis una proposta molt bona de feina, et plantejaries tornar a Catalunya, Carles?
1: Jo sí. Jo
0: ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Però hauria de ser molt bona, perquè aquí, a veure, treballeu moltes hores, però les condicions econòmiques dels Estats Units és diferent a Catalunya.
1: Bueno, aquesta és la premissa. Aquesta és la premissa. Però a mi m'agradaria, nosaltres ja fa molts anys que estem aquí i ens agrada estar aquí, però també ens agrada molt casa nostra i anem sovint i estaria molt bé.
0: Acabat, he de dir que l'altre dia vaig visitar a Palo Alto, de lluny, la casa de Steve Jobs, vaig veure els pomers, no?, i la poma, que està identificada, sí, amb la teva marca, sí, i és arrel, no?, també, sí, d'aquests pomers de la casa de Steve Jobs. Per cada et pregunto què és per tu aquesta poma, no?, una poma mundialment coneguda, que per tu la teva feina als Estats Units, i que he trobat això, que vosaltres, la reflexió que els hi faig als oients, m'he trobat gent molt orgullosa de treballar a les empreses que treballa. I crec que a tu també et passa.
1: En el meu cas, sí que em passa. I en el meu cas està justificat. Bueno, bàsicament, a veure, jo he treballat a diverses empreses aquí al Silicon Valley al llarg dels anys. I tothom, diguéssim, diu que té uns valors empresarials que són magnífics i que ells són els millors. T'haig de dir que en el cas d'Apple, una vegada ets a dins, te'n dones compte que és veritat. I realment et dona... t'influeix l'entusiasme que hi ha dintre per realment crear productes bons. I el nivell ètic que es viu quan es desenvolupen tots aquests productes no l'he viscut a altres empreses. I la veritat és que això m'ho posa molt fàcil. No sé si es pot dir orgull de marca o no, però definitivament és un lloc on m'agrada molt treballar.
0: No, bé, quan menges una poma, què fas?
1: No menjo masses pomes.
0: Ja la tens a la feina, Apple.
1: Sí.
0: Carles Uller, de veritat, ha estat fantàstic ser amb tu, poder fer aquesta conversa, estar a prop de catalans que tenen molt talent i que veiem, no?, que hi ha molt talent català que està creant aquesta tecnologia mundial, tecnologia que utilitzem cada dia, perquè podem tenir aquesta marca de telèfon o una altra, però que dins d'aquesta intel·ligència artificial i aquesta tecnologia que tenim al mòbil, hi ha persones com el Carles Uller i ens ha fet molta il·lusió descobrir-lo al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. La propera, amb la teva dona, que ens ha quedat pendent, saludada per nostra, també la volem conèixer. Moltes gràcies, Carles.
1: Gràcies per venir-me a veure.
4: Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: Cada cop es parla més de la sobirania digital, que és fonamental perquè cada país europeu i Europa en general no depengui de solucions tecnològiques nord-americanes o xineses, sobretot. I França comença a donar exemple de com buscar aquesta sobirania digital. Per exemple, comença a promoure que el sector públic deixi de banda eines tan populars com Teams o Zoom i treballi amb el sistema de codi obert Visió. Veurem si es consolida, perquè sembla evident que dependre tant d'empreses tecnològiques que estan a milers i milers de quilòmetres i tenen grans i grans interessos econòmics, pot ser molt arriscat en cas que la situació geopolítica es compliqui. Vull estar al teu cantó, vull tenir les mans buides, prendre el teu amor quan s'està. I avui ens quedem amb una gran dona TIC, ja la coneixeu, visita sovint el Revolució, és la Carina Gibert, doctora en informàtica, catedràtica de la UPC i una gran experta en IA, i a més no fa gaire va rebre la medalla d'or al Parlament de Catalunya. Què tal, Carina, com estàs?
1: Hola, encantada, molt contenta d'estar aquí amb tu una altra vegada.
0: Molt bé, la Carina, una dona especial. Et sembla bé, primer tema, el que apuntava que passarà a França, després també parlarem de les xarxes socials, que ha estat notícia, i també parlarem de Clou. Què em diries en aquest cas d'aquesta sobirania?
1: Doncs mira, nosaltres ja fa temps, i això és conseqüència de tot el moviment de la globalització que va néixer fa més de 30 anys, ja fa temps que ens hem posicionat en un lloc on anem deixant que les coses de més baix valor les facin els altres, no? Els vestits els fa la Xina, els xips també, no sé, no? I nosaltres intentem com posar-nos a sobre en les activitats de més valor. Però clar, això, si tot va bé, tothom és amic i això és Alicia en el País de les Meravilles, ja va bé, o no tant, no? Després aquí podríem parlar de la doble moral, de què vol dir que fas construir o fas fabricar en un país on no es respecten gens els drets humans i després compres barato i està tothom contentíssim de que sigui barato el material xinès, no? Vull dir que aquí també hi hauria un tema de doble moral que s'hauria de posar sobre la taula, no? Però el que ens passa és que quan estàs en un moment geopolític on les coses ja no són tan planes i tan meravelloses i tan harmonioses, ho vam veure amb la pandèmia, que ens vam quedar sense mascaretes, sí, i ens vam quedar sense xips, i ens vam quedar no sé com, no?
0: I sense turisme, sense res.
1: Clar, però llavors aquestes dependències, sí, aquestes dependències agafen una preponderància que posen sobre la taula que nosaltres no podem ser només un continent de serveis, només un continent d'alt nivell. O sigui, no podem fer que totes les coses físiques sobre les que munta aquesta societat que funciona ja ens les donaran fetes a baix preu els africans, els asiàtics, no sé què. O sigui, això és complicadíssim. I aleshores, això...
0: Cal més sobirania digital.
1: Amb la indústria del software, clar, també ens ha passat, i el que ha acabat passant és que hem creat unes dependències amb multinacionals molt grans. La majoria són americanes, i aquí s'hi afegeix tot un altre tema, que és que els conceptes ètics o els valors ètics d'aquestes grans multinacionals no estan alineats amb la visió que Europa voldríem per aquesta intel·ligència artificial, per aquesta tecnologia que s'ha de convertir en la infraestructura de la societat digital que estem construint. No?
0: Que sí. Tornem a parlar de la intel·ligència artificial, però aquesta setmana ha estat notícia, Pedro Sánchez anunciava, com saps, que prohibeix les xarxes socials als menors de 16 anys. Jo és una notícia que estic contenta, com a mare. En el cas de la Carina, què en pensa?
1: Doncs mira, la Carina té sentiments encontrats, perquè et diré per què.
0: Per què?
1: Perquè t'acabo de dir fa una estona que estem transitant... O sigui, nosaltres ara estem vivint un canvi d'ordre social d'aquells com quan va venir la revolució industrial. Molt profund. Ens movem cap a una societat que funcionarà d'una altra manera.
0: I amb la intel·ligència artificial.
1: No només amb la IA, sinó que funcionarà amb les tecnologies digitals. Necessitaràs IA, WhatsApps, telecomunicacions, cloud, sensors i tot de coses digitals, no? Llavors, nosaltres, perquè d'aquí molt poquets anys els nostres ciutadans siguin ciutadans solvents per viure en una societat digital, el que hauríem de fer és formar-los en competències digitals, no?
0: Sí, però llavors, encara que formem els nens amb competències digitals, no em diràs que hi ha xarxes com Instagram o TikTok que tenen uns algoritmes que són molt addictius i que afecten el cervell dels nostres nens i nenes.
1: Completament, però el debat seria si la solució per evitar que un nen adolescent faci un ús inadequat d'una xarxa social és prohibir-li. O sigui, jo però no discuteixo com, en absolut.
2: Però com es prohibeix l'alcohol, a quina edat, les drogues... És a dir, o sigui, hi ha coses que són nocives.
1: És veritat, i és veritat que nosaltres ho fem amb altres coses, no? Ningú discuteix que no li donaràs un cotxe a un nen de 14 anys.
2: Clar.
1: Hi ha països on no està prohibit conduir amb els 14 anys, i ningú amb 14 anys que no tingui senderi no l'agafa. Llavors, aquí hi ha tot un debat on és cert que aquestes xarxes socials són nocives, és cert que estan, igual que és nociva la droga, no? És cert que estan a l'abast molt fàcil de persones que no estan preparades per fer-ne un bon ús i que això s'ha d'endreçar. Llavors, el meu dubte, i jo entenc que s'ha de fer alguna cosa perquè no, com estem no podem estar, però el meu dubte és si la mesura efectiva per evitar que un nen jove entri en aquests processos addictius és prohibir-li l'ús de les xarxes o és, des que és molt petit, començar a treballar competències digitals, elevar l'estat de consciència, elevar el sentit de la responsabilitat i fer, no? Que quan arribi en aquesta edat ja sàpiga el que no ha de fer sense necessitat de que tu li diguis i tu el vigilis.
2: Clar.
1: Estic d'acord que això no és un procés immediat. I
2: a veure com s'aplica, però sí que afecta la salut mental dels nostres menors. Clar. Potser s'haurien d'inventar noves xarxes socials per aquests menors, també.
1: O no, o sigui, que és que jo també puc estar d'acord amb tu que un nen de 10 anys potser ni n'ha de tenir de xarxes socials.
2: Clar,
1: clar. O sigui, jo aquí podria ser més crítica més enllà de l'àmbit digital, perquè jo tampoc no veig molt normal que l'agenda de tota una família orbiti al voltant de l'agenda de compleanys que té el nen amb el col·legi.
2: Sí, és veritat. Escolta, més temes de la IA, perquè m'has dit, vull parlar-te d'una notícia d'IA. Clou, explica'm això.
1: Sí, a l'OpenClaw. L'OpenClaw és una intel·ligència artificial generativa que ha sortit ara fa molt poquet, que és fruit d'una persona que ha fet un experiment amb open source i s'ha inventat un secretari, no? Llavors tu en aquest secretari el configures, li dones les claus del mail, del WhatsApp, de totes les coses que tu vols, i llavors vas parlant i li dius, escolta, li pots enviar un WhatsApp a la meva germana que ha arribat ara a dinar? Escolta, li pots enviar un mail al jefe amb l'informe que trobes en aquella carpeta que no sé què? Pots editar
2: fantàstic,
1: aquest
2: document? Fantàstic, no? T'agrada? T'agrada o no aquesta nova eina? Em sembla extraordinària.
1: El concepte és meravellós. Però
2: què?
1: Però això ho ha fet una persona així com per jugar i per veure quines possibilitats troba, val? No té cap seguretat, no té cap disseny per garantir que les dades queden confidencials ni res. Ho ha posat, igual que vam posar el ChatGPT a xarxes perquè tot el mundo juegue.
2: És gratuït, eh? S'hi pot entrar.
1: Gratuït, obert.
2: Però,
1: clar, i aleshores ens tornem a trobar amb aquest tipus de coses que emergeixen sense cap control i la gent del carrer, si tu no l'adverteixes, en aquest cas li estàs donant l'accés al teu ordinador i a tots els teus comptes bancaris i de tot arreu, no? Amb una cosa que no té cap capa de ciberseguretat preparada. I ell ho diu, a més, ell diu, alerta que això és per jugar, eh? Llavors aquí necessitaríem ser una mica prudents, no? I abans...
2: No la recomanes. Carina.
1: No la recomano en l'estat que està. Penso que ara s'hauria de fer una eina professional, que podria ser també gratuïta, potser, però on tota aquesta ciberseguretat estigui garantitzada i no generi vulnerabilitat a les persones, perquè, clar, si no té ciber i tu li dones les claus del banc perquè te mueva los dineros mentre vas en cotxe, que és comodíssim, però això no té ciber, tu a què t'arrisques? A que després tinguis un phishing.
2: Clar.
1: No?
2: Per cert, Carina, amb tu, si parléssim d'intel·ligència artificial, que hem de tenir dos minuts, què em destacaries més? Perquè és molt important que la gent conegui com funciona la intel·ligència artificial i que totes les feines del futur l'incorporaran. Això jo crec que ho hem de deixar clar, no, Carina?
1: Això no ens ho traurà ningú. O sigui, la IA té unes capacitats que ho van omplint tot i ho van emplenant tot perquè a tothom li treu feina de sobre, com si diguéssim, no? Li fa més fàcil la que fa. El que passa és que nosaltres sí que sempre fem aquesta crida de quan un remena eines d'aquestes, que s'informi una mica de què està fent, perquè hi ha tots aquests perills pel darrere, no? Ahir parlàvem amb uns empresaris dels casos de fuga de secrets industrials que s'han donat quan algun treballador, sense saber-ho, ha fet una pregunta tonta un dia per la noche, ai, ¿qué temperatura acepta este componente si lo pongo al horno? I resulta que aquest ChatGPT o aquest Copilot, tot sol, amb tot el que tu li has preguntat uns altres dies, ja sap que tu allò ho vols per fer ceràmica, tu no li has dit, però ell ho sap, i llavors ho proposa com a idea d'innovació a la teva competència si al cap d'uns dies algú fa una pregunta de dame ideas para mejorar un producto. Llavors, tu tens que saber quins són els riscos, no? I tens que saber com t'assegures que la teva informació sensible no circula allà on no toca, com si diguéssim. No?
2: Molt bé. Escolta, ens han quedat molts temes pendents. M'ha passat molt ràpid aquesta secció. Espero que la Karina ens visiti i ens expliqui més coses, ja sabeu, eh? Ja sabeu, doctora d'informàtica catedràtica de l'UPC. Karina, un plaer i un honor que siguis avui al Revolució i esperem que vinguis més dies a xerrar
1: és
2: amb nosaltres.
1: És un plaer, Santàlia, ho saps.
2: Gràcies.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Així sona la darrera cançó del Pony Pisador, un grup de música folk que ha aconseguit fer-se un lloc al món de la música. La seva combinació de música popular i humor han fet que cada vegada més gent els segueixi i els escolti. Tenen a les xarxes socials a Instagram més de 23.000 seguidors i avui visiten el Revolució. I avui ja ens visiten l'Adrià Vila i el Guillem Coder, dos dels membres del Pony Pisador, un grup d'aquest nom peculiar que segur que els fans de pel·lícules com El Senyor dels Anells en sabran el motiu, per qui encara no us conegui. Què tal? Com esteu? Com us definiríeu?
1: Bueno, estem molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Hola, bon dia.
1: Com et definiries tu, Guillem?
2: Grup de folk per tota la família, què tal? T'encaixa?
1: Sí, sempre tenim l'eslògan el Pony Pisador, el teu grup de folk de confiança.
2: Exacte.
0: Molt bé. I escolta, sou digitals, vull dir que gràcies a les xarxes socials us heu donat a conèixer, també a través del YouTube. Expliquem una mica aquesta tasca que heu fet també a les xarxes per donar-vos a conèixer.
1: Doncs tot això va sortir arrel del Covid, no?
2: Bueno, jo tiraria una mica més enrere, eh? Nosaltres, el fer música folk, no només d'aquí, toquem instruments com el banjo i la mandolina, que són els que toquem ell i jo, com que aquí no hi ha molta formació, nosaltres ja des de l'inici, la nostra escola ha sigut principalment YouTube, Spotify i totes les xarxes que en el seu moment ens proveien de música, i més que anar a buscar classes per aquí, no?
1: Sí, sí, hem sigut molt autodidactes i molt de consum d'això, de l'internet, per trobar el que abans havies de tenir un amic que et portés un caset de l'altra punta del planeta i llavors escoltar-te aquest... Ara ho fèiem a través de les xarxes socials i de, sobretot, YouTube, bueno, almenys en el meu cas.
2: Sí, YouTube, principalment. Clar.
0: I us agrada barrejar, música popular, tradicional, amb el món que vivim tecnològic, això és anar una mica contracorrent, no, em diríeu, o què?
1: Sí, també ha servit per unir, això és el que anava a dir abans, per unir una... un seguit de gent, perquè a nosaltres ens va passar que vam treure el nostre següent àlbum, el Matricular una galera, just abans de la pandèmia, i llavors era com el nostre àlbum que per nosaltres hi havia dipositat allà totes les esperances i totes les il·lusions, i de cop, bueno, com a molta gent, no?, una gallada d'aigua freda, pandèmia. I per sortir d'aquí vam començar a publicar-nos per internet a saco, a fer directes on nosaltres tocàvem la música, i arrel d'aquí vam utilitzar una plataforma que es diu Laixeta, que és de com micromecenatge, on tenim ara aproximadament 200 mecenes, sí, al voltant d'uns 200 mecenes, que ja podem dir que formen part de la família, perquè van començar això el 2019-2020, que l'hem obrit, doncs ara ja fa...
0: 200 mecenes vol dir que posen uns diners, eh?
1: Sí, paguen una subscripció mensual i bàsicament tenen una sèrie de beneficis. Nosaltres els oferim una sèrie de beneficis en quant al producte. Però bàsicament hem creat aquesta comunitat com online, no? que ara ja ha transcendit les pantalles, perquè quan es va acabar tot el confinament, doncs van començar a venir els concerts, ens vam començar a conèixer, entre ells també han començat a fer colònies i han generat una amistat entre tots ells molt, molt peculiar. Bye.

0: Avui ens visitaran parladors de la música, en aquest cas, aquesta música jo la trobo singular, cèltica, nòrdica, és a dir, d'on surt aquesta inspiració, no? Com neix aquesta idea?
1: Bueno, de mirar pel·lis i llegir mangas, jo diria, no? Bàsicament de mirar... O sigui, nosaltres vam començar a fer cançons marineres perquè ens agradaven els pirates, perquè havíem vist Pirates del Carib, i vam començar a tocar música celta perquè havíem vist El Senyor dels Anells. O sigui, tenim un origen una mica esbiaixat del que realment és la música folklòrica d'arreu. Nosaltres venim d'on estem i llavors doncs, no tenim un contacte tan directe. Clar. Però paradoxalment ens ha servit molt bé aquesta actitud per aprendre músiques d'arreu del món gràcies a internet, i nosaltres hem aconseguit molts concerts gràcies a escriure a festivals de diversos països del món, enviar els nostres vídeos fets a casa i que diguin, hòstia, un grup de Barcelona que toca aquest estil de música nostra, i ens hem pogut anar a diversos països gràcies a enviar vídeos fets a casa.
0: I ja podeu viure de la música dels vostres concerts, sí? Ja sí. Podeu viure?
2: Mengem molt arròs blanc, però sí.
0: Ah, molt bé.
1: Estem aquí llindant sobreviure i viure, però vivim d'això.
0: Molt bé. I l'humor com entra? Perquè, a més, les vostres lletres hi ha molt d'humor, no? Qui és l'humorista o el que escriu les lletres amb més humor de vosaltres?
2: Ell és el capità que dissenya totes les bromes, el Guillem.
1: Jo soc un troll, però les lletres són molt conjuntes.
2: Sí, realment. Però això, les nostres lletres veuen que nosaltres, entre nosaltres, sempre som... Bueno, sempre som, ens fem moltes bromes i etc, etc. I llavors és que és com som. I llavors no enganyem a ningú, i les lletres són com som. Moltes xorrades, no? Coses dobles sentits, moltes endivinalles,
1: jocs de paraules,
2: etc, etc.

0: M'han dit que 23.000 seguidors a Instagram, aquest grup, més de 12.000 a YouTube, i és veritat que alguns heu après a tocar instruments de forma autodidacta, sí?
1: Sí.
0: Són bons, els tutorials de YouTube per aprendre a tocar-los, correcte?
2: Molt. A més, hi ha una eina per baixar la velocitat que és increïble. I, de fet, jo ara recordo que al principi, clar, tu quan baixes la velocitat d'un vídeo et canvia el pitch, o sigui, el to. I ara, bueno, ara fa ara relativament ja no poc, ja no passa, i jo recordo que això va ser un
3: canvi substancial al nostre aprenentatge.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar. I la intel·ligència artificial, heu entrat amb ella per compondre cançons, o no, de moment?
2: La veritat és que no.
3: No, jo m'atreviria a dir que és una mica tabú en el nostre grup,
2: sí.
3: No? No perquè ningú ens hagi dit res, però sí que és veritat que tenint en compte que estan apareixent grups que són completament intel·ligència artificial, nosaltres encara som reacis a fer-la servir. No sé si això canviarà, espero que no. Espero que ens mantinguem, perquè a més fem música tradicional. O sigui que...
0: Molt bé, música tradicional, i avui volem saber que si aquests homes músics tan tradicionals són una mica digitals.
4: El test digital del Revolució.
0: I avui aquest grup de música singular que està triomfant, el Pony Pissador, i que avui és un grup revolucionari, per això avui també visita el Revolució. A veure, m'heu de contestar molt ràpid aquestes preguntes, els dos, eh? Sou a més de 10 grups de WhatsApp?
2: Sí. Sí.
0: Teniu un mòbil d'ultimíssima generació?
2: Sí. Sí.
0: Si veieu que us queda un 10% de bateria, entreu en pànic?
2: No.
3: Una mica.
0: Què us preocupa més, perdre el mòbil o el DNI?
2: El mòbil.
3: El mòbil.
0: De quanta gent us sabeu el número de mòbil de memòria?
2: 2.
3: Jo bastants encara, 15-20 persones segur.
0: Oh, Déu-n'hi-do. Sales, sí, de cinema o sèries a casa?
3: A casa.
2: Uf, ara que parlarà res.
0: Música en directe o Spotify?
3: Directe.
2: Directe.
0: Si poguéssiu viatjar en el temps, us faria més gràcia anar al segle XV o al segle XXV?
3: Jo me'n vaig al 15, eh?
2: Jo al 25, i així ens ho expliquem.
0: No, però tu també hauries d'anar al 15, no? Perquè si sou també tradicionals, no?
2: Bueno, hi haurà tradició, també. Esperem que la tradició duri fins al segle XXV.
0: Clar. Jo crec que sou singulars. Hi ha algun grup que s'hi sembli a vosaltres, diríeu? No. O sí?
2: Nosaltres tenim molts referents, això sí que...
0: Qui són aquests referents?
2: Que ho podem dir, per exemple, Punch Brothers, el Cristili, Riu, que són d'aquí, La Baula, digues tu, ajuda'm una mica amb això, també.
3: No sé, els Longer John, els Anxovetes, els Tabaneres, o sigui, tot el que sigui tradicional, amb una certa vocació de renovar-ho i adaptar-ho a les orelles modernes.
0: Molt
3: això
0: bé.
3: És el que ens agrada.
0: Doncs mira, la meva intuïció diu que us anirà molt bé, perquè... Perquè sou un grup singular, diferent, i feu una música nova. I al final, la gent el que compra és l'autenticitat. I jo crec que Pony Pissador, que per cert jo no els coneixia, sinó que avui el meu equip em va dir, em va venir el Pony, doncs us felicito per aquesta singularitat i espero que en una propera entrevista m'expliqueu que encara esteu creixent més i més. Felicitats, gràcies.
3: Moltes gràcies. I ara sóc a l'andana i no sé què haurà passat, però per la megafonia
4: sento aquest comunicat. Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

L'Institut de Tecnologia de Massachusetts acaba de pronosticar les tendències tecnològiques per aquest 2026 i una serà que es crearan molts bancs de dades amb informació genètica d'animals ja extingits. I la intenció, us ho avanço per si us ho preguntàveu, no és perquè tornin els dinosaures.

0: I li preguntem a la Malú per què serviran aquestes bases de dades amb informació genètica d'animals prehistòrics, per què serviran?
1: Bé, doncs, més enllà d'això de la desextinció d'espècies prehistòriques, realment pot ser molt interessant com a història de la nostra genètica, de la genètica dels éssers vius, és la reconstrucció. I això pot tenir aplicacions per identificar quins trets estan associats a, per exemple, adaptacions al canvi climàtic, entendre l'evolució de les espècies.
0: Molt bé, la Malú sabia perfectament la resposta a aquesta pregunta, perquè és una dona tica referent. Malú Calle, molt contenta que siguis avui, i la Malú, que l'any passat va ser premiada amb un dels Premis Women Aprovet 2025 en Innovació Tecnològica, per conèixer una mica la seva trajectòria i, sobretot, la bona feina. A veure, explica'm tu qui ets. Catedràtica de Bioestadística i Bioinformàtica de la Universitat de Vic, de Gana, de la Facultat de Ciències i Tecnologia. Déu-n'hi-do. A veure, quina feina fas com a investigadora, Malú?
1: Doncs bé, la meva àrea de recerca és la bioinformàtica. He treballat durant molts anys en l'àmbit de la identificació de la component genètica de les malalties.
0: Val.
1: I darrerament, doncs, estic treballant més amb el tema del microbioma, l'estudi de la relació entre els bacteris que tenim en el nostre cos i la nostra salut.
0: Val. I, déu-n'hi-do, i què has descobert? No és fàcil explicar la teva feina, no? I què has anat descobrint tots aquests anys, em diries, amb la teva feina d'investigadora?
1: O sigui, nosaltres, en el meu grup i la meva línia de recerca, sobretot, és el desenvolupament de nous mètodes, algoritmes d'intel·ligència artificial, justament per analitzar aquests grans volums d'informació. I realment de mètodes i algoritmes n'hi ha molts, però com sabem amb la intel·ligència artificial generativa com el ChatGPT, no? Que sabem que de vegades al·lucina i et dona respostes doncs, que no són del tot correctes. En el nostre cas, com que les aplicacions que fem són en temes de salut, doncs és essencial que dissenyem eines d'intel·ligència artificial, de machine learning, que realment puguem assegurar que són doncs fiables i que tots els resultats doncs no tenen biaixos, etc.
0: Tu amb la intel·ligència artificial ja fa molt que hi treballes, sí. No? Des de quin any? Perquè, clar, la població en general la va descobrir el novembre del 22, però tu quan fa que treballes amb intel·ligència artificial?
1: Sí, o sigui, jo treballo amb el tema de la bioinformàtica abans ni dèiem algoritmes, models estadístics, intel·ligència artificial ara és el terme més utilitzat, i doncs sobre l'any 2000, que és quan es van començar a créixer tot el que és el tema de la seqüenciació de l'ADN. Això va generar moltes necessitats de tractar tota aquesta informació genètica, i a partir d'aquí, doncs, els que tenim una base de formació matemàtica, informàtica, doncs hem pogut aportar tot el que són els nostres coneixements per desenvolupar noves intel·ligències artificials.
0: O sigui, vosaltres ja feia 22 anys.
1: Sí.
0: Per tant, a tu, quan va sortir el novembre 22 al ChatGPT, què vas pensar? Et va semblar una tonteria per tu?
1: No, el tipus d'aplicació és superinteressant, no? Amb el llenguatge natural. Nosaltres estem més acostumats a treballar amb números, val? Amb grans bases de dades, el big data de més aviat de números, no?
0: Clar.
1: Jo crec que els avenços que hi ha amb intel·ligència artificial generativa doncs també ens aportaran en el nostre camp de la bioinformàtica.
0: Clar, estàs contenta amb aquest premi que vas rebre a la teva trajectòria?
1: Sí, crec que és important visibilitzar les trajectòries i en aquest camp de la tecnologia ja sabem doncs, que són poques dones, no? I per tant, doncs bé, jo estic contenta d'aportar sobretot en això.
0: Malú, com explicarem avui als oients per què és rellevant entendre els bacteris que conviuen amb nosaltres i de quina manera doncs, l'AI ens ajuda? És a dir, els bacteris que conviuen amb nosaltres, per què és rellevant saber-ho?
1: Doncs, mira, durant molts anys això, hem analitzat la genètica de les nostres cèl·lules, no?, del nostre ADN, i ens havíem deixat una segona part, diguéssim, que aquests bacteris doncs, estan complementant les nostres cèl·lules i les nostres funcions. És a dir, els bacteris, per exemple, de l'intestí, el que abans en dèiem la flora intestinal, són essencials per la descomposició dels nutrients i fins i tot són molt importants per regular el sistema immune. I això s'ha vist en experiments en ratolins, que s'ha tret doncs, tota la flora intestinal, i s'ha vist doncs, això, que desenvolupen malalties, que estan desnutrits, vaja, que no són viables. Per tant, són essencials.
0: Clar. Tu dius que estàs contenta molt de la metodologia, però sobretot de l'aplicació pràctica, no? T'has dedicat a estudis que han ajudat amb malalties. Quines malalties, per exemple?
1: Doncs els primers estudis de microbioma en el que vaig estar treballant ho vaig fer conjuntament amb IRSI Caixa i estudiàvem això, no? Com la infecció amb el virus del VIH doncs transforma la microbiota i té un impacte sobre la inflamació crònica de les persones que viuen amb aquesta infecció. I hem treballat també amb centres de càncer, amb el CNIO de Madrid, per exemple. S'estan identificant doncs, marcadors de microbiota associats, per exemple, al desenvolupament de càncer colorectal. Vull dir, hi ha moltes. Avui en dia s'està veient tot l'impacte que té la microbiota, fins i tot en malalties neurològiques.
0: També, fins i tot, eh? Manlu, hem après més amb tu avui al Revolució. Ens encanta ser altaveu de dones referents com tu, de dones TIC, que ens aporten els seus coneixements del món en què vivim i sobretot també en aquest cas, parlant de bacteris, de salut i de molt coneixement que a vegades no som conscients a la vida i que són importants. Per tant, gràcies per venir i felicitats per aquest premi. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguen tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Josep Vilalta, sotinspector dels agents rurals, demana prudència.
3: Demà és un dia que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre com Osona o la Garrotxa. Més notícies amb Quim Balaguer.
4: El sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi. La majoria de les consultes es van concentrar ahir dimecres, amb 239 urgències als hospitals i 160

0: més. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que la coordinació amb Rabat és total.
1: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
2: A Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts i 3.800 ferits, segons l'últim balanç. Hi ha 377 desapareguts. Tot mentre un nou sisme, de magnitud 4,3, ha sacsejat aquest dijous en la mateixa zona de l'epicentre de fa 3 dies, a la regió de Chocó, a l'oest del país. Un fet que ha obligat a suspendre temporalment les operacions de rescat. No s'ha informat, de moment, de víctimes.
0: Els Emirats Àrabs han denunciat un atac iranià contra dos petroliers del seu país que intentaven travessar l'estret d'Hormuz. És el segon incident d'aquestes característiques en una setmana i no ha provocat ferits entre les tripulacions. El ministre d'Afers Estrangers dels Emirats ha condemnat l'acció i ha acusat les autoritats iranianes de fer un xantatge amb el tancament de l'estret. L'Iran ha insistit en les últimes hores que mantindrà el control sobre Hormuz mentre els Estats Units no aixequen el bloqueig naval dels seus ports. L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cel Espinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
3: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Cel Espinyol ha deixat oberta la porta a nous encreuaments entre els dos superherois. Els esports amb Pau Dasc.
4: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. La secuatenca Jael Sakura-Bestuer ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. En l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat avui a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè la fase de classificació. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final de 4% lliure masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
5: Fins aquí les notícies.
6: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
7: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
5: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
8: Sí, sí. M'encanta.
7: Una tria musical de categoria.
9: Fixa't com sona Edició Clàssics.
5: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
7: Oh! Fixa't com sona.
5: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, Edició Clàssics.
6: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
10: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
5: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
10: Música catalana refrescant i emergent.
5: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
10: Escolta'l abans que ningú.
9: Catalunya Ràdio.
5: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques.

temps. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb l'Isma als Sons Celestials. Qui ens visita és una de les millors periodistes del nostre país, encara que ella potser no ho reconegui, algú que amb la seva feina de formiga ens fa creure dia rere dia en la humanitat. Una dona valenta que ha aconseguit que les seves cròniques i entrevistes, per molt dures que siguin, a vegades semblin postals.

0: Hem començat amb Postcards from Italy dels Beirut, perquè aquí, quan pensem en Beirut, a mi personalment em venen dues persones al cap. La primera és la nostra convidada d'avui, companya d'aquesta casa, també exporresponsal al Líban, Txell Feixas Torres. Què tal, com estàs? Benvinguda.
1: Molt contenta d'estar a l'altre barri.
0: Que bé que poder coincidir amb tu en aquest espai que està entre dos mons, entre la vida i l'amor, entre on tot hi té cabuda, d'alguna manera. No sé si et sents com a casa.
1: Em sento un lloc on...
0: O és un lloc familiar per tu.
1: Bé, la ràdio per mi és casa, Catalunya Ràdio més. Jo sempre m'he reivindicat com una dona de ràdio, malgrat al final la vida m'ha acabat portant a la tele també, que té el seu potencial, però per mi la màgia sempre té una... La ràdio sempre té una màgia que és incomparable, no? I per tant, a més en aquest altre barri que crec que tant necessitem, i més en dies com avui, doncs és un privilegi estar aquí amb tu.
0: Txell Feixas, autora de llibres com Dones Valentes, també Aliades, també realitzadora del podcast Dones en Lluita, que esteu en producció de la segona temporada, no? És així?
1: Sí, de fet, aquests dies estem voltant per aquí, a la casa, doncs, ultimant aquests podcasts de la segona temporada que ens han portat a Palestina, amb l'ocupació israeliana, molt necessari ara, que no mirem tant a Gaza ni a Cisjordània, estan passant coses molt grosses. També hem viatjat fins a Ucraïna, documentant crims de guerra, dones que ho fan per portar Putin davant dels tribunals. Hem anat a Moçambic, on els feminicidis són un problema de salut pública, una emergència nacional, assassinant dones cada dia. Hem anat a Colòmbia, on hi ha dones buscadores dels seus familiars que durant anys no deixen de resignar-se a trobar persones estimades desaparegudes en conflicte. I també hem parlat de Nicaragua, on hi ha un règim aterrador del que parlem molt poc, el d'Ortega i Murillo, on els exiliats doncs, són desnacionalitzats directament, els esborren del seu país, i tot això, doncs, això, dones que lluiten, que no coneixem, però que fan que els nostres drets també, no només els d'elles, doncs, sobrevisquin.
0: Tenim data d'estrena d'això o encara no?
1: El de Palestina el vam estrenar ja el 8M, però la resta de capítols els podrem escoltar aquí a la Casa Catalunya Ràdio a la tardor.
0: A la tardor. Això a la tardor, i aquest hivern, potser inici de primavera també, ha coincidit amb aquesta estrena teatral.
2: És també el crit de moltes dones.
3: Aquí no podem sentir la veu.
4: Les veus silenciades.
5: Les veus que avui, però, relatem.
0: Què és això?
1: Això, Blai, és un somni que no m'havia atrevit ni a somiar mai. Quan vaig fer Dones Valentes, per mi el vèrtic ja era escriure un llibre per allò del síndrome de la impostora, que les dones el tenim una mica més accentuat. Jo en aquell moment era corresponsal al Líban i prou feina tenia amb el que em venia a sobre. Em van proposar escriure. Al final, després d'alguna negativa, vaig veure que potser sí que ho podia intentar i, a més, em deixaven parlar de dones, que era el que més m'agradava i em motivava. Però llavors no podien imaginar-me mai que això acabaria Dones Valentes traslladant al teatre, no? Que aquestes dones passarien del llibre al lliure. I tot va començar doncs, amb un cafè, amb la dramaturga Glòria Balanyà, que em va convidar a aquest cafè, però també a imaginar-me el que era inimaginable, no? De fer aquesta adaptació. Per tant, ha estat un regal, perquè també, sobretot, el que m'emporto és haver descobert una mica el procés creatiu d'un àmbit que per mi era totalment desconegut. Reconec que vaig menys al teatre del que m'agradaria, però quan hi vaig penso, Txell, has de fer un esforç per trobar temps on no n'hi ha. I clar, veure com adapten un llibre que per mi em semblava molt complicat de portar a escena, les voltes que donen, les taules de discussions, els màsters que es fan entre els companys actors i actrius per fer seu el text, escenografia, vestuari, llum... Per mi va ser, clar, un descobriment d'una àrea que tenia totalment desconeguda.
0: Ho celebrem que aquestes entrevistes, aquests textos, aquestes històries d'aquestes dones valentes hagin arribat també al teatre i així hagin pogut arribar a molta més gent, no?
1: Sí, sobretot crec que és...
0: A més, em consta que ha agradat l'obra, no? La gent ha sortit, no? Després de veure aquesta obra, molt impressionada. No?
1: Remoguda.
0: Sí, remoguda.
1: Jo crec que la idea que passava amb el llibre i també ho aconseguia al teatre és que que sortís del llibre i de l'obra diferent a com hi has entrat, no? Mm-hmm. I que et facis més preguntes de les que tenies i et qüestionis molts aspectes que hi estan tractant, no? I crec que, com ha de fer una bona obra de teatre, el que és ideal és que vagi més enllà del llibre. I ho van aconseguir, no? Els marges del que podem reconèixer les 13 històries de dones valentes, per mi el més bonic és que hi havia reflexions que jo m'havia fet escrivint aquell llibre, com quin dret tinc jo com a periodista blanqueta i occidental mm-hmm. d'explicar aquestes històries, com fer-ho, on estan les línies vermelles. Estem victimitzant gent que ja li costa molt sobreviure al seu dia a dia, i per tant la religió, el hijab, crec que van fer una obra magnífica en el que és l'àmbit professional, però sobretot, i el més important per mi, en l'àmbit humà. O sigui, com van estimar aquestes donasses. Hi havia, Blai, una escena que m'encantava, quan anava a veure els assajos, que van ser molt generosos a mi en això, tenien un plafó amb unes fotos amb cada una de les 13 protagonistes del llibre, les que interpretaven ells, sobretot, perquè, clar, són dones, la majoria, vives. Llavors, les actrius i els actors es posaven davant, abans de cada representació, com demanant-los permís, no?, de ara jo us cedeixo el meu cos, la meva veu, el meu rostre, el meu gest, perquè portarem escena la teva història, no? I d'alguna manera hi havia com un moment molt reverencial i de respecte cap allò que anaven a interpretar perquè era veritat, i llavors entrava en escena amb aquell gest que a mi em va frapar, no? Com de respecte a tot allò que anaven a fer.

Abans deia que a mi Beirut em recorda a dues persones, una ets tu, i l'altra és aquesta cantant que sentim de fons, la Yasmine Hamdan. Això és una escena de la pel·lícula Només els amants sobreviuen, la Jim Jarmusch. Jo vaig quedar hipnotitzat quan vaig veure aquesta escena d'aquesta pel·lícula i després vaig tenir la sort de poder-la entrevistar en unes festes de la Mercè que va venir i vaig quedar totalment enamorat d'aquella dona amb la bellesa que tenia i en tot el que m'explicava, com havia patit amb la guerra del Líban i com la música la va poder tornar a connectar amb tot aquell passat seu, amb totes aquelles vides dels seus pares i els seus avis, i que quan era adolescent en una discoteca de matinada, quan ja s'havia acabat la festa, li van posar aquesta cançó.

0: És la cantant siriana Asmahan, que va morir als 33 anys. I a mi, escoltant aquestes coses, Txell, em sap un greu que no coneguem totes aquestes cantants, totes aquestes històries, totes aquestes cançons, i que costi tant arribar-hi.
1: Sembla que ho hagis fet expressament i per lligar-ho, però que sàpigues que aquesta peça justament és la que tancava Dones en lluita, en una història preciosa que passa a Beirut, justament, l'última de les històries, acabada d'un fotoperiodista que va fer una foto d'una dona durant la Guerra Civil, i mentre ell pujava als cels de la fama, la dona baixava als inferns. I molts anys després, gairebé 40, es retroben ella amputada demanant caritat a una cantonada, i ell, doncs, anant al gimnàs, se la troba, no? I és aquella sensació de jo li dec a aquesta dona tota la meva vida laboral i l'he de compensar com sigui, no? I es van fer amics en aquesta retrobada. I la banda sonora que sonava a la ràdio d'aquella dona el dia que demanava almoina és aquesta cançó.
0: És aquesta cançó,
1: és
0: eh?
1: És aquesta cançó.
0: Déu-n'hi-do. Clar, tu suposo que amb tots aquests anys t'has fet uns farts d'escoltar música del Pròxim Orient, no? De tots aquests països que són molt rics a nivell musical i cultural.
1: Sí, de fet,
0: i molt propers.
1: Quan penso, no tan llunyans com pensem, perquè estem a l'altra banda de la Mediterrània tot just, però sí que quan intento fer un repàs a la banda sonora de la meva vida, m'adono que molta de la gent que en forma part és del Pròxim Orient, i que si no és d'aquí, però que han adaptat coses d'allà, no? Per tant, crec que la Txell, després de tornar, s'ha quedat molt amb tota la seva música, no? I els clàssics, aquests dies, per tot el que està passant a aquesta regió, escolto molt Feirus, que per mi també és un clàssic, no? Però un clàssic al Líban que respecta a tothom, és un himne, no? I és igual la generació, la versionen, la canten, i ploren i riuen. Trobo que és quan hi ha una cultura potent, passa això, no? Que no hi ha divisions. El Líban està molt conegut, no?, per la seva divisió política, religiosa, de classe, mil divisions, però no hi ha discussió, que Feirus és un cant a tothom, no? I per tant és la força que té per mi la cultura i la música quan s'estima de veritat i se sent des del cor, no?

0: Això és molt actual i molt ballable.
1: M'estic movent aquí,
0: Ho has ballat? Això ho has ballat unes quantes vegades.
1: Sí, Blai, però és molt actual, però no ho és tant, eh? Naive Arguti es caracteritza...
0: Explica'ns.
1: Naive Arguti es caracteritza per ser una cantant palestina, sobretot que el que fa és adaptar clàssics palestins als nostres temps, no? Mm-hmm. I, per exemple, aquesta cançó remet molt a... Es fa servir molts actes polítics i culturals encara a Palestina i a tota la regió. És com un crit a si marxes de casa teva perquè hi estàs obligat a l'exili per la guerra, per temes econòmics, no t'oblidis mai d'on vens, no? Llavors és un clàssic de la música palestina adaptat que jo l'he ballat al Mesian, que era el meu menjador on vivia a Beirut, perquè jo cuino molt malament, i llavors el xat que portava el negoci i els seus amics ja sabien que quan anava a la Txell doncs se li havia de donar menjar, perquè entre que tenia poc temps i els fogons no els controlo, doncs anava allà. I a la nit era un lloc molt curiós, no?, perquè al matí tu arribaves allà, al mig del barri de Hamra, un lloc preciós, calmat, on fer el te, la xixa, tot molt curós, i a la nit començaves a sopar, de cop et despistaves i la gent estava emparrada a les taules, com aquesta que tens aquí, literal, cantant, saltant, cridant, això. A mi em recorda festes a Beirut.
2: Preguntes metafísiques.

0: Sempre tots els capítols fem dues preguntes que m'estic cansant una mica de fer-les perquè la resposta a la primera sempre és la mateixa, però te la faig. Si ara tinguessis l'oportunitat o no et quedés una altra opció de tornar a néixer, em voldries tornar a ser la Txell i repetir més o menys tot o provar de ser una altra persona totalment diferent?
1: No, una altra.
0: Ah, mira, per fi. És que,
1: home.
0: Per és que tothom em diu repetir-ho exactament tot.
1: No, ja he sigut qui
0: per sóc. Això, clar.
1: Jo voldria un altre rol, un altre país, una altra persona, amb una altra professió. Aquesta ja me la sé. I ha estat fantàstica, però no repetir. Per què?
0: Que
1: em dius, canviaries alguna ara arribat a aquest punt? No, però si puc tenir una altra vida, jo vull ser una altra. I tant.
0: Sí, sí.
1: On he de firmar?
0: I qui series? Qui series, més o menys? Allò, si poguessis triar allò a la carta. És a dir, triar país, triar... No sé, estat social, àmbit, professió...
1: Viure... No ho sé, sempre penso, i potser perquè no ho tinc molt sovint, que si hagués de tornar a viure, m'agradaria fer una vida més connectada amb mi en el sentit de senzillesa, no? De, potser una vida d'un dia a dia més simple... però més viscut. Crec que potser pel que em dedico visc molt la vida dels altres i a vegades menys la meva, i a vegades veig gent en professions que requereixen l'atenció d'aquell moment, no? Una florista o algú que està a l'hort i em fan enveja sana d'una altra forma de cuidar i cuidar-te, no? I sí, jo crec que optaria per una vida més tranquil·la i més connectada a mi de la que tinc.
0: És com si visquessis moltes vides a la vegada, però a vegades t'oblidessis de la teva. Però
1: potser
0: és que la teva forma... És això. No?
1: I no ho sé fer d'una altra manera, no en renego. Però ja et dic, sempre quan passejo o viatjo, em veig en la vida de molta gent i crec que com a comú denominador tenen que estan fent algo més connectats al moment i amb qui són, no? Ells. Pertenciar a aquesta altra vida, potser tinc sort.
0: I si en aquesta altra vida haguessis de ser un animal?
1: Salvatge. O un llop, o un cavall, amb zero contacte amb l'ésser humà, del qual ja he renegat, o sigui, jo no soc d'Eixemont, cada cop menys. Sí, algú que no tingués contacte amb els homes.

0: Udols com els que fa David Garavent en aquest Tot torna a començar de Mishima. Quin és el teu superpoder, Txell?
1: Jo crec que no en tinc cap, de superpoder.
0: O quin superpoder voldries tenir?
1: Aquest sí, jo m'agradaria llegir la ment de la gent.
0: Però ja ho fas una mica, això?
1: No, m'amaguen moltes coses.
0: Però tu ets molt empàtica.
1: Ja, però amb l'empatia no tens prou, eh? Ja. Els bons mentiders amb l'empatia no els enganxes. Ja. Però sí, sempre penso, i què està pensant en realitat aquesta persona que potser t'està somrient? O... Ara penso, què pensa el Blai, de veritat? A veure, què pensa en Blai?
0: Què pensa en Blai? Penso que estic molt a gust parlant amb tu i que ets una persona que t'admiro.
1: Uau, no et preguntava per això, eh? Ara hauria jo de saber, m'agradaria saber...
0: Creus que estic sent honest dient això?
1: Sí.
0: La meva empatia, o estic intentant quedar bé amb tu?
1: La meva empatia et portaria a dir que sí, que estàs sent sincer i honest, però m'agradaria tenir el superpoder per
0: de pensar...
1: verificar que això és així.
0: Pensar, tinc ganes que s'acabi aquesta entrevista, no?, per anar a dinar.
1: Quin pal,
0: no, també ho puc estar pensant a la vegada, no?
1: És compatible.
0: Sí.
1: No va amb mi, tens gana i vols marxar, correcte.
0: A veure, et volia preguntar una altra cosa. De tot el que has fet, què et fa sentir... més orgullosa? I també et preguntaré què et fa sentir menys orgullosa de tot el que has fet. És una pregunta doble.
1: Més orgullosa haver activat en les persones a qui he explicat històries la sensació que havien de fer alguna cosa i que no es podien quedar només amb aquella història dins i no reaccionar. Fessin el que fessin. Potser era una cosa tan bàsica com sortir a protestar, a manifestar-se, a entrar a Google i consultar on és aquell lloc del món, què hi passa, o si hi ha una ONG que els pot assistir. Crec que sí, despertar la gent de la seva anestèsia general, sigui com sigui, en el format que sigui, això em fa sentir orgullosa. El que menys orgullosa em fa sentir... no sé si menys orgullosa, però sempre ho explico que... dedicar-te a això fa que arrosseguis un sentiment de culpa bastant present en molt del que fas, no? Per adonar-te que vius al final de les històries d'altres persones, normalment en zones vulnerables o de conflicte directament, que et confien el poc que els queda, que sovint és que han sobreviscut i la seva dignitat, i que gairebé com pitjor els va, molta gent pot pensar que millor et va tu, per poder explicar el que expliques, no? I que al final jo arribo a llocs i aquestes històries amb un passaport, amb un visat, amb un equip, amb seguretat, amb una possibilitat d'anar-me'n quan jo vull, no com ells, que es queden allà, i a l'arribar tenir una família, una casa, llum, Netflix, psicòleg, terapeuta, si el vull i el puc pagar. Sí. Per tant, no és sentir-me no orgullosa, però així normalment intentar ser molt conscient des de la taraia del privilegi que explico totes aquestes històries, que no té res a veure amb la situació en què deixo les persones normalment que les pateixen. No?
0: Ara activarem una màquina, que és la Jukebox, posarem la teva data de naixement, que crec que hi ha una mica de controvèrsia, no?, amb la teva data de naixement.
1: El DNI em van posar sense...
0: Què ponen, tu, DNI?
1: 18/10/79, 18 d'octubre, però en realitat vaig néixer el 19, i això, que és una tonteria, em porta a molts errors greus, perquè quan has d'omplenar formularis oficials, a mi em surt el 19, que és el real, Clar. Llavors em tornen, oye, senyora, usted, esto, y el 18/19... Ah, no, perdón, m'equivoqué. Pensen, és boja. O sigui, una persona que no se sap ni el dia que va néixer, no gira rodona. Però bé, tot sigui això.
0: Igualada o Sant Joan de Mediona?
1: Nascuda a Igualada, però viscuda a Sant Joan de Mediona.
0: No, això passa molt, eh? Jo també, a mi em posa a Vilanova, però realment vaig néixer en un hospital de Barcelona. Però jo crec que ho feien a tothom, eh?
1: Exacte.
0: O no sé si ho segueixen fent, però és que si no al final sortirien només grans ciutats els DNIs de la gent.
1: Per això em reivindico, no? Com a medionenca.
0: Doncs a aquell any 79, aquella tardor del 79, a Televisió Espanyola sonava això.
2: La Jukebox.
3: El pasado día 4, un numeroso grupo de estudiantes iraníes irrumpía en la embajada de los Estados Unidos en Teherán y tomaba al personal en calidad de rehenes, exigiendo la entrega del Shah a cambio de su liberación. Día a día, Teherán y Nueva York se han ido enfrentando hasta que la palabra guerra ha salido a relucir. Las tensiones continúan y el futuro en estos momentos es imprevisible.
4: La tensa situació entre Estados Unidos
0: és
4: e Irán...
0: És any 79 o és 2026?
1: No. Estava pensant el mateix.
0: És fort, eh?
1: Que lluny i que a prop.
0: Sí.
1: Estem condemnats a repetir la història una vegada i una altra, mira, fins tot, que n'aprenguem.
0: Com cantaven els Mishima, tot torna a començar, no? És cíclic.
1: No. I no sempre millor.
0: No, i tant. Posem-hi música.

of Glass de Blondie, un dels hits d'aquell any que tu vas néixer, i ara sonarà un altre Blondie, una absoluta reina, una absoluta diva, que crec que per tu significa molt, que és Madonna.

0: Què, Like a Virgin, què?
1: Like a Virgin, el primer disc que vaig tenir. El primer. I encara el conservo, eh? Vaig fer neteja a casa fa molts anys, que ara penso, per què vas llançar tants discs? Doncs aquest va quedar allà, junt amb un altre de Mecano. Però, ostres, és una dona que em va enamorar, llavors quan me'l posava, crec que era petita encara, no en tenia pràcticament res, clar, del que escoltava, no? Però no sabia que acabaria sent una dona, una donassa, una reina, com deies, que he anat seguint al llarg de la vida. De fet, tu i jo ens vam trobar.
0: Sí, jo me'n recordo que ens vam trobar... jo anava a cobrir el concert i tu estaves allà amb la teva mare.
1: Sí, perquè volia que la veiés actuar, no? Perquè jo sempre li he posat molts cops i ella no hi hauria anat. I et he de dir que va sortir del concert fascinada, perquè és veritat que t'agradi una madona. Són d'aquestes artistes gegants.
0: L'has de veure, l'has de veure un cop a la vida.
1: I li vas dir, mare, de veritat, creu-me. I sí, va xalar en aquell concert.
0: Com es diu la teva mare?
1: Dolors. Per mi és la dona valenta per excel·lència. Sí, és la meva dona referent, no? Al final, el que vivim a casa i el que ens fan viure i créixer, jo crec que ens explica, no? I ho he explicat molts cops, però a casa meva, als petits pobles, era Cal Pere Valent, perquè el meu pare vivia a una masia i baixava i pujava al poble de nit, de dia, amb bicicleta, i li deien el Pere el Valent. Ma mare venia d'Igualada, es va casar amb ell i van dir la Pere Valenta, i quan jo vaig néixer, la Pere Valenta xica. I és veritat que aquesta paraula llavors m'ha anat com marcant sempre, no? L'he sentit fins que vaig anar a Pròxim Orient i llavors el concepte valentia doncs em va explotar, no? Perquè el barem de valentia que jo tenia assumit aquí, a aquesta banda de la Mediterrània, allà creix d'una manera abismal, també el de dona, no? Per això el títol del primer llibre, Dones Valentes, perquè són dos paraules que per mi aquí tenien un significat i quan vaig anar de corresponsal van canviar absolutament i créixer una dimensió per mi fins llavors desconeguda, no?
0: Ara que dius això de la valentia, quan va venir la Carla Vall, l'advocada, aquí a l'altre barri, ella
1: em deia... Un altre referent, eh?
0: Sí, ella em deia, jo no sóc valenta, jo tinc coratge. Jo sóc... I feia aquesta diferenciació i em va cridar l'atenció.
1: Sí, sí. De fet, també és un lema que es diu molt, no ens volem valentes, ens volem lliures. O l'altre dia una amiga libanesa em deia, estic farta que ens diguin resilients, no? com a cosa bona. Jo no vull ser resilient, vull que em deixin viure en pau, no? Vull dir que quan els hi passa alguna cosa, elogiem de la societat libanesa, palestina, iraniana, que són resilients, a ells és que els fa ràbia, perquè dius, no em feu ser resilient, simplement no em mateu, no? Pel fet de ser d'on visc o tenir el règim que em governa, no?
0: O allò que expliques tu, que t'has trobat amb dones que són feministes no perquè tinguin cap ideologia, sinó per sobreviure, no?
1: Sí, i que ni tan sols s'hi reconeixen. Saben del concepte, però amb moltes de les dones que van protagonitzar el llibre Dones Valentes, quan els hi deia sobre feminisme i que formarien part les que els hi vaig poder dir d'aquest llibre, em miraven amb cara de... t'estàs enfotent de mi, no? Amb el que estic passant i tu creus que jo sóc una dona valenta feminista, és que no, és que el meu objectiu és sobreviure. Jo el que vull és no haver de ser valenta i que no em poseu al món en aquesta situació, no? I llavors també a vegades hem d'anar més en cura amb les paraules, perquè des del que dèiem, no? Des de la talaia del teu privilegi, elogiar amb algú que està passant una guerra, no? Un genocidi com a resilient pot ser per aquest col·lectiu insultant, no? I sí que és veritat que a vegades jo crec que sense voler fer mal amb paraules que per nosaltres tenen un significat, però per qui la rep en situacions molt extremes arriben d'una altra manera, no? I això encara ho aprenc cada dia, no?

0: I un dia vas passar de Madonna a Alanis Morissette.
1: Sí, em va marcar molt l'adolescència. De fet, la vaig veure a Barcelona l'últim cop que va venir i em vaig comprovar que tots envellim, eh? I ella també, malgrat era una deessa. Sí, és una noia que amb qui vaig connectar molt. És veritat que després crec que per problemes de salut va desaparèixer molt de l'escena, no? Es va tornar com molt mística.
0: Sí, i fa, no fa gaire que va denunciar que havia patit abusos, també, penso.
1: Sí, crec que ha tingut una vida complicada, eh? Sí. Però sí, en aquella època crec que vam ser molts. No sé si tu t'agradava, els que vam connectar amb Alanis.
0: Jo
1: no et motivava.
0: No vaig entrar-hi.
1: A veure, era molt comercial, sí. En aquella època. No era molt mainstream, no? Mm-hmm. Però sí, jo... Hi ha cançons que és que me les sé com si les hagués escoltat ahir. Mm-hmm. Crec que sí que formava part de la banda sonora, sí.
0: I has pensat mai en quina cançó voldries pel teu comiat? Per quan... Per si quedes a l'altre barri, saps?
1: Mira, no hi havia pensat mai fins que... És curiós, eh? Quan hi vaig rumiar, perquè se'm preguntava, vaig pensar en l'Aleluia.
0: Leonard Cohen, la versió del Rufus Wainwright, no?
1: Preciosa. Mm. Preciosa.

0: Sí, sí. No, és que què hem de dir? No.
1: Res. Però és veritat que també em va passar, i normalment no escolto música pensant quan m'enterrin què sonarà, però em va passar amb Magnolias, de la Rosalía.
0: Sí, sí, el tancament de Lux.
1: Vaig pensar, no m'importaria que sonés això, perquè l'havies trobat tan potent...

0: I ara em preguntava, en alguna d'aquestes cròniques que tu has fet allà a l'Afganistan, amb els talibans, en algun moment vas tenir l'amor present de dir, ai, potser d'aquí no en surto?
1: Un cop, crec que m'ha passat, i era justament a Afganistan, que havíem anat a cobrir com vivien les dones sota el règim dels talibans, però ens vam trobar, per sorpresa, amb un terratrèmol de 6,3 graus a Herat, i vam deixar Kabul per escapar-nos cap allà, ja que teníem el permís, i costa tant de tenir-lo. Vam donar permís per anar a veure les conseqüències. Van morir més de 2.000 persones, i el que no podíem preveure era que dos dies després, quan arribàvem, hi hauria una rèplica, que no va ser una rèplica, sinó un altre terratrèmol de 6,3, mentre estàvem a un hotel molt humil d'Herat. I va ser de matinada. Llavors va començar a moure's tot en un hotel on hi eren molts periodistes, sobretot homes, perquè dones n'hi havia poques. I clar, jo no havia viscut mai un terratrèmol de 6,3, no? I ja no és el moviment, sinó el soroll que fa la terra. És el que més em va impactar. Primer em vaig pensar, perquè aquella nit tenia una mica de febre, que estava al·lucinant, perquè tot es movia. Llavors em vaig trobar amb la situació de tothom cridant, sortint, els ascensors no anaven. I clar, érem tot de nois al rebador, esperant l'ascensor, que no anava. Llavors la gent va començar a baixar. I clar, jo anava amb el meu pijamet de tirants i calça curta. Clar, i em vaig mirar i vaig pensar, no puc baixar així al país dels talibans, perquè és que no em matarà el que caigui, sinó que em lapidaran a mi a baix quan surti, no? Llavors, contra tothom que m'estava cridant, el meu cap va ser, tothom baixava i jo pujava a buscar, perquè vaig fer una mica de baixada, perquè les coses es movien començant a caure, i vaig pujar escales amunt a buscar els meus pantalons amples, la meva casaca, el meu mocador, i llavors vaig baixar, clar, vaig rebre la bronca de tothom. Però això, i la Nadia Ghulam, que és amiga i referent, no?, activista afganès, aquí, em recordava de... És una prova de com fins quin punt, no?, aquest règim genera un terror psicològic, que jo vaig experimentar només estant 10 dies en aquest país. És veritat que havia viatjat altres vegades, però fins quin punt em vaig jugar la vida per anar a buscar unes peces de roba, només intuint què em podia passar, que no m'hauria passat res, perquè jo era periodista, al final, occidental. Però el teu cap, com que venia de veure tantes atrocitats els dies anteriors, em va fer això. I no només això. Clar, jo venia de veure com enterraven, jo i l'equip, en fosses comuns. Jo els deia als companys, no?, el càmera i el productor, esteu veient el mateix que jo, perquè aquí només estan enterrant mares i nens. I em deien, no, home, no, deu ser que no ho mirem bé. Després, a Nacions Unides va certificar que el 80% de les víctimes dels dos terratrèmols eren dones i nens, perquè eren a qui el règim talibà obliga a estar a casa. Per tant, quan hi ha un terratrèmol, els homes i els joves estan fora, i a qui converteixen la casa en un taüt són a les dones i a la infància. Per tant, totes les víctimes eren aquest col·lectiu, no? I veies com l'apartheid de gènere, fins i tot en un desastre natural, prenia un significat aberrant, no? Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és, no sé si sortiré d'aquí, perquè em caurà sobre l'hotel, o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
0: Uf. Sí. Vas preferir morir per un terratrèmol que no que t'assassinessin directament, d'una forma inconscient.
1: Clar,
0: no?
1: I a mi, perquè a mi no m'hauria fet res.
0: Ja.
1: Però havia vist el terror,
0: sí.
1: El que m'havien anat explicant les noies...
0: És el que diem de l'empatia que et deia abans, no? Que
1: clar, pensa que jo,
0: a la pell de...
1: jo venia de fer cròniques explicant com la Rihanna, sempre ho dic perquè em va quedar clavada, és crec de les pitjors cròniques que he fet. Jo aquells dies venia de que una nena de 13 anys, 13, la Rihanna m'expliqués que s'havia intentat veure el lleixiu de casa seva perquè li havien tancat les escoles, la volien casar amb un home que podia ser el seu pare o el seu avi, i que els pares la pagaven. I va dir, jo per viure així no visc. Per sort, una amiga seva va esbotzar la porta, la va trobar i la van recuperar. Però quan vens de veure el terror en el col·lectiu de nenes i noies d'aquesta manera, d'alguna manera jo vaig projectar, no puc baixar amb uns tirants i calça curta baix al carrer. I em va sorgir fer això, no? Llavors, no ho parlo per mi, però la Nadia em deia, evidencia, vull dir, estigues atenta que el que passem nosaltres, no? Quan la gent ens diu, per què les afganeses no sortim al carrer a protestar? Perquè surts i no tornes, perquè et maten i t'assassinen per fer-ho. El que passa que ho fan clandestinament, troben altres maneres de resistir, no? De forma molt intel·ligent, però diuen, no, que ens matin no serveix de res, no? Sí, perquè a vegades s'han de sentir, home, doncs que tombin el règim, que surtin més al carrer. A les iranianes també els hi diuen a vegades, no? Posa-t'hi tu, allà.
0: Quan t'expliquen històries així, com t'ho fas per després no ho sé, sortir de festa, per exemple, o anar al cinema, aprendre alguna cosa, sense que et vagin tornant aquestes imatges, sense sentir-te frívola.
1: Mm. Ho fas realment amb dificultat, no? Jo crec que és una de les situacions en què em trobava molt a Beirut i que encara ara col·legues que estan treballant aquests dies tan difícils al Líban em comparteixen, perquè és una emoció, crec que habitual, no? Que és, sovint dius que no a sortir a la nit, perquè t'és impossible anar a escoltar històries que són tremendes i després anar-te'n a un bar i sopar, riure, cridar i al final ballar. Això és un estadi inicial, però després t'adones que no pots fer això cada dia, perquè no millores. Si et quedes dins del cau, empitjores. I acabes entenent una cosa que passa, que és com et salva la cultura en situacions de guerra o conflicte, que és, a Beirut jo he vist els nivells de festa més alts que he experimentat a tot arreu on he estat. I en dies en què la cosa estava molt calenta a nivell de guerra o conflicte, en què havien caigut atacs, hi havia hagut morts, manifestacions, i és perquè al final la música, la celebració, és una vàlvula d'escapament d'aquells joves que han de trobar la manera, no? I sortir una nit, d'esbarrar, cantar, saltar, cridar, compartir amb els teus amics, també és una forma d'agafar-te la vida i no tancar-te i morir-te, perquè a fora passen coses, no? I ho trobo molt sa dins de... que a vegades no ho és en tots els sentits, però crec que no vaig entendre com els bars estaven de plens i els concerts a vessar a Beirut i al Líban en general, fins que em vaig posar la pell d'aquelles persones de dir, és que és el que els queda, celebrar i celebrar-se cada dia, perquè ells sí que no saben si demà hi seran. De fet, aquests dies amb els meus amics jo els pregunto i em fa cosa, perquè dia sí, dia no, preguntar com esteu, perquè cada dia passen barbaritats. I et fa cosa, no?, apretar cada dia, com, només per saber si són a l'altra banda, i et diuen estem vius, no?
0: Doncs avui amb la Txell Feixas celebrem la vida, sobretot en aquests últims minuts, on el que fem és sortir de festa.
2: La festa amb morts.
0: Sí, tu has tingut mai... Has fet música mai, Txell? Has tocat algun instrument?
1: Home, violoncel.
0: Ah, no sabia
1: això. Jo volia ser o periodista quan vaig tenir clar que m'agradava, o violoncel·lista. I crec que vaig fer la pitjor decisió.
0: Doncs aquí a l'altra part tot és possible. Tu, com a violoncel·lista, a qui aniries a buscar allò per fer un grup? No, una agrupació.
1: De dones que m'agradessin,
0: Sí, qui volguessis tu.
1: Mira, una dona que m'encanta, de ja fa anys, Nina Simone. Dolores O'Riordan, que em va encantar ser aquesta banda, em va tocar. Dones mortes, estic dient, eh?
0: Sí.
1: I també Sinéad O'Connor. Tres donasses.
0: Déu-n'hi-do, quines tres dones, eh? I com ho gestionaries perquè entre elles es portessin bé i no hi haguessin problemes de...
1: Ho faríem amb l'empatia, una mica de cava. Sí. Jo crec que tot funcionaria. Són tres caràcters, eh? Jo crec que la cosa costaria que fluís, però, home, tenen unes veus les tres. Sí. I, de fet, durant èpoques, perquè jo sóc molt de bucle, em costa molt descobrir coses noves, perquè quan m'agrada algú musicalment estic allà, i estic allà molt temps, i escoltant tot el que ha fet aquella persona durant molt temps. Per tant, tinc poca capacitat de conèixer coses noves, a vegades se m'hi ha d'empènyer una mica, tinc gent al voltant que amb això m'ajudes, has escoltat això o això o altre, perquè em quedo amb allò que... Sóc animal de costums, musicalment.
0: Ja t'aniré passant coses, Txell.
1: Ho agrairé.
0: Hem dit Dolores O'Riordan, de Cranberries, o Sinéad O'Connor. Amb aquest Nothing Compares to You, d'aquesta cançó del Prince, i Nina Simone.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: and I'm feeling good.
1: I amb qui faries un sopar íntim a l'altre barri?
2: Mira, això m'ho plantejo a vegades, però em surt aquí la vena periodística perquè m'emportaria, tal com va el món, a tres persones ara mateix. A Trump, a Netanyahu i a Putin.
1: Si te'ls emportaries a l'altre barri, directament, eh?
2: Literal.
1: Literal.
2: Literalment. Després d'un interrogatori, sí, després de no entendre'ls, els enviaria a l'altre barri.
1: Fantàstic. I qui t'emportaries al món dels vius?
2: Segurament el meu pare, sí, per tenir-lo una mica més. Sí, ell va marxar quan jo era jove i crec que a vegades la qualitat és millor que la quantitat i que amb els anys ja està super ben col·locat i orgullosa del temps que vam passar, però em va faltar conèixer-lo. Uh-huh. Vull dir, va marxar que no tenien els 50 i ara que jo en tinc 46, és allò que ens passa als petits, eh? Quan som marrecs, que veiem els pares molt grans.
1: Sí.
2: Vull dir que la imatge que tinc jo d'ell és uau, i ara penso, no, és que tenia poc més de la meva edat, no?
1: Mm-hmm.
2: I ara em genera curiositat. Li preguntaria mil coses que clar, no vaig poder fer, mm-hmm, però ho faria com feliç, no?
1: I ara que t'aproximes a l'edat en què es va morir, penses mm-hmm més?
2: Hi penso cada dia.
1: Mm-hmm.
2: De fet, sí, per mi va ser una persona molt important en la meva vida i estan coses tan bàsiques com conduir. M'encanta conduir, com ell ho feia. De fet, em deixava portar el cotxe, això no es pot dir gaire, però quan no tenia el carnet, allò que fem als pobles,
1: sí,
2: fins que vaig estar allà al cotxe a un supermercat del poble i es va acabar el conduir sense carnet. Però sí, coses molt, molt bàsiques. I amb el futbol, no? Jo a vegades no miro el futbol perquè m'interessi a mi, sinó perquè sé que ell l'estaria mirant, no? Mm-hmm. En jornades importants jo estic atenta, però sento que no és per mi, sinó perquè sé que ell estaria allà. O a vegades sempre penso que crec que això m'ha ajudat tota la vida, eh? Quan he estat en llocs difícils, sempre me l'imagino, ell saltant els núvols, d'un núvol a l'altre, com traient-me les coses que no han de passar de davant. El dia del terratrèmol no ho va encertar, però traient-me, si t'ha de venir una cosa dolenta, com amb algú altre movent, com un titella, els fils d'aquesta persona fora, aquest esdeveniment que passarà no li convé, aquesta feina que no l'agafi. Mm. Sempre penso, està per allà dalt intentant dir, pobre Txell, se m'estrellarà d'alguna manera o altra.
1: Home, doncs, deu estar molt ocupat, molta feina, eh? Perquè sí, i ho ha fet bastant bé, de moment, no? Potser? O...
2: Sí, jo crec que ja, diu, relaxa't, sí, relaxa't. Fes-te florista o del que sigui.
1: Quan sonen aquestes campanes ja vol dir que ja arribem al final i ara et donem tres opcions i tu mateixa dius què vols fer. Opció A, et quedes a l'altre barri a fer-nos companyia i a banda de fer realitat això, d'aquest grup que hem fet, del tercer grau, tot plegat, tindràs la tasca de rebre precisament aquelles dones valentes que han perdut la vida i les que no se n'han sortit i podràs parlar amb elles i conèixer aquestes històries. Fa falta aquí a l'altre barri una persona així que es dediqui a fer aquestes coses. Opció B, ser un llop i a canvi del teu sacrifici de que et reencarnes en un animal podràs fer realitat un desig col·lectiu, que podria ser, no ho sé, un món més equitatiu, la fi del patriarcat que va dir la Maria Arnal com va venir aquí a l'altre barri. O opció C, tornar al món dels vius, però has de canviar la teva vida per la d'algú altre. Has de ser algú altre.
2: Crec que la B, ser un llop i fer realitat un desig col·lectiu, perquè aquí faria que hi capiguessin totes les altres opcions. Però sí, crec que si fos un desig col·lectiu que es pogués complir amb la que està caient, perquè ja et vindria a veure a l'altre barri, ja em canviaria de vida, però...
1: I ja tindràs temps d'anar a l'altre barri.
2: Exacte.
1: Tots hi arribarem.
2: No? Exacte. Així que sí, crec que un món millor, veient el que tenim, doncs sí, seria el meu desig.
1: Doncs que vagi bé aquesta vida salvatge. Ens dius una cançó per acabar, per deixar-la sonar i nosaltres marxar. I agrair a l'Isma el control dels sons celestials, al Nil Via la producció i sobretot a tu, Txell, per tot el que ens has explicat i per compartir aquestes històries i part de la teva vida amb nosaltres.
2: Ha estat un plaer. I la cançó la puc triar, la que
1: sí,
2: vulgui?
1: Sí.
2: Mira, un grup libanès que es diu Maish Ruleila, que em va enamorar el temps que vaig estar allà, allò de fer banda sonora del país on vius. Es diu Marric i té molt a veure amb el que estem parlant. Marric
1: és aquest?
2: És aquesta cançó. Ell és un cantant que ho va tenir molt difícil, perquè era gay en un país on és molt difícil ser-ho. Les seves cançons són molt polítiques, molt reivindicatives. Ha estat prohibit aquest i altres països del Pròxim Orient. El vaig voler anar a veure just a un dels concerts que li van cancel·lar hores abans al govern. I Marric vol dir Mart, i aquesta cançó parla de la necessitat de fugir a altres planetes perquè el teu, el planeta Terra, no t'agrada o no t'hi sents. És una dissociació, no?, entre ser aquí i voler ser un altre lloc, frustrat i decebut de l'ésser humà. Jo crec que connecta molt amb el que ens està passant, i és una cançó que a mi m'ha ajudat a plorar moltes coses que no he pogut plorar quan estava sobre el terreny, no? Me la posava en moments de molta tristor, però que no em sortia l'expressió, i aquesta cançó ho aconseguia, no?
1: Doncs nosaltres callem i que canti el Marric. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern espanyol reforça la frontera hispano-marroquina per evitar una altra entrada massiva. La Moncloa ha instal·lat a Melilla una barrera flotant, com la de Ceuta, i està redoblant la presència policial a les ciutats autònomes. El Marroc també assegura que està movent fitxa amb més agents, més tanques i més filferros de cues. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que la coordinació amb Rabat és total.
4: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
3: Mentrestant, la situació dels menors que van arribar fa 15 dies a Ceuta s'agreuja cada cop més. N'hi ha 1.900 identificats, segons el govern espanyol, però les ONGs eleven la xifra als 4.000 infants i joves en situació, diuen, de precarietat absoluta. Raúl Arnaiz es director de operaciones de Save the Children.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Quim Balaguer.
6: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari, d'altra banda, ha atès 450 urgències per problemes oculars després de l'observació de l'eclipsi.
3: El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per

0: Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera.
1: La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. La companyia Vueling, que fa la ruta Barcelona-Catània, ha confirmat a Catalunya Ràdio que els vols continuen programats, tot i que superen des de la capital, Palerm. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
2: Que en questo momento...
3: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat el Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
1: L'atleta santcugatenca Jael Segura Bestué s'ha quedat sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. L'atleta ha quedat en setena posició.
0: En l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per a la final per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Alba Petisco no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar ara fa un any.
1: I en natació, el sitjotà Luca Huck es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart, però amb el consol d'haver batut el rècord d'Espanya.
4: Fins aquí les notícies.
5: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits. Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

Avui a les dones i els dies és d'aquells dies que és un veritable honor fer aquest programa perquè ens regala la possibilitat de poder sentir aquelles dones que no hem sentit mai. Avui parlem amb Cristina Ferrer. El nom no us sonarà i aquesta és la gràcia, de fet. Perquè ella n'ha portat molts de noms. S'ha dit Cristina, s'ha dit Anna, s'ha dit Maria Rosa i segur que molts altres, perquè va viure 10 anys en la clandestinitat i 15 a l'exili, en països com Algèria dels 70, la meca dels revolucionaris de tot el món, a Colòmbia, a Cuba. Cristina Ferrer és la cara de l'antifranquisme

0: que no surti tan lloc, del que no hem parlat mai, del que no en farà ningú un monument.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Cristina Ferrer, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Escolta, Cristina Ferrer, dèiem ara, és la veu del que no hem sentit mai. D'alguna manera, és un privilegi, això, no? Com ho sents, tu?
2: Bé, jo crec que hem estat una generació silenciada. Som la generació de, després de la Guerra Civil, que van dir prou. I se n'ha parlat molt poc. Se n'ha parlat molt poc de tota la nostra lluita i s'ha parlat molt poc de les dones, del que van fer les dones, no? I llavors potser és aquí el punt rellevant. No sé si és un privilegi o no, però...
0: Per nosaltres, sí. T'hem conegut gràcies a un llibre que acabes de publicar que es diu Ho vam donar tot, 300 pàgines de donar-ho tot autènticament. És la crònica d'un temps i un país que no ha explicat ningú, com dèiem, una història d'aquesta generació silenciada. Ara tens 76 anys, tu continues amb les teves lluites diàries, amb el teu dia a dia, tens una vida més tranquil·la, això sí. I m'agrada molt, m'agradaria que m'expliquessis, escrivint aquest llibre, que són aquestes 300 pàgines de tota aquesta vida, que ho dèiem, no? Exili, clandestinitat, tortures, presó, han passat mil coses. Quan escrivint-lo, què t'ha agafat? T'ha agafat vertigen? T'has tingut atacs d'orgull? Por? De què diran? Què ha passat per tot això?
2: Bé, escriure ha estat realment molt difícil. Escriure memòries i escriure memòries personals i polítiques és un equilibri que jo no l'aconsello gaire. He passat moments de tot. He rigut molt, he plorat molt. M'ha costat moltes vegades saber què puc dir, què no puc dir, com ho he de dir, no deixar-me ningú, no ferir ningú. Això ha estat realment una dificultat. Però, com que, en fi, jo no les volia escriure, per això ningú em coneixia, perquè no havia parlat, però com que m'ho van plantejar com una obligació col·lectiva de la nostra generació, doncs ja un cop m'hi vaig posar, doncs bueno, amb l'obsessió de fer-ho el millor possible, no? Que fos un llibre plener, que tothom pogués llegir, i m'interessava molt posar els punts sobre les is de moltes coses.
0: Hem d'explicar una cosa. Tu ets la Cristina Ferrer, però aquí quan veiem el títol és en plural. Ho vam donar tot. Parles d'una col·lectivitat. És a dir, que hi ha moltes Cristines Ferrers de les que no sabem res, o n'hi ha menys de les que ens agradaria, perquè moltes s'han perdut pel camí, perquè moltes no han pogut parlar.
2: A veure, jo crec que no n'hi ha tantes, però també hi ha molts homes que ho van donar tot, és a dir, no ha sigut una lluita exclusiva nostra. I a mi m'interessava, malgrat que siguin unes memòries personals, jo volia que quedés clar que hi ha gent que va donar tant que va donar fins i tot la vida. I per tant, jo crec que era això el que jo volia posar de relleu, i gent que va donar molt més que jo. Vull dir, per tant, no concebo aquestes memòries com que siguin exclusivament personals, que una part sí, encara que no gaire.
0: Doncs jo només, mira, és que safata vermella perquè expliquis tot el que ens has d'explicar, perquè de veritat que portem una setmana aquí comentant el programa aquestes memòries que ens han emocionat, ens han entendrit i ens han fet pensar que no sabem res a vegades de les veïnes, no? De les persones que ens trobem al supermercat o d'aquella que viu a l'escala de, no sé, a tres pisos per sota nostra. I això també és... M'imagino que et para ara la gent, oi?
2: Sí, és a dir, ha sigut una gran sorpresa. Jo no havia parlat, considerava que havia fet el que havia de fer, per tant, això crec que considerava que no tenia cap mèrit i, per tant, no havia de parlar. I llavors la gent que m'ha conegut amb les batalles diàries de barri, de feministes, de la llengua, és a dir, s'han quedat realment molt sorpreses amb el llibre, tant com vosaltres, no? Però encara més perquè em coneixen, no?
0: Ah, dius, et veuen allà Sitges al supermercat comprant, jo què sé, bledes, i després, clar, diuen, aquesta senyora va estar 10 anys a la clandestinitat, 15 a l'exili,
2: la presó, les tortures, esclar, és a dir, hi ha coses que que la senyora de les Bledes, doncs sí, li sobta molt.
0: I tant. Escolta, aquesta cançó que posem ara, no l'has posat tu a la llista, que els divendres us fem llegir, us fem triar les vostres músiques preferides, però em parles d'ella al llibre i em sembla que és un bon resum de la teva existència.
3: María Cristina me quiere gobernar.

0: A veure, és una cançó cubana. Hem buscat una versió femenina d'aquesta Maria Cristina Me Quiere Gobernar, però tu no et governava ningú ja des de molt petita.
1: No, justament perquè com que la cançó me la cantaven tant, jo m'ho vaig acabar creient que havia de governar, perquè era així, però és una cançó, el nom que jo tenia, Maria Cristina, doncs ja va coincidir amb que va sortir aquesta cançó i llavors em van taladrar completament amb aquesta cançó i em feia molta ràbia i llavors tot d'una pues, deia, doncs sí, què vols que et digui? Doncs sí, ara me n'aniré.
0: Ara me n'aniràs. Escolta, jo ho he dit al principi del programa, però tu has tingut més noms que Sara Montiel concerts, per dir alguna cosa. Perdona la comparació.
1: No, sí, perdona. No sé si et perdono. Bé. No, sí, clar, però tota la gent, quan entràvem a lluitar, doncs tots teníem noms de guerra i els noms de guerra anàvem canviant en funció del moment, de la situació, i després, doncs, també, movent-te d'un país a l'altre, doncs també t'acaben canviant...
0: Però com ho has viscut, això? Aquesta sensació de jo no sé ni jo mateixa qui sóc, no? Perquè en algun moment sí que deu produir certa esquizofrènia, no? Tot aquest sentiment.
1: En absolut, jo sé molt bé qui sóc. Uh-huh. I sempre ho he sabut. Aquesta sí que és amb errors i amb encerts, eh? Uh-huh. Vull dir, però saber qui sóc, sí. Jo crec que ho he tingut molt clar des de petitona.
0: Claríssim. Escolta, ho vam donar tot, és aquest primer llibre que has escrit explicant la teva...
1: primer.
0: Aquesta, la teva biografia, de la teva monografia.
1: Ja m'estàs parlant de primer.
0: No, dic de biografia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, pensava que és que volies una altra, ja.
0: En vols una altra?
1: No, jo no.
0: Ah, d'acord. Jo estic animada que em facis més, perquè són apassionants, està ben escrit, ens ho han passat fantàstic, però ha estat una feina, per això ara t'has posat així una mica militant, perquè han estat 7 anys o 8 pràcticament d'escriure i de pensar molt, no?
1: Sí, a veure... Et penses que tu no n'has parlat perquè no calia parlar-ne, perquè ja tot estava molt bé, però esclar, després t'adones que quan t'hi poses que tenies uns quants nusos allà enclotats, no? Que els has de desfer i que els has de... I amb persones, amb situacions que has de recol·locar tothom una mica en el seu lloc. És el cas del meu pare, per exemple, no? Hipermasclista, però al mateix temps una persona que va lluitar tota la seva vida, i llavors compaginar les dues coses doncs ha sigut un exercici, però bé, jo crec que he sabut col·locar el meu pare on li correspon i sento agraïment per haver-me fet feminista per fer-li la contrària al seu masclisme. No?
0: Parlem una mica, perquè tu no has sortit així com un bolet del no-res, tota no. Aquesta militància, sinó que tu ja venies d'una família que eren especials, que no eren els típics, no? De fet, el teu avi ja era una persona amb inquietuds, la teva àvia també, una dona que havia estat mestra, és a dir, que venies ja d'una família ben, ben curiosa.
1: No, la que va ser mestra va ser la meva mare. Uh-huh. A veure... Vinc d'una família de gent lluitadora. El meu pare està al Front Nacional de Catalunya, que als 17 anys em va anar voluntari al front, que després va estar a Argelès, després va estar 3 anys a Montpellier, va tornar, el van condemnar a mort, se'n va salvar per una carambola, i la meva mare era mestra de la República, la van penalitzar i no va poder exercir després, i clar, però són gent que eren absolutament anticlericals, molt antifeixistes, molt...
0: Van voler, per exemple, que tu estudiessis al Liceu Francès perquè no cantessis el Carasol, per exemple, no?
1: Exacte, no cantés el Carasol i no anés a missa cada dia. Les dues coses eren superimportants, no? I aleshores, malgrat que per les possibilitats econòmiques de la meva família era molt difícil, van voler que anéssim allà i clar, això, el tenir una educació liberal, quan tothom aquí aixecava el braç i pujava la bandera cada dia, doncs esclar, això marca
0: molt, no? Molt. De fet, per exemple, em sembla que la primera manifestació que vas anar tu ja de petita la vas anar amb ton pare, no?
1: Sí, primer, la vigília del 1 de maig de la 60 del braç del meu pare, sí.
0: Però, curiosament, ja vas aprendre des de ben petita que hi havia coses que es podien explicar i coses que no.
1: Sí.
0: Perquè a vegades veies el teu pare a manifestacions o que passaven quan hi havia tensions, etc. I ell et mirava sempre amb cara de això no ho expliquis, no?
1: Això no expliquis, i a més és que no comentàvem res a casa, tampoc, després, no? És a dir, jo després he entès que ell tenia alguna tasca clandestina allà de la seva organització de la qual no es podia parlar, clar, evidentment, i jo no comentava res. Això ho vaig aprendre aviat.
0: Ho has dit així ràpid, però expliquem que aquest pare tan d'esquerres, tan militant i amb tota aquesta història darrere, a vegades es muntava una mica de pel·lícules, fins i tot tenia, podríem dir, gelos de la teva, amb la teva mare, no? Sí. I muntava algunes escenes, vull dir, tenia un punt en aquest sentit molt clàssic.
1: A veure, el meu pare era producte de l'època, com tu, ho som tots, no? Vull dir, i per ell era un producte clàssic d'una època d'un patriarcat i d'un masclisme pujat de to, i llavors doncs així actuava, evidentment, i això era la gran contradicció amb ell, no? És a dir, que era capaç de mantenir posicions que jo penso que eren revolucionàries, però era un retrògrada en altres aspectes, no? Però bueno, tots estem fets de blancs i negres i de tots colors, no?
0: Absolutament, i tu em sembla que els has vist tots.

0: Aquesta cançó de Maria del Mar Bonet havia d'aparèixer a la llista d'aquesta dona, de la Cristina Ferrer, perquè evidentment aquest sentiment l'has tingut moltes vegades.
1: Sí, sí. No vinguessin de matinada, era una cosa que estava a l'ordre del dia.
0: De fet, això d'estar en alerta, podríem dir que ha estat una cosa que ha funcionat molt en tota la teva vida, no?
1: Sí, sí, jo he estat molts anys dormint 4 o 5 hores diàries, molts anys, i quan dormia era en un estat amb el cervell completament despert, per si de cas, per si el per si de cas era una norma. I aleshores ja t'acostumes a viure amb aquesta... Encara no fa un parell d'anys, algú em va despertar la nit i encara vaig saltar dient què passa, que era la meva frase cada vegada que algú em despertava. Encara fa 2 anys és terrible això, com et queden ancorades aquestes coses, i encara vaig saltar amb la frase.
0: De fet, una de les qüestions ja que expliques al llibre, que podríem dir que és la llavor una mica de la teva militància, és que vas ser l'única dona en participar en el famós assalt al rectorat de la Universitat de Barcelona a principis del 69, estem parlant, amb el llançament improvisat d'aquell bus de Franco al pati.
1: A la Gran Via.
0: A la Gran Via. La cosa és, on estaven les dones? I com és? Perquè tu estaves, em sembla, bastant sol allà.
1: A veure, a les manifestacions i això sí que hi havia dones, és a dir, o les assemblees, no tant com homes, evidentment, érem, i les que militàvem eren minoria, però, clar, quan ja la cosa es va posar seriosa, vam sortir al Paranif, anàvem allà a treure el rector de la universitat o no sé què, doncs molta gent va marxar, acollonida, i bueno, les dones també se'n devien anar. No sé, va ser o casualitat.
0: Però el que sí que aquest fet marca un abans i un després, perquè tu volies estudiar psicologia, de fet havies començat i vas decidir que vas haver de deixar-ho, no?
1: Sí, sí, ja vaig durar 4 mesos a la universitat. És a dir, m'estaven buscant després, detenien a gent relacionada amb mi, i preguntaven per mi, ningú em va denunciar, amb la qual cosa doncs vaig poder passar la clandestinitat sense que... Però no vaig poder tornar a la universitat.
0: Comences a militar en un partit, el Partit Comunista Internacional, que això era bastant una cosa bastant minoritària i bastant curiosa. Explica'ns una mica què era aquest partit i per què concretament aquest partit, no? Perquè en aquell moment hi havia molta cosa, no?
1: Sí. A veure, tampoc tanta cosa. Aquest partit és un... El PCI és una escissió del PCE i del PSUC de l'any de l'abril del 67. I era un partit que reivindicava del marxisme, l'leninisme, del maoisme, i sobretot el que tenia era profundament internacionalista. I a mi això és el que em va marcar, perquè també hi havia el PCML, però no ho eren... I algun altre...
0: Tu volies alguna cosa més que et fes sortir, no?
1: Eh?
0: Alguna cosa que et portés al món.
1: Sí, i llavors a mi l'internacionalisme és el que més em va moure. Jo crec que he sigut profundament internacionalista tota la vida, no?
0: Des de molt jove, tu dius en el llibre, vaig haver d'assumir tasques polítiques que no sabia ni si estava preparada per fer-les. Perquè ens feu una idea, quines eren les coses que li toquen fer a una militant quan comença? A més, m'imagino que en aquell moment no et devies ni plantejar la clandestinitat ni moltes coses. Va començar a poc a poc, no? T'ho vas anar trobant tot mentre anaves vivint-ho, m'imagino, no? No et fan un curset per aquestes coses, no?
1: No, evidentment que no, i a més, és a dir, que era un moment revolucionari en què l'únic que tenies clar, doncs, és que tu volies arreglar el món perquè era profundament injust i llavors havies de ser organitzada perquè si no eres útil, i llavors, bueno, tot això, però la vida té la seva pròpia inèrcia, i llavors hi ha tota una sèrie de fets polítics que tu no controles i que et van orientant i portant cap a una direcció, i això és el que va anar passant a mi i a tothom, no? És a dir que però bé, ja ens estava bé dedicar la vida a la revolució, vull dir, això era un tema que el teníem clar, no? Home, potser no tan, no sé, tan ràpid o no sé, però
0: perquè
1: no
0: clar, a tot això tenies que 19 anys, 20,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir, eres joaníssima,
1: sí,
0: i estaves decidint una mica que la teva vida, si és a dir, vida i revolució anirien juntes,
1: sí,
0: i a més això tindria unes conseqüències bastant fortes per la teva vida. En aquell moment, quantes dones hi havia en el partit? Hi havia dones, no? Com us tractaven, no?
1: En aquell moment n'hi havien, després se'n van incorporar moltes més, i el PCI va ser l'únic partit que els anys 78-79 tenia més dones que homes al comitè central. Jo crec que avui en dia això és una cosa que no la poden dir moltes organitzacions, sinó cap. Però
0: I
1: també
0: quina era,
1: dins de l'organització t'havies de fer el teu lloc, és a dir, havies de, perquè el masclisme de la societat es reflectia, evidentment, també dins, no? I havies de mantenir, de col·locar-te al teu lloc i exigir que se't respectés com una més, i amb això vaig tenir diverses històries.
0: De fet, la setmana passada entrevistàvem a la Cristina Almeida i ens deia que ella, quan va militar al Partit Comunista, també era com les coses de les dones sempre eren per després. Parlem de l'avortament, parlem de no sé què, per després. Vas tenir també aquesta sensació de que els temes de les dones eren per després, que allí s'havia de salvar el món?
1: No, jo no vaig tenir tant aquesta sensació, perquè estàvem tan focalitzats amb els problemes nacionals, és a dir, la lluita d'alliberament dels pobles i els problemes socials, les lluites a les fàbriques i tot això, que en aquest moment els problemes feministes no tenien la preponderància que tenen ara, cap de les maneres, però sí l'actitud nostra com a militants sí que era molt clara de reivindicar, perquè quan vam fer la presentació a Ciutat Invisible, la primera presentació, me recordo que hi va haver una persona, una dona que va intervenir dient, bueno, i com has tractat el tema del feminisme en el llibre? I va sortir un i li va dir, ja te voy a decir yo cómo era el feminismo en el partido. Todos teníamos responsables mujeres. Llavors, entens? És a dir, què passa? La lluita obrera, la lluita era de barris, això era el que passava per davant. I no hi va haver gran debat en absolut sobre això al partit.

0: La versió de Sílvia Pérez Cruz de Gallo Rojo, Gallo Negro, aquesta cançó de Chicho Ferlosio, que ens ha, és una cançó que jo adoro, meravellosa. M'emociona sempre, quan la sento, és una mica pell de gallina. I de fet, clar, t'anava a demanar que després d'aquests inicis, universitat, marxes, ja comença doncs la feina de començar a militar, als 70 et detenen a Madrid. I feia un any ja que voltaves per tot l'estat espanyol, per França, etc. Perquè feies de xòfer, que això m'encanta, això és que és de pel·lícula d'espies, perdona, de xòfer del secretari general del partit. I vas arribar a Madrid per una sèrie de reunions i dormiu en un pis i t'he de preguntar què va passar, perquè, vaja, és una d'aquelles històries que surten en aquest llibre que fa fredat. No?
1: Sí, és a dir, havíem arribat el dia abans, teníem una reunió del comitè del centre, com dèiem, el comitè del centre, havien de venir 10 o 12 camarades, i a les 3 de la tarda van trucar el timbre, van dir que traemos un paquete para el piso, no me recordo com es deia, i vaig dir, pues no está, no importa, porque no está certificado, i llavors quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre, em van emmanillar, i llavors és una sensació de que se't gela la sang, i que, és molt bèstia. Doncs em vaig recordar que tenia unes adreces a la butxaca, vaig demanar anar a donar al vàter, em van dir que sí, que però que algun havia de venir amb mi, i vaig dir que no, i llavors vaig dir, com que estàvem dinant i no ens deixeu acabar, no, comer, perquè el que s'espera vaig saber, i llavors amb la carn amb patates, encara me'n recordo, carn amb patates, em vaig empassar tots els papers, però no, això no, el fet de que m'hagués empassat els papers no em va minvar en absolut la sensació que tenia de dir, ostres, ja com que s'ha acabat això, no?
0: El que vas tenir és molt sentiment de culpa, no? Perquè anava entrant, o sigui, clar, quan anaven trucant a la porta i els anaven agafant a tots els teus camarades, no? Com has dit, tots els teus col·legues i amics, no?
1: Els haguessin agafat igual a baix, entens? Vull dir, no té cap sentit, però bueno, tu tens la sensació estúpida de culpabilitat per haver obert la porta, no? Això, i que tarda a marxar, la culpa, encara que no estiguem educats en el catolicisme,
0: la culpa sempre està allà, no? I a més eres una noia molt jove, estava vivint allò, m'imagino, en aquell moment, jo crec que ja vas tindre prou estómac, i mai millor dit, d'empassar-te els papers, amb la carn i les patates. És un moment també que, clar, comencen les tortures aquí, no? Perquè us volen fer xerrar. I la tortura, ara a vegades en parlem moltíssim, però la de llavors no era gens de broma. O sigui, vosaltres vau viure situacions molt dures que expliques al llibre i que m'imagino que t'han costat molt d'escriure, no sé.
1: Sí, aquest era un tema que creia que no, que el tenia assimilat, i la veritat és que quan vaig acabar d'escriure tota la part de les tortures vaig fer un sospir tan gran que vaig dir, ostres, t'has tret, realment ha sigut terapèutic, no? El fet d'haver-ho escrit i haver-m'ho tret de la panxa, no? No va ser gens fàcil escriure, va ser uns moments molt durs, però és curiós la memòria el que fa, no? Que recordes tots com si ho estiguessis vivint, no? És a dir, a vegades la meva profe em deia, però què estàs fent? Escrius en present, no? Perquè et col·loques en el moment i llavors ho vius tot, olors, sorolls, és que ho vius tot, no? I aleshores, doncs va ser, escriure tot això va ser difícil, sí.
0: Parles de pallisses, parles, per exemple, d'una anècdota, si ho podem denominar així, que tens la regla i demanes que et donin alguna cosa, doncs, per la regla, i el que fan és encara pallissar-te més. Intenten fins i tot portar-te un senyor molt guapo perquè t'hi enamoris, per veure si així xerres, no? Però també acabes, doncs, imposant-te. La veritat és que jo tota l'estona llegia el llibre i pensava, aquesta dona, quins ovaris, no? Tota l'estona. Què és el que et fa sostenir-te tota l'estona?
1: Mira, primer, dins del partit fèiem molta formació de quina havia de ser la conducta que havíem de tenir davant del que nosaltres en dèiem l'enemic. A veure, teníem claríssim, no? És a dir, nosaltres lluitàvem contra aquesta gent com un exponents d'una societat que combatíem, no? Aleshores, primer, es treballava molt. Segona, quan arribes tens claríssim que faran de tu el que vulguin, que et portaran al límit, i llavors això aquí jo crec que és el que ho marca tota la vida, que jo crec que és l'actitud. És a dir, una mateixa situació, depenent de l'actitud que tu adoptis, gira cap un costat o com un altre. I estic parlant de tot, absolutament tota la vida, des de la més mínima cosa. Llavors, què passa? Jo, quan tinc clar que tinc l'enemic davant i recordo la circular, l'enemic no s'hi parla, l'enemic no s'ideologa, decideixo...
0: Molta força mental.
1: Sí, també. És a dir, decideixo que, malgrat que intentaran fer de mi el que vulguin, els hi posaré fàcil. Uh-huh. I que, per tant... I llavors arriba una cosa molt curiosa, que és que preservar la dignitat es converteix com una obsessió, no? I llavors, què passa? Et torturen i tu el que fas és que ja no penses, només reacciones. I quan reacciones des d'aquesta posició de no els hi posaré fàcil i de, no podran amb la meva dignitat...
0: Et comparaven amb la passionària.
1: Sí.
0: Bèstia, eh?
1: Sí.
0: Però m'imagino que tu encara més contenta.
1: No, clar, en un moment donat em va dir esta se cree la passionària de los años 70. I llavors vaig quedar així com dient, hòstia, feu moltes classes de tortura, però de psicologia ni una, perquè a mi això em donava aire per una bona estona.
0: Et van fer coses també, des de part de les tortures, com agafar en un moment donat, agafar-te, suspendre't al buit, o sigui, agafar-te per les cames i penjar-te en una finestra.
1: Us ho llegiré, aquest trosset us el llegiré. Mentre s'ocupaven dels companys sense pietat, amb la niña, com deien a mi, es divertien, que era per a ells sinònim d'anar provant si m'enfonsaven, fent-me sofrir. Una nit, quan proseguien els interrogatoris, no em deixaven dormir, van obrir de sobte la finestra d'on érem al tercer pis. Em van agafar, estic parlant de la Direcció General de Seguretat de l'Estat, com van dir la ESMA espanyola, eh? Em van agafar entre dos, cada un per un braç, i em van suspendre al buit. ¿Te acuerdas de Julián Grimau? Habla o te soltamos. Em vaig englaçar, de cop i volta, clar que sabia perfectament que havien defenestrat el dirigent comunista en aquest mateix edifici feia uns anys, mentre eres era emmerillat, i havien dit que s'havia llançat ell. Havia quedat mal ferit i després l'havien acabat afusellant l'any 1963, el 20 d'abril. I davant d'aquesta situació em vaig posar a cantar dins meu. Només em venia, amb el cos petrificat, aquella cançó trista d'homenatge que li havien fet, aquell lament.
0: Ens cantaràs o què?
1: He conocido el crimen una mañana. Color tiene mi pena de sangre humana. Solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro, muy dentro. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Mierda. Cuerdas de mi guitarra sois compañeras de nuestro llanto. Nacerá el trigo joven entre besanas, las razones de nuevo pisoteadas. Pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros, Julián hermano, como querías. Tú estarás con nosotros, Julián hermano, como querías.
0: Anaves resant, no? Podríem dir d'alguna manera. T'encomiaves a ell perquè estaves en un moment molt difícil.
1: Sí, i la sensació de que ja s'havia acabat tot. I no sé si amb la idea de que, jo què sé, si cantava la caiguda seria més dolça, o no sé, no saps per què tens aquestes reaccions en un moment donat i et poses a que... I bé, quan en un moment donat van dir sacat-la de ahí que estàs capaç de tirar-se per crear-nos un problema. Però això no va disminuir la por, el pànic. que tenia, vull dir, i la sensació de que havia acabat en aquell moment, però no.
0: No havia acabat, us faig un spoiler. Està aquí, 76 anys, Cristina Ferrer, donant guerra encara.

0: Joan Baez havia d'estar també en aquesta llista, eh? Avui estem fent un viatge aquí per aquest llibre fantàstic de Ho vam donar tot, i ja ho sentiu que ho va donar tot, perquè ens estàs explicant aquestes coses. Clar, jo ja la sé perquè m'he llegit el llibre, però m'imagino que per si ens està sentint algú, segur que algú deu estar emocionat a casa, eh? Després de tot això, després de patir totes aquestes tortures, de tots aquests mal moments, aquests insults, aquestes vexacions, perquè, vaja, hi ha tot un capítol on ho expliques tot, també era a la presó incondicional, sense fiança, per associació il·lícita, i només tens 21 anys i ja entres en un psiquiàtric, com en una espècie de psiquiàtric, que li deien Centro Penitenciario Psiquiàtrico Femenino de Carabanchel, i després vas passar un any en una presó al Alcalá de Henares. I tu arribes aquí i en lloc de dir-te, doncs m'han tancat i escolta, vaig a llegir el Pronto, que no sé si existia en aquell moment, segur que no, doncs la tornes a embolicar.
1: És que torno a repetir, mm-hmm. I això a la gent li costa molt d'entendre. Jo la presó la vaig viure molt bé. Però torno a repetir, pel problema de l'actitud. És a dir, jo puc entrar a la presó i dir, ai, plorant, ara em toca la presó, i aquest lloc tan d'això, no teníem ni aigua, i aquest lloc tan gris i tan... I les funcionàries, que són com guàrdies civils. Si jo entro en aquest plan, doncs no. Jo em vaig arromangar i vaig preguntar aquí què hem de fer.
0: I vas desafiar a funcionàries, vau aconseguir que les preses tinguessin millor menjar, i éreu com 200 preses socials que vau fer una vaga, fins i tot
1: laboral,
0: laboral dintre de la presó.
1: Sí, i la vam guanyar.
0: Tu ets aquesta senyora, eh?
1: No, a veure, tot arreu es pot fer feina, i era molt difícil amb aquest tipus de... Érem tres preses polítiques només, unes 200 preses socials, i era difícil plantejar per bé. No estaven treballant en treball esclau que feien els tallers de la de fàbriques de fora que portaven feina a la presó, i llavors no els estaven pagant, i llavors ja els hi vam dir que fer vaga era l'única solució. Ho havíem intentat tot, no havien aconseguit res, i es va fer, va costar, però es va fer.
0: Ho vas fer tan bé i et vas sentir tan ben acompanyada que després no volies marxar de la presó quan et van dir ja pot marxar, senyora.
1: No, és molt curiós això.
0: Això
1: no,
0: és fort, eh?
1: Acabes tenint tants vincles i tens la sensació de que hi ha coses que encara no les has acabades, que no volia marxar. Però bueno, vaig haver de marxar.
0: Vas haver de marxar, i suposo que no et passava només a tu, no? Expliques que també hi havia moltes altres dones que se sentien allà acompanyades i que d'alguna manera quan sortien d'allà no tenien una vida tan endreçada i amb les necessitats bàsiques...
1: Sobretot les preses socials. Exacte. Hi havia moltes preses socials que acabaven delinquint per qualsevol cosa, però per tornar a aquest reducte de seguretat que de fet era per elles la presó acompanyada d'altres dones. És a dir, clar, que tenien unes condicions tan sumament miserables fora que feien això.
0: Clar. Vas fer amigues allà? Les conserves?
1: No les conservo, no les conservo, perquè bueno, les distàncies i d'aquesta vida boja de que tot el que és immediat passa davant del que és important, etc., doncs va fer que no conservo. Tinc el contacte amb una, però no.
0: Difícil, no? M'imagino.

0: Aquesta cançó la cantaves als teus xiquets, no?, quan eren petits.
1: Sí. Aquesta va ser la... I és molt curiós perquè els meus fills també l'han cantat als seus.
0: I... És una cançó preciosa, eh?
1: Sí, és una cançó preciosa. En aquell moment estava en boga, a més, i bueno, era... Jo els agafava les càmeres i els hi feia pessigolles i tot, i bueno, reien molt totes les nits. No era la millor manera d'induir-los al balson, però ens ho passava molt bé.
0: Tu dius en el llibre, que a mi em sembla molt bonic, que eres molt criaturera i que tu volies tenir criatures, però clar, quan tens criatures? No les tens normal, allí com la gent, no, que diu, espera que em demano un temps. No, no. Tu acabes de sortir de la presó, és l'any 71, tens 23 anys i te'n tornes a Barcelona...
1: 22,
0: sí. D'acord, perdoni, eh?
1: No,
0: no estàs calculant aquest atar.
1: És igual, 22. És igual.
0: I llavors te'n vas a viure a Barcelona, a Catalunya, 10 anys en clandestinitat, en un barri a les afores de Barcelona, a Santa Coloma de Gramenet, no?, si podem dir. I aquí, doncs, tu estàs sent mare, cantant Duerme Negrito, i a més... vivint una, no sé si doble vida, triple vida o quadruple, no?
1: Sí, sí, vaig seguir la meva militància amb responsabilitats, amb... bé, és aquesta cosa que no hi havia una línia divisòria entre la meva vida personal i la meva vida política, i per tant, vull dir, jo el que faig és que la meva vida política era el més important i la resta la vaig empaltant en aquest eix, no?
0: Però clar, quan ets mare... Per exemple, m'imagino que devies patir molt per si passava alguna cosa...
1: Jo crec que he patit com cap mare ha patit. És a dir, perquè, clar, no és ja que tens un nano malalt, no és ja... És a dir, totes aquestes angoixes que totes les mares hem patit o que si els hi passa alguna cosa i tal, no, el problema era si em passava a mi alguna cosa. I llavors aquesta és una... Què seria dels nanos, no? És a dir, haver-me separat dels fills per mi, aquesta era l'angoixa enorme.
0: Perquè tu estaves casada amb un dirigent del partit.
1: Sí, està reajuntada.
0: Perdó. Reajuntada. Un senyor que et portava 23 anys i que també era molt, molt militant i molt fantàstic políticament, però no li demanessis que fes gaire de pare, no?
1: Era l'ideòleg del partit, tenia una gran capacitat... coneixia el marxisme de memòria i tenia una gran capacitat teòrica i bé, es dedicava a això i clar,
0: tu et dedicaves a tota la resta, a fer menjar, bolquers, dinars,
1: tots. I militància.
0: Perquè a més hi ha una cosa fantàstica del llibre, que tu hi ha moments que els expliques als teus fills, per exemple, si jo me'n vaig i no estic a casa i passa alguna cosa, el que han de fer. Què han de fer? Va, explica-ho, perquè això... És que jo no ho vull explicar.
1: Havien de pujar a dalt al terrat, havien de travessar el terrat, baixar per una altra escala d'un edifici que el terrat estava junt, llavors havien de travessar el descampat i s'havien d'esperar allà les hores que calgués, que es recollíssim. Havien de seure en una porta d'un edifici o no sé què, i havien d'esperar que els... I el meu fill l'altre dia me'n parlava, tenia 5 anys amb això i que encara se'n recorda.
0: Imagina't, va haver moments de, per exemple, tu anar una nit amb una reunió important on havies d'anar i deixar-los a casa allò amb un i tres anyets, eh? Això és bèstia. D'això...
1: Però això sí que això ho vaig fer una vegada i vaig dir mai més, mai més. I llavors me'ls emportava, es portava molt bé, les reunions a tot arreu ja me'ls emportava. Que també tenia els seus perills, però jo no, ja vaig decidir que jo ja l'angoixa aquella de deixar els nens sols ja no la tornaria a passar mai més.
0: El llibre està ple de valentia i sobretot de, jo crec, de la teva veritat, no? D'explicar com ha estat la teva vida. Fins i tot ens parles de la mort, també, no? Ara hem parlat del Manuel, que també va tenir molts noms, i també els té en el llibre. I tu expliques, per exemple, que et vas enlluernar per un líder carismàtic, per això, no? Potser per aquesta idea de que no es podia barrejar la vida de la militància. Però que potser no va ser la mort de la teva vida, o
1: no,
0: com?
1: No ho va ser perquè... perquè, bueno, perquè era una persona molt abnegada, molt revolucionària, però bueno, teníem els nostres problemes, no, a nivell personal, no era fàcil, no era.
0: Però es pot enamorar algú amb tota aquesta vida que portaves?
1: Sí.
0: Hi ha temps per l'amor?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Sí que va haver un amor de la vida?
1: Sí, hi va haver un amor de la vida. Tots hem tingut un amor de la vida, no? No, perquè havia de ser menys jo.
0: No, jo què sé.
1: Perquè estic sonada, no.
0: No, jo no ho he dit això, al tanto.
1: No, sí que hi ha, clar que hi ha.
0: Fem una cosa, com que ara t'has posat així una mica tímida, que em sembla que és l'única vegada que t'he vist tímida des que hem començat, anem a la publicitat i quan tornem t'ataco una altra vegada.
2: Si ens trobes a faltar, ens pots escoltar al podcast catradio.cat/donesidies.

0: Continuem a les dones i els dies parlant amb Cristina Ferrer. Aquesta vida de militància, aquesta vida de pel·lícula, si m'ho permets, ja sé que t'ho hauran dit molt això, amb aquest llibre que acaba de publicar, que es diu Ho vam donar tots, i que és una meravella, està molt ben escrit i que ens fa la idea. Sentim música algeriana, que va ser un moment també molt important de la teva vida. Després de viure 10 anys a Barcelona amb clandestinitat, hi ha el moment del cop de Tejero i us diuen, us recomanen que marxeu perquè les coses estan molt complicades, i us anareu ni més ni menys que Algèria, l'Algèria dels finals dels 70-80, que és un lloc per revolucionaris, no? És un lloc molt especial, encara no... O sigui, podríem dir que és un país laic, no? Que no té res a veure amb el país d'avui, però tot i així a tu et costa molt, no, Cristina?
1: A veure, no era un país laic, era un país musulmà, i això l'FLN també ho tenia, sí. És a dir, no era com avui, però sí, era. I, a veure, anar amb una cultura tan sumament diferent, l'adaptació és molt difícil. És molt difícil perquè, clar, primera, amb l'enyorança que jo la portava a la motxilla i no me'n desprenia, no? Però després, clar, són... Tot és nou, tot ho has d'aprendre, tot has de saber com comportar-te, com no, com... Era molt, molt, molt difícil.
0: Molt difícil, amb una societat molt diferent. Dius que del que més t'agrada d'allà és la paraula hospitalitat, que vas entendre realment el significat de la paraula hospitalitat, però a mi el que també m'agrada molt és que, com dèiem això, que no diferenciaves la militància de la vida, els teus xiquets, en lloc de portar-los a un col·le privat, doncs quan arriben allà els portes ni més ni menys que una madrassa, a una escola pública, no?
1: Sí, escola al carrer on vivíem.
0: Exacte.
1: A Babeluet, que és un dels barris més populars d'Alger.
0: Viviu aquí durant bastant de temps, eh? I ens ensopegueu també en que esteu allà als portes de la madrassa i els nens, per exemple, es queixen de que algun professor els pega. I tu els hi dius també que ara ho arreglarem, això, no?
1: Sí, en aquell cas els nanos es queixaven d'això, però ho vaig parlar amb l'inspector de la zona, amb l'inspector d'ensenyament, era un mestre d'aquests vocacionals, i em va dir, però fa molts anys que intento lluitar contra els mals tractaments amb els infants a les escoles, però no he tingut mai proves, jo necessito proves. I aleshores els vaig dir als meus fills, bueno, això és el que hi ha, els hi vaig explicar, m'han dit això, que si hi ha proves doncs intentarem d'això. I llavors vam fer la tàctica, el meu fill entretenia el profe perquè parlava molt i no sé què, i l'altra, que era molt tímida, doncs agafava els pals de les branques d'arbres, els regles, tot ho agafava, se ficava a la cartera i ho portava a casa.
0: I llavors, ja teníeu proves, no?
1: I llavors quan em van tenir 7 vaig dir prou. I quan em va convocar, hi havia una reunió d'un 20 i pico directors de la zona, i vaig volcar tots els pals a damunt de la taula. I bé, en aquella escola com a mínim sí que es van acabar. No sé què va passar la resta. Però
0: fent revolució a tot arreu on anaves. Allà vas treballar a la ràdio de televisió algeriana. També en allà et vas convertir corresponsal del diari Egin, aquí. Però del que més em frapa d'aquest temps a Algèria és que parles de molta soledat, no?
1: La soledat personal, és a dir... costava fer amigues per les cultures diferents i tal, i llavors, bueno, t'havies de menjar sola els pensaments, no?
0: I perquè venies també de 10 anys de clandestinitat, no, és que tu ja, m'imagino que ja tenies una manera de fer que era molt complicada. No?
1: A mi m'han demanat a vegades que com anaven les sessions amb el psicòleg, i jo no he vist mai un psicòleg en ma vida. Feia de psicòloga jo mateixa perquè m'havia d'espavilar.
0: La cosa és que no s'acaba aquí, eh? O sigui, Colòmbia, després marxeu perquè ve la guerra a Algèria, després Cuba. Vas anant fent viatges i viatges i viatges, eh? La teva vida és agafar la maleta constantment.
1: Sí.
0: Com ho portaves, això?
1: Bé, no quedava més remei i ja està, no passa res. Si s'ha de fer, es fa. I no hi havia cap problema.
0: Mm-hmm. El que fos, no? Mm. Anàvem fent. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia Us podeu imaginar que després de tota aquesta vida la Cristina Ferrer torna a Catalunya cap als 95 o així, eh? I clar, tu veus Catalunya i clar, has viscut tota la vida en països més aviat comunistes, i tu quan arribes aquí veus 40 iogurts al supermercat, a tu et peta el cap.
1: No, no, és que fossin països comunistes, però si eren països que conceptes com la solidaritat, l'amistat, l'hospitalitat eren molt, molt... És a dir, no hi havia individualisme, sí? I llavors aquí a mi això, el consumisme i l'individualisme em destrossa. Va costar molt adaptar-me.
0: I al principi vas venir aquí que pràcticament no teníeu papers. És a dir, vau escriure cartes al ministeri fins i tot perquè us donessin papers. O sigui, havíeu portat tota la vida a la clandestinitat, i com ho explicàveu perquè us tornessin a donar papers i tornar a ser ciutadans, no?
1: Sí, a veure, si les coses havien prescrit, tenien l'obligació de donar-nos.
0: No, és evident, però vull dir...
1: Feien el ronso, però és a dir que ja havia prescrit tot el que ens poguessin acusar o deixar d'acusar.
0: Com ho portes ara, tot això?
1: Com ho porto, el què?
0: No, doncs tota aquesta vida que has portat, ara que tens una vida tranquil·la, et queda molt lluny? Et sembla que és la vida d'una altra o no?
1: No.
0: O la tens molt...
1: La tinc absolutament present i crec que segueixo pensant que val de la pena. Què voleu que us digui? N'estic cofolla.
0: Estàs orgullosa, d'això? Perquè m'imagino que a vegades t'ha costat crítiques.
1: Sí, però jo penso que és una vida que ha tingut sentit per mi, per tant he fet el que considerava que havia de fer, i això em sembla que és suficient, no?
0: I tant. I a més ara continues lluitant, per exemple, vull dir, tu vius al Garraf, però amb la lluita social, amb la lluita feminista, et dediques a ajudar gent també ara. No has pogut deixar-ho, això no es deixa, oi?
1: No, això no es deixa. Ja ho portes d'ADN, jo crec que, vull dir, no es deixa. I una cosa que jo vull deixar molt clara és que agraeixo profundament a Manifest Llibre que m'hagi publicat. És una editorial petita, però han tingut el valor, cosa que no tothom va tenir, de publicar-me el llibre, i els estic profundament agraït.
0: I està molt ben editat, i el tenim aquí. Aquest Ho vam donar tot, de la Cristina Ferrer, i que vaja, que és un resum, jo diria, perquè segur que s'han quedat moltes coses, no? Encara?
1: Moltes.
0: Que no has explicat o que no has volgut explicar.
1: Bueno, el llibre tenia com 300 pàgines més i vaig haver de retallar.
0: D'esporgar, no?
1: Sí.
0: Una mica. Què és el que vols deixar als teus nets, que sabem que en tens ara ja?
1: Bé,
0: els
1: meus nets...
0: No? Que no han viscut aquest món i que llegiran un dia el teu llibre.
1: A veure, jo els meus nets el que desitjo és que tinguin principis, que tinguin valors, que tinguin capacitat per defensar-los, que tinguin esperit crític, que no s'ho passin tot, perquè estem en un moment en què a través de les xarxes i de tot, doncs, és molt fàcil, i que facin la seva vida i que siguin feliços.
0: Com a mínim tenen una àvia, tu, que els explicarà una de coses que no totes els hi poden explicar tantes coses com la Cristina Ferrer. Cristina Ferrer, moltíssimes gràcies.
1: Cristina Ferrer Agustín.
0: Això, Cristina Ferrer Agustín. Algunes altres vegades ha tingut altres noms, però Ho vam donar tot, aquest llibre editat per Manifest, amb pròleg de Roser Bernet, que no ho hem dit, que és una dona que també ha passat per aquí Les Dones i els Dies i que estimem molt.
1: Doncs i nosaltres... epíleg de l'Eduard Márquez.
0: Sí, i epíleg de l'Eduard Márquez. Doncs ho deixem aquí nosaltres, aquest programa que hem fet possible, la Judit Pastor, la Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Helena Miquel, Carla Bardés, Sam Silva, Montse Virgili, que us ha parlat com sempre cada nit a les 9 a Catalunya Ràdio. Bona nit.
2: Les Dones i els Dies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La rebaixa fiscal del gasoil passarà de 5 a 20 cèntims per litre a partir del setembre. La nova escalada de la guerra a l'Orient Mitjà ha fet que el preu d'aquest combustible s'hagi encarit per sobre del 15%. Un dels punts del pla anticrisi del govern espanyol estableix precisament que si se supera aquest límit, s'activa automàticament el descompte de 20 cèntims. En canvi, com el preu de la gasolina ha pujat un 7%, per tant, només se li aplicarà un descompte de 5 cèntims. Se n'ha queixat el president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal.
4: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
3: L'encariment dels carburants i de l'electricitat per l'ús recurrent de l'aire condicionat ha incidit en la pujada de l'IPC del juliol. La taxa d'inflació catalana s'ha enfilat 3 dècimes i se situa en el 3,5%, la més alta des de fa 2 anys. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
5: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONG parlen del doble i denuncia les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península.
3: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a Adif. La plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari, mentrestant, ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen.
5: Els dirigents cubans celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys.
3: Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals a Catalunya. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Malgrat les repetides i insistents crides perquè l'eclipsi es mirés només amb ulleres homologades, encara n'hi ha que no n'han fet cas. Només així s'explica que el sistema sanitari català ja té prop de 450 urgències.